0: Jo me ve energia, energia. Jo m'imagino aquesta imatge d'una bateria carregada, sí, de color verd, sí, amb aquell llamp enmig.
1: A full.
0: Ah, sí, a
1: 100%.
0: Sempre, 100%.
2: Molt bé, Naina Mar, 100%, ja li notau esa veu. I bueno, tu ara mos has triat aquest telèfon, no, sí, de Naitana.
0: Sí, sí, sí. I és que, de fet, venc amb aquesta cançó a explicar una mica lo contrari de lo que me ve a jo a nucar quan xerrant de bateria, perquè ella en aquesta cançó explica que ella deixa ben clar que és de les persones que els és igual deixar un mòbil. Uh-huh. És una mica més amb un tema amorós, però bé, jo ho he decidit conduir cap aquí perquè volia. I res. Avui, com que la paraula ja ho sabem, és bateria, han sortit a demanar en un carrer si la gent sol tenir un mòbil carregat o no. Solo cuando hay frío te
3: asustas. Sabes que tu fuerte es... Jo no, perquè tinc el mòbil amb la bateria espanyada i sempre està bajo mínimos. I no el puc canviar perquè no me dona... No tinc ganes de canviar-lo, perquè duc massa folla.
4: Jo, fins que no el veig en el 9%, no el pots carregar. Ja ho veurem, si sobrevivim o no.
0: I després n'hi ha d'altres, en aquest cas no passen pena per la bateria d'un mòbil, i n'hi ha d'altres que també intenten no gastar molt la bateria a consciència per millorar els seus hàbits.
5: No, ahora estoy como usando el móvil, trato de usarlo medio día nomás, no estar conectado todo el tiempo.
0: Però, tot i que la gran majoria intenta estar menys pendent d'un mòbil per no tornar dependents, n'hi ha que el necessiten per la seva pròpia seguretat. I atents en aquestes dones. Una d'elles és diabètica i l'altra és sa mare i se preocupa per la seva filla.
6: No, per exemple, en el meu cas, com bé que li tingui, com que sí, sí, tinc diabètica i necessito saber com estic de sucre, per exemple, m'entens? Sa mama, per exemple, no importa, supòs que
7: no,
6: li
7: però,
6: tenc.
7: No, però jo a vegades me pas de no tenir-la carregada. Sí, no. I a vegades estic, quan me vaig a dormir, ja, socorro, no la tenc carregada. Ja. Jo la necessito carregada perquè l'estic controlant a ella.
6: I si n'hi ha que no ho prenen tan en sèrio, i n'hi ha que ho han de prendre en sèrio, tant si volen com si no.
0: I el que també mos hem de prendre en sèrio és saber què fer per recarregar la nostra pròpia bateria corporal. Anem a escoltar qualcuns hàbits per fer-ho.
8: Divertir-se i, a part, pues, fer un pot de deport, anar a caminar i a veure de demà. Això és el nostre divertiment.
9: Doncs jo ara mateix me'n vaig a una classe de pilates i, bueno, la veritat que lleure i menjar bé, beure molta d'aigua, sí, estar relaxada, llegir...
10: Dormir, menjar i anar a passejar. No tenien res més que fer. I no frissis a fer el mateix, perquè... te'n penediràs després.
0: I com han comentat ja, una de les coses que van bé per carregar bateries és menjar. I si voleu saber com menjar ben bé, basta que quedeu a escoltar ara mateix en Francisca Terrassa, una cuinera amb molta experiència de cuina casolana.
11: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
12: Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta-te en el forn, si piela...

0: Francisca Terrassa, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvinguda a Entre avui demà divendres ràdio.
1: Gràcies.
0: Què tal aquest estudi 1? T'agrada?
1: Molt, sí.
0: Tenim llums, eh?
1: Molt. Me veureu les arrugues.
0: És que és de matí fan tele i, clar, se'ls ha de veure bé.
1: Ja.
0: Escolta, de tots aquests plats que cantava natiu, amb quin te quedaries? A veure, sopeta de brou, frit, callos, peus de porc, sípia a la planxa, això tot en el forn, caragols... Quin te quedaries?
1: Pues amb frit.
0: Un bon frit, eh? Mm. És el que fas, estetes petites, grosses...
1: Exacte, de petites,
0: xot. De xot. Te pareix bé si te presentant quan se previna d'en Juny Cortés?
1: Molt bé.
0: Juny, com estàs?
2: Jo molt bé, molt bé. Molt content de tenir la meva padrina aquí.
0: Que crec que tu no li dius Predina ni Francisca, no?
2: No, jo li dic Pina. Perquè és que, clar, de petit, padrina és una paraula molt complicada per dir com a bebè. I, clar, intentava dir-lo, li deia Pina i ja se va quedar així.
1: Sí, ja són la Pina de tots.
0: La Pina de tots de quants?
1: De 8.
0: No està mal?
1: No.
0: I que són més de frit o de sopeta de brou?
1: No, és frit no. És frit no.
2: El frit m'agrada jo i a pocs més, m'apareix.
1: És frit, sí, de verdura ara.
0: Molt bé, i Naina te presentava com una cuinera. Jo m'imagino que més que cuineres, perquè has estat tota la vida, perquè no queda més remei de vegades dins la cuina, no?
1: Ja, sí, sí.
0: Sí, de cuina casolana, perquè és el que fem.
1: Sí.
0: Cuina de ca nostra. Mm-hmm. T'agrada cuinar?
1: Sí que m'agrada. Mm-hmm. Fer plats dolços també.
0: Que, per cert, no ho veuen, els oients, ja. Però a lo millor senten ara un poquet de renou.
3: Se sent aquest renou de paper d'alumini.
0: Paper d'alumini, per favor.
3: Uau, quina pinta, per favor.
0: Descriu, Aina Márquez, això.
3: Ara mateix tenim davant... Mira, i perquè per la ràdio no se pot sentir l'olor tampoc, però... Tenim una coca de ceba, sí. Formatge, figues... Mm. Que ara són de temporada, la massa és fineta... Ui, és que... A més, en aquesta hora...
0: No l'hauràs fet a posta per venir aquí?
1: Claro.
0: Perquè sí. M'apareix que té un costum la teva predina.
2: Sí, que no t'agrada anar enlloc amb mans buides, no?
1: No. Dir, t'hem de dur algo.
0: Però te van dir, no fa falta, Francisca.
1: Ja ho sé.
3: Va. No fa falta,
1: però si dus algo, millor. Sí.
0: I tant, després ho compartirem amb els companys que quedin, perquè aquí
1: claro,
0: ara ja se'n
1: claro,
0: van molts, però claro. Les companyes d'informatius sí. Que estan en el butlletí, i els tècnics també.
1: Estigui ben contenta.
0: I en Miquel també, que se suporta, estaran encantats.
1: Molt bé.
0: Amb aquestes figues. Quin temps t'ha de fer una coca com aquesta?
1: Potents. Potents. Bueno, lo que do més feina és caramelitzar la ceba.
0: Sí.
1: Lo de més, ràpid.
0: Quin és el truc per fer aquesta ceba caramelitzada?
1: Pues a foc lento. I poses un pot de vinagre de Mòdena.
0: Sí.
1: Molt bé. I que se caramelitzi.
0: Te'l poses en el començament o ja
1: no,
0: quan d'una bona
1: mitjan,
0: estona?
1: A mitjan puesto.
0: I a poc a poc, sí. I vas remenant. Mm. I té de ta prima i llarga, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I després tenim el formatge i aquestes figues, que no sé si són vostres o...
1: Nostres.
0: Vostres.
1: Cuïdes d'aquí en Juny.
0: Molt bé.
2: Sí, quilòmetre 0.
0: I de Juny, gràcies de part nostra, també. I d'aquí tenim en Francisca Terrassa, que cuina, i nosaltres aquesta secció, Francisca, l'hem batiat el sopar d'avui i està per de demà. Perquè ja. Pensant que en aquesta hora hi ha molta gent que està pensant què puc fer avui per sopar? Mm-hmm. I no tothom té temps, ni tothom té ganes. Tu te fan molt aquesta pregunta. Per dinar que hi ha per sopar?
1: Jo sopar ho té molt bo de fer. És molt fàcil, sí? El meu sopar. Sí? Però bé, que dic que... Perquè si dines bé, dinar ligerito. Mm-hmm. Sopars ligerito.
0: Sopar més lleuger. Sí. I que prepararies avui per sopar, per exemple, que teva? Què te prepararies?
1: Bueno... pues mira, torreria un peix.
0: Sí. Molt bé.
1: Un peix torrat amb un pot d'ensalada.
0: Sí.
1: Això per sopar.
0: Llestos. I el peix, que m'imagino, no sé si el prepares tu, l'obris...
1: Ho dic a la pesqueteria que me llevi en l'espina.
0: Sí. Que bo, un peixet torrat.
1: Sí, i un peixet torrat i això.
2: Quin peix te menjaries, en concret?
1: un olovino o una dorada.
3: Jo tinc una pregunta també per saber, quan cuines pesto rat, com ho fas perquè no se te quedi l'eló després? Perquè jo el que més por me fa de cuinar peix és l'eló.
1: Queda,
3: no?
1: Queda,
3: no, sí. No podem evitar, va.
1: Fas s'estrototope, sí. Però...
3: Així tot no basta.
1: No.
3: Va, és simplement, ho he d'acceptar, no?
1: Sí.
3: Va.
1: Sí.
0: Ho has d'acceptar, obrir finestres, sí. Estructor, com diu Francisca. I també tenim l'opció del forn, que no és mala opció, fer també, un peix a l'esquena, que diuen, així,
1: sí.
0: Tot obert.
1: Exacte, a la sal, també.
0: Sí, a la sal, veus, sí. Així, aina no fa, sí. No fa tant olor.
3: Sí, però només feina.
1: Només feina. Però bé, no molta. Però ara en sé que l'ova d'obrir el forn i tot això, en què l'entén molta. Mm.
0: Després te demanarem per un tàper, però mos ha dit en juny que a ses festes ets la prota absoluta. A ses festes de Nadal, a ses festes de Pasco, tothom vol venir a dinar que teva. Mm. Alba. Que prepares, a part d'esperit de Pasqua, que m'imagino que te va sortir ben bo.
1: Sí. Mm? Per Pasqua hi ha ferit. Arrostit.
0: Rostit. I de, crec que tenim una pregunta,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: Juny?
2: Sí, justament tenim una pregunta d'un dels nostres oients. Que, clar, el xot és un plat molt típic per ses festes, per Pasqua i tal, i sempre se diu això de que el xot xoteja. Mm? Com, això que, primer de tot, això sí, que vol dir, que el xot xoteja?
1: Perquè dona gust. Fa gust.
2: Mm-hmm. I clar, i com poden aconseguir que el xot no xotegi?
1: Jo no li trobo gust en això que faig, perquè hi poso una curada de vinagre.
2: Una curada de vinagre.
1: I un parell de brot de romaní.
0: Ah, molt bé. El vinagre funciona. A l'arròs de peix n'hi poses també o no?
1: No. Ah. L'arròs de peix no.
0: Val, val. Jo sempre tinc ganes de saber com se fa un bon arròs de peix. I no sé si tu me vas donar una idea. No sé si és un plat que solis fer o sí.
1: Sí, però bé,
0: és senzill.
1: Que hi hagi un bon peix, sí. Un peix de ròquia, un sofrit, sofregit, i una ceba, una domàtica, i...
0: Ja està.
1: Sí.
0: I escolta, Francisca, des de quan cuines? Des de sempre, des de que eres petita, des de la teva mare o de la teva predina, ets autodidacta, tens llibres, conta-m'ho.
1: No, ho vaig agafar de ma mare, de la predina... I també vaig anar un poc a cuina.
0: Sí, a classes de cuina.
1: Sí.
0: Quan? Fa temps.
1: O de millor fa 15 anys.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: Sí.
0: I tu tens llibres de receptes d'altra gent? Tens les teves pròpies receptes? Això com tens girbones?
1: Tinc un llibre de receptes. Mm? Així, quan vull una cosa, vaig a cercar perquè no me'n record.
0: Sí. Sempre segueixes més o manco la recepta?
1: Bueno, les dolces són exactes.
0: Sí, sí.
1: Mm? Ara, les xalades són sobre la marxa, sobre el que tens.
0: Segons fa dir xup-xup, no? I segons l'horeta que fa. M'han dit un plat de xup-xup, que és el preferit d'en juny.
2: Sí, sí, sí, que jo sempre dic... Bé, per als oients que no sàpiguen, jo sóc vegetarià. I sempre que me demanen... No enyores tal, no enyores qual. Sempre dic, no, jo l'únic que enyor de menjar és el pop en ceba que fa la meva padrina. Jo no sé que contis els secrets d'aquest pop en ceba perquè és que és boníssim.
1: Ja. Yeah.
0: No pots fer un poquet de pecat de tant en tant, Juny, no?
1: Jo ho faria, jo ho faria.
0: Tanmateix, pecat de tant en tant és bo, també.
1: Mm. Mm. Pues el pop en ceba, pues bulls el pop i fas un, dos, tres a l'aigua i que bulli, jo en soll a pressió, de 20 minuts. I quan està un poc fred, ho trec i ho tall. I després tall molta de ceba, perquè la ceba se redueix en el res. I la sofregeix ben sofregida, ben sofregida, ben sofregida. I posa un pot de domàtiga, de remellot, un pot de jerez, una fulla de llorer, què més? Que és la meva filla, si no me'n record. Ara veuràs com riurà ella, com me sent. Me dirà, després dirà, no se m'havia oblidat això.
0: Això és que, però tu contes totes les teves receptes, els trucs, les contes o te n'amagues qualcú?
1: No, ho conto.
0: Ho contes tot?
1: Sí, me'n record.
0: Si te'n recordes, val. Idò, a tothom li hem de dir que si no ho dius, està perquè se t'oblida.
1: Ja. I això. I després ella afegeix el pop. I a lo darrer, hi poso una picada d'all i jugo verd. Però està ben confita de tot.
3: Sona bé. Ai, jugo verd amb un pop.
0: I feis mulletes després, no? Després hem de fer mulletes de Paqui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bo. I d'aquí tenim amigos, se me ve aquesta oloreta de sa coca. Sí, sí. En ceba i figues i formatge, per favor, que bo. I teníem una altra pregunta que ja m'imagino que sabràs contestar.
2: Sí, sí, sí, perquè clar, un plat molt típic de ses festes és el xot i un altre plat també molt típic de ses festes és sa porcella per Nadal. I tens qualsevol tipus de truc perquè sa corna, sa pell de sa porcella faci crac-crac, que es quedi ben cruixenta?
1: L'has de posar a coure ben tens en el forn. I després l'has d'anar combinant. Si veu que se cou un poc massa, pues li pots paper albal, li vaig llevant, i a lo darrer poses el grill i la vas banyant en el mateix sud de sa porcella. I vol que se bofolla sa crosta i pues se va coguent. I fa que, si no, és que sa porcella, si no fa que crema,
0: ja,
1: no és bona.
0: És que no és bona.
3: No, efectivament.
0: Li encanta això. I sa porcella sí que és un plat que no mos menjarem ara per sopar, però sí que és un plat que dona per fer bastanta de tàpers, aquest, perquè d'aquí sí. Pots fer...
1: Molt de bocins.
0: Molt de bocins.
1: Molt de bocins.
0: Pots arribar a fer croquetes, també. Exacte. Posar-ho amb arròs o amb sí. Lletuga, sí. Que tu vulguis sí. Després, no? Tu has dit que faries un peixet a la brasa amb ensalada.
1: Sí.
0: Jo m'ho menjaria tot per sopar. No sé si te sobrarà res per fer un tàper per demà. Si haguéssim bueno, de pensar en un tàper per demà, sí, què podríem fer?
1: Si sobra un pot de peix, pues l'endemà podem bullir dues patates. Bullo dues patates i després els aixafes ben aixafades, aixafes el peixet, hi poses un ou, talles un pot de jugo verd i hi poses un all. I fas pilotes.
0: Ah,
1: les enfarinoles, les defregeixes i fas un guiat de pilotes.
0: Ah,
1: i poses un pot de brou de peix intens i si no és un pastilletó.
0: Aina, has pres nota?
3: Jo prenc nota de tot, de tot, de tot.
0: Que bo, ara no em pensava que sortiries en ses... No, en ses sí, que bo, sí, en ses pilotetes, que bona.
1: En pilotetes.
3: A més, que deu ser una manera tan fàcil de menjar peix, qualque dia que te faci com a peresa, a trobar espines, o a d'embrutar-te.
1: I ho pot tenir fet, perquè després els pot congelar, també.
0: O pels nins que no volen peix. Sí. Clar, i després congelades ja en tenim per
1: un altre dia.
3: Un altre dia, sí, perquè tema congelar... jo, per exemple, el tema de les mesures les duc molt malament. I on faig per tot el poble de menjar...
1: Jo, per més o menys, ho feia comptat.
3: Ho fas comptat, normalment.
1: Perquè, per més o menys, si les racions...
3: Clar, ja ho controles.
1: A gent rediu, ja vas comptat, No sobra.
2: Sí, no, però
0: no
2: també...
0: No poden refegir.
2: També la meva padrina és molt de congelar menjar. Té un sí. Bon rebost i jo, per exemple, me'n record quan fas croquetes. Em fas molt...
1: Jo el manco. En té moltes, sí, en té moltes, congelades.
0: Ah, perquè la croqueta és laboriós, és un...
1: Sí,
0: un feina.
1: Exacte.
0: Per tant, ja que t'hi has posat, fent cent, no?
1: Fas una bandeja.
0: Com els canelons.
1: I com les panades, què en faig?
0: I com les panades, que em pots menjar a mig any, si vols.
1: Que en faig moltes.
0: De tot tipus, de carn, de peix...
1: I de verdures.
0: I mira, en juny. I de verdures. Per cert, abans que te'n vagis, que aquí ja se m'on abans temps, tu abans deies els guisos i això fan xup-xup i anant mirant, però el dolç ha d'estar bastant mesurat. M'han dit que també, a part d'espo, pensava, fas uns crespells d'aquests que volen.
1: Sí. I que... el net petit, sí. Que, bueno, el petit de sa filla, que ha dit, bé, i a tots, que li encanten. Me diu, Pino, quan me faràs crespells?
0: I em fas tot l'any, no només per Setmana Santa?
1: No, en l'estiu no em vull fer. Perquè em vaig fer una vegada i ens ho seguim, no sé què me va passar, i no me van quedar bé. No, em faig sempre,
0: I m'apareix que la recepta no és teva, ja ve heredada, o sigui...
1: No, sí, ve de sa predina.
0: De sa predina.
1: Ve de sa predina. Ara exactament no me'n recordaré, però tenen saïm, sucre, ous...
0: No sé si aigua ni poses.
1: No,
0: farina.
1: No. Farina, sé que se'n bou. I suc de taronja.
0: I suc de taronja, ja t'anava a dir. La recepta de la meva tia Geroni també diria suc de taronja.
1: I suc de taronja. Sí. El vermell posa just en els crespells.
0: Que bons, aquests
1: crespells. I el bo que jo els faig tapats. Els faig en xocolata al mig. I, clar, pues, els agrada tant.
0: Què vol dir en xocolata al mig? Són de dues capes, en xocolata al mig.
2: Sí, algo així.
1: Posa un paper transparent.
0: Sí.
1: Aprins la pasta, posa una curada de xocolata i doble-lo.
0: Ah, i després ja li fas...
1: I després fas el motllo i me surt. Els he fet petitons, eh?
0: Que bons. Ai, nen, sortir li vas demanar un autògraf, me pareix.
3: Sí. No, i aquell llibre que ha dit que tenia, que anava a cercar la
0: recepta. Però aquesta recepta...
2: Aquest llibre vaig jo abans, eh?
0: Aquesta recepta dels crespells l'hem de fer. I de... Francisca, ja s'ha passat el temps.
1: Bueno.
0: Moltes gràcies per venir.
1: De valdros.
0: I moltes gràcies per aquesta coca, que li farem ben
1: amant. No val la pena.
0: Quedes 2 minutets més, que n'Aina farà la seva secció, que mos contarà coses de la paraula d'avui.
1: Sí.
0: Vinga.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Vinga, que aquí encara tenim la previna Francisca, però hem posat música de pirates, Aina Marc, i això, perquè has triat aquesta cançó.
3: Sí. Idò, he triat aquesta cançó perquè m'agradaria dedicar la secció a la història de la defensa de les Illes Balears a través de les costes. I per això aquesta música tan característica, no?, de les pel·lícules de pirates. Però, a banda de tot, hem de fer un ràpid repàs sobre la definició de la paraula d'avui. Una bateria, que és la paraula d'avui, pot ser, per exemple, un mur que tanca una fortificació on s'hi guarda l'artilleria, però també pot ser aquesta pròpia artilleria, com, per exemple, un grup de canons situats a un lloc de defensa. Per una altra banda, una bateria pot ser també una bateria elèctrica, que és allò que feien servir per carregar un mòbil o per carregar un cotxe elèctric. I si volguéssim definir un conjunt d'objectes similars i situats un de vora l'altre, també utilitzaríem la mateixa paraula. I, a més, la paraula també fa referència a un conjunt d'eines per menjar o bateria, que jo crec que és la més comú, no? Bateria com a un instrument de música. Ara sí, anem a la història de la defensa de les Balears. Tot se deu a que antigament les bateries de defensa que estan situades, algunes d'elles encara a dia d'avui a les costes de les Balears, eren allò que mos protegia de possibles atacs corsaris. L'historiador Bernardo Albertí mos explica així.
5: Mallorca és una illa, Balears és un arxipèlag, tot el bo i tot el dolent vendrà de la mà. Per tant, defensar la costa és vital.
3: Però de quantes bateries estan xerrant realment que hi havia a les Balears?
5: Només a Mallorca va arribar 21 bateries de costa, 7 antiaèries, 4 eventuals i 15 projectes que se van començar i qualcuna no se va acabar. Per exemple, la de l'escala de Sant Vicenç o la bateria d'Ubercuts.
3: I és que antigament la principal raó per la que la gent passava pena en qüestions de defensa eren aquests possibles atacs de corsaris que han comentat abans. Vos podeu fer una idea de les repercussions que va implicar tot això?
5: Aquesta preocupació ha quedat gravada a la nostra geografia i la cultura. Les ciutats més grans estaven murades. Palma, fins a final del segle XVII, era la segona d'Europa, per perímetre. I qualcuna de petita, com Santanyí. Mallorca va arribar a tenir un cos específic de defensa de costa fins al tercer quart del segle XIX, el cor de Torres. Pensem en la toponímia balear, la quantitat d'almudaines, castells, forts, torres, bastides, talaies, canons, clapers, on el folclore, com a les festes de Solla i de Pollença. Els atacs pirati van ser una constant sempre per nostres predins, i Menorca va arribar a ser ocupada 3 vegades pels inglesos i una pels francesos en un únic segle.
3: Gràcies a aquestes bateries de defensa, ara comptam amb una bona deixa de cultura, història, sociologia i geografia.
5: Perquè darrere cada bateria de carrera, cada fort, cada construcció d'aquestes, hi ha planos, estudis econòmics, que te diuen, per exemple, la quantitat de blat que feia Llombajor i la quantitat de gent que tenia Llombajor. Tenen inclús fotos d'època, que és importantíssim per veure com era Mallorca, per exemple, fa un segle o un segle i mig. El patrimoni és enorme i s'hauria de conservar.
3: I amb aquest missatge de l'historiador Bernardo Albertí sobre la conservació del nostre patrimoni, deixam el concepte d'avui explicat.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un Tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Hi!

0: TV3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
2: I en puga, sí.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüero.

0: En aquest programa vos proposam un exercici d'escolta activa i ho feim cada dia després del butlletí de les 9, on sona cada vegada alguna cosa diferent i surt algú que diu...
1: Hola, com estàs? Som en Xema.
0: Exacte. Xema González de Lozoyo, com estàs?
1: Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. Encantadíssim.
0: I nosaltres de tenir-te, perquè jo crec que tu mai te n'has anat.
1: He intentat ser, no ser molt pesat, però sí insistent.
0: Recuperam aquella idea de les postals sonores que vàrem estrenar fa anys en el Replà, un magazín que tenia en Sora Baixa a IB3 Ràdio, i les recuperam per fer aquest exercici, com deia, d'escolta activa a les 9 i 4 minuts de dilluns a divendres, de dilluns a dijous, perdoneu. I jo li deia a Xema, en Juny Cortés i en Aina Marc, o mos donen un premi, o mos diuen que feim.
1: O mos engeguen per sempre.
0: Exacte, però jo apostaria perquè mos donessin un premi.
1: Més se'ls hi val.
0: En Xema González de Lozoyo és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és, com dic jo, caçador de sons, i això que ara estàveu escoltant, ell ho aborda com a faroles, Pere Grau. Perquè en les faroles també se pot fer música, Xema.
1: Sí, sense cap dubte. Clar, acaben sent una mena de marimba, no? O de xilòfon. Moltes nits, moltes matinades. Mm. Abans mos juntaven a la plaça de Pere Grau. Ara, a poc, amb totes les polítiques urbanístiques i la gentrificació, han aconseguit expulsar-nos. O sigui, ja no passam les vespres... xerrant, fumant, beguent, conspirant, enamorant-nos, emprenyant-nos a la plaça. Han aconseguit que acabi sent una cosa residual. Però abans passaven aquestes coses. I una d'aquestes nits, com que un està obsessionat amb aquestes coses dels sons i l'urbanisme i el territori i el barri, me vaig adonar que aquestes faroles tenen una sonoritat extraordinària. Mm. I no només això, sinó que estan afinades en tons diferents. Mm. Llavors mos van dedicar a fer una mena de composició efímera tocant amb les nostres cerveses les faroles. Fins que va comparèixer una veïnada que no li va agradar la nostra cosa i va cridar la policia. I, bueno,
0: i tot això ho vareu enregistrar, clar.
1: Per suposat.
0: Clar, i jo crec que si tenim una persona i un col·laborador que veu que les faroles sonen en tons diferents i és capaç de fer música amb una farola i una llauna de cervesa, és que, clar, t'hem de fitxar. I això forma part d'un projecte. Forma part d'un projecte que és la carta sonora d'un barri de Palma, que és justament aquest des que xerraves, que és Pere Grau, que és un barri molt nostrat, molt potent, molt reivindicatiu. També, Nael Falo, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Buenas tardes.
0: Que bé tenir-te aquí també en directe entre avui i demà. De on surt aquesta idea de la carta sonora de Pere Grau?
2: Bueno, nosotros queríamos hacer una carta, queríamos hacer un mapa de Pere Grau donde mostráramos el patrimonio y el patrimonio desde las imágenes. Tengamos en cuenta que Pere Grau es un barrio que nace en 1902. Es un barrio donde hay pocas imágenes porque las imágenes en general vienen de lo que es ciudad, ¿vale? La Palma Antigua es el que tiene imágenes porque allí ocurrían cosas. Pero empezamos a ver que a partir de los años 40, 50, empieza a haber algunas imágenes súper interesantes y queríamos hacer un mapa geolocalizado con las imágenes del barrio antiguas. Y entonces en una de estas pues conocimos a Chema y dijimos, o sea, pues también podemos cualificarlo, ¿vale? Enriquecerlo con sonidos. Y esto le dará mucha más potencia a lo que es el proyecto, ¿no? Sí. Ojalá tuviéramos aromas, ¿no? Sí. Porque los aromas antiguos, esto sería maravilloso. Claro, tenemos fotos antiguas, tenemos una carta digital, tenemos los sonidos que vamos a grabar y ahora solo ponerlos en marcha.
0: Que això és realitat i també és memòria, ¿no? És una eina de memòria.

0: Que si Pere Grau també té un emblema del seu mercat, eh?
1: Bueno, el mercat és tot. Per a nosaltres el mercat és l'epicentro de Pere Grau. Quan el mercat canvie, porque ya estamos viendo un poco los procesos que han ocurrido en Santa Catalina y en el Olivar, en el momento que el mercado de Pere Grau cambie, estamos perdidos. Pere Grau es un mercado que nace en 1943 sobre un edificio de Guillén Forteza, el arquitecto de Palma, y es un mercado vivo, que durante los martes, los jueves y los sábados, bueno, pues ahí ocurren muchísimas cosas, y luego también están los lunes, miércoles y viernes la ropa. Y de hecho es el único mercado en Palma, ¿vale?, que todavía mantiene la venta de animales vivos. Y esto le da un carácter que es absolutamente diferencial, ¿vale?, y que le da un aroma increíble.
0: Sí, sí, sí. I que, o, com decidiu que enregistrar, Xema?
2: Aquí, justament, és, jo crec que ve la part més interessant del projecte per mi, que és que és una qüestió subjectiva i que depèn, bàsicament, de cada persona. Me record que quan vam començar a xerrar del tema, xerràvem amb la Joana, que és una part molt, molt activa i molt, molt important de flipar un Pere Grau i del projecte, i ella, per exemple, me record que deia que no li agrada gens sentir els coloms, per exemple, que li feia molta gràcia i li donava molta pau sentir so de matinada de quan estan muntant les parades del mercat. Vull dir, sons que per alguns poden ser renou o poden ser molestos, per altres persones poden ser agradables i al contrari. Vull dir, per mi aquí està la riquesa de la subjectivitat de l'escolta de cadascú.
0: I aquesta escolta, no sé si li posau un inici i un final, vull dir, si vos proposau enregistrar durant X anys, si a mesura que aneu enregistrant dius, però això encara podria fer més coses, no sé com vos ho plantegeu, si hi ha un principi i un final, com un llibre.
1: Bueno, lo que sí que sabemos es que hay un principio. Luego iremos viendo las producciones, cómo quedan, ¿no? Y son sonidos increíbles, las escuelas. La limpieza, los sonidos de la calle, las palomas, los coloms, que la verdad es que esto empieza a ser un problema, de hecho, ¿vale? Porque es una epidemia. O sea, hay muchos sonidos en Pere Grau que la gente los asocia a lo que es la vivencia del día a día, y sobre todo también lo que son los patios de luces, lo que son entre casas, porque ahí se escuchan muchas cosas, que además, gracias a los equipos que tiene Chema, son cuestiones que quizás van más allá del oído humano. Entonces queremos registrarlas todas, ¿vale?, y tenerlas.
0: De tot el que has d'anar registrant, no sé si és capaç de dir que t'ha creat més atenció, amb què te quedaries, que t'ha sorprès, si és que t'ha sorprès alguna cosa, o en el fons tot és una sinfonia de sons que expliquen el barri.
2: Bé, un poc, i també continuant el que diu en Nael, hi ha moltes, moltes coses que són sorprenents, perquè justament una de les virtuts o les capacitats del so és que tenen un significat molt ampli, polièdric, podríem dir. Pot ser utilitzat per moltes coses. En aquest cas, per exemple, en Nael comenta que fem una feina sobretot de documentació, no? De que ens interessa documentar com sona ara la cosa. Però, clar, per exemple, aquest enregistrament que hem sentit de les faroles, aquest enregistrament ha sortit a molts llocs. Això ha sonat al Sonar de Barcelona fa uns anys, quan van presentar un disco, perquè van fer un disco que comença amb aquestes faroles. Mm. Vull dir, mai se sap. Per mi, una de les virtuts de l'escolta i del so és que tu pots preveure o tenim certes expectatives, però el so és lliure, no? Abans xerràvem de la llibertat, de la idea de la llibertat amb en Nael. Per mi és molt interessant el que ell també apunta, i és que el so, al contrari de lo visual, se cola per llocs on no toca. És a dir, tu estàs a Cateu, però pots escoltar el que està passant acá al veïnat. Igual no t'agradaria no sentir-ho, i en el veïnat li agradaria que no el sentissis, però clar, el so no entén de propietat privada ni d'aquest tipus de coses. Amb la qual mos pot dur a llocs absolutament desconeguts, i esperem que així sigui.
0: Mireu, i aquest és l'ambient de Pere Grau. Que això també és mercat, que se sentia més homenat de bledes, eh? Aquí també tenim el mercat. Ara ja tenim poc temps, mira que me sap greu, però segur que tornarem a xerrar. Entenc que això també se fa no només per preservar, sinó per mirar cap al futur. És un barri viu, aquest.
1: Claro, yo creo que si hay un barrio vivo en Palma es Pergarao. Son 68 hectáreas, somos 32.863 habitantes en el último padrón. Es un barrio muy vivo, que pasan cosas todos los días. Ayer Cinema La Fresca va a venir a la Fira del Variado, viene el nuevo año chino. En la plaza, en las plazas ocurren muchísimas cosas. Es un barrio vivo, ¿vale?, que nosotros queríamos preservar. Queremos preservar el mercado y queremos preservar esa diferenciación que nos hace ser peregrinos.
0: Que sí, és complicat, però sí, també la reivindicam, idò, des d'aquí. Aquest és un projecte que podrem escoltar, que obrireu, que un moment donat se presentarà, Xema? Clar.
2: Sense cap dubte. Jo crec que sí. A més, contarem amb vosaltres, perquè aquesta idea d'escoltar, passar gust d'escoltar i compartir escolta, jo crec que la ràdio és un lloc ideal, no?, per poder plantejar aquestes coses. I per afegir un poc a el que diu en Nael, que volem preservar o volem... No sé, jo crec que el que a mi m'agradaria, o per mi el que és el primer objectiu, és preservar Pergarao com un barri popular, com un barri de classes populars. Perquè ara, amb tota aquesta cosa, no?, que els, segons quines classes... no sé, s'encanten o se fascinen amb la vida quotidiana, ja, amb anar, sí, al mercat, sí, i tal. Sí. Hi ha un desplaçament, i en el propi mercat se veu, no? Els tipus de parades que comencen a haver-hi, els tipus de bars que comencen a haver-hi... O sigui, a mi el que m'agrada de Pergarao és que és el lloc on van arribar els meus pares quan eren emigrants i van venir a fer feina, i se trobàvem amb gent d'altres pobles de Mallorca que també havien vingut a fer feina, i és un barri, sobretot, de classes populars.
0: I amb aquest ambient, donant pas a les companyes d'informatiu i després per a Orella, que vendràs a postar el sonora d'en Xema.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim una gravació d'una bateria, un dels instruments més populars de la música del segle XX. Es tracta d'una combinació de diferents elements que abans interpretaven diferents músics i que es va unir a final del segle XIX a Estats Units. És una combinació entre bombos i caixes, amb el seu origen a la tradició de bandes militars i també d'orquestres clàssiques, dels plats, que tenen el seu origen a Turquia, i dels timbals, tambors o toms que venen de la tradició africana. Per il·lustrar aquest meravellós instrument, sentim un enregistrament del gran baterista Tony Oxley.

0: I aquí ens teniu a tot l'equip, amb en Juny Cortés, amb Naina Marc, en Níker Hernández, el control tècnic, també en Amarga Cifra a la primera hora, i amb en Luis Alberto Segura, músic i bateria de Lea. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, nosaltres amb l'energia a tope. No sé, tu, a veure, si tu te dic bateria, que te venes cap primer de tot.
1: Pues això, el que me ve és disfrutar molt. Jo he disfrutat molt tocant la bateria. Cada vegada que me criden per tocar la bateria, qualque puesto, sigui un concert o una gravació o un assaig, hi vaig de cap. O sigui que per jo és part de la meva vida i és disfrutar molt.
0: I te carregues les piles, m'imagino, no? A tope, bateria a tope, no? La bateria, mai millor dit.
1: Sí. Carrega i descarrega.
0: També, sí. Tens raó. Carrega sí, i descarrega.
1: Sí, pot quedar fet pols. Sí.
0: Tens raó. I d'aquí tenim a Luis Alberto Segura, músic i bateria de L.A., de L.A. Crec que no sabies sumar encara quan vas agafar per primera vegada les baquetes d'una bateria, no?
1: Pues sí. Tal qual, era molt petit. I era una bateria de jugueta que me van regalar per Nadal i tenc una foto molt curiosa que som jo, just acabava d'obrir el paquet i estic així flipant mirant la bateria i jo crec que era un presagio de... Sí, de lo que vendria després.
0: Que fort.
1: Sí,
0: va ser molt primera vista.
1: Tal qual, sí, uh-huh. Sí, absolutament, sí.
0: I clar, i aquí te tenim, ara amb quants anys, Luis Alberto? Quants anys tens ara? No, quants anys tens ara? Això no t'has de pensar molt. Ara... Quants anys tens ara?
1: No en tenia si era quan m'ho van regalar.
0: Quants anys tens ara?
1: Ara un parell més, 48.
0: Vinga, res. Fa 45 anys que te van regalar aquella bateria.
1: Sí.
0: Aquella bateria de jugueta, però ton pare i ta mare degueren dir aquest nin serveix, o aquest nin, i si n'hi compram una de veres? I a tercer de primària va arribar, o sigui, a tercer d'ESO, la tercera primària, va arribar a ser bona, no?
1: Pues va ser per... Sí, és una cosa que jo ho conto molt perquè ara que tinc fills me fa molta gràcia, no? Perquè quan vaig acabar a tercer d'ESO o abans d'acabar a tercer d'ESO jo era tota la meva vida he estat un alumne desastrós i per motivar-me jo volia una bateria de veres, ja anava a classes de bateria i volia una bateria de veres i mon pare i mon mare van dir... Te regalem la bateria.
0: Això,
1: I ho vaig intentar. Sí? Ho vaig intentar provar, vaig suspendre, vaig repetir,
0: sí.
1: Però me van regalar la bateria. Jo crec que ja era com, mira, és que ja està, vamos a comprar la bateria i a lo mejor...
0: A lo millor per aquí l'endreçam, no? En Luis Alberto Segura, degueren pensar a veure si l'endreçam. Per tant, m'imagina que més d'una vegada t'hauràs aturat a pensar... Qui series o on series si no t'haguessin regalat aquella bateria de jugueta i després se de veres? Ho penses? Ostres, ho has pensat mai?
1: Sí que ho he pensat molt, eh? Sí. I més ara, com fa més anys i és més major, i ho veus tot en perspectiva, i veig tot el que he fet, el que he viatjat, on he tocat, tot el que he gravat, discos, etc. Sí que penses, hòstia... De fet, hi ha una altra anècdota molt curiosa, que és que quan vaig fer la comunió, se va juntar pues, lo que se fa, no? o que se feia, ara no sé si se fa encara, però el sobret amb els doblets de ses ties, el sobret amb els doblets de sa abuela, els amics, i en el final pues, van fer un recuento, i mon pare i mon mare m'ho van dir, bueno, claro, això era la primera comunió, sí. Jo no sé quant any tenia, devia tenir, pues, sí. no sé...
0: 8 o 9, m'imagino, no?
1: Sí, 8 o 9, devien ser. Sí. Però aquí ja volia una bateria, jo. Però també volia un ordenador, i me van dir, va, què prefieres? Bateria? ¿Te basta para la bateria o para un ordenador? Ordenador. I vaig decidir l'ordenador. És curiós, eh? Però no me vaig pensar ni un moment, no sé... Va un moment de, hòstia, potser si era informàtic aquest tio.
0: Sí,
1: no,
0: però lejos, no. Lejos, sí, perquè sí, si sí, no sí, mos sí. Haguéssim perdut coses com aquesta.

0: Que bona, és una bona bateria, Luis Alberto. Mos tens aquí, tots aquí, moguent el cap, això.
1: Saps? Cap,
0: sí, clar, és inevitable. I s'ha de tenir una bona coordinació, perquè no és una mà, són dues mans, són els peus, has d'escoltar, has de seguir ritmes, de mirar, has de tenir una bona coordinació. Això mentalment i físicament exigeix un esforç.
1: Total. I, de fet, més coses. Ja som com un vell que recorda anècdotes i coses. I llavors puc estar xerrant hores i hores. Però me'n record que, per treure el carnet de conduir, me vaig presentar el teòric 7 vegades, perquè era un autèntic desastre. O sigui, eren 7 vegades, seria obviat, eh? Però a la pràctica me la vaig treure la primera sense pràcticament ni respirar. O sigui, pim-pam, pim-pam. Clar, el professor me va dir, tio, és que tu eres bateria. I lo notamos. Sí. La coordinació de los pies, el canvi de marxes, tot això, se veu que se nota molt.
0: Sí.
1: I vaig dir, mira, pues mira, gràcies otra vez a la bateria que me regalaron mis padres.
0: Ai, aquesta sí, bateria. Sí. I, escolta, però tu ets bateria, però també cantes i també fas moltes altres coses. No sé si és bateria, que està allò un poc més enrere, és que lliga manco i per això també has de cantar i t'has de posar davant el micro, que... Com va la cosa dins un grup?
1: M'estàs demanant si vaig passar davant per lligar més.
0: Exacte,
1: no?
0: Més o manco aquesta és la pregunta, sí.
1: No, no, la veritat és que no. De fet, m'ho va costar moltíssim, perquè quan estàs assegut de la bateria, pareix que no, però és com un mur.
0: Ja.
1: Vull dir, tens els plats, els timbals, com en dèieu abans, i estàs rodejat de coses i ferros i parxes i tot el rotllo. Quan passes a davant, pràcticament és quan se pedaria aquesta de sortir a la pissarra i que se t'acaben els calçons a la classe. És poco más que esto. Per jo va ser un trauma total. O sigui, me veia nu totalment, me'n recordo, en el principi, en el Bluesville, que és com, com vaig començar jo amb la guitarra.
0: I és públic molt apropat, clar.
1: Era terrible, sí, terrible, terrible. Era, pràcticament me notava nu, era com, no ho sé si ho entenia això, i mira.
0: I per què va passar? Sí. Perquè aquell moment de dir me posaré davant, també... Era una evolució o què era?
1: Jo crec... Bueno, era més una inquietud de compositiva, vull dir, perquè tocar i cantar... Jo tocava un grup que seria Glycerin, on tocava la bateria i cantava, i era un poc complexa.
0: Yeah.
1: Era un poc... Bueno, ho fa Phil Collins, ho fa The Ziggles i tal, però ja està. Jo, no, a mi no me funciona esto. Tot són acoples, el microcople, tot el temps, és un poc incòmode.
0: Sí.
1: I vaig dir, bueno, voy a provar. Me va costar, però, bueno, ha estat el meu modus operandi, modo de vida, des de fa, pues, 30 anys, pràcticament.
0: Sí, sí, aquí tenim en Luis Alberto Segura, L.A., que segur que el coneixeu i l'heu escoltat mil vegades, que te vares anar fent gran musicalment, ara deies, 30 anys. És que estàs a punt de fer, no, els 25, no? Estava a punt de celebrar els 25 d'L.A., no?
1: Ara feim el 25 aniversari, sí.
0: Quan
1: sí,
0: vas anar fent gran musicalment, allò, començaves gravant maquetes també dins un garatge, o quan se va fent gran un? Doncs
1: pues tal qual, jo feia les meves primeres maquetes amb un casset, amb un radiocasset que amb un pare i ma mare, com moltíssima gent d'aquells moments, i la forma que tenies de gravar era casset. Vull dir, nosaltres vam fer les nostres primeres maquetes en Green Cherries i més, en casset, i vàrem viure l'arribada del CD com un ovni de l'espai, saps? Era com, esto es inalcanzable, no? No, això no ho farem mai a la vida. I mira com les coses canvien.
0: Sí, i xerrant d'espai, podríem posar aquesta, no?

0: Que bé que sona. No sé si has notat que hem anat de més antic a més nou en les cançons que hem anat posant.
1: Sí, sí, sí, sí, ho he vist, cronològic, sí, sí.
0: Perquè tenien ganes també de celebrar o de dir això, que estàveu a punt de fer 25 anys. No sé si preparau una gran festa.
1: A què, perdona, t'he perdut un segon?
0: Dic si preparau una gran festa per celebrar els 25 anys. Què teniu previst?
1: Bueno, per ara tots són fulles damunt la taula i estem preparant una mica. Òbviament vull fer coses, tenc un llibre començat, tenim reedicions de discos que ja no són a les tendes des de fa anys, discos que jo vaig treure amb CD que mai han sortit en vinil, disco nou, gira, tornar a Mèxic, tornar a fer concerts fora d'Espanya que ho teníem aturat. Hi ha moltes coses, però estem intentant posar ordre primer de tot.
0: Molt bé. Ara te demanaré com carregues tu la teva bateria corporal, però crec que tens tres fills. Quin dels tres, sí. Si no tot tres, o cap, no ho sé, t'ha demanat. Papa, jo vull una bateria com tu.
1: Ah, pues si t'he dit la veritat, en casa de l'herrero, cuchara de palo, perquè per ara, sí, la moia, que és la mitjana, la més artista, la més d'arts musicals,
0: sí.
1: Que sí que balla i canta, i superfan de K-pop i tot el rotllo, però per ara està la cosa un poc en l'aire. I no seré jo que els apressioni a fer res que no vulguin. O sigui que
0: no, que el que sigui que es quedin estorats com vares quedar tu quan te varen donar aquella bateria de juguet quan tenies 3 sí. anys. I sí, Luis Alberto, segura, com carregues tu la teva bateria corporal per continuar i per fer tots aquests projectes que tens entre mans?
1: Pues si t'he dit la veritat, no tinc ni idea. O sigui, és una cosa que va i ve, és energia per fer música i voler seguir. És algo que ve de no sé on, perquè en els pitjors moments és quan te surt tot i tens més ganes de composar i sortir a tocar. Quan estàs més còmode i més bé a casa és quan estàs més passota de tot. Vull dir, és una cosa que no te sé explicar. No hi ha una tècnica, no hi ha exercicis, no hi ha... Ja te poden dir, pots dir llibres i ir al psicòlogo, que al final això va i ve com vol, i hasta donde quiera.
0: Idò, si mos permets, nosaltres anirem carregant bateries perquè necessitàvem energia fins a les 10 del vespre amb la teva música, t'apareix?
1: Fantàstic.
0: Idò, una abraçada ben gran i molta sort.
1: Gràcies.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: avui dijous també han sortit a demanar en el carrer quin plans té la gent per demà. Ai,
1: no, bé, crec que t'has avançat un poc.
0: M'he avançat un poc, sí. Ara ja tenia ganes de...
1: Tu ja tenies ganes de partir, Anna.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí, sí.
1: Hem de recordar que agafam la paraula bateria,
0: sí,
1: que és la paraula del programa d'avui. Justament ara hem xerrat amb Lluís Alberto Segura de Bateries. Els plans de manar-los d'aquí una estona.
0: Els aguardarem per d'aquí una estona.
1: Jo tinc més ganes de saber coses de bateries.
0: Sí.
1: I de què m'es proposes.
0: Sí, sí, sí. I és que per això ha vengut bé aquesta cançó sobre un castell. És que en un contes de nins, un castell és un lloc de residència del rei, de la reina, del príncep o la princesa. Però a la vida real, els castells tenen altres utilitats. Però si encara no mos han cansat de xerrar sobre bateries de defensa, ara anem amb una que mos pega una mica més a propet, a la carretera del Dic de l'Oest, aquí a Palma. Trobam la bateria de defensa del castell de Sant Carlos. Milles grans a la festa. Durant el segle XVII arriba una sol·licitud a un rei Felip III per part d'un mercader del port de Palma. Demanaven més seguretat per la zona i el coronel d'artilleria Jesús de Quiroga mos explica quina va ser la primera construcció d'allà.
2: Estamos hablando de 1612 y cuando lo aprobó el rey Felipe III, pues lo que se construyó fue el torreón, que es la primera construcció de defensa que hi ha en lo que ara és el castillo de Sant Carlos.
0: I així aquesta construcció va anar evolucionant i rebent diferents actualitzacions. La darrera va ser l'any 1662, tot i que després encara s'hi van anar afegint qualcuna ampliació més. Ja han comentat abans que el principal objectiu d'aquestes instal·lacions era la defensa del port, però hi havia qualcun objectiu més?
2: Con estos cañones, los del principio era proteger la entrada del puerto, y bueno, si se acercaba algún barco lo suficientemente próximo como para poderle alcanzar, pues también en la costa sur, ¿no?, de la zona sur del castillo. Luego ya con la ampliación había un alcance mayor y entonces efectivamente sí que se intentaba también proteger la posibilidad de acercamiento de barcos en la zona sur, la zona de tirando eso, ¿no?, hacia la cala de Marivent.
0: Però que ningú passi pena perquè cap de les bateries de defensa que han comentat avui segueix activa en l'actualitat.
2: En l'actualitat en Mallorca o en Baleares no hi ha bateries de costa inactives, como con cañones armados y que pudiesen hacer fuego. Todo lo que hay en el museo en el castillo de San Carlos son fondos museísticos.
0: Però allò que sí que està actiu és un museu, aquest museu dins el qual hi poden trobar autèntiques joies, segons el coronel.
2: Hay 10 salas. En la primera sala tenemos la colección Llorente, que es una colección de armas de fuego y armas blancas que fue donada por un teniente coronel de aviación y que es una colección excelente. Y vale la pena verla porque es una de las joyas del castillo.
0: I ara sí, deixant ja el tema militar i de defensa per passar cap a un tipus de bateries una mica més modernes en la següent entrevista sobre energies renovables.

0: ya lo tengo todo.
1: Va, és que sense energia no som res. Vicenç Fiol, director comercial d'Elèctrica Ferrer, com està? Benvingut.
2: Hola, bon vespre.
1: Com va? Si li dic bateria, que és la paraula que han triat el dia d'avui, que li venes cap primer de tot?
2: Pues antes era futur i ara és present.
1: Totalment, totalment. Bateries que les necessitem, que estem envoltats, que se mos acaba el llum, se mos acaba la bateria i pareix que hem de llançar un SOS. Actualment, què hi ha? Més demanda de plaques fotovoltaiques o de carregadors per cotxes elèctrics?
2: És vera que de carregadors de cotxe elèctric la demanda ha augmentat els darrers mesos. Estem veient que la gent està substituint el vehicle tradicional per carregadors de cotxe elèctric, però també el que estem veient és que molta gent que va instal·lar autoconsum fotovoltaic anys enrere, el que està intentant és actualitzar la seva instal·lació col·locant bateries en aquesta instal·lació per poder consumir tota aquesta energia que estan produint les fotovoltaiques.
1: Perquè l'estalvi d'energia en aquests casos és considerable?
2: És molt considerable perquè amb bateries aconseguim quasi un 80% de l'energia que sigui produïda per la instal·lació fotovoltaica.
1: Idò, és un percentatge molt alt. No sé si... quina és la complexitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques domèstiques si cada vegada és més senzill?
2: El tema de la complexitat, sobretot, és tenir l'espai suficient. Les plaques solars fan una dimensió de 2x1, són 2 metres quadrats cada panell. El que aconseguim actualment és que la tecnologia està evolucionant molt ràpidament. I panells que antes eren de 350 vatio pico, ara mateix en les mateixes dimensions les tenim ja de 590, i el que ens fa que amb menys espai puguen tenir més potència.
1: Clar, i m'imagino que això, ara ho deies, però que a més evolucionarà molt, perquè es repten de ser les bateries que emmagatzemen l'energia, cada vegada més petites i cada vegada més potents, no?
2: Correcte, sí. Ara mateix tenim bateries que, perquè puguem entendre, estiguin parlant que és com una caixa de sabates. Són bateries molt petites, les bateries ja són de 5.000 watts, i amb una sola bateria, en aquestes hores, per exemple, que ja no tenim llum solar i estem a casa empleant tots els electrodomèstics, doncs tindríem aquests 5.000 watts per poder emprar sense que tinguem que utilitzar la xarxa de la distribuïdora.
1: Ja. No, i important. I és vera que també hi ha hagut molt de programes i moltes campanyes de subvencions. No sé quins són els dubtes més freqüents de la gent a l'hora de parlar d'instal·lar plaques fotovoltaiques o energia alternativa. Quins són els dubtes principals?
2: Sobretot és confiar en la bateria. Antigament les bateries duraven molt poc, se desgastaven molt ràpidament. Actualment, en les bateries de liti, són bateries que entre 6 i 7 anys tenim bateries sense tenir que substituir-les. A part, les bateries, el que hem dit antes, que a l'espai s'ha reduït considerablement, ja no tenen manteniment, el manteniment és quasi nul, i a part és un sistema que ja ve tot, en si per això, és tot automàtic. O sigui que nosaltres podem tenir sistema solar, després les bateries entren quan junt solar se'n va, i després, quan s'acaba la bateria, automàticament mos entra la xarxa de la distribuïdora. O sigui que nosaltres no veiem res i tenim energia gratuïta, clar, està amb una inversió, però que de cada vegada poden ser més autònoms.
1: Ja, creus que arribarà a passar que tinguem el cotxe elèctric aparcat en el garatge, que mos faci la bateria i que mos doni llum a que nostre, el vespre?
2: Diguéssim, així com s'està actualitzant tot i que fa 5 anys teníem panell fotovoltaic de 200 o de 125 vatio pico i les bateries eren 25 bateries que mos ocupaven un quart o sencer, Jo crec que arribarà.
1: Arribarà, sí, sí. I de necessitat també gent com vosaltres que evolucioni tota aquesta tecnologia. En el final també és en benefici del medi ambient i de la societat en què vivim. Vicenç Fiol, director comercial d'Elèctrica Ferrer, gràcies per haver participat avui en el programa. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Bon vespre.

0: TV3 Ràdio és actualitat. Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ivetres.org/ràdio. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Vinga, ara m'ho hauríeu d'imaginar, en Juny Cortés i jo, a damunt un cotxe vermell, amb els laterals pintats, amb un llamp i pentinant-nos. Una cosa així, no? Vendria
1: sí,
0: ser?
1: Sí, sí, més a manco.
0: Més a manco. I de, no sé jo si tu has tingut mai problemes amb la bateria del cotxe. T'ho demano, perquè ja que m'has parlat d'aquesta música i parlant de bateries...
1: Sí, sí, sí. No, de moment no n'he tingut, i creu-ho m'has dit, perquè jo he de, sí. Jo he de fer una confessió,
0: sí.
1: Que és que jo no m'agrada gens conduir.
0: Val.
1: I si puc conduir sense problemes de bateria, millor. Però el mateix no se pot dir de Nadal Galiana, pilot de ral·lis amb qui han xerrat avui, qui, alerta, no m'ha sabut dir quant de premis s'ha guanyat en tota la seva carrera.
2: No sóc capaç de dir-t'ho. La veritat és que n'hi ha molts, perquè tenim la nostra exposició i aquí són noms també en la feina. Jo què sé, hi pot haver... 500 copes o alguna cosa així, no ho sé.
0: No ho sé, diu, ja n'hi ha 500,
1: 500 copes són moltes copes, com podeu veure, una carrera molt exitosa que ja fa uns bons 40 anys que roda.
2: Des de ben petit, jo sempre, evidentment, com molt de nins, jugava amb cotxes i tal, i no estigués antecedents a la meva família, però a mon pare sí que també li agradaven els cotxes, mai va fer res per escoltar carreres ni res, però jo sí que anava darrere d'això, i a l'escola, quan vàrem estudiar automoció, pues, vaig aconseguir convèncer els professors de preparar un cotxe per autocross quan jo tenia 16 anys i estudiava ECP. I els vaig convèncer i van, com a pràctica de l'escola van fer un cotxe i jo vaig començar a córrer amb aquest cotxe i m'enduia les carreres amb una grua que era un dels patrocinadors, i, en fi, i així va començar tot.
1: I a mem, aquí li s'hagin botat les alarmes quan han sentit 16 anys. Els autocross són proves de circuit en cas de terra on els menors poden competir amb autorització paterna. No us preocupeu, que no hem amollat a cap lot de 16 anys a la carretera. Com podem veure, una llarga carrera que ha estat bastant estable amb els copilots.
2: No he corregut en tant de copilots, no te pensis. Evidentment, els primers proves han disputades amb en Gavi Flores, el copilot, quasi oficial durant tots aquests anys. Ara... darrerament sí que fem moltes proves i hem guanyat diversos campionats de muntanya amb el Llorenç Ferragut, i entre mitges pues, hi ha hagut copilots esporàdicament, però home, fitxo, Gavi Flores i Llorenç Ferragut són els que més vegades i més quilòmetres i més hores m'han acompanyat.
1: La comunicació és crucial per ser un bon duo de cabina, i aquesta se torna molt més fàcil si hi ha molt de quilòmetres compartits.
2: És superimportant un bon copilot entendre-te, que t'entengui i traduir la necessitat que tu tens de que te dicti la carretera que prèviament t'heu reconegut de la manera i en el moment que tu necessites. Això és l'importantíssim, i això s'aconsegueix amb una bona compenetració entre tots dos i que cada un sàpi el que ha de passar i com ha de passar en dècimes de segon d'antelació.
0: És que m'has fet pensar amb en Carlos Saiz i el Luis Moya, aquesta parella meravellosa que s'entenien només mirant-se amb una cella.
1: Sí, i aquesta compenetració és crucial entre pilot i copilot, però també ho és amb el cotxe.
2: De fet, jo no canvio massa de cotxe. Ara, per exemple, les corpus work que tenim fa 10 o 15 anys, pues, clar, el conec beníssim. Ja no té secrets per jo. Sé molt bé com se comporta i li sé treure... No t'ho diré 100% perquè no li treus mai, però molt a prop, no? Aquest coneixement també és molt important. Al contrari d'estar canviant de cotxe, que sempre tens un temps d'adaptació i tal, o cotxes nous. Mira, jo som fidel en els cotxes que he tingut i estic molt content de la trajectòria amb ells, i per això no som de canviar massa.

0: I com que avui el programa estem xerrant de la paraula bateria, he aprofitat per demanar-li a en Nadal sobre els ecorallis, proves d'automobilisme que arriben a Espanya amb els cotxes elèctrics.
1: Són proves de regularitat, normalment en carretera oberta, en les quals compleixen totes les normes de circulació i de velocitat que estan establertes, i són proves d'eficiència i de complir un temps i unes hores de pas per uns punts secrets, no?, que l'organització té situat via satèl·lite, i sobretot això, o sigui, puntualitat i eficàcia de la conducció. O sigui, tot te miren amb quina càrrega de bateria surts, amb quina càrrega tornes, en el cas d'elèctric.
0: Molt important, llavors, manejar bé la bateria del cotxe. Aquests ral·lis de regularitat són proves de precisió, no de velocitat, requerint mantenir el ritme i el temps establerts per l'organització a distints trams.
1: El pilot de regularitat ha de saber conduir molt fi, sense menjar-se molt de metres de la carretera, perquè la medició d'un ral·li d'un tram o de regularitat sempre és amb un cotxe anant per la dreta, seguint la línia de la dreta de la carretera. Claro, tu quan condueixes, moltes vegades traces un poquet més cap endins o això, sense invadir el carril contrari, però tu hi ha una sèrie de metres de diferència. És el mateix que el pilot ha de poder pensar i ha de saber en quin moment estàs en tot moment. Per això, quan el pilot et diu afluixa o acelera, tu ho has de fer al momento.
0: Ral·lis de competició i de regularitat són dos reptes molt diferents, per això he hagut de demanar-li a Nadal quin prefereix.
1: La competició és el que m'ha mogut des de sempre tota la vida i és el que em se me dona bé i treure's màxim de jo i de la màquina que lluita en aquell moment és el que més m'ha agradat sempre i aquesta improvisació damunt la carretera és el que tenen els ral·lis en carretera, és el que m'agrada. I m'ha agradat molt fer ecorallis i regularitat perquè és una altra cosa, quan l'intentes fer bé és complicadíssima. La gent se pensa que és avorrida, és regularitat. Tot el contrari, és amb una tensió tot el temps per anar i fer-ho bé. És molt divertit, també.
0: Idò, si uns enamorats dels cotxes del passat o dels elèctrics més actuals, hi ha proves per tothom.
2: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és investigació.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Dinamarca, aquesta música de jazz, de bateria, aquesta sí és la que volies per demanar i de maca, no?
1: Efectivament. Abans ha estat tot una prova per veure si escoltaves.
0: Sí. I de maca, m'agrada quan gira la truita. Vinga, i de maca, Aina Marc.
1: I de demà han de saber plans que té la gent.
0: Clar.
1: I demà és divendres.
0: Sí.
1: Per tant, ja molts és un dia que compta com un cap de setmana i per altres ja suposa el darrer dia de feina.
2: Jo he d'anar a la feina i el cap vespre hem quedat amb els nens a la platja.
3: ¿Qué planes tengo para mañana? Trabajar y después mañana es viernes y preparar un par de cosas que viajo el fin de semana. Cumplo años el domingo y la idea es pasarlo afuera, sí.
0: Naina Marc és superoptimista perquè avui dijous ja serra de mà, sí, que demà hi ha gent que no fa feina, i ahir ja parlaves de juernes i era miércoles.
1: Ja sí.
0: No, ja veig que tens ganes de partir.
1: Vaig un dia adelantada.
0: I això que és la nostra primera setmana. Vinga, a veure, segueixi demà, que Aina.
1: Idò, bé, ara hem escoltat gent que fa feina, no? Però no tothom que hem trobat per un carrer té l'edat de fer feina. Escoltau també els plans que tenen els jubilats que han trobat i en quina bona energia mos ho compten.
4: Planes? Bueno, estoy jubilado, playita, paseo por el paseo marítimo, a relajarme y a darme un buen baño.
5: Plans tenim aquest mateix que feim.
1: Anar a passejar.
5: Anar a passejar.
1: Sí, però anar a passejar, sí, sempre va bé.
0: Sí.
1: I ara que començaran a baixar les temperatures, encara més. Bé, ara no, però d'aquí un parell de dies. Però els jubilats no són els únics que no fan feina. També molt falta un altre sector d'edat bastant important, on ho trobau? Hi ha nens que encara tenen sort de gaudir de les seves vacances i passar una mica, tot i passar una mica de vergonya, s'han atrevit a contar-nos què faran.
6: Jo aniré a la platja a un passeig amb els meus amics. M'aniré a menjar amb els meus amics i a donar una volta. Mis amics són, per a mi, el millor, perquè els tinc cada dia i són molt cercans.
1: I sí, aquestes ganes de sortir a fer voltes amb amics comencen de ben prep, però també n'hi ha que l'idea de quedar amb la seva família també els hi va ben bé.
7: Pues demà m'he quedat amb els seus padrins i pues, anirem a la Ratjada, estar a la piscina, a la platja i pues, passar l'estiu de lo que queda, perquè ja queda poc per començar l'escola.
1: I d'avui ningú se pot queixar perquè han trobat persones de totes les edats i idees per fer plans de tot color.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.

0: Vinga, que hem de baixar barreres, són les 9 i 45 minuts, si mos escoltau en directe, som a l'estudi d'IV3 Ràdio, i hem de saludar en a Laura Àries, presentadora del que serà el nou programa d'IV3 Televisió, La Roda del Temps. Laura, com estàs? Benvinguda.
1: Bona nit, molt bé, gràcies per convidar-me amb vosaltres aquesta nit.
0: No, res, gràcies a tu, que tu sí que tens energia. Escolta, si a tu t'he dit bateria, que te venes cap?
1: Bateria? Me ve en el cap una bateria de preguntes ara mateix.
0: Ah, mira, mira.
1: Després dels dies de gravació que han tingut, bateria de preguntes.
0: Que bé ho has filat, que bé ho has filat. Perquè aquí tenim en Laura, que serà la nova presentadora, o la presentadora d'aquest nou programa, que mos acompanyarà tots els vespres, no? IV3 Televisió.
1: Exactament, exactament. Serà cada dia, de dilluns a divendres, després de l'informatiu.
0: Molt bé, encara no tenim dia, no, però...
1: Bé,
0: oficialment,
1: jo m'ho crec que ja se pot començar a dir. Jo, o sigui, no sé si m'arranyaran, però... mira, ja vos ho abans, serà dia 21 de setembre.
0: Dia 21 de setembre, vinga, idò,
1: aquí
0: ja estarem...
1: Aquí està previst que sigui s'estrena, sí.
0: Perfecte, i tu com ho dius? Estàs mossegat totes les ungles, no sé, te fas... T'estires un poquet dels cabells, sí. No dones el vespre, com ho dius?
1: Mira, darrerament no dormia, però ara que hem fet les primeres gravacions ja m'he quedat més tranquil·la, perquè tot ha anat bé, tot ha anat rodat, estem contents, tot l'equip està content. Així que, però si saps això de que se te tanca la panxa, no menges, no dorms, això, et cauen els cabells, tot, he passat per totes les fases.
0: En Aura l'hem vist fent moltes connexions de carrer, programes, magazines i vetres televisió. Conta'm, el dia que te varen dir... Laura, estem pensant en fer un concurs per la tele. I em pensava que potser el podries presentar. Com va ser aquell moment?
1: Mira, jo no me'n podia venir, perquè jo deia... Jo, de veres. I a més que hi havia molt de nivell, també. Hi havia moltes persones que se varen presentar en aquest càsting i jo no me'n podia venir que me diguessin tu ets una opció, has de venir al càsting. I jo encantada ho vaig fer. I mira que bé ha sortit, però sí, va ser una sorpresa, perquè és això, jo estava molt acostumada a fer connexions de carrer, jo sempre he estat reportera, i és un bot molt gran i un repte laboral enorme. O sigui, estic molt sorpresa.
0: I quina diferència hi ha? O sigui, tu com t'has vist fent carrer, que és el que has fet moltes vegades, i molt d'anys, i ara amb un plató, que m'imagino que és allò de teau, venga, aquesta és bona, venga, seguim, pam, pim, pum. Com te veus? Com t'has vist?
1: Mira, la primera vegada que vaig entrar en el plató, que ja està tot il·luminat, tot el lloc, els faristols, vaig dir, uau, però què és això? Però és un escenari d'una pel·lícula. O sigui, me vaig quedar bocabadada, és a dir, tot això és per jo, saps? Tot aquest escenari és per jo. I és molt diferent, la feina és molt diferent. Això que me demanes... Clar, nosaltres estem acostumats, els reporters, a entrar en un directe de 4-5 minuts. Lo millor jo abans també feia informació,

0: endavant i ara tal. I sí, te sents molt pendent. O sigui, estan tothom pendent de tu.
1: Ja. Per exemple, per curiositat, un capítol d'un programa que durarà una horeta.
0: Sí, està previst que duri uns 45 minuts.
1: 45 minuts.
0: No
1: I
0: arribarà a
1: un
0: l'hora,
1: programa de
0: sí.
1: 45 minuts, que el feis de tot seguit o quant de temps podeu estar enregistrant?
0: Intentant fer-ho tot seguit, és a dir, si hem d'aturar perquè qualque cosa no ha sortit bé, tal, aturam, no passa res, no és en directe. Això, jo que estic molt acostumada en els directes, intento que tot surti pa, pa, pa, pa, tot
1: Sí,
0: seguit, i de moment mos ha anat molt bé, però si s'ha d'aturar, s'atura, a lo millor mos poden torbar una horeta i poc, o una
1: Val,
0: horeta,
1: molt
0: una horeta
1: bé.
0: i poc, sí.
1: Molt bé, molt bé. I a tot això no t'han demanat encara de què anirà la roda del temps, de què anirà Laura Àries?
0: La roda del temps és un viatge per els millors anys de les nostres vides, és a dir, coses que no recordàvem, que recordarem, curiositats que potser no sabíem, rememorar cançons, perquè també tenim una fase molt divertida en cançons, pel·lícules, xerrant d'actrius, d'actors, xerrant un poquet de tot, de moments que potser la gent diu, ah, sí, aquest any vàrem viure això, i ajudar-los a recordar, i sobretot a passar-ho bé recordant i poder jugar un poquet.
1: Val, i sempre hi haurà una pregunta i dues opcions, dues altres opcions.
0: Sempre hi haurà preguntetes amb opcions, menys la fase final. La fase final deixem el concursant tot sol davant del perill, que deim
1: Sí,
0: nosaltres, que
1: sí.
0: contesti ell el que trobi, però sí, normalment sempre hi ha opcions, jo sempre dono opcions, i tot va al voltant de 10 anys. És a dir, les preguntes, nosaltres triem un any i aquelles preguntetes se fan al voltant d'aquell
1: És a dir, podríeu dir, ja, 1972, què va passar aquell any? Ta, ta, ta,
0: Exacte,
1: 1900...
0: perquè ho entengui qualcú que encara no ho ha vist i que digui, men, de què anirà? Nosaltres tenim, el programa s'anomena La Roda del Temps, no? I doncs nosaltres tenim la nostra roda, que jo sempre li dic, que giri la Roda del Temps. I gira, la roda gira, tria un any, i al voltant d'aquell any que tria, la roda, fem les preguntes, que poden ser de tot això, d'actors, d'actrius, de coses que, esdeveniments, coses curioses, i de tot un poquet.
1: Val, mos podria tocar una pregunta del 2024 o no?
0: Sí,
1: Ah, sí,
0: perfectament.
1: molt bé.
0: Des del 2026 ho estan valorant, perquè encara som en el 2026, no ha
1: Sí.
0: acabat, no ho tenim clar, però fins al 2025 pot
1: Estens
0: tocar.
1: present. Sí. Tu de quin any ets, Laura?
0: Jo del 96,
1: Val,
0: i ja ha
1: que...
0: tocat
1: Ha
0: aquest any.
1: tocat, ja ha tocat. I què
0: Diré,
1: va passar?
0: ja ha
1: Ai, no,
0: tocat.
1: clar, no t'ha hagut de demanar si ja ha tocat. No, o sigui, què va passar en el 96, que t'ho
0: No,
1: recordis?
0: això ja ho veurem, això ho veurem,
1: A part de que
0: però
1: tu
0: moltes coses van
1: nasquessis,
0: passar al
1: sí?
0: 96. Laura Àries va néixer, per
1: Això,
0: exemple.
1: a part d'aquesta, a part d'aquesta...
0: A part d'això, moltes més coses que ja veurem.
1: Molt bé, molt bé. I ara, tots aquests dies, també heu estat fent el càsting. Com se viu també un càsting? No sé si tu ja has estat connectada, no? L'has viscut d'alguna manera?
0: Mira, això, el nostre productor, en Dani, és meravellós i fa tot ell aquesta feinada de triar concursants. Ell ha fet molt d'anys concursos, sap els perfils, ho du molt bé. I la veritat que jo no he estat dins la roda de queixa, però jo el veig amb molta feina i amb molta gent amb ganes de participar. I jo animo a tothom que se vulgui apuntar, que mos cridi en el nostre WhatsApp. Si me permeteu per aquí,
1: Sí, per
0: 691, ja
1: favor.
0: aprofitaré 05-2283,
1: Sí,
0: escriviu-mos un missatget
1: sí.
0: i veniu a participar.
1: Molt bé. I que necessitàvem, m'imagino, gent de totes les illes, de totes les edats, perquè això deu ser intergeneracional,
0: Sí.
1: no?
0: Sí, és una cosa curiosa el que dèiem, perquè a vegades ve gent molt jove, com jo, del 96 o del 98, o gent molt jove, i toca un any que, per exemple, és el 1970, 1972, i hi ha moltes coses que recordam i no
1: Sí.
0: havíem ni nascut, i el mateix amb la gent de més edat, és a dir,
1: Ja.
0: tothom se'n recorda de cosetes, és a dir, el salt generacional no és tan gran, veient que se redueix molt en aquest
1: Ja,
0: concurs.
1: ja. I escolta, no sé què te diuen a casa teva, què te diuen les teves amigues, els teus amics, de que estiguis presentant un programa
0: Mira,
1: d'aquestes característiques a IB3 Televisió.
0: estan orgullosíssims, per suposat. Jo crec que era una cosa que no mos esperàvem. Jo estic també molt contenta i ells, la meva família, són els primers que m'han donat ales sempre. Perquè, bé, jo he estat fora, visquem fora, durant 10 anys, a Catalunya, a
1: Sí,
0: Barcelona,
1: sí.
0: i ara he tornat, i he tornat per la porta gran,
1: I
0: no?
1: tant.
0: I ells ja

0: me varen donar ales tant els meus amics com la meva família per anar-me'n, de dir, cerca't la vida més enllà de Mallorca, si has de volar, vola, i ara, bé, ben tornada, no? Benvinguda, i estan molt orgullosos.
1: Que bé, i de Laura Arias, nosaltres efectivament havíem pensat en tu, en la paraula bateria, per allò de bateria de preguntes, i sí, havien dit, anem a contar un poquet aquest nou programa i a donar-li molts ànims a Laura Arias. Abans de dir-te adéu, dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure si tens algun costum abans d'anar a dormir que ens ajudi a dormir millor. Què voldries compartir amb els oients?
0: Mira, hi ha dues coses. Jo escolt molta música, música tranquil·la, relaxant. Anar-me'n a dormir sense escoltar música, ja no me'n vaig a dormir igual, però jo és un ritual. Sempre me poso els auriculars per no molestar els veïnats, perquè si no... I escolt música relaxant, que en té molta. I si no, després hi ha una cosa que funciona molt. Ara per xarxes socials s'ha com a popularitzat aquests centres d'estètica o de benestar. Mm. Pugen vídeos fent massatges en els clients. I això, de veres, per que te donen a tu un massatge, tu te poses aquí un vídeo de 10 minuts veient com et donen un massatge i entres a son. 100% assegurat.
1: Aquesta no me l'havien dit mai. I escolta, necessitava una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Que m'es proposes?
0: Mira, jo per fer-li un tribut a Catalunya i a Barcelona, que he viscut molt d'anys allà, he considerat que era que meva, fins ara que he tornat, estic molt contenta d'haver tornat, però mira, li faré un petit tribut a Catalunya i Quan tot se l'aire, de Charango, m'agrada molt. És una cançó que sempre m'ha agradat molt i una cançó molt relaxant per abans d'anar a dormir i per baixar la barrera.
1: Ho és, i molt hermosa, i crec que podem enllaçar amb el que contaves fa uns minuts, allò de venga, Laura, l'aire't, eh? Laura, venga, vola, Laura.
0: Exacte.
1: I de Laura Arias, moltíssima sort, bona estrena, i estarem tots davant la tele dia 21 de setembre. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. Viatger.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com està un 19, un concurs mític al panorama musical de les Illes, les sèries i el cinema conformen el menú de l'Aviador d'avui? Comencem.

0: I començàvem tot un estiu a casa. És el nou EP de 4 cançons que ha publicat el singular artista de Calvià, Baldo, amb dues As. Parlarem del seu moment actual i també dels projectes i presentacions que té previstes. Després vos donarem tots els detalls sobre la nova convocatòria del concurs de pop-rock de l'Ajuntament de Palma, que ja és oberta fa 2 dies i durarà aquesta convocatòria fins dia 21 de setembre. I per acabar tindrem novetats en sèries, a les plataformes i també les estrenes als cinemes.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Hernández, el control tècnic.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. Música.

0: I atenció, emergència, Popes, en Baldo, que ha publicat un nou EP amb 4 cançons, com han dit, titulat Un estiu a casa, el va presentar en directe com a taloner de Camela, que deu ser tot una fita en el jardí aquest estiu. I com sabeu, en Baldo és de Calvià, abans ha publicat ja 2 discos i és un exemple d'alegria, de vitalitat i de color. Com estàs, Baldo?
1: Bon dia. Bon vespre, bon vespre. Perdoneu, és de costum.
2: De color
1: de
2: també,
1: bon
2: que dus a la cara, que és brilli-brilli tan, tan
1: sí.
2: Preciós.
1: Jo crec que, sigui o no sigui la ràdio, jo crec que hem de venir full Baldo, sempre, sempre. Hem de fer aquest commitment, és molt important. I bé, estic supercontent de poder presentar aquí a la ràdio Un estiu a casa. Em fa molta il·lusió, m'agrada molt aquest EP.
2: Que bé. A més, un EP que té una gènesi, uns inicis, una idea inicial. Com va sorgir la idea de...
1: Bé, aquest EP va sorgir per un grup que es diu Turista Sueca. Ells, quan vaig presentar Emergència Poble, el meu anterior àlbum, ells varen venir per obrir aquest show a la Sala Palma Nova i me varen dir... Hem escrit una cançó al Camerí que es diu Balconing, inspirada en Magaluf i tota aquesta cosa d'estiu que tu tens amb els guiris i tot això. I jo vaig dir, ostres... O sigui, 9 anys fent música i mai m'he posat a escriure. Sí que tenia tinc una cançó que es diu Magaluf i que és com una cosa molt indie i molt tranquil·la, però mai havia xerrat de l'estiu idíl·lic. I això s'ajunta...
2: Sent de Calvià. Sento sí. De Calvià, imagina't. Si no.
1: És que tinc la sensació de que qui pot xerrar d'un estiu a Mallorca si no és l'estereotip de l'estiu a Mallorca, que sóc jo a Calvià, saps? Així que va començar per aquesta idea i també perquè jo vaig veure tota aquesta estètica que va fent a Zara Larsson amb el seu últim àlbum i vaig dir, ostres, però això és el que he de fer jo? I se me va il·luminar tot juntament amb Balconing i vaig dir, ah, ok, el següent serà xerrar d'això.
2: Que bé. Ja tenim el relat fet.
1: I crec que sempre estic fent com a les entrevistes estic com molt seriós i sí, aquesta cançó que va ser molt profunda i més, però la realitat és que faig coses també més simples, més fries, més d'humor i crec que aquest EP xerra d'això, de no fer coses tan intenses sinó més passar-ho bé i xerra d'això.
0: Baldo, bé, ara parlarem de sa música, però ara veure que sempre duies perruques.
1: Sí.
0: Ara tens ja els cabells bastant llargs i... O no? És una perruca?
1: Oh, no, mai se sap.
0: També és una perruca? Mira, ja m'ho pensava.
2: No
1: secreto de confessió.
0: Ah, mira.
2: Però ja està, no se diu.
0: Ja pensava
2: no se
0: que...
2: diu, però te queda molt bé.
1: El que passa és que ara estic com més natural, més surfista, no?
2: El pelazo te queda bé, ja
1: una
2: està.
1: Una mica més curt quedaria Ayuso, però no és el que estic cercant, saps? O sigui, així queda bé.
0: Té moltes perruques?
1: Sí, perquè per jo és una manera d'expressar-me que m'ajuda molt i en el meu dia a dia o quan vaig al gimnàs no m'agrada fer crossfit amb aquest cabell, o sigui que aquesta és la realitat.
0: No, si no te l'has de rentar cada dia i
1: clar,
0: aquestes
1: bé,
0: coses.
1: Sempre
2: però me fas crossfit amb quin cabell?
1: Com jo dic, calvo creativo. És quan estic calvo creativo, exactament. Així faig crossfit. Però he de fer Hyrox, és que si no...
2: Ara m'has generat una necessitat, que és veure com fas crossfit.
1: No, jo crec que si la gent veu TikTok, ara estic fent com un trend que és de dia 7 intentant que la gent conegui la meva cançó, no? I estic fent això i no, on, si me pilla a la platja, estic a la platja amb el cabell curt i tot això.
2: Molt bé,
0: és a dir
2: que no tens TikTok.
0: No tens problemes amb això.
2: De
0: fet, ara que parles de la platja, les imatges promocionals
1: sí.
0: Del disc, surts a Saborera de la Mà, a unes roques,
1: sí.
0: Amb els teus ballarins, no?, que estan a darrere.
1: Sí, bé, o sigui, això, més
0: surs
1: que ballarins, són com models, i aquest look de sirena és de Lineo Studio, que és una marca d'una dissenyadora d'aquí mallorquina molt coneguda, que de fet ha treballat amb Zara Larsson i amb gent molt internacional ara mateix, o sigui, per jo és com el top 1 de la moda aquí a Mallorca, i vaig xerrar amb ella, hem fet com molt bona amistat, i me va dir, sí, clar, pots fer servir la meva roba per aquest shooting. I vàrem anar al Delta, i jo volia fer, per jo, la simbologia d'aquests extras que són una roca amb jo i que no tenc apenas espai, és una mica aquest missatge com de turistificació que estem patint ara mateix a l'illa, ja de fa temps, no? I per jo era interessant xerrar des de l'estereotip de l'estiu i des de jo com a calviana quin és el meu punt de vista, ja que els meus pares van arribar fa molt d'anys precisament pel turisme, no? O sigui que me feia il·lusió xerrar una mica d'això i lo guai d'aquest EP per jo és la identitat que he trobat, que és com de... Tota la meva música ha estat patint soc lo suficientment mallorquí, no ho soc, no sé què, i ara aquesta conclusió és mira, m'és igual. Ja està. O sigui, soc jo i aquest EP soc jo i aquesta sensació que jo tenc de viure la mallorquinitat.
2: L'escoltam un poc o què?
0: Sí, anem a escoltar, abans sentíem Este Verano, per sí. Començar, i ara escoltarem Verbena.

0: I d'aquesta et digues, Baldo.
1: Està feo que lo diga yo, però esto es un temón.
2: És un temazo,
1: no?
2: És un temardo, és un hit.
1: O és.
2: És un hit ja que se vol venir des de les primeres, les primeres notes.
1: Jo estic completament d'acord. O sigui, és que me sap greu dir-ho, però és que m'agrada molt aquesta cançó.
2: La sangria i pomada, por favor.
1: I aquesta cosa com de sí, de passar-ho bé. O sigui, és que és una cançó de passar-ho bé. Me vaig inspirar molt en el patró de les castanyetes d'Esbai de Bot, fent un barreig amb la música electrònica. A jo m'agrada sempre agafar com lo tradicional i donar-hi una volta i fer aquest barreig raro. Fer un xum.
2: Un xum, no? Un Rodrigo Cuevas, no? Que agafa la música tradicional, no? I li fica ja electrònica, pop, allò que sigui.
1: Sí, però jo crec que lo de Rodrigo és una mica més... és més 60% tradicional, 40% modern,
2: sí,
1: no?
2: Potser, sí.
1: Lo meu crec que seria 60-40%, però al revés.
2: Podríem invertir, sí, la proporció.
1: Una mica, sí.
0: I d'en aquests quatre temes que has publicat, Baldo, em sentirà els dos més festius, d'alguna manera, i cantats en castellà. Com tu deies, de vegades és difícil, no?, trobar aquesta identitat. Tu tens aquesta voluntat d'integrar-te, de cantar en català, però i com te rep el públic de la música en català?
1: Ui, és una pregunta una mica complicada. Hi ha gent que molt bé i que diu... De fet, me passa que dins d'alguns artistes sí que tinc aquesta sensació de dir ostres, Baldo, que bé que cantis i que xerris en català i que cada vegada ho milloris més i que, saps, perquè no és que jo he arribat fa 2 anys i estic xerrant a la català, sinó que he xerrat català sempre. Lo que abans me feia molta por xerrar en públic. I només escrivia perquè creativament m'ha estat sempre més fàcil escriure o estudiar en català. Però aquesta vegada sí que he volgut fer algo més català, perquè simplement perquè l'anterior disc apenas tenia català i no vull fer l'idioma una pressió d'atenció. Quan estic fent música en català normalment tinc més atenció mediàtica o pública i quan estic fent castellà és més complicat perquè jo crec que hi ha més competència.
2: Clar.
1: Però no vull renyir la meva música amb la pressió d'un idioma. Jo vull fer música que me doni la gana i quan me doni la gana. I ara me feia ganes.
2: T'ha caigut un brilli.
1: No passa res.
0: És que, Baldo, els adueixi uns puntets...
2: Són estrelletes, papallones...
0: De vora
2: puntets, sí.
0: Exacte, el que se posa sent quan surt, a vegades
2: ja
0: de vespre.
2: Arreglau, Baldo.
0: I a més s'ha pintat els ulls de color taronja i groc i un pot de blau, superguapo.
1: Sí, la inspiració dels colors d'aquest EP és una mica l'atardecer, sí.
0: Que guapo.
1: Aquesta és la idea. Aquest home se pixa.
0: Sí, riu, no, però...
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sí,
2: què més vols que me fas riure? Això és meravellós.
1: Per jo els colors són molt importants per indicar un... per indicar aquesta idea de per jo la meva música l'entenc a través d'una imatge primer, abans de la música he de pensar quins són els colors. Crec que això té un nom, però no sé com se diu.
0: Sí, té un nom.
1: Cinta no sé què. Pues ten cinta no sé què.
0: Baldo, parlem un poc de sa música, perquè bé, ara ho anticipàvem, han sentit els dos temes més de festa, que seria música urbana, disco, com
1: sí,
0: li diries?
1: Sí, per jo és com de... Este verano és la cançó d'estiu, o sigui, m'he inspirat en totes les cançons d'estiu, fet una. Verbena és electrònica en pop. Això que està sonant ara és Dimoni Unguiri, que és...
0: aquesta és canyera potenta.
1: Això és Dembow, i estic molt content d'aquesta producció.
0: I conta-mos, aquesta producció, la sentirem.
1: Bé, és un dembow... on, bé, té els patró des d'embou i es baix des d'embou, estic molt obsessionat des d'embou, allò em va canviar la vida quan vaig escoltar Linda de Tokisha i Rosalía i vaig dir que és aquesta música que s'escolta a la República Dominicana, jo m'encanta i la sent molt meva, no sé per què, saps, com que sents algo fora d'un lloc que no és teu i la sents teva i vaig dir, vull fer això 100% i vaig afegir les castanyetes mallorquines que estan ficades a 3 de 4 cançons d'aquest EP i aquí sona molt més. I té un xunxiu molt important, que és un noi que és un dimoni i que és bisexual i té una dona de 43 a Inca i té un noi a Vinicius de 23 i li agrada molt la pari. Li agrada molt anar de festa.
0: I d'això és Dimoni i un guiri.
1: Exactament. Costits, que m'agrada, no te

0: i que molts agrada sentir referències locals, Costitx, Binissalem, no?
1: Sí.
0: Abans això no se feia perquè sempre se volia citar Nova York o altres ciutats més. Però és veritat que d'ençà que va començar a fer referència a llocs locals, a la literatura, a la música... Sí. Molt més xulo.
2: És més divertit, sí. I idealitzar el que tenim a prop que el que tenim fora.
0: Clar que sí, crec que coneixem.
2: Crec jo. El sou jo és que tinc un videoclip a Nova York, però, llevant això, de veres que m'agrada molt inspirar-me en els jocs que m'inspiren, i sempre he fet música inspirada en els jocs on he estat, i volia xerrar de Mallorca, i sempre és graciós el que tu dius, sempre t'ha cridat l'atenció que diguis, escoltar lo teu en una cançó és com... I si és com en un punt més urbà i tal, crec que se viu diferent, també.
0: Que bo, idò, conversam amb Baldo sobre aquest nou treball, el disc que ha publicat Un estiu a casa. Quatre cançons. Baldo, i com vas actuar davant Camela, abans de Camela? T'agrada Camela? És un referent? O...
2: Sí, 100%, 100%. Bé, ho vàrem fer a Jardí...
0: No t'havies pensat mai tocar davant de Camela, o sigui...
2: O sigui, jo m'encanta, sí. Camela, però he de dir que fa 2 anys vaig fer el mateix concepte d'obrir el concert de Jardí en el mateix circuit amb Anna Mena, i clar, Anna Mena per jo és com lo top. Evidentment, Camela, sí, sempre... Jo tinc un duo de DJs que m'on anam Ojeres Hidratades, i sempre estem punxant Camela, o sigui, sempre hem de posar Cuando Zarpa el Amor, i la gent ho sap. M'agrada molt i només tinc admiració per ells, o sigui, que ha estat... He fet només 2 bolos aquest estiu d'artista i d'aquest concepte i d'aquesta música nova, i un va ser allà, i el dia següent va ser a la Feixina, i va també anar super, super bé, i feia molta, molta calor a juliol. Quin estiu hem passat, terrorífic, aquest any.
0: La veritat és que sí, en aquest disc, Baldo, tu ho has fet un poc tot, no? Ets responsable de tot el concepte, la lletra un poc, la música la fa un productor. Qui fa la música? Qui fa...
2: Això és producte local, 100%. De fet, m'agrada que soni el Git, perquè va ser la primera cançó que varen començar a fer junts, juntament amb Spicy, que és un dembow que vaig treure abans. Aquesta cançó és d'Oli G. Les 4 cançons són produïdes per Oli G, però també ha estat la primera vegada que he pogut ser a l'estudi component tot, la música, tot, com vulgui que soni tot, o sigui, si sona bé o sona malament, és responsabilitat meva, aquesta vegada, i estic molt content d'això, perquè ha estat la primera vegada que creativament m'ha posat a produir amb un productor i dir-li, no només com, perquè sempre he treballat a distància amb altres productors, ells me passaven els beats, jo li deia, no, baixa'm això, puja'm això, i això, lleva-lo i posa això, però aquesta vegada ha estat tot començar de zero, i ha estat un camí, com dijo Melody, espinas y rosas. Però ha estat molt bé, estic molt content.
0: I Baldo, com prepara't les coreografies? Com són els teus directes?
2: Pues m'encantaria que la gent estigués en un assaig nostre, perquè som jo i les meves ballarines. Chicas, tengo aquesta cançó, són així, que podem fer? Tinc aquesta idea, jo sempre vaig amb un esborrany musical de com vull fer la dansa i com vull fer la coreografia de la cançó, però elles m'ajuden molt a fer els passos i tot això. Però és molt guai, perquè crec que la dansa sempre està més denostada que un joc d'assaig amb un grup tocant i tal, i en realitat és el mateix, o sigui, és el que mai he entès per què no, perquè és literalment 2 hores amb les meves ballarines xerrant, això, tal, no sé què, i sempre xerram de looks, de com ens podem posar aquesta vegada, de com pot ser el maquillatge, jo els explico com això són els colors, i... però sí que m'agrada molt crear el directe de... A jo sempre m'agrada que sigui una muntanya russa, sempre ha de fer cap a dalt, després ha de baixar amb la part tranquil·la i ha de tornar a pujar per lo massa alto.
3: Però aquesta és molt coral, no? Tot el procés, no? De les còreos.
2: Sí, però jo crec que sí. I lo bo d'això és que sempre intentam que si una coreografia és més complicada, que l'altra sigui una mica més senzilla. Però sí, una cosa molt important del meu directe és que sempre ha d'haver 2 ventiladors. Si no hi ha, jo no me puig a l'escenari.
0: Es passa calor o pas cavall?
2: Es passa calor i passa escabell. Es pas dos, es pas dos. Un, perquè jo no puc ser tot el concert amb escabell així.
0: Aferrats a sa cara.
2: Aferrats sí. a sa cara, perdoneu, que sé que estem a la ràdio. O no puc ser... si estic suant, no se pot aferrar escabell a...
0: Ha de quedar...
2: No, clar, ha de quedar...
0: És a l'aire.
2: Però és que pareix una tonteria, però no és una tonteria.
3: Han de ser ventiladors potents, a més.
2: He d'assajar amb els ventiladors perquè se te seca la veu. O sigui, que tu has de fer molta pràctica, i per això he de fer molt de crossfit, perquè he de guanyar molta resistència a l'escenari, perquè heu de pensar que és una hora i mitja ballant sense aturar.
3: Sense aturar.
0: Brutal, Baldo. I conta-mos un poc, has dit que has actuat dues vegades aquest estiu aquí. És hora de cercar concerts a fora. On cerques? Hi ha un circuit per tu? Serien clubs? Seria... Quin seria?
2: Si te soc sincer, jo sempre estic cercant... Jo tinc molts amics LGTBs on trobam els espais per fer els nostres concerts. Moltes vegades és així. Aquí a Mallorca és diferent, he de dir-ho. Quan m'he d'anar fora sí que és vera que he fet molt Cádiz, he fet molt Madrid... No he fet tant Barcelona com m'agradaria fer-ho, no sé per què, no sé què passa allà, però m'encantaria fer més Barcelona. Però tot en general ha estat de circuits de... Oye, jo tinc això altre, però bé, estic content. La gira passada vaig ser a Nova York, vaig ser a Itàlia, o sigui, estic supercontent. Quan jo vaig cantar a Pàdova, a un club...
3: Oh, que bonita.
2: A Pàdova és increïble. I aquell club que es diu Ànima, i que vaig agafar molt de carinyo, perquè això eren com... van ser com 500 persones ballant, o sigui, no havien escoltat mai la meva música, i era com de, ostres, que guai, i vull fer més això, perquè... Jo crec que la meva música és guai d'escoltar, però l'has de viure en directe. Jo ho tinc molt clar, jo sóc un artista de directe i crec que és el que la gent més gaudeix de jo.
3: Com arribes a Itàlia, per exemple? Però...
2: A Itàlia, Riff, jo tinc molta connexió. Bé, jo sempre ho he dit i sempre ho vull dir. He estat com a artista... vaig fer un voluntariat europeu a Finlàndia. I vaig fer una amiga francesa i vaig fer una amiga italiana. I... vaig començar a tenir gent en comú, vam començar a xerrar, vam començar a dir... I jo dic, ostres, tu, no estaria superguai poder cantar al teu poble? Ell és d'un poble molt, molt a prop. I m'ha dit, no, però hi ha un club que tenc un amic, que també ha xerrat amb el dueño, que també ha tal... És que tots sempre són connexions d'aquest tipus. Clar. Fent xarxa. Però va estar molt bé. I bé, també és que tenia casa, tenia on quedar-me, i sempre és molt més fàcil, no?, per segons que volos.
3: Clar que sí.
2: Però sí. I Nova York va ser que vaig escriure per Instagram a la gent i me va dir un club aquí, i vaig cantar allà. I va ser molt guai, o sigui, és que és així. Jo anava a Nova York, jo m'agrada molt, si he d'anar fora, com que sempre estic trobant amb algun club on cantar, perquè crec que és molt exòtic la meva imatge fora, i crec que és interessant de dir-ho, i encara mantenc contacte i públic d'Itàlia, o sigui que vull tornar. M'agradaria fer, fins d'aquí una cridada, per si algun italià mos està escoltant ara en el cotxe d'alquiler, vull fer una col·laboració amb un artista que tingui el meu, com un Baldo d'Itàlia. O sigui, jo estic segur que existeix un Val d'Itàlia. I seria superguai. Jo conec un que es diu Bergo, que és molt guai, però vull trobar alguna persona que puguem fer alguna cosa junts. Estaria superguai. M'he de fer una Anna Mena, que és anar una temporada per allà, fer música en italià i després tornar.
0: I doncs, Baldo ha presentat aquest nou treball, un estiu a casa, un verano en casa.
2: Sí.
0: Com és?
2: O sigui, per jo, el nom oficial és en català, però m'agrada que la gent l'escolti en castellà, en italià, o sigui, pots dir l'idioma que vulguis, però en castellà, si me dius un verano en casa, no m'ofendré.
0: I doncs, teniu aquest darrer treball, que podeu escoltar a les plataformes de música, també els seus treballs anteriors, també els ha trobat allà, i és vera que en Baldo té molt d'oients mensuals en aquestes plataformes.
2: Poc a poc.
0: Bé, més de 2.000 i pico és una quantitat...
2: O sigui, jo estic molt content, no sé què ha estat amb aquest EP, no, sobretot amb Verbena, la gent l'ha acollida molt bé, i estic molt content, i que això pugi, per favor, perquè els números pareixen que no, però són importants.
0: Són importants. algun concert que puguem avançar abans de...
2: Sí, no, no tinc consens de moment, però sí que vull dir que de 8 de juliol, d'aquest setembre, perdó, seré a Vitòria presentant l'últim documental, val, d'una emergència pop, que vaig fer un documental abans d'això. Després faré una última projecció a Madrid el 26 de setembre. I el 2 d'octubre crec que ja, això, a lo millor... me corten les manos, però bueno, da igual. A lo millor dia 2 d'octubre ja podeu tenir el documental a casa vostra.
3: Hombre.
2: A una plataforma que coneix tothom, i ja està. I no Netflix.
3: I no Netflix. I hauràs de tornar. Hauràs de tornar per comentar la jugada.
2: Vinga.
3: De l'estrena a la plataforma.
2: Jo aquí, més que benvingut.
3: Vinga, quina acabam? De les que hem posat totes, no?
2: Pues mira, m'agradaria acabar amb el Git, perquè és una cançó que xerra d'un amor prohibit i de l'inici de l'estiu, que som a Andratx.
3: Molt bé.
2: I amb això m'ho vull despedir.
3: I de si tu vas al Git, ni que t'ho posa tranquil·líssimament. Moltes gràcies, Valdo, per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Vinga.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I no deixant la música, Mònica, ens anem una mica cap endarrere perquè estem escoltant ni més ni manco que a la primera banda que va guanyar el Pop Rock l'any, te'n recordes tu?
1: Això devia ser l'any 83, una cosa així, era Furnish Time. De fet, en Pere Pla, l'ànima d'aquesta banda ja no és en nosaltres, però se li fan molt d'homenatges i en certa manera hem agafat aquest tema com a sintonia general del concurs de Pop Rock que organitza l'Ajuntament de Palma des de fa molt d'anys i en diferents etapes. Ara fa només uns dies que s'ha publicat ja la convocatòria perquè tots els grups que vulguin se puguin presentar enguany també. L'únic requisit és que el Manco, un dels membres, ha de ser resident a algun lloc de ses illes, ja no només a Palma, sinó a qualsevol punt. Per parlar d'aquesta nova convocatòria tenim el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Benvingut, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada i per l'interès.
0: Gràcies, Fernando.
1: Fernando, els altres anys, l'any passat, l'anterior i l'altre, la convocatòria se va fer una miqueta abans, al mes de juny, i llavors les semifinals i finals se varen disputar al mes de setembre. Com així ho heu fet una miqueta més tard, enguany?
2: Bé, hem fet un procediment per tractar d'afiançar Sport Rock, que és com la niña mimada, no?, d'aquesta legislatura en qüestió de música, no? És un projecte que ha crescut molt, que hem tingut molta cura d'ell i que ens hem esforçat molt perquè cresqui, i ara la següent passa era fer una contractació major per 2 anys i que donés una estructura més fixa i encara més professional d'aquesta que tenim ara. Ho hem fet en paral·lel amb la convocatòria d'aquest any, que encara continua amb el model anterior, i bé, tota aquesta feina amb els mateixos recursos humans, doncs ens han duit a fer la convocatòria un poc més tard. Però és per una bona causa. És perquè volem fer aquesta passa perquè aquesta contractació major asseguri tot el que és el procediment d'Sport Rock i poder aprofundir en totes aquestes millores que estem consolidant.
0: Quan dius millores, Fernando, te refereixes a qüestions tècniques, d'infraestructura, que tot soni millor, que tot estigui més ben organitzat, vull dir que al final l'experiència sigui més completa, te refereixes a això?
2: Sí, mos van trobar un porró que tenia un sistema, un procediment diabòlic, no? Perquè en el final els grups que eren semifinalistes tenien 15 minuts per fer la seva actuació. Clar. A vegades en puestos no sales de concerts professionals, no estaven assistits de la manera adequada tècnicament, sempre hi havia molta complexitat en tot això, i nosaltres hem anat canviat aquest format per un format que tingui més cura del músic, no? Que al final són la part important de tot això, i hem començat a contractar sales professionals per fer aquest concert de semifinals amb tota l'assistència tècnica necessària, que tinguin un mini concert cadascú de semifinalistes, que puguin fer un repertori ample perquè el jurat ho pugui avaluar, i bé, jo crec que són tot millores que s'han anat implementant aquests darrers anys i que hem de consolidar de qualque manera. Jo crec que s'ha agraït. És un concurs, un dels projectes municipals que més acceptació té per part dels usuaris, no? I el feedback que ens arriba sempre dels participants és molt bo. La projecció dels darrers grups que han quedat finalistes o que han guanyat aquest concurs està molt bona, no? I les oportunitats que han sortit també, no? Jo crec que si li donem un poc de carinyo en els projectes, en el final milloren, no? I hem fet això, no? Hem aplicat molt d'esforç, molta feina i molt d'efecte perquè Sport Rock cresqui i sigui una cosa, pues, la més professional possible. Per gent que a vegades aquest mini concert de semifinals és el primer concert amb una sala professional i amb tècnics que fa. O sigui que també és una oportunitat per ser gent més jove, com se va demostrar l'any passat amb les guanyadores, que va ser un grup insultantment jove.
0: Sí, senyor. I molt bones, també.
1: S'hagi urbat, sí, exacte. Fernando, en aquestes darreres edicions comptàveu sempre amb un coordinador extern, que en aquest cas era en Pincho, que me penso que enguany ja no participa, no?, d'aquesta organització. És una de les novetats, que assumiu totalment l'organització.
2: Bé, la veritat és que no va ser la nostra intenció. Vull dir, en Pinxo va tancar una etapa a la seva vida i va ser una decisió que va prendre ell i nosaltres la vam respectar. Ha fet una feina increïble, sí, amb molt de coneixement del context, amb molt d'afecte també pel projecte i amb una relació molt cordial de feina i molt engrescadora. La veritat és que jo crec que han sortit coses molt bones d'aquesta col·laboració. Ell va decidir que el seu moment vital era un poc més tranquil i que no li feia falta tot aquest DBC que a vegades du l'administració pública i un concurs com el Pot Rock. I bé, nosaltres no vam tenir més remei que acceptar la seva decisió. És cert també que se passa la contractació major implicava una licitació en tots els aspectes que du aquest certamen. Vull dir que sortiria a concurs també aquesta plaça per 27-28, sortirà de fet quan aquest contracte major que ja s'ha iniciat i que ja s'ha aprovat per la Junta de Govern Local aquesta mateixa setmana surti, també s'hauran de presentar aquesta oferta que comprengui aquest assessorament musical, no? Que no vol dir que no fos en Pinxo una altra vegada, sí, si se presentés, no?
0: Clar,
2: però bé, per aquest any, sense cap dubte, comptava amb ell i va ser una decisió personal que ens va transmetre i que nosaltres vam acceptar de bon grau.
1: Clar. Fernando, així, tota gent que mos escolta, els grups músics de ses illes, poden accedir al web de Palma Cultura, allà trobaran la convocatòria del Pop Rock i el formulari que han d'emplenar per tal de presentar-se. Així com seguiran ara els terminis? Hi ha fins dia 21 per presentar-se. Llavors, ja sabeu qui serà el jurat, quan se faran aquestes semifinals en directe i a on?
2: Ara mateix estem en la fase de conformació del jurat, que s'ha de publicar quan tothom accepti abans del tancament del termini de presentació de candidatures. I després jugam un poc a les dates, perquè també surt a licitació les sales de concert i, uh-huh, i jugam amb aquesta disponibilitat que tinguin aquestes sales que finalment guanyin aquesta licitació. I també jugam un poc amb la disponibilitat del grup. Vull dir que una vegada ho tenim tot, sempre intentam que tothom que s'ha pogut classificar pues, tingui la possibilitat de fer aquest concert, no? I bé, jugam un poc amb aquestes dates, però sí, es crona més o manco el que dieu vosaltres, i ho concretarem, com hem fet en altres ocasions, és veure que un meset abans ho concretarem a mesura que les fases vagin concloent. Sí.
1: Molt bé, Fernando, llavors se faran, entenem, dues semifinals i una final, no? Quant de grups podran anar en aquesta semifinal? Deies que podrien tocar un miniconcert tal vegada 30 minuts o quina durada pensau?
2: Els concerts que hem fet han estat de tres grups i cada concert, cada semifinal, i la duració de cada miniconcert són aproximadament aquests 30 minuts. Ara no t'he dit exactament quants de grups passen en aquesta semifinal. Jo juraria, però no estic 100% segur, que són entre 12 i 16 grups els que passen i després passen a la final quatre grups que fan aquest concert final i que d'allà surt el guanyador.
1: Que bé. I també teniu previst, així com se va fer en anys anteriors, fer la transmissió en directe a través d'IV3 Televisió quan sigui la final?
2: Estem en negociacions a IV3 i jo supos que serà un sí, perquè la veritat és que va sortir molt bé els dos darrers anys. Jo crec que va tenir interès de la gent i hem anat millorant cosetes aquestes de problemes del directe, no? I hem anat perfilant un poc perquè la gala sigui interessant per la gent que acudeix presencialment i també per aquelles persones que triïn a veure el mòster per la televisió pública.
1: I també això del 50% de bandes que tinguin alguna dona, això són els grups que passarien a semifinals, és el que ha de valorar el jurat?
2: Sí, n'hi ha aquesta condició en l'avaluació del jurat, que és una qüestió que nosaltres creiem que molt adient i que no pot ser d'una altra manera. I bé, ja veieu que l'any passat va ser un grup pràcticament compost per dones,
0: sí.
2: Tres dones i un bloc que feia la bateria, i bé, nosaltres pensam que és una manera molt adequada de pautar un poc la feina de jurat, malgrat que sempre hem tingut jurats amb molta sensibilitat, no només amb això, sinó a tots els registres musicals, les formes de creació contemporània, i amb molt de coneixement del medi. Vull dir que estem molt contents també de la gent que ens ha fet ajudar aquests 3 anys i crec que han contribuït d'una manera molt important a l'èxit d'aquest certamen.
0: I de Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, enhorabona per aquesta nova edició del Porroc que arrenca i que ens donarà moltes alegries, segur. Moltíssimes gràcies.
2: Sí, segur que sí. Moltes gràcies. I molt content de que Furnish Time que heu posat, perquè
0: sí, no?
2: També reflecteix, sí, aquesta història del Porroc, no? Han tingut fa recentment l'exposició de la jove plàstica a Mallorca, en el que fa el Solleric, i teníem les portades de Furnish Time, de Forat Negre, de Per Aeroplà, perquè eren part, no?, d'aquesta història,
0: claro,
2: de l'art i de la música i de la creació en una època que era una època meravellosa, sense cap dubte, aquesta jove plàstica a Mallorca.
1: Que bé, els músics estaran tots ben contents. Ja se poden apuntar en aquesta nova convocatòria d'Espop Rock de l'Ajuntament de Palma fins dia 21 de setembre. A la web de palmacultura.cat trobareu la informació i el formulari d'inscripció. Fernando, moltes gràcies. Ja sabeu que en Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, i avui mos ho ha explicat tot molt bé, el que té a veure amb aquesta nova convocatòria d'Espop Rock tan esperada.
0: Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
0: En començant amb Furnish Time, Mònica, i acabam amb You're Bad, aquest bloc. Vinga, i després més aviador.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
4: I en puga, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
5: Què és, na Cata Rosselli, que avui la tenim en connexió telefònica. Cata, com estàs?
6: Molt bé. Salutacions des d'Edimburg.
5: Edimburg, no te diria que no me fas enveja, però mentiria, sí que me fas enveja. Vinga, començant per la primera sèrie d'avui.
6: Avui t'educo una sèrie espectacular, una sèrie que s'acaba d'estrenar a Disney Plus i ja han confirmat que tindrà segona temporada. És un thriller policíac fosc i amb molta, molta càrrega moral, que se diu Furious. Va d'un agent de l'FBI que investiga una sèrie de morts que semblen sobredosi, però que tenen moltes coses en comú, no? I després hi ha una jove que droga i interroga les víctimes que abans de matar-les. I aquí descobrim a poc que totes estan relacionades d'una manera o una altra amb una trama d'explotació sexual de menors. I aquí ja començam amb el clàssic joc de moix i ratolí entre la policia i l'assassina. El que passa és que aquestes dues van amb un equipatge emocional bastant fort, les dues. I són personatges interessantíssims, si voleu.
5: Escolta'm el tràiler, vinga.
7: No me gustan los ruidos que haces. Pero me encanta tu sonrisa.

0: Si querías hablar conmigo, haber fingido un infarto.
1: Así no habrías venido.
0: Esther.
2: Fúria, és que la veritat és que veus el tràiler i sí que fa ganes, eh? Té aquesta part fosca...
3: Sí,
2: aquesta...
3: té aquesta estètica, sí, aspre, així, ombrívola. I el Tosberg, que és seriós, és molt dur pel tema que tracta, però bueno, també té algun petit moment d'humor, cosa que s'agraeix perquè és molt angoixant. Les interpretacions de les protagonistes, que són Amy Rosemont, que era Fiona de Shameless, i Lola... Pettigrew, que jo no la coneixia, però són fantàstiques. A mi hi ha una cosa que en el principi no m'acabava de convèncer, que és des del primer moment sabem qui és l'assassina i dius, ostres, fantàstic, vale, misteri resolt. Però és que després el personatge és tan potent, té tanta presència que al final dius, passa exactament el contrari, només estàs esperant que torni a sortir, que torni a sortir.
2: Que bo.
3: No? Perquè, clar, i a part, és una, aquí el dilema moral és justificable matar aquells que varen destruir la infància d'unes adolescents sense recursos. Però també el que té és que és, o sigui, no, ella no mata només els que varen abusar d'ella, no? També mata els que varen mirar i varen mirar cap a una altra banda, els que ho sabien, està molt, és molt potent.
2: Una vengadora en tota regla, no?
3: Exacte. I, bueno, és una sèrie de Disney de 8 capítols que duren 45 minuts i el que t'he dit, ja s'ha estrenat també sa segona.
2: Molt bé. I després tenim una espanyola, no?
3: Aquesta és una espanyola que se diu Toda la verdad sobre mis mentides, basada en una novel·la d'Elisabet Benavent, que ja s'ha fet sèries com a

0: Valeria.
1: Valeria, sí.
0: I aquí passam una cosa totalment diferent. Aquí una comèdia romàntica, fórmula fàcil i sense gaire complicacions. No reinventarà el gènere, no? És un grup d'amics que se'n va de viatge en autocaravana per celebrar un comiat de Fredina i entre ells hi ha dos millors amics que viuen junts, però passa algo entre ells i què més t'he d'explicar si vols sentir més tràiler.
1: Vinga.
2: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
3: En las despedidas hacen cosas tan cancelables.
4: Yo te diría...
3: ¿Qué pasa?
4: Ponte más cómoda.
5: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
2: A ver si hay urgencia.
5: ¿Lo vas a vaciar tú?
6: Probando, probando.
7: ¡Que viva la novia! ¡Viva!
8: ¿Nos veremos el miércoles?
4: Supongo que sí.
6: Probando, probando.
1: Idò, així sona tota la verdad de mis mentiras.
0: Jo aquesta, no te la recomano a tu, però jo, que soc molt fan de comèdies romàntiques, fa que el meu nivell d'exigència, quan hi ha dues persones que s'agraden i no s'aduen, pues que baixa, no?, de manera alarmant. I és vera que l'estètica, així com a l'altre te deia, jo, quina estètica més guai, és el que no m'ha agradat, perquè és molt de videoclip, saps? Molta música, plans preciosos, que pareix més un anunci d'Estrella Damm. A vegades que dius, vale, sí, sou joves, sou molt guapos, tal... Però és vera que me l'hem passada d'una sola tirada. Són 6 capítols a Netflix, una sèrie molt curteta. No és profunda, però és agradable, és lleugera, molt fàcil de veure. Així, per fans que mos agradin les coses simpàtiques i comèdia romàntica, li podeu pegar una ullada i l'acaben d'estrenar a Netflix. I només 6 capítols.
1: 6 capítols, una temporada i ximpun, no? En principi.
0: I ximpun, sí.
1: Molt bé, idò...
0: Ah, i perdona, i la directora és... bueno, la directora estava a Laberint de Passions, que és la Maria, que mos ha dirigit a tots a Laberint de Passions, a Vallterra i tot.
1: Aquesta és la directora. Molt bé, idò, passam al cinema, perquè avui no tenim a Marta, sí. Però ens ha deixat aquest àudio sobre aquella que és segurament l'estrena de la setmana.
9: Hola a tothom, avui no podré ser en persona a l'estudi, però sí amb esperit. I és que demà s'estrena a Cineciutat una pel·lícula molt especial que molts de nosaltres, entre els que crec que s'inclou també en Rafa, ja vàrem poder gaudir el passat Atlàntida. Demà s'estrena Jim Quinn, que va ser una d'aquestes pel·lícules que transcendeixen a lo que és la projecció i s'aixerra una vegada acabat la pel·lícula. El punt de partida és molt original i és que hi ha un virus que converteix els homes gais en heterosexual. Aquesta premissa fa de la pel·lícula una de les sàtires més divertides, grolleres, tendres i afilades d'enguany. De l'estrena, que és una òpera prima dels francesos Nicolas Tanet i Marco Guyen, en Thierry Frémaux, que és el director del Festival de Cannes, va dir que era com l'estrena de Priscila, Reina del Desierto. Però, sota tota aquesta comèdia grotesca i l'absurd desfermat, hi ha una pel·lícula d'animació que xerra de coses molt més serioses, de la identitat, el sentit de pertenença, la pressió estètica, el capital eròtic que travessa bona part de la cultura gay contemporània i de l'avanç d'un discurs conservador que amenaça drets que semblaven establerts. Malgrat l'agudesa de la seva mirada, la pel·lícula no perd mai de vista allò més essencial, defensar amb afecte la importància de ser qui ets i, sobretot, l'empatia com a antídot davant de la por a lo que és diferent. Per jo, una autèntica delícia. L'escapada de demà, Jim Quinn.
1: I de fer en casa a Marta. De fet, Cata, jo l'he fet casa aquesta setmana i he anat a veure Una noche al año, una comèdia romàntica.
0: Ai, digue'm, perquè tinc moltes ganes.
1: A tu t'agradarà moltíssim. Jo crec que a tu t'agradarà bastant. Regular.
0: Hi aniré. Bé, jo hi aniré.
1: Hi ha moments molt divertits, és un humor molt blanc, és molt... bueno, tot passa sense grans estridències i sense aprofundir massa en res, però és vera que té moments divertits i bastant divertits, sí. I els dos protagonistes estan molt bé i, bueno, i la història és la que és, ja està. Però sí, jo crec que a tu t'agradarà.
0: Hi aniré, te faré cas, perquè a vegades fan ganes aquestes pel·lis. Jo també aquesta setmana he vist una pel·li crispatera, si se pot dir. Se diu El final de Oak Street i és una pel·li que te recordes les pel·lis de Spielberg dels 80 mesclat en Jurassic Park, val? A ciència-ficció en dinosaures, perquè és una família, bueno, és de Nan Hathaway i Ivan McGregor, està ambientada als 80 i és una família que el seu barri ha estat transportat a l'època dels dinosaures. És una història de supervivència, d'aventures, té ritme, moltíssima acció. És el que t'he dit, cova de Spielberg, però un poc més gore.
1: Molt bé.
0: Està no recomanada a menors de 12 anys, però jo vaig anar amb els meus fills, la varen gaudir, però és vera que sí, que potser un nin més petit li pot fer por. però molt, molt divertida i amb un final d'aquests que m'agrada a mi. Així que molt, molt recomanable aquesta. Ja està, tots estiuen als cines, jo no crec que li quedi molt, però ha funcionat molt bé.
1: Molt bé, i doncs mos quedem també amb aquesta recomanació cinefila d'Anna Cata Rossell. Fins la setmana que ve, Cata.
0: Fins la setmana que ve.
1: Vinga, vagi bé. I nosaltres acabem avui amb música, concretament un tema de Volumen 1, és el nou disc de Peligro. Actuen en el Festival Malafama aquest dissabte, recordem a Sa Pobla, i no me caes bien, és aquest tema. I doncs, en Peligro acabem per avui, ja sabeu que la vida torna demà a les 10. Vagi bé.

0: From Bunyola to the world.
1: La in està in.
2: Va, 3, 2, 1, ara.
3: Jo no en sé. És com... Es veu que... Es veu que... Mira, bueno, poso un altre.
1: Està in.
3: Bueno, poso un altre. El número 5, Lluís, per exemple. Què és l'altre?

Arxiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu?
0: Escolteu, avui en Jordi no mos explicarà què menjar per dinar, sinó què menjarà per sopar.
2: Sí, sí.
0: Men, Jordi, perquè... sorprèn a Balears.
3: Balears avui sentiràs enveja perquè vaig a cau un amic argentí que prepara un asadito argentino.
0: Asadito.
1: Quina sort.
0: La veritat és que... impressionant.
3: Sí. Podeu sentir-se enveja ja tots.
1: Sí, però bé, una torrada, no?
3: Sí. Una torrada.
1: Però la fa millor.
3: Amb carn, així, en carnota. Mm-hmm.
4: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Moltes gràcies, Toni Terrades. Per cert, Jordi, estàs també d'enhorabona perquè esteu superreportatge de gegant de Lloseta ben plantat. Ha estat tot un èxit a xarxes, eh? Molt bé.
3: Home, és que aquí no se queda a veure en Sebastià quan li surt.
0: La veritat és que sí. Ja té 29.000 reproduccions i, per cert, gràcies a penjar-ho a xarxes, han fet tot un descobriment. Resulta que en Sebastià no ets l'únic gegant ben plantat del món.
3: No me diguis.
0: Sí, n'hi ha un altre. Mira, mos han escrit de la colla gegantera de Viladecavalls, un poblet de Barcelona, i resulta que ells diuen que el seu gegant és encara més ben plantat i diuen que s'apareix, s'assembla en en Jacob Elordi, aquest actor que darrerament ha tingut tant d'èxit. Asseguren que el seu gegant és més guapo que en Sebastià.
1: No ho crec.
3: S'està obrint una possibilitat de fer una quedada de gegants sexbomb a Balears. Podria... i els anfitrions siguin xiu-xiu.
1: Podria començar una moda, eh?
0: Sí.
1: Cada poble tingui seu gegant ben plantat i després fan una convenció, com es diu això, un Mr. World a Balears.
0: Oh,
1: Balears.
0: El míster que va venir ahir.
3: Clar, podem fer un concurs de comunitats autònomes de gegants.
1: Exacte.
3: Qui té gegant més ben plantat de tot Espanya?
0: Un míster gegant.
1: A mi com és teu gegant? I el meu gegant d'arròs.
0: Míster gegant 2026. Joseta! Sebastià!
1: Sí, bé,
3: hem de dir que el gegant de Viladecavalls l'ha encercat i està al ment en Jacob Elord.
1: Sí.
0: He de dir que és bastant més del meu estil que en Sebastià.
3: No diguis això.
1: Perquè en Sebastià, recordem que és culturista.
0: És miner.
1: Ah, no és miner. Perdona, en Sebastià... Bé, la persona amb la qual s'han inspirat per fer el gegant ben plantat de Lloseta...
0: És en Toni, que és culturista.
3: Sí, és una persona
0: que,
3: molt culta.
0: Que, per cert, xerrarem amb ell. No passeu pena. Però bé, es tiraran desfil de tot això.
1: Sí, bé, ja tampoc. Sí. No
3: ha acabat aquí, el tema dels gegants.
0: No acabo aquí.
3: Donarà per molt.
0: Avui tenim en Lluís Fortos en el control.

0: d'explicar una cosa, i és que en Xavi avui ha vengut com a neguitós, no ho sé, preocupat. Diu que hi ha un problema que mos afecta a tots els ciutadans de les illes.
1: Xavi, d'una no vegada sé. Que ha estat. Sí. Perquè dius tot el dia que no mos ho podies explicar, que havia de ser en directe, que no mos havien de preocupar...
2: Exactament, això és important, per tant, requerim una música adient.
0: Ha estat.
2: Home, jo no vos ho volia explicar perquè no vos volia posar nerviosos. Per aprofitar la centena d'aquest programa per fer-ho públic. I és una cosa relativa en el nostre Parlament.
0: Ai, ai.
2: D'acord?
0: Això és sèrio?
2: La institució que representa el poble de les Illes Balears ha estat en perill.
0: Què dius? Ara m'estàs assustant,
1: sí, no? Sí, sí, jo no entenc res.
2: Bé, tranquil·les. Perquè el Parlament de les Illes Balears ha estat conquerit per ni més ni manco que el corc.
0: El Parlament té corc.
2: Està corcat.
0: Això deu ser una metàfora.
2: No és cap metàfora, no és cap metàfora.
1: Però aquesta música no és massa de perill.
2: No, perquè clar, si és corc, vull o no, i no te'n
1: pots... Feliç. El corc és fantàstic.
2: Pot passar per ull, però bueno, si... No, un segon. Però ho explicaré. El Parlament de les Illes Balears ha patit una plaga de corc, que és aquest insecte que és pràcticament invisible, que menja fusta, d'acord? I s'havia estès arreu. Però clar, l'equip de patrimoni l'ha neutralitzat ràpidament.
0: Tanta sort d'aquest equip de patrimoni, ja me'ns imaginen... Com els caçafantasmes. A veure, que em van xerrar l'altre dia, molt de manera superficial, d'aquest tema, però tu vas dir que investigaries sobre aquesta plaga de corc.
2: Efectivament, i hem investigat. Això va passar molt de remuntar 10 mesos enrere, sí? D'acord? En el transcurs d'aquestes revisions periòdiques que fan tot el patrimoni històric i artístic de l'edifici, és a dir, xerrant de mobles, de quadros, és a dir, van detectar aquest serradís, aquesta corcadura que deixa el corc. I ho van estudiar. Ho van estudiar, van posar fil a l'agulla i, finalment, ho han neutralitzat. Però, bueno, han passat 10 mesos.
1: Han passat 10 mesos i on ha afectat, això? Perquè haurà afectat en qualque cosa.
0: No me diguis que ha afectat a l'hemicicle.
2: Clar.
0: Del debat parlamentari.
2: Això és el primer que he pensat. És a dir, que ha passat per l'esperull, primera pregunta. En segon lloc, hi ha perill que ets escons... Clar, el faristol. Les vigues.
0: La mesa.
2: Penseu que l'hemicicle, la cambra, és pràcticament tota de fusta.
0: Sí, sí.
2: No ho veus?
0: Que és preciós el nostre hemicicle.
2: És espectacular. Però clar, imagineu que s'ha fet malbé per molt d'escorc.
0: I? S'ha fet malbé o no?
2: Com que no aclaria res, he telefonat en Jaume Munar.
1: Però has telefonat a un tenista per aclarir aquestes coses?
2: No, Jordi, no. No, és cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament de les Illes Balears.
3: Sí, digueu.
2: Hola, bon dia, Jaume Munar, com anem?
3: Hola.
2: Som en Xavi, de Xiu-Xiu, d'IV3 Ràdio.
3: Hola, Xavi, com vas, jo?
2: Molt bé, molt bé. I tu com estàs?
3: Anant fent, tira-tira.
2: Bé, he dit que heu tingut molta feina aquest estiu.
3: Bueno, sí, sempre que xerrem de conservació i de manteniment del patrimoni, hem d'aprofitar l'estiu per poder fer aquestes tasques tan necessàries.
2: I també ha hagut un tema que jo vaig llegir l'altre dia, Gritos i Susurros de l'última hora, i és el tema d'escorc. Heu tingut corc per Parlament? Com és això que ha estat?
3: Hem tingut corc. Bueno, el corc és un insecte habitual a la vida de les cases, de les grans cases mallorquines, no? Allà on hi ha fusta i allà on hi ha humitat, com és el clima que tenim d'altre, aquest clima mediterrani, no? Amb aquest temps tan càlid que tenim, i d'oci. Allà on hi ha humitat.
2: Bé, el corc és, però ho heu sanejat, tinc entès, eh?
3: Bueno, sí, el corc era... Ara ja no.
2: Entesos.
3: Ja van fent més, sí.
4: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un...
0: Adéu al corc. En Jaume ho va dir bé. El corc era, ja no era. Per tant, ja no era perill.
2: No era perill.
0: Els nostres representants polítics i tothom del Parlament, perquè hi ha treballadors, periodistes, que no han de passar pena a ningú. No?
2: Cap ni un. Però, clar, quedaran les marques històriques d'escorc, la corcadura, els congressos diputats tenen les marques d'estrets d'escorc d'estat. Aquí hi ha la corcadura, d'acord, la fusta.
0: Però... És que nosaltres sempre hem estat així de particulars.
1: Ho deixaran per recordar, tia, que va... Però jo he d'insistir, sí. Xavi, perquè jo volem xiu-xius. On ha afectat això? Qualque cosa estructural, patrimonial...
2: Home, ha afectat en el públic.
0: Quin públic?
2: Com que públic? Públic, en Jaume ho ha explicat. I on ha afectat? A l'hemicicle, per exemple, a la fusta del faristol, en els escons?
3: Bueno, no, més bé a les cadires, del públic. Aquí un poquet el que seria aquesta fusta que tenim que en revolta l'hemicicle, té les parets forrades de l'hemicicle. Bueno, i allà on hi ha mobles antics, vosaltres sabeu que és parlament. Era l'antiga seu de Círculo Mallorquín i nosaltres aquí vam, d'espaldament vam heretar tot el que eren els mobles antics de Círculo. I, per tant, per allà on hi havia mobles antics, volen trobar que hi havia aquesta plaga de cos.
2: Bueno, per tant, tranquils, que no passarà res per ull, està tot ja arreglat. I, bueno, és públic, és que passava un pot de...
1: Sí, sí. No s'han atrevit a tant, s'han quedat en el públic. Ja, i prou. Aquí no passàvem.
0: Sí, el cor que ha dit no m'ho anem més en fora. No. Que encara... No ho
2: sí,
0: sé.
2: No ho sé.
0: Ara pas pena, també t'ho dic, de trobar cor que cap meva.
2: Bé, no tampoc. Ha de ser un crit d'alarma. Però, men, com diríeu vosaltres, per exemple, que han detectat? Com se detecta el cor? Ho sabeu?
0: Per ser
1: amb una lupa.
2: Exactament. Per ser revist. Una lupa, podria ser també, no ho sé, has de tenir l'ull molt fi. Però només vull dir una cosa, i és que s'han torbat una mica a detectar-lo per un motiu concret. Vosaltres sou extremadament curosos amb les qüestions de la neteja?
0: Home, clar, quina pregunta, Xavier.
2: Moltíssim.
0: Moltíssim.
2: I de potser sí que tens cor, aquest tema.
0: Per què?
3: Que tenim mal de detectar en alto d'aquest tema d'escor. Fa riure, però és així. Perquè tenim un servei de neteja que és molt eficient.
2: Clar.
3: I aquest serradís que se va acomodant en el temps, que dona l'avís de que hi ha corc, clar, aquí nosaltres ens passen la mopa i totes les sales que s'utilitzen pràcticament cada dia, el servei de neteja també hi passa cada dia. I, per tant, se fa... És difícil per detectar el corc.
0: Quin servei de neteja sí, que tens per la venta.
2: Un aplaudiment.
0: Quin servei públic.
2: Exactament.
0: Això és servei públic i no el que fem aquí, així o així.
2: Exactament, és a dir, com una patena deu estar al Parlament.
1: Sí, exacte. Sí, talment com hi ve. Podríem tenir corc i hi ve tres ràdio.
2: És que per mi és
1: molt net.
0: És vera.
2: Sí, podria ser.
0: Veurem si hem de demanar una revisió.
2: Exactament.
0: Però aquí no hi ha fusta.
2: Bé, que s'estudia.
0: Un edifici molt...
1: Estudi està ple de fusta.
2: Això no és fusta.
0: Però això és fusta moderna.
2: És contraxapada.
1: Sí, però també no poden entrar aquí. Està blindat, aquesta.
2: Exactament. És a dir, no trobarien res per aquí.
0: Ja està, podem estar tranquils.
2: Sí, no, no.
0: No hi ha corc en el Parlament, està tot controlat.
2: Per tant, la democràcia està en ordre, no hi ha corc en el Parlament, la presa de decisions està garantida. La qüestió és que ara cada any heu de fer una revisió, si no van malament.
3: Exacte, és un tipus de manteniment que se farà, és un programa de conservació preventiva.
2: Home, i això és important perquè el patrimoni i el Parlament de les Illes Balears s'han de conservar bé i això per això està en bones mans, Jaume Munà, moltes gràcies.
3: No, gràcies a tu, Xavi.
2: I que vagi bé, i si hi ha qualque, una altra plaga, no ho sé, mos avisareu i també farem la telefonada pertinent. Sí, sí.
3: Esperen que no.
2: Perquè no en teniu més de plaga ni altres problemes.
3: No, ara per ara no.
2: Entesos.
3: Ara per ara no.
2: Molt bé, així m'agrada. Moltes gràcies, Jaume.
3: De res.
2: Que vagi bé. Adéu.

0: que bé, tanta sort i gràcies sobretot a en Jaume Munà Arrom, cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament, perquè en Xavi li ha volgut fer la pilota i li ha dit que està en bones mans, però
1: home,
0: és
1: bo, evidentment.
0: No ha dit cap mentida.
1: Pilota que ni una.
2: Moltes gràcies. I gràcies a en Xavi Oliver, perquè en 15 minuts m'ho has assustat, sí. M'ho has tranquil·litzat, m'ho has donat servei, sí. Notícies de servei públic.
1: Estímul, un pot d'estímul.
3: Xiu-xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, presó amb tancament centralitzat.
1: Besito, necessitau res més.
2: Un veí de Sa Pobla, un veïnat de Sa Pobla, ha retingut dins el seu cotxe un home que presumptament havia entrat a robar.
0: Els fets varen passar durant la matinada de dimarts després que el propietari sentís un renou estrany davant que seva. Quan va baixar en el carrer, va sorprendre l'individu dins el vehicle. Tot seguit, va tancar i bloquejar ses portes perquè no pogués fugir. Això mentre avisava la Guàrdia Civil. Quan hi varen arribar els agents de la Guàrdia Civil i la policia local van trobar el sospitós de 34 anys que continuava atrapat dins el cotxe.
2: Va ser detingut després que els agents comprovassin que hi havia un vidre romput i una motxilla amb un desengramponador doblegat i una llinterna.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
11: Xiu, xiu.
12: Hola, sona Marina. A mi m'encantaria dedicar-li la cançó de Shallow, de Lady Gaga, en el meu amor, Juanma, perquè justament va ser la cançó que vàrem ballar el dia de les nostres noces. I dilluns, dia 7 de setembre, se compleixen 7 anys i celebrem el nostre aniversari. Així és que Shallow sempre serà nostre, Juanma.

0: Moltes gràcies per aquesta cançó que mos feis arribar, que voleu dedicar als vostres éssers estimats, com la Marina ha fet amb en Juanma, molt d'anys, per aquest 7è aniversari de casats. Escoltau-mos, heu d'enviar les vostres dedicatòries en el 646 93 45 01. En aquí voleu dedicar una cançó, quina cançó i per què. I a més ho heu de fer, sabeu per què? Perquè tenim un mòbil nou i ve de ràdio i el volem estrenar.
1: Sí, bona marca, eh?
0: Bona marca.
1: Això bonatge. Aquest mòbil és dels bons.
0: Se'ls han gastat.
1: Perquè l'altre no feia.
0: L'altre ja era hora de canviar-lo.
1: Sí, exacte.
2: I aquí, qualitat per totes bandes.
0: I ve de ràdio no se fan despeses en va. Era hora de canviar aquell mòbil, no funcionava, i ara han comprat un, va...
1: Exacte, que fa fotos i tot, aquest.
0: L'altre no en feia.
1: L'altre en feia, però...
2: No podia ser que tinguessin DAB Plus i això no ho tinguéssim a punt.
1: Exactament.
0: 646-93-45-01. Mos podeu enviar qui vulgueu dedicar una cançoneta i per què. Aquesta cançó que ha dedicat la Marina és molt bona.
1: Sí.
0: Però, clar... jo tinc una pregunta per vosaltres relacionada amb música. Vosaltres sabeu qui és? Na Judeline?
1: No. Na Jocelyne? Na Jocelyne. Aquesta és de na Patti Smith?
0: No.
1: O Jolene?
0: Mira, na Judeline. Judeline. Judeline. És una artista espanyola que sona així. La mujer. Cuando la noche empieza a coserme, de tu boca sale querer verme. Bé, si vosaltres no l'heu coneguda, no passeu pena, que ara en Jordi vos explicarà qui és i per què estan parlant d'ella.
2: Exacte, com veus, fa música d'autor.
1: Con los panchos, mira, manco.
2: Idò, na Judeline...
0: Per favor.
2: Na Judeline, hauríeu de saber qui és. Hauríeu de saber qui és. Perquè s'ha convertit en la primera dona espanyola en aconseguir un número mundial a Spotify. Mm-hmm. O sigui que no és poca cosa i és artista conegudeta.
0: Jo no l'havia sentit a dir mai.
1: Home, un top 1 mundial no ho aconsegueix qualsevol persona.
2: Així és, però aquesta artista no és qualsevol persona i ella, nascuda a Jerez de la Frontera, ho ha fet amb el tema Baby Wow, mm-hmm. que jo crec que és una expressió d'allà, de Jerez, segurament.
0: Una cosa, i Judeline també és molt de Jerez, el nom.
2: Si tu ho dius...
1: Com és? Judeline.
2: Judeline ha fet Baby Wow. Però hem de dir que hi ha un pot de trampa en aquest titular d'aquesta número 1 espanyola, perquè realment Baby Wow està inclosa dins un disc d'una Karol G.
0: Ah.
2: I ella ha col·laborat amb en Rusowski,
1: que també és un autor espanyol. Bíblics, tots.
2: Però en Rusowski també és espanyol.
1: Sí, per això.
2: No sé d'on és, però... Però és que...
0: Per ahir rus.
2: Per ahir rus.
1: No sé per què ho diràs.
2: Exacte. Però sí, també, clar, la cançó realment és d'una Karol G.
0: Que però ella ja ha col·laborat.
2: I ella ja ha col·laborat.
0: Però això s'ha convertit en número 1 al món.
2: O sigui, no, s'ha convertit en número 1 perquè és d'una Karol G. Ah. Però ella ha ficat sa veu per allà enmig. Però realment sa coneguda és d'una Karol G, que és sa que sona així. No te va a tratar como yo, no te va a
1: besar como yo, no está tan rica así como... Aquesta li agrada en Jordi, aquesta la ballarà en Jordi, aquesta... en Cervera.
2: Sí, sí. Quan posen els punxadiscos. La Cervera.
0: Aquesta cançó ja me sona més, sí.
2: Aquesta ja me sona més.
0: Tu també la balles, el Xavier.
1: I a més la balla fent bambelletes, això que fan així.
2: Però bé, tampoc, ara tampoc li llevarem mèrit en el Judeline, ja. Que és la primera dona en la top 1 mundial a Spotify. I la tercera espanyola en aconseguir un top 1, que els anteriors eren en Quevedo, per es...
0: Quédate,
2: no? Sí. I després en Íñigo Quintero, amb aquella cançó de Si no estàs...
0: Aquell que era molt religiós.
2: No ho sé.
0: Íñigo Quintero.
2: Pot ser.
1: Jo no sé qui és aquest.
0: Sí,
1: no
0: una lot que se va fer... Mira, amarga xifra en el control tècnic, que jove, diu que s'hi ha
2: sí, que és aquella cançó de ser no sé a dónde voy.
1: Ah, sí.
2: Que és aquella cançó que... Verdad. És aquella cançó com que se va fer molt famosa i ningú sabia per què.
0: Però que és religiosa. Perquè
1: sortia moltes xarxes.
0: És de missa. S'ha fet famós per això.
1: Bé, no, sortia per TikTok i fer que sortir per TikTok li lleva pures, així, sacre. Així, passa a ser devota. No.
0: No ho sé.
1: No ho sé, profana.
2: Bé, na Judeline, top 1, però sabeu qui és el verdader top 1 del món mundial?
0: Sí. No.
2: Fet, a més, una cançó feta no per una dona, sinó per tres.
0: Qui?
2: Si jo vos dic A-C-R-G...
0: A-D-G... Vinga, quant de vosaltres ha ballat ara amb aquesta cançó?
1: Tots.
0: Si anau manant, no balleu. Si m'anau.
2: Qui no ha ballat aquestes com YNCA, sí. La Macarena...
0: Exacte.
2: D'aquestes que, si no les balles...
0: I ara perquè xerres d'ACRG?
2: I de torna a ser notícia, aquest 2026... És que perquè tot el que surt de l'any 2002 està bé.
1: És bo.
0: Ho dius per tu.
2: Ho dic per jo, clarament.
0: Sant Jordi del 2002.
2: Deixa'm la meva edat.
0: Perquè és notícia ara, CRG.
2: I doncs resulta que és cançó viral de 2026.
0: Ah, sí?
2: És SketchUp, com segueixen actuant. I a finals de febrer varen participar a un famosíssim festival, que era San Remo, Itàlia. I sí. aquí va començar a sonar. I després una sèrie, que es deia The Hook, que se va estrenar aquest estiu. Sabeu que un personatge... tenia la cançó com a to de cridada, que això és molt de 2001. És super del 2000, tenia aquesta cançó.
0: Sí, sí.
2: I, clar...
0: Jo me'n recordo que com anava com a politono.
1: És vera.
0: Amb un SMS.
1: Increïble.
2: És que, aquí, clar, va despertar un pot de nostàlgia d'això. Mm-hmm. I jo me demano, vosaltres heu tingut mai cançons?
0: Clar.
2: Com a to de cridada. Perquè això és molt del 2000.
0: En el meu mòbil tenia cançó de cridada.
1: Quina?
0: No me'n record. Però qualcuna tenia.
2: Jo record el meu germà, que tenia una d'aquestes que feien com recopilaven les millors cançons de l'any i feien com un mix de totes, que era com supercutre.
0: I sobretot, hi ha gent que encara ho té, que quan telefones, en vez de pip, sona una cançó.
2: Sí.
0: Que això era molt típic també el 2000.
1: És vera, sí.
2: Segur qui té, però, un to de cridada molt curiós i que ara hem descobrir aquí xiu-xiu en directe.
1: Qui?
2: De Mònica Borràs. Posat.
3: Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai.
0: El dia que a la Mònica li va sonar el mòbil en directe, que en 30 anys de ràdio...
2: No li havia passat mai,
0: i li va passar xiu-xiu.
2: És que,
0: i quina cançó duia la Mònica?
2: Era aquesta cançó, que l'hem trobada, la tenim. Well, here he is, Big Panther, the Big Panther.
0: Everybody loves a panther, that's me. Really is... Molt bon to,
2: que és el final de Pink Panther, no? De la Pantera Rosa.
0: Oh,
2: o sigui, és el final de la sèrie. Quan acabava el capítol, sonava això.
0: Que bona, no, que borràs.
2: Però bé, tornant a CRG, a partir d'aquesta sèrie, sona aquesta cançó i d'aquí passa a TikTok i TikTok fa la seva feina.
0: Clar, increïble.
2: Ara penseu que un infant d'ara dirà, CRG, la cançó de TikTok aquella. Però imagineu, perquè jo ho anava a demanar. Per això és cançó de SingStar.
1: De SingStar?
2: Quan jugaves en el SingStar a la Play 2, sonava, havia CRG.
0: Però això és una cançó
2: vosaltres,
0: de disc.
2: Que, no que la relacionau?
1: Jo me'n rebé, no sé què dir-te. És a dir, buah, no ho sé.
0: Jo me'n recordo l'estiu.
1: Sí, jo també, l'estiu, la meva barriada.
0: A comprar els discs de les Ketchup.
1: A tu els vas comprar els discs de les Ketchup?
0: Sí.
1: Increïble. I te'l posaves en un toc de discos...
0: No, el posava a la meva mini cadena, que tenien el meu quarto, a dins el cotxe.
2: Encara el tens, me'l podries deixar.
0: El disc, no el tens, Jordi.
2: Me'l podries deixar, que ara jo escolt disc en el cotxe.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè no puc tenir Bluetooth, perquè s'ha romput, i me pot disc. Ara me condis.
1: Bé,
0: i penses que ACRG, per tant, serà immortal, no? Està a la memòria col·lectiva de tothom.
2: O sigui, és una cançó del 2002 que és famosa per TikTok
0: ara. Fa 24 anys i encara ara ha reviscolat i s'ha fet viral.
2: Ha reviscolat i, clar... Vosaltres creus que absolutament tothom coneix a CRG?
0: Qui no coneix a CRG?
1: Jo crec que sí. Home, CRG.
0: Aquell
1: de Jebe, tu de Jebe.
0: Per cert, quin idioma és?
1: Home, això és castellà... No, perdó, castellà no. És llatí, però a l'inrevés.
0: Ah,
2: no.
1: Sí. No ho sé.
2: No, crec que està inspirada en una cançó que és un rap. I sonava com així, com
0: exacte.
2: Molt...
1: CRG, és que si ho analitzem sintàcticament... Fa ACRG, com és?
0: No ho sé.
1: ACRG.
0: Jo crec que podem fer la prova.
2: Hem fet la prova.
1: Ah, sí?
2: Jo he volgut comprovar si tothom coneixia ACRG o no, i ho he fet d'una manera molt ràpida i fàcil que tothom entendrà tot d'una.
4: A veure, me podeu continuar la cançó? Si jo vos dic ACRG...
5: ACRG... No. Però no...
6: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Molt bé.
2: Aquesta pobra dona un poc perduda.
0: La majoria t'ha seguit, però...
2: N'hi ha que anaven un poc perduda. A-C-R-G-A-E-A-A-E. I doncs sí, però jo crec que més o manco tothom manejava.
0: Sí.
2: També els feia vergonya. Jo entenc que també una persona amb un micro d'Ivetres i diu, canta. Mm. I li posa, t'atraca un micròfon i
0: però
2: costa.
0: Però t'ho has avisat o has posat el micròfon dient ASRG?
2: Clar, així, directament. I s'ha fet el que ha pogut, jo.
0: Vinga. Sí, tenim l'original, la cançó original. Gràcies, Lluís. Fortes en el control tècnic. Així és la cançó original de ASRG.

0: ¿Es aquesto o es de Last Ketchup?
1: Home, jo aquesta m'agrada més. Però aquesta, Xavi, jo l'he sentit qualque vegada, aquesta cançó.
0: Sí, perquè quan anys després sí que se va fer l'explicació d'on venia la Serie de Last Ketchup.
1: És una traducció. Que no, està bé. Està molt
2: que a mi em fa molta gràcia que es disc se diu Las Hijas del Tomate, no? Pot ser?
0: No ho sé, Jordi.
2: Sé que hi ha algo ja de Las Hijas del Tomate es ketchup, clar.
0: És que Jordi fa unes preguntes més difícils.
1: Bé, que a mi m'ha fet de puntadora i és que son pare era un guitarrista, m'ho ha dit en Lluís, que era un tomate.
0: Sí, això ho sabia.
2: Exacte. Bé, en fi, també els, he pensat en fer-los ballar, però després he dit no quedarà molt radiofònic, no? I ho han deixat. Però ben segur que tothom la sabria ballar.
0: Molt bona feina, Jordi.
2: Moltes gràcies.

0: Victòria!
1: El Minut de Glòria d'avui és pel creador de contingut Toni Orrac, que una entrevista a la plataforma Mel per Mel ha sortit del seu personatge per posar-se una mica profund.
2: La por a la mort és la por més natural de ser humà, i crec que no hi ha ningú... És a dir, crec que la gent que diu que no té por a la mort és una mentidera o és una persona que té un problema distint a supervivència, saps? A banda de por a la mort, també veig que també la por està tot sol, però la por a la mort és algo natural és ser humà, i òbviament que te'n passa mal, ben que dir...
3: IB3 Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan el tractament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Marc Escafí, que acaba d'entrar a Passaporta. Marc, com estàs?
1: Hola, com estàs? Ja estic molt bé.
0: Ens ha encantat aquest estiu que mos expliquessis les teves historietes, entre les quals aquesta de la mudança, que
1: exacte,
0: va ser molt divertida. Però tu continuaràs aquesta temporada explicant-mos historietes de les teves.
1: Jo, mentre m'esclesquin passant coses, vendré aquí a contar-les, perquè com que són tan trambòliques, per dir que són interessants.
0: A nosaltres mos ho passat molt bé, en les teves... No direm desgràcies, perquè
2: aventures,
0: no ho sé. Aventures.
2: Les aventures de Marc Escafí.
0: Exacte.
1: El destí no està... Està més a favor de Xiu-Xiu que del meu. I així que me posa situacions límit.
0: Exacte, com aquesta mudança o com quan te'n vas anar a l'escaló del Moro, que també ho recordem.
1: Aquesta...
0: Crec que Marc ets únic illenc de les Illes Balears que ha anat en els darrers 5 anys en l'escaló del Moro.
1: I què fet cor?
0: No? Increïble,
1: perquè
0: Marc.
1: Ha estat molt fort. Aquesta me va pesar més que la mudança, he de dir, no?
0: Sí,
1: eh? I després, si he de fer un rànquing, l'escola del Moro està baix.
0: Què t'ha passat aquesta setmana?
1: I de... Mira, just xerrant de la mudança...
0: Sí. Eh? Bueno, recordam de la mudança. Sí,
1: bueno, en recordam, no? Va ser tan traumàtica per vosaltres com per jo. aquest amic...
0: Aquest mateix amic aquest que te
1: mateix,
0: va demanar...
1: Aquest mateix amic... M'ha arruïnat la vida.
0: Què dius?
1: M'ha destrossat completament. Perquè l'altre dia me convida a sopar a casa seva. Perquè me diu, ja ho tinc tot ordenat, bé, moltes gràcies per la mudança, les catxes i tal, ja ho tinc tot col·locat.
0: Sí. Un detall de part seva.
1: Exacte. I m'adivina que ja tinc un poc més compost la sala i tal, i sopam. I jo, bueno, bé, aquesta vegada pues, aniré de més a disfrutar, no? I què passa? Que arriba a casa seva i, clar, descobres una escena idíl·lica de que havia pintat les parets de Bertoliva, havia posat unes llums grogues redones en el sòtil, que me vaig quedar al·lucinat. Jo venia de veure el pis recent mudant, no?
0: Clar, vares veure la transformació...
1: Clar, vaig veure una transformació...
0: Que ja apareixia Pinterest, de cop.
1: 100%. És que després xerrant de Pinterest perquè té molt de perill. Però, clar, jo vaig arribar allà... Quasi que me vaig enfadar i tot, perquè va ser com a... Però com pot ser que aquest espai sigui tan agradable, amb aquesta llum tan càlida? Jo volia discutir, no podia, perquè aquella llum només te deixa sospirar i dir...
0: Només t'ho convida a relaxar-te.
1: Exacte. Així que res, anem. Té la casa molt guapa, vàrem sopar, tranquils, molt bé. Jo quasi no li prestava atenció perquè estic analitzant. Mira que bé que queda, tal. I res, ja, després ja vaig partir de casa seva, vaig baixar i me vaig veure en la llum de la farola, claro, el contrast aquest d'aquella llum idíl·lica romàntica en la llum de la farola, que m'han veït 8 anys, va ser un xoc. Així que
0: te
1: jo...
0: Te veure reflectit en el mostrador de davant i vas dir...
1: I vaig dir...
0: Qui som?
1: Vaig dir, no vull sortir d'aquesta habitació. I què vaig fer? Vaig tornar com Eva i vaig obrir la porta i per primera vegada en 3 anys vaig veure com Eva. Va ser una revelació. Perquè totes les parets blanques... La llum del sòtil blanc nuclear hostil. Va ser
0: de cop
1: hostil.
0: Ara has obrir els ulls.
1: Te clar, va caure vaig dir, com pot ser?
0: Un antifaç dels ulls.
1: Com he pogut estar jo visquent aquí, que amb aquestes parets que generen zero estímuls, aquesta llum que te cau damunt com una denúncia, que... Vaig entrar, que quan entres a casa meva, el primer que veus és la sala, i vaig dir, estic una sala d'espera, saps? Faltava poder agafar un número i una revista de fa 6 anys. I res, però he de dir que no són al·lucinacions meves, perquè he comprovat que jo tenc ses llums de 4.000 kelvins... crec, 4.000K.
2: Kilowatts.
0: Kilowatts serien, no?
1: No, perquè és la curva de color.
0: Ah,
2: val? No sé què és això.
0: D'acord.
1: Que són... Se suposa que són blanc càlid, però són blanques terribles.
0: M'ha passat el mateix, Marc, perquè recorda, jo també me vaig mudar la vegada que tu ajudaves en el teu amic a la mudança, i he volgut comprar bombetes de llum càlida, i jo després, quan les he posades, he dit, d'això de càlid no té res.
1: Exacte. És que he comprovat, i un quiròfan les emplea entre 4.000 i 5.000. És a dir, és que també me feia falta esterilitzar la cuina. Jo podia operar allà. Perquè, imagines tu, quan, ara que t'has mudat, has pintat...
0: Sí, clar.
1: Has...
0: Tot.
1: Amb estímuls o de blanc.
0: No, tot blanc. Jo soc molt neutre.
1: Molt...
0: Sí, jo soc molt senzilleta, però amb bon gust, això sí.
1: I de res, jo de no vaig poder...
2: Ja. Que és vera.
1: Jo no vaig poder tolerar aquell manicomi, no?, que tot blanc, i vaig dir, bé, serà una cosa petita, no? Vaig dir, jo aniré, faré una petita reforma que pugui assumir, res, pintar, canviar quatre bombetes...
0: Això, Marc, mai és tan fàcil com sembla.
1: És que jo he de dir que lo de mini reforma
0: no
1: conjuguen. I bé, es mini fins que obris el primer pot de pintura.
2: Clar.
1: Però me vaig fer una llista dels passos que jo volia seguir i vaig acabar en 9 passos, que jo m'anava cresquent de coses que jo volia fer.
0: Què volies fer, tu?
1: Clar, jo volia un rentat de... Primer vaig dir un rentat de cara.
0: I tot
1: però
0: per
1: després...
0: enveja, també te diré,
1: Sí, 100%.
0: Molt per enveja.
1: Però és que és això, vaig començar amb la idea d'un rentat de cara i després era un cirurgia estètica. O sigui, no era... Però bé, jo vaig dir... Bé, el primer punt és llevar-ho tot. Recordem que jo, fa unes setmanes, vaig decidir desfer les catxes de la mudança de feia 4 anys. Així que, més o menys, aquesta passa la tenia. Estava tot així, mig arraconat, mig en mig, perfecte per pintar les parets. Però, clar, quin color, perquè dic, li copi el color. I me vaig ficar a Pinterest. Que Pinterest...
2: També és molt perillós, Pinterest. És
1: que no ho sàpiga, no és una aplicació, és una secta. Pinterest, tu comences a passar imatges i després de 3 hores tens com un tauler que posa casa somni, no? Sí. I les referències són d'una casa de Copenhagen de 8 milions d'euros.
0: Correcte. Saps? Per qui no ho sapi, Pinterest és una aplicació bàsicament de fotos. Mm. Tu cerques qualsevol concepte i te surten fotos. I la gràcia d'aquesta aplicació és que tot és molt estètic.
3: Sí,
0: és
3: per inspirar-te, per fer fotos, per fer quadros, per fer el que trobis.
0: Decorar, ungles, moda... El que vulguis, jardineria... Allà tens les imatges, allà les trobes i l'aplicació te dona l'opció de fer un taulell perquè tu tinguis ordenat el que tu vols arribar a tenir.
1: Exacte.
0: Però és tot utòpic.
1: Clar, és que és per inspirar-te o per frustrar-te. És que hauríem de veure quin és l'objectiu de l'aplicació. Perquè, clar, després jo vaig anar guardant fotos i veia que, clar, les cases perfectes, ni un cable, ni un paper, ni el carregador del mòbil...
0: I si t'hi fixes en aquestes fotos mai hi ha res personal.
1: Exacte. És que jo vaig arribar a la conclusió que són decorats.
0: Exacte.
1: Ara, això me va frenar a voler replicar aquest decorat de casa meva? No. Vaig dir, mira, aniré sobre segur i pintaré de verd oliva. Ja està.
0: O sigui, tu vas voler pintar de verd la teva sala d'estar.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Copiant descaradament en el meu amic. Val? És a dir, aquesta era la intenció. Així que jo, el dia següent, en la motivació que me caracteritza d'aquests projectes, vaig anar a la botiga de pintura, bé, de reformes, i clar, jo l'única informació que tenia en el cap era verd oliva, no? Jo arribo allà, la secció de pintures, hi ha un lot, Miquel, son nom. Hola, Miquel, si me sents. També m'has desgraciat sa vida.
0: Miquel, telefona-me si te sents identificat. 971-13-9900. Vares tenir un client que estava una mica despistat demanant per verd oliva. 971-13-9900.
1: És que no m'ho va posar fàcil, perquè jo vaig entrar, jo vaig arribar allà i en aquell lloc li vaig dir hola, verd oliva. I me diu... val, i me mostra un catàleg en 90 verd oliva. Que, amem, verd oliva, estàndard.
0: Però, Clar, oliva, però que trencada.
1: Escatzata.
0: Acabada de cuir.
1: És que m'ha dit, quin Bartoliva? I jo,
0: clar, de soia, de caimari...
1: Oliva de que te posen vols, de tapa, Marc? De que te posen amb una canya. Aquesta és l'oliva que jo cercava. Ara, no tenies codi Pantone. Així que vaig haver de necessitar la seva ajuda. I una vegada que ja vàrem aclarir quin Bart era, sense cap tipus de referència, perquè després això és una altra cosa, després t'arribes a casa i el color que t'endús és un altre, però en aquell moment...
0: Clar, que no queda igual a la paret.
1: Exacte.
0: M'encantaria, seria fascinant que en Miquel telefonés.
1: Seria màgic.
0: Sí.
1: Però...
0: Quedem callats.
1: Seria... Miquel, encara, a menys hi entra, a menys hi entra. No, però va ser molt simpàtic, oh? M'ha desgraciat sa vida, però ho ha fet
0: amb bona
1: de forma
0: intenció.
1: Agradable. Sí. Ah. Perquè després també me diu, val, mat, satinat o eggshell? Perquè ara...
0: Eggshell.
1: Doncs, per començar, no sé, és que quedi bé. Jo és que no sé, no tenia més informació. M'estava demanant coses que jo no sabia. I d'ara és que està molt de moda, s'ha acabat eggshell, que és closca d'ou. Per a mi me va generar un pot de conflicte aquesta idea, jo, perquè jo volia pintar la paret, no la volia covar.
0: Però de textura?
1: No, és que és entre... entre brillant i mat.
0: És aquest
1: punt intermig. Mm-hmm. Que jo després vaig mirar els ors dins de meia l'ero i era mat, però bueno. Va bé, la qüestió. Que després de marejar-lo 2 hores, vaig sortir de la tenda gastant 70 euros, que ara mateix m'han penedès per els resultats que he tingut, que ja vos contaré, uh-huh, amb una bossa plena, pues, de pintura, de
0: pinzells, no
1: de sa cinta, de rodillo,
0: plàstic
1: de cos que encara no sé lo que és.
0: Plàstics per protegir els sofàs, les estanteries, els prestatges.
1: Esquit perfecte. I què passa? Que arriba el moment de pintar. Jo ja vaig anar directe, no? Dic, venga, pum, ja tens la pintura, rip, acció. La primera passada... És com si no haguessis passat res. És a dir, si la paret és blanca, tu la pintes de verd oliva damunt i la paret te contesta. Sóc blanca. Sóc blanca, saps? Així que tu ja, una vegada, la primera mitja hora, que ha estat l'única que t'acompanya un poc la motivació, ja has pintat la paret, has de repetir una segona...
0: Clar.
3: I abans d'això, has posat la cinta, has posat el plàstic, això també...
1: És que la cinta de pintor ha estat el pitjor, eh? Perquè la vaig col·locar, no?, per no tocar les rajoles, per el sostre no el volia pintar, no? He llevat la cinta i se m'ha anat la pintura de baix. És a dir, que estem aconseguint
0: això... Això, Marc, la pròxima vegada un professional.
1: 100%, però és que si cada cosa que faig cada setmana necessites ajuda d'un professional...
0: També, vaja.
1: El que igual necessites és una ajuda d'un terapeuta que m'ocupi totes les setmanes.
2: I vols dir, Marc, perdona, que no era més fàcil canviar la bombeta?
1: És que aquesta va ser...
2: No, per ventura, no ho sé, eh? Perquè per els blancs està bé, amb una bona bombeta.
0: És que és increïble, Marc, perquè

0: enterats de tots.
1: De tendències de la llar. Així que, com ja és habitual, vos he dit un joc.
2: Molt bé, m'agrada.
1: Val? El joc consisteix, o el joc sonom, estau al dia de les tendències de la llar? Jo vos faré un parell de preguntes i vosaltres me contestau. Si contestau bé, podeu dedicar-vos en el món dels interiorismes, sí, certificat per jo mateix, i si no, doncs mos heu de retirar.
0: Espera, Marc, ambientem això una mica.
1: Val. Quins d'aquests noms de color de pintura de la marca que jo vaig comprar, és a dir, informació real, són reals i quins m'he inventat?
2: Molt bé.
0: D'acord, vinga.
1: Val? Primer color. Salmó mort.
0: No.
2: Inventat. Ah.
0: Inventat.
2: Inventat.
1: Un anime.
3: Sí, sí.
1: És real.
0: Sí.
1: Dead Salmon, número 28.
0: Com és el color salmó mort?
1: Pues és un color un rosa que se t'ha posat un color...
2: Un salmó fet, quan el fas.
1: Que és que així
0: com a rosa mustí.
1: Exacte.
0: Rosa marró.
2: Taronja blanquinós.
1: És com... No te dona...
2: Mengera.
1: No.
0: No te fa mengera, no.
2: Bé, està
1: molt bé. Ala d'elefant.
2: Inventat.
0: Ala d'elefant. Això, inventar, sí, color d'això.
1: Si dius... És real.
2: Elephant's
1: Breath, número 229, i és el color més venut de sa marca.
0: Què dius?
1: Que simplement és gris, i jo crec que en joc de posar-li elefant, no? Perquè els elefants són grisos.
0: Pot ser que sigui una mescla entre gris i morat?
1: És un gris un poc feo, un poc petroli, eh? No...
2: Com en Dumbo, un poc.
1: Sí, sí. Pues és el color més venut, que després comentarem el gris és un tema per els millennials. Després ho comentam.
0: D'acord.
1: Si dóna temps. Verd malcarat.
0: Sí,
2: malcarat.
0: Aquest existeix.
2: No.
0: No sé què vol dir,
3: sí,
0: però existeix.
3: Existeix.
2: No.
1: Charlie's Green, número 251, i és un... Sense que amb aquest nom és un verd amb mala llet. És el contrari que jo cercava amb el verd oliva, no? Cercava un verd, aquesta llet, cercava un verd violent, no? És de res. Arsènic.
0: Arsènic? Què vol dir això?
1: Color arsènic.
2: No.
3: Sí.
0: No me sona. Però diré que sí, jo també.
1: Doncs és un color real, és el 214, i, bé, efectivament, intenta recordar el pigment de, que s'empleava en el segle XIX, un pigment tòxic. Ideal, no?
0: Per és com a turquesa, pot ser?
1: No, és que... No, és entre com a verd i blau, un color... Així. En general, no comulg massa amb aquestes propostes de color.
2: La vida era més fàcil quan tot era blau fluix, blau fort.
0: Exacte.
2: Verd fluix, verd fort. I s'ha acabat.
0: Sí, blau marí, cel. Salmó
2: mort. Salmó mort. Alè d'elefant.
1: És que tu vas després a tenda de pintura i te diuen... Que te vibra més, salmó mort o alè d'elefant? Clar, és que ja te quedes...
2: Jo faria un pot d'arsènic, claro, en aquesta paret.
1: Val, ara una pregunta així oberta. Què és dopamine decor?
0: Que decorat te puja l'adrenalina.
2: Predisposar els elements mobiliaris d'un espai perquè això te generi benestar. El que dirien a Marie Kondo, com se deia això?
0: No ho sé.
2: Sí, sufitxo aquest. No. Ara no ho sentirà.
0: Sí.
2: El Kim Fu. Com és?
0: El Feng Shui.
1: El Feng Shui. Doncs sí, has acertat, has decorat en colors i coses que t'alegren perquè et serveix i t'amolli dopamina cada vegada que ho mires.
3: Clar, ser molt mort no és una bona...
1: Clar, jo no sé, si col cusi que li genera
2: això dopamina... Això és el que va passar tu quan vas anar a casa teu amic i passa, com has dit, que era el concepte...
1: Dopamine decor.
2: 100%. I rebossaves dopamina, el teu cervell.
0: Això me'n recorda que he de penjar qualque quadre a les meves parets blanques. A lo millor seré més contenta.
1: És que igual és més quiròfano de lo que mos vols dir.
0: A lo millor seré més feliç. No, quiròfan no. Va. És Copenhagen Style.
1: Uf! Ah, és que això és d'un tema que xerrarem també, si no ho tens.
0: Queden 5 minuts, no?
1: Vinga.

0: Unexpected Red Theory. Que? És una teoria que se nom esvermell inesperat.
1: Mm-hmm. D'acord.
0: Què creus que, a què se refereix?
2: Vermell inesperat,
1: uf, ni idea.
3: Complicat.
2: És una teoria de decoració.
0: És una teoria de decoració, de qualque guru de sa decoració.
2: Ja ho sé.
1: Jo també.
2: Si el vermell és color de la passió i de l'amor, això vol dir que hi ha qualque element vermell que t'indueix a tenir trobades en horitzontal.
1: Sí, jo també pensava això. Que l'estratègia és col·locar algun tipus de llum o quadre vermell a una habitació per el que ha dit en Xavi.
0: Per que sigui una habitació més picant. Sí. Doncs no. És una teoria que diu que una vegada tu ja has decorat l'espai com a tu t'agradaria, has de ficar un element disruptiu, que normalment és vermell, és un color poc habitual.
1: Això ho he dit molt.
0: I això ja genera com que tanca del tot l'harmonia, perquè no pareix tan perfecte, no és tan decorat.
1: Exacte. De fet, com que jo sóc molt blanc i marró, l'altre dia vaig comprar unes cadires vermelles.
0: Ah, clar, això t'ha llegit aquí un estímul.
1: És que jo aquest trucs amb els acer.
3: Clar, clar.
0: Ah, va, estàs colada.
3: Ella ha fet els reds. Com era?
1: Com és, red?
0: La teoria és el nom Unexpected Red Theory.
3: Unexpected Red.
0: Molt bé, ah, són molt xules, sí, així.
2: Molt guapes,
0: tenen aquest punt de més així com a retro.
1: Són antigues,
0: guapes,
1: vintage, sí. Són que se diu ara.
0: Són Unexpected total. Red. Japandi.
2: Uf,
0: vos sona
1: això
0: que concepte?
1: Sona molt.
2: Japandi.
1: Me sona molt.
2: Increïble.
1: Però ara no me'n record què era.
0: Doncs el Japandi és una combinació de l'estètica Scandi i l'estètica japonesa, que bé, està molt de moda. Jo, per lo que he vist, es tenís de casa sa casa fora mobles, com si no, t'haguessis entrat a viure encara, tot buit, una cadira i a seure.
1: Cases això desolades.
3: Són moltes habitacions d'estudiant, això.
1: Sí.
0: Són japandis.
1: Marc, queden pocos minuts i jo estic intrigada amb ballades gris, del color gris que mos volies dir.
0: Val, doncs hi ha una teoria que diu que hi ha un color que és gris, no? El que estem xerrant. Que se li fa referència com a millennial gris. I que ara, la generació Z té es beix. A què fan referència aquestes teories? Diuen que els millennials varen voler rompre en l'estètica de les cases dels nostres pares, no? I el que varen trobar va ser pintot de gris, perquè me dona aquest to, aquest estil,
1: no?
0: Modern, industrial, mm-hmm. I tal. I ara què passa? Que la generació Z s'està trobant com nosaltres ens ho vàrem trobar amb els nostres pares. Mm. I ells ara volen fugir
1: del
0: gris millennial. Exacte. I el que passa que ells ara troben que el seu és tot beix. I ells són la generació dels beix.
1: Ah, mira.
2: Que bo, que interessant.
1: Sí. Jo hauria dit, potser, una mica color, no? Ells, no
0: jo,
1: ho
0: sé. Jo, si troca això, un anespet red, de repente...
1: Exacte.
0: No, això te soluciona.
3: Una cosa, Marc, sí que te va explicar coses en Miquel, no? Haurem de visitar-lo.
0: Me va donar una masterclass. No, això són coses que jo ja sabia, lògicament, del món de la decoració.
1: La gran pregunta és, Marc, varen quedar verde, verd oliva, ses parets, les has acabades de pintar?
0: Mira, he deixat pintada una paret de color verd, encara té la cinta de pintor ferrada, he canviat una de les bombetes per un color càlid que pareix que estic a una sala medieval, que si me posa a llegir allà davall és com si estigués llegint dins un incendi. I res, ara pues, sa casa està pitjor del que estava, està més en harmonia amb les cases que hi havia per enmig, així que jo crec que al final ha estat una decisió correcta per alinear ses aures de sa casa en sa descontingut.
1: Tu estàs tranquil a casa teva?
0: No.
2: No has trobat el feng shui encara.
0: No.
2: Has de lluitar perquè el trobaràs.
0: Hauré de xerrar amb Marie Kondo.
1: Sí, exacte. Jo crec que la setmana que ve pots tornar i mos pots fer actualització d'aquesta renovació, d'aquesta petita mini-reforma, com has dit tu, i segurament mos contaràs moltes altres aventures que te passaran. Així que t'esperam aquí.
0: Perfecte, me compromet a acabar aquesta mini-reforma i vos ho contaré la setmana que ve.
2: Ànims.
1: Marc, gràcies per venir.
0: Gràcies
1: i la setmana que ve, tot una tornam. Pues,

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui esperam un dia amb el cel destapat i temperatures que registraran pocs canvis. Podrien pujar una mica. El vent bufarà fluix, variable, amb brises costaneres. Aquest divendres comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma, la reforma de la rotonda de la ITB, la carretera de Solla, a l'alçada del polígon de Sant Castelló. Les obres duraran uns 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros. Aquestes tasques, des d'avui, poden provocar embossos a la zona perquè és una carretera amb molta circulació. Precisament se li vol donar més fluïdesa, però durant aquests 10 mesos que duraran les obres hi podria haver incidències en aquesta circulació. Tot això quan parlam de les paraules d'ahir de Pedro Sánchez, que va revelar que els informes policials avisaven el mes de juliol d'un elevat risc d'entrades irregulars de migrants a les Balears en comptes de Ceuta. Unes paraules, unes declaracions que han indignat a la cap de l'executiu de les Balears, Marga Proens, qui considera que les illes han estat menyspreades perquè ningú va advertir d'aquesta preocupació de la Policia Nacional.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
3: ¿O sabía? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes, estem a les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta.
1: I avui es reprenen les negociacions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per elaborar un nou sistema de finançament. Es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, una cita que es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les parts per analitzar la proposta del Ministeri d'Hisenda. En representació de les Balears hi assistirà el vicepresident del govern, Antoni Costa, qui s'oposarà a la proposta de l'executiu espanyol que considera que perjudica les illes. En canvi, Madrid ha dit que plantarà la convocatòria. En un vídeo a les xarxes socials, el ministre Arcadi Espanya ha recordat que el nou sistema ha de portar 21.000 milions més per a les comunitats.
4: El nuevo modelo es más justo. Reduce dos tercios las diferencias en financiación por habitante ajustado entre los territorios. Desde el gobierno hemos ofrecido diálogo desde el primer momento y seguimos con la mano tendida para buscar el mayor consenso posible.
1: I han detingut el conductor del camió que ahir va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. Es tracta d'un home de 63 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. I més de 1.000 persones han assistit a l'aniversari dels 39 anys de Projecte Home. L'entitat dona suport a més de 3.000 persones. Algunes d'elles van pujar a l'escenari per explicar les seves vivències.
5: Empecé a consumir con 14 años. He estado intentando salir de las drogas prácticamente media vida. Conseguí hacer un programa como toca. He recuperado mi vida. A día de hoy soy voluntario con ellos también para poder ayudar yo también a los demás, igual que me han ayudado a mí.
6: Gracias, por supuesto, a todo el equipo que conforma Proyecto, porque es una maravilla el ver cómo hay personas que dedican su vida a ayudar a otras personas. Y ya no solo eso, reeducan y hacen que las familias se vuelvan a reunir.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: comença tan segona hora de Xiu Xiu. Anna Margassi, Frenes, control tècnic. I heu de saber que a Xiu Xiu mos agrada tot allò que fa referent a les cites, a l'amor, al romanticisme o en el declivi del romanticisme.
1: En quin temps vivim?
0: I doncs, precisament per saber en quin temps vivim, obrim aquí sempre, solem obrir debat sobre totes aquestes qüestions, i ho fem en aquesta secció.
2: Coent, coent.
0: Així que avui, a Coent, coent...
3: La caiguda de la intimitat.

0: Una enquesta de YouGov diu que més d'un terç dels adults britànics asseguren que s'han besat de manera romàntica molt menys que fa 5 anys. Un de cada 5 no havia rebut una besada d'ençà fa més d'un any i el 27% pensa que donar besades romàntiques s'està perdent. Per cert, aquesta enquesta ha estat un encàrrec d'una marca d'higiene bucodental. Quina ironia.
1: En definitiva, que s'ha perdut la intimitat, cosa que implica també la pèrdua de besades intenses, besades històriques...
2: Careful, Mr. Spock. Too much love is dangerous.
0: I en aquesta taula sempre mos agrada envoltar-mos de savis de l'amor. Què passa? De
1: no, nosaltres no som.
0: No
1: en Jordi potser sí.
3: No, segur que aquí.
0: Però és per això han vengut. En Joan Font, hola, Joan, com estàs?
4: Bona tarda, com anem?
0: En Joan és un habitual d'aquestes taules de Coent, Coent. I en Victori Beteta, que també no és la primera vegada que ve.
5: No, m'ho he passat molt bé i ara venc a repetir.
0: Que bé. I na Neus Pericàs, que és companya periodista i s'ha apuntat.
6: Hola, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
6: Molt bé.
0: Preparada per ser una sàvia de l'amor?
6: Home, quins consells puc donar.
0: Pensau que hi ha un declivi de la intimitat? Així com a primera pregunta general, Joan.
4: No ho sé, més que declivi ha canviat molt. La intimitat s'ha, bueno, si s'ho pot dir, s'ha hipersexualitzat, la intimitat, i per això potser s'està comandant amb més peus de plom.
0: Tu què penses, Victori?
5: Jo crec que sí que hi ha un declivi de intimitat, perquè ara vivim en l'època de la sobreinformació i xarxes socials, i crec que no hi ha tanta intimitat perquè avui en dia estàs publicant tot el que fas, estàs publicant quasi també tot el teu cos, tots els teus interessos... Crec que sí que hi ha un declivi en aquest aspecte.
0: Tu què penses, Neus?
6: Jo penso que més que declivi és que la gent... està deixant de sobre tenir intimitat, perquè amb això que ha dit na Vicky de xarxes socials, pantalles, etc, en el final se pot crear com un submón a darrere una pantalla que després cara a cara no ets capaç de tenir.
0: És que clar, i això després se transporta o se, paral·lelament se veu reflectit en la cultura en general, perquè quan vas ser, pensau-ho, oients, quan vas ser la darrera vegada que vareu veure una besada intensa, llarga, en el cinema? Com aquelles besades que veiem en el cinema fa anys.
4: Jo en tinc una molt gravada.
0: Sí?
4: La de la pel·lícula de Spider-Man.
1: Sí.
0: Però de quin any?
4: Doncs pues deu ser que del 2000 i alguna
7: cosa. 2002.
0: El graduat.
1: Molt bé.
7: És que tot el que passa el 2002 està bé.
1: Clar. Com ell, que has anat el 2002.
0: Sí, tu estàs d'acord, tu, com a graduat?
7: Sí, és vera. Jo crec que en besades mítiques del diari de Noa, per exemple, no? O Casablanca, també.
1: Bueno,
7: hi ha besades que són molt mítiques. Però, clar, la darrera sí que recordam és Cumbres de... Borrascosas.
0: Sí.
7: Que també hi ha una besada així intensa, però no deixa de ser una novel·la del segle XIX. Vull dir que al final se basen un poc en això, però sí, s'està perdent. Jo recordo les darreres pel·lícules romàntiques que record, no hi ha grans besades.
6: Jo és que també crec que hi ha un gran declivi en bones comèdies romàntiques. I les comèdies romàntiques donaven molt de tenir besades de pel·lícula que te quedaves allà i dius, jo vull ser aquesta protagonista, jo vull ser aquest protagonista, i ja no hi ha comèdies romàntiques bones.
0: Això també és interessant, eh? Alvaro?
4: Sí. Bueno, i clar, potser m'ho anàvem més a les sèries que no a les pel·lícules que... Jo aquí sí que em podrien trobar més.
0: Bé, en aquesta secció podeu parlar de qüestions personals ses que vulgueu. Però, clar, quan va ser la darrera vegada que vareu besar algú amb intensitat?
1: Va, que no ho sent ningú.
0: No, però això se pot traslladar a ses parelles. No ho sé. És a dir...
1: Ses cites, també ses cites. Primera vegada que coneixes qualcú, que quedes amb intenció d'establir una conversa, de per aventura trobar aquest punt d'intimitat, si s'adona. Clar, en quin moment ha d'haver aquesta besada? En quin moment aquesta intimitat arriba? Quan està justificat?
4: En qualsevol moment. Jo és que és forma de besar, és algo... Jo per això ets... primera forma de connectar la intimitat. És això, que no té per què anar a una altra banda, però és que és
1: besar. I si tu, Joan, quedes amb qualcú, per exemple, i la coneixes un dia, i no hi ha aquesta besada, per tu ja aquesta connexió ja no s'adona.
4: No, que va.
1: I t'atreveixes sempre a fer aquesta besada?
4: No, no, s'ha de donar, és a dir, l'has de sentir, no sé, que és el moment, no s'ha de forçar, és a dir, per entendre-te, i més, que és això, que és una intimitat. No, jo a mi no m'agrada forçar res.
6: Jo estic d'acord amb això, vull dir, si no passa la primera cita, també se va creant, no?, l'ambient, no? Vull dir que després s'ha basat ben bé, amb més ganes.
4: Efectivament.
0: Però i el que deia de les parelles, penseu que les parelles se basen menys ara? Bé, ara, a veure,
6: jo espero que no.
4: Ja, exacte.
6: O sigui, és tan guapo passar la teva parella, sí. I és com que te fa ganes tota l'estona, no? Clar. Hombre, jo espero que això sigui un hàbit que no se perdi, la veritat.
5: Sí, jo no crec que se vessin menys les parelles, però sí que crec que arriba un punt on també, quan convius cada dia, a lo millor no te dones tant aquestes pensades tan intenses com estaven xerrant de les pel·lícules, saps? És a dir, sí que hi ha moments d'intensitat i moments superguapos, tot i així estiguis en parella o estiguis en relacions superllargues, però tampoc és cada dia. I és vera que també hi ha petons que a lo millor que també són molt íntims, però un petó de bon dia a lo millor no és intens, però també és molt íntim, o un petó de bona nit no és un petó d'això que te deixes en la respiració, però també és molt íntim i molt guapo. Per tant, crec que en parelles també canvia el millor un poquet aquesta intimitat.
0: 971-13-99-00 si voleu participar en aquest debat intens que estem tenint. La veritat és que sí, que és intens.
1: És molt intens, efectivament, però bueno... Creus que també les pel·lícules... És a dir, ara ens hem de situar... No sé si per aventura és una americanada típica de pel·lícules de... americanes, però aquell moment en què queden en coco, d'acord? Teniu una primera cita, anau a sopar, i el moment en què o l'acompanyes o t'acompanya que teva. Ha d'haver aquell
0: moment... Però això
1: moment.
0: Passa.
1: Clar, és la meva pregunta. Això passa?
6: Sí. Que...
0: sí.
1: Passa. A veure, conta-mos com va ser, Neus.
6: Ostres, però també és com un moment com de molt de nervis, no?
0: I molta incomoditat pot ser tal vegada,
6: sí,
0: no?
6: Sí, perquè també, clar, tu es, hi ha un moment quan, clar, estàs coneguent una persona i veus que t'agrada, però no saps si tu li agrades a ella, i te vols llançar, però no saps si ella se vol llançar, i estàs allà com a, ai, què faig, què faig, què faig? I és un moment com, també de molt de nervis, també perquè la intimitat... du també a la vulnerabilitat, no? I... ostres... no sé, però també és com emocionant, no sé, és un cúmul de moltes emocions, no sé.
0: I de mirar, una Neus ara ha dit una cosa molt important, que aquestes situacions se fan vulnerable, perquè, atenció, tenim més dades. Aquesta enquesta de la qual parlàvem avui explica que els motius d'aquest declivi de ses basades de pel·lícula, però sa vida real, se deu precisament això, a que la persona se sent vulnerable. Mireu, en cas concret de la generació Z, la timidesa pot ser un factor determinant. L'enquesta d'aquest estudi va revelar que joves d'entre 18 i 24 anys se preocupaven per el moment adequat per una besada i per si se faria malament aquesta besada. I un terç va afirmar haver evitat fer una besada per falta de confiança.
6: I d'això quasi que també pot ser culpa de les pel·lícules, no? Sí. Vull dir, perquè si tu t'imagines una besada de pel·lícula que potser s'han fet 50 escenes... Sí. Vull dir, toma...
5: Clar, has de tenir el moment ideal.
7: Sí. Clar, si has d'esperar a que plogui...
4: Exacte.
7: Un problema,
1: si és el pla con Spider-Man, aquella pel·lícula... Que
4: no pots esperar mai.
6: No posen fàcil. No, jo, la gent... No, han de donar més besades.
0: L'heu intentat fer la basada d'en Spider-Man cap per avall?
4: Sí.
5: Sí, clar.
4: Però no fent Spider-Man, però tombats. Clar que se m'ha fet.
5: Els fans d'en Spider-Man, sí.
0: No, la veritat és que és un tema interessant. Clar, si esperam en aquell boom, quan sona aquella cançó, no, de fons, i esperam, a lo millor que mos imaginem que sigui la persona de la nostra vida, clar, mai farem aquesta basada històrica tal vegada, no?
4: Hem de fer sonar nosaltres, aquest boom.
0: Però existeixen realment les basades de pel·lícula o les tenim, això, l'imaginari col·lectiu per culpa del consum?
4: Jo per jo sí que existeixen.
0: Sí. És que una companya m'ho ha demanat avui, eh?
4: I de jo sí.
0: que estava asseguda davant jo. Però existeixen aquestes
1: besades? Les besades de pel·lícula.
4: Sí.
1: Ben, Victòria, ben, què en penses?
5: Jo crec que quan l'altra persona t'agrada de veres, qualsevol moment o qualsevol besada pot ser de pel·lícula. A lo millor jo som aquí super intensa, com dèiem abans, però si l'altra persona t'agrada de veres, és igual que no plogui, és igual que no estiguis cap per avall con Spider-Man, sinó que qualsevol besada és...
6: I que no fa falta sigui la primera, no? Vull dir, a lo millor, lo més comú de tot és que la primera besada sigui un desastre. I després com que ja aprens,
1: home,
6: no?
1: També te diré, si tu agafes qualcú i li dius estimada. I clar, i estàs recreant aquí una pel·lícula, ja que per aventura serà l'infern, no serà una pel·lícula. Seria més còmic que no pas una altra cosa. Però bueno, quan te xoques amb el nas i tot això, també forma part
0: encerdents. Recordeu qualque pel·lícula que hàgiu vist i que digueu m'encantaria ser aquesta persona?
4: Bueno, el moment jo en t'he mencionat d'en Rosina Rachel a Friends, aquell moment, la primera besada. Uh-huh. És molt...
0: Que plovia, no?
4: Sí, i toca la porta i està allà esperant.
0: I abans, Neus ho ha mencionat, que per, en lo millor aquest declivi de la intimitat és per mort de les aplicacions. Clar, pot passar que coneguis tant una persona de forma digital que després cara a cara no sàpigues què fer amb el cos?
6: Sí, bé, no sé què penseu vosaltres, però clar, una pantalla realment tu pots anar escrivint i te pots crear tu la teva personalitat. Després has d'estar de veres de cara en el públic. Clar. I has de mostrar tu la teva làbia i els teus encants.
7: Ja no tens el GPT de vora. Per
4: construir un personatge.
6: Escriu-me una resposta original. No sé
0: què. Ho heu fet en això?
6: No. GPT no. Per favor.
0: I això passa una cosa també, que si utilitzem tantes aplicacions per tenir interaccions personals, que a lo millor perdem la capacitat d'interpretar gestos, mirades... fins i tot el permís, el consentiment. No ho sé.
5: Això sí pot ser. Jo crec que tirant també moltíssim d'emojis, també utilitzant les aplicacions, com... Se'ns és molt més fàcil perquè quan te diuen una cosa tens temps de reacció, tens temps de pensar-t'ho abans de contestar, i a lo millor quan t'asseus a prendre un cafè no tens aquest temps de reacció, sinó que has de ser més espontani, i això crec que és també el que s'ha perd un poc.
4: Però, el que comentaves és que el que falta és... parar atenció quan estàs, per exemple, això, que duim el cabell, jo que sé, que te toques els cabells, que rius, que se te'n vas a mirar d'un costat, o fins i tot en els llavis, que mires els llavis, és a dir, en això és el que passa, que de vegades deixem de parar atenció, però és... És això, és l'estat.
0: I fins i tot també per les parelles que mos estàveu escoltant, vosaltres encara... intercanvieu alguna mirada en la vostra parella enmig d'un dinar familiar, no ho sé, enmig de quantes al·lots s'estan...
1: Una clocadeta d'ull, dos
0: sí,
1: peus que se toquen...
0: Remoguts, però vosaltres vos mirau i vos dieu, som aquí, no? Mm-hmm. Això, aquestes mirades de suport...
1: Estan ben intimitat, això.
0: Exacte. Sí, exacte.
1: Totalment, però ara, Joan, ara això que ho explicaves, que és molt interessant per aventura, hi ha qualque adolescent o qualque persona que és més gran que està a punt o intueix que se farà la primera besada d'aquí a poquet. Quines senyals...
0: Et tu.
1: Sí, efectivament. Són jo, no ho volia dir, però... No, i quines senyals creus que hauria de trobar a l'altra persona perquè, de qualque manera, aquesta por, aquest neguit que tens abans de fer aquesta besada, desapareguin una mica?
4: Bueno, és això. Jo crec, per exemple, és... esperar atenció en el com mirar. És que quan estan mirant, quan se fa un silenci en un moment, però les mirades s'estan xerrant, és això que no saps on posar...
1: Silenci.
0: Clar, hi ha llenguatge no verbal, al final, que diu molt. Clar, però sou de fer la primera passa a vosaltres?
4: Segons la situació.
6: O sigui... És que també hi ha situacions que... Vull dir, si tu estàs còmode o còmodo...
4: S'adonarà.
6: Sí, no? Vull dir... I que també... Bueno, no sé, és una pregunta complicada.
4: Si no està molt bé rebre-la i sentir aquest desitjat. No?
1: La Victòria ha dit que sí.
6: I que normalment...
0: No, ho ha tingut clar, ella.
6: Sí, no m'importa, però també és vera que he d'haver tingut molta... O sigui, molt de feedback no verbal. És a dir, clar... Sí, no tenim problema en llançar-me a donar el primer petó, però sí que he de saber que sí que hi ha un feedback. Però, bueno, també
5: crec que m'estim més que me'l donin. Espera, un petó.
0: Digues, Neus,
6: perdona. No, que sí, que s'ha de donar, perquè imagina que de l'únic que heu xerrat durant sa quedada ha estat destemps i de cop tallants es dius, home, però no,
0: s'ha hagut de mirades,
6: s'ha hagut de coses.
4: En sa conversa s'ha de crear. Sí.
0: I ara que vos he fet una pregunta personal, jo ja m'hi tir. El lloc més estrany on vos heu fet una besada.
6: Uau.
0: El recordau o no?
4: El lloc més estrany.
6: Buf.
0: Oh, heu besat mai algú i heu pensat, error.
4: Sí.
0: Sí, això sí.
4: Això és més fàcil de contestar.
6: Això contesta tan ràpid.
0: Penseu que és difícil conèixer persones que no coneixeu, és a dir, d'apropar-vos a desconeguts. Neus, tu, per exemple, sé que has viatjat moltíssim, que just l'altre dia mos explicaves el teu viatge aquí a Xiu Xiu, el teu viatge al Vietnam. Tu tens por a apropar-te a desconeguts?
6: Jo no, però... Hola, què tal? Bé, no sé, no tinc problemes amb apropar-me a desconeguts. Si és per dir hola. Ara, si és per crear una intimitat, ja...
0: Clar. No és el mateix. Bé, això és un debat interessant. La veritat és que aquesta enquesta també recull el testimoni d'Anna Blair, de 24 anys, que diu: mai he anat a un bar ni a una discoteca, mai he provat de sortir amb ningú, perquè quan tenia 18 anys va ser el Covid i no me vaig acostumar. I encara que ho fes, crec que no m'atreves. Clar, aquesta generació que durant l'adolescència, durant la joventut, que és quan se comencen a mullar més, estaven bé, confinats, no? És un tema interessant.
1: Sí, però també passa això que, per això, francament, això d'escriure per mòbil, és dir, no sé què és això, l'aplicació de cita, si no coneixes altra persona, d'això que diuen, no, és que ets el lot, ets l'adolescent, ara saben xerrar més per mòbil que no en persona. Ja, no tampoc ho trob.
0: No ho sé, Xavi.
1: Ja.
0: És que no ho sé, jo no tinc 18 anys.
4: Bueno, segons,
6: No, no, digues.
4: Clar, que sobretot de vegades que els veus tots junts en el carrer, a veure, segons quins joves, que estan en grup i en lloc d'estar parlant estan amb el mòbil i a lo millor s'estan parlant d'unes altres o s'estan enviant...
1: A besades. Icones de besades.
6: O sigui, jo estic d'acord en les dues parts, però sí que trob que el que és començar una interacció, fer-ho ja directament cara a cara, és més difícil. És a dir, jo no crec que els joves tinguin dificultats per xerrar amb la gent. Crec que són sers sociables com ho som tots. Mm. Però sí que és vera que és moment de...
4: intimitat.
6: No d'intimitat, sinó d'iniciar una cosa. És molt més fàcil cercar si Instagram de qualcú i enviar-li un missatge i després ja queda amb aquesta persona, que no veure qualcú que m'ha cridat l'atenció a mig del carrer, de dins un bar, el que sigui, i jo acostar-me i dir hola, m'has parescut atractiva. Saps?
0: No. Exacte.
6: I, de fet, bé, ara fa superpoc m'he llegit un llibre que és tot el que sé sobre l'amor, que és de Nadoli Alderton.
0: Sí, jo també l'he llegit.
6: Que diu una frase que crec que molt representa en els joves i no tan joves, que és que diu... O sigui, la protagonista té una millor amiga que després de 10 anys de relació de cop queda fredint una altra vegada i li diu, mira, Farley, que sàpigues que a partir d'ara el mercat no és com fa 10 anys. Tu abans te n'anaves a un bar, lligaves i tant, i no sé què. Ara, en canvi, tots tenim aplicacions, internet, etcètera, etcètera, que no és una cosa que a ningú mos agrada, però és l'única manera que tenim de lligar. I va ser com a... Jolín, quasi que és vera. És a dir, això m'ho fa pena.
0: Sí que és vera. I Nadoli Alderton és una autora del Regne Unit, precisament, i que xerra molt sobre aquestes qüestions. A més, crec que amb experiència pròpia. I si voleu riure una estona amb aquestes qüestions, és molt recomanable. Neus, Joan, Victori, no bona nou, perquè ara els nostres oients mos han enviat missatges per demanar-vos consells.
6: Vinga.
0: Super.
3: Plana internacional.
0: Un Un estudi ha detectat que fins a un 15% de les intervencions parlamentàries al Regne Unit i un 9,4% de les mocions a Suècia contenen fragments redactats amb intel·ligència artificial.
7: Els investigadors han analitzat milers de textos i no han trobat ni una sola menció al fet de que s'hagués utilitzat intel·ligència artificial, i això ha augmentat molt els darrers anys.
1: Els investigadors demanen més transparència perquè la intel·ligència artificial pot redactar textos molt convincents i fins i tot introduir errades que els mateixos polítics no detectin.
8: A Xiu-Xiu ens pareix una vergonya fer un ús laboral de la intel·ligència artificial.
0: Més notícies. Nova York ha prohibit durant un any l'ús de la intel·ligència artificial generativa a les escoles públiques pels alumnes de fins a 14 anys. La mesura afecta prop de 600.000 estudiants.
7: L'alcalde diu que els nens necessiten professors, companys i connexió humana per aprendre i créixer, i que encara no hi ha estudis que demostrin que la intel·ligència artificial sigui beneficiosa pels més petits.
1: A partir dels 14 anys, en canvi, sí que aprendran a utilitzar-la i estudiaran els seus riscos i oportunitats.
7: Molt bona iniciativa, no fos cosa que aquests al·lots acabin redactant intervencions parlamentàries en ChatGPT.
9: Avui ser joventut, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
0: Unes monedes commemoratives de la cara de Donald Trump s'han posat a la venda als Estats Units i han provocat tanta demanda que s'ha hagut d'habilitar una cua virtual amb més d'una hora d'espera.
7: La moneda té un valor nominal d'$1, però els col·leccionistes poden comprar fins a 25 monedes per $61.
1: La peça creada pel 250 aniversari dels Estats Units du la cara de Trump i la paraula Liberty. Tot i que es pot utilitzar com a moneda de curs legal, està pensada sobretot com a peça de col·lecció.
7: Ara, en lloc de cara o creu, serà creu o creu.
10: Le damos un aplauso y le dejamos que se vayan.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit bel,
6: tinta,
7: mur, cortada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu!

0: I d'aquesta és la nostra sintonia, a banda de la Pantera Rosa, és la nostra alarma de conxiutori. Mm-hmm. Perquè sí, aquí a Xiu-Xiu tenim una consulta sobre l'amor, una consultoria. Mos feis arribar els vostres missatges a través de @xiuxiu.tv3 d'Instagram. I la primera diu així.
1: Sí, diu, hola, tinc 23 anys i me passa una cosa que me fa un pot de vergonya. Fa mesos que xer amb un al·lot que m'encanta. Han quedat diverses vegades i no que tots dos tenim ganes de fer-mos besades. Però cap dels dos s'atreveix a fer sa passa. Me fa por interpretar malament els senyals o que el moment sigui incòmode. Bon, estic tornant massa insegurs davant aquesta cosa que hauria de ser tan natural.
0: I els nostres consellers de l'amor avui són en Joan, en Vicky i na Neus. Que li deis en aquesta persona, en aquest al·lot? Bé, al·lota, al·lota, no sé.
2: Si fa estona que xerrau, és que la cosa va per en banda.
3: Molt bona.
2: No?
3: Parante, sí. No t'ho pensis, la pròxima vegada que ho vegeu.
2: I si s'ha de tear, vull dir, si s'ha de rompre el gel una mica dient me fa ganes donar-te una besada,
3: sí. Ho dius. Exacte, mostrar vulnerabilitat.
2: Clar, no, i mostrar interès, també, clar. Que també és com a, per l'altra persona, com que també...
4: I és això, sí, com us estan tornant més insegurs, però també el millor perquè estem cercant el moment, el que dèiem abans, el moment ideal, que tot estigui bé, que l'altra persona estigui genial, que ho recordem sempre. No fa falta pensar tant. El que diu una Neu m'ho penso estupendo, de dir, mira, sí. Me fa ganes fer-ho. O sigui, si estàs molt insegur, digue-ho, me fa ganes fer-ho. I ja... I ja veiem.
0: Sí. Molt bé.
1: I si te diuen que no, paciència.
2: Sí, exacte. Exacte. No passa res. Ei, no passa res. Està preciós.
3: Exacte.
2: Vols un gelat?
3: Exacte. Exacte. Exacte. Exacte.
0: Vinga, següent bé. Consulta. Tenim uns avis esplèndids, eh? Següent consulta, diu així.
1: Vas tu, Jordi, o...?
5: Vinga, vaig jo. Vos escric des de Maó. El meu home i jo fa 17 anys que estem junts i encara mos estimem molt. Però les nostres besades s'han convertit en, diríem, piquitos ràpids. Abandonar la feina, sortir de casa... Gairebé com qui fitxa la feina, pràcticament. Mos abraçam i de tant en tant tenim relacions íntimes, però trobo moltíssim a faltar una bona besada d'aquelles que ja m'enteneu. Com se pot recuperar aquesta intimitat sense que sembli una cosa obligatòria o un retret?
4: Allò m'ha fet molta gràcia, lo de l'expressió de que pareix que fitxa per sa feina, perquè és vera que arriba un punt que se torna un poc així, és a dir, abans d'anar a sa feina un petó obligat, en aixecar-te un petó obligat, que entenc, no és obligat, abans d'anar a dormir un petó que pareix obligat, m'ha fet molta gràcia aquesta expressió. Però, o sigui, és això, la passió no s'ha de perdre tampoc, i si notes que falta aquesta passió, pues, també comunicar-ho, xerrar-ho i dir, escolta, me falta...
0: O lo millor preparar-li qualque cosa més, no ho sé, un ambient més propici que a fer-li aquesta passada. Vull dir, també... hi ha tècniques per tu provocar-ho si tu ho vols, no? I sobretot si és la teva parella.
3: Jo també ara pensava, idò, que miris a la teva parella i te'n recordis per què te vares enamorar.
0: Uau.
3: Jo crec que millor podria tornar a sortir aquell petó inicial, aquella passió.
0: Quin bon consell, Joan. Mm-hmm. I jo xerrant de tècnica.
2: No, però jo també diria que si ses besades s'han convertit en part de sa rutina, a lo millor tot ho ha estat, no? A lo millor intentar cercar un moment íntim. Vull dir, en el final, jo no he tingut una relació de tants anys, de 7 anys són molt d'anys, i és molt fàcil mecanitzar-ho tot. Mm. En canvi, si se cerquen a lo millor aquests moments de... anem a sopar sense, amb el mòbil a una altra sala, en vez de xerrar de la feina, xerram d'una cosa que m'hagi fet il·lusió avui, i com que començar per la conversa i després ja crear...
4: Sortir un pot de
3: gent. I anar, potser, si vas a sopar, no és en el local de sempre, ves a un nou, algo, és a dir, crees estances totalment noves, exacte, sí. Ambients que puguin generar aquesta il·lusió una altra vegada.
0: M'encanta, increïble. Els nostres consellers.
1: No. Haurem de començar a cobrar pels consells, eh? Perquè són bons i de qualitat. Molt bé. Darrer consultori.
0: Vinga.
1: Endavant. Diu així. Me vaig divorciar fa 4 anys. I tot i que ja he après a viure tot sol, no cerc parella desesperadament. Hi ha nits en què pens que potser ja vaig rebre la darrera besada apassionada de la meva vida sense saber que ho era. Tenc 58 anys, les aplicacions de cites m'assemblen un aparador esgotador, i conèixer gent fora d'aquest món cada vegada és més complicat. Com puc vèncer? Se pot tornar a acostar-me a qualcú quan sent que s'ha perdut la pràctica?
3: Pues això sí que és... Jo crec, sobretot, no sé la situació d'aquesta persona quina és, però es treballar ser molt propi. Una vegada te tornis tu a estimar,
0: no?
3: A tenir gana, exacte, que te miris en el mirall i t'agradi el que veus i surti amb ganes, sortiràs i també aprendràs a veure pues, aquella mirada que potser estàs passejant i te mira i així pues, tindràs l'oportunitat d'anar a parlar, no sé.
0: Sí, sí, totalment.
2: Sí, sí, res a afegir.
4: És això, també m'ho centrem molt en les aplicacions de cites perquè actualment és el que s'adu més amb els joves i així, però sí...
0: I no fàcil, sembla ser, entre cometes, no?
4: Pareix que sí, però és això, o sigui, també en realitat si ja ets una persona que no t'agrada de per si aquestes aplicacions, ja perquè sigui per sedat o perquè no són els teus ideals, hi ha més món, a part d'aquestes aplicacions. És a dir...
0: I que si se te fa embolla, deixa-ho anar.
4: Sí, exacte, no fa falta t'ho veuràs.
5: Se pot apuntar classes de...
4: Hi ha moltíssim ambient.
1: Hi ha alerta, Jordi.
4: Clar, hi ha alerta en les classes de bachata, oh? Alerta.
5: Jo ho dic.
1: Bé, jo m'hi apuntaré a bachata. No, que és broma. No, per favor, el 58 serà el 9-20.
3: Sin duda. Era
1: manco, no?
3: Era 25.
1: 10 anys de baix. No, era millor els
0: 30, sí.
1: Però sí, que pràcticament...
0: No importa exagerar tant, però els 30 sí.
1: Com abans, que tothom se casava i estigui tota la vida.
3: Ja duies americans en colzeres.
0: Jo, per això,
4: ara ja anàvem allí i robant-lo.
0: Per això, avui en dia és molt difícil ser vell. Per això no hi ha ningú vell, ja.
1: No.
0: Tothom és jove.
1: Tothom és jove, sobretot.
3: Sí,
4: és
3: veritat.
0: Ja no hi ha aquell... O sigui, la frontera és fina.
1: Sí, és fina, és veraixoina.
0: Tot està en el teu cap.
1: Exacte, per tant, ves i surten els carrers primer, la primera persona atractiva que vegi, no ho sigui...
0: No, primer et tu mateix.
4: Primer mira't
3: en
4: el mirall. Mira't en el mirall i digue't lo superimpressionant que ets.
0: Te
4: puja't cego.
1: Ara anem.
4: I després surten
1: a tu.
0: Neus, Joan, Vicky, moltes gràcies per haver vengut.
2: Passa
0: tot bé. Les sales de cinema, que són de bones per ficar-se a mà.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Pesta negra, grip, tifus, pandèmies, n'hi ha hagut en tota la història. I per sort a nosaltres, només hem arribat el Covid i els flipats amb el tematge. Però hi ha una pandèmia especialment destacada, perquè en realitat no va existir. Estem xerrant d'una pandèmia dins d'un videojoc.

El joc és World of Warcraft, un món de fantasia on milers de persones hi juguen en comunitat. Per un error, una malaltia que te podia llançar un monstre final va sortir dels límits que li havien posat. A partir d'aquí, caos, confusió, gent fent pa a les totes. I com hi havia jugadors de molt de lloc del món alhora, ningú tenia clar quina hora s'havia d'aplaudir. Comencen els contagis massius. S'intenta mantenir l'ordre. Se demanen quarantenes, però hi ha persones que contagien els altres a posta. Els desenvolupadors varen haver d'actuar i solucionar-ho les males, apagant i tornant a encendre, com s'ha fet tota la vida. Així va ser la primera pandèmia on l'escalada de mesures consistia en que te tocava sortir en el carrer una estona. Aquest cas se va conèixer com l'incident de la sang corrupta. Hi ha epidemiòlegs que l'han estudiat per intentar prevenir noves pandèmies. Ja ho diu la cultura popular. Metge i confessor, com més gamers, millor.

0: Gràcies a en Xavi Bou per aquesta píndola, aquesta perla que mos durà cada dijous i divendres. Ell, en la seva línia humorística.
1: Surrealista.
0: Exacte. Bé, escolteu, ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears.
1: Així és, i per això cada dijous el que fem és rebre un músic o grup dels municipis de les Balears perquè mos ajudi a triar-ne una. I qui du la batuta d'això és aquest truí, en Joan Francesc Barceló, però avui no és.
0: No és, però res mos impedirà continuar amb aquesta tasca. Trobar la cançó icònica o himne d'un municipi de les Illes, cada setmana en feim un, i després també tenim la proposta de fer l'himne de les Balears. La setmana passada vàrem tenir en Miquel Mariano, des Mercadal, i mos va explicar quines eren aquestes cançons tan simbòliques d'aquest municipi de Menorca. I també mos va dir que estaria molt engrescat d'ajudar-mos a fer un himne de les Balears. Però aquesta setmana toca... Santa Maria, què passa?
1: Això que s'ha de un redoble de bateria.
0: Sí. Santa Maria Poble, i com a representants d'aquest municipi tenim el grup Negre, Fabi Bové, bon dia.
2: Que anava
0: a dir bon vespre. Anava a dir bon vespre perquè jo encara estic en l'horari antic. Com estàs, Fabi?
2: Molt bé, molt bé.
0: I també tenim en Pasqual Marí. Ben tornat, Pasqual, com estàs?
3: Hola, com anem? Com estàu?
0: Escoltau, a Santa Maria, Fabi, com aneu de cançons icòniques?
2: Pues tenim un llarg

0: Malauradament no en tenen moltes de publicades que no sigui físic, que no siguin en format físic, i n'he trobat una, que és de les poques del disc de l'any 2016, que sí que està composat d'en Gòrive i també en Miquel Jaume i això, però que ja sabeu d'en Natàlia, que és una veu icònica de Santa Maria, que també és cantant del Grollers, de Factoria de So, i que també molt estimat molt.
1: I d'on davant amb gegants de cua negra.

0: Mítics, Coa Negra de Santa Maria. Escolta, Fabi, una cosa que teniu també a Santa Maria, que és, jo crec que conegut arreu de les illes, si no el Manco Mallorca, que és la factoria de so.
1: Sí, ben, factoria... O sigui, Santa Maria sense factoria i factoria sense Santa Maria no s'entén.
0: Però vosaltres heu viscut moltes aventures per allà, o no?
2: Sí.
1: Moltíssimes. Sí, sí. Nosaltres vàrem començar a veure els nostres primers concerts allà.
2: Sí, sí. Jo tinc una imatge d'en Fabián i jo amb 13, 14 anys anant amb bici factoria a veure un concert de Satellites. Que va ser un desconcert que crec que molt va obrir un poc la veneta aquesta de fer música.
1: Flipat.
3: Home, ja ho crec, 13 o 14 anys per allà. Clar, vosaltres us coneixeu de tota la vida, sou íntims amics de sempre. I bé, continuarem amb aquesta travessa musical en què cercant-se millor cançó, el Manco, més representativa, exacte, icònica de Santa Maria. De moment hem posat I've Been Hurt, de Z66, en què cantava Llorenç Santa Maria, després Gegants de Coa Negra. I ara quina vendria?
2: Ara vendria una... d'un gran santamarià, que és en Toni Molet, de Molet.
0: Home.
2: Que clar, tenim una cosa molt guai amb ell, com es connecta, que és a dir, que som dos grups de Santa Maria que varen guanyar el pop rock, i històricament són els dos únics grups que han guanyat el pop rock en català. I és com una coincidència d'aquestes màgiques que això, que tenim com aquesta connexió amb en Toni Molet i que també és de Santa Maria, no?
0: Que bé, idò. Santa Maria, música en català. Idò, així sona, en Molet, que no necessita pràcticament presentació.

0: I de si aquesta era espontània, on està edat d'Amulet? I, bueno, doncs hem de fer la pregunta reglamentària. No sé si Negre està treballant en noves coses, teniu novetats, en Fabi, cançons noves, i qualque cosa en escap, qualque col·laboració, discos...
1: Bé, estem just acabant el segon disc de Negre, i ben prest. Començarem a publicar ja notícies, primers avançaments i tota la història. Ara estem un poc organitzant com fins a sortida de tot, així que ben prestet tindreu ja notícies nostres, val?
0: Ben prest, això, clar, el temps és molt relatiu i nosaltres som una mica ansiosos. Prest què vol dir? Un mes? Un any?
1: Segurament en més d'un mes i menys de 3 mesos trobarem el primer avançament.
0: Un mes i mig. és broma. No és broma, és fora nervis i evidentment ja sabeu que xiu-xiu és que vostre. Portes obertes i estarem encantats de que mou-vos avongueu a comptar
2: i
0: aquí.
2: Tant,
0: però bueno,
2: tant.
0: Hem de continuar. Va, darrera cançó. Venga. Que no sigui vostra. Quina triau? Pasqual?
3: Ah, no me'n record quin estudi de Polars.
0: Bueno, això era...
1: Formentereta, no?
0: Exactament.
3: Ah, sí, clar. Hòstia, sí, no me'n recordava. Sí, mira.

0: Aquesta és una que clar, que són en Jaume Roca, que per nosaltres és, no sé, és un dels millors lletristes que crec que hi ha dins Santa Maria. I, curiosament, sí. Pues, en Fabián li va produir aquest disc, que Formentera Badminton Fans Club, i no sé, m'ha fet ganes com a polar-lo perquè també surti un poc la faceta de productor d'en Fabián.
1: I d'en Fabián, és el teu company, Pasqual, t'ha volgut homenatjar, eh?
2: Va, no, m'estimen molt. Jo faig el que puc quan m'estic amb una banda a produir-los. Justament aquí vam passar molt de gust, perquè en Jaume i en Marc, que són els dos compositors d'aquest disc de Formentera Badminton, són també molt del nostre rotllo, així que espero que us agradi.
3: Clar que sí, que soni Sinfonia de Victòria de Formentera Badminton Fan Club.

0: Mira, aquesta era Sinfonia de Victòria de Formentera Badminton Fan Club, que Nines està cercant ara mateix perquè li ha encantat aquesta cançó.
1: Sí, no vos coneixia, sí. Bueno, ens coneixia, i estic cercant la plataforma de música. I me la posaré preferides.
0: Molt bé, per tant, ara sí, arribam a l'estació de Negre, i Negre també ha proposat com a cançó seva el manco icònic de Santa Maria aquest famosíssim i reconegut gelat.
1: Home...

0: Gelat, que pràcticament va ser la cançó de l'estiu.
1: Sí.
0: Un any, que no me'n record quina era.
2: És la cançó eterna de l'estiu.
0: Sí, oi? De quin any és aquesta, Fabi? Del 24?
2: Del 22 o 23? No, 23. Pot ser?
0: No
2: ho sé. 24. Ja m'hi diràs.
3: És a dir, no estava dins el disc que van treure l'any passat. Sí, jo suposo que dels 24, 23, 23 i 24.
0: Boníssima, Gelat. I també en el nou disc teniu altres monocròmies, que és aquesta. Sí.

0: Molt bé, per tant, aquesta cançó, si no vaig errat, en Pasqual o en Fabi Moliran, aquesta setmana ha fet ni més ni manco que 100.000 reproduccions a Spotify. És així o era una altra cançó?
1: És així.
0: És així, molt bé. Altra...
2: Home, és que és un èxit, aquesta. Si pogués dir-te una cosa...
0: A tu, te la diria. Exactament, és bona, és un temacle. Voler confessar aquesta cançó, que jo més m'agrada, de negre. Aquestes altres monocromies...
2: Sí, tantes les preferides, sí.
0: Sí, amem. I ara de tot aquest reguitzell de cançons santamarieres, n'hem de triar una.
2: Uep.
0: Bé, no, entre dues, perdona. Ja
2: després el públic, l'audiència, tindrà la votació final a través del nostre Instagram, @xiuxiu.tv3. Cançó icònica de Santa Maria. Entre aquestes dues, que ara triaran en Fabi i en Pasqual.
0: Recorden, teníem espontània una estadat d'Amulet, Gegants de Coa Negra, I've Been Hard de Z66, Sinfonia de Victòria de Formentera, Badminton, Fan Club, i de negre teníem Gelat i altres monocromies. Quines triam?
2: Jo crec que una pot ser vostra.
0: Sí.
3: Vinga.
4: Que triï Pasqual, que... no passa molt, a mi.
3: No, jo triï, Fabi, mira, jo triï una de nostra i tu triïs una de les altres.
2: Vinga.
4: Va.
0: Va, Pasqual, de les vostres quines?
3: O s'enrevés, com vulguis.
4: Vinga, altres monocromies.
0: Va, molt bé. I ara tu, Pasqual, te toques les altres. Part complicada.
3: Sí, és que no sé per què xerrar. Mira, jo crec... que, perquè una cançó que m'he enamorat de sempre, de que vaig escoltar, que se despuntarà en aquesta edat d'enamorat.
2: Oh, molt bé.
0: Molt
2: per
0: bé. Tant, aquestes dues passen a la següent fase.
2: Que és que heu de votar quina és la cançó icònica de Santa Maria, @xiuxiu.tv3. Altres monocromies de negre o espontània honestedat de Namulet. Per tant, serem... vos informarem del resultat, Fabi i Pasqual de negre. Escolteu, estau in a crear cimne de les Balears quan arribi el dia, l'hora, que vos pareix? Que és clar que
3: jo
2: tenim.
3: Jo sí que estic el canta en Xavi Oliver.
0: Jo, Pasqual, lo que me demanis, intentaré fer-ho realitat.
2: Bé, idò, tenim a negre engrescat.
0: Home, engrescat. I negre, Fabi, Pasqual, molt ràpidament, el títol del pròxim nou disc, encara no poden saber.
4: No poden.
0: Bé, ja m'han dregut aquí contra el mosso.
2: Ho has intentat.
3: És que no el sabem.
4: Que l'has tirat.
3: No el sabem.
2: Ah, no ho voleu dir, no ho voleu dir.
3: No, no, no, no ho sabem.
4: Direm que és una paraula composta.
0: Uf.
2: Estic intrigada. Fabi, molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres.
2: Pasqual, Maria, una ferrada, gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
4: Adéu.
2: Jordi, Xavi, estimats oients, hem arribat en el xiu-xiu número 466.
0: Que vagi bé, sí, molt demà. Ben demà, molt sentim.
2: Tornant demà a les 5. Sí. Gràcies per ser-hi.
5: Au, Jordi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. És divendres 4 de setembre, dia en què l'actualitat està marcada per les paraules del president del govern central, Pedro Sánchez, al Congrés sobre l'arribada de migrants a les Balears.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: Unes declaracions que han indignat la cap de l'executiu, Marga Proens, perquè assegura que ningú no va advertir les illes de la preocupació de la Policia Nacional.
3: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern especifica si han tingut coneixement concret d'aquest informe policial al qual fa referència a Sánchez. Unes paraules, les del president de l'executiu espanyol, que va fer ahir al Congrés, on compareixia per parlar de la situació a Ceuta. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez va explicar les relacions amb el Marroc. Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi hagi el país africà. Tot i això, promet contundència si hi ha proves sòlides de la implicació de Rabat en la crisi.
1: I avui divendres també estan pendents a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Es va ajornar el mes de juliol i s'ha de parlar sobre el nou sistema de finançament.
4: En representació de les Balears hi anirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria. La presidenta de les Illes, Marga Proens, ja ha avançat que les Balears votaran en contra de la proposta del Ministeri d'Hisenda.
1: En parlarem a les 8:30 del matí amb el vicepresident Antoni Costa tot el dia en què comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma.
4: S'inicien unes obres de reforma a la rotonda de la ITV al polígon de Sant Castelló. Duraran 10 mesos i tenen un cost de gairebé 4 milions d'euros.
1: I encara a Mallorca ha estat detingut el conductor del camió que hi va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca.
4: És un home de 63 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Està arrestat pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleus.
1: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
4: El consistori no té marge per a nous recursos contra la mesura cautelar. La batllessa Maria Jesús Begú carrega contra la vintena d'empresaris que han presentat la demanda.
5: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments.
1: I en els esports, Enric Mas es manté com a líder de la Vuelta a Espanya. Ho fa amb més avantatge a la general. Gabriel Fortes, bon dia.
6: Bon dia. Després d'una nova exhibició, a la pujada al Cala Alto, l'artenenc ja li treu a Primoz Roglic 1 minut i 45 segons a l'eslové. Avui se disputa la 13a etapa entre el Muñécar i Loja. En futbol, darrer entrenament del Mallorca, avui a la Ciutat Esportiva, abans del partit de demà a Elda contra l'Eldense, on el Mallorca cercarà a la segona sortida la primera victòria fora de casa. En aquest partit podrien debutar els dos darrers fitxatges, John Chetaia i Guille Fernández. I en bàsquet, avui comença el Mundial a Berlín amb el debut d'Espanya amb Alba Torrents i Elena Puello contra les anfitriones.
1: I avui a les portes ja del cap de setmana tindrem temps d'estiu. Xesca Xifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, de ple estiu amb temperatures màximes ben elevades. Avui arribarem als 37 graus una altra vegada a l'interior de Mallorca i ja hi vàrem arribar, però avui aquesta temperatura s'estén a més punts. També a Menorca arribarem a temperatura entre 31 i 34 graus i a Eivissa i a Formentera fins i tot a 35. El vent gira avui a llevant i a ponent i, per tant, la temperatura elevada se situarà al nord i també a l'est de cada illa. Tindrem domini clar de sol durant tota la jornada amb una situació a la mà també ben tranquil·la, amb mar rissada i marxada. marejol. I el cap de setmana també es presenta ben tranquil, sol, arribada de núvols prims, vent ben fluix i la mà també molt tranquil·la i en temperatura alta. De fet, s'activarà demà ja l'avís groc per temperatures elevades al centre de Mallorca, tant demà dissabte com diumenge, màximes de fins a 37 graus. Ara tenim 24 graus a Maó, 25 a Palma, també a Eivissa i 23 a Sant Francesc.
1: I quant al trànsit, a banda de les obres que vos explicaven que comencen avui a la rotonda de la carretera de Sulla, que més podem destacar en aquesta hora? Toni Escanellas, bon dia.
8: Bon dia. Idò, a Menorca continuen les obres de la carretera general a l'altura de Rafal Rubí i també les de Talatí Baix. A Mallorca també està tallada per obres la carretera de Bunyola a Orient i obres també a les Pitiuses, a la carretera d'Eivissa a Sant Joan de Labritja.
1: 7:05 del matí, Facundo Tenaglia, és el control tècnic.
0: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
1: Pedro Sánchez ha revelat que els informes policials avisaven el mes de juliol d'un elevat risc d'entrades irregulars de migrants a les Balears en comptes de Ceuta. Unes paraules del president del govern espanyol que han indignat la cap de l'executiu de les Balears, Marga Proens, qui considera que les illes han estat menyspreades perquè ningú no va advertir d'aquesta preocupació de la Policia Nacional.
3: Ho sabia? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes, estem les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta?
1: És la resposta a aquestes paraules de Pedro Sánchez durant la seva compareixença ahir al Congrés dels Diputats.
2: He dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: La delegació del govern a les illes no especifica si han tingut coneixement concret d'aquest informe policial al qual fa referència Sánchez.
4: El president del govern espanyol intentava rebaixar ahir la polèmica descartant que els serveis de seguretat anticipassin l'arribada massiva a Ceuta i això ha obert una altra polèmica, en aquest cas amb les Balears. També va parlar de les relacions amb el Marroc. Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi hagi rabat. Això sí, ha emprat un to més contundent que el de les darreres setmanes amb el país a la uita.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
4: També ha revelat que dimarts el Consell de Ministres desclassificarà els informes com a mostra de transparència.
1: Els socis d'investidura de Sánchez li giren l'esquena, l'acusen de no actuar contra el Marroc i el Partit Popular insisteix que ha de dimitir.
4: El president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de mentir.
9: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello. Esa es la conclusión, señoría.
4: El líder de Vox, Santiago Abascal, li demana a Sánchez que li deu el Marroc.
10: Que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
4: Enrique Santiago, portaveu de Sumar, que forma part del govern, coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada, tot i que també carrega contra PP i Vox.
11: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
4: I també el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral.
12: Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
4: Junts i Bildu han aprofitat per reclamar les competències en immigració per als seus territoris.
1: I que també ha parlat aquestes darreres hores sobre la crisi a Ceuta, ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump.
13: Now Spain will be a ruined country and I've had my own problems with Spain because Spain doesn't behave very well with respect to NATO.
1: Diu que Espanya serà un país arruïnat i ha tornat a recordar amb amargor la disputa pel finançament de l'OTAN. Assegura que l'entrada massiva de Ceuta és trista de veure.
0: Informatiu matí.
1: I avui divendres es reprenen les negociacions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per elaborar un nou sistema de finançament. Es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, una cita que es va ajornar al mes de juliol per donar més temps a les parts per analitzar la proposta del Ministeri d'Hisenda. En representació de les Balears hi anirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria.
4: I anima altres comunitats del PP de fer el mateix. Així i tot, el Ministeri d'Hisenda diu que la reunió es manté i que s'hi debatrà sobre el sistema amb altres comunitats autònomes. En un vídeo a les xarxes socials, el ministre Arcadi Espanya ha recordat que la nova proposta ha de portar 21.000 milions més per a les comunitats.
14: El nuevo modelo es más justo. Reduce dos tercios las diferencias en financiación por habitante ajustado entre los territorios. Desde el gobierno hemos ofrecido diálogo desde el primer momento y seguimos con la mano tendida para buscar el mayor consenso posible.
4: La presidenta del govern, Marga Proens, considera que la proposta de l'executiu central perjudica les Balears i per això ha anunciat que s'hi oposaran.
3: I que és un insult pels ciutadans de les Illes Balears. Baixa, espès, de la insularitat. Una reivindicació històrica. Baixa també espès de, o sea, per exemple, la reivindicació d'ordinalitat que se contempla només en Catalunya.
4: Tot i l'oposició de la majoria de les comunitats autònomes, el nou sistema en principi tirarà endavant perquè bastava que una comunitat autònoma li donés suport. Ja estava garantit el vot de Catalunya i s'hi va afegir també el de les Illes Canàries. Posteriorment, però, el Congrés dels Diputats li ha de donar també llum verda i allà al govern espanyol li serà més difícil aconseguir una majoria absoluta.
1: El finançament de les Balears i la qüestió migratòria probablement estaran presents a la reunió de la presidenta del govern, Marga Proens, avui amb els portaveus parlamentaris amb motiu de l'inici del curs polític.
4: La cap de l'executiu es reunirà amb els portaveus de les diverses formacions a partir de les 4 de l'hora baixa al Consolat demà. Començarà amb el socialista Iago Negreruela i tancarà la ronda amb el portaveu popular Sebastià Sagreras a les 8:30.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: 7 i 12 minuts del matí. Avui comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma, la reforma de la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló. Les obres duraran divers 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros. En aquesta zona de Palma hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Hi ha moviment ja?
4: Bon dia. Doncs encara no hi ha moviment d'operaris ni de maquinària. El que sí que hi ha és moviment de vehicles, i és que encara que sigui primera hora del dematí, el trànsit ja és ben dens, ja és ben intens aquesta hora. I és que són molts els vehicles que circulen per aquesta rotonda en direcció tant de Son Espases, el polígon de Son Castelló, o cap a la carretera de Solló, Son Sardina. I és que no han començat, com dèiem, aquestes obres, però el que sí que podem veure és com ja està tot preparat, ja està tot preparat pel que fa tant a la senyalització com la il·luminació. I és que tota la rotonda està envoltada d'una espècie de barreres baixes, d'uns mòduls que són de color vermell i blanc per delimitar i protegir la zona on faran feina els operaris. També veiem que les marques vials estan pintades de color groc per avisar precisament els vehicles, els conductors, que és una zona en obres. I és que hem de recordar que aquesta rotonda té un diàmetre d'uns 55 metres que actualment suporta un trànsit de 46.000 vehicles diaris. I en poden donar fe perquè a aquesta hora, com deien, ja són molts els vehicles que hi circulen. I ara, amb aquestes obres d'ampliació, passarà d'aquests 55 a tenir-ne 85. El Consell assegura que amb aquesta intervenció reduiran els embossos perquè aquesta infraestructura viària podrà assumir aquest augment de circulació. Les obres preveuen afegir també una sortida i una entrada directes al barri de Son Sardina. A més, també es construiran carrils zero provenients de Son Castelló i de Son Espases perquè els vehicles no hagin de passar per dins aquesta rotonda.
3: Gràcies, Toni. Per tant, avui vigilància en aquells que hagin de circular per aquesta zona, per a prop de la rotonda de la carretera de Solla, al polígon de Son Castelló. I encara de la mobilitat, Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori no té marge per a nous recursos contra aquesta mesura cautelar i assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Uns aparcaments que seran de pagament. Cristina Bouça, bon dia.
5: Bon dia. La batlessa Maria Jesús Begur lamenta haver de prendre la decisió i carrega contra els 22 empresaris que han presentat la demanda.
6: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esborn que s'havia destinat als vianants.
5: Una de les conseqüències serà que s'eliminaran totes les terrasses dels bars i restaurants de la zona. Durant el procés de pacificació es va modificar l'ordenança per permetre les taules i cadires sobre la plaça al mateix temps que es prohibien a les voreres. Ara els negocis només podran atendre clients a l'interior dels locals. A la plaça, de moment, es mantindran alguns dels actes previstos, com proves esportives, espectacles o fires, però sí que es traslladen les activitats programades setmanalment, com la mostra d'art dels dimarts.
3: Es tracta del compliment de les mesures cautelars mentre, en paral·lel, es manté el litigi sobre el fons de la qüestió. Tot plegat molesta el Partit Popular, la portaveu d'aquesta formació a Ciutadella, Juana Mari Pons demana responsabilitats polítiques a l'Ajuntament per la pacificació frustrada de la plaça d'Esborn.
7: Que jo crec que fins i tot haurien de pagar d'excés dobler, el que m'ho ha costat l'abogat. Perquè des d'un principi tenien tots els informes contraris, no hi havia pla de mobilitat. I ara sembla ser que acatam una sentència. No, aquest acatament de sentència, aquesta resolució, és per falta d'una gestió política molt greu.
3: I I ha estat detengut el conductor del camió que hi va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. Es tracta d'un home de 63 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Està detengut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides lleus.
8: El fet varen passar en hora punta a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no va poder frenar a temps quan es va trobar l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i va impactar contra els cotxes aturats. Primer va pegar a un i a partir d'aquí hi va haver una col·lisió en cadena que va afectar fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 varen ser traslladats a centres hospitalaris.
3: I l'Associació Balear d'Oci i d'Entreteniment Taboné demana més vigilància pels voltants d'una coneguda discoteca ubicada al polígon de Sant Oms a Palma. Això després que hi morís atropellat un jove de 29 anys a la sortida.
5: La manca d'aparcament a la zona fa que molts de clients hagin de deixar el cotxe als voltants de la discoteca per accedir-hi, un fet que els obliga a transitar pels marges de carreteres secundàries del polígon de Sant Oms, que no tenen voreres segures ni tampoc una bona il·luminació pública. Miguel Pérez Marçà és el president d'Abone.
9: És una zona de ocio, és un local concreto donde se congrega mucha gente y se hemos pedido a la administración que refuerce los controles para que esto no pase.
5: El conductor del vehicle implicat va donar negatiu en el test d'alcohol i drogues.
3: I han estat crític un home de 40 anys després de caure d'un habitatge des d'una altura de 5 metres a Fornaluts. La víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, està ingressada a l'Hospital de Son Espases.
8: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre el mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat precisament era tan greu que s'ha mobilitzat un personal de l'helicòpter medicalitzat a fi d'assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital en codi de politrauma greu amb la col·laboració de policia local i de Guàrdia Civil.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
3: Vos parlem ara de l'inici del curs escolar. La setmana que ve, un curs escolar que, en el qual tots els centres públics d'infantil i de primària de les Balears tindran servei de menjador. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera a les meses de negociació per aquest nou curs.
5: La principal novetat preparada per aquest curs ha estat la confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
10: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
5: Educació demana a la comunitat docent que faci propostes per així prendre mesures com la que està prevista a Formentera de fer habitatge públic.
3: Precisament en aquesta illa Formentera l'inici de curs comença enguany amb un canvi de tendència. Els llogaters han ampliat els mesos de contracte de setembre a juny, un fet que beneficia mestres i professors que s'han de desplaçar a l'illa per trobar habitatge, ens ho explica Regina Mayans.
11: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors d'Elias Mar Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
12: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos, pues, la veritat que m'ho ha gustat aquí a Formentera.
13: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat.
11: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
13: Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començam el 2 de setembre fins al 30 de juny.
11: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
14: Hi ha un conveni que allotjam els professors en primera estància és mes de setembre i és mes de juny i juliol, si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
11: Tot i que les peticions han estat ben bé nules.
14: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec, que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
11: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
15: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies, mentre troben alguna més estable.
11: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes socials destinats específicament a docents.
3: L'habitatge és una de les principals preocupacions dels docents que s'han de desplaçar per fer feina a altres illes, mentre que pel que fa a les famílies, un dels grans maldecaps del nou curs és la climatització de les aules. La portaveu de la FAP Eivissa, Pepita Costa, diu que la Conselleria d'Educació no ha fet les millores corresponents i que són les mateixes famílies les que han de cercar solucions.
16: La realitat no s'ha fet palesa. El que sí que es ve és que a dia d'avui són moltes les associacions de famílies d'alumnes que estan pagant els elements de climatitzacions que hi haurà els que hi hagi en el centre.
3: I l'Assemblea de Docents anuncia que hi haurà mobilitzacions, de moment, però, sense data, en defensa de l'ensenyament públic, i en català denuncien el deteriorament dels centres i la precarització del professorat.
8: El col·lectiu ha assenyalat en un comunicat que pateixen les conseqüències de l'infrafinançament de l'ensenyament públic, que es tradueix en aules massificades, en manca de personal, també sobrecàrrega burocràtica i en instal·lacions deficients. A aquesta situació, diuen, s'hi sumen polítiques que afavoreixen la privatització i que ataquen el paper central de la llengua catalana als centres, fent referència al pla pilot de l'acció de llengua. Com a primera acció reivindicativa, fan una crida a tota la comunitat educativa vestida groc el pròxim 10 de setembre com a mostra de suport a les demandes de mestres de l'etapa de 0 a 3 i assegura que anunciaran noves mobilitzacions.
3: Passen 23 minuts de les 7 del matí a Eivissa. Sant Josep ha aprovat en pla municipal l'equiparació dels dos blocs del Don Pepe, una primera passa cap a la legalització d'un dels dos edificis del qual no en consta llicència. La possible rehabilitació del conjunt dona esperança a les més de 100 famílies afectades. Dani Manau.
17: L'equiparació implica que el bloc A, que es va desallotjar fa 5 anys i del qual no consta llicència, podrà iniciar el camí cap a la seva legalització. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del Partit Popular i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces que han manifestat molts dubtes per aquesta solució. Escoltem l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, i la regidora del PSOE, Cristina Ribas.
18: Vostès varen fer firmar un protocol en els veïns des d'on Pepe enganyant-los. I quan es varen aixecar vostès de sa cadira, llavors va ser quan varen enviar l'informe.
19: Naltros mos preguntam per què i do ho porten aquí avui. Segurament perquè aquesta equiparació no és pels veïns, és perquè vostè pugui rentar-se en ses mans davant dels contenciosos oberts contra els acords de ruïna i desallotjament.
17: A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura. Han avançat que retiraran la demanda contra l'Ajuntament per la declaració de runa dels Don Pepe quan es signi un conveni que reconegui la llicència i es doni llum verda a la rehabilitació dels blocs. Joan Nadal i Sílvia Hernández són l'advocat i portaveu dels veïns.
20: En aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el govern. Va ser en aquest conveni i és en el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
21: Creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
17: Saben que encara els resta un llarg camí, però confien que podran superar tots els entrebancs.
3: I els majors de 65 anys que acreditin el manco una dècada de residència fa la nit tindran preferència per accedir a alguns dels 8 habitatges públics que es comencen a construir a l'antic hospici.
5: Un espai que allotja el centre de dia i pisos tutelars de la Fundació de Proscom. Amb la rehabilitació integral d'una ala de l'edifici s'hi construiran els 8 habitatges. Catalina Soler és la batllessa de Falanich.
22: Davant d'aquestes persones vàlides, que són per aquests edificis, majors de 65 anys que donen tota una vida i un lligam en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
5: Seran més que habitatges que permetran la convivència entre els residents. Roberto Cayuela és el director general de l'IBAVI.
23: Cada un dels 8 habitatges té tots els serveis per a part. Hi ha unes àrees comunitàries perquè ells interactuïn, o sigui, hi ha unes cuines comuns, malament tinguin les seves.
5: Les obres costaran 1.100.000 euros i el projecte forma part del pla de xoc d'habitatge del govern.
3: I encara un darrer apunt abans de repassar el que diu la premsa. La comunitat ocupada de Son Parques Mercadal s'ha reduït els darrers mesos, totes a causa del procés de desnonament que es va iniciar l'any passat amb el canvi de propietat dels apartaments. Ens ho explica Axel Camarasa.
24: Més d'un centenar de persones vivien al complex de les canaletes de Son Parc. Ara ja en són unes quantes manco. Al mes de novembre haurien de marxar tots a causa de l'acord assolit amb la propietat. Al maig del 25, un grup inversor amb seu a Madrid va comprar la cinquantena d'apartaments que estaven ocupats i va iniciar un procés judicial de desnonament. Entre l'abril i el maig d'enguany, els residents han començat a rebre les notificacions per abandonar les cases on vivien. Algunes famílies ja han acudit als serveis socials d'Es Mercadal i a l'Ibavi per intentar trobar ajuda i una alternativa residencial. Ho explica el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
0: Us van reunir a principi d'estiu amb ells. Sí que des de serveis socials m'ho transmeten que sembla ser que alguns ja han abandonat el complex i que han trobat algun allotjament a un altre lloc. I també demanaven que intervinguessin en les negociacions amb l'administrador que tenen ara els nous propietaris per veure si podien continuar més temps vivint allà fins que els propietaris defineixin què hi faran en aquest complex.
24: El complex de Ses Canaletes té en total 66 apartaments. Es va construir l'any 2009 i la promotora va entrar aleshores en concurs de creditors. Una dècada després, el 2019, hi havia 5 habitatges ocupats i 3 anys després ja n'eren més de 50. El 2025, el grup inversor Tulasa ITG compra el grup d'habitatges i comença el procés de desnonament.
3: I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca la premsa editada a les Balears, pendents avui de les paraules de Pedro Sánchez. Les escoltaven durant aquest informatiu sobre una alerta d'arribada massiva de migrants a les illes al juliol. També es fixen en els successos.
8: És així, sobretot a Mallorca, perquè, ja ho diguem en el seu moment, però un camió de mida bastant grossa va endur-se en 6 cotxes per endavant, ho vam explicar fa just una estona, va ser a l'autopista i el conductor anava begut, segons pareixes. La portada d'última hora, que precisa això de l'alcoholèmia, però no el lloc on va passar, el titulars per l'alerta d'arribada massiva, diu, de migrants, que va explicar Sánchez. Diari de Mallorca, en canvi, prefereix dir que Sol Llatze està saturat amb 114 pacients, però que té una planta tancada. La foto, pel xoc, en aquest cas sí que indica on va ser i que va deixar 16 ferits. Deixa'm petit això de l'informe policial de l'arribada de migrants a les Balears i no a Ceuta. Es portada, en canvi, del Digitals, Mallorca Diari, OK Balears, aquest segon utilla de bomba política. En canvi, ara Balears prefereix obrir amb altres temes, com una festa privada al bar bodega de Vinyaraix. De les Pitiuses, el periòdico torna a l'alerta del govern central. En canvi, el diari ho du en petit a baix i en gros mostra el futur de la policia local de Vila, nous agents en pràctiques. I també el Menorca aposta per temes locals. A l'estela del que deia ahir explica que Ciutadella, i ho explicàvem també fa just una estona, acata l'ordre judicial i Esborn deixarà de ser només per vianants aquest mes.
3: I les paraules de Sánchez no només són portades als diaris illencs, també les destaquen els diaris editats a l'Estat.
8: El País, per exemple, posa èmfasi en que Espanya revisa la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i a baix destaca que SEAT està a punt de desaparèixer. El Mundo també diu el mateix, diu que és víctima de l'ajustament del grup Volkswagen. De Sánchez diu que ja no pot exculpar el Marroc més de moment. ABC diu que el president es posa contra intel·ligència i la policia per salvar-se políticament, clar, evidentment, molt bona fotografia de Marlaska i Robles amb un seient enmig. La Vanguardia diu que Sánchez queda tot sol davant l'assenyalament del Marroc per part del Congrés.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: Ja hem arribat a les 7 i mitja, moment ara per repassar les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. L'intent de tancar la polèmica sobre Ceuta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indignat l'executiu autonòmic.
1: Sánchez assegura que els avisos policials sobre una arribada massiva de migrants parlaven de les Balears i no de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que ningú advertís les illes.
4: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
6: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez.
3: Les declaracions del president del govern espanyol es produïen durant la compareixença d'ahir al Congrés per parlar de la situació a Ceuta.
1: Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi hagi el país africà. Tot i això, per primera vegada promet contundència si hi ha proves sòlides de la implicació de Rabat en la crisi.
3: I avui divendres també estan pendents de la reunió del Consell de Política Fiscal Fiscal i Financera, ajornat al juliol, i en què s'ha de parlar sobre el nou sistema de finançament.
1: En representació de les Balears hi anirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria. Les illes s'oposen al nou model del Ministeri d'Hisenda. El ministre, Arcadi Espanya, insisteix que és una bona proposta per a les comunitats autònomes.
7: El nou model és més just. Reduce 2/3 las diferencias en financiación por habitante ajustado entre los territorios. Desde el Gobierno hemos ofrecido diálogo desde el primer momento y seguimos con la mano tendida para buscar el mayor consenso posible.
1: En parlarem a les 8:30 amb el vicepresident Antoni Costa.
3: I tot el dia en què comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma.
1: S'inicien les obres de reforma de la rotonda de la ITB al polígon de Sant Castelló. Duraran uns 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros.
3: Encara Mallorca està detengut al conductor del camió que hi va causar un accident encadant a l'autopista d'Inca.
1: És un home de 63 anys que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Està arrestat pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides lleus.
3: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
1: El consistori no té marge per a nous recursos contra la mesura cautelar. La batllessa Maria Jesús Begú carrega contra la vintena d'empresaris que han presentat la demanda.
9: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments.
3: I Sant Josep fa una primera passa per a la legalització d'un dels edificis dels blocs d'on Pepe Canao consta de llicència i que es va desallotjar fa 5 anys.
1: El pla municipal ha aprovat l'equiparació dels blocs. La possible rehabilitació del conjunt dona esperances a les més de 100 famílies afectades. Sílvia Hernández és la seva portaveu.
21: Creo que esto es un paso muy importante. Y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
3: I avui divendres tindrem temps d'estiu a les portes del cap de setmana. Això és que Cifra, bon dia.
10: Bon dia, sí, amb temperatura ben elevada. Avui una altra vegada arribarem a temperatura màxima entre els 35-37 graus a l'interior i també cap al nord-est de Mallorca. Una situació de temperatures també altes a Menorca, Eivissa i a Formentera i amb màximes que se situaran entre els 35 i 31 graus. En conjunt, un dia calorós, hem tingut mínimes una mica més baixes que en dies passats en alguns punts de... i esperem un cap de setmana també amb cel destapat, com passarà avui. Es veu que dissabte i diumenge arribaran núvols prims que deixaran el cel una mica més enterbolit, però en conjunt molta tranquil·litat durant tots aquests dies. També el cap de setmana, temperatures altes. De fet, s'activarà l'avís groc demà a migdia, també diumenge, per temperatures de 37 graus, sobretot a punts del centre de Mallorca. De moment, també una situació a la mà que serà tranquil·la, també aquests tres dies, amb vent que avui gira a llebeig i a ponent, també durant el cap de setmana. El vent serà molt fluix i variable. Dies de tranquil·litat, d'estiu de ple. De fet, ara ja començam en temperatures altes, per exemple, a Palma. Tenim 25 graus. A l'interior de l'illa una mica més baixes. A Sa Pobla i a Manacor en tenim 20. I a Menorca començam amb 24 graus a Mó, a Ferreries i 25 ja a Ciutadella. A les Pitiuses ara tenim 23 graus a Sant Francesc, 22 a Sant Antoni de Portmany i 25 a Eivissa.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
3: Són ara les 7:35 minuts. Ens atem la informació dels esports parlant avui d'Enric Mas, que es manté com a líder de la Vuelta a Espanya i que ho fa Gavi amb més avantatge a la classificació general.
12: Així és, a la 12a etapa, en què el triomf ha estat per l'eslovè Jakob Ornzel, el ciclista mallorquí ha arribat 6è i ha aconseguit treure 27 segons més d'avantatge sobre Primoz Roglic a la classificació general. Escoltam Enric Mas.
15: Creo que todo el equipo desde la tele se ha podido ver el trabajazo que han hecho desde el primero hasta el último y nada, darle las gracias porque están siendo un equipazo. Bueno, yo creo que era un poco el resultado que queríamos tener y nada, y gracias a la afición por tener las estufas encendidas que se ha notado.
12: Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta amb el mallot vermell i té a 1 minut i 45 segons a Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons a Félix Gall, que és el tercer. Avui es cursarà la tretzena etapa de 193 quilòmetres de recorregut entre Almuñécar i Loja. Parlant de futbol, el Real Mallorca cercarà demà contra l'Eldense la primera victòria a domicili de la temporada. Els de Luis García visitaran l'estadi Pepico Amat quan siguin les 9 del vespre i, en principi, el tècnic mallorquinista no podrà comptar amb Bernau Puigmal, que continua sent dubte, a Don Prats, Calumbà i Dani Luna. Luis García, el tècnic, ha parlat del partit de demà.
11: Ser muy competitivos, tener ambición y no mirar al rival. Respetarlo al máximo porque tiene sus armas y tiene buenas armas para hacerte daño si no estás enchufado, si no estás conectado. Han hecho un muy buen final de mercado con incorporación de jugadores importantes de la categoría, con lo cual haríamos muy mal y empezaríamos perdiendo el partido si pensamos que va a ser sencillo. Va a ser muy difícil, muy complicado.
12: Un partit en què podrien debutar els dos darrers fitxatges de l'equip, John Chetauya i Guille Fernández. En la plantilla ja tancada, creu l'entrenador del Mallorca que el seu equip és el millor de la categoria. Això ha dit Luis García al respecte.
11: No sé si es la mejor, la peor o la intermedia. Eso lo va a decidir la competición y las 42 jornadas. Lo único que vale es lo que hagamos en el terreno de juego, cómo compitamos, cómo hagamos autocrítica para ser mejores. La competición siempre te pone en su sitio. Lo más importante es el presente y es el partido de Elda, que es lo que nos mueve ahora mismo.
12: L'Eldense Mallorca començarà demà a les 9 del vespre al Pepico Amat i el podreu seguir amb tota la prèvia a partir de les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. I un darrer punt, perquè ja coneixem l'horari de la 7a jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria a Somos el diumenge 27 de setembre a les 4:15 de l'hora baixa. I demà a les 6 del capvespre també podreu seguir amb Esports 3 en joc el partit de la Primera Federació entre l'UD Eivissa i el Majadahonda, un enfrontament corresponent a la segona jornada i que suposarà el debut de l'equip blau-cel a Can Mises aquesta temporada. Un dels nous fitxatges, Eric Curbelo, ha parlat de l'afició.
13: Que para que la afición esté contenta y venga al estadio y nos ayude, creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y demostrar que queremos estar arriba luchando por el objetivo principal. Pero sí, verá que durante la temporada vamos a necesitar que ellos también nos ayuden, porque esto no es lineal y a veces estaremos en un pico de forma y en otras, pues bueno, nos tocará un poco sufrir.
12: La UD ha tancat aquesta campanya 2026-27 d'abonats amb un total de 1.902. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà al Pozo Múrcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El tècnic Antonio Vadillo ha parlat del rival.
14: Es un Pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también. Ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles.
12: La semifinal de la Supercopa d'Espanya entre Palma Futsal i el Pozo Múrcia la podreu seguir en directe demà a partir de la 1 del migdia a IB3 Ràdio. L'altra semifinal enfrontarà Barça i Jaén. En bàsquet, avui comença el Mundial per les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello. La selecció espanyola s'enfrontarà a Berlín a les anfitriones, la selecció alemanya que juga a casa. Serà quan falti un quart per les 6 de l'hora baixa. Miguel Méndez és el seleccionador espanyol.
16: Esto es un Mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre es un jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo.
12: Al Premier Padel de Madrid, Gemma Triay, la menorquina i Delphi Brea han debutat amb victòria, triomf contundent ahir contra Núria Rodríguez i Júlia Dal Pozzo per 6-3 i 6-1. La menorquina i la seva companya s'enfrontaran avui als quarts de final a Alejandra Salazar i Aranzazu Osoro. I acabam amb un apunt de gimnàstica perquè Nicolau Mir acaba els Jocs del Mediterrani amb una medalla de plata i dues finals.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
18: Catalina!
25: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
26: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
27: ¡Abuelo!
17: no deixaràs de sentir-la a prop.
18: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
19: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
3: 7:42. Continuem a l'informatiu Matí parlant ara de turisme. Calvià vol consolidar la desestacionalització i la convivència social. El municipi és el full de ruta en matèria turística fins a l'any 2030, que contempla el pla estratègic presentat per l'Ajuntament aquest dijous. Estan previstes prop d'una cinquantena d'actuacions concretes, entre les quals hi ha la renovació de la marca.
5: El batlle de Calvià, Juan Antonio Mangual, aposta per un model turístic que generi valor tant pels calvianers com pels visitants.
20: Define una estratègia a medio y largo plazo. No solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio. Poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
5: El binomi turisme i esport s'enceta una aposta per la literatura, la música i el cinema. Aquest pla es troba en fase d'aprovació, treballa en 5 eixos d'actuació, estructurar el producte perquè Calvià es vulgui visitar tot l'any. Entre les millores proposades hi ha la reconversió de Punta Balena. El president de Malià és Gabriel Escarré.
22: En donde hemos conseguido crear más puestos de trabajo, alargar la temporada, mejorar las tarifas promedio de nuestros establecimientos, mejorar la ocupación.
5: Per al govern suposa una fita que demostra que és un municipi madur, líder en la desestacionalització i amb visió de futur. Miquel Àngel Rosselló és el director general de Turisme i creu que s'ha fet una gran feina.
23: No és un documento teórico elaborado de espaldas a la realidad. Es fruto de un proceso participativo ejemplar, donde se ha escuchado a los empresarios, a los trabajadores y muy especialmente a los vecinos y a la sociedad.
3: I el Partit Socialista demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament de Sant Antoni en l'autorització de les festes egípcies a Pedrera de Can Coix i la de l'eclipsi a la platja de Serenal que es varen celebrar al municipi.
8: La festa egípcia va comportar el muntatge d'una extensa zona d'aigua o llac ornamental que, segons els socialistes, hauria utilitzat, atenció, 170.000 litres d'aigua potable i en camions per omplir-la. Volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de prealerta per sequera existent a Eivissa, esclarir també l'ús final de l'aigua una vegada finalitzada aquesta festa. Marco Antonio Guerrero és diputat socialista.
25: A la festa faraònica de Sa Pedrera es van utilitzar 170.000 litres d'aigua per fer un llac ornamental per una festa privada mentre Eivissa i Sant Antoni estaven en prealerta de sequera. I això és absolutament inadmissible. I per altra banda, la festa de Serenal, Costas va emetre un informe desfavorable 5 dies abans del festival.
8: Pel que fa a la festa de l'eclipsi de Serenal, els socialistes volen que es determini si la celebració i les operacions de muntatge varen disposar d'autorització d'ocupació de domini públic marítim o terrestre pertinent. Segons la documentació dels socialistes, a data de 12 d'agost no hi constava autorització de costes.
3: I el servei 24 hores de l'IB Dona té més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany. Això és

0: un 12% de dones, la majoria també per violència masclista.
1: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
0: Salom ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de Biogen. Recordant que el telèfon de l'IB Dona és el 900-17-89-89, també el 016. Tots dos estan operatius les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any són gratuïts i no deixen rastre la factura.
2: I avui també vos expliquen que bona part dels ajuntaments de les Balears tenen psicòlegs als serveis socials municipals, una figura que té l'objectiu de donar suport a adults, a menors i a famílies amb necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques. Durant el 2025, en el conjunt de les illes, prop d'un centenar de professionals han atès més de 2.000 persones, una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i diversos ajuntaments. Clàudia Magia.
3: Municipis com Santa Eulària de Riu, a Eivissa i Es Castell i a Menorca són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. La cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulària, l'Ali Guasch, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
4: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
3: Aquest servei és gratuït per als ciutadans que són derivats des dels serveis socials. De fet, les funcions difereixen dels psicòlegs clínics. Ho expliquen la coordinadora del Servei de Psicologia de l'Ajuntament d'Es Castell, Marta Sorlí, i el president de la Mancomunitat de Raiguer de Mallorca, Joan Rutxer.
5: És un suport, doncs, al final, social i familiar, més que un suport clínic, no diagnostica, tal com ho entenem en l'àmbit sanitari, que dona medicació, que prescriu medicació o que diagnostica malalties mentals, sinó que el que fa és fer un suport, pot ser per situacions de més nerviosisme, de més ansietat o situacions familiars complexes.
6: No és un servei social obert a la ciutadania, és un servei psicosocial lligat per als serveis socials dels municipis i que han derivat pacients, persones, des de serveis socials.
3: En alguns casos, el servei està totalment finançat pels ajuntaments, mentre que en altres municipis està cofinançat per les mancomunitats o consells insulars.
2: I més de 1.000 persones han assistit a l'aniversari de Projecte Home, que ha complit ni més ni manco que 39 anys. Ha estat en un acte carregat d'emoció, ja ho sentiu, però també d'agraïments a tots els treballadors de Projecte Home.
7: Empecé a consumir con 14 años, he estado intentando salir de las drogas prácticamente media vida. Conseguí hacer un programa como toca, he recuperado mi vida.
8: Reeducan y hacen que las familias se vuelvan a reunir.
2: Així parlaven des de dalt de l'escenari alguns dels usuaris de l'entitat.
9: Són dels darrers que han passat per Projecte Home i, per tant, els han atès amb quasi 4 dècades d'experiència, uns anys que han empès l'organisme a adaptar-se a les noves necessitats socials, és el president Jesús Mullor.
10: I crec que hem format part, hem col·laborat amb això, a normalitzar i associar l'addicció com un problema que pot tenir qualsevol persona que, mira, se topa amb ell, sigui en substància o sense substància.
9: El ventall d'opcions o d'oportunitats per tractar-se que tenen els usuaris de Projecte Home és molt gran. El 1987, quan va néixer l'entitat, pràcticament només treballaven amb gent addicta a l'heroïna. Ara, explica la terapeuta Carmen, van molt més enllà.
11: A dia de hoy hablamos de muchos tipos de tratamiento porque hay perfiles muy diferentes. No tiene nada que ver, bueno, no tiene que ver, todo es adicción, pero a día de hoy trabajamos tanto con personas que tienen adicción a las pantallas, a las apuestas, a la pornografía, a las compras, como con personas que tienen adicción al alcohol o que tienen adicción a la cocaína o a lo que sea.
2: Set i 50 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat.

0: I començam amb les novetats en la investigació de l'accident mortal d'Adamuz a Còrdoba, que va deixar 46 víctimes. Un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi que s'hauria romput una soldadura entre dos carrils de diferent antiguitat com a primera anomalia que va causar el sinistre.
1: Els peris de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre el segment col·locat entre el 1989 i un de nou que s'havia col·locat el 2023. La fractura de la via va provocar, recordem-ho, la pèrdua de continuïtat.
0: La jutgessa del cas Azud processa 38 investigats pel presumpte cobrament de comissions il·legals en adjudicacions a València durant l'època de Rita Barberà al capdavant de l'Ajuntament.
2: Entre ells hi ha diversos dirigents polítics del Partit Popular i PSOE, com ara el que va ser número 2 de Barberà, Alfonso Grau, i el seu cunyat, l'advocat José Corbín. Tots dos estan acusats d'haver cobrat comissions il·lícites.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat les restes òssies d'una nounada desapareguda en un domicili a Tarragona. Els pares van ser arrestats prèviament per presumpte homicidi.
1: Això després que l'avi denunciés la desaparició de la nina, la parella ha passat ara a disposició judicial.
0: I a León, un centenar de veïnats estan confinats a causa d'un incendi forestal.
2: El foc declarat a Iora Baixa s'ha elevat al màxim nivell de risc per l'amenaça a la població. Efectius i mitjans aèris i terrestres treballen ara per combatre les flames.
0: I el Consell de Supervisió de Volkswagen es reuneix avui per abordar els plans d'estalvi. Aquest implicaria el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i estudiar el futur de la marca espanyola Seat.
1: Això quan ahir va aprovar el Pla de Futur de 2030, que contempla reduir la plantilla mundial en 50.000 llocs de feina degut, segons informen en un comunicat, a l'increment de competència, el canvi de la demanda i la transformació tecnològica. Per altra banda, preveu també reduir a la meitat el catàleg de models, que amb el temps disminuiria un 75%.
0: I de la crònica internacional destacam l'escalada de tensió a l'estret d'Hormuz després de nous atacs de l'Iran contra les bases nord-americanes a Kuwait i els Emirats.
2: Teheran ha informat que ha col·locat més mines al llarg de l'estret d'Hormuz per controlar el trànsit marítim a través d'aquest corredor fonamental, recordem, per transportar el petroli que s'extreu a l'Orient Mitjà. Les hostilitats també es mantenen amb Israel, que ha amenaçat l'Iran de retornar-lo a l'edat de pedra si aquest país ataca les seves fronteres o les seves instal·lacions.
0: I al Nepal han començat a enterrar les víctimes de la riuada que continuen sense identificar i que han trobat sota les runes.
1: Tot quan s'han rescatat a dues persones en vida a les darreres hores. Havien quedat atrapats a un túnel d'un projecte hidroelèctric. Les autoritats eleven a més de 1.250 els morts en el desastre i a més de 5.000 els desapareguts.
3: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
4: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
5: En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
4: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
5: Tot amb els millors comentaristes.
7: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
4: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
8: Caramba, caramba.
5: L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són ara les 7 i gairebé 55 minuts i aquesta música ens indica que ha arribat el moment per a la cultura, a l'informatiu matí. Avui començam en cinema i les pel·lícules triades per als Oscars. Tres films i algunes incògnites, El ser querido, La bola negra i Los domingos. Una d'elles, ho sabrem dia 16, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol en la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener, però, quan es coneguin quines 5 pel·lícules de tot el món ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99a edició dels Oscars. Sandra Martínez.
9: Una llarga carrera amb terminis marcats i que desvelarà una de les incògnites d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics que, per cert, han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar i tot plegat en una tria que no serà fàcil.
10: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
11: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
9: Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa arriba amb un palmarès impressionant. Va ser Concha d'Or a Sant Sebastià, té 4 estatuetes als Goya i també amb una destacable èxit de taquilla, 5 milions de recaptació. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz, tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
8: És una història de traïció, és una història d'abandono.
11: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
8: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia...
9: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat amb Asbestes i també amb el seu curt Madre. Veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument amb el de Valor Sentimental, la pel·lícula de Joaquim Trier que va guanyar l'Oscar l'any passat.
12: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
13: Nadie puede abrir semillas.
12: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
9: La Bola Negra ja va competir amb El Ser Querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment varen ser els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que s'endugueren la Palma d'Or. Veurem si es repeteix la història. De moment, aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La Nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Com dèiem, coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood l'ha acceptada i entra a la carrera per ser un dels 5 títols finalment escollits, com l'any passat fou Cirat, que va quedar a les portes de l'estatueta, un reconeixement que no recull una producció espanyola, per cert, des del Mar Adentro d'Alejandro Amenábar l'any 2004.

0: I pel mençat avui les festes de la Mare de Déu de la Salut, aquest divendres hi haurà activitats infantils i una revelna al Parc de Safaixina i dissabte, segona edició del gran concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim.
1: El gran escenari per aquest concert ja està pràcticament llest. Dissabte el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball i al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, ni més ni manco, l'escena electrònica local s'hi fa un lloc. Artistes com Àlex Lossa, també Lady Gossia i Isaac Indart valoren la visibilitat que els haurà donat aquest esdeveniment.
2: Se siente orgullo, sobre todo, de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
3: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
4: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer. Y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
0: S'hi esperen més de 30.000 persones que podran gaudir de 7 hores de música amb accés gratuït.
1: I amb motiu de la festa, els 6 carrils del Passeig Marítim davant del Parc de la Mà es transformaran en un espai per al públic. L'avinguda Adolfo Suárez quedarà completament tancada al trànsit. Es modificaran alguns serveis de l'MT, també. Servei Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que dissabte reforçarà el servei i d'aquesta manera hi haurà trens addicionals l'hora baixa i trens convois durant la matinada per facilitar el desplaçaments.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. És divendres, dia 4 de setembre, dia en què l'actualitat està marcada per les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, sobre l'arribada de migrants a les Balears.
2: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: Declaracions que han indignat la cap de l'executiu, Marga Proens, perquè assegura que ningú no va advertir les illes de la preocupació de la Policia Nacional.
3: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret d'aquest informe policial al qual fa referència Sánchez. Unes paraules, les del president de l'executiu espanyol, que va fer ahir el Congrés, on compareixia per parlar de la situació a Ceuta. Anselm López, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez també va parlar de les relacions amb el Marroc. Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi ha el país africà. Tot i això, promet contundència si hi ha proves sòlides de la implicació de Rabat en la crisi.
1: I avui divendres també estan pendents de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ajornat al juliol, i en què s'ha de parlar sobre el nou sistema de finançament.
4: En representació de les Balears hi assistirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria. La presidenta Marga Proens ja ha avançat que les illes votaran en contra de la proposta del Ministeri d'Hisenda.
1: En parlarem a les 8:30 amb el vicepresident Antoni Costa tot el dia en què comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma.
4: S'han d'iniciar les obres de reforma de la rotonda de la ITV al polígon de Son Castelló. Duraran uns 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros. D'aquí a uns minuts en parlarem amb Fernando Rubio, que és conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca.
1: I encara a Mallorca ha estat detengut el conductor del camió que hi va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca.
4: És un home de 63 anys que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Està arrestat pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides lleus.
1: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
4: El consistori no té marge per a nous recursos contra la mesura cautelar. La batlessa Maria Jesús Begú carrega contra la vintena d'empresaris que han presentat la demanda.
5: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. A veure, d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments.
1: I en els esports, Enric Mas es manté com a líder de la Vuelta a Espanya i ho fa amb més avantatge a la general. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Després d'una nova exhibició, la pujada al Calar Alto, l'artenenc ja li treu a l'eslové Primoz Roglic 1 minut i 45 segons. Avui se disputa la 13a etapa entre el Muñécar i Loja. En futbol, de reentrenament del Mallorca avui a la Ciutat Esportiva, abans del partit de demà a Elda contra l'Eldense, on el Mallorca cercarà a la segona sortida la primera victòria fora de casa. En aquest partit podrien debutar els dos darrers fitxatges, John Chetau i Guille Fernández. I en bàsquet, avui comença el Mundial a Berlín amb el debut d'Espanya amb Alba Torrens i Elena Puello contra les anfitriones.
1: I avui tindran temps d'estiu a les portes del cap de setmana. Això és que sí, però bon dia.
7: Bon dia, sí, en temperatures una altra vegada elevades, fins i tot un poquet més altes que les d'ahir, màximes avui que se situaran entre els 35-37 graus a l'interior, també cap a l'est de Mallorca. A Menorca tindrem màximes entre els 31 i 34 graus, igual que també a Formentera i a Eivissa, i tot això amb el cel completament destapat. Ja començàvem amb el cel molt clar avui. Hem de continuar durant el cap de setmana també amb temps d'estiu. Demà i també diumenge arriben núvols prims, deixaran el cel un poquet més entrat intervolir, però en conjunt molta tranquil·litat, amb el vent ben fluix. Avui gira a llevaig i a ponent, i amb una situació marítima ben tranquil·la també, mar rissada i marejol. Aquest cap de setmana s'activarà l'avís groc per temperatures elevades a punts del centre de Mallorca, màximes de fins a 37 graus. Ara tenim 23 graus a Inca, 24 a Sant Rafel i a Sant Francesc i 25 a Lleó.
1: I quant al trànsit, a banda de les obres a la rotonda de la carretera de Sóller, que més podem destacar en aquesta hora? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia. Idò, a Menorca continuen les obres a la carretera general a l'alçada de Rafal Rubí i a Talatí Baix. A Mallorca també està tallada la carretera per obres de Bunyola a Orient i obres també a les Pitiuses, a la carretera d'Eivissa Sant Joan de la Britja. També recordeu que aquesta matinada l'SFM, el Servei Ferroviari de Mallorca, posen trens especials durant tota la matinada en els dos sentits per les festes de Llosata.
1: 8 i 5 minuts del matí. Facundo Tenaglia és el control tècnic.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Pedro Sánchez ha revelat que els informes policials avisaven el mes de juliol d'un elevat risc d'entrades irregulars de migrants a les Balears en comptes de Ceuta. Unes paraules del president del govern espanyol que han indignat la cap de l'executiu de les Balears, Marga Proens, qui considera que les illes han estat menyspreades perquè ningú no va advertir d'aquesta preocupació de la Policia Nacional.
3: Ho sabia? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes? Estem a les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta?
1: És la resposta a aquestes paraules de Sánchez durant la seva compareixença i al Congrés dels Diputats.
2: Dice también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: La delegació del govern a les illes no especifica si han tingut coneixement concret d'aquest informe policial al qual fa referència Sánchez.
4: El president del govern espanyol intentava rebaixar la polèmica, descartant que els serveis de seguretat anticipassin l'arribada massiva a Ceuta, i això n'ha obert un altre, en aquest cas amb les Balears. També va parlar de les relacions amb el Marroc. Insisteix que no hi ha proves que demostrin que darrere l'entrada de migrants a Ceuta hi hagi rabat. Això sí, ha emprat un to més contundent que el de les darreres setmanes.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
4: També ha anunciat que dimarts en el Consell de Ministres es desclassificaran els informes com a mostra de transparència.
1: Els socis d'investidura de Sánchez li giren l'esquena, l'acusen de no actuar contra el Marroc, i el Partit Popular insisteix que ha de dimitir.
4: El president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez de mentir.
9: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello. Esa es la conclusión, señoría.
4: I el líder de Vox, Santiago Abascal, li demana polítiques més contundents.
10: Que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
4: D'altra banda, entre els seus socis, Enrique Santiago, portaveu de Sumar, que forma part del govern, coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada, tot i que també carrega contra PP i Vox.
11: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
4: També el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral.
12: Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
4: Junts i Bildu han aprofitat per reclamar competències en immigració per als seus territoris.
1: I qui també ha parlat aquestes darreres hores sobre la crisi a Ceuta ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump.
13: Now, Spain will be a ruined country. And I've had my own problems.
4: Diu que Espanya serà un país arruïnat i ha tornat a recordar, amb amargor, la disputa pel finançament de l'OTAN. Assegura que l'entrada massiva de Ceuta és trista de veure.
1: Per cert, que aquesta matinada ha arribat una barca amb 12 migrants a bord a la colònia de Sant Jordi a Mallorca. Ha estat passades les 4:30. I avui es reprenen les negociacions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per elaborar un nou sistema de finançament. Es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, una cita que es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les parts per analitzar la proposta del Ministeri d'Hisenda. En representació de les Balears hi acudirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, Madrid ha dit que no assistirà a la convocatòria.
4: I anima, de fet, altres comunitats del PP a fer el mateix. Així i tot, el Ministeri d'Hisenda diu que la reunió es manté i que es debatrà sobre el sistema amb les altres comunitats autònomes. En un vídeo a les xarxes socials, el ministre Arcadi Espanya ha recordat que el nou model ha de portar 21.000 milions més per a les comunitats.
14: El nuevo modelo es más justo. Reduce 2/3 las diferencias en financiación por habitante ajustado entre los territorios. Desde el gobierno hemos ofrecido diálogo desde el primer momento y seguimos con la mano tendida para buscar el mayor consenso posible.
4: Així i tot, la presidenta Proens considera que la proposta de l'executiu central és perjudicial per a les Balears i per això anuncia que s'hi oposaran.
3: I que és un insult pels ciutadans de les Illes Balears. Baixa espès de la insularitat, una reivindicació històrica. Baixa també el pes de, o sea, per exemple, la reivindicació d'ordinalitat que se contempla només en Catalunya.
4: Tot i l'oposició de la majoria de les comunitats autònomes, el nou sistema tirarà endavant perquè basta que una comunitat autònoma hi doni suport. Ja estava garantit el vot de Catalunya i s'hi van afegir les Canàries. Posteriorment, però, el Congrés dels Diputats li haurà de donar també llum verda i allà, al govern espanyol, li serà més difícil aconseguir una majoria absoluta.
1: El finançament de les Balears i la qüestió migratòria probablement estaran presents a la reunió de la presidenta del govern, Marga Proens, avui amb els portaveus parlamentaris amb motiu de l'inici del curs polític.
4: La cap de l'executiu es reunirà amb els portaveus de les diverses formacions a partir de les 4 de l'hora baixa al Consolat demà. Començarà amb el socialista Iago Negueruela i tancarà la ronda amb el portaveu popular Sebastià Sagreras a les 8:30.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: 8 i 12 minuts del matí. Avui comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma. Les obres d'ampliació de la rotonda de la carretera de Solla al polígon de Son Castelló duraran d'havers 10 mesos i tenen un cost de 3,9 milions d'euros. Fernando Rubio, conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
2: Quin és l'objectiu d'aquesta reforma?
3: Bueno, aquesta és una de les actuacions més importants que tenim previstes per lo que seria tot el pla dels accessos a Palma. Estem xerrant d'un pla d'accessos a ciutat dotat amb uns 160 milions d'euros i, com bé heu dit, pues gairebé 4 milions d'euros se destinaran en aquesta rotonda, que ha estat un clam per part de tots els empresaris del polígon, també perquè ens trobam amb una gran afluència per gent pues, que hi viu a Son Sardina, gent que fa feina, funcionaris, institut, també gent que passa de trànsit per anar cap a la Universitat de les Illes Balears, a l'Hospital de Son Espases, i per tant era un dels punts neuràlgics on hi havia més retencions i que ja pues, feia molt d'anys que estaven demanant aquesta obra i aquesta infraestructura, i que ja pues, avui mateix anirem amb el president del Consell de Mallorca a visitar aquest començament de les obres, perquè ben aviat serà una realitat.
2: Senyor Rubió, els conductors, que és el que han de tenir en compte pel que fa a les restriccions de trànsit a partir d'avui?
3: No, a partir d'avui no se veuran pràcticament retencions ni molèsties. Aquestes obres estan desenvolupades i previstes en tres fases. Una primera fase que es durà a terme pues, són feines de preparació i es faran fora de la zona destinada a la circulació, per tant, pràcticament no haurà cap tipus de molèstia. Després hi haurà una segona fase, on es construirà pues, l'entrada i la sortida directes de Son Sardina, cap a la barriada de Son Sardina, així com els carrils zero que estan previts amb aquesta infraestructura que provenen del polígon de Son Castelló i de l'Hospital de Son Espases, i en aquesta fase tampoc no es preveuen afectacions de mobilitat importants. I després sí que tindrem una tercera fase on se començaran les feines d'ampliació d'aquesta infraestructura viària, d'aquesta rotonda, que passa de 55 metres de diàmetre a 85 metres, i que aquí sí que se preveuen afectacions i, per tant, se faran talls especialment nocturns per evitar que tingui molèsties, les majors molèsties, evitar les majors molèsties possibles en els ciutadans que transiten per aquesta rotonda. No? Per tant, nosaltres tenim un calendari de feina preparat pels enginyers del Consell de Mallorca. Els tècnics són molt conscients de que quan se fan aquestes obres, i més a un punt tan important com d'accés a Palma com és aquest, a la carretera de Solla, fan tot el possible perquè aquestes obres tinguin el menor impacte possible.
2: Amb el projecte es construirà un aparcament al camí de Passatemps, on l'Ajuntament de Palma també ha projectat un carril cívic. Quin és l'objectiu?
3: Sí, bueno, nosaltres, l'objectiu és, en el final, col·laborar, anar coordinats amb les administracions públiques, i en aquest sentit estan xerrant d'un dels punts més importants dels accessos a Palma, i per tant, òbviament, han de xerrar amb l'Ajuntament de Palma. No? Crec que aquesta és una obra que s'ha xerrat molt bé i s'ha preparat molt bé amb l'Ajuntament, amb la regidoria d'infraestructures, i un dels punts també importants per l'Ajuntament és precisament aquest vial cívic que vostè comentava, i un aparcament també és imprescindible. Nosaltres des del Consell de Mallorca estem fomentant la política dels aparcaments dissuasius, especialment connectats amb punts, estacions de transport públic, per tal de garantir una mobilitat més sostenible, i per tant la construcció d'aquest aparcament serà contribuir efectivament en aquest pla i en aquest itinerari que tenim de parcs dissuasius, d'aparcaments dissuasius, no només a la part forana, com tenim el pla especial que en aquests moments s'està redactant i s'està ja pràcticament a les portes de que se faci l'aprovació definitiva, sinó també en els accessos de Palma, que és molt important per descongestionar ciutat.
2: Senyor Rubio, a banda d'aquestes obres, també li volia demanar sobre una altra qüestió d'actualitat. Ahir coneixíem una nova mort, un atropellament davant la discoteca Amok. Són homes a Palma. No és l'únic accident mortal en aquest punt els darrers anys. Es considera un punt negre de la xarxa viària i si es planteja el Consell dur a terme a qualque projecte en aquesta zona?
3: Sí, nosaltres tenim previst... nosaltres sempre estem analitzant i estudiant tots aquests punts negres on hi ha concentració d'accidents i ja s'està analitzant en totes les dades que nosaltres tenim des del Consell de Mallorca precisament aquest punt per aquesta mort que desgraciadament se va anunciar als mitjans de comunicació i que ens conmociona a tots, no? La mort de gent, especialment gent jove, a punts que efectivament formen part de la xarxa viària. Aquesta és una de les prioritats del Consell de Mallorca. Allà on nosaltres detectam un punt que efectivament sigui perillós, se farà un estudi per veure si se posa una passarel·la o si ahir vàrem estar xerrant amb els tècnics i amb el director insular d'infraestructures, quina és l'actuació que s'ha de fer. També ens agrada xerrar d'aquest tema la DGT, que té les competències en matèria de trànsit, perquè ells també tenen molta informació. Ells, a més, que fan feina colze en colze amb la Guàrdia Civil i com es poden donar també llum per abordar aquesta qüestió i per donar la millor solució possible. No? Però sí que, efectivament, aquest és un tema que ens preocupa i que per nosaltres és prioritari.
2: Fernando Rubio, conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I ara són les 8:19 i anem en directe precisament fins al polígon de Son Castelló, on, com dèiem, avui comencen les obres de la rotonda de la carretera de Son. En aquest punt de Palma hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació en aquesta hora del matí?
4: Ja no hi ha retencions, podem dir que les habituals en aquesta hora, i és que en aquest punt tan transitat de ciutat, estones es formen retencions i estones els vehicles circulen amb fluïdesa depenent de la densitat de cotxes que es volen incorporar de les diferents sortides que venen tant de Palma, de Solla, de Son Espases o de Son Castelló. Concretament, vos part des de l'aparcament de l'estació de l'ITB d'aquí del polígon de Son Castelló. Aquí, en aquest punt, tenim una visió total de la rotonda, una rotonda que ha estat vallada amb mòduls baixos de color vermell i blanc per garantir precisament la seguretat dels operaris. També les línies vials estan pintades de groc per avisar els conductors que vagin amb esment perquè hi ha obres en curs i les illetes de les diferents sortides que explicàvem, de les diferents sortides i entrades, estan enrevoltades amb cons i amb alguns punts lluminosos. Precisament hem pogut parlar amb un parell de conductors que ens han fet una valoració sobre aquesta actuació. Han de dir que han trobat una mica de tot, un pas en pena que els embossos que es produiran durant aquesta intervenció, d'altres creuen que no solucionarà la congestió en aquest punt, i un tercer grup, que són més optimistes i pensen que aquesta ampliació sí que millorarà la circulació en aquest punt.
5: Sempre que s'amplia no dona abasto, igual que l'autovia. L'autovia al final van fer 3 carrils i no basten.
6: Crec que és una bona idea, perquè la veritat és que arriba un moment amb hores puntuals que és un cristo per a passar per aquí. Venguessin, nosaltres que fem feina molt per aquí i a vegades quan no volen agafar la via l'autopista perquè també està col·lapsada, com aquell que diu, a vegades l'alternativa és venir per aquí darrere.
7: I l'obra està pensada per això, per descongestionar, ja va bé. Ara, haurem de passar aquests mesos, haurem de prendre molta tila, molta paciència, molta camomila i això. Però bé, tot el que sigui millorar les carreteres ja va bé.
4: I hem de dir que just a aquesta hora la maquinària pesant s'ha posat en marxa, hi ha una gran pala que s'ha posat en funcionament, tot i que hem de dir que no s'ha posat a acabar, sinó que sembla que plana una zona de terra on es realitzaran les obres. Hem de dir també que de moment hi ha poc moviment d'operaris a aquesta hora d'aquestes obres que consistiran en l'ampliació, com deia Fernando Rubio, d'aquesta rotonda que suporta un trànsit diari de 46.000 vehicles i amb aquesta actuació la rotonda passarà de 55 metres de diàmetre a 85.
2: Gràcies, Toni. I encara continuem amb una qüestió de la mobilitat. Menorca Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori no té marge per a nous recursos contra aquesta mesura cautelar i assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Uns aparcaments que seran de pagament.
8: I la batllessa Maria Jesús Begur lamenta haver de prendre la decisió i carrega contra els 22 empresaris que han presentat la demanda.
9: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esborn que s'havia destinat als vianants.
8: Una de les conseqüències serà que s'eliminaran totes les terrasses dels bars i els restaurants de la zona. Durant el procés de pacificació es va modificar l'ordenança per permetre les taules i cadires sobre la plaça, al mateix temps que es prohibien a les voreres. Ara els negocis només podran atendre clients a l'interior dels locals. A la plaça, de moment, es mantindran algun dels actes previstos, com per exemple proves esportives, espectacles o fires, però sí que es traslladen les activitats programades setmanalment, com la mostra d'art dels dimarts.
2: Es tracta del compliment de les mesures cautelars mentre, en paral·lel, es manté el litigi sobre el fons de la qüestió. Tot plegat molesta el Partit Popular. La portaveu del PP a Ciutadella, Juana Mari Pons, demana responsabilitats polítiques a l'Ajuntament per la pacificació frustrada de la plaça d'Esport.
10: Que jo crec que fins i tot haurien de pagar de ser doble el que m'ho ha costat l'abogat, perquè des d'un principi tenien tots els informes contraris, no hi havia pla de mobilitat. I ara sembla ser que acatam una sentència. No, aquest acatament de sentència, aquesta resolució, és per falta d'una gestió política molt greu.
2: I ha estat detingut el conductor del camió que hi va causar un accident encadant a l'autopista d'Inca. Es tracta d'un home de 63 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Està detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides lleus.
8: Els fets van passar en hora punta a l'altura de Son Fuster. El camió de gran tonatge no va poder frenar a temps quan es va trobar l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i va impactar contra els cotxes aturats. Primer va pegar un i a partir d'aquí hi va haver una col·lisió en cadena que va afectar fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 varen ser traslladats a centres hospitalaris.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
2: I són ara les 8 i 25 minuts, sensat amb els esports, i ho fem parlant, Gavi, d'Enric Mas, que continua com a líder de la classificació general de la Vuelta a Espanya.
11: Així és, a la 12a etapa, en què el triomf va ser per l'eslovà Jakob Ornsel, el ciclista mallorquí va arribar a 6a i va aconseguir treure 27 segons més d'avantatge sobre Primoz Roglic a la general. Escoltam Enric Mas.
12: Creo que todo el equipo desde la tele se ha podido ver el trabajazo que han hecho desde el primero hasta el último y nada, darles las gracias porque están siendo un equipazo. Bueno, yo creo que era un poco el resultado que queríamos tener y nada, y gracias a la afición por tener las estufas encendidas que se ha notado.
11: Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta amb el mallot vermell i té a 1 minut i 45 segons Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons Félix Galkes, tercer. Avui s'acursarà la 13a etapa de 193 quilòmetres de recorregut entre Almuñécar i Loja. D'altra banda, en futbol, el Real Mallorca cercarà demà contra l'Eldense la primera victòria a domicili de la temporada. Els de Luis García visitaran l'estadi Pepico Amat quan siguin les 9 del vespre i, en principi, el tècnic mallorquinista no podrà comptar amb Arnau Puigmal, que continua, sens dubte, Abdon Prats, Calumba i Dani Luna. Luis García ha parlat del partit de demà.
13: Ser muy competitivos, tener ambición y no mirar al rival. Respetarlo al máximo porque tiene sus armas y tiene buenas armas para hacerte daño si no estás enchufado, si no estás conectado. Han hecho un muy buen final de mercado con incorporación de jugadores importantes de la categoría, con lo cual haríamos muy mal y empezaríamos perdiendo el partido si pensamos que va a ser sencillo. Va a ser muy difícil, muy complicado.
11: Un partit en què podrien debutar els dos darrers fitxatges de l'equip, John Chetauya i Guille Fernández. Amb la plantilla ja tancada, creu l'entrenador del Mallorca que el seu equip és el millor de la categoria?
13: No sé si es la mejor, la peor o la intermedia. Eso lo va a decidir la competición y las 42 jornadas. Lo único que vale es lo que hagamos en el terreno de juego, cómo compitamos, cómo hagamos autocrítica para ser mejores. La competición siempre te pone en su sitio. Lo más importante es el presente y es el partido de Elda que és el que nos mueve ara mateix.
11: L'Eldense Mallorca començarà demà a les 9 del vespre al Pepico Amat i el podreu seguir amb tota la prèvia a partir de les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. I un darrer punt perquè ja coneixem l'horari de la 7a jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria a Somos el diumenge 27 de setembre a les 4 i quart de l'hora baixa. I demà, a les 6 del capvespre, també podreu seguir amb Esports 3 en joc el partit de la Primera Federació entre l'UD Eivissa i el Rayo Majadahonda, un enfrontament corresponent a la segona jornada de la Primera Federació i que suposarà el debut de l'equip blau-cel a Camp Mises aquesta temporada. Un dels nous fitxatges, Eric Curbelo, ha parlat de l'afició.
14: Que para que la afición esté contenta y venga al estadio y nos ayude, creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y demostrar que queremos estar arriba luchando por el objetivo principal. Pero sí, verá que durante la temporada vamos a necesitar que ellos también nos ayuden, porque esto no es lineal y a veces estaremos en un pico de forma y en otras, pues bueno, nos tocará un poco sufrir.
11: Afegim que l'UD ha tancat la campanya d'abonats 2026-27 amb un total de 1.902. I en futbol sala, l'Illes Balears pel no futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà al Pozo Murcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Parla el tècnic Antonio Vadillo.
15: Es un pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también. Ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles.
11: La semifinal de la Supercopa d'Espanya entre Palma Futsal i el Pozo Murcia la podreu seguir en directe demà a partir de la 1 del migdia a IB3 Ràdio. L'altra semifinal enfrontarà Barça i Jaén. I en bàsquet avui comença el Mundial per a les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello. La selecció espanyola s'enfrontarà a Berlín a les anfitriones, la selecció alemanya que juga a casa. Serà quan falti un quart per les 6 de l'hora baixa. Miguel Méndez és el seleccionador espanyol.
16: Esto es un Mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo.
11: I a la Premier Padel de Madrid, Gemma Triay, la menorquina i Delfi Brea han debutat amb victòria. Triomf contundent ahir contra Núria Rodríguez i Julia Del Pozzo per 6-3 i 6-1. La menorquina i la seva companya s'enfrontaran avui als quarts de final a Alejandra Salazar i Aranzazu Osoro. I acabam amb un apunt de gimnàstica perquè Nicolau Mir acaba els Jocs del Mediterrani amb una medalla de plata i dues finals.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres. L'intent de tancar la polèmica sobre Ceuta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indignat a l'executiu autonòmic.
17: Sánchez va assegurar que els avisos policials sobre una arribada massiva de migrants parlaven de les Balears i la península i no de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que ningú no n'advertís les illes. Diu que és un menyspreu mai vist.
2: I avui comença una de les principals actuacions per millorar els accessos a Palma.
17: S'inicien les obres de reforma de la rotonda a l'alçada de l'ITB al polígon de Son Castelló duraran uns 10 mesos i tenen un cost de 3,4 milions d'euros.
2: I ha estat detengut el conductor del camió que hi va causar un accident encadant a l'autopista d'Inca.
17: Anava begut i va deixar 16 persones ferides lleus.
2: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Menorca, Ciutadella inicia avui el procés per revertir la pacificació de la plaça d'Esborn. Exel Camarasa, bon dia.
18: Bon dia. Els cotxes tornaran en els propers dies a circular per aquest punt central de la ciutat. L'Ajuntament donarà compliment així a l'ordre judicial que obliga a retornar la circulació de manera cautelar. Com a conseqüència, això sí, s'eliminaran totes les terrasses dels bars i restaurants de la zona.
2: Hi avisa un nou tall del subministre elèctric ha afectat més de 400 usuaris al municipi de Sant Josep, concretament a la zona de Calavadella. Carmen Cires, bon dia.
19: Bon dia. La incidència s'hauria produït per un cable subterrani que s'hauria malmès. L'Endesa assegura que estan treballant per solucionar el problema. De moment, han col·locat uns grups electrògens que han permès tornar al subministrament i quan ho hagin solucionat tornaran a connectar els usuaris a la xarxa. Al llarg de tot l'estiu s'han produït múltiples talls de subministrament a l'illa d'Eivissa.
2: I que li ha presentat el nou pla estratègic de turisme fins al 2030. Guillermo Ortego, bon dia.
20: Bon dia. Pendent d'aprovació i dividit en 5 eixos, l'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
2: I avui divendres també estan pendents a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ajornat al juliol, i en què s'ha de parlar sobre el nou sistema de finançament.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
2: Aquesta cita al Consell de Política Fiscal i Financera es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les parts per analitzar la proposta del Ministeri d'Hisenda. Volem saber com arriben les Illes, les Balears, en aquesta trobada. Per això saludem ara en directe Antoni Costa, vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. Bon dia.
21: Molt bon dia, què tal, com va?
2: La presidenta del Govern ja ha avançat que les Balears s'oposen a la proposta del Ministeri d'Hisenda. Per què?
21: Bé, en primer lloc perquè es tracta d'una proposta, d'un acord, ja bé, directament posa acord, no posa ni tan sols proposta pactada directament en gener en su separatisme de Catalunya, amb Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres no ens hem convidat en cap moment a participar d'aquesta negociació. De fet, ni l'anterior ministre María Jesús Montero ni tampoc l'actual ministre ha expressat cap voluntat ni una de negociar aquesta proposta. De facto, només s'ha convocat una vegada el Comitè Tècnic Permanent del Consell de Política Fiscal i Financera i, en conseqüència, el que col·loquialment en diríem un plat de llenties. I el govern de les Illes Balears, com a representant dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, nosaltres no acceptem plats de llenties pactats prèviament en nosaltres i que no responen en els interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Entre d'altres coses, li puc explicar de forma més clara, ni la variable insularitat perd pes dins els sistema de finançament, no es té en compte el creixement poblacional, no es té en compte la població flotant, que evidentment pot ser usuària potencial de serveis públics de la comunitat autònoma, no es té en compte un principi per nosaltres essencial, com és el principi d'ordinalitat. Nosaltres som els segons en aportar en el sistema de finançament, però som els desens a l'hora d'aportar, i en conseqüència nosaltres no podem votar a favor d'aquest sistema de finançament, ni ho farem. De fet, votarem en contra.
2: Cap on creu que hauria d'anar, per tant, el nou sistema de finançament per ser més just amb les Balears?
21: Bé, hauria de respondre aquest sistema de finançament a les reivindicacions històriques que han fet des de les Illes Balears, no només el govern de les Illes Balears, sinó tots els grups parlamentaris en representació en el Parlament i la societat civil de les Illes Balears. En essència, ho acabo de mencionar, però vaig a fer més concreció. La variable insularitat, amb una ponderació d'un 0,6%, ja no compensava l'actual, o ja no compensa en l'actual sistema de finançament els costos que suposen la insularitat per serveis públics. Bé, doncs, aquesta ponderació de 0,6% passa a un 0,5%. Per tant, encara compensa menys. Entendrem els ciutadans que no podem acceptar que hi hagi aquesta reducció de la ponderació de la variable insularitat. En segon lloc, és evident que hi ha una Espanya que es buida i que potser s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar el sistema de finançament. Però és evident també que hi ha una Espanya que s'omple. És evident que el creixement poblacional del 50% que ha tingut les Illes Balears durant els darrers 25 anys no es pot no tenir en compte. Bé, el sistema de finançament no té en compte aquest creixement exponencial que s'ha produït a les Illes Balears i que, evidentment, un creixement poblacional implica una adaptació d'infraestructures, una necessitat de despeses d'inversió que, si no es té en compte, és inacceptable al sistema. Per altra banda, és evident que durant tot l'any, però especialment en temporada alta, hi ha una població flotant que també és usuària potencial de serveis públics, diguem-ne, per exemple, serveis sanitaris. Però aquesta població flotant, aquests turistes, que a vegades també requereixen aquests serveis públics, no es té en compte tampoc en el sistema de finançament. Com li deia, tampoc es té en compte el fet de que Balears sigui la segona aportadora neta de recursos en el sistema de finançament. Nosaltres volem que se respecti el rànquing d'aportació És el que se'n coneix tècnicament com principi d'ordinalitat. Si nosaltres som segons en aportar, també volem ser segons en matèria de finançament. No pot ser que siguem els desens, com som ara, volem ser els segons. Si aportam de segons, volem ser segons també en finançament. I finalment una qüestió clau, que és la qüestió de l'autonomia tributària. Els ciutadans de les Illes Balears el 2023 van expressar clarament que volien la eliminació de l'impost sobre successions, l'impost sobre les herències, perquè ens entenguem. El govern de Marga Proens va respondre en 10 dies. En 10 dies va eliminar l'impost sobre successions. Bé, i de forma sistemàtica, el govern de senyor Sánchez ha expressat la voluntat de recuperar, d'obligar a les Illes Balears a recuperar aquest impost sobre les herències. Nosaltres, evidentment, no ho podem permetre. No podem permetre que es tergiversi la voluntat de ciutadans a les urnes. I, per tant, és per nosaltres la retallada. Potser, és veritat que no em fa referència al sistema de finançament, però com que el senyor Sánchez no mos fia mai, nosaltres no podem acceptar una possible retallada de l'autonomia tributària de la comunitat autònoma que ens obligàs a recuperar, ens imposàs la recuperació de l'impost sobre les herències. En conseqüència, en la mesura que el sistema de finançament no respon en els interessos, no respon a les peticions que sempre s'havien fet des de les Illes Balears, Balears avui votarà no en aquesta reunió del Consell de Política Fiscal.
2: Senyor Costa, ràpidament passi el que passi. El nou sistema de finançament hauria de passar pel Congrés i amb l'actual aritmètica parlamentària serà complicat que s'aprovi. Si finalment tot queda com estava amb el sistema actual, això seria molt dolent per les Balears?
21: Bé, evidentment, altres Illes Balears sempre han reclamat una reforma del sistema de finançament fa molts anys. Convé recordar que està caducat el 2014. No sé què passarà en el Congrés dels Diputats, evidentment, jo no tinc una bola màgica, però el que sí que dic és que, sent necessària la reforma, les Illes Balears no citen aquesta reforma pactada directament amb Esquerra Republicana de Catalunya. En conseqüència, ja li dic, no sé què passarà, però sí que apel·lam a una reforma del sistema de finançament, però no aquesta reforma.
2: I també és una de les cites del dia, aquest Consell de Política Fiscal i Financera que té lloc avui, en el qual les Balears hi assistiran. Antoni Costa, vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. Gràcies.
21: Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Són ara les 8:39, canviant d'assumpte. I ara vos parlem del nou curs escolar. Comença dijous. Tots els centres públics d'infantil i de primària de les Balears tindran servei de menjador, ho ha anunciat el conseller Antoni Vera a les meses de negociació per aquest nou curs.
8: I la principal novetat preparada per aquest curs ha estat la confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i de primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
0: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
8: Educació demana a la comunitat docent que faci propostes per així prendre mesures com la que està prevista a Formentera per fer habitatge públic.
2: I el servei 24 hores de l'IBE Donat és més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany. És un 36% més que el mateix període de l'any passat. Són unes xifres que la directora Catalina Salom, la directora de l'IBE Dona, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada té més abast. Laura Marcos.
3: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu es produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i per l'augment de l'aïllament de les dones. Per això, l'IBE Dona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos del 2026, el 92% han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual a un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% de dones, la majoria també per violència masclista.
22: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
3: Salom ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de Biogen. Recordant que el telèfon de l'IB Dona és el 900-17-89-89, també el 016. Tots dos estan operatius les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any són gratuïts i no deixen rastre la factura.
5: I bona part dels ajuntaments de les Balears tenen psicòlegs als serveis socials municipals, una figura que té l'objectiu de donar suport a adults, a menors i a famílies amb necessitats socials, així com de prevenir l'aparició de problemes. Durant el 2025, en el conjunt de les Illes, prop d'un centenar de professionals han atès més de 2.000 persones, una xifra que es manté estable en comparació amb anys anteriors, segons dades de l'IMAS i de diversos ajuntaments. Clàudia Mallia.
6: Municipis com Santa Eulària de Riu, a Eivissa i Es Castell, a Menorca, són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. La cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulària, l'Ali Guasch, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
7: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
6: Aquest servei és gratuït per als ciutadans que són derivats des dels serveis socials. De fet, les funcions difereixen dels psicòlegs clínics, ho expliquen la coordinadora del Servei de Psicologia de l'Ajuntament d'Es Castell, Marta Sorlí, i el president de la Mancomunitat de Raiguer de Mallorca, Joan Rutxer.
23: És un suport, pues, al final, social i familiar, més que un suport clínic, no diagnostica, tal com ho entenem en l'àmbit sanitari, que dona medicació, que prescriu medicació o que diagnostica malalties mentals, sinó que el que fa és fer un suport, pot ser per situacions de més nerviosisme, de més ansietat o situacions familiars complexes.
24: No és un servei social obert a la ciutadania, és un servei psicosocial lligat per als serveis socials dels municipis i que han derivat pacients, persones, des de serveis socials.
6: En alguns casos, el servei està totalment finançat pels ajuntaments, mentre que en altres municipis està cofinançat per les mancomunitats o consells insulars.
5: I més de 1.000 persones han assistit a l'aniversari de Projecte Home, que ha fet 39 anys. Ha estat un acte carregat d'emoció, però també d'agraïments a tots els treballadors de l'entitat.
25: Empecé a consumir con 14 años. He estado intentando salir de las drogas prácticamente media vida. Conseguí hacer un programa como toca. He recuperado mi vida.
26: Reeducan y hacen que las familias se vuelvan a reunir.
5: Uns 39 anys que han empès l'organisme a adaptar-se a les noves realitats socials, és el president Jesús Molló.
27: I crec que hem format part, hem col·laborat amb això, a normalitzar i associar l'addicció com un problema que pot tenir qualsevol persona que, mira, se topa amb ell, sigui en substància o sense substància.
5: Un aniversari, el de Projecte Home, que es va celebrar a nit. Ara són les 8:45 minuts.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Calvi ha presentat el nou pla estratègic de turisme fins al 2030. Pendent d'aprovació i dividit en 5 eixos, l'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido András desde calle Aragón hasta las piscinas de Son.

0: Hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
1: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2: Ho dèiem al començament, que el VIA vol consolidar la desestacionalització i la convivència social al municipi. És el full de ruta en matèria turística fins a l'any 2030. Previstes hi ha prop d'una cinquantena d'actuacions encaminades també a renovar la marca Calvià. Toni Escanelles, bon dia.
3: Bon dia. Un instrument de planificació que fixa prioritats amb vocació de permanència més enllà dels cicles polítics. El nou pla estratègic sobre turisme de Calvià pretén consolidar objectius ja en marxa, també introduir-ne de nous un model turístic que generi valor tant els que hi viuen com els que la visiten. Juan Antonio Mengual n'és el batlle.
4: Define una estratègia a medio i largo plazo. No solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio. Poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
3: El binomi turisme i esport s'obre una aposta també per la literatura, la música, el cinema. Aquest pla es troba en fase d'aprovació i treballa en 5 eixos per estructurar el producte. Que Calvià es pugui visitar tot l'any, replantejar la marca, fer una gestió estable i eficient creant la Mesa de Turisme i els Calvià Tourism Awards, entre d'altres, també transformar l'espai connectant la mà i la terra i impulsar la connexió ferroviària entre Palma i Calvià. Per al govern, tot això suposa una fita que demostra que és un municipi madur, líder en desestacionalització i en visió de futur. Miquel Àngel Rosselló és el director general de Turisme.
5: No és un documento teórico elaborado de espaldas a la realidad. Es fruto de un proceso participativo ejemplar donde se ha escuchado a los empresarios, a los trabajadores y muy especialmente a los vecinos y a la sociedad.
3: L'empresa adjudicatària del projecte ha treballat més de 1.000 hores amb el seu equip per fer que, com ha dit el cap de negocis de Melià Hotels, el sol i platja sigui necessària a Calvià, però no suficient.
2: D'altra banda, els majors de 65 anys que acreditin al Manco una dècada de residència a Felanitx tindran preferència per accedir a alguns dels 8 habitatges públics que es comencen a construir a l'antic hospici.
3: Els habitatges de l'Ibavi s'ubicaran dins el conjunt de l'antic hospici de Felanitx, un espai que sempre ha tingut un caràcter social i que allotja actualment el centre de dia i també pisos tutelats de la Fundació Asprocom. Amb la rehabilitació integral d'una ala de l'edifici s'hi construiran 8 habitatges que es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys que faci més de 10 anys, això sí, que visquin al municipi. Aquest col·lectiu és que l'Ajuntament ha detectat que pateix més crisi pel que fa a l'habitatge i per això ho explicava Catalina Soler, que els de Valdassa.
6: I, per tant, aquestes persones vàlides, que són per aquests edificis, majors de 65 anys, que donen tota una vida i ho lliguem en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
3: Seran més que habitatges que permetran la convivència entre els residents. Roberto Cayuela és el director general de l'Ibavi.
7: Cada un dels 8 habitatges té tots els serveis per a part. Hi ha unes àrees comunitàries perquè s'interactuïn, o sigui, hi ha unes cuines comuns, malament tinguin les seves.
3: Les obres costaran 1.100.000 euros i el projecte forma part del pla de xoc d'habitatge del govern. Marga Proens, presidenta.
8: En aquest moment, Sibavi té en planificació prop de 50 noves promocions que sumen més de 1.500 habitatges públics arreu de les Illes Balears.
3: Fins ara aquesta part de l'hospici era la seu dels cavallets i caparrots de Felanitx. L'Ajuntament ara els haurà de reubicar.
2: Més qüestions. El govern destinarà 5,5 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible per a un conjunt d'actuacions destinades a reforçar les infraestructures del cicle de l'aigua a la Serra de Tramuntana.
3: Els projectes que arriben a 11 municipis incideixen en aspectes clau, com per exemple la garantia de l'abastiment, la capacitat de reserva, també la reducció de fuites, la digitalització de les xarxes i la millora del sistema de sanejament i drenatge. Tot això, segons ha informat el govern, a través d'una nota.
2: I el Consell Insular ha presentat el programa d'actes per celebrar la Diada de Mallorca, que serà el 12 de setembre i que enguany commemora els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema La Balanguera. La institució ha preparat més d'una cinquantena d'actes amb propostes per a tots els públics repartides per diferents municipis de l'illa, concerts, exposicions, teatre, rutes patrimonials i homenatges literaris, entre d'altres.
3: La Diada rememora tres efemèrides lligades amb La Balanguera. D'una banda, els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poema pel músic Amadeu Vives. De l'altra, la commemoració de l'any Joan Alcover, autor del poema i figura primordial de la literatura mallorquina. I tot això coincidint amb el centenari de la seva mort.

0: I en tercer lloc, els 30 anys que fa que el Consell de Mallorca va declarar la Balanguera com himne oficial de Mallorca. Llorenç Galmés, president del Consell Insular, Antònia Roca, consellera de Cultura.
1: Una jornada per tal de reivindicar la nostra identitat com a poble, la nostra cultura, la nostra llengua, però també les nostres tradicions.
2: Enguany, la Diada de Mallorca té com a fil conductor la Balanguera. Aquesta Balanguera que fila el passat, el present i el futur. Aquest filar records, allò que hem heredat i allò que encara està per venir.
0: L'acte central de la Diada serà el lliurament dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca, que es farà al Teatre Principal de Palma el 12 de setembre.
3: Mentrestant, Palma es prepara per les festes de la Mare de Déu de la Salut. Avui, activitats infantils i rebel del Parc de Sa Feixina i demà, segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim.
0: El gran escenari del Concert de la Patrona ja comença a prendre forma. Demà el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball i al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, l'escena electrònica local es fa també un lloc. Artistes com Alex Lossa, Lady Gossia i Isaac Indart valoren la visibilitat que els haurà donat aquest esdeveniment.
4: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
5: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
6: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
0: S'hi esperen més de 30.000 persones que podran gaudir de 7 hores de música, i tot això amb accés gratuït. Amb motiu de la festa, Servei Ferroviari de Mallorca val a dir que ha anunciat que dissabte reforçarà tots els trens. D'aquesta manera, hi haurà convois addicionals l'hora baixa i altres 3 durant la matinada per facilitar els desplaçaments.
3: I també destacam que el Consell de Mallorca publicarà dissabte la convocatòria de 2 beques de recerca destinades a aprofundir la trajectòria i l'obra d'artistes vinculats a Mallorca amb una dotació total de 15.000 euros, 7.500 per beca.
0: La iniciativa té com a objectiu impulsar la investigació sobre figures i també moviments artístics que han deixat empremta a la història cultural de l'illa i que encara no han tingut un estudi en profunditat. Les persones beneficiàries d'aquestes beques disposaran d'un termini màxim de 12 mesos, d'un any, per desenvolupar la seva feina, que haurà de centrar-se en aquest cas en una de les 2 línies de recerca. Una primera línia és la de l'artista William Edward Cook i la d'artistes estrangers vinculats a Mallorca a partir del seu grup Els 10 del Teix. I l'altra segona línia té a veure amb qualsevol artista mallorquí de la segona meitat del segle XIX, en tot cas, o del primer quart del segle XX.
3: I un darrer punt perquè l'Ajuntament d'Inca torna a situar-se al capdavant de Mallorca en matèria de transparència, segons els resultats de l'anàlisi del projecte InfoParticipa, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona. És l'únic municipi que assoleix el nivell d'excel·lència en transparència a la seva pàgina web corporativa, amb una puntuació de 9,6 sobre 10 i obté el corresponent segell de reconeixement. A més, aquí a l'illa, la diferència és especialment significativa. Només 2 municipis aproven l'avaluació Inca amb un 9,6 i Palma amb un 5, mentre que la resta no arriben a l'aprovat. D'aquesta manera, arriba a les 8:55, la informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:55 minuts, és el moment per a la cultura, l'informatiu matí. Avui comencem amb cinema. Ja ho indiquen els pianos, avui la cartellera es renova amb moltes novetats, entre les quals han triat algunes, que ja van poder veure a l'Atlàntida. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la primera és Suportant el paradís, de Marga Melià.
3: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
2: Un documental amb reflexions sobre el futur de Mallorca per part de Miquel Barceló, de Carme Riera, d'Agustí Villaronga, quan encara la turistificació massiva i la gentrificació eren més futur que present. També hi ha les de Laura Agost, Júlia Colom o Clara Ingol, que toquen aquesta realitat amb les mans. A banda de poder-se veure sales, es complementarà també amb diverses conferències per allargar la reflexió més enllà de la pantalla. El documental, que cerca remoure consciències i crear debat, es va estrenar a l'Atlàntida.
4: Compartim el treball i els seus fruits.
5: Així ho compartiu tot?
4: Compartim el treball i els seus fruits.
2: També va estrenar-se a l'Atlàntida Eixam, el primer llargmetratge de ficció d'Òscar Ben Nasser, director de l'aclamada sèrie Una vida bàrbara, i que ens descobreix un petit llogaret amb veïnats que viuen en una mena d'utopia on aparentment tothom cuida tothom, però que amaga un revers d'allò més inquietant i perillós.
6: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
7: No puede escaparse.
2: I Cronos va ser el nom que es va donar al dispositiu policial que es va posar en marxa el 17 d'agost del 2017 com a resposta a l'atac terrorista a les Rambles de Barcelona i al Passeig de Cambrils. Van ser 4 dies de confusió, de tensió, de ràbia, de por i de confrontació política que, basada en testimonis reals de diferents implicats, s'explica ara en aquest llargmetratge que dirigeix Fernando González Molina i protagonitzen Enrique Auqué, Mònica López i Diana Gómez, entre d'altres. Un thriller que aconsegueix mantenir l'interès amb una trama malauradament coneguda per tots.
8: Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes y se movían.
2: I si teniu por de volar, potser aquest Black Box Vuelo 298 no vos convé, perquè bàsicament el que fa aquesta pel·lícula és fer passar tot tipus de canúcies a un grup de passatgers de vol que cobreix la ruta entre Nova Orleans i Seattle, amb elements de la niebla, de pesadilla, de 20.000 pies o reminiscències de H.P. Lovecraft. El seu director, Steve Quell, ens demostra que no importa tenir un gran pressupost per fer-nos passar una mala o una bona estona.
1: I arribarem a les 9 amb els sons de la setmana.
9: Jo sempre he cregut més en una... de caminar cap a lo que és una certa unitat.
10: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic.
11: Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de raça, un home coherent, un home recte, sincer.
12: Què hi ha? Argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, el último.
13: Per defensar els seus fills. La invasió que està sofrient no és normal.
14: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o qui sigui. És que és igual.
15: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años.
16: Esta presión va a ser muy importante, presión también a los grupos políticos, para que no se apruebe un estatuto médico, vuelvo a decirlo, que no reconozca nuestra singularidad.
17: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpy habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona.
18: Lo que refleja este escrito, esta carta, es un acoso laboral de manual, y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador.
19: Bé, Roses d'Esvens és un disc vital i el que farem serà aquest divendres celebrar sa vida, celebrar que hi som, perquè els que no hi són ja no ho poden fer.

0: I són ara a les 9, repassant els temes més destacats d'aquest matí de divendres. Avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha de votar la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes. En una entrevista a l'informatiu matí, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit en que l'executiu autonòmic hi està en contra i lamenta que no els hagin convidat a pactar-ho.
1: I per això, diu el Popular, no té en compte els interessos dels residents de les illes.
2: La variable insularitat perd pes dins el sistema de finançament, no es té en compte el creixement poblacional, no es té en compte la població flotant, que evidentment pot ser usuària potencial de serveis públics de la comunitat autònoma, no es té en compte un principi per nosaltres essencial, com és el principi d'ordinalitat, nosaltres som els segons amb aportar en el sistema de finançament, però som els desens a l'hora d'aportar.
1: També defensa el principi d'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències.
0: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Solla amb el camí del Rei, just de vora l'estació d'ITV del polígon de Son Castelló de Palma. Es tracta d'un punt on habitualment s'hi formen retencions. Els accessos a la ciutat duraran 10 mesos i, segons ha explicat el conseller de Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, constaran de tres fases. Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties.
3: On se començaran les feines d'ampliació d'aquesta infraestructura viària, d'aquesta rotonda, que passa de 55 metres de diàmetre a 85 metres, i que aquí sí que se preveuen afectacions i, per tant, se faran talls.
0: Just de vora d'aquesta rotonda i connectam en directe, Toni Sastre, bon dia, ja hi ha moviment d'obres.
4: Bon dia, doncs sí, ja han començat les obres, ja hi ha moviment, no en la mateixa rotonda, però sí en una de les zones on es duran a terme diferents intervencions, concretament a la part dreta, venint de Solla, hi ha una excavadora que està fent moviment de terres i anivellant el terreny. Això sí, encara hem de dir que hi ha poquets operaris en aquest primer dia d'obra. I hem pogut recollir el testimoni de conductors que hi circulen de forma habitual i es mostrava molt escèptics sobre aquesta obra, i ara ho sentireu, ens donaven algunes idees per descongestionar les carreteres.
5: Estas obras creo que no van a solucionar nada. Aquí lo que pasaría para solucionar este tema sería quitar coches de alquiler y la masificación de coches. Por otra cosa, la isla se nos queda muy pequeña ya.
6: Yo creo que no funcionará, y menos de esa forma, que aquí això es un atasco continuo, y cuando lo hagan así de esa manera, això será un show. Y más que diuen que durará no sé cuántos meses, pues ya no funciona res. Y una vegada fet, yo creo que tampoco.
4: A aquesta hora els vehicles circulen amb fluïdesa, llevat d'alguna retenció puntual, això sí, les habituals en aquest punt de ciutat.
0: Gràcies, Toni. L'intent de tancar la polèmica sobre Ceuta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha indignat a l'executiu de les illes.
1: Sánchez va assegurar que els avisos policials sobre una arribada massiva de migrants parlaven de la península i les Balears i no de Ceuta. La presidenta del govern, Marga Proens, ha lamentat que ningú no n'advertís les illes.
7: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
8: Que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes.
1: La delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
9: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 9 i 5 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Comencem aquest divendres amb 26 graus de temperatura, molta calor i un cap de setmana pràcticament d'estiu. Pugen les temperatures mínimes, les màximes se situaran entre els 31-36 graus i el vent bufarà de l'est i nord-est. Una dana situada a l'oest de la península afavorirà l'entrada d'una massa d'aire càlid i sec, acompanyada més de pols en suspensió i de calitja. Són valors els que tenim poc habituals amb aquest inici de tardor meteorològica. Els termòmetres podrien arribar als 42-43 graus, això sí, al sud de la península, entre 5 i 10 graus per sobre dels valors normals. Aquí no arribarem a aquest extrem, com dèiem, però ens espera un cap de setmana molt intens. Respecte a la política, a l'actualitat, ahir vam estar molt pendents de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, per donar explicacions de la gestió de la crisi del seu executiu. Un dels aspectes més comentats d'aquesta compareixença va ser la confirmació de l'existència d'un informe previ que advertia d'un risc alt d'arribades migratòries, però el president va matisar que es referia més a les rutes marítimes cap a la península i també cap aquí, cap a les Balears, no cap a Ceuta. Ho escoltam.
1: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera ceutí.
2: Unes declaracions que varen generar reaccions tant des de l'oposició i també de la cap de l'executiu, Marga Proença, qui considera que les Balears han estat directament menyspreades perquè ningú va advertir d'aquesta preocupació de la Policia Nacional. Ara escoltam, en aquest cas, a la presidenta Marga Proença.
3: Estem les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta. Jo crec que són preguntes gravíssimes, que ha estat una afirmació d'una gravetat i d'un menyspreu mai vist fins ara vers el govern de les Illes Balears i vers els ciutadans de les Illes Balears. Per això exigim respostes del mateix president del govern, però també del ministre d'Interior, de la secretària d'Estat, que és la mallorquina, Aina Calvo, i del delegat del govern d'Espanya, Alfonso Rodríguez.
2: Per part seva, delegació del govern no especifica si han tingut coneixement o no concret d'aquest informe policial al qual fa referència Sánchez i del qual explicava ara Marga Proença que sentien que s'havia menyspreat a les Balears. Avui abordarem aquesta qüestió, com no pot ser d'una altra manera, la nostra tertúlia d'actualitat que farem avui amb Eduardo Luna, amb Edu Colom i també amb Pep Maria Aguiló.
0: En crònica de successos, avui parlam de noves arribades d'embarcacions a les nostres costes. Bon dia, Xisco.
4: Bon dia, Marta. Compartirem les imatges d'un veïnat de la colònia de Sant Jordi de la darrera arribada a les costes. Es veu com un grup de persones empren una bengala per il·luminar la platja. Minuts després s'han interceptat un total de 12 persones d'origen magrebí. Han intervengut la Guàrdia Civil de Santanyí i de Campos i també la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància i Policia Local de Setsalines. Les Balears han registrat entre gener i agost l'arribada de 4.934 persones migrants en 261 embarcacions procedents del nord d'Àfrica, la qual cosa representa un increment de l'1,7% en el nombre de persones i de l'1,2% en la quantitat d'embarcacions si les comparam amb el mateix període de l'any passat. I, per altra banda, un conductor d'un camió que va ser acusat que va causar un accident múltiple d'autopista d'Inca ha estat detingut. L'home circulava sota els efectes de l'alcohol quan va xocar contra diversos vehicles i va deixar un balanç de 7 cotxes implicats i 5 ferits traslladats a diferents centres hospitalaris. El sinistre va generar coes de fins a 4 quilòmetres des de primera hora del dematí. La Guàrdia Civil l'acusa de delictes contra la seguretat viària i de desobediència greu.
0: Després, a partir de les 11, abordarem altres tipus de temes. En aquest cas, plantejarem una qüestió, una pregunta. Ha mort el nudisme?

0: posar amb el focus en una manera d'entendre la platja i el propi cos que sembla que perd força Mallorca, el nudisme. Algunes de les cales que fa anys eren referents d'aquesta pràctica ara estan molt més plenes de gent i, segons els mateixos usuaris, cada vegada hi ha menys persones que es banyen sense roba. La platja del Mago, Cala Barques o Òscar Gol són alguns dels espais que han estat tradicionalment vinculats al nudisme, però el turisme, les xarxes socials i, a més, la popularització de moltes d'aquestes cales nudistes han canviat completament l'escenari. Hi ha una qüestió que preocupa especialment els nudistes, els telèfons mòbils i les càmeres. Per això, avui vos plantejam aquesta pregunta a les nostres xarxes socials. Ha mort el nudisme? Ens podeu enviar la vostra opinió a aquest número de WhatsApp.
1: 646-9345-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: O també ens podeu escriure a l'Instagram del programa, que és el següent, eldia.iv3. Esperam les vostres aportacions.
2: Frase del dia també. El divendres tenim un moment per la reflexió.
3: La frase d'avui és del pensador i polític francès René de Chateaubriand, que un dia va dir que no s'ha de fer servir el menyspreu, sinó en gran economia, per mor del gran nombre de necessitats. Rata.

0: poca gent ha menyspreat tan bé com Paquita, la del barrio.
1: Amb aquesta rata de dos pates.
0: Jo crec que ese hombre de Rocío Jurado i rata de dos pates de Paquita, la del barrio, són ses grans cançons per menysprear a qualcú que t'hagi ferit o
1: ja
0: que t'importi zero.
1: Ja només el títol de la cançó, rata de dos pates, t'ho imagina't?
0: No, i és vibrato,
2: rata immunda.
0: Perdona,
2: rata immunda.
0: El títol de la cançó i és vibrato que fa ell, rata de dos pates. És que és una fantasia de cançó que te reviscola, ara són les 9 i 11, i que tothom en el cotxe o que està mirant-se tele en aquest moment, ja ha despertat.
1: I tant que sí, com per no. També despertaran, de ben segur, perquè la següent notícia no pot deixar ningú indiferent. És un home que no deixa de generar titulars.
0: Sí, perquè avui tothom parla del matrimoni format per Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, que tornen a viure al Regne Unit, i Donald Trump els ha desitjat bon vent i barca nova.

0: Donald Trump ha opinat sobre la reconciliació del duts de Sussex amb el Regne Unit i, com era d'esperar, no s'ha mossegat la llengua. El president nord-americà ha celebrat que el príncep Enric i Meghan Markle hagin tornat al seu país, però ha deixat clar que si formés part de la família reial, ell no hauria acceptat el retorn dels duts de Sussex. Una opinió que arriba després que Enric i Meghan tornassin al Regne Unit el passat 26 d'agost, 6 anys després d'haver abandonat les seves funcions institucionals i haver-se instal·lat als Estats Units. El president estatunidenc manté, diu ell, una relació cordial a la monarquia britànica i va recordar la seva bona relació amb la difunta reina Elisabet II i va destacar també la relació que manté actualment amb el rei Carles III, tot i que el darrer viatge d'estat dels reis als Estats Units fes intuir una realitat totalment diferent. Però una cosa és la monarquia i una altra, per Trump, és Meghan Markle. Trump ha tornat a criticar l'actriu, a qui considera tremendament irrespectuosa la família reial. I no és la primera vegada que el president dels Estats Units critica els ducs, com si fossin ànecs. Els ducs de Sussex. Saps? No, els ducs de Sussex. Una entrevista amb el diari The Sun, el 2019, va acusar Meghan Markle de ser desagradable després que ella digués, 3 anys abans, que Trump era divisiu i misògin. I el 2025, quan es parlava d'una possible deportació del príncep Enric dels Estats Units, el mandatari republicà també va arribar a dir que calia deixar-lo en pau perquè ja tenia suficients problemes amb la seva esposa, a la qual va qualificar de terrible. Enric i Meghan tornen al Regne Unit amb els seus dos fills, Archie i Lilibet, però ho fan de manera privada. Han de dir que per ara no han recuperat residències oficials ni funcions reials. De fet, tot apunta que residiran als Cotswolds, que és una zona per a rics als afores de Londres, on hi viuen els magnats de Silicon Valley i estrelles de Hollywood. De moment, per tant, no hi ha cap retorn oficial a la primera línia monàrquica, però això sí, sembla ser que el duc de Sussex tornen en allò que era casa seva. I Trump ja ha dictat sentència. Si ell fos el rei Carles, els hauria deixat a Califòrnia perquè no els deixaria tornar a casa. No sé què en penseu d'aquestes declaracions de Donald Trump, que jo també me deman. Per què el president dels Estats Units ha d'opinar de tot home i tot don?
1: Sí. I jo, d'entrada, faré servir una expressió molt mallorquina, sí, que diu es porc va dir oreut. Perquè, clar, a mi...
0: Tu no fas comptes anar als Estats Units de viatge en breu? Perquè és que m'havia venir que tu te posen aquestes declaracions a la duana...
2: A la peixera, tot una.
0: Claro, you have said pig to our president... I és que tu no entres, per no entrar, no entres ni con etiquet. Ja t'ho dic, Joana Maroto.
1: Deixa'm explicar-me.
0: Clar, és que...
1: He fet servir aquesta frase per explicar allò que vull dir. A mi me sorprèn que ell parli precisament de bon comportament, de bones formes, de bon tracte, quan... I siguis del color que siguis, sí, vull dir, tu pots ser republicà, demòcrata, d'esquerres, de dretes, i veus que aquest home... precisament bones formes no té. I que hagi d'opinar, com dius tu, de tothom i de tot don, i que sempre ho faci amb aquest to, ara ja veus, ara per que jo soc la defensora d'en Harry i de la Meghan Markle, res més en fora, però troc que no era necessari. Ara ell que ha d'anar d'aquests dos al·lots, vull dir, a més... O sigui, jo si fos el rei Carles III no els voldria, els deixaria a Califòrnia. Ah, tu vols que quedin... És que com a contradictori tot. Es pot dir oreut.
0: De tota manera, també hem de dir, i no seré jo qui defensi Donald Trump, que li solen demanar per tot. El problema és que ell no té la prudència...
1: No té filtre.
0: De dir, jo en aquest tema no hi ents.
1: Exacte.
0: Que també, a vegades, periodistes, per intentar aconseguir un titular, fem una mica de filigrana i ho aconseguim. Mae, tu què opines, estimada Maritònia Esquines?
3: No sé ni per què li demanen... ni entenc com sempre té aquesta llibertat de xerrar perquè sap que per ventura no tindrà repercussió, se pensa que pot dir el que sigui. Ara bé, també opin que en aquesta parella crec que li és ben igual el comentari que ha fet, perquè estan en el dret de tornar, i si després volen tornar a també formar part de les reales, ho faran per molt que ara s'hagin apartat un poc, està clar.
0: Tornar a les reales ho tenen complicat perquè varen renunciar a el que seria tot dret successori i varen decidir apartar-se de la família
3: reial.
0: Sí, però
3: si volguessin...
0: Tant, jo crec que aquesta parella són una mica rebenets, les coses com són. Ells pensaven que anant als Estats Units tots serien flors i violes, que començarien a tenir contractes a les totes, que d'entrada, en els primers anys, en varen tenir, però varen demostrar que l'audiència en aquest sentit tampoc anava d'ells, i, evidentment, la tele americana t'apagui una morterada si tu els hi retornes allò que ells han oferit. Perquè els programes de cuina que feien a Meghan Markle fent magdalenes, te pot fer gràcia un dia. Però a partir del tercer programa perd una mica de lluentor. Se rumoreja que podria ser que ella participés a la tercera temporada de The Gentlemen, aquesta sèrie de Netflix, la segona temporada de la qual s'ha estrenat aquesta setmana. Ja el protagonista de la sèrie ha dit que ell no ho vol, però no descartem que Meghan Markle hagi de tornar a fer feina, que era actriu i va ser una de les grans protagonistes de la sèrie Suits, per exemple. No sé, si Marta Grau, ella que és molt monàrquica.
2: Estava pensant, què sembla? De fet, jo sabia que tornaria. No sé si vosaltres això també ho contemplava.
0: Sí, però tornar tot com? Ho dic perquè desfer el camí que ells varen decidir emprendre, és a dir, tornar a la vida de representació institucional després d'haver tancat les portes a lo que seria Buckingham, i haver dit que poca cosa més, que era una família de maltractadors, fer tornar enrere tots aquests comentaris i sobretot que el que serien els súbdits anglesos els acceptin com a representants una altra vegada, jo crec que costarà una micona. Home, i haurà de bona feina de relacions públiques
2: important. Tu pensa una cosa, sempre els anglesos han estat molt fidels a la seva família reial, és veritat. Excepte,
0: recordem quan va morir Lady Di, que ho varen passar pillo. Varen haver de fer una mica d'enginyeria social perquè la monarquia no patís.
2: Exactament. Bé, això perquè Lady Di sempre va ser una de les preferides.
0: M'encanta aquest plan, el de Marta, Donald Trump i jo.
2: Del poble. Jo sempre sabia que aquesta parella tornaria. Això per una banda. I per altra, respecte a les renúncies que deies abans, no? Ja, fins a quin punt són renúncies del tot? Perquè és evident que no te pots aïllar d'una família real al 100%. Ja. I jo crec que, home, sí, una part legal sí, però jo crec que la realitat ens diu que ells varen voler ser independents, però que hi ha una pressió exercida, qui sap si per Carles III o per qualcú més, que
0: ha dit
2: que
0: el rei ha anat viu en aquest sentit, ha dit que el seu fill començaria a donar-li problemes i ha dit millor tenir-lo aquí, donar-los una pagueta perquè puguin viure, però l'escola dels nins costarà 30.000 euros per cada nin. Si ja l'escola val això, que no costarà la resta. Jo no m'ha dut que ella està en solitat.
1: No, he aixecat sa mà perquè un company d'aquesta casa m'ha fet una petita rectificació. Clar, jo no he dit sa frase sencera, jo he dit, perquè jo la sol dir així, esport va dir oregut, sa frase sencera és Sas li va dir en esport coreut. Val? Se sobreentenia que volia fer referència en aquestes oreotes de les ases, però he volgut fer aquesta...
2: Moltes gràcies per aquest matís, però és veritat que és una frase perfecta.
0: Tindràs els problemes amb immigració, tant si en el president dels Estats Units li has dit pic com si li has dit donkey. És a dir, això és igual. Jo crec que tu estaràs una estona a poder entrar a United States of America.
2: I molt ràpidament, creus que seran ben rebuts? Que en realitat els anglesos, la família real, els titulars de la premsa, el diari The Sun... com aniran els titulars les properes setmanes?
0: Jo crec que tot depèn del que ells facin,
2: sí?
0: Els primers mesos, i de com en Harry sigui capaç de recuperar les relacions amb el seu germà.
2: O sigui, estratègia
0: 100%. Perquè tot apunta que el germà no està molt content amb
1: aquest
0: retard.
1: És que no és la relació amb el germà que ha de recuperar.
0: I ens acunyava.
2: I la relació amb Kate, exactament.
1: En Kate, i en Kate ho té clar, crec.
2: Perquè Kate i Meghan tampoc ha estat una relació...
1: Exactament,
2: si és que sap greu, no s'han duit bé mai. En tot cas, crec que és digne d'anàlisi. La família reial britànica sempre mos deixa titulars superinteressants, però des del temps de Camila, des de la reina mare, sempre ha anat deixant...
0: Estimada, des d'Enric VIII, recordem que és un home que per tenir fortó va crear un cisma a l'Església catòlica i va crear l'anglicanisme. És a dir, mai un intent d'horitzontalitat havia creat
2: que són molt passionals.
0: Aquest cisma.
2: Això sí, no poden negar que són passionals i que sempre han deixat titulars referents a les seves parelles, des de Wallis Simpson, és que se mos ocor, anem enrere en el temps, i és vera, les relacions de parella han marcat molt la monarquia. D'això parlarem, però de moltíssimes coses més, amb la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz en la producció. Ens estem el cap de setmana.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions.

0: més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
2: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia i B3 Ràdio.

0: Són les 9 i 48 minuts, seguim en temps de tertúlia. Això és El Dia, l'espai per l'anàlisi de l'actualitat, amb Pep Maria Aguiló, Eduardo Luna i Edu Colom. Avui és un dia important respecte a la política financera perquè, recordeu, es reprenen les negociacions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes precisament per debatre aquest nou sistema de finançament. Es reuneix el Consell de Política Fiscal, com dèiem, és una cita que es va ajornar, recordem, el mes de juliol, per donar més temps a les parts per analitzar aquesta proposta del Ministeri d'Hisenda. En representació d'aquí de les Balears hi assistirà el vicepresident Antoni Costa. En canvi, ja sabeu que aquesta és una cita que també ha generat que moltes comunitats autònomes no vulguin anar. És el cas de Madrid, que ha dit que plantarà aquesta convocatòria. Per les Balears és una reivindicació històrica, una millora en el seu sistema de finançament. Avui és una cita important. Ara la pregunta és si realment serà fructífera. Comença ara per tu, Pep Maria.
1: Jo crec que no. Jo estiré ja jubilat, estiré la bona nova.
0: Tu creus que els periodistes que ja tenim una edat i que hem vist aquest tema des de sempre en els titulars...
1: Jo anava amb calçó en curs i ja se...
0: I ja se parlava d'això.
1: I ja, ja estic a punt de jubilar-me i se segueix a res. Jo sempre dic que... Salta i parlàvem amb l'exemple, que Espanya seria com un edifici, una finca i Balears, per bé de la comunitat, aporta més i ho accepta. Però si un dia el balcó del pis de Balears passa per ull i diu, ara sí que m'haurien d'ajudar les altres comunitats perquè hi ha hagut derrames, jo ja no puc fer més. Les altres comunitats diuen, ah no, és el teu balcó. És a dir, és un tema molt delicat perquè entenem tots que hi ha comunitats que tal vegada han de fer un esforç, però Balears ha d'haver de qualque manera... Aquest esforç s'ha de reconèixer per qualque via i no se fa.
0: Però per què no assistir? O sigui, això és un tema que interessa a tothom, no? Entenc que malament no estiguis d'acord, però si no assisteixes tampoc podràs d'alguna manera reivindicar de bon de veres el que se necessita.
2: Bueno, la Comunidad de Madrid ha dicho que no asistirá, primero por su obvio enfrentamiento con todo lo que emana de Sánchez, eso es evidente, eso primero. Segundo, porque considera, desde el punto de vista acertadamente, que esta negociación de financiación autonómica parte de una negociación con Cataluña privilegiada, no solo con Cataluña, sino con Esquerra Republicana de Cataluña, no con Junts. Esto es muy importante decirlo porque dudo que esta propuesta de financiación autonómica supere el corte del Congreso de los Diputados si no tiene el apoyo de Junts. Y tercero, porque si no acuden las comunidades autónomas del PP... no hay quórum y, por tanto, no puede salir adelante un acuerdo en el Consejo que se celebra hoy. Hay que decir que esta propuesta de financiación autonómica, como digo, parte de una negociación entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar los apoyos a Pedro Sánchez y fruto del acuerdo de investidura. No es, por tanto, desde mi punto de vista, nace ya mal, nace torcida, porque no es una propuesta para integrar a todas las comunidades. Dicho esto, Baleares necesita estar en las negociaciones por una nueva financiación autonómica. Yo creo que en esto Costa
0: el vicepresidente, claro, asiste.
2: Porque tiene que ir, para reclamar lo que tiene que reclamar, que no es solo lo que se le está diciendo que se le va a dar, que es más dinero, sino otra serie de cuestiones estructurales, como por ejemplo el tema de la población flotante que soporta Baleares y que repercute en sus servicios y que no tiene una correspondencia en la financiación autonómica suficiente, como el tema de la insularidad, que ya se ha dicho.
0: O la reivindicación que apuntaba la nuestra compañera Nicana Doblanza.
2: Eso es lo que iba a decir.
0: Última hora, de la mà en Interilles, ¿no? De que este espai que pugui contar, ¿no?
2: Correcto, que también es interesante.
0: ¿Y tant?
2: Porque es importante que se reconozca que el hecho insular y que el archipiélago también tiene un mar interior, digamos, que está ocupado, que también consume recursos públicos y que hay que dotar de financiación.
3: Ah, yo poco que añadir, suscribo cada palabra que han dicho.

0: son mis compañeros, y siguiendo el símil de Pep María, yo creo que sería como ese edificio donde no solo tendríamos el supuesto que tú has puesto, sino que el presidente elegiría a sus amigos y les haría pagar menos por la comunidad, ¿no? O recibirían más ayudas en según qué tipo de derramas, ¿no? Que esto justo es lo que está pasando.
1: Bueno, los que le votaron para presidente de la comunidad, ¿no? No, bueno, ya, lo de amigos, Eduardo, te pones muy generoso.
0: Amigos en política ya sabes que es siempre con contraprestación por delante, porque si no, no son amigos. Entonces, esto sería por una parte, pero luego por otra parte, evidentemente, Baleares tiene que estar presente. Yo entiendo el enfado de Madrid, lo puedo entender perfectamente, como gesto político, pero creo que es en una negociación en la que hay que estar, y como bien decía Edu, hay que estar para saber cómo se va a repartir, qué va a pasar con la población flotante y que luego qué medidas concretas específicas se van a poder dar para Baleares, porque tenemos una realidad que es distinta a Murcia y distinta a Valencia y distinta a Cataluña, a pesar de que Cataluña,
1: por cierto,
0: por lo que sea, siempre consigue mucho más, ¿no?
1: Una pincelada en el asunto de la población, están de acuerdo Proens y Armengol, es decir, es probablemente el único asunto, o de los pocos asuntos
0: En eso y que en
1: los
0: fue
1: que
0: fantástico.
1: Están de acuerdo, es Baleares único. Es la España que se llena, y así dos usan la misma expresión, están de acuerdo, bueno, pues que Francina podría también ayudar a hacer presión a que eso se traduzca en una mayor financiación autonómica.
0: No, porque aquí hablaríamos de lo del tema del líder supremo que hablaba antes Pep María, y entonces iría en contra de eso y no podría hacerlo.
2: 9:53 minuts, si me permeteu, dedicarem els darrers minuts d'aquest temps de tertúlia a abordar una qüestió relacionada amb l'habitatge. És un d'aquests temes històrics, o que ve de molt enrere, segur que en Pep Maria també ho recordarà, me refereix a la situació que viuen els veïnats de l'edifici Don Pepe a Eivissa, i de Sant Josep inicia el camí per legalitzar un dels dos blocs de pisos d'aquest edifici, edifici del qual no consta cap llicència. L'Ajuntament ha aprovat l'equipació dels immobles i ara la possible rehabilitació d'aquest conjunt dona esperança a totes aquestes famílies, més de 100, que fa molt d'anys que viuen un autèntic malson, intentant pagar a la vegada lloguer, hipoteca. Ja sabem com està el tema de l'habitatge a totes les illes, sobretot a Eivissa, és més greu si cal. L'equiparació implica que el bloc A, que es va desallotjar fa 5 anys i del qual, com vos he explicat, no consta llicència, pugui iniciar el camí cap a la seva legalització. I per aquesta raó volen saludar Sílvia Hernández, que és portaveu dels veïnats del Don Pepe. Sílvia, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
2: Ara ho explicàvem, no és la primera vegada que xerram plegats d'aquesta situació, però sí, el manco avui podem abordar algunes diferències, alguns matisos importants. Com ho heu rebut des de la comunitat de veïnats?
3: Pues la veritat que ho hem rebut amb molta alegria i esperança, perquè aquesta passa que se va donar ahir no és una passa qualsevol, és passa amb paraules majúscules, ¿vale? És el que nosaltres necessitàvem, perquè si bé és vera que hi havia en un mateix projecte estaven la llicència dels dos edificis en un contemplades, no? Només es trobava la llicència d'un d'ells, del bloc B, i no del bloc A. Però sí que hi havia un munt d'indicis que deien que en qualsevol moment ha hagut una llicència de l'A també, perquè era el mateix projecte de dos blocs. Quins indicis? Els permisos militars, les taxes que s'havien estat justificant de pagament de dues taxes. O sigui, havia tants d'indicis que nosaltres sempre hem volgut que se tinguessin en compte, perquè nosaltres dèiem el que no hi sigui no vol dir que no s'hagués donat la llicència. Només han de mirar els indicis. Pot ser que hagi desaparegut. Abans no és com ara. Ara se digitalitza tot i, en fi, abans no se feien les coses. La qüestió és que aquesta passa tan important diu que els indicis són lo suficientment importants per considerar que...
2: Ai, Sílvia, que t'hem perdut una micona, però deies que els indicis són suficientment rellevants, important per considerar aquest segon bloc com a part d'aquesta llicència. M'imagino que, veïnats satisfets, aquí sí que podríem aplicar allò de que tot arriba, no? Finalment, ha costat. Ha estat un camí molt dur, ha hagut molt de patiment. Recordem, moltes famílies pagaven lloguer, el lloguer que s'havien de cercat perquè no podien residir en aquest edifici, i la hipoteca d'aquest pis, el qual havíem d'abandonar. O sigui, una situació
3: exacte,
2: que no me vull imaginar lo complicat que ha estat tot això. O sigui que avui és un dia del manco per respirar una mica més tranquils.
3: Avui és un dia per respirar i començar a fer feina, perquè, clar, ara s'ha de fer molta feina per negociar i per poder demanar el permís, la llicència, ara que ja els dos són, diguem, tenen permisos des de 64, pues ara sí que poden demanar permís, se pot tornar enrere la runa i tot això. I tot això que s'ha de fer du unes passes, però són unes passes segures ja partint de la base.
2: Ja, ja podríem explicar com un camí marcat, delimitat per recórrer. Sílvia, volíem compartir aquest moment especial amb vosaltres, perquè hem seguit molt el tema, els periodistes, des de fa ja uns anys, o sigui que compartim la vostra alegria. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dia. Gràcies.
2: Igualment per tu, volíem acabar amb una bona notícia. Jo crec que aquest és un bon exemple, no? I sobretot quan parlem d'habitatge a les illes, és un tema molt delicat, molt complicat. Que fort, haver de pagar un lloguer i haver de pagar una hipoteca a la vegada, no? I més un tema burocràtic que no depenia dels veïnats, sinó que aquestes coses s'havien fet malament des d'un inici.
0: Totalmente. Yo con lo que me quedo es con un matiz jurídico que sí que me gustaría aclarar. Esto no quiere decir que sea una presunción de legalidad directa, porque ahora faltan informes técnicos, faltan muchísimos pasos por delante y al final se tiene que llegar a una solución que resista el tamiz de los tribunales, ¿no? Entonces, fantástico, primer paso, genial, pero que todavía queda mucho trabajo y que ahí es donde hay que hilar fino para que luego los vecinos no tengan problemas.
1: Bueno, llevan años en esta situación.
2: Décadas.
1: Esto es quizá lo que...
0: decía que primero enhorabuena al
1: es que quizá porque... en cuestiones de vivienda quizá debería haber una legislación, no sé, se me ocurre, voy improvisando, pero algo...
0: Política ciencia ficción.
1: Algo que pudiera permitir que no fueran los trámites tan lentos, no solo en cuestiones de ocupación como se reclama, sino en cuestiones como esta, ¿no? Que no tienen que ver con la ocupación. Es decir, esas familias, ¿cómo pueden estar tantos años esperando una resolución que afecta a algo tan básico como la vivienda? No sé, me pregunto.
0: Y en esa circunstancia, porque es que las imágenes que hemos puesto eran terribles, es que parecemos una república bananera. Esto sí se ve desde fuera, la imagen es terrible.
2: I tot ple de crulls, l'edifici pràcticament caia, no?, per un estat d'abandonament total i absolut després de molts anys de no residir. Posar un punt final en aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest repàs a l'actualitat i bon cap de setmana. No sé si gaudireu un poc més de la platja, perquè les temperatures seran pràcticament d'un mes d'agost. O sigui, començar amb setembre, tot i que entrava en la tardor meteorològica, en temperatures pròpies del mes d'agost. De fet, tot d'una saludarem el nostre home del temps precisament per parlar d'aquesta anomalia d'entre 5 i 10 graus més del que seria habitual, sobretot a la península, que arribaran als 43. Aquí al Manco parlaran de 36, que no està malament. O sigui que molts ànims per suportar el cap de setmana, companys.
4: Gràcies.
2: Notícies a la part de ràdio, publicitat a la tele. Tornem tot d'una en 70 aquesta segona hora de programa.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: D'aquí mitja hora es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha de votar la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes, entre elles, evident, de les Balears. En una entrevista d'Informatiu Matí, el vicepresident del Govern, també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha insistit que l'executiu autonòmic hi està en contra de la proposta de l'executiu central. Lamenta més que no els hagin convidat a pactar-ho.
7: Assegura el també portaveu de l'executiu que la proposta no té en compte els interessos del resident de les Illes ni respon a les reivindicacions històriques de l'arxipèlag, entre altres, la qüestió de l'insularitat.
8: Amb una ponderació d'un 0,6% ja no compensava l'actual, o ja no compensa l'actual sistema de finançament els costos que suposen la insularitat per serveis públics. Bé, doncs, aquesta ponderació de 0,6% passa a un 0,5%, per tant, encara compensa menys.
7: Un altre argument que defensa és l'autonomia tributària i assegura que no poden permetre recuperar l'impost sobre les herències. També insisteix que, diu, hi ha una Espanya que s'omple, com és el cas de les Balears, i això, diu el vicepresident, tampoc no es té en compte.
6: I avui també comencen les obres d'ampliació de la rotonda que enllaça la carretera de Sóller amb el camí de Reis, just de vora l'estació de l'ITB del polígon de Son Castelló de Palma. És un punt on habitualment es formen retencions als accessos a ciutat. Aquestes obres duraran 10 mesos i constaran de 3 fases.
7: Les dues primeres, en principi, ocasionaran poques molèsties. Així i tot, els usuaris les assumeixen com obres en resignació perquè consideren que són molt necessàries.
9: Sempre que s'amplia no dona abasto, igual que l'autovia. L'autovia, al final, van fer 3 carrils i no basten.
10: Aquesta obra està pensada per això, per descongestionar, ja va bé.
4: Ara, haurem de passar aquests mesos, haurem de prendre molta tila, molta paciència, molta camomila i això. Però bé, tot el que sigui millorar les carreteres ja va bé.
10: El Consell de Mallorca, que és l'encarregat d'executar aquestes obres, per cert, també ha confirmat que estudia el punt negre al camí de Can Capó, que està a prop de l'aeroport de Son Sant Joan, també a Palma. És just a davant d'una discoteca on ahir va morir un home de 29 anys atropellat. Són declaracions del conseller de Mobilitat i Territori, Fernando Rubio, en una entrevista avui a l'Informatiu Matí.
11: I aquesta és una de les prioritats del Consell de Mallorca, allà on nosaltres detectàvem un punt que efectivament sigui perillós. Se farà un estudi per veure si se posa una passarel·la o si hi vàrem estar xerrant amb els tècnics i amb el director insular d'infraestructures, quina és la actuació que s'ha de fer. També ens agrada xerrar d'aquest tema la DGT, que té les competències en matèria de trànsit, perquè ells també tenen molta informació.
10: Per cert, ara que parlem d'aquestes obres, d'aquests accessos a Palma, hem de dir que heu de tenir molta precaució si heu de circular per la via de Cintura, concretament en direcció cap a l'aeroport, perquè s'estan produint retencions molt importants, unes retencions que, si veniu des de l'autopista d'Andratx, ja vos trobareu concretament a l'alçada de Son Rapinya i que s'allarguen fins a les piscines de Son Hugo. Per tant, molta precaució i, com sempre, molta paciència si heu de circular per aquest punt de la xarxa viària. I, per cert, també parlant de trànsit, de mobilitat, un apunt més, perquè Ciutadella acata l'ordre judicial i a partir d'avui retorna la circulació de vehicles a la plaça del Bor. El consistori no té marge per nous recursos contra aquesta mesura, assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou, per tant, el trànsit i els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Les 10 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Bon dia de nou, 10 i 5 minuts. Aquesta és la segona hora de programa Mirant el Temps. Ja vos hem avançat abans que ens espera un cap de setmana moltíssima calor, amb temperatures per sobre del que seria habitual en aquesta època de l'any. Avui tenim cel destapat i màximes que podrien rondar, no mos quedan curts, aproximadament els 34 graus. Joana Marató, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Marta. I fixa't tu que t'anava a dir que els vespres continuaran sent tropicals, tot i que jo estic notant que, com a mínim, dormim una mica més a...
2: Sí?
3: Ple, no? A més, a pierna suelta, que dirien en castellà. Però bé, seguim tenint nits tropicals amb mínimes entorn als 21 graus. A la mà tindrem i tenim marejol i vent moderat del nord-est.
4: I,
3: perdona, però... nord-oest, perdona, ja que ho deim, ho deim bé. Nord-oest.
4: Pues sí, que ara tothom està mirant una brúixola que tingui clar... que poden ver vent. Però la mirada ja la tenim posada en els propers dies perquè els models apunten a un possible canvi de tendència a partir, això sí, de dia 10 de setembre.
2: Sí, un començament d'escola.
4: Amb en què tal? Sí, millora una mica el temps. En parlam amb el nostre home del temps, l'Albert Darder, a qui ja poden saludar. Albert, molt bon dia.
5: Molt bon dia, companys. Què tal estàu?
4: Beníssim. Tot i que avui es preveu una punta de calor a la península amb valors de fins a 43 graus. Fins a quin punt aquest episodi peninsular pot afectar-nos aquí a les illes?
5: La veritat és que, en certa manera, som afortunats perquè ens quedarem una mica en el marge de la calorada que tindran a la península, que ja han caigut rècords de calor per un mes de setembre i en seguiran caient donades les previsions. Estem parlant de temperatures a la península de 43-44 graus, que és una autèntica aberració. La cirereta del pastís d'aquest estiu que ha sigut històric.
3: Puc fer una cosa que me fa molta il·lusió i que mai he fet i que vull fer amb el nostre company? Allò que diuen quan la tele qualcú té la tele molt forta, pots baixar el volum, per favor, que no te sentim bé, Albert Darder? Podes baixar un poquet? És que mos sentim a casa teva. Ara menys ara funciona un poc millor, Albert. Bé, aquesta situació està relacionada amb una dana, no?, situada a l'oest de la península, que afavoreix l'entrada d'aire càlid i també aire sec, no? O sigui, un còctel una mica explosiu. Mos pots explicar què està passant a nivell atmosfèric ara mateix?
5: Estem baix els efectes d'una cúpula de calor. Aquest aire calent està arrossegat per amunt per culpa d'aquesta bogasca que tu ara comentaves, que està situada una vegada més a l'Atlàntic i que fa que aquesta circulació de vents mos enviï tot el vent de component sud, des d'Argèlia, i és una massa d'aire càlida molt extensa i la veritat que si no fos perquè els dies ja s'han acurçat, perfectament podríem estar en plena canícula en ple mes de juliol, a principis d'agost. I aquí a les illes, atenció, perquè avui parlant de 34 graus, però és que aquest cap de setmana podem parlar dels 37 i alerta que no hi hagi una punta dimarts que ve que m'ho anem en els 38 o 39.
2: Sí, que és un final d'estiu marcat per unes temperatures molt elevades. Estic compartint les previsions de cara dissabte, diumenge. Una traca final, podríem dir, perquè ja a partir de dia 10, amb el començament del curs escolar, ha explicat Albert Darder que podrien tenir aquesta petita treva. També amb pols en suspensió, que això dificulta moltíssim la respiració, la situació dels al·lèrgics, els que ja han netejat el cotxe i que ho hauran de tornar a fer. També amb pols en suspensió?
5: Sí. Hi haurà una petita entrada de pols, no serà com aquestes entrades tan grosses que no se podria veure sol, però sí que haurà una mica de pols, els mapes així mos ho indiquen, i ara estem pendents d'aquest canvi que pot arribar dimecres que ve, amb una entrada de vents del nord, i m'ho fa passar una mica de pena perquè pot haver un contrast de masses d'aire bastant fort i a veure què és el que passa, perquè tenim un combustible, que és la mà, que està molt calenta, i a la mínima que hi hagi un canvi de temperatures, això et pot reaccionar fort. Ara veurem què és el que passa.
3: No sé si aquesta combinació que des, no, Albert, de ara molta calor amb aquesta, amb aquest canvi tan radical de temps, podria ser senyal de que s'avancen també en els temps aquests episodis, no, que solen tenir mitjans d'octubre, que és això, que comença a haver-hi moltes pluges, fins i tot hi ha hagut en algunes ocasions, malauradament, fins i tot torrentades. També mos avançarem en això per mort d'aquesta temperatura que tenim dins la mà?
5: Sí, perfectament. El que passa és que enguany ja fa tard el tema de les tempestes, perquè estem a 4 de setembre i no han tingut encara cap tempesta d'origen marítim. Sí que hem vist nivolades d'evolució diurna per la convergència dels embats, que això és normal, per mes d'agost, però el que són tempestes externes, marítimes, d'aquestes que se desplacen, encara no les han tingudes. I estem a 4 de setembre, el qual ja és una cosa bastant insòlita, i esperem a mem si la setmana que ve per fi ja ho començam a tenir, perquè és que, la veritat, aquest estiu s'ha eternitzat, va començar ja molt prest, ha batut rècords de juliol i d'agost, i ara per setembre pareix que també té ganes de batre rècords per s'allargament de l'estiu en els dos extrems, tant de principi com de final.
3: Divendres 4 de setembre, si t'assembla, fem un cop d'ull a com ens hem alçat en alguns punts, en alguns indrets de les Balears, fent aquesta volteta per les Balears en les nostres càmeres. Anant fins a Artà, si t'assembla, Albert, s'ha bastant estirat i sol. No sé com mos pots afegir en aquesta imatge.
5: Cel gadiant, la veritat que avui veurem pocs núvols, perquè tot i que hi ha una petita entrada de pols en suspensió, no hi ha tampoc una situació de ventada forta que arrossegui grans quantitats de pols. Més aviat és una cúpula càlida dins una falca anticiclònica i això fa que el moviment dels núvols, el creixement de núvols, quedi bastant inhibit. Per tant, el cel no hauria d'haver grans ennivolades aquests dies.
2: Una càmera més, una imatge més, obrint nova finestra, la nostra preferida. Jo crec que mos ho podem permetre, sí, ja que estem a les portes del cap de setmana, tot i que algunes veus apunten que abusam d'aquesta càmera una mica. Però sí que és vera, que ens encanta i ens relaxa. Només podem dir que hi ha peixos. Avui hi ha peixos, Albert.
5: Sí, peixos, i ja que estem amb aquesta càmera, jo aprofitaria per dir que la gent que vulgui aprofitar aquest darrer cap de setmana abans de començar l'escola, que aprofiti, que farà temps per anar a nedar, per anar a la playa, per anar a la piscina, perquè s'ha sí, cap de setmana, potser ja...
3: De res cap
5: de setmana, potser ja... Sí.
2: Idò, mira, super anotat. Darrer cafico i una donzella que just acaba de passar per davant la càmera per acomiadar l'estiu. Perquè sí, podrien ser, no sé, jo encara no m'ho acabo de creure, els darrers caficos amb molta calor d'aquest estiu. No vol dir que després no sí, puguem tornar a la mà ni molt manco. Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
5: Igualment, i com que es canvi pot venir dimecres, jo estiré amb vosaltres dimarts en els estudis i estudiarem a veure què és el que pot passar. Bon cap de setmana.
2: Aquí t'esperam dimecres, dimarts, perdó, perquè dimecres és el dia del canvi. Moltíssimes gràcies. Igual per tu. Un repàs, si vos sembla, algunes notícies internacionals que també han estat molt presents els darrers dies. 8 dies després de les inundacions provocades, recordeu, per el col·lapse d'una glacera, la xifra de víctimes mortals al Nepal ja supera les 1.200.
3: Sí, els equips de salvament continuen cercant més de 4.200 desapareguts, mentre que unes 12.000 persones han estat ja rescatades, entre elles 273 estrangers.
4: I anem cap al nord de la República Txeca, on el cel s'ha omplert de color. De fet, són prop de 45 globus aerostàtics que han sobrevolat un històric barri medieval per donar el sus a 4 dies d'exhibicions. Una imatge que volíem compartir amb vosaltres i que descrivim per als oients de ràdio, que és aquest cel ple de globus aerostàtics que li donen aquest punt com a de fantasia. És la 8a edició del festival, que enguany recupera el seu nom tradicional dels anys 90, Balloon Sky, i que torna a convertir el cel en tot un espectacle.
2: Del que parlarem just ara no és per celebrar, ni tampoc és un espectacle. Jo crec que posarà més d'una cara llarga, però això és el que té el programa, abordar molt de temes diferents, variats. Aquest l'hem d'agafar un poc amb pinces, encara aquesta informació que es podria concretar, matitzar en un futur molt proper. L'Euríbor torna a pujar i tanca el mes de juliol en el 2,86%, és el nivell més alt des del mes de setembre de 2024.
3: I això, Marta, pot suposar per una hipoteca variable mitjana pagar uns 62 euros més al mes, gairebé 750 euros més cada any. Xisco, Nadal.
4: Així és, Joana, i davant d'aquesta situació, què poden fer els hipotecats? Negociar amb el banc, canviar tipus fixe, subrogar la hipoteca, amortitzar part del préstec...
2: O no fer res i aguantar, no que tampoc res. Està aquesta opció.
4: I sí, intentar superar aquest temporal de la millor manera possible. Avui en parlem amb la Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal, i per saber quines opcions tenim i, sobretot, què ens convé fer. Cristina, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Hi ha solució bona, ho dic perquè davant d'aquesta nova pujada de l'Euríbor, què recomanaries fer a una família que veu que la seva quota hipotecària augmentarà de manera important?
6: Doncs sobretot no córrer, no prendre decisions precipitades. La família ha de valorar molt bé quines opcions pot tenir.
4: Bé, perdona, família o persona que hagi comprat una casa en solitari.
6: En solitari, família, exacte. Molta cura, és a dir, no prendre una decisió precipitada presa per la por de la incertesa, no, d'un augment significatiu de l'Euríbor al mercat hipotecari. Pensem que, efectivament, a Balears, que tenim una hipoteca mitjana al voltant dels 315.000 euros a nivell espanyol de tot l'estat, són de les hipoteques més cares que tenim, la pujada pot arribar a uns 140 euros mensuals. Per tant...
3: O sigui, m'he quedat curtíssim amb aquests 62.
6: Sí, aquests 62 euros, Joana, es refereixen les dades a nivell nacional, però aquí a les Balears en concret estem parlant d'una pujada que pot arribar en els 130, entre 130 i 140 euros mensuals. Per tant, clar, pensam que això és una xifra d'agost de 2026, que ha tancat amb aquest import, hi ha hagut un dia inclús que ha pujat per damunt del 3%, però pensam que això no serà ara per ara, sinó que haurem de mirar quan m'ho revisen, s'hipoteca. Normalment, les revisions són anuals, però hi ha hipoteques que se revisen en caràcter semestral. Només afectarà a les hipoteques variables, per tant, són les que tinguin hipoteques i tipus fixo, que se n'oblidin. I no serà ara, sinó a la pròxima revisió. Per tant, la pròxima revisió, que vegin aquesta pujada. Abans de que arribi aquesta pujada, si preveïm que no la podrem pagar, això és el que comentava el Xisco, doncs aquí sí que hem de valorar quines opcions tenim. Les que tenim són novació, parlar amb el banc i intentar que ens modifiquin les condicions. Una altra seria la subrogació, que un altre banc s'endugui la nostra hipoteca, i un altre, però això serà per les famílies que tinguin la possibilitat, que seria amortitzar, anticipar del business bank per intentar davallar el capital pendent i així davallar la quota.
3: Clar, el panorama canvia, jo de 62 euros amb uns 750 euros per any, aquesta xifra que de 120-140 fa que la pujada siga de 1.200, 1.300 o 400 euros. Clar, mordes, no corre. És important no frissar o no fer les coses en calent, però és millor esperar a veure evolucionar l'Euríbor o convé també anticipar-nos, actuar abans que arribi la pròxima revisió. Per exemple, la gent que té la revisió ara, novembre, desembre, fins i tot gener, convé abans de que arribi aquest moment fer qualque cosa,
6: sí,
3: o no?
6: Sí, sí, sí, ja preveïm que ja s'hipoteca, hem de revisar quan mos toca la revisió. Mos toca ara s'octubre, és novembre, doncs aquí sí que ja mos hem d'anticipar, hem de calcular més o manco la quota, com mos quedarà, pensar si podrem fer fons o no, i si és que no, ja començar a fer gestions amb el banc, parlem si podem fer qualque modificació. El que sí que advertim és no t'esperis a impagar. No t'esperis a que t'arribi la nova quota i no puguis pagar-la, perquè aquí ja xerrar amb el banc serà amb uns altres termes. Aquí ja parlarem de mora, parlarem d'interessos de demora, el banc ja no te mira de la mateixa manera, desgraciadament, i per tant costa molt més poder intentar negociar. També molta cura pensam que quan parlam amb el banc, si mos volen fer una modificació de condicions, hem de valorar el cost total que té fer aquestes modificacions.
2: Perquè té un cost, cada vegada
6: perquè
2: que canvies la hipoteca de modalitat, després has de fer números, no sempre
6: hem
2: compensa.
6: Hem de fer números, hem de mirar la TAE, sempre dic que el tema de la TAE, perquè la TAE és el cost total d'aquesta modificació. Pensam que haurem de fer front a despeses de notaria, a despeses de gestoria, de registre de la propietat, si hem de modificar i inscriure en el registre. Per tant, hem de calcular si aquesta modificació mos valdrà la pena. I també, per una altra banda, males notícies, en el sentit de que la banca difícilment voldrà davallar-te el tipus d'interès. En tot cas, te farà un altre plantejament, de tal vegada allargar la durada del préstec. Normalment no volen tocar, no volen perdre interessos, no? I a vegades el que plantegen és, si tenies una hipoteca a 20 anys, passar-la a 25 anys. Però, clar, no totes les famílies o persones hipotecades voldran ampliar, ni convé ampliar un termini, una durada, no? Per tant, molta de cura i, sobretot, això, anticipar-nos, però no prendre decisions precipitades i amb por.
4: I si, per exemple, tens la sort de poder tenir un capital estalviat, com el cas d'Anna Marta i na Joana, elles se podrien plantejar amortitzar capital per mirar de minvar aquest hipoteca? Perquè l'altre dia, de vegades, t'arriba rebut, a mi va arribar el meu, de la meva quota de hipoteca de que nostra, i gairebé pac el mateix d'interessos que de capital amortitzat, i dius, a lo millor me convendria un moment determinat, si tingués, jo què sé, 4.000, 5.000, 6.000 euros per poder avançar, que seria més o menys un any d'hipoteca, mirar de davallar-lo per que la quota sigui més bona de dur.
6: Sí, és una opció, inclús tu ara, per exemple, el teu rebut, dius, és la meitat. Si, per exemple, estem en una franja inicial de la hipoteca, normalment el que pagam són interessos, ja. Ni tan sols amortitzam. Estem pagant només interessos a la banca, no? Per tant, però clar, també hem de valorar, no? Perquè al final quedar-te sense tresoreria, si en tens molta i te sobra, doncs pot ser una opció. Si tens uns estalvis, petits estalvis, tal vegada no convé fer aquesta amortització, clar. Perquè al final estem parlant d'un Euríbor que està, no arriba o està damunt del 3%, però no és una cosa com el que vàrem viure fa 2 anys, que ja estàvem per damunt del 4% i vam tocar quasi el 5%, no? Per tant, si mots sobren, doncs sí, pot ser una opció de dir anticipar.
4: Que això de l'Euríbor, Cristina, depèn molt també de la sort que tinguis, perquè tu t'acaben de revisar la hipoteca i no ha pujat, tens un any com a per respirar. En canvi, ets un desgraciadet, com deu ser el meu cas, quan me la revisin, que acabarà de pujar l'Euríbor i te menges aquesta pujada durant tot un any.
6: Sí, això són variables que no podem, com a consumidors, no podem controlar. De fet, és especulació pura i dura, perquè al final quan pugen es...
2: Ja, però si fas una fitxa Euríbor amb condicions dolentes, també te la menges, sí, durant, ja, molt de temps.
6: Sí, o sigui, sí, que no, és una decisió... No hem de pensar que el tipus fitxo sempre és millor per tothom, perquè a vegades el tipus fitxo que ara mateix la banca proposa és el 4%.
2: Clar.
4: Ja, els tipus fits, el manco quan m'ho explicaran a mi quan vaig anar a fer hipoteca, és una mica com el que s'interès compost, que tenim tendència a mirar a curt termini, clar, a curt termini passant pena, perquè dèiem, hi ha gent que paga ara 6, ara 2, ara 3, ara 1, en el final, quan tu fas el còmput, en el final de la hipoteca, sol sortir a compte, i en canvi un fitxo, com que sempre és un 4, allà no hi ha mobilitat. Sí. Tu què recomanes?
6: Sí, clar, pensam que el tipus fitxo el que mos lleva és incògnita de que mos pujarà, ja, o mos davallarà,
2: sí,
6: sa quota.
2: Està fet per un determinat tipus de persones que, sí, necessiten tranquil·litat en les seves vides.
6: I que el seu pressupost també és estable. Pensant, per exemple, el pressupost d'una persona, una família, funcionaris, per exemple, ells saben que tenen els seus ingressos, sempre són els mateixos. Si ficam una quota tipus fitxo, sabrem que sempre cobraran i pagaran el mateix. Per un autònom, tal vegada no és el més convenient. Per tant, abans de prendre una decisió d'aquest tipus, el que s'ha de valorar és el perfil de la persona, la voluntat de risc que tingui, perquè que també aquesta és una altra, però si al final fem aquest exercici que comentes, Xisco, de valorar al final del préstec com hauríem pagat més o manco, doncs tal vegades amb un tipus variable mos haurem estalviat d'on ves.
2: I una qüestió important, perquè ara parlam de malauradament una pujada, no?, de l'Euríbor, però sé que els analistes tampoc voleu anar molt lluny en el temps. Què mos espera? Hi ha possibilitats de que això tingui el manco un final de tendència?
6: Bueno, el proper any, per lo que hem estudiat, diem, hem estudiat bastantes de cases d'anàlisi variables, el que estimam és que l'any que ve, el que queda d'any i l'any, sí?, que ve, estigui al voltant del 3%. No entrarem en magnituds del, sí, 4-4,5%, però sí que estarà al voltant del 3%. Per tant, pensant això, agafant aquestes xifres, si hem de fer aquesta modificació que hem comentat abans, doncs pensam que tal vegada podria ser una opció per a aquelles famílies que sabeuen que no arribaran. Per tant, anticipar-nos i fer canvis ja, però pensant en la suma que he comentat, despeses de tota la operació. Comptant amb això, eh?
3: Havies parlat, havies assenyalat que una de les possibilitats era la novació, una altra la subrogació, evidentment també aquesta amortització, que jo crec que és una cosa que complica més, perquè no tothom té d'estalvis per poder fer aquesta amortització, però clar, quina diferència entre la novació i la subrogació? Que convé més si és, que, si és el cas que ho han de fer en algun cas que sigui necessari, no?
6: Bueno, perquè si la gent mos entengui, la novació seria quedar-te amb el mateix banc xerrar amb ell, negociar i que te canviïn les condicions. I això té un cost. Normalment és un cost que està pactat a la teva escriptura de préstec. Una subrogació és me'n vaig a un altre banc. Vaig a un altre banc i aquest banc el que fa és una oferta a l'altre banc i li diu, escolta, jo t'ho milloraré. Val? Però clar, aquí hem de pensar que tal vegada l'oferta del nou banc és pitjor, és superior, per tant, s'ha de valorar si realment
2: val la pena. I aquí reivindic la situació dels assessors, perquè qui hagi de fer un canvi, que per cert, l'hipoteca se pot canviar de banc, que hi ha molta gent que tal vegada pot tenir por a donar aquesta passa, no?, i que tampoc se'n parla tant, jo aquí sí que reivindicaria la figura de l'assessor, perquè vosaltres sou una persona independent que valorarà les condicions d'un banc, les condicions d'un altre, i des del punt de vista neutral i sempre pensant en el benefici del consumidor. Mm-hmm. Aquí sí que jo crec que paga la pena contractar un serveis d'aquestes característiques, perquè si no, qui t'ajuda a decidir?
6: Sí, pensam que al final l'assessor, qui sigui, un intermediari mm-hmm. de crèdit immobiliari, un advocat, un economista, qui sigui, actua en benefici de la persona. Aquí no hi ha mirarà el millor per tu, no hi ha conflicte d'interès, que és el que els bancs, el que passa és que miren per ells, és la seva butxaca, com està clar, no? I al final doncs aquí sí que valorar, pensant que l'operació de préstec hipotecari, que normalment 25, 30, 40 anys, és segurament l'operació més llarga, es contracta més llarg que tindràs de la teva vida.
2: Totalment.
6: Per tant, prèviament fer aquesta anàlisi i comparar i revisar-ho tot, com bé, sincerament.
2: Nosaltres ho fem sempre amb Cristina Borrallo des de Sofin i Futuro Legal, perquè precisament ella ens dona les claus, no?, abans de prendre decisions importants, i la hipoteca, sens dubte, és una de les més rellevants al llarg de la vida d'una persona. Cristina, que tinguis un molt bon cap de setmana.
6: Igualment, a vosaltres.
2: 10 i 25 minuts, tot d'una, parlarem de talent balear, d'un estudi científic, d'un medicament en concret que parla de la longevitat i que més té aquest segell balear. Tot d'una, saludam el responsable o el protagonista d'aquesta història.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Moment de llançar-vos una pregunta important, una d'aquestes que no deixa ningú indiferent. I si poguéssim viure més anys, però sobretot viure aquests anys bé, amb bona salut.
1: Clar, aquesta suposo que seria la clau, no? No viure molt, sinó viure bé. Aquesta és la línia d'investigació d'en Ivan Silió, un bioquímic mallorquí que fa feina en un fàrmac que pretén actuar sobre alguns dels principals processos relacionats amb això, en fer-se gran, en tornar major o envellir.
2: El medicament es troba encara en fase preclínica, però els primers estudis han donat resultats esperançadors i ara el repte és aconseguir finançament per poder començar els assajos amb humans. Parlam precisament amb Ivan Silió per saber com funciona aquest projecte i fins a quin punt és possible avui mateix parlar de viure més i millor. Ivan, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, enhorabona per aquesta iniciativa i te volien demanar, lo primer de tot, si és possible arribar a viure més anys i, sobretot, viure-los amb més salut gràcies a aquest fàrmac, perquè no és tant complir anys, sinó arribar-hi en salut, en gana i amb il·lusió.
3: Sí, lo important és, sobretot, curar les malalties més freqüents de mortalitat més importants, que serien les cardiovasculars, la primera, seria la diabetes tipus 2, la segona, i la tercera són de ronyons, enfermedad terminal de ronyons, no? I desgraciadament, pues, tots tenim familiars, i jo estic molt preocupat per familiars meus que han tingut aquestes malalties. També està el càncer, no? I lo més important és que, trobant la manera de combatir l'envelliment, pots combatir aquestes malalties. O sigui, no és una qüestió ni estètica ni frívola de viure més anys i estar més jove, sinó que estem parlant de salvar vides.
1: Vaja, que no jugar a sa Déu en cap cas, no? Ni anar en contra de...
3: Parlant de mortalitat, això està molt en fora.
1: Exacte.
3: Això és molt ciència-ficció.
1: És que mira, justament quan t'has dit això, jo me venia en el cap la pregunta, o te volia fer la pregunta, de com és que un bioquímic li pega per investigar sobre això, no? Que és allò que el remou. I justament, ho has dit, no?, una mica, tenc preocupació pels meus familiars. Supos que és intentar una mica anticipar-se o voler fer qualque cosa, poder ser, per això, per ajudar a les persones que per ventura te venen per davant o per damunt i que segurament, i si no hi ha res de nou per llei de vida, toca que se'n vagin abans que tu, no? És una mica el que t'ha duit a voler a investigar per aquí.
3: Sí, sí. O sigui, és exactament això. És... els familiars, també, jo perquè sóc jove, però va passant el temps, també m'arribarà allò i com a societat és no rendir, molt sovint deixam sa salut com a un costat, no? Ens preocupem més per qüestions econòmiques, etc. Però sa salut és el més important, sense salut no hi ha res i lo important és això, que tinguem una vida llarga, sana, no? I arribar, pues, a la mort de la manera més sense sofrir, no?
0: Ivan, el concepte és perfecte. Compram el concepte perquè és una meravella. Arribar bé, tots
3: sí.
0: Volem viure bé la vida, no?
3: Sí,
0: a vegades
3: sí.
0: No som conscients de que això s'acaba i volem arribar a majors bé. Tu parles d'una proteïna que és clau, que és la AMPK.
3: Exacte.
0: En què consisteix, què conté aquest fàrmac que farà que arribem millor a majors? I com funciona aquesta proteïna? Quin és el paper d'aquesta proteïna?
3: Aquesta proteïna és molt interessant perquè li diuen és regulador maestre del metabolisme.
0: Uh-huh.
3: I s'activa normalment quan fas exercici i quan fas un dejuny.
0: Ah,
3: sí.
0: Que curiós.
3: El dejuny ha de ser d'un parell de dies, dos o tres, no? I l'exercici, pues, va estar un exercici moderat, que també pot ser caminar. Caminar els 10.000 passos o una cosa així, no? Però és una proteïna superinteressant i per jo, la meva manera de veure això i també d'altres científics, no, és una de les dianes terapèutiques més importants que hi ha. Si has de triar una, pues, aquesta és una de les millors.
1: la proteïna aquesta que d'alguna manera vos du a investigar sobre això. També parles o parleu de l'autofàgia, no? Una espècie de neteja de set cèl·lules. No sé si és com a fer un reset, posar les coses en pausa o reiniciar perquè se recuperi, no? Com funciona aquest procés?
3: L'autofàgia? L'autofàgia s'activa normalment quan hi ha un dejuny o quan hi ha un exercici físic intens. I clar, amb l'edat, qüestions de dolor d'esquena, d'electricitat, de tall, i amb la feina i els horaris que tenim, no fem suficient esport, no? I ens costa molt fer esport, i això ajudaria una mica a posar el cos en un millor estat i facilitar l'esport també com a complement. I l'autofàgia el que fa és menja... és un sistema com de reciclatge dins la cèl·lula on es fiquen totes les proteïnes danyades i components danyats. És com un camió de setmana.
0: Ostres, però és una informació superinteressant, perquè moltes vegades hem parlat d'aquest dejuni, perquè els famosos ho fan, per exemple, no? I surten les tendències que, no sé, una celebrity ho fa, després surten els científics... la comunitat està un poc dividida, perquè hi ha gent que no ho recomana del tot, gent que sí... la ciència demostra que el manco fer dejuni ajuda, fa reseteja les teves cèl·lules. Si ho volen fer, sempre amb recomanació del metge... com se faria? Parles sobretot de, per exemple, no berenar, bastaria? Hauria de ser més de 3 dies seguits? Hauria de ser establir aquest hàbit de per vida i, per exemple, evitar, no sé, el menjar més copiós? Com se traslladaria a la vida diària?
3: Sí, és superimportant tenir un interès per trobar... O un dietista, mm-hmm. No?
0: Que t'ajudi, no?
3: Són experts que estan un poc com deixat de banda, sí. I també pues, no, el tema de fer anàlisis i tal, controlar el sucre, no?
0: Tu on fas, per exemple?
3: Sí, jo on faig.
0: I com ho fas?
3: El protocol... No s'ha de fer continuament, però si no és anorèxia.
0: Exacte.
3: I acabar molt malament, sí. No, de salut. Si ho has de fer com un... Un pic per setmana,
0: sí?
3: O millor, fas tipus el diumenge, no?, que es descansa i tal, i pot ser parcial, tipus una ensalada que té molt poques calories, sí. No?, i un cafè o aigua.
0: Això
3: i
0: durant
3: tal.
0: El berenar o durant el sopar?
3: Això durant tot el dia.
1: Durant tot el dia.
3: No, ja, clar, si no és cap de lluny.
2: Si no, ja no hi ha autofàgia, Marta Garau, sinó que hi ha fàgia directa, que és que estàs allà menjant-te les potes, clar.
0: Sí. Vale, i això ho fas el diumenge.
3: Sí.
0: I després ja fora respús en tot el dia.
3: Sí,
0: home, company,
3: sí.
0: Si ho fan els científics, dic jo, que igual...
2: No, però és superimportant el que ha dit, perdona, el que ha dit el nostre convidat, que tinguem clar que això és una cosa que se pot fer puntualment, que és cosa d'un dia i que tampoc ho hem de dur en els extrems de terror de sol i sobretot assessorats. Ho dic per si ara qualcú està escoltant la ràdio o està mirant la tele, que és dejú intermitent pot ser una opció, però sempre que la tenen controlada i és dejú total de tot un dia de 24 hores, que és allò que mos comentava el nostre convidat, que s'ha de fer però en cures. És a dir, ho pots fer un pic cada setmana o un pic cada 10 dies, perquè si no venen problemes de trastorn de l'alimentació, que és allò que no se vol.
3: Sí, exacte. I és difícil fer-lo quan tens una medicació crònica, pues no pots prendre amb l'estómac buit i tal, i entenc que hi ha ses limitacions. I després, el resta de dies que no fas dejun, pues fas bonda.
0: Fas bonda, exactament.
1: Bé, no? Ivan, si no vaig malament, ja heu fet proves preliminars, no?, d'aquest fàrmac, amb aquesta proteïna, en un tipus de càncer de mama especialment agressiu. Conta-me una mica els resultats que heu obtingut.
3: Sí, aquests estudis eren en càncer de mama molt agressiu, com tu has dit, i és el tema antitumoral i antimetàstasis, no?, que són els temes que més preocupen, que el tumor creixi i que s'expandi per tot. No? Això és... I té resultats molt interessants.
1: Clar, supos que quan xerram de proves preliminars queda, supos que molta estona o molt de temps, no?, perquè aquestes proves se facin amb humans, no?, perquè passi de ratolins, que sempre xerram de ratolins, a les persones. Quin temps creus que necessitaries o necessitaria el procés per arribar a fer-se realitat i que nosaltres també puguem formar part del projecte?
3: Sí, aquestes coses duen molt de temps i també és variable, o sigui que pot ser un parell d'anys o pot ser 10 anys, o sigui, és un tema que s'han de fer moltes proves perquè sigui segur, perquè tal, perquè estigui tot ben verificat. O sigui que no és una qüestió de demà.
1: Ja no serà passat demà, això.
3: Ja no m'agradaria, però no.
0: Però de moment no tenim el fàrmac, perquè el fàrmac de Nivan i tot el seu equip està en procés i, com ha explicat la Joana, evidentment ha de passar una sèrie de fases si podem incorporar l'esport a les nostres vides. Uh-huh. El manco de manera gradual, diària, no fa falta una penxada, sinó simplement un hàbit diari. I el dejú, en aquest cas, el diumenge o un dia de menjar manco, no passar-nos la resta de la setmana. Afegiries alguna tercera pota, algun punt més, ja que no tenim el fàrmac de moment, però qui vulgui viure bé, més anys i amb qualitat, no sé si afegiries algun consell més, tu que te dediques precisament a això, a intentar retardar al màxim el procés d'envelliment.
3: Relacions socials, cuidar-les, i també reduir l'estrès el màxim possible. També l'esport ajuda, no? Reduir l'estrès. Aquestes serien les maneres més importants.
0: Adéu a l'estrès. Haurien de canviar de professió, companys?
1: I de societat i de vida, perquè no són només els periodistes que vivim estressats, jo crec que és la vida i tothom, no?
3: Usar menys les xarxes socials, que també és important.
0: Per exemple.
3: Ens passem molt de... I també en la nit, no?
1: Que... Abans d'anar a dormir,
3: Dormir bé també és molt important, per això m'he oblidat d'això. Dormir bé.
1: Importantíssim.
3: Sí, descansar bé.
1: I dormir molt.
0: Per favor, guardeu bé aquesta llista. No ho deim nosaltres, no és la nostra recomanació, sinó la dels científics, perquè, com vos hem explicat abans, Ivan Silio és un dels científics que està fent feina en un fàrmac amb la llei balear que precisament aconseguirà en un futur, que esperem que sigui aviat, retardar l'envelliment i proporcionar una major qualitat de vida a totes les persones. Tant de bo arribi aviat aquest moment i ho puguem celebrar plegats. Moltíssimes gràcies, Ivan, i enhorabona a tot l'equip que ho ha fet possible també, juntament amb tu.
3: Sí, moltes gràcies.
0: Igualment, fins a la propera, idò. Són les 10:40, escoltam uns consells i després parlarem d'altres qüestions que marquen l'actualitat d'aquest divendres, que estem ja a les portes del cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora.
2: Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
8: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
12: Bienvenidos a Segunda División.
11: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
13: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
14: En Tomàs ho pot dir.
11: David Gui, bon dia.
14: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
11: Company Fuster, bon dia.
15: S'ha de fer feina. Sí.
8: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
16: És 4 de setembre, també és el Dia Mundial de la Salut Sexual, una jornada que va néixer l'any 2010 per reivindicar la sexualitat com una part més del benestar físic, emocional i social de les persones.
17: Sí, Marta, però parlar de salut sexual no és només parlar de malalties, per exemple, de transmissió sexual o de prevenció. També és parlar de plaer, de respecte, de consentiment, de diversitat i, sobretot, d'educació. I aquí hi ha un repte especialment important. Els més joves tenen cada vegada un accés més primerenc a continguts sexuals a través d'internet i les xarxes socials. De fet, hi ha nens i adolescents que tenen contacte amb aquest tipus de contingut abans que els seus pares hagin pogut parlar amb ells o hagin tingut una conversa amb ells sobre sexualitat.
18: I aquest fet deixa moltes famílies desorientades. Com s'ha de parlar de sexe amb els fills? Quan és el moment adequat i què passa quan la principal font d'informació dels adolescents ja no són els pares, els educadors o els professionals, sinó internet, les xarxes socials o fins i tot la internet intel·ligència artificial. En volem parlar amb la sexòloga Judit Rodríguez. Aquí ja poden saludar. Judit, bon dia, com estàs?
19: Hola, què tal? Bon dia.
18: Encantats de saludar-te. Com definiríem una bona salut sexual i per què és tan important parlar-ne ja des de la infantesa i l'adolescència?
19: Realment és superimportant i necessari xerrar-ne des de l'infància, ja que cada moment del nostre creixement està vinculat a una evolució biològica, emocional i sexual diferent. Cada etapa té unes necessitats determinades i en fem unes preguntes concretes per obtenir una resposta que en permet una bona salut sexual. N'hi ha tabús, pors, bloquejos, i així poder disfrutar en respecte d'una bona educació sexual.
17: Judit, detectau les consultes que els adolescents tenen cada vegada un despertador sexual com a més primerenc, o sobretot un accés més primerenc a continguts sexuals, no sé si dir la paraula inadequats, però sexuals sí que seria la paraula. Heu notat, heu detectat, ja sigui les consultes, o si, per exemple, aneu en els instituts, a les escoles, a fer alguna xerrada?
19: Efectivament. Per desgràcia, teràpia ha crescut molt en el darrer any la demanda de sessions en nins i nines, adolescents, que han patit abusos, experiències sexuals tòxiques, o que han estat acusats d'abusos, d'abusar a uns altres. Com hem comentat abans, quan ells tenen dubtes i comencen a excitar-se, a tenir aquesta necessitat de primeres experiències sexuals, un despertar sexual, si no tenen la confiança per xerrar-ne amb els adults que estan a prop, ho cerquen a les xarxes socials o xerren amb els seus amics. Per tant, les respostes que obtenen no són les adequades.
17: I que pot suposar que un nin, una nina, un adolescent, vaja, de no sé si 10, 12, 15 anys comenci a consumir pornografia, per exemple, o contingut sexual, sense tenir encara les eines per entendre allò que està veient.
19: quasi tots els estímuls que els arriben des de les xarxes socials són sexualitzats. Ja no són sensuals. La majoria són eròtics, pornogràfics, masclistes, de dominació, de submissió. Si veuen d'aquesta manera la forma de relacionar-se amb els altres i entre ells, ho assumeixen com un com algo correcte, com algo que s'ha de fer, i repeteixen conductes acceptant que aquesta és la forma adequada d'interactuar a nivell sexual entre ells.
16: Com lluitar, Judit, contra tot això? És que me sembla complicadíssim, perquè les estadístiques ens diuen que malauradament s'informen a través de les xarxes socials, tot això se trasllada a la vida diària, no tenen la informació que toca, no sé, què se t'ocor, què pensa la comunitat educativa al respecte per intentar revertir aquesta situació?
19: És que, desgraciadament, no només cerquen la part sexual, cerquen també problemes emocionals, d'interacció entre ells. ¿Vale? Tenen un accés il·limitat. Tenen mòbils des de molt joves i la veritat és que mos assusta bastant perquè, com he comentat abans, la informació que reben, la forma d'identificar o d'entendre els problemes que ells cerquen, perquè ells tenen un conflicte, ho cerquen a saia. Però no tenen la maduresa suficient com per descartar

0: coses irreals, que cert tipus de pràctiques només tenen raó de ser a una escena concreta, que això no se pot traslladar a la teva vida diària. És a dir, volent obviar aquest contingut, li han donat com a més importància i que de vegades desdramatitzant si un fill teu t'ha de demanar he vist una pel·lícula porno que passa això, això, això, en lloc d'arranyar-lo, explicar-li que això és ficció i que això no ho pot traslladar, en certa manera, a la seva realitat des dia a dia en el llit.
1: Clar, és que realment acabes de tocar el problema principal, no? Quan els nens mos demanen un adulte, tinguin l'edat que tenen, no mos demanen un adulte perquè ells estiguin interpretant aquell acte sexual com nosaltres els adults els estem interpretant. Clar, ells veuen en un videoclip, veuen en una pell, veuen un contingut que per ells és adequat, perquè accepten, com tu has dit, estan jugant a algo, fan un clic i li surt. Si ells estan jugant a una cosa de nens petits, ells accepten que això ho poden veure. Quan venen a demanar-nos o nosaltres puguem observar que ells han vist o estan vinculats amb aquest tipus d'informació, hem de xerrar en total naturalitat. No ens hem d'agobiar ni hem de pensar, mare meva, el meu fill ja està cercant aquest tipus d'informació. No, si se senten atacats, els infants se tanquen. Si se senten jutjats, els joves no volen xerrar més d'aquests temes. No mos volen donar una resposta. Quina és la resposta adequada? Realment, la resposta adequada és, primer, una escolta activa, vale? D'escoltar quin és el dubte que tenen, vale? O que han vist que no li quadra massa, i des de la nostra informació com a pares, no? Perquè no som experts, donar-los eines de, vale, què t'inquieta? M'inquieta, pues, que he vist que la penetració és això, o que he vist que mos hem d'interactuar entre nosaltres ballant d'aquesta manera. Tu te sents còmode? Tu t'agrada? També hem d'anar a una part emocional. No tot és vinculat a nivell sexual. Ells estan malinterpretant tot el que veuen, però realment perquè, com he comentat abans, tenen una immaduresa i no en saben relacionar-la. Tu li dius, això és l'adequat, perquè mon pare i ma mare m'han deixat jugar en aquest joc, si me surt això, és l'adequat. Ara és dia d'alentar-nos un poc a dotar-los d'eines per poder confrontar situacions que se troben diàriament.
0: Avui és 4 de setembre, és el Dia Mundial de la Salut Sexual, i nosaltres n'hem volgut parlar a la sociòloga Judit Rodríguez, i volia demanar-te, Judit, clar, s'ha posat molt de moda la paraula consentiment, i jo me demano com és que darrerament el consentiment falla tant, o hi ha molt de joves que se senten amenaçats davant el consentiment, perquè abans, quan tu estàs amb una persona dins el llit, amb una mirada, amb un gest, ja interpretes si vas per bon o per mal camí. Perquè ara li han posat tanta càrrega i ara sembla que hi ha tant de joves, sobretot homes, que no entenen quan una dona els diu si sí o si no.
1: Desgraciadament, la societat ha tornat com enrere, no? Ens hem tornat més egoistes i realment, quan una persona ens diu que no, o tu ho has dit directament, amb els ulls, amb el gest o sense habitació, ens està indicant que no se sent còmode en aquella relació, en aquella situació, la persona que tenim davant intenta manipular la situació per arribar a un bueno, vale, no, però si deixa't, però si no és el que tu penses, que és a dir, el consentiment directe, de vegades, la persona que està sofrint aquest abús o aquesta situació incòmoda no ho sap imposar perquè realment té moltes pors. Por al rebuig, por a no ser acceptada, por a no ser com els iguals. Jo m'he trobat nens que de 12 anys que me diuen que és que jo encara soc verge. I tu dius, però tu entens quin és aquest concepte? No, perquè tots els de la meva classe ja han començat a tenir conductes sexuals i jo seré el bitxo raro si no ho faig. Perquè tot no mos ve des de que ara no se sàpiga no acceptar un no. És que mos ve de coses més greus, més emocionals.
2: La conclusió, sobretot, la comunicació. Vital aquí, sobretot a l'hora d'informar-se que puguin tenir accés els joves, els adolescents a informació de qualitat, i això malauradament només es pot resoldre a través de la família, que pugui servir per aquesta reflexió. Judit Rodríguez, ha estat molt interessant aquesta conversa perquè sobretot els que són pares, mares, tutors, qui tenen adolescents a casa, és una pregunta que sempre mos fem de manera habitual, no? Estan ben informats, o sigui que des d'aquí aquesta reflexió tan interessant d'anar. Judit, que tinguis bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
2: Una situació complicada, a vegades, abordar totes aquestes qüestions i, sobretot, abordar-les amb naturalitat i que la informació sigui, sobretot, de qualitat, perquè determina el futur de les persones, la manera de

relacionar-se, la manera de tenir relacions sentimentals. Són les 10:52. Què vos sembla si pegam una ullada ràpida a uns estudis molt curiosos? Parlem de ciència, però no de qualsevol ciència.

0: Idò, mireu, és que s'han lliurat els IG Nobel, uns premis que reconeixen investigacions que, segons els seus propis organitzacions, primer ens han de fer riure i després ens han de fer pensar. I enguany n'hi ha de ben curioses. Començant força, si vos sembla. Uns investigadors suïssos han enterrat més de 1.000 calçons blancs de cotó en camps i jardins per estudiar com es descomponien. I no era per saber si la moda interior sobreviu al pas del temps. La idea era utilitzar la roba interior, aquests calçons blancs, com una espècie de termòmetre de la salut del sol, del terra. La lògica és senzilla. Com més se descompon aquell cotó utilitzat per aquestes proves, per aquest experiment, més activitat biològica hi ha en el sol i, per tant, més saludable és.
1: I ara passam de la roba interior a les paneroles, perquè un altre dels estudis premiats ha descobert que una determinada espècie de panerola produeix una substància semblant a una proteïna per alimentar les seves cries. I aquí ve la dada sorprenent. Aquest material té més energia per gram que la llet de qualsevol altre animal, fins i tot la llet de vaca. No saben si això farà que a partir d'ara la llet de panerola sigui un nou superaliment, però t'he de dir que personalment continuaré en sóc a fer llet de tota la vida, i més avui que l'equip del dia estrenat cafetera.
2: Ho hem de comptar tot.
1: En sóc a fer llet de sempre, i més ara que tenim cafetera nova.
2: Ostres, aquest estudi...
0: I que per cert fa un cafè boníssim. Sí, gràcies, Xisco, per encarregar-te.
2: Jo he de confessar que encara no l'he estrenat perquè encara no t'he fet el visum. I tu... I no he estat jo, però ha estat ell que s'ha encarregat de recordar que qui no fa visum no estrena cafè. O sigui que ara
0: no estrena, no pren cafè. No,
1: exactament. La cafeteria està estrenada.
2: Tot d'una el faré, la publicitat, no si no m'ho dona temps, a partir de les 12. Tinc més estudis. Un en concret que ha intentat determinar com evitar una cosa que molesta moltíssim, les esquitxades als urinaris.
0: Sí, Marta, aquesta també fa riure. Una investigació que pot semblar absurda fins que coneixes les xifres. Els investigadors han calculat que si el raig mos entenem, no?
1: Sí, el raig d'urí.
0: Impacta contra la superfície amb un angle de 30 graus o inferior, aquestes esquitxades se redueixen considerablement i fins i tot han dissenyat nous models d'urinari. Calculen que substituir els milions d'urinaris, per exemple, dels Estats Units, podria evitar el vessament, atenció, d'aproximadament 1 milió de litres d'orina cada dia. Sí, mireu que desquitxades.
2: Perdó, per fer una reivindicació, sí. La de que els homes han de...
0: S'asseguin.
2: Sí, orinar asseguts.
0: S'asseguin per
2: sí, directament. Hi ha moltes cases que tenen aquesta norma i jo crec que així s'evitarien esquitxades i netejar més del compte.
0: O sigui, hi ha cases que tenen aquesta norma. Sí.
1: Feta aquesta petició per part d'Anna Marta Garau, a la Ràdio Pública de les Illes. Seguim.
0: Perdona, és que s'estalviarien el fet de canviar tots els urinaris, sí. No? Per exemple, en aquest cas, l'estudi estava fet en Estats Units. Clar, si has d'invertir tant en canviar els urinaris, és una doblarada, per ventura. Si la gent comença a aprendre a fer...
1: Ses feines.
2: Que, per cert, no és la cosa més bruta, perquè un altre estudi va determinar que el més brut de tot, i on hi havia més bacteris i fins i tot fecals, eren les carrets de la compra.
0: Carrets i mòbils.
2: O sigui que no és el més brut del tot. Tenim més estudis.
1: Sí, perquè encara tenim una investigació que ens toca una mica més la fibra sensible, podríem dir. Per què ens encanta l'olor que fan els nadons, els nins recent nats, però no tant dels adolescents, se fa la pregunta aquest estudi. Una enquesta polonesa va estudiar precisament aquesta qüestió i va concloure que l'olor d'un nadó resulta especialment irresistible per als seus pares, mentre que aquesta atracció desapareix quan la criatura arriba a l'adolescència. Conclusió científica. El teu fill pot ser l'amor de la teva vida fins que fa 15 anys i entra per la porta en les sabates esportives després d'una setmana sense haver-les fetes netes. I per acabar, una dada que pot ser ens farà mirar les besades d'una altra manera. Un estudi premiat a l'IG Nobel de Biomecànica situa l'origen evolutiu de la besada a la boca entre fa 21,5 i 16,9 milions d'anys i suggereix, a més, que els neandertals també es basaven ja.
2: Jo t'he dit una cosa. Com saben això? I no vull ara posar en dubte aquest estudi científic com a tal, no? Que els compro tots, però aquest darrer jo crec que li han ficat una mica d'imaginació.
0: De fantasia.
2: Sí, perquè parlam, atenció, de 21,5 i 16,9 milions d'anys.
0: Home, però també has d'entendre que els arqueòlegs, per exemple, interpreten allò que troben.
2: Sí.
0: Vull dir que per ventura...
2: Però què se t'ocorre si a primera que puguin haver trobat... Per això t'he dit que és... És complicat. Jo aquesta és l'únic que crec que han volgut ser un poc romàntics.
1: Jo crec que d'on va estudiat la forma d'escrani, l'evolució de les mandíbules, perquè, evidentment, per besar has de fer servir una sèrie de músculs que si no te tenen desenvolupats. No va fer una besada, mira el planeta dels simis, que els hi costa un munt a les monedes.
2: O sigui, tu t'imagines els neandertals amb una besada tipus d'aquí a l'eternitat.
1: Home, no sé si és a platja, però, estimada, intentant-ho, el manco.
0: Però que vegeu, no?, que en el final, en el cap i a la fi, la ciència també serveix per estudiar allò que aparentment no serveix per res.
2: Amb quin estudi vos quedeu, de tots els que hem comentat, dels més curiosos? O sigui, amb
0: un
2: especial...
0: Amb això dels urinaris i de les esquitxades d'urí.
1: Jo crec que els calçons blancs, serveixin per determinar la qualitat del sol on han d'anar a plantar, per exemple, tomàtigues, però que és molt útil.
0: I atenció, perquè aquesta relació de premis també, o de guardons i de nòbels, també hi ha un estudi que m'ha sobtat moltíssim, un dia en podem parlar, de com és millor sonar-se el nas, per llavors.
1: Ho investigarem. Mira, hi havia aquesta novel·la que l'any passat s'ha fet tan famosa, de les calces al sol, i ara els calçons blancs enterrats. Són com a allinjatjant de la roba interior.
2: Estudis científics supercuriosos que no han passat de ser per decebuts, ni molt manco, per als redactors del dia. Arribam a les 11, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa, parlarem de moltíssimes qüestions. Entre d'altres, també plantejarem la qüestió si el nudisme ha mort, si realment és una tendència que ja s'ha apagat del tot per mort de les xarxes socials, per mort dels mòbils. Ho abordarem després, a partir de les 11:20.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Comença ja el Consell de Política Fiscal i Financera que ha debutat la proposta de nou model de finançament de les comunitats autònomes. Les Balears votaran en contra del nou sistema que l'Estat plantejarà avui. És una trobada, recordem, aquesta reunió es va ajornar el mes de juliol per donar així més temps a les comunitats a analitzar-la i va ser, recordem també això polèmic, pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya.
5: I precisament és aquest acord entre l'aleshores ministra Maria Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat, que les Balears, en definitiva, no hi hagin participat en res. Per això, ha dit Costa, minuts abans d'entrar a la reunió, avui es votarà en contra d'aquesta proposta. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les Balears, com, per exemple, la insularitat, i que tampoc reconeix el pes de l'increment poblacional o de la població flotant.
6: Ens duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
5: Costa ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat autònoma que més aporta l'Estat i la desena que rep. És una desproporció que la nova proposta de finançament de Madrid ha criticat, tampoc no equilibra.
4: I més qüestions, perquè els treballadors de la plantilla de la residència de gent gran Domus Vi de Palma protesten a aquesta hora contra la sobrecàrrega laboral que, diuen, pateixen des de fa anys. De fet, és la tercera concentració que organitzen i adverteixen que si l'empresa no resol els problemes que denuncien, continuaran amb aquestes mobilitzacions. I dos seguint la protesta hi ha Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
7: Bon dia. La representació dels treballadors integrada per Comissions Obreres, UGT i FOL ha denunciat que la manca de treballadors complica, dificulta la tasca diària de l'equip tècnic i de cures i que afecta tant les condicions laborals de la plantilla com l'atenció que reben les persones residents. Des del comitè d'empresa adverteixen que si l'empresa, com deia, no té aquestes reivindicacions, continuaran amb les aturades en tot divendres que ve, aturaran, no faran mobilització, esperant una negociació, però adverteixen que si no tenen una resposta, continuaran amb aquestes. La solució que l'empresa els ofereix és un escàs incentiu econòmic i demanen millorar aquestes condicions de feina, més treballadors i més salaris. Escoltem Esteve Rom, representant d'UGT.
8: Hi ha un dèficit de cuidado que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten els pacients, l'usuari i els treballadors.
4: I no ens ho hem de palma perquè el PSOE denuncia que les noves cotxeres de l'EMT no inclouen aparcaments per als treballadors i per visitants del polígon de Son Rossinyó, tal com diuen, va prometre el baile Jaime Martínez. Ho ha explicat el portaveu socialista Cor, Francesc Dalmau.
9: Ens trobem amb una altra mentida del baile de Martínez del Partit Popular, que, com amb Son Sardina, promet coses que després no fa. I, a més, no dona cap alternativa, perquè aquesta setmana tanquen l'aparcament i no han donat cap solució per alternativa d'aparcament a Son Pardo o al voltant d'algun altre solar.
4: I amb aquesta informació arribem a les 11:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 11 i 5 minuts, tercera hora de programa, la nostra hora de magazín. S'incorpora Joan Jiménez en els comandaments tècnics i seguim amb una notícia molt curiosa que avui hem trobat que seria un titular molt bo, sobretot per generar debat. Parlam del matrimoni format per Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, que tornen tots dos a viure al Regne Unit. I què passa, idò, que Donald Trump els ha desitjat bon vent i barca nova. Adiós, amigo. Goodbye, my friend.
1: Donald Trump ha opinat sobre la reconciliació dels ducs de Sasset amb el Regne Unit i, com era d'esperar, no s'ha mossegat la llengua. El president nord-americà ha celebrat que el príncep Enric i Meghan Markle hagin tornat al seu país per deixar clar que si ell formés part de la família reial britànica no hauria acceptat el retorn dels ducs a casa. Una tornada que es produeix, recordem, 6 anys després d'haver abandonat les seves funcions institucionals i d'haver-se instal·lat als Estats Units.
2: Hem de dir que Trump ha recordat la seva bona relació amb la difunta reina Isabel II i ha destacat també la relació que manté actualment amb el rei Carles III, tot i que el darrer viatge d'estat dels reis fes intuir una realitat diferent.
1: Però una cosa és la monarquia i l'altra, ailàs, és Meghan Markle. Trump ja la va criticar temps a, a qui considera tremendament, va dir ell, irrespectuosa a la família reial. A més, a una entrevista al diari The Sun de l'any 2019 la va acusar de ser desagradable després que l'actriu digués el 2016, 2 anys abans de les seves noces amb el príncep Enric, que Donald Trump era divisiu i misògin. I el 2025, quan es parlava d'una possible deportació d'Enric d'Anglaterra, el mandatari republicà també va arribar a dir que caldria deixar-lo en pau, pobre homo, perquè ja tenia prou problemes amb la seva dona, a la qual va qualificar una vegada més de terrible.
2: Enric i Meghan han tornat al Regne Unit i ho han fet amb els seus fills, amb Narsi i na Lilibet. Però ho han fet de manera privada. No han recuperat residències oficials ni tampoc funcions reials. De fet, tot apunta que residiran a Cotswolds, una zona per als rics, als fores de Londres, on viuen, per exemple, magnats de la talla de Silicon Valley i altres estrelles de Hollywood. I durant els seus fills a una escola privada que els acostarà, atenció, la mortada de 30.000 euros anuals.
1: De moment, per tant, no hi ha cap retorn oficial a la primera línia de la monarquia d'aquesta parella, tot i que intenten reconstruir la seva vida al Regne Unit. Trump ja ha dictat sentència i, recordem, ha dit que si ell fos Carles III, els hauria deixat a Califòrnia. No sé què en pensau, Marta Garau, tu que ets molt monàrquica i t'agrada molt la família reial britànica.
0: Jo penso que també no s'ha de ser tan rancorós, en el sentit que, mira, ara deixaré en Donald Trump de banda, val? Anem directament al focus de les relacions amb la família, de les relacions entre germans, perquè és veritat que William no li va perdonar a Harry totes aquestes declaracions, perquè ell té un altre rol a la família, un altre paper. Recordem aquella famosa entrevista amb Oprah Winfrey, no?, que hi va parlar un poc a les totes, recordant també aquell documental que segur que heu vist.
1: Va acusar de racisme la família real britànica perquè la seva filla era en part racialitzada.
0: I a més el documentant és superinteressant perquè explica la vida d'ells des que se varen conèixer, els seus viatges, etc. O sigui que tot té diferents punts de vista. Jo me demano, servirà perquè se puguin reconciliar, per exemple, els germans? Com serà aquesta tornada? Generarà més friccions que les que està generant ara? Creus que faran sopars familiars, dinars familiars, que podria millorar?
2: Serà complicat, tenint en compte que les cunyades no se duen massa bé. Crec que problema el tenen més les cunyades que els germans, penso jo. Però has dit rancor, has parlat de rancor,
0: sí,
2: d'evitar viure amb aquest rancor, però jo és que penso que qui té rancor, i ara en Giscó me dirà que no entraré als Estats Units, és que no hi entraré, ja ho sé, qui té rancor és en Donald Trump, perquè en el final ell no va de Meghan per aquestes declaracions de fa anys, que precisament, segurament, qualque periodista també li va voler estirar de la llengua i ella ha d'agafar aquestes declaracions i ell no li perdona.
0: I creus que Carles III és comprensiu? Perquè ell és el primer que per amor ha fet moltíssimes coses i que se li ha consentit pràcticament tot.
1: Recordant que en aquest home se li ha consentit que se publicessin unes declaracions on li deies a la seva dona m'agradaria ser teu tampoc.
0: Ai, per favor, aquella frase famosa. Ja per si qualque oient jove...
1: I wanna be your tampon, to be inside you. És,
0: mira,
1: a dir, m'agradaria... No, to be
0: que,
1: tot el dia de dins tu. És a dir, aquesta era la traducció. M'agradaria esteu tampoc per estar de dins tu tot el dia.
0: El perfil dels nostres oients és tal vegada d'una determinada edat, per si qualcú, o gent, o gent jove, aquí, ara mateix molts escolta. Exactament, i tant de Hemeroteca. Això es va produir als anys 90 i va ser un boom, un autèntic boom, o un poquet abans, fins i tot.
1: Jo crec que, de 80 i pico, el fil d'allò que tu deies, que nosaltres fèiem una lectura com si fossin una família estàndard.
0: No, és una família
1: estàndard. I no hem d'oblidar que és la família reial. Tu te pots barear en ta mare.
2: Britànica.
1: Exacte. Tu te pots barear en ta mare, en sa teva germana, en sa teva cosina, en sa teva cunyada. Però la repercussió que té que ells dos decidissin deixar de banda tota activitat institucional, en aquest sentit, no anaven en contra de la família reial, anaven en contra de tot el Regne Unit, i jo crec que això és lo realment difícil de recompondre, de qualque manera.
0: Me permeteu que ara sí que he trobat l'any exacte de quan se va filtrar aquesta famosa cridada telefònica entre ells dos, entre Carles III i Camila, va ser l'any 1989. El 89, exactament, és quan se produeix la conversa i la filtració va ser el 93, poc després de que ell anunciés el seu divorci amb Lady Di. Just després se va produir.
2: Ja tornen al rancor de Donald Trump, perdonarà Marta Grau, que torna a desviar una mica la conversa.
0: No, si era el tema, en realitat l'estem desviant nosaltres, perquè el tema era el rancor de Donald Trump.
2: De Donald Trump. I ho faig perquè jo en el principi del programa he fet referència a una frase o una expressió mallorquina que ja bueno, recordareu, no?, que un oient m'ha escrit la frase sencera és així, i dos que me l'han acabada d'arredonir i m'agradaria compartir-la amb els nostres oients i amb els nostres espectadors. Clar, jo havia dit, esport li va dir s'has aureut. I clar, la frase sencera és s'has li va dir en esport coreut. Val? Vull dir, perquè en el final en Donald Trump diu que és irreverent, amigant... Clar, en el final és un poc... tu que has d'anar a dir si tu també ets així. I la frase acaba dient, i esport que s'has abrut. Val? Vull dir, gràcies als nostres oients també per completar-me les expressions i les dites mallorquines, que en aquest cas troc que ell diu molt bé per explicar aquesta història. S'has arribat dins esport corregut i esport que s'has abrut.
1: Volen com acaba, tot plegat.
0: No, I no hagués pogut trobar, perdoneu que torni el mateix, en Carles III, una metàfora més romàntica que no la del... que, per cert, se li va dir el tampon gate.
1: Exactament.
0: Exactament. No hagués pogut trobar...
1: És que jo crec que la família reial britànica, de veres, per aquesta pompa, per aquesta espècie de cerimonial que tenen del te de les 5, etc., els hi hem donat, han romantitzat molt, el fet de pensar que són qualcú. I en realitat crec que són més bàsics d'allò que ens podríem imaginar, perquè recorden que Carles III, la seva gran preocupació és que el seu bany estigui a una temperatura concreta i que sou li quedi potser. És a dir, això són les grans preocupacions que té aquest bon home cada dia. Tota la resta, allò que van veure de Crown, que li arriba aquella catxa vermella cada dia per mirar els temes de Londres i d'Anglaterra i del Regne Unit, jo crec que això li és ben igual, sempre i quan el seu banyito tingui la temperatura que toca i sou estigui fet en la cremositat que a ell li agrada.
0: Teniu un membre reial de la família britànica preferit? O de moment...
1: És que, m'ha de creure, jo som molt d'en Harry. Jo trobo que has fet aquest de fer una passa cap endavant, que és molt la família aquesta,
0: sí,
1: d'abandonar-ho tot ja...
0: Abans posàvem el cas de Wallis Simpson.
1: N'adonar-se-te, va deixar de ser rei per anar-se'n en Wallis Simpson, Enric VIII, ja m'han d'anar a la dinastia Tudor, va fer el sisme... No el cim, pujaran dalt del cim amb el cor alegre, però ell va separar en aquest sentit de l'Església Catòlica i va crear el que era el cisme anglicà. Són una monarquia o un país que per amor o per fortó, que exactament no sé quin dels dos conceptes seria més adient, han fet moltes coses.
2: Sempre, Harry... No, jo, és que clar, jo, me sap greu, però jo sempre i mai canviaré Lady Di. Sempre.
0: Jo estic en la Joana.
1: Sí, però...
0: Som team Lady Di.
2: No,
0: però hem dit de la família reial britànica, en qualsevol moment del temps.
1: Era un outsider, pobra dona, que va patir moltíssim, que per cert, aquesta
0: però
1: setmana...
0: Però vas a ser nostre English
1: Wars. No, amics, perquè l'altre dia vaig caure a un documental sobre el vestit de noces, que el recoman, crec que és a Movistar Plus, a les publicitats d'Ivetres, la millor programació que podreu trobar mai al món.
0: Era la BBC, m'està dient
1: a
0: Yolanda.
1: A les publicitats hi ha un documental a Movistar meravellós que explica la creació del vestit de noces de Lady Diana, que és una fantasia.
0: Idò, aquest ha estat...
1: No,
0: però sí que el veuré, perquè saps que m'agrada moltíssim la temàtica. O sigui
1: no, tots
0: som
1: molt de Lady Di.
0: Exactament, ho notaré.
1: I de les festes patronals.
0: I tant que sí, i tant que sí, sobretot de festes, perquè Palma es prepara per viure les festes de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de la ciutat. És una celebració, atenció, que enguany es concentra els dies 4, 5, 7 i 8 de setembre i que combina de tot, activitats familiars, és música, tradició, actes religiosos, tots vinculats a la Mare de Déu de la Salut. Avui parlem de festes.
2: Sí, Marta, perquè a més són unes festes que se varen recuperar l'any 2023 després d'uns anys d'interrupció i l'Ajuntament de Palma vol consolidar-les dins del calendari festiu de ciutat. Enguany, a més, hi haurà una nova edició del Gran Concert Patrona amb John Newman i Rudimental DJ com a caps de cartell, acompanyats també de diversos artistes de l'escena balear. També hi haurà activitats infantils, s'afeixina en aquest cas una rebel·la popular amb finalitats solidàries i l'ofrena floral i la missa també solemne a Sant Miquel.
1: I per parlar-ne ja tenim aquí nosaltres a Lourdes Roca, ella és segona tinent de Batla i regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut i Igualtat d'Oportunitats a l'Ajuntament de Palma. Lourdes, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Clar, quan acabes de revisar totes les coses que te toquen per càrrec, ja deuen ser les 9 de nit, m'imagino.
3: Quasi que sí.
1: I a qualque entrevista, parlant d'aquestes festes, has definit aquestes festes com una oportunitat per recuperar, preservar i posar en valor les nostres tradicions. Jo abans a micro tancat ho deia. La gent que és de poble, quan anem a Otto, sempre brevetgen de festes populars o de festes patronals. I semblava que ciutat no en teníem. En canvi, ara, en les festes de la Mare de Déu de la Salut, que faran 7 anys ha recuperat, els de Palma poden tornar a brevetjar i dir que tenim unes bones festes.
3: Sí, efectivament. És vera que feia uns anys que només se celebrava el patró. A més, el patró mos cau el gener, on
2: que
3: normalment plou.
1: Clar.
3: I també era una oportunitat per recuperar, posar en valor aquesta figura de la patrona que tenim a ciutat, que de més mos cau a setembre, que fa un poc de més bon temps i de més caloreta, i que també ciutat tingui aquestes festes de final d'estiu i que se puguin celebrar.
2: Avui comencen, no?, aquestes festes de la patrona, per dir-ho d'alguna manera, amb un calendari bastant, o amb un programa bastant extens. Contam-vos una miqueta què és allò que, més enllà del concert que se celebrarà demà dissabte, què és allò que recomanaríeu fer a les famílies, a les joves, a la gent gran, perquè al final és una festa per tothom, no?
3: Sí, efectivament, a més, enguany és el primer any que feim una subvenció nominativa amb la Federació de Veïnats. Sí que l'any passat ja ho havíem fet en col·laboració amb ells, però era una col·laboració distinta, i enguany ja tenen la subvenció nominativa. Avui s'encarreguen ells de muntar tot el que és la festa des divendres. Comença les 6 de sora baixa amb pintacares, globoflets, i hi ha un munt d'activitats per als més petits, perquè crec que també el que hem de fer és que des de petits coneguin que hi ha un patró i una patrona, que així com Sant Sebastià teníem Sant Sebastià petit, pues que la patrona també les facin partícips d'aquestes festes. I com bé deia, de les 6 a les 8 hi ha aquestes activitats per als més petits, i a partir de les 8 hi haurà aquesta rebel·la, que a més se revela que hi ha en part de la feixina i que celebra o que ha organitzat la federació, part de lo que se recaudi també anirà per les associacions de Venezuela i Colòmbia, per tots aquests desastres que han tingut darrerament, i que per tant també té un caire social, i que nosaltres el que ens agradaria també des de l'Ajuntament és animar a tothom a que participin i que també tinguin aquest caire social quan vagin a disfrutar de la
0: festa. Jo crec que seran moltes les persones que avui voldran gaudir de les festes, sobretot perquè ja de cara a la setmana que ve comença el curs escolar. És una bona manera d'acomiadar-se de l'estiu. Hem parlat de totes les activitats d'avui. No, hem parlat del concert de demà, que és una de les grans apostes també, i així la gent que vulgui gaudir de la música pot prendre bona nota.
3: Sí, demà, a més, és la segona edició de Patrona. L'any passat el vàrem posar en marxa perquè és vera que el gran concert ja se celebrava per Sant Sebastià, però no donava aquest punt de pujar més a les festes, i trobaven que també aquest punt se li havia de donar a la patrona. I com bé deu, demà a partir de les 7 de sora baixa començarem amb artistes locals, perquè també volíem donar aquesta oportunitat a que artistes locals, no només internacionals, sinó que locals puguin tenir el seu lloc. Començarem amb Free Nipples a les 7 de sora baixa. També és una forma de que també les famílies puguin anar a disfrutar d'aquesta música a les 7 de sora baixa amb els nins, ja que tenim tot el passeig marítim de 6 carrils tancats. Per tant, també recomanem que se pugui anar amb autobús o amb transport públic. S'han posat també reforços de metro i tren, i perquè puguin gaudir també, si veuen un poc, que no agafin el cotxe, que és el que recomanem. I a les 7, com bé deia, començarà amb Free Nipples, després vendrà seguida d'Isaac Indar, Lady Gossia, i després sí que tindrem ja Rudimental amb en John Newman, i tancarem d'una a dues amb Àlex Losa. I jo crec que serà una bona programació perquè tots els públics puguin disfrutar.
2: Se sap fil per ram de
0: tot el programa.
2: De tot el concert. Clar, només de veure l'escenari davall la catedral, viure aquest concert en aquest marc idíl·lic, també és un punt a favor, no?, de que la gent s'hi acosti, s'hi atraqui i ho visqui també d'una manera molt especial, no? Com és que vareu triar aquest lloc? No sé què vol va dur a voler-ho fer tan a prop de la catedral.
3: Bueno, jo crec que també la societat ha anat canviant i el que estàvem veient en els darrers esdeveniments és que molta gent participa i a vegades tenim problemes de seguretat i, per tant, perquè totes les festes siguin segures, perquè per Sant Sebastià hi ha 5 places, la gent se va repartint un poc més i no tenim aquest passar pena. Però el gran concert s'havia de fer a un lloc on tothom pogués gaudir amb seguretat. I allà el que ens dona és que tenim un marc incomparable, perquè la foto de l'escenari amb la catedral és un dels millors escenaris, però també tenim que tancar els 6 carrils, que la gent pot anar, pot disfrutar en seguretat, tenim moltes vies d'evacuació, i per tant nosaltres vam pensar que allò era el lloc perfecte, perquè també recordàvem que els grans concerts anteriorment s'havien celebrat a Son Fusteret, i Son Fusteret també té una capacitat màxima d'uns 20.000, per tant, també deixaria gent de fora de que pogués disfrutar. I això va ser un poc el que ens va tombar per fer-ho ja, per poder tancar els carrils i per poder disfrutar de la festa en seguretat.
1: Ciutat està de celebració, són les festes de la patrona de ciutat, de la Mare de Déu. Som en conversa amb Lourdes Roca, la regidora de Participació Ciutadana, parlant d'aquest concert. Ara deieu, Son Fusteret té la cabuda que té. En canvi, l'any passat, en la primera edició de Patrona, vàrem aconseguir 32.000 espectadors que varen voler gaudir d'aquest concert. No sé si les expectatives d'enguany continuen amb aquest nivell o s'arribarà a més gent. Com ho teniu controlat o valorat?
3: Sí, jo crec que les expectatives van a l'alça. La veritat és que jo crec que esperam inclús un poquet de més gent de l'any passat, però tot és imprevisible. Sí que té molt bona acollida, perquè, com dit, la programació és que les famílies se poden passejar a les 7 de sora baixa, prendre-se alguna cosa, estar en sos nins, jugar. L'any passat veiem que a les 6 i mitja, 7, hi havia nins en sos patinet, passejant-se per allà, que normalment, clar, un dia normal tu no te pots passejar per allà enmig en sos patinet, ni en sos carritos dels bebès. Entonces, la gent ha tingut una gran acollida. Jo crec que podem inclús superar aquestes xifres i jo, bueno, animar a tothom a que venguin i que s'ho passin bé. Arrel d'això també hem organitzat les barres i els food trucks diferents que l'any passat, perquè no hi hagi tot estap allà mateix, i per tant que la gent se pugui dividir. Hi ha bastantes pantalles perquè se pugui veure l'espectacle, i també el format de ser un DJ no te fa estar mirant tot el rato l'escenari, sinó que disfrutes més de sa música.
1: L'Ajuntament ha fet un work in progress, no? Ha anat aprenent de l'any passat el que potser no va anar tan bé, per enguany ja fer millores, perquè sobretot evitar aquests taps, que quan ets allà et cert que tens la sensació de ser com una mica tancat. Ara enguany això no passarà.
3: Clar, no. Després de cada event el que feim és mirar que ha anat bé, que ha anat pues, més malament, i millorar-ho per l'any següent. I en això vàrem veure que pues, tothom, si se posa a l'escenari, pot haver aquest agobio, i al final tenim molt de lloc on se pot posar la gent i pot disfrutar la música.
1: Sis carrils, ja ho ha dit la regidora, tenim 6 carrils per poder caminar, per poder trotar i també per poder ballar. Ja serà un fet, patrona, el concert, que ja serà una tradició any rere any, ho dic perquè ja duim 2 anys, el cartell d'enguany també és espectacular, no sé si ja l'Ajuntament de Palma ha fet una aposta decidida per això, i cada any els de ciutat ja poden dir que tenim aquestes festes, que m'interessa molt.
4: Arrelar-les, no? Clar.
1: Que relin, però poder dir-ho, perquè també poder competir contra, perforant, a mi ja m'interessa això.
3: Sí, jo crec que des d'aquest equip de govern estem compromesos en les dues festes, Sant Sebastià i la patrona, i la patrona quedarà consolidada així. A més, l'any passat varen provar aquest escenari davant la catedral i hi va anar bé, i la gent també es va disfrutar, i per tant des d'aquest equip de govern han consolidat en que això serà cada any i que podràs dir que hi ha festes a ciutat.
2: Una cosa, Xisco, que
1: quedi...
2: No, una cosa, que per força gent no se pensi, la gent de poble que no pot baixar a Palma per gaudir d'aquesta patrona, perquè
1: amb
2: aquesta... Ai, d'això.
1: No, jo com a ciutadà vaig moltes vegades a fer festes de poble i no passa res.
2: Passes molt bé.
1: I m'ho passa molt bé, el que passa que sempre aquest comentari, els llonguets ha hagut de pujar. Ara no,
4: perquè... No m'entrem amb aquest tipus de competicions.
1: No, jo només dic que estic content de que la meva ciutat també tingui festes patronals, no dir res.
4: Mai s'ha de fer aquesta pregunta de quines són les festes populars per excel·lència? No, cada festa té la seva...
1: Té el seu encant.
4: Exactament, i aquesta, sens dubte, és una que jo crec que amb el temps també aconseguirà arrelar-se, sobretot perquè té una bona fórmula entre activitats per tot tipus de públic que hem comentat abans, per als infants, el tema del food truck, el tema de la música, el tema de la tradició, perquè, per exemple, dia 7, que arriba un dels moments més tradicionals, l'ofrena floral, dia 8, la festivitat de la Mare de Déu de la Salut, la missa solemne, com trobeu que és una fórmula, no?, que jo crec que encaixa sobretot perquè és variada i perquè és per tots els públics, com hem comentat.
3: Clar, jo crec que també trobar aquest equilibri entre el que és un poc religiós, entre el que és festiu, és aquest equilibri que hem de trobar. Com bé deies, dilluns hi haurà l'ofrena floral, on hi ha moltes entitats d'associacions de veïns o d'interculturalitat que participen i duen aquestes flors a la Mare de Déu, i dimarts acabaríem les festes amb aquesta missa solemne, al final jo crec que ha que trobar aquest equilibri que tothom se senti representat un dia d'aquestes festes.
4: Tradició i nous formats.
3: Exacte,
4: no?
3: Exacte, sí. Crec que la fórmula específica perquè tothom se senti llonguet, que se senti d'aquestes festes i que pugui disfrutar de lo que ell trobi que li encaixa a la seva vida.
4: I per cert, quina complexitat el muntatge de l'escenari, perquè segur que si heu passat aquests dies, no?, s'està fent feina de valent per posar un entorn emblemàtic, com és el Parc de la Mà, la zona de la Faixina. Els operaris estan fent feina a les totes, perquè és veritat, és de grans dimensions, cada vegada s'aposta més perquè tinguin una infraestructura molt sòlida.
3: Sí, a més, aquí també hem de trobar l'equilibri entre no molestar tant en els que van a fer feines de matins i poder muntar amb seguretat. I crec que també Truí, que és l'adjudicatari d'enguany, ha fet una feina excepcional amb aquest tema. Ara s'estan acabant de muntar els darrers detalls, igual també muntaran demà qualque coseta més, però sí que el gruix ja està muntat.
1: I una altra característica dels programes és que totes les activitats anunciades són d'accés lliure i gratuït. Clar que és una decisió especialment important quan parlem d'una festa pensada per arribar a tota la ciutat. Tothom se pot sentir integrat en aquestes festes.
3: Sí, efectivament, és que no hi pot haver una altra fórmula que no sigui aquesta. Si volen que la gent participi, que s'integri, que arrelin aquestes festes, ha de ser gratuït, accessible i que tothom pugui participar.
2: Ja que fem referència en aquest escenari i en aquest indre tan idíl·lic, fa uns dies anunciàvem, no?, que es cap d'un parell de dies d'aquesta celebració de la patrona hi haurà un concert molt especial, i és que Resbi oferirà un concert gratuït a Palma també, però en el marc de la celebració de la Diada de Mallorca, que organitza el Consell de Mallorca, una cosa que va una mica darrere l'altra i en què pens que s'aprofitarà, no?, el mateix escenari, supos que serà allà mateix.
3: Clar, hem hagut d'encaixar també entre les festes nostres, amb la Diada de Mallorca. Sí que és vera que ha coincidit, perquè, com sabeu, la patrona va ser una licitació oberta on se van presentar 5 empreses, i Grup Trull és el que va ser adjudicatari. I per tant, la base de l'escenari sí que s'utilitzarà el mateix, però sí que durant aquest dia 7, des de dilluns, veureu que comença a haver novetats i que se munta un altre tipus d'estructura i per aquest concert de Rels B, que serà divendres.
4: Lourdes, bueno, Roca,
1: canvis,
4: ha estat tot un gust. Ha estat tot un gust poder repassar aquest cartell, poder repassar tot el contingut d'aquestes festes que, com hem explicat, mesclen perfectament tradició i modernitat. A partir d'avui ja se pot gaudir, i que siguin moltes les persones que se puguin acostar a gaudir de la festa. Moltíssimes gràcies per la participació avui al programa del dia.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Continuem, són les 11:28. Estem ben pendents de les reaccions, com vos hem explicat just avui, i hem dedicat gran part de la nostra tertúlia a abordar el tema de crisi migratòria. Després de la sessió al Congrés dels Diputats del president Sánchez, qui va fer unes declaracions sobre la crisi migratòria a Ceuta, sobre si sabia a través d'un informe policial aquesta entrada massiva d'immigrants, les declaracions no s'han fet a esperar. La presidenta del govern, Marga Provenç, està intervenint just en aquest moment. Me confirmeu, companys, que podem tenir señal en directe del consulat demà, la intervenció de la presidenta, que escoltam tot d'una.
5: Ahora, más que nunca y de manera inaplazable, porque de lo que estamos hablando ya es de la seguridad de nuestra comunidad autónoma. Porque no podemos esperar a gestionar estas crisis y estas situaciones una vez que se han producido. Porque evidentemente el retorno a la normalidad, la expulsión de las personas inmigrantes que han entrado ilegalmente, no es sencillo, como estamos observando en Ceuta, con un gobierno de España que se está demostrando incapaz de devolver a Marruecos las personas que entraron masivamente los pasados 30 y 31 de julio. Pero precisamente por eso, lo primero que hay que hacer es evitar que se produzca, evitar que lleguen. Y por eso formulamos todas las peticiones que son competencia del Gobierno de España. Volviendo a lo que decía al principio, esta cuestión trasciende el debate autonómico, el debate ideológico o partidista, y por tanto confío en encontrar la unidad de todas las fuerzas políticas de esta comunidad en el compromiso con la defensa de la seguridad nacional y con la seguridad de los ciudadanos de las Illes Balears. Si es para proteger nuestras fronteras, si es para garantizar la seguridad de nuestras islas, el Govern de les Illes Balears siempre estará con la mano tendida para colaborar en todo aquello que esté dentro del marco de nuestras competencias con todas las instituciones, independientemente del color político. Por el contrario, si se nos oculta información, si no se actúa, si se mira hacia otro lado mientras está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, quiero dejarlo bien claro. Nos encontrarán enfrente, defendiendo siempre y ante todo los ciudadanos de estas islas, sa gent d'aquí. Muchísimas gracias.
4: Just escoltem ara el torn de preguntes. És una intervenció de gran magnitud la de la presidenta del govern, Marga Proens, precisament perquè fa referència a la crisi migratòria de Ceuta i com, d'alguna manera, explicava la presidenta que s'ha infravalorat les Illes Balears. Quan el president del govern, Pedro Sánchez, se li demanava sobre aquest informe policial i deia que possibles avisos per part del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre possibles entrades massives se referien exactament a les Balears o se referien a altres comunitats o altres llocs en concret que no feien referència en cap cas a Ceuta. Per aquesta raó, la presidenta del govern troba que les Illes Balears han estat menys preuades en aquesta intervenció del president del govern d'ahir al Congrés dels Diputats. Just podíem escoltar aquest fragment, seguirem ben pendents d'aquesta intervenció. Ho feia en castellà precisament per la magnitud i per la rellevància del seu contingut i perquè d'aquesta manera el missatge se pugui traslladar als diferents mitjans nacionals i pugui tenir una repercussió directa. Estem parlant de les reaccions de la presidenta davant del discurs de Pedro Sánchez ahir al Congrés dels Diputats, un discurs que no ha passat desapercebut ni molt manco per les declaracions, un discurs que va ser llarg, recordant que va durar més d'una hora i deu minuts en el que el president feia front en aquesta crisi migratòria, però recordam, un dels titulars més cridaners va ser que no tenien constància de que l'avís fos d'arribada de migrants de Ceuta, sinó que podria ser d'altres llocs puntuals fent referència a les Illes Balears. Són les 11:32. Seguim pendents de la intervenció de Marga Proens, seguim pendents d'un dels temes de la jornada, sens dubte, però si vos sembla ho abordam després d'uns anuncis. Ampliem la informació després d'uns anuncis.
6: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és cultura.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com d'això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol.
7: Tentol.
6: Tentol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
8: Onze i 34 minuts. Continuem aquí al dia. Aquesta és la tercera hora de programa. Continuem amb Joan Jiménez, els comandaments tècnics. I recuperam una qüestió que plantejam i que desitjam que, per favor, envieu els vostres comentaris a les xarxes socials. Avui posam el focus en una nova manera d'entendre la platja, en una nova manera d'entendre el propi cos, que sembla que s'està perdent, que està perdent força a Mallorca. Ens referim al nudisme.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Tindríem

0: Te dic bel, pinta, mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

11:49. Hi ha una cosa que tenim molt clara en aquest programa i és que no el feim només nosaltres, sinó també vosaltres. I per aquesta raó, avui parlem de xarxes socials.

0: sí,
1: perdona, perdona. Han de fer coreo quan paris la música o no?
0: No paris superbé. Cada dia que recorden que volen que participeu, ho han de fer. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Sigue-nos. Res, contaven que xerraven,
2: perdona,
0: parlaven
2: també
0: de...
2: Perdona, també hem de fer exercici, o no?
3: No, ja basta, no fer. Ja basta un pic.
0: I ho poden recuperar a les nostres xarxes, que hi ha una destacada fent flexions en directe. Res, vos volien recordar que volien que participéssiu amb nosaltres amb el nostre programa, a més de les xarxes que cada dia plantejam una pregunta, una reflexió, i la d'avui era si creieu que el nudisme ha desaparegut, si està desapareixent a les platges de Mallorca. Demà ja veurem quines volen que participeu, no només a través de les xarxes socials, sinó també podeu agafar el telèfon i enviar-nos un missatge a...
4: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: O si sou més del directe, mos heu de telefonar en el telèfon següent. Escoltau bé, 971-13-99-00. Contactau amb nosaltres, contau-mos què en penseu, donau-vos la vostra opinió, explicau-nos també fins i tot la vostra experiència o plantejau-vos un punt de vista que no haguem tingut en compte. No sé què ens esperau, ens heu de seguir a les xarxes socials, ho esteu veient als espectadors de televisió, en el perfil eldia.ivetres.
3: I si em permeteu, un petit apunt també, però en aquest cas no només de participació, que sempre vos animam, que sempre desitjam que per favor participeu, també hem fet un repàs a les xarxes socials amb algunes coses curioses.
0: Avui començam amb una imatge que ha generat molta indignació a les xarxes i és la de l'estrella de Dolly Parton al Passeig de la Fama de Hollywood, que ha estat vandalitzada. Mireu, ho descriu per als oients de ràdio, i és que bàsicament està tota ratxada, gairebé no es veu el nom. No vos preocupeu, però que la denúncia ja s'ha feta gràcies a una admiradora que havia anat fins al Passeig de la Fama amb la seva família per retre homenatge a Parton. Segons el seu testimoni, una dona hauria fet malbé a l'estrella i posteriorment un home hauria aprofitat la situació per endur-se les flors que els fans havien deixat allà, ja que l'atac s'hauria produït pocs dies després de la seva mort, de la cantant, als 80 anys, i les imatges han corregut com la pólvora, com se diu, per les xarxes socials. I com era d'esperar, les reaccions no s'han fet esperar. A X, sobretot, molts admiradors han condemnat l'acció i l'han qualificada d'insensible, mentre que d'altres usuaris han optat també per l'humor.
3: Qui fa això? I amb quin motiu? Amb quin
1: por respecte, no? Que també fa dos dies que va morir.
2: Això és de xum-xum.
3: Totalment, totalment.
2: A Dolly no se la toca.
3: Exactament, eh? Tant hem parlat de Dolly Parton aquests dies, i sap greu que hagi, que ara hagin vandalitzat la seva estrella. Fins aquí el repàs a les xarxes socials, però tenim temps al manco de recomanar-vos una pel·lícula, perquè toca avui parlar de cinema.
5: If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
2: També Escarlata O'Hara, que ens obri boca per parlar de cinema. Dir-vos que aquesta setmana arriba al cinema és una pel·lícula especialment delicada, perquè parla d'un fet que tots tenim molt present, els atemptats de dia 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula es titula Cronos i l'ha dirigida Fernando González Molina.
3: Refuerzos en la rampa.
6: Han hecho. Se ha activado la operación Cronos.
7: Buscamos al conductor.
8: ¿Estos individuos están aquí?
9: ¿Han sido ellos?
10: Por favor, cabeza y corazón.
11: Va a ser difícil controlar el corazón hoy. Muy difícil.
12: Cuanto antes aparezca...

0: mejor para todos.
1: Però no, és el nom del dispositiu policial que els Mossos d'Esquadra varen activar després de l'atemptat de la Rambla. Però la pel·lícula no et centra tant en els terroristes ni en la planificació dels atacs com en les hores posteriors, la investigació policial, la persecució dels responsables i també la gestió que es va fer de la crisi i la necessitat d'actuar contra rellotge. És una història construïda sobre les 124 hores que passen entre l'atemptat i la localització del darrer terrorista i principalment segueix a tres personatges. Els han pogut veure en pantalla, en parlant per oient de ràdio. Un és en Jaume, el responsable de l'operatiu, que interpreta Enrique Auqué. L'altre és na Daniela, que és la responsable de comunicació, a qui dona vida Diana Gómez. I l'altre és Nanna, que és una agent vinculada a Ripoll, interpretada per Mònica López. Hem de dir que també en Pablo Derqui, un actor català molt conegut, que fa del major Josep Lluís Trapero. El guió és d'Alberto Marini i parteix de la investigació periodística que varen fer dos companys, com són en Nacho Carretero i en Arturo Lezcano. El director, vos ho deies, en Fernando González Molina, un nom que segurament molts espectadors associen a un tipus de cinema molt diferent, perquè va ser el director de Fuga de Cerebros, de 3 metros sobre el cielo i Tengo ganas de ti, entre d'altres. I a part és un home que, tot i que ha fet thriller, també ha fet molta, molta tele, perquè va dirigir alguns capítols de Los Hombres de Paco, de El Barco i també de la sèrie Paraíso. El repartiment és un dels punts forts d'aquesta pel·lícula, ho dèiem, Enrique Auqué, que recorden va guanyar el Goya, millor actor revelació, per Kenaya Romata, i després l'han pogut veure a Vida Perfecta, a Mano de Hierro, a Casa en Flames, o, per exemple, la pel·lícula El Mestre, que va prometre la mà. Na Diana Gómez, molt famosa, sobretot en televisió, gràcies a La Casa de Papel i per interpretar el personatge principal de la sèrie Valeria. I na Mònica López, que és una veterana ja del cinema i la televisió, l'han pogut veure a Hierro, a Rapa, i sobretot, per mi, sempre serà en Abril Montsolís, de Nissaga de Poda. Aquesta sèrie es va rodar als mateixos espais on varen passar els fets, incloses les Rambles i la plaça Catalunya. La producció explica que va ser un dels grans reptes d'aquest rodatge, bàsicament perquè són espais amb un enorme confluència de gent, i també varen participar, atenció, prop de 200 figurants, i el director va fer feina en centenars de gents que varen participar en aquell operatiu per intentar reproduir-lo fil per randa en la màxima fidelitat. Així que ja ho sabeu, si vos agraden els thrillers basats en fets reals, amb investigacions policials, que hi hagi tensió i una història que coneixes però que vols descobrir des de dins l'operatiu, aquest Cronos pot ser la teva pel·lícula del cap de setmana.
2: I si no, sempre se pot tornar a veure Harry Potter, com ha fet na Maria Antònia.
1: Ara no en tenia en Naves.
2: No. Dic perquè hi ha bones pel·lícules
1: sí,
2: a la cartellera.
1: Sí, entre Harry Potter hi ha diferència, però escolta.
2: Exactament, no? Però si no, vols una cosa, sí, jo què sé, més lleugera o més... Sempre podeu votar. També hi ha una pel·li d'animació francesa, o sigui que la cartellera se nota que comença la tardor perquè torna a activar-se. Companys, que tingueu bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Grau.
2: És temps d'esports. Bausà, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
3: Molt bon dia. Molt pendent del ciclisme, de l'etapa d'avui d'en Enric Mas, que volem que acabi com a campió de la Vuelta a Espanya. Avui, una etapa que és a punt de començar, de 193 quilòmetres, entre Almuñécar i Loja, a la província de Granada. Un Enric Mas que afronta com a líder de la classificació general aquesta etapa. Avui es presenta un recorregut molt exigent de 3.400 quilòmetres de desnivell i amb tres ports de muntanya. Veurem si Enric Mas acaba com a líder l'etapa d'avui. Encara queda molta vuelta a Espanya. La setmana que ve encara continuarà fins diumenge de la setmana que ve. Veurem si Enric Mas segueix la primera posició de la general. També pendents aquest cap de setmana del Reial Mallorca, que ja té posada la mirada a la pròxima jornada de Lliga. El conjunt mallorquinista visitarà l'Eldense i per continuar el camí de la victòria i aconseguir la primera victòria fora de casa en el caduim de Lliga. Veurem el conjunt de Luis García si pot aconseguir els 3 punts aquest cap de setmana.
2: Bon cap de setmana també per tu, Juanga.
3: Igualment.
2: I ara repassa el contingut del programa El Dia Menorca. Clara i Mami, bon dia. Recuperam Clara i Mami a Menorca. Me confirmau, companys, si la puc saludar. Crec que sí, ara. Clara, bon dia. I si no, Laura Tura i Bici Formentera, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim molta cultura, també molta actualitat, perquè començarem parlant amb la poeta Neus Cardona, que ens recomanarà els llibres que l'han marcat com a lectora i també com a escriptora. Més tard, en Pepo Rubio, de Radio Illa, ens explicarà tot el que ha passat a Formentera en els últims dies i completarem el programa repassant l'agenda del cap de setmana. L'esportiva, amb tots els partits que es jugaran tant aquí a Eivissa com fora de l'illa, ens els explicarà en Raül Medrano, company d'esports, i les activitats més culturals, més d'oci, gastronòmiques fins i tot, ens les explicarà, perquè no ens perdem res, la periodista Ivonne Araño.
2: Moltíssimes gràcies, companya. I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera al capdavant, i quins continguts?
4: Mira, començarem parlant amb la Federació de Comerciants, perquè volen que quedi clara la llei de simplificació administrativa com se podran ampliar les grans superfícies. Clar, el petit comerç té molta por d'aquestes ampliacions que fan les grans superfícies i volen que quedi clar i ben delimitat i que la llei sigui igual per tot, sobretot per que fa en els petits envers els grans. I després escoltarem una proposta de COTUR, l'Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics. Han proposat que els bars i els hotels que tanquen en hivern serveixin com a acadèmies per formar personal que falta, per exemple, com aquest estiu, a l'hostaleria de les Illes. És una idea que com a mínim hem d'escoltar. Per cert, avui amb en Xavi Oliver viatjarem a Nàpols, el Vesuvi, Maradona, que és napolitana.
2: Bon viatge, fa molta calor també aquest dia, és per allà, sí, qualcú ha de partir. Bon cap de setmana també per tu, Jaume, igual als espectadors i oients. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem dilluns.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, demanarà formalment més informació al govern de l'Estat sobre els informes que va citar el president Pedro Sánchez, en els quals s'alertava d'un increment en l'arribada de migrants a la península i a les Balears.
7: De les paraules de Sánchez, Proens dedueix que li va ocultar la informació durant la trobada que varen mantenir el 29 de juliol a Palma. Els informes, segons Sánchez, són previs a dia 30 de juliol. Proens ha reconegut sorpresa i profunda preocupació i, a banda dels informes, també demana informació sobre les mesures que ha pres el govern central.
8: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
6: I deixem el plànol polític i anem amb l'educatiu, perquè la Universitat de les Illes Balears celebra avui l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027. Un acte marcat per l'entrega de la medalla d'or de la UIB a Carlos Gómez, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes. Seguint aquest acte, hi ha Pere Morell. Bon dia, conta'ns.
9: Bon dia. Enguany, la UIB compta amb més d'11.000 alumnes de grau, més de 3.500 del qual són de nou ingrés. A més, aquest curs s'estrena en el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mà. Carlos Gómez rep la medalla d'or amb honor i ha destacat la importància que la universitat i la judicatura vagin de la mà.
10: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
6: I no deixem l'àmbit educatiu, perquè l'Escola de Música de Ciutadella s'enfronta a un inici de curs incert. L'Ajuntament ha avisat que fins novembre no començaran les classes per als 600 alumnes que hi ha inscrits.
7: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei farà impossible que l'escola reobri les portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació ja està en curs, però fins que no resolgui el contracte el nou gestor de l'escola, no es podran iniciar les classes. La formació musical del municipi també està pendent del seu trasllat a un centre de nova construcció. Sentim de Baldassa, Maria Jesús Begut.
11: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar l'okay a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
7: El nou contracte suposa més de 500.000 euros anuals.
6: I aquest migdia està previst que passi a disposició judicial el conductor ebri d'un camió que hi va causar una col·lisió en cadena a l'autopista d'Inca i va deixar una quinzena de persones ferides. La Guàrdia Civil el va detenir després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia i també per intentar fugir, per evitar fer-se aquesta prova.
7: El sinistre es va produir abans de la sortida de Sant Fuster en sentit cap a Palma, quan el vehicle de gran tonatge va col·lidir amb els vehicles que estaven retinguts. L'accident va afectar 7 cotxes i va deixar una quinzena de ferits, 5 d'ells traslladats a centres sanitaris. L'accident va provocar retencions importants tot el matí en un dels principals accessos a Palma, que es varen estendre al llarg de 4 quilòmetres.
6: I un apunt més en aquest cas de la plana internacional, perquè han trobat en vida dues persones 10 dies després de la tràgica arribada al Nepal.
7: Els equips d'emergència han rescatat dos treballadors que es trobaven en un túnel d'un projecte elèctric. Després de sentir bous a l'interior del túnel, els equips de rescat varen intensificar les tasques per localitzar els dos supervivents.
6: I d'on aquest punt arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb AFEDECO, la Federació d'Associacions de Comerciants, perquè demanen regles clares per aturar que les grans superfícies se puguin expandir, que se puguin ampliar sense regles clares. Com deien, volen una llei igualitària per a tothom i que no beneficiï només en els grans. Ho demanen a totes les institucions perquè hi ha tothom implicat, el govern, els consells, els ajuntaments, que són els que tenen les competències urbanístiques. Ara tot d'una parlarem amb AFEDECO per saber exactament quines són les seves demandes. Després parlarem amb una altra associació de comerciants, concretament serveis turístics, Acotur. Han proposat convertir bars i hotels i restaurants tancats en hivern en centres de formació per hostaleria. De fet, enguany ha tornat a passar que no hi ha hagut mà d'obra abastament per restaurants i per hotels, i per ventura d'aquesta manera podrien fer pràctiques reals a locals que en hivern tanquen i que no tenen cap ús. Escoltarem la seva proposta perquè ens ha semblat una bona idea, ja que falta mà d'obra. I com que avui és divendres i hem de rebre en Xavi Olivens el seu món de paraules i de músiques, avui viatjarem al sud d'Itàlia, concretament a Nàpols. Parlarem de cançó napolitana, de Maradona, del volcà del Vesuvi i d'un caramull de coses més. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, i en Joan Jiménez, en el control tècnic, començàvem el dia a Mallorca.

0: L'any 1990, Los Enemigos cantaven en el mes de setembre, estan parlant cançons referents a setembre. Los Enemigos varen estar en marxa des de l'any 85 fins al 2002 i varen deixar joies, com per exemple aquest Septiembre que avui recuperam. Mireu, la Federació d'Associacions Empresarials de Comerç, a FEDECO, ha demanat a les institucions en general que aclareixin els criteris sobre com s'autoritzarà l'ampliació de les grans superfícies. És per mort de l'entrada en vigor de la nova llei de simplificació administrativa. Els comerciants diuen que la llei no ha de permetre decisions aleatòries ni posar en risc l'equilibri entre les grans superfícies i el petit comerç. Per això saludam a Joana Manresa, presidenta de FEDECO. Joana, benvinguda de Bellnou, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Bueno, a vosaltres heu dit que agilitzar no és el mateix que desregular, que sí, que esteu d'acord sí. Amb agilitzar, però no que quedi una cosa difusa. Passeu pena, sobretot pel petit comerç. Joana, conta-mos.
1: A veure, jo, per explicar-ho d'una forma molt senzilla, explicaria primer, en quatre paraules, el que és ESPECMA, perquè hi ha molta gent que no sap exactament el que és, no? ESPECMA és el Pla d'Ordenació Territorial dels Equipaments Comercials de Mallorca, que depèn del Consell de Mallorca. I què cerca aquest pla? Pues cerca un desenvolupament comercial equilibrat, sostenible, compatible amb la mobilitat que hi ha a Mallorca i la protecció del territori. Per què ens serveix aquest pla? Pues aquest pla diu com i d'on o on se poden crear o se poden fer més activitats comercials a Mallorca i intenta combinar el desenvolupament econòmic, les necessitats de la població, la mobilitat, la protecció del territori i la conservació del comerç urbà, el comerç de proximitat. Això és el que és ESPECMA. Clar, se posa en marxa la llei de 4/2026, la de simplificació administrativa, que des de FEDECO estem defensant que s'ha de simplificar perquè tenim una burocràcia enorme i aquesta llei realment el que cerca és menys burocràcia, reduir les càrregues administratives, eliminar duplicitats, agilitzar expedients, per la qual inicialment seria una administració molt més senzilla i eficient. Què ens preocupen els comerciants? La preocupació no és que aquesta llei elimini directament ESPECMA que existeix, sinó que si acceleram i simplificam determinats procediments comercials, se podria reduir en pràctica la capacitat de control sobre els grans establiments i els seus efectes sobre el comerç de proximitat. La llei aquesta, la 4/2026, modifica la normativa comercial balear, que està incluïda dins la llei del 11/2014 de comerç. Què ens preocupa? Pues que aquesta simplificació, la simplificació dels tràmits, no deu significar eliminar els estudis i els controls que garantissen un creixement comercial equilibrat. Això és el que ens preocupa. Per això és el que reclamam, que aquesta agilitat de l'administració, que ens pareix supernecessari, no suposi desregular ni reduir les garanties de protecció del comerç de proximitat. Això és el nostre problema, o és la nostra preocupació.
0: Clar, perquè deix que amb aquesta llei afecta directament el procediment d'aprovació dels projectes. Què podria passar, per exemple? Que una gran superfície s'agafés la llei de manera literal i fes el que volgués. És d'això, del que passeu pena?
1: A veure, el punt que nosaltres pensam que seria més problemàtic seria que s'autoritzessin ampliacions de grans establiments comercials sense que ells incrementin la seva superfície edificada, que seria una fórmula per poder eludir part d'aquests controls previstos en la planificació sectorial vigent. És a dir, imagina't que una gran superfície té zona que no és de venda, sinó que és d'almacenatge, de la part de magatzems, i utilitzar part d'aquesta part que utilitzen per magatzem, convertir-la més en venda. Per la qual tu el que estàs fent és ampliar sense incrementar superfície.
0: Se m'acut també, per exemple, ara estic pensant en una gran superfície en concret, no direm el nom, que té passadissos molt amples a l'hora d'entrar abans en el supermercat. Per exemple, que aquests passadissos se convertissin en franquícies, per exemple, no?
1: És
0: això.
1: Això, per exemple,
0: això
1: sí.
0: en aquest moment seria factible, tal i com està la llei?
1: Això és el que demanam, és que no ho sabem. Nosaltres el que demanam és això, és la seguretat jurídica de que això no pugui passar. Que les regles siguin públiques i iguals per tots, que sapiguem que és el que estem fent feina. És la nostra preocupació, és l'únic que demanem. Perquè la llei, per simplificar la part burocràtica, la part administrativa, tothom sap que és supernecessari, que empleem un munt de temps, un munt de tràmits, i que en el final és una pèrdua de temps i se dupliquen feines que no tenen sentit. Però aquesta part de protecció que ens dona ESPECMA, nosaltres el que demanem és que no se toqui per res ESPECMA, que en aquest moment és el que fa l'equilibri de lo que necessiten realment a Mallorca.
0: ESPECMA, recordem, és el pla de director d'equipaments comercials de Mallorca.
1: Està director sectorial d'equipaments comercials de Mallorca,
0: que
1: sí.
0: Que és a Bon Saferra, a FEDECO, també. Voleu saber quines seran les mesures compensatòries. Què signifiquen mesures compensatòries? Ara què vos referiu, per aquell que no ho sap?
1: Clar, és que nosaltres necessitem saber més de tot el que és aquesta llei. L'hem d'estudiar un poc més perquè, en el final, ens creem moltes dubtes i, com sabeu, una coma dins una frase canvia completament el significat de la frase.
0: Completament.
1: Per la qual, en el final, el que necessitem és això, saber en quines regles estem jugant per saber com hem de poder seguir fent feina. Només demanem això, és que és molt, molt, molt, molt simple, és dir, una seguretat jurídica i que tot sigui molt transparent per poder saber cap on tenim que seguir. Perquè nosaltres, ESPECMA, per nosaltres és la llibre, és com és la nostra Bíblia, vull dir.
0: Exacte.
1: Necessitant defensar ESPECMA, creiem que és super equitatiu, que defensa el que el territori de Mallorca realment necessita, i en aquests moments que s'estan protegint tantes coses com no l'entrada de cotxes, com volem que Mallorca estigui protegida, pues, quina forma més autèntica i real, i que damunt la tenim, que s'ESPECMA, de protegir el que és comerç de proximitat.
0: Clar. Valtros, també el que parlàvem és que si féssim enrere, en el mes de maig, vos vareu reunir la conselleria, vos varen garantir que se respetaria ESPECMA. Què ha canviat des maig a ara? Per què ara vos preocupeu? Que és que hi ha hagut moviments estranys a grans superfícies. Per què ara de cop...
1: No, a veure, realment sempre t'has d'estar preocupant.
0: Ja, bueno,
1: perquè
0: bé,
1: cada
0: sí.
1: Vegada que se modifica, que ja se modifica una llei o apareix una llei nova, hem de llegir entre línies. Nosaltres, a part que ens van seure amb ells i varen defensar, és que, clar, que nosaltres defensam que se creï una llei, que hi hagi menys burocràcia, que sigui més àgil, que se redueixin les càrregues administratives, que la relació sigui més fàcil entre els ciutadans, les empreses i l'administració, per supost, però seguim insistint en que se respeti ESPECMA. És a dir, és el mateix que varen demanar en aquells moments. Ens varen dir que sí, però volem veure... tenir la seguretat completa de que realment se respetaran les regles, les normes i el que és bueno, ESPECMA.
0: Jo quan he començat he dit demaneu a les institucions perquè, clar, pel maig vos vareu reunir amb el govern. Ara li demaneu aquesta clarificació en el Consell. Però, que jo sàpiga, els planejaments urbanístics són municipals. És a dir, hi ha totes les administracions...
1: ESPECMA
0: depèn del Consell. Del Consell, d'acord.
1: Sí.
0: Però, per exemple, les llicències sí que els atorguen als ajuntaments, no? És així.
1: Però han d'estar basades en unes normes o les demanen uns estudis que permeteixen el que ESPECMA regeix. És a dir, ESPECMA s'ha d'aplicar també a tots el que són els pobles, a tot el que són... i en moltes ocasions no s'està aplicant encara.
0: Ja
1: se va donar un terme de X anys perquè se pogués aplicar i a dia d'avui encara hi ha zones en què no s'aplica ESPECMA. És a dir, el primer que s'ha de fer antes que canviar lleis és intentar que s'apliqui ESPECMA.
0: D'acord.
1: Aquesta ordenació territorial.
0: Clar, els ajuntaments no poden fer les seves... tot ha de passar per ESPECMA, que és el pla director d'equipaments comercials. També te volia demanar, ja que estem parlant, sí. Mira, d'aquí una estona parlarem amb en Pepe Tirado de Acotur per una qüestió de falta de mà d'obra a l'hostaleria, però ja que estem, començar posant Turiquensó sobre el setembre, te volíem demanar, perquè a ell també li demanarem sobre temes de falta de personal, sí. Com valoreu vosaltres l'estiu, ja que estem en el setembre? Perquè, per exemple, de Caixa Restauració diuen que malament hi ha hagut tant de turistes, hi ha hagut molt poca despesa, que no s'ha notat que estan tenint les caixes. Vosaltres, des de FEDECO, quina valoració feis d'aquest juliol i agost, en teoria, amb tant de turisme? Perquè a CAEP Restauració varen dir no comprenem com pot ser que hi hagi tant de turista i que nosaltres estiguem fent menys caixa que altres anys. A FEDECO, com ho vau dir? Perquè, clar, per exemple, les rebaixes varen començar més tard, per no acabar la temporada tan prest... Mm-hmm. Quin balanç podríem fer d'aquest juliol i agost? Esteu d'acord amb això que diuen a Caer Restauració? Què opineu?
1: Vale. A veure, es veu que hi ha hagut més turistes, segur, però això no significa que el gasto l'hagin fet en el comerç de proximitat. És a dir, els turistes ve amb una quantitat de dobbers determinat, que el gasta principalment en el que és l'avion i on si va a un hotel o va a una casa, o és a dir, ho gasta principalment amb això, perquè tot en el final ha tingut un increment de costos.
0: Clar.
1: Aquest dobbers que dus turista no significa que vagin directament en el comerç de proximitat, perquè si tu gastes més amb altres coses que les necessites per arribar a Silla, per exemple, gastaràs menys en comprar coses en el nostre comerç. Nosaltres seguim sobrevisquent i és vera que no s'ha vist la quantitat de gent en el que s'ha pogut comprar.
0: Clar. És a dir...
1: Això és cert.
0: No heu vist una correlació.
1: No, i a més, aunque mos hagin comprat més, al final el que nosaltres hem de pensar és quin benefici com a comerciants han tingut. Tots els nostres costos han augmentat també.
0: Clar.
1: És a dir, el llum és més que... I si ho miram per ràtios, en el final... Aunque t'hagin comprat més, com que també t'ha costat més i has gastat més, el resultat final no és el que tu dius de quantitat de gent que va passejant pel carrer o que entra dins una tenda.
0: Clar.
1: Això és el que passa.
0: Bueno, tornant a l'espegma, a Federico sí. Demana claretat i...
1: Efectivament.
0: I que tothom... Simplement seguretat jurídica, no? Que les regles siguin clares iguals
1: seguretat
0: per tots.
1: Jurídica.
0: Joana.
1: Això seria resumen de tot, sí.
0: Joana Manresa, la presidenta de FEDECO, que és la Federació d'Associacions Empresarials de Comerç, i ara d'aquí un instant parlarem amb els comerços turístics, també del tema de falta de personal, però, en qualsevol cas, això sí, sempre aquí defensam el petit comerç, el comerç local, el comerç de proximitat, perquè les grans superfícies també tenen dret a existir, però com a, que no són tan nostrades. Joana Manresa, bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'm-vos. Gràcies, Joana.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
0: Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem precisament d'una idea que han tingut els comerciants, però de serveis turístics, de fer servir hotels, bars i restaurants que tanquen en hivern com a acadèmies, entre cometes, per futurs treballadors. És una idea que com a mínim hem d'escoltar perquè sembla condreta. No ho mogueu.

0: El dia Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda Divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Goes Out, un llum que mai s'apagarà. La setmana passada parlàvem de Manchester amb en Xavi Oliver. Ben tornat, com estàs?
1: Jaume Noguera, molt bé, molt bé. I tu què?
0: Beníssim, perquè ja saps que és divendres. Sí. Si vens aquí, és que vol dir que mos ho passarem bé aquest quartet d'hora, viatjant i amb bona música, i perquè divendres també.
1: Exacte, Xavi. Divendres. Tancant la setmana, ja ho sabeu, aquí al Dia Mallorca, el Manco viatjant un poc, musicalment, amb sons, amb música, amb son de carrers. Avui posam soïda i els peus a Nàpols. Efectivament, avui anem a Nàpols, ciutats que se poden visitar de manera ordenada. I Nàpols no és precisament una d'aquestes, perquè n'hi ha d'altres com a Nàpols que t'absorbeix. No una ciutat que simplement miris, sinó que t'aixerra, t'acanta, crida, fa riure, discuteix. I si pot, també dona de menjar. Ja, menjar a raó. Nàpols és el gran cor del sud d'Itàlia.
2: Lei è napoletana verace, quindi originale proprio.
3: Io ho 70 anni, vedi?
2: No.
3: 71 a febbraio.
2: Lei ha 70 anni?
3: 71.
2: Io avrei detto
3: 71.
2: Avrei detto 45.
3: Sì, guardi. L'aria di Napoli fa bene.
2: Ah, sì?
3: Ti piace del video?
2: Quanto è importante parlare napoletano per un napoletano?
4: In passato non lo era tanto. Era visto come una lingua un po' da dimenticare. Invece adesso c'è una grande riscoperta, no, delle tradizioni. Il napoletano è una cosa fina.
1: Molt bé, Nàpols, amè, té prop de 900.000 abitants.
2: Wow.
1: Això en el municipi. Però, clar, la seva àrea metropolitana n'hi ha d'haver 3 milions. És una ciutat enorme, densa, popular, mediterrània, caòtica, molt viva, i sobretot és una ciutat amb personalitat, una personalitat tan forta que sembla un país dins d'Itàlia. He estat mai a Nàpols.
0: No, a Nàpols, no, la meva dona sí, i en Xisco Nadal hi va estar fa poc, i diuen que això, que és un país dins d'Itàlia, efectivament, que sembla una altra cosa, sí, sí.
1: Exacte, bueno, és que són molt seus, la manera de ser, de moure's, de menjar, una manera de creure, de viure, per exemple, sa fe, una manera també de riure, de cantar i de parlar, també. I si hi ha una música que tothom associa a Nàpols, és la cançó napolitana.

0: Sentíem aquest O Sole Mio, en aquest cas interpretada per Pavarotti. Pavarotti. O Sole Mio és probablement una de les cançons més conegudes del món, i la gent coneix aquesta cançó, tot i no haver trepitjat mai Itàlia. Ha fet voltes arreu del món, està encantada per tenors, per cantants populars, per turistes, artistes, de tot tipus. I té una cosa molt clara. El sol, l'amor, la veu oberta, mediterrani... Però, clar, la cançó napolitana no és només postal, sinó que no és només un home que canta davant la mà. És molt més que tot això, i avui en parlem.
1: Exacte. De, per cert, Elvis va fer una versió de O Sole Mio titulat It's Now or Never. És una versió de O Sole Mio, si, per si mai no havíeu caigut. It's Now or Never d'en Elvis és O Sole Mio. Escoltau això, escoltau un Luciano, mireu això, quina meravella.

0: Starfront està davant teu. És que és cert, la cançó napolitana no és només romanticisme, és una tradició que neix d'una ciutat popular plena de contrastos, de carrer, de venedors, de famílies, de barris amb molta gent, d'emigració, de pobresa també, però també d'orgull.
1: Exactament, i parla precisament d'amor, parla d'enyorança, parla de gelosies, de mares, a mariners, gent que parteix, de gent que espera, gent que encalça, gent que no té gaire, però canta molt. I això és molt important, perquè Nàpols ha convertit la vida de carrer en música.

0: diferència entre el nord industrial, més ric, i el sud, amb més pobresa, més emigració i manco d'oportunitats.
1: Per cert, estem escoltant Prim Martini. Una nota a Nàpoli. Se cantant a China Forbes i tot el grup. Altament recomanable, Prim Martini. Semblen de Monte Carlo o de Niça. I són de Portland, d'Oregon. Increïble. Pink Martini, un grup molt recomanable. Però no me continua a Nàpols amb aquesta música. La vida, mi amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó La vida mia. Aquesta que l'han cantat a tota l'escola de Nàpols.
0: Home, si ho fas cantar en italià és més complicat.
1: Home, aquesta, la ciutat de Nàpols, la presó de Nàpols. Nàpols és una de les ciutats que millor expliquen aquesta ferida de la qual parlàvem. És una ciutat brillant però ferida en el mateix temps, amb una cultura riquíssima però també amb problemes històrics de feina, de desigualtat, d'habitatge, de serveis públics i també d'economia informal.
0: Sí. Exacte, per dir-ho de qualque manera, una economia informal. Però això es nota molt, com dèiem, en el món musical, perquè la música napolitana moltes de vegades té aquesta mescla llum i per alhora pena, és a dir, broma i drama i festa i nostàlgia.

0: Molt bé, funiculà, en Jaume ara cantava amb una cara d'il·lusió.
1: Bé, és perquè m'ho fa el vent, tu, Xavi.
0: Bueno, és una altra cançó napolitana famosíssima, va néixer vinculada al funicular del Vesuvi, i té aquesta energia alegre, gairebé publicitària, d'una ciutat que també sap, se'n sap enriure, d'ella mateixa. Nàpols viu al costat del Vesuvi, i això ja diu molt. És una ciutat amb un volcà, al fons, que té una relació molt especial amb la vida, perquè hi ha bellesa, però també hi ha perill, hi ha paisatge, però també una consciència concreta, que per ventura mai no entendrem aquí, i és que en qualsevol moment...
1: Clar.
0: I el Vesuvi també té la seva llegenda. Una de les més velles és la del Lacrima Christi, el vi de les llàgrimes de Crist. I això explica la tradició que, quan Déu va mirar el golf de Nàpols, va quedar commogut per la seva bellesa. Aquella mà blava, la badia, les illes al fons, el volcà vigilant la ciutat, tot plegat, semblava un tros de paradís caigut de la terra. Però també, clar, conta la llegenda que aquell paisatge que era tan vell ho era perquè el dimoni havia entrat a robar i se'n va endur un bossi de cel. I quan Déu va veure aquell tros de cel arrabassat, va plorar. I allà, on van caure les llàgrimes, damunt les terres volcàniques del Vesuvi, varen néixer vinyes i s'hi varen alçar. I d'aquelles vinyes en sortí un vi famós, el Lacrima Christi, que literalment són les llàgrimes de Crist. I a més té sentit simbòlic, perquè el Vesuvi és una amenaça, això és vera, però és el volcà que va destruir Pompeia i Herculà, però al mateix temps les seves terres volcàniques són fèrtils, donen vinya, donen vida, donen gust, com si Nàpols hagués après a viure amb el perill de vora.
1: Quina llegenda més maca.
0: És una llegenda, bé.
1: Que maco, eh?
0: Les llàgrimes de Crist, però, bueno...
1: El dimoni volia robar un tros de cel. Que maco, per favor.
0: Sí, sí, bueno, si Nàpols és qualque cosa, és carrer. Jaume, si xerrem de carrer, hem de xerrar del centre històric. El centre històric de Nàpols és patrimoni mundial de la UNESCO des del 1995. És un laberint de carrers estrets, esglésies, palaus, tallers, motos, veus, balcons, altars, robes, tesoro, cafè i gent que fa vida al carrer. Ai, menjar, menjar-reu. Aquí podem posar una cançó que no és només napolitana de postal, sinó que és emocionalment napolitana. Tu, si na cosa grande.

0: Que gran, Domenico Modugno. Era de Puglia, però aquesta cançó napolità mostra una cosa molt important. El napolità ha estat una llengua musical a tota Itàlia.
1: Exactament, i molts artistes han volgut cantar napolità perquè té una força expressiva enorme. I el napolità no és només un accent graciós per alguns, és una llengua amb història, literatura, teatre, cançó, i quan sona en música té una cosa

0: directe, com a molt sentimental.
1: Sembla que com que el napolità ja vengui cantat, no?
0: Sí, té una musical. Sí, una musicalitat pròpia, i això ajuda també a entendre per què Nàpols ha donat tantes cançons populars i perquè la llengua ja deu un ritme de dins.

0: que m'agrada. Renato Carosone és una figura perfecta per entendre el Nàpols més divertit, més irònic i més internacional, sí.
1: Exactament. És una cançó molt divertida, però també molt social, d'aquest país que després... Bé, parla d'un país, efectivament, que després de la guerra mira cap a Amèrica com a símbol de modernitat, de consum i de futurs. Però Nàpols també té ombres, i aquestes ombres no se poden ignorar. És una ciutat amb problemes socials importants, eh? Atur, precarietat, desigualtat, barriades perifèriques, molt castigades, i la presència històrica de la Camorra, eh? La criminalitat, sí, organitzada napolitana.
0: Sí.
1: Però aquí hem d'anar amb alerta, perquè Nàpols, naturalment i evidentment, no és només la Camorra, és molt més que això, i de vegades des de fora s'ha reduït a tòpics.
0: Ja. Yeah.
1: Caos, màfia, brutor, renou... Però clar, això és injust, perquè... Nàpols també té molta solidaritat entre veïnats, i de fet això ho han reivindicat històricament, aquest teatre, les universitats, artesania, música, cuina, intel·ligència popular, cultura popular, i també una capacitat extraordinària de sobreviure.
0: Per així tot, Nàpols és una ciutat molt estigmatitzada per tot això que deies, sí.
1: Exactament, però com a resposta que hi trobam? I torna a ser?
0: La música, no?
1: Efectivament. I aquí entra Pino Daniele. Pino Daniele, que xerra no de Nàpols com a postal turística, sinó que es parla d'aquests colors, d'aquestes ombres, d'aquestes alegries, també de sa por que hi ha. És una ciutat de sol i problemes, de bellesa i també de contradicció. I si parlen de Nàpols, han de xerrar també de futbol, i si xerran de futbol a Nàpols,
0: clar,
1: han de xerrar...
0: D'una figura pràcticament religiosa, eh? Una religió, l'Iglesia Maradoniana, Diego Armando Maradona, sí, senyor.
2: Todos los domingos eran 100.000 personas. Nosotros tocamos el cielo con las manos cuando le ganamos a la Juve 1-0, gol mío, de tiro libre a Tacón y por arriba de la barrera. En Nápoles te decían, ganémosle a la Juve, al Milan, al Inter. Pero después ya querían más, querían el campeonato, querían Copa UEFA, querían Champions, ya... Nos acostumbramos mal.
1: Exactament. Maradona va arribar a Nàpols als anys 80 i va donar a la ciutat una autoestima brutal. Va fer guanyar el Nàpoli, el va convertir en una ciutat del sud. Moltes vegades mirada amb menyspreu pel nord, això sí, a la capital futbolística d'Itàlia. Això era Nàpols, amb Diego Armando Maradona. Per això el Nàpols de Maradona no és només... No és Maradona per a Nàpols, només no. Un exjugador. És un sant laic, ho deia en Jaume. Era el seu rostre a murals, altars, carrers, botigues. Els va fer reviure, varen revifar, varen reviscolar. Varen conèixer món. El món els va conèixer. És una ciutat tan religiosa i teatral. Maradona encaixava perfectament. Era geni, era pecat, era miracle. I era també tragèdia, Diego Armando Maradona. I si vols saber com sona Nàpols avui, ara
0: com
1: sentim
0: sona?
1: Música. Que bona que...
0: Qualque cosa d'avui en dia,
1: exacte.
0: Sí.
1: Exacte. Ara sentirem, jo els coneixia... Geolier,
0: man.
1: I la cançó és IPMTUPT. Què vol dir això?
0: Ni idea.
1: Ja ho sentirem.

0: Bueno, Nàpols sona rap, cantautors, hi ha música popular moderna, neomelòdica, electrònica, bandes alternatives... Les barriades continuen produint veus noves, perquè Nàpols continua sent una ciutat jove, intensa, desigual. I aquí hi ha una dada sociològica important, i és que Campània, per exemple, és una de les regions italianes amb més percentatge de joves que ni estudien ni fan feina, d'acord? I això vol dir que per a molts joves la música, el futbol, les xarxes o la creativitat alternativa no són només entreteniment, sinó que poden també ser una sortida, una manera de construir identitat, una oportunitat, o com a mínim una veu. I aquí és quan entra, per exemple, en Geolier, que és aquest que sentim ara. És un exemple molt actual d'aquest Nàpols urbana, i si veiem els videoclips volem allà tot ple de cotxes tonetjats i totes aquestes històries que són fantàstiques. I aquesta cançó acumula ni més ni manco que 100 milions de visites a YouTube, que se diu Ràpid.
1: I bueno, a més, canta amb napolità, sí, i arriba molt lluny, igual que amb Bad Bunny, que és de Puerto Rico, i no amaga el seu accent.
0: Exactament. I de Jaume, amb el teu permís tornarem a l'estudi.
1: Quina meravella. Qui pot un moment, Xavi. Gràcies per dur-me a Nàpols avui amb aquest viatge musical.
0: Gràcies a tu, Jaume.
1: M'agrada molt, per sempre, per les cançons que cantam entre tu i jo. Xavi Oliver, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adeu. I vosaltres també. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Vos deixem les notícies i ens els esports. Salut.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, demanarà formalment més informació a l'executiu estatal sobre els informes que va citar el president Pedro Sánchez, en els quals s'alertava d'un increment d'arribada de migrants cap a les Balears.
4: De les paraules de Sánchez, Proens dedueix que li va ocultar informació durant la trobada que varen mantenir dia 29 de juliol a Palma. Els informes, segons Sánchez, són previs a dia 30 de juliol. Proens ha reconegut sorpresa i profunda preocupació i, a banda dels informes, també ha demanat informació sobre les mesures que ha pres el govern central.
5: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
3: És una de les qüestions que marquen l'actualitat d'aquest divendres. L'altra la tenim a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'està celebrant en aquests moments a Madrid. Idò, el PSIP ha acusat el govern de no voler negociar amb l'Estat les millores financeres per les illes. La candidata del PSIP a la presidència de l'executiu i també actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que davant la immobilitat, ha dit, de l'equip de Marga Proens, la seva formació plantejarà dues qüestions per incloure-les en el document que avui es vota.
4: Per una banda, un fons específic per pal·liar els desavantatges de la territori extrapeninsular i, per l'altra, una compensació per les externalitats negatives del turisme massiu.
6: Un govern de les Illes Balears, que jo vull dir, que no s'ha assegut a negociar amb el govern d'Espanya, que no ha fet cap intent, que no s'ha assegut amb la societat de les Illes Balears ni amb els partits polítics per negociar les seves al·legacions a la proposta de sistema de finançament autonòmic i mos hem enterat tots pels diaris.
4: Les Balears, però, de moment mantenen el seu vot en contra del nou sistema de finançament. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagi participat en res.
7: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients, i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
3: I acabem la intensa crònica política d'aquest divendres parlant de Més per Mallorca, perquè ha denunciat el que han qualificat de veto vergonyós del govern de l'Estat a la tramitació parlamentària de la proposició de llei de cogestió aeroportuària de les Balears, presentada al Congrés pel diputat Vicenç Vidal.
4: Més assegura que l'executiu espanyol ha aturat la iniciativa davant d'un possible impacte sobre els comptes públics que, segons els ecosobiranistes, és futur i hipotètic.
8: La llei no fa cap referència les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena, i no entenem, perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
4: Ara demanen que es doni el vistiplau a la tramitació de la iniciativa en la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
3: I un apunt més, en aquest cas, una decisió del Consell de Govern perquè tots els treballadors de la Fundació Sestal corran un complement de perillositat a partir d'aquest mes. A més, en la pròxima nòmina també rebran en un sol pagament la retroactivitat de 2025. En salt, complements establerts per cada lloc de feina en funció de la intensitat, la freqüència i la continuïtat de l'exposició al risc. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedeu en la crònica esportiva a IB3.
2: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 4 de setembre. Bon dia. Enric Mas li va treure ahir 27 segons a Roglic i és encara més líder de la Vuelta. Amb Lluís Fortes, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. Enric Mas afronta un cap de setmana decisiu en el seu objectiu de conquerir la Vuelta. El ciclista mallorquí del Movistar afronta avui una jornada, podríem dir, de mitja muntanya abans de la gran etapa de demà amb un altre final en alt. Ara mateix, Enric Mas té un avantatge d'un minut i 45 segons respecte al segon classificat de la Vuelta, Roglic. Això deia l'artenanc ahir, una vegada acabada aquesta gran etapa.
1: Lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo superpositivo. Yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
0: Ja tenim en marxa aquesta 13a etapa de la Vuelta, tot d'una en parlant, però també en el món del futbol aquesta cap de setmana han d'estar pendents del Mallorca, que juga demà a les 9 del vespre al camp de l'Eldense, el conjunt mallorquinista que vol sumar els primers 3 punts de la temporada com a visitant. Luis García ha dit això a la prèvia d'aquest partit de demà.
2: Ser muy competitivos, tenemos que tener muchísimo respeto por un rival que ha hecho muy bien las cosas en el último año, ascendiendo en una categoría muy difícil y donde en su campo se encuentran muy cómodos. Con lo cual, nosotros tenemos que ser conscientes del partido que nos vamos a encontrar.
0: L'Eldense, el rival, arriba a la cita de demà en posicions de descens. Només ha sumat un punt en el que duim de temporada amb un empat i dues derrotes. I demà també, a Primera Federació, juga la U d'Eivissa. Primer partit de la temporada a Can Misses. Ha d'aconseguir el conjunt eivissenc la primera victòria de la temporada en un partit que començarà a les 6 del capvespre. El rival serà el Rayo Majadahonda. Raúl Llona és el tècnic de la U d'Eivissa.
3: Pues ahí tenemos el reto por delante de intentar que con lo que vean del equipo, con lo que transmitamos del equipo, con los objetivos, resultados que vayamos haciendo, pues que la gente se vaya incorporando, ¿no? Y que en vez de 1.900, pues que vayamos sumando, hasta poder ver pues el estadio lleno, que es lo que la situación que nos gustaría, ¿no?
0: Se nota que ja ha començat el mes de setembre perquè ja arriben les competicions. També demà tenim futbol sala. A la 1:30, el Palma Futsal juga la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau a Barcelona contra el Pozo Murcia, un partit que podeu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de la 1:05, el Palma, que té l'oportunitat de guanyar el seu primer títol nacional. És el president del club, José Tirado.
4: Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
0: Molta sort al Palma Futsal en aquest debut a la competició de la Supercopa i també han d'estar pendents avui del bàsquet perquè debuta la selecció espanyola en el Mundial. Ho farà quan falti un quart per les 6 amb dues jugadores balears, Elena Puello i també Alba Torrents. Avui el combinat espanyol que debutarà contra la selecció d'Alemanya. Miguel Méndez és el tècnic del combinat nacional.
5: Esto es un mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre es un jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo.
0: I també en el món del bàsquet avui tenim una jornada interessant a Vintalfa. Es disputa una nova edició del torneig Ciutat de Mahó. El bàsquet Menorca estrena el calendari de la pretemporada contra un rival d'Eurolliga com és el París Basketball. Javi Zamora és el tècnic del conjunt menorquí.
6: La foto de este inicio, ¿no? No es la que nos gustaría, pero es la que tenemos. Construir las bases del equipo y tratando, por supuesto, de que nos sirva y que sea un buen estímulo para esta preparación. Es uno de los proyectos más potentes de Europa. Vamos a ver jugadores que han estado en NBA, primer nivel de un equipo de Euroliga.
0: Cita important a Vintalfa, aquest Menorca Bàsquet París, un partit que començarà a les 8 del vespre. 1:10. Avui de començar amb aquesta darrera edició de la setmana d'Esport 3 a IB3 Ràdio. Com sempre, més que mai pendents de la vuelta del ciclisme. Avui es disputa, ja està en marxa, la 13a etapa. Avui una etapa de mitja muntanya després de l'etapa que vàrem viure ahir. Una gran exhibició, una més, d'en Enric Mas en aquesta edició de la vuelta. El ciclista mallorquí que li va poder treure 27 segones més en en Roglic. Ara mateix té una diferència d'un minut i 45 segons respecte al segon classificat. Anem a cercar reaccions, anàlisi d'aquesta gran vuelta d'en Enric, però abans de res anem a escoltar ràpidament el que deia el ciclista d'Artà una vegada acabada l'etapa d'ahir.
1: Más que la actuación mía ha sido la percepción del equipo. Eso es el resumen de hoy, la verdad. No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo, repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta. Es positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca suficiente. A lo mejor me veíais muy bien, pero iba muerto. Los últimos metros se me han hecho larguísimos y yo creo que es donde me han recortado un poco de tiempo ellos, ahí en los últimos metros. Yo creo que hasta no he visto la repetición, la verdad, pero estoy seguro que con el final que tiene Primoz ahí me ha quitado esos 15-20 segundos que llevaba anteriormente.
0: Se'l veu content, alegre, en Enric Mas. Esperem que li vagi tot molt bé a l'etapa d'avui. Nosaltres ho veiem a prop, ho veiem possible, som optimistes, els aficionats, el que m'agrada el ciclisme. Anem a saber també com ho veuen els experts, no? Tenim comunicació amb Miquel Zamora, l'exciclista mallorquí. Miquel, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bé, nosaltres ho veiem bé. Pot ser aquest any. No sé tu com veus en Enric i com veus aquesta edició d'una vuelta que mos fa gaudir moltíssim a zero baixes, eh?
7: En Enric, ja, és veritat que el veig canviat i el veig molt bé. Fa unes actuacions, fa unes etapes, ja no per lo fort que està, sinó la manera de competir que fa. És diferent abans, ataca, no se gira i sempre se'n va cap abans.
0: Ja ho va demostrar el Bartolo amb en Pogacar en competició, també ho va demostrar ahir amb en Roglic en aquesta arribada en alt. Se'l veu fort i se'l veu, no sé, damunt el paper i també a la muntanya superior en en Roglic.
7: Sí. Vull dir, ara, a hores d'ara, Enric és el màxim candidat a guanyar en aquesta volta. El que passa és que no mos poden confiar mai d'en Roglic, com d'ell, perquè en Roglic tanca a guanyar la volta i en Roglic té una crono de 32 quilòmetres que és favorable a ell. En teoria. Uh-huh. Aquesta distància que dona Enric en temps, jo encara no me'n fiaria.
0: Encara queden arribades en alt, però sense cap dubte l'etapa més perillosa de muntar el paper d'aquesta contrarrellotge. Trobes que aquest minut 45 segons, si s'arribés així en aquesta crono, serien suficients, poden ser suficients o no?
7: Ara, poden ser suficients perquè encara queden etapes després per fer mal. Aquesta etapa de faltant 3 dies i faltant 2 dies, sí. Són dues etapes molt, molt dures, sobretot la del dissabte, una etapa molt dura, que cal, segur que en Enric els tornaria a treure temps. Però per sortir de vermell després de la crono, no me'n fio encara.
0: Encara trobes que és una miqueta justa, no? Aquest minut 45 segons.
7: Sí, vull dir que en Enric també és veritat que la primera etapa, la crono, va fer una molt bona crono. Vull dir que en Enric estava molt bé, està per guanyar, com dic, i és complicat ara assegurar que en Enric en la crono ja encara seguirà davant en en Primoz. Vull dir que no és de fiar. Un minut 40 amb en Primoz és un corredor que no és de fiar. Vull dir, en Primoz ja va tenir una mala circumstància amb en Pogacar en el Tour, que es pensava que ja el tenia guanyat en la crono i és veritat que després ho va passar malament.
0: Sí, veurem què passa en aquesta crono, hem d'anar alerta, hem d'anar amb bones, perquè en Roglic és molt perillós. Clar, en Enric està molt bé, però tot sol no pot guanyar. Com veus el seu equip, en Movistar? El veus també en la mateixa línia que en Enric? Podem estar tranquils?
7: Ahir, la veritat, que li va sortir una etapa molt bona. El que passa és que jo al principi dubtava un poc de l'equip, la veritat, que no entenia la tàctica que feien. que sí, que els dos que varen tirar cap davant era molt bona, la base que també varen fer feina i estem molt cansats sort de donar una mà a Enric. Però bé, vull dir que jo confio en l'equip, ho té complicat, perquè no té un equip poderós, com per exemple des de Caldon, sí. I veure si realment quasi, com jo crec, quasi no ha de més d'aquest equip.
0: Ai, Déu meu, queden 10 dies. El Miquel, seran de passar pena, o no?
7: Bueno, jo crec que passa més
0: de gaudir, vull veure, però vull dir, però clar, després de nosaltres quan vull per la televisió, no ho sé.
7: L'avantatge sempre és bona. Sí, sí. I n'Enric és molt ambiciós.
0: Segur que sí, segur que anirà bé. Miquel, gràcies i veurem què passa en aquests pròxims dies. Estem en contacte.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, que vagi molt bé. Miquel de Zamora, ciclista mallorquí, que valora i analitza aquesta gran volta d'en Enric i també el que queda per endavant, perquè hi ha etapes molt, però que molt complicades. Més anàlisi, més valoracions d'aquesta gran volta, d'aquest gran paper d'en Enric. Volem saludar a l'expresident de la Federació Balear de Ciclisme i també gran expert d'aquest món de la bicicleta, com és en Fernando Gilet. Fernando, com estàs? Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com gaudim d'aquesta edició de la Vuelta i esperem que duri?
8: Sí, jo crec que tots els mallorquins estem vivint un moment únic, perquè realment mai havíem tingut un líder potencial i en tota la realitat de saber que té moltes possibilitats en Enric Mas de guanyar la Vuelta a Espanya.
0: Ho va demostrar en el Bartolo amb en Pogacar, després aquesta caiguda del líder va fer que en Enric se posés el mallot vermell, però a partir d'aquí Enric ha demostrat que es troba en un nivell extraordinari, ho va tornar a fer ahir, tenia una bona papereta, etapa amb arribada en alt, i fins i tot va ser capaç de treure-li més segons en Roglic. Arriba molt bé, no?
8: Sí, tu ho has dit, aquest Monte Bartolo jo crec que va ser un punt d'inflexió a lo que era... Bueno, aquest punt psicològic, no?, de veure que és capaç. Molt pocs corredors poden dir que han superat en Pogacar,
0: sí,
8: arribant a una cota. O sigui, de manera que aquí va ser el punt d'inflexió. Després, ciclisme, jo sempre dic que perquè guanyi un ha de veure un segon, no? I en aquest cas, pues, Enric, al llarg de la seva trajectòria, ha demostrat una constància. Sempre està entre els millors. És molt complicat, dur més de 8 anys entre els millors. Uh-huh. I en aquest cas... Pues ha succeït que en Pogacar, bueno, pues per un accident, va haver d'abandonar i aquí ens trobam a un Enric ja completament consolidat i a la vegada cada dia més fort. Jo crec que també la seva planificació ara, donar totes aquestes circumstàncies, dona fruit, i va fer un giro discret, va anar competint a la Vuelta a Burgos i ara... Per jo particularment, veient els seus rivals, en Primo Roglic, en Félix Gall, en Matei Carapaz, que és un corredor també delicat i important de seguir-lo, és el corredor que té les cames més fresques. I això, pues, és molt positiu. Només veig l'entrebanc de la contrarrellotge de Jerez, però, vist el que estem veient en aquests dies, Enric Mas, estic segur que no farà una dolenta contrarrellotge.
0: T'anava a demanar, clar, és, parlar una miqueta de futurologia i de comptar minuts i segons per la contrarrellotge, que no ho poden fer, però trobes que aquest minut 45 segons li podria ser suficient en Enric Mas en cas que en Roglic faci una gran contrarrellotge? O hauria de mirar demà, per exemple, que hi tornava una arribada en alt, de treure una miqueta més?
8: Tot el que pugui treure és molt positiu. Jo no vaig en Primo Roglic... Primo Roglic de fa uns anys. No el veig. I n'Enric Mas són 34 quilòmetres de contrarrellotge. Tampoc és una contrarrellotge molt llarga. I estiguin de líder, jo veig molta diferència.
0: Ets optimista amb aquest 45, si no el pujas una miqueta més.
8: Som optimista perquè no veig en Primo Roglic com fa un parell d'anys i veig molt bé Enric. I això també ho hem de valorar. El veig molt ben Enric, el veig de carrera, i sempre quan no passi res, pues, jo crec que en aquests moments aquesta contrarrellotge de cada any i després la darrera etapa. La darrera etapa, la Serra de l'Aguacil, que aquí és on ell haurà de refrendar tot el que estem comentant.
0: Quina setmaneta i un parell de dies que queden, de Vuelta. Serà d'infart.
8: Sí, serà d'infart.
0: Mira que arriba ben Enric, però serà de passar pena perquè això canvia cada quilòmetre.
8: Després de veure el que vam veure ahir a Calar Alto, hem de seure cada hora baixa amb alegria i amb optimisme perquè crec que és el corredor en aquests moments més fort d'una manera indiscutible de la carrera.
0: Serà aquesta, Fernando Wout? Serà aquesta?
8: Sí, jo crec que sí. Jo crec que si s'han donat totes les circumstàncies, el món del ciclisme té això, no? Ja des d'història hem vist corredors que en un moment determinat pues, tenen la seva oportunitat. Uh-huh. Ara mateix, en Perico Delgado, que qui mos escolti i tingui ja una edat, se'n recordarà. Sí. Però en Perico Delgado va guanyar aquell Tour de França de l'any 88 i no tenia en el Lemon, no tenia en Fignon, eren corredors d'aquella època que eren els seus contrincants. Stephen Roche no estava com ha vist l'any anterior i va guanyar el Tour de França. Va guanyar el Tour de França. I això passa, ha passat, i ara en Enric, que al llarg de 8 anys, torna a repetir, ha estat entre els millors i s'ha trobat amb una generació espectacular, amb el millor corredor de la història, com és en Pogacar, amb un Primo Roglic que ha guanyat 4 voltes a Espanya. Però ell sempre s'ha mantingut. I ara, a la fi, la vida, el ciclisme, la seva constància...
0: Ha de ser, també, ha de ser. Ha d'estar allà a la segona posició. Si haguessis estat 5, no t'haguessis posat el mallot vermell. També ha de ser, clar.
8: Li premia aquesta dificultat. Li havia faltat una micona de sort en Enric. Sempre n'hi havia un que, quan ell sortia, també li sortia un altre. Sempre n'hi havia un corredor que estava a un nivell extraordinari i ell quedava segon. Bueno, a la fi en Enric veu recompensada aquesta constància, que no és fàcil avui en dia en el ciclisme professional estar 8 anys entre els millors, quan els millors diuen molts, i jo entre ells, probablement s'encerran d'una generació extraordinària ciclistes, entre les quals està Enric.
0: Sí, sí, molt bons. S'ho mereix en Enric, però això queda, 8 anys entre els millors, amb aquesta generació que ha hagut de competir també, amb aquestes lesions que ha patit darrerament, que també s'ha hagut d'esforçar molt, entrenar molt, i ho ha passat malament. Res, queden una setmaneta i poc perquè acabi la Vuelta. Fernando, si t'assembla, continuem en contacte i veurem com passa aquesta setmana en Enric.
8: Bona, Miqui.
0: Gràcies, Fernando, una ferrada molt forta. Que vagi molt bé. Adeu.
8: Gràcies.
0: Una i 22 minuts, deixant ja el ciclisme i hem de parlar de futbol. Fem una aturada ràpida per la publicitat i analitzam el partit de demà del Mallorca al camp de l'Eldense.
9: TV3 Ràdio és... Actualitat. Un estiu que canviarà les seves vides.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Homà.
12: És una provocació darrere un altre.
9: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la a prop.
9: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
15: Les entrades anticipades per a LifeX Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness i la longevidad. Reserva ja tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entrades en lifexmallorca.com.
16: IB3 dona una mà a la Fundació de Xalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
17: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
18: En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
19: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
17: I des de l'estadi Pepico Amat, Eldense, Reial Mallorca.
18: Tot amb els millors comentaristes.
20: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
17: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
21: Caramba, caramba!
18: L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
9: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Tenim un cap de setmana ben intens. Continuem Esport 3 migdia i Betres Ràdio, perquè amb el ciclisme ha deixat la bicicleta i hem de parlar de futbol, perquè demà juga el Mallorca, quarta jornada del campionat de Lliga, al camp de l'Eldense, segon desplaçament, un partit damunt el paper que s'hauria de guanyar, però veurem quina cara mostra el Mallorca de Luis García. Ahir escoltàvem el tècnic parlar d'aquest partit de demà, diu que serà molt complicat, i volem saber què en pensa també un dels nostres analistes, com és en Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia!
10: Molt bon dia.
0: Au-do, ja hi tornem a ser, com passa la setmana? Demà toca Elda, l'Eldense.
10: Bueno, jo crec que ara li venen tres partits, era bueno, Mallorca ha de posar un poquet, ha de pegar el cop damunt la taula, no? Intentar treure aquests 9 punts per veure realment en aquest final Mallorca, que tots saben que et se't sent, però bueno, saben de la dificultat que té aquesta categoria, que qualsevol te pot guanyar. De fet, hi ha equips, mira l'Almeria, que li està costant, equips com el Cádiz, partits complicats i no serà fàcil.
0: No serà fàcil, de Luis García, que espera veure o que s'aproximi una miqueta a la cara del Mallorca, a la cara que mostra l'equip a Son Moix.
10: Sí, lo seu seria això, no? Se solvent com està seguint aquí a Son Moix, que també hem de dir que també és futbol, crec que l'ha de millorar, però també és vera que la categoria aquesta és complicada. Aquí sí que la important són els punts, més que és bon joc, però sí que és vera que la imatge que va donar Granada no ha estat la que ha donat aquí a Son Moix, per tant, bé, faria Mallorca amb intentar reconduir un poquet el joc mateix que fa aquí.
0: No havíem parlat amb tu d'ençà del tancament del mercat de fitxatges. No sé, Tomàs, què t'assembla el darrer moviment, l'arribada de Guille Fernández, un altre migcampista. Quina papereta, ahir llevava un pot de ferro en Luis García, però quina papereta, molt de migcampistes i 29 futbolistes en plantilla.
10: Sí, no l'entén molt. És vera que falta un pivot defensiu, val? Perquè aquí sí que en centre esquema falta. Tenim molt de constructors, però tenim poc pique pedrers. Per tant, és vera que hi ha moltíssim de centrocampistes. No sé com ho farà, és vera que se digui molt llarga. Sí. Però no ho tindrà fàcil, perquè té jugadors importants que no podran jugar tots.
0: La lliga llarga, però també, sí que hi ha Copa, no té pinta, no ho sé, que el Mallorca arribi molt en fora, veurem, esperem que sí, però també no hi ha partits entre setmana, és jugar cada cap de setmana, tampoc és tant, no?, per futbolistes professionals.
10: No, està clar. Tu ho has dit, no se tracta de jugar dimecres, diumenge, el millor pot passar amb el cicle o el període que hi hagi un poquet de Copa del Rei, però poca cosa més. Però bé, la veritat és que el Mallorca ha apostat, són 29 fitxes, són molt de jugadors,
0: molt, sí.
10: Tu ho has comentat, són inclús massa. Per entrenar, jo no sé fins en quin punt l'entrenador està content en tenir 30 tios pràcticament entrenant.
0: Sí, sí, és així. Ja per acabar, Tomàs, t'ha agradat aquest mercat del Mallorca? Te trobes a faltar qualque reforma més a qualque posició? Te va bé així? Sobren migcampistes?
10: Bueno, sobren migcampistes, això està clar. S'ha reforçat els laterals, més o menys quan hi ha dos per puesto, centrals, se reclamava potser un central, però crec que també està servit, i a dalt té delanters, però el que me falta és gol. Segurament si Adrián Fuentes en s'estrena que va fer i en Boetza són capaços. El problema és que tenim tota la memòria de Muriqui.
0: Sí, això ja... M'ho han d'anar oblidant, ja.
10: Sí. Mira, acaba d'aterrar allà i està
0: no t'ho de marcar, aquesta moneda, sí.
10: I gols importants, per tant, jo crec que la plantilla està tancada i amb aquesta intentar lograr l'ascens a primera.
0: Gols importants, ha marcat en Morici a Champions, fins i tot per classificar el Fenerbahçe. Ja perquè parlaves de davanters, l'opció de boxar Fuentes tots dos d'inici és molt improbable.
10: Sí, de moment jo crec que és complicat. És vera que en Luis García va dir que sí, però que, bueno, que també faltaria això, que no pogués jugar amb dos davanters. Però jo crec que serà un o altre. És vera que qualque partit pot jugar sobre dues puntes, però jo crec que es dibuix el teclat.
0: Idò, veurem per què aposta Luis García. També estan pendents d'aquesta convocatòria, la primera que fa el tècnic després de tancar-se el mercat de fitxatge. Res, Tomàs, veurem si arriba la primera victòria com a visitant, perquè seria important com a favorit a l'ascens pegar un copet damunt la taula també en fora de Son Moix.
10: Anem a veure si ets la primera. De moltes.
0: Esperem que sí. Tomàs, gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
10: Adéu,
0: Tomàs. S'han tocat la una i mitja del migdia. Han de parlar de la U d'Eivissa. El Mallorca juga a les 9 al camp de l'Eldense i una miqueta abans, a les 6, també en directe per IB3 Ràdio, juga el seu primer partit a casa de la temporada, la U d'Eivissa. Raúl Medrano, bon dia.
11: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
11: Pues mira, estaria millor si haguéssim començat guanyant l'altre dia, però, sí. Però bé, amb l'Eivissa ja estem un poc ja acostumats. I
0: vens entrenat de la temporada passada, de tenir mals divendres, o no?
11: Sí, semblava més la jornada 39 de l'any passat, l'altre dia, que no pas...
0: Era un déjà vu de l'any passat, eh? Sí, sí. A més, sí que se va donar el partit, dia... no? Se va posar per darrere, després empat, després 3-2, expulsions... Va... No sé, tornàvem en el passat.
11: És una sensació constant, tu has dit, de déjà vu. A més, tenint en compte que de l'equip de l'11 que va votar la gespa d'Antequera, del camp del Maulí, només hi havia un futbolista que formés part de la plantilla l'any passat, però la vida segueix igual, malauradament. I va, l'Eivissa va cometre una altra vegada més els mateixos errors de sempre, i no ho diem nosaltres, ho no, diuen no. Mitchell-San l'altre dia, l'entrenador de Rades, que s'ha de saber competir en els duels individuals, etc etc. Gairebé la mateixa història que seguim escoltant any rere any. És cert que estem un poc negatius, però bé, la jornada és la jornada 1.
0: No. No t'ho comences així, encara queda moltíssim. Raúl també ha tancat el mercat a l'Eivissa aquest passat dimarts. T'agrada com ha quedat la plantilla?
11: Sí, potser m'ha faltat una peça més de davanter centre, una peça més ofensiva, perquè sabem, a l'Eivissa queden només amb dos puntes, que són Manu Justo i Eslava. Eslava va tenir molts de problemes de lesions la passada temporada, i veurem a veure si pot estar sempre disponible. És curiós el que ha passat aquesta setmana, ara que parles del mercat, amb el tema dels centrals, perquè l'equip, ja la direcció esportiva i l'entrenador ja havien parlat les darreres setmanes de que faltava un central. Era una obvietat, perquè només hi havia tres. El que no podíem esperar és que no arribés només un, sinó que arribessin dos. I que l'únic futbolista, abans parlava que només hi havia un jugador de la passada temporada que va sortir a titular en Tequera, que a més ho va fer, lògicament, amb el braçalet de capità, com va ser...
0: Quina sorpresa, Manu Pedre, sí, jo vaig quedar retratat quan vaig veure que deixava la UD, no ho sé.
11: Sí, efectivament, va jugar de titular l'altre dia en Tequera amb el braçalet de capità i 24 hores després estava fora de l'equip. La història de Manu Pedre, mira, si em dones 30 segons, sí, és un poc curiosa, perquè a ell ens consta, de fet, ell ho va reconèixer en una entrevista que hi ha a IB3 Ràdio setmanes després que li vaig fer jo, que Javi Lara, quan encara era director esportiu, li va dir que busqués equip, que l'Eivissa sí, no sí, comptava sí. amb ell, tot i que tenia contracte. Després hi ha el vot de Javi Lara, deixa de ser director esportiu, arriba Mitchell, de la mà de Mitchell arriba Raúl Llona, i tots dos xerren amb ell i li diuen que no, que compten amb ell, que ha de ser important a l'equip i que confien en ell. Passen les setmanes, pareix que no acaba d'agradar el rendiment que dona, tot i així, insisteixo, és titular, sí, titular a la primera jornada... I finalment surt a William demanat a Jona, després ho escoltarem aquest punt, però el que ha dit, bé, després ho escoltem, que el futbol va com va i que les decisions es prenen ràpid. En tot cas, Manu Pedre ja no està a la plantilla, sí que estan Eric Ruiz i Jeremy Blasco, que són els dos centrals que han arribat en aquestes darreres hores de mercat, i jo crec que fins i tot un dels dos podria ser titular, tenint en compte que Curbelo està sancionat perquè va ser expulsat l'altre dia. Així que dels tres que hi havia a la plantilla, només hi ha Fadel, que és jove, que és amb el que menys s'ha comptat al llarg de la pretemporada i que a més surt d'una lesió. Està ja disponible, però ha estat lesionat uns quants dies. Així que jo crec que un dels dos, com a mínim, dels que han arribat, serà titular demà. Bé, el que deia, l'Eivissa que rep el Rayo Majadahonda, tot això, demà a les 6, un recent ascendit a Primera Federació, tot i que no fa tant, fa unes quantes temporades va arribar a jugar a segona, recordem, un partit que a priori hauria de ser bo i propici perquè l'Eivissa assumi els primers punts de la temporada. L'altre dia la imatge no va ser del tot bona, el resultat va ser dolentíssim, aquella derrota per 3-2. És cert que l'equip va deixar algun brot verd en forma de la reacció després de perdre 2-0, de les jugadors d'atac, sobretot Iker Varela i Joldi, i també Pedro Ortiz, van deixar bones sensacions i bons gols. Ens hem d'aferrar això. Mira, això deia Raúl Llona, que ha parlat avui de com està l'equip i de la reacció que espera després de la derrota l'altre dia.
13: Que el partido lo afrontamos pues con ese aire de revancha interna
3: porque sabemos que, bueno, en la autocrítica que hacemos siempre, pues que no hicimos un buen partido, lejos del nivel que queremos dar y de lo que se espera de nosotros. Y bajo esa autocrítica, pues hemos trabajado toda la semana pensando en mejorar, en ser exigentes con nosotros.
11: Ja veus, reconeix el míster que no va ser el partit que esperava. Sobretot a l'Eivissa li va paralitzar molt la pilota aturada. És cert que també li van agafar l'esquena alguna vegada, sobretot en el primer gol, només començar amb l'1-0, però el 2-0 i el final 3-2 sí que van ser dues accions a pilota aturada que l'Eivissa, la veritat, que va defensar molt malament. En això feia també especial atenció Jona, que això sí que no pot ser a una categoria com aquesta. L'escoltem.
3: Yo decía nada más acabar y un poco en caliente que con los errores tan groseros que habíamos tenido, pues que no me dejaban ver todo lo demás, porque me parecía que esos errores tan groseros no pueden ser propios de un equipo, ¿no? Pero sí que hay cosas positivas y que esos 20-25 minutos al acabar el primer tiempo creo que fueron lo más cercano a lo que esperamos del equipo.
11: Anem a veure si demà podem veure aquesta versió millor de l'Eivissa, una versió que havíem vist bona en pretemporada. Per cert, li ha demanat també, jo avui he aprofitat per dir-li que hi ha un poc de run-run entre l'afició, de que la pretemporada havia estat un poc, diguéssim, massa poc exigent pel nivell de rivals, perquè de 6 partits, 5 havien estat contra rivals de segona i fins i tot de tercera federació, com el partit contra la Penya Esportiva. Ell ha dit que això no té res a veure, que la pretemporada es planteja per posar a tots els futbolistes i que, de fet, l'únic partit que van jugar contra una primera federació el va guanyar l'Eivissa per 1-3 al camp de l'Arenas de Getxo. Tornant al tema, Miqui, de Manu Pedre, sí, que ha estat el nom de la setmana, li hem demanat també això, si podia aclarir. No s'ha mullat gaire, ha dit que, com ja sabia, l'equip, la plantilla, el club buscava un central, que van sortir dues opcions bones i que finalment van optar per aquesta via. Mira, això ha explicat sobre aquest assumpte.
3: Es verdad que nosotros siempre hemos manifestado que queríamos reforzar esa zona defensiva y bueno, pues al final salieron varias opciones que entendíamos que mejoraba el equipo y bajo esa idea pues el club reforzó esa posición y en este caso pues Manu fue el perjudicado, ¿no?
11: I ja ho veus, Manu Pedre, que és història del club. Per demà només la baixa d'Ivan de l'Olmo. Raúl Jones recupera Gonzalo Almenara, el lateral dret que ha estat fora unes setmanes per lesió. I anem a veure si amb gairebé tota la plantilla disponible, també amb tots els nous, l'Eivissa pot surar la primera victòria de la temporada. Demà a les 6 a Can Mises, Udivisa, Rayo Majadahonda.
0: Esperen que sí, Raúl Medrano, t'escolta'm demà, canta la primera victòria, vinga. Eh?
11: Anem a veure si dono sort per un dia.
0: Dones... Vinga, Raúl, bon cap de setmana. Que vagi molt bé demà. Raúl Medrano, demà mos contarà aquest partit de primera federació entre l'U d'Eivissa i el Rayo Majadahonda. 1:38 minuts. Demà tenim pla fort també en el món del futbol sala.

0: Avui també torna al futbol sala, no ho fa en la Lliga, ho fa ja amb el primer títol en joc com és la Supercopa d'Espanya. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. Això ha canviat. Te recordaràs que la Supercopa se jugava sempre la primera setmana del gener,
0: sí,
1: que els jugadors estaven histèrics perquè no podien estar amb les seves famílies el dia de Reis.
0: Així és.
1: I aquest any...
0: Ho han canviat.
1: Aquesta és la novetat, no? Que la Supercopa
0: obri la temporada, no?
1: Efectivament, per obrir la temporada abans de la Lliga.
0: Què t'agrada més, aquest format per obrir la temporada o ja mitjan temporada més de gener?
1: Jo crec que això és millor. Jo crec que això és millor. Allò, no sé, comprimia massa el calendari. Era un problema. Jo record... Clar, aquest any no hi ha Champions, però el Palma Futsal se trobava que en la Supercopa arribava després de jugar una classificació de la Main Round. Després, una setmana després, havia de jugar o Copa del Rei o Copa d'Espanya, ja era massa comprimir el calendari, i jo crec que això està millor. Primer títol de la temporada, acabada la pretemporada, una setmana abans de començar la Lliga, crec que és un bon invent. Han fet una cosa bé.
0: Han fet una cosa bé. Aquesta Final Four de la Supercopa, primera semifinal, jugarà el Palma, 1:30, el primer rival per encetar-se aquesta temporada, el Pozo.
1: Sí, quasi res. Un Pozo que també s'ha reforçat i molt bé aquesta temporada. Anem a veure. S'ha de guanyar per estar a la final el diumenge i jugar contra Barça o Jaén, que és l'altra eliminatòria, es feixuga, però clar, el Barça juga al Palau.
0: Has
1: de suposar que el Barça, que també s'ha reforçat de meravella, té un equipàs aquesta temporada una altra vegada, serà molt complicat. Però bueno, José Tirado, el president...
0: Tenien ganes ja d'escoltar en Tirado, feia estona, no?
1: Sí, està més tranquil, està més relaxat.
0: Feia temps que no xerrava, però ahir sí que va xerrar.
1: No ha canviat. Aquest Palma diu que està preparat per guanyar.
2: Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
1: Es ben igual quan sentís aquesta frase. El Palma podria guanyar el primer títol nacional de la seva història. Això ho arrossegam des de fa, no sé, 5, 6, 7 anys, no?
0: Sí, sí.
1: No hi ha manera, anem a veure.
0: No hi ha manera, 6 o 7 anys, o més.
1: O més.
0: No hi ha manera, se resisteix. I aquesta temporada és una temporada que per cada se Champions, clar, t'has de centrar amb el títol de Lliga, Copa,
1: no hi ha Champions,
0: Copa d'Espanya.
1: No hi ha tant de calendari.
0: Tens Intercontinental, també.
1: La Lliga ofereix 3 possibles títols, a l'apertura, el clausura i el supertítol. No sé,
0: me sembla que... Oportunitat n'hi haurà.
1: Veurem com
0: acaba. Què més diuen Tirado, Gavi?
1: I jo parla precisament d'aquesta Supercopa.
2: Ara nos toca la Supercopa. Vamos con muchísima ilusión. Sabemos que es difícil porque lo lógico... Ya tenemos el primer partido contra el Pozo de Murcia, que es un rival pues como nosotros. O mejor, ante el papel, ¿no? Pero con una ilusión enorme de intentar pasar a la final, que nuestro sueño es llegar a la final del domingo, y el domingo, ¿por qué no soñar, no? En el Palau.
1: Somni, arribar a la final, somni, guanyar, només una obligació que sempre remarca molt bé José Tirado, que és que aquest equip està per competir.
2: Creo que el objetivo este año tiene que ser competir a conciencia cada uno de estos torneos, ¿no? Que creo que tenemos equipo para poder competir, para ganar tanto la Supercopa como la apertura, la clausura, la Copa de España o la Supercampeones o incluso la Intercontinental. Evidentemente no solo juega el Palma, juegan equipazos que piensan igual que nosotros.
1: Sí. Clar, tothom vol el mateix.
0: Tothom vol guanyar i equips forts. Això sí, ho deien Vadillo, també ho han comentat durant aquest estiu, la part positiva d'aquesta temporada, Gavi, que s'ha mantingut el bloc, no?, de la temporada passada, que això no passava, crec que mai ha passat.
1: Jo crec que no ha passat
0: mai.
1: Tant
0: de jugadors quedassin.
1: Dos aspectes fonamentals. Aquest i el fet de no tenir partits de Champions que tornes loco partit rere partit. Detalls a tenir en compte. L'expedició del Palma ja és a Barcelona. Ha viatjat, encara que no pot jugar, Luan Müller, sempre està amb el grup. No ha viatjat Rodrigo Monteiro, que alternarà primer equip i filial, i ha quedat a casa. I ha viatjat Charuto, jo ni me'n recordava, ho he recordat avui de matí. Charuto, el darrer partit de Lliga, va ser expulsat i té un partit de sanció.
0: Ha viatjat jugar a la final, no?
1: per si l'equip arriba a la final, que
0: esperem
1: pugui
0: que sí
1: jugar, i hauria d'haver un jugador que quedaria sense vestir, però bueno.
0: I esperem que pugui jugar en Charuto. Això vol dir que el Barça s'enfrontarà a Barça o Jaén a la final de diumenge, quan falti un quart per les 7 al Palau Blaugrana. Res, Gavi, demà partit de la 1 i 5, en tota la prèvia,
1: de la
0: 1 i mitja al partit.
1: I 1 i mitja al partit, efectivament.
0: Així és, amb en Miquel Vidal als comentaris també anem a Calzina a la pista, a preu de pista. Res, Gavi, demà t'escoltam, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. 1 i 44 minuts, aturada, i tornem a parlar de futbol.
3: Tres ràdios esport. Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Un quartet d'hora per arribar a les dues. Tornem al futbol perquè aquest cap de setmana, diumenge, comença la segona federació amb el 4 representants balears. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia, Miqui.
0: 4 representants balears i 2 que s'estrenaran aquesta temporada.
5: I justament un dels equips balears que debutaran enguany a la segona federació és el filial del Mallorca, el Mallorca B, i precisament per parlar de tot això, d'aquest inici de temporada en el seu retorn a la categoria, la segona ref, tenim connexió amb el seu nou entrenador, Pep Lluís Martí. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bé, Pep Lluís, darrers dies de pretemporada, no? Comença ara lo bo per al Mallorca B, comença la Lliga, la segona federació. Com arriba l'equip a aquest inici de temporada?
6: Bueno, amb molta il·lusió. La veritat és que molta il·lusió, moltes ganes de començar, moltes ganes de competir i amb moltes ganes de fer una bona temporada. Crec que els atlots estan preparats, s'han fet una molt bona pretemporada, han estat molt predispostos a la feina i a partir d'aquí pues, intentar competir i estar el més a dalt possible a la competició.
5: I bé, Pep Lluís, vares agafar les regnes, no?, d'aquest nou equip aquest mateix estiu, fa gairebé ara uns 2 mesos. Què és el que més t'ha agradat del que has vist durant la pretemporada i què creus que falta encara per acabar de polir?
6: Bueno, jo crec que la il·lusió que demostren els nins en el dia a dia. Els atlots, jo crec que demostren aquesta il·lusió, aquestes ganes de ser futbolistes, de demostrar que tenen qualitat per fer-ho i crec que aquest somni que tenen tots, nosaltres hem d'intentar ajudar-los amb aquest aspecte, no? I crec que estan preparats i el que m'agrada és això, aquesta situació de sa fan que tenen per arribar a ser futbolistes.
5: I bé, com dèiem, no? Comença la temporada de segona federació i el primer partit de Lliga per al Mallorca B arriba aquest diumenge a les 11 del matí, serà a domicili, contra el filial del València, un duel de filials. Com veus aquest primer rival per començar la temporada?
6: Bueno, la veritat és que crec que és un dels equips, evidentment, molt, molt, molt interessant, té molt bons jugadors, té jugadors que han estat pràcticament en seu primer equip en pretemporada també com nosaltres, i crec que és un d'aquests equips valents, un equip que és protagonista en sa pilota, però bueno, nosaltres anem amb aquesta il·lusió de ser capaços de ser protagonistes, de llevar-li sa pilota, de ser un equip ambiciós, però és vera que mos enfrontem amb un equip que té molta qualitat i que té jugadors en molta perspectiva de primer equip com els nostres.
5: Això t'anava a demanar, justament, com ha quedat la plantilla del filial del Mallorca? Què és el que més destacaries d'aquest grup de jugadors que dirigeixes enguany?
6: No, jo crec que tenim una plantilla molt compensada, en quant a que tenim jugadors també que estan compaginant els entrenos en el seu primer equip, un altre que pràcticament, com en Calatayud, que està jugant pràcticament els partits. Entonces, no, la nostra idea, en el principi de pretemporada i la nostra feina és intentar treure jugadors perquè arribin en el primer equip i per això han de competir. I crec que tenim un grup bastant interessant en quant a compensació de jugadors ofensius, jugadors ràpids, jugadors que tenen un contra un, jugadors que saben defensar bé, jugadors en els centres que tenen personalitat per tenir la pilota. Així que, en línies generals, tenim una plantilla molt compensada i amb molta qualitat en quant a diferents registres que poden tenir, ja sigui en transicions o ja sigui en posició de pilota, con lo qual veurem què són capaços de fer quan ens enfrontem a aquests rivals, evidentment, amb molt més d'experiència que nosaltres.
5: I bé, sí, tu mateix ho has dit, no?, que un dels objectius que tens com a entrenador del filial del planter del Mallorca és generar, no?, produir jugadors per al primer equip del club mallorquinista, i és algo que estem veient, no?, els darrers dies, com és el cas de Calatayud, que de fet sembla

0: Volem que s'ho consolidin, que estiguin allà el màxim de temps possible, que siguin jugadors molt aprofitables per l'entitat i que en el final la feina que s'ha fet no només en els filials, sinó des de que estan a la base, des dels entrenadors que han tingut infantils, cadetes, juvenils, que són la gent que verdaderament ha generat aquest tipus de futbolistes que ara mateix estan donant bon profit en el primer equip.
1: I bé, i a banda d'aquest objectiu, no?, el de generar jugadors per al primer equip, òbviament també està el de voler guanyar cada cap de setmana. Com creus que li pot anar aquesta temporada a l'equip a segona federació, sobretot tenint en compte, no?, que és un equip que acaba d'ascendir a la categoria i que, de fet, no ha aconseguit la permanència les dues darreres temporades a segona ref? Com creus que li pot anar en aquest nou Mallorca B?
0: Pues nosaltres tenim la sensació que ens ha d'anar bé i nosaltres creiem i hem d'estar confiats que ens anirà molt bé i que estarem lluitant per lo més a dalt, que no ens hem de posar cap tipus d'objectiu en quant a no, que no sigui ambiciós. Nosaltres volem un equip ambiciós, volem un equip valent, volem un equip que guanyi, que surti a guanyar tots els partits, que no se conformi com salvar la categoria. Evidentment, després de com tu dius, els anys anteriors, pues, ha estat difícil mantenir la categoria, pues, això serà el primer repte, però a partir d'aquí crec que tenim plantel per intentar cercar alguna cosa més, no? I sobretot no sofrir i estar a una situació que vegem jugadors que aprofiten el seu nivell.
1: Idò, tant de bo sigui així, estarem ben pendents d'aquesta temporada del Mallorca B a segona federació, del seu retorn a la categoria. Moltes gràcies, Pep Lluís, per parlar aquí amb nosaltres, i Vitre Ràdio Esports 3, i estarem ben pendents, sobretot, i molta sort pel debut d'aquest diumenge contra el València B. Estarem ben pendents i tant de bo celebrem una victòria.
0: Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies,
1: Perfecte,
2: Xiscor.
1: Pep Lluís.
2: Gràcies, Xisco Ribas. I de venga, diumenge, primera jornada, Penya Esportiva, que visitarà el Camp del Miner a les 11. També a les 11, el Mallorca B, que jugarà al Camp del València, Mestalla, 11 i mitja. El Poblense s'enfrontarà a la Nucía, també a domicili, i també juga fora l'Atlètic Balears, que visitarà a les 11 i mitja el Camp del Jaclà. Avui, a la recta final, hem de parlar de bàsquet perquè avui tenim un dia especial a Vintaufa amb el partit del trofeu Ciutat de Mou. Quin partit? Visita Menorca al París de la Lliga de l'Eurobàsquet. Hem de parlar d'aquest torneig i també de com afronta aquesta temporada el conjunt menorquí amb el seu director general, que és en Miqui Ortiz. Miqui, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Quina pues... manera de començar, no, Miqui?
3: Sí, per nosaltres, bueno, jo crec que cada vegada mos posem el llistó una mica més amunt, no? El Ciutat de Mou per nosaltres és el punt de, o el tret de sortida de la temporada. I, bueno, tornar a trobar-nos en la nostra afició, presentar l'equip a casa i fer-ho, a més, amb un equip d'aquestes característiques de primer nivell europeu com és l'Eurolliga, pues, la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió.
2: Quin ambient esperau avui vespre a Vintalfa? Tu deies, una bona oportunitat ja per presentar la plantilla davant l'afició, perquè l'afició se comenci a enganxar, no?, en aquest projecte. No sé quin ambient esperau des del club.
3: Com sempre, aquí a Vintalfa, al final, esperam un dia de festa, prefestes de Mou també, sí. que això també ajuda, combinat, com ja vam fer l'any passat, amb un concert després del partit. Jo crec que, pues això, és un moment de retrobament, un moment de despertar il·lusió dels nostres socis i dels no socis, no? Que també és un moment per intentar mostrar què és el que te pots trobar durant aquesta temporada, no? I bueno, donar-li prou excuses com per fer-se soci o, com a mínim, per tornar a Espolló durant una lliga que serà també, crec que, superintensa, on la primera FEB cada temporada està donant una passada
2: duríssima.
3: Més també.
2: Sí.
3: És duríssima. I això, bueno, és un atractiu que per nosaltres el que li hem de fer és donar-li valor i aprofitar-ho.
2: Això comença avui, aquesta pretemporada, el camí del bàsquet Menorca en aquest curs 26-27. Tu et deies, és una bona oportunitat també per l'afició per començar a veure el que pot presenciar aquesta temporada. Des de la directiva, des del cos tècnic, quin bàsquet Menorca voleu que vagi l'afició durant aquesta temporada tan exigent a primera FEB?
3: Pues un bàsquet sempre atractiu. Al final, crec que el perfil dels equipos de les darreres temporades és un perfil on s'ataca, es basa en una boníssima defensa, i jo crec

0: aquest any el que estem fent és sumant efectius per tenir també, com vam fer l'any passat, un atac molt atractiu, no? on hi hagi moltes opcions des d'on atacar i tenir aquestes referències ofensives, però també defensives, no? I, bueno, pues intentarem que sigui, tot i que serà segurament una temporada molt, molt complicada, en el sentit de la competitivitat que te deia abans, pues donar resposta en el nivell que ens està exigint la Lliga.
1: Pel que fa a la plantilla, pel partit d'avui, quant de jugadors tindreu disponibles?
0: Pues mira, nosaltres ara mateix, en principi, estaran els 12 jugadors disponibles que ens permet la convocatòria, ja que durant tota la pretemporada hi ha hagut un grup de juniors que ens han
1: sí,
0: estat ajudant.
1: De suport, no?
0: Efectivament, aquest suport crec que també s'han guanyat l'oportunitat de, com a mínim, estar dins pista contra jugadors ex-NBA i de primer nivell europeu. Crec que és un reconeixement a l'esforç i, sobretot, a l'ajuda que ens estan donant. No?
1: Perquè en Slaughter i en Jerónimo Rubio encara no han arribat, o sí?
0: Clar, efectivament, és sí, el que t'anava a dir. Ens
1: sí.
0: Falten cobrir aquests dos jugadors que sabem que fins a entrar a la Lliga serà complicat que siguin aquí. Així que, bueno, de moment, el que farem serà també amb l'ajuda de jugadors que ens estan ajudant a la pretemporada, a part de juniors, no? com en Golden Dike i en Diosdado, que també que està aquí amb nosaltres. Així que, bueno... intentarem donar el màxim nivell.
1: Clar que sí. T'entra entenc, per parlar d'aquesta plantilla, del començament ja de la temporada oficial. Dues coses més ràpidament, Miqui, perquè sé que avui tenim molta, molta feina. Campanya d'abonaments, com ho tenim?
0: Bueno, ara, nosaltres la campanya la vam iniciar sí, ja sí. Fa 3 setmanes, però diguem que normalment es tracta de sortides a partir ara, després de les festes de Mont. Tot just quan
1: amb
0: comenci...
1: Amb el lema Creixem amb tu, no?
0: Creixem amb tu. Al final és una mica s'unió amb l'afició en Menorca, per nosaltres és bàsic, és on hem basat el nostre creixement i crec que seguir donant passes, seguir estant en el nivell de la competició és seguir comptant amb com a més gent de Menorca, quan més gent de Menorca millor. I bueno, i al final aquest creixement forma part també d'ells, no?
1: És molt fidel, l'afició del bàsquet menor, que no fallarà tampoc aquesta temporada, estic ben segur, o no?
0: Segur, segur. Al final, jo crec que tenim la sort de comptar amb una mitja de més de 2.000 aficionats durant cada partit.
1: Sí.
0: És un moltíssim bon nombre en quant a fidelització de la gent d'aficions de la Lliga. I, bueno, i esperem seguir sumant efectius que la Lliga també ho requereix.
1: Uh-huh. I una de les novetats també fora de la pista ha estat que vareu anunciar que Estia no continua com a patrocinador oficial. Crec que duia 8 anys consecutius, si no vaig malament. També aquest tema, hi ha preocupació, ara mateix és bàsquet Menorca, continueu fent feina, sou optimistes de poder presentar un nou patrocinador principal en els pròxims dies o setmanes?
0: Per nosaltres, Estia ha estat més que un patrocinador, ens ha ajudat a forjar una identitat. Dins del nostre projecte social hem encaixat de manera perfecta. Jo crec que aquest creixement dins una filosofia que ja venia ben marcada dins el nostre ideari, que era fer feina no només a nivell esportiu, sinó més enllà, i una de les bases era també com ser una petita eina social, no? Pues amb això hem complert, amb es creix els objectius,
1: sí.
0: I bueno, i al final el que hem de fer és trobar aquesta situació com una oportunitat, no? d'aquest següent patrocinador principal que arribi, pues també ens ajudi a créixer, donar-nos també una identitat i, evidentment, sobretot un recolzament econòmic que faci el projecte viable. Com més a llarg plaç, millor.
1: Idò, sí, esperen que sí, hi ha feina que fer, però segur que tot arribarà a bon port. Res, Miqui Ortiz, director general del Bàsquet Menorca, moltes gràcies i que comenci aquesta pretemporada amb una gran festa a Vintaufa, música i, sobretot, amb el gran partit contra el París, que començarà a les 8. Miqui, que vagi tot molt bé avui, eh? A gaudir.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé, adéu.
0: Una abraçada, adéu.
1: I d'on bàsquet acabem aquesta edició de divendres d'Esports 3. Passau un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Nova topada entre les Balears i Madrid per la crisi migratòria. Marga Proens acusa Pedro Sánchez d'amagar informació molt delicada sobre una possible arribada massiva de migrants a les Balears per via marítima. La presidenta del govern ha comparegut avui d'urgència al consolat demà després que Sánchez revelés ahir al Congrés l'existència d'informes policials que alerten d'un alt risc d'entrades irregulars a les illes. La líder de l'executiu exigeix conèixer tota la informació sobre aquests avisos i saber també quines mesures va adoptar el govern de l'Estat després de rebre aquestes advertències. També reclama un pla específic per a les Balears i l'activació de Frontex.
2: Si se mos amaga informació, si no s'actua, si se mira cap a una altra banda mentre està en risc la seguretat dels nostres ciutadans, ho vull deixar ben clar, mos trobaran davant defensant els ciutadans d'aquestes illes.
1: Aquesta qüestió marcarà de ben segur les reunions de Proens d'avui hora baixa amb els portaveus dels grups parlamentaris encara a l'inici del curs polític. La primera està prevista a les 4 amb el portaveu socialista Iago Negueruela. Tot d'una en parlar en primer, però destacam altres notícies d'aquest divendres 4 de setembre. Ho feim en Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
3: Bon dia.
1: El nou sistema de finançament autonòmic s'aprovarà avui, malgrat el vot en contra de la majoria d'autonomies, incloses les Balears.
3: L'executiu de les Illes rebutja de ple un model que neix de l'acord tancat el passat mes de gener de manera unilateral amb Esquerra Republicana. El govern adverteix que el text ignora de manera directa la insularitat i tampoc té en compte l'augment real de la població flotant a les Illes.
1: La Universitat de les Illes Balears dona el SUS oficial al nou curs acadèmic amb l'estrena de nous graus com Ciències de la Mà.
3: Més d'11.000 alumnes ompliran les aules de la UIB enguany en un curs en què més de 3.500 estudiants són de nou ingrés. L'acte d'obertura ha estat marcat per la lliçó inaugural del doctor Miguel Deià i pel lliurament de la medalla d'or de la institució, el jurista Carlos Gómez.
1: El Consell de Mallorca ampliarà amb 25 metres d'amplada la rotonda de la ITV al polígon de Son Castelló de Palma, per la qual cada dia passen gairebé 48.000 vehicles. En Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. D'aquesta manera passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat i que enllaça el polígon de Son Castelló a l'estació de l'ITV, l'Hospital de Son Espases, la Vida Cintura i la carretera de Soia.
1: A Eivissa, l'Aliança per l'Aigua denuncia que les depuradores estan al límit de la seva capacitat. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Explica l'Aliança per l'Aigua que el motiu és que el creixement poblacional, urbanístic i la massificació estan molt per damunt que el creixement de les infraestructures de depuració a l'illa. Un altre problema és la salinitat de l'aigua residual que arriba a les depuradores, que indiquen dificulta la seva depuració i reutilització.
1: I a Menorca, l'entitat ecologista GOP reclama que es blindi per llei un espai mínim per persona a les platges. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Concretament, fixa 5 metres quadrats per usuari. Actualment, el Pla Territorial Insular estableix 15 metres quadrats per banyista a les platges verges, una norma, però, que s'incompleix des de fa temps per la creixent pressió turística que pateix el litoral, sobretot en temporada turística. Segons dades del Consell Insular de Menorca, algunes de les platges més massificades són Macaralleta i Son Xuriguer, amb poc més de 2 metres quadrats per persona, Torqueta, Cala Mitjana i Vini Dalí, amb 3, i Pregonda, Sacaleta i Vini Safua, amb 4 metres quadrats per usuari.
1: A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. Avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta a Espanya amb Enric Mas defensant el lideratge. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia. Així és, un Enric Mas que defensa avui aquest lideratge de la Vuelta a Espanya en una exigent 13a etapa de 193 quilòmetres entre Almuñécar i Lójar. un desnivell de, positiu i tres ports de muntanya. Veurem si Enric Mas segueix líder d'aquesta vuelta després de l'etapa d'avui. Per altra banda, el Real Mallorca cerca demà contra el Dense el Pepico Amat, la primera victòria de la temporada a domicili en un partit en què podrien debutar els dos darrers fitxatges. I l'Illes Balears fan el futsal Jazz de Barcelona per disputar la Supercopa d'Espanya amb la semifinal de demà contra el Pozo Murcia i el somni d'aconseguir el primer títol nacional de la història del club.
1: Som a les portes del cap de setmana i és moment de saber quin temps ens espera. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia. De moment hem de parlar de temps d'estiu de ple arreu de les illes. Avui tindrem un cap vespre de cel totalment destapat i, a més, amb temperatures elevades. Ja arribam en aquestes hores a 35 graus a punts de Menorca, a 34 a Eivissa, tenim 32 graus a Formentera i a Mallorca el termòmetre s'enfila ja fins als 36 graus. Encara pot pujar una mica aquestes pròximes hores. Esperam una situació marítima molt tranquil·la i amb vent fluix, amb una mica d'embat. El cap de setmana també serà tranquil. Demà el cel estirat, però amb l'arribada de núvols prims, deixaran el cel un poc més enterbolit que avui, un poc més blanquinós. La temperatura serà molt semblant a la d'avui, per tant, encara màximes que se situaran entre els 32 i 37 graus. Diumenge, fins i tot aquesta temperatura pot pujar una mica més. També tindrem el cel estirat amb l'arribada de núvols alts, el vent molt fluix i la mar també molt en calma. Per tant, de moment, venen dos dies de situació meteorològica ben tranquil·la. Canvis a partir de mitjans de la pròxima setmana sí que pareix que la temperatura ha de començar a davallar.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici. La presidenta del govern, Marga Proens, acusa l'executiu central d'amagar-li informació respecte dels moviments migratoris cap a les illes i reclamarà els informes que va citar ahir el president Pedro Sánchez en aquest sentit al Congrés. Proens considera que aquest assumpte és de màxima transcendència i per això avui ha fet una declaració institucional. Què més ha dit la presidenta, Consolata Ina Morales? Bon dia.
9: Bon dia. Acusat de deslleialtat institucional incomprensible al govern de Sánchez per no haver comunicat al govern uns informes que alertaven d'un possible increment dels fluxos migratoris cap a les Balears. Recordem que ahir, de passada, a la seva intervenció al Congrés sobre la situació a Ceuta, Sánchez va citar aquests informes. Uns documents, segons va explicar, que són previs a dia 30 de juliol, dia de l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc. Per tant, Proens dedueix que ja els tenia durant la trobada, que varen... es va produir entre en dos, dia 29 de juliol.
2: Perquè ni el president, ni el ministre de Presidència, ni el ministre d'Interiors, ni tampoc el delegat del govern d'Espanya a les Illes Balears, ni les dues secretaris d'Estat mallorquines en el govern d'Espanya d'aquí, de les Illes Balears, havien traslladat des de la lleialtat institucional aquesta informació, que compromet, insistesc, la seguretat de les Illes Balears.
9: Ara, però, ens demanarà formalment informació i explicacions a Pedro Sánchez, no només sobre les alertes, també sobre les mesures que s'han pres al respecte.
2: De veres, des del govern de les Illes Balears volen pensar que davant l'arribada d'aquesta alerta, el govern d'Espanya no ha deixat aquest informe damunt una taula o dins un calaix i ha partit de vacances deixant desprotegides les Illes Balears i els seus ciutadans, com han vist que ha succeït a Ceuta.
9: Però ens es demana si, per exemple, s'ha activat Frontex, s'han incrementat la presència de forces i cossos de seguretat de l'Estat i si s'han fet gestions amb els països d'origen per evitar moviments migratoris.
1: Gràcies, Aina Morales. Això és el més destacat d'aquesta compareixença urgent de Marga Proens al consolat demà, on, per cert, avui hora baixa, té previst reunir-se amb els portaveus parlamentaris de cara a l'inici del curs polític. La primera reunió la té prevista a partir de les 4 amb el portaveu del PSIP, Iago Negueruela. I mentrestant, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha demanat una compareixença immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, perquè doni explicacions sobre aquests informes policials.
10: Perquè a Mallorca estem insegurs, perquè ens ha desprotegit, perquè ens ha abandonat una vegada més i perquè no se'n cuida de les seves responsabilitats. Per tant, aquesta persona no pot ocupar el seu càrrec ni un minut més, perquè no sabem si en aquests moments estem en perill, si els mallorquins i les mallorquines poden continuar en la nostra vida diària, si en qualsevol moment tindrem una invasió com va succeir a Ceuta. Per aquest motiu demana la seva dimissió immediata i que antes de tancar la porta i anar-se'n del seu despatx mordoni les explicacions corresponents.
1: Per part seva, la candidata socialista a la presidència del govern i actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha criticat Proens per comparar la realitat de Ceuta amb les Balears. També per utilitzar, dit, el drama de la migració com a eina electoral.
11: Cada vegada més penso que té més aptituds i actituds per ser actriu, que és una professió meravellosa, tota la meva admiració, que per ser presidenta del govern de les Illes Balears, perquè està comparant la situació de Ceuta a la situació de les Illes Balears i està convertint un drama humà com és la migració i una preocupació com és la situació de les persones migrants amb una eina electoral.
1: I el diputat al Congrés de Sumar Més, Vicenç Vidal, demana a Proens que s'enfronti a la crisi migratòria gestionant i no, diu, amb solucions a curt termini que no respecten els acords internacionals.
12: I a Ceuta, la solidaritat no s'expressa fent manifestacions feixistes com la que hem viscudes a Palma o altres indrets. Se manifesta traient les persones migrants que ara mateix colats en la ciutat de Ceuta i es duen als centres d'acollida que hi ha a la península. I després, aquestes persones migrants, hi ha una llei que els empara i els drets humans. Es tramitarà el dret d'asil, qui té dret d'asil, qui no en té, i qui hagi de s'expulsar durà s'ha expulsat.
1: I a nivell estatal, avui també és un dia de reaccions a les paraules d'ahir al Congrés de Pedro Sánchez sobre la crisi de Ceuta. Tots els grups parlamentaris, tant de l'oposició com socis de govern, coincideixen que no ha estat ben gestionada i demanen transparència. El Partit Popular insisteix que el president tapa el Marroc perquè el país té informació compromesa seva relacionada amb el cas Pegasus i pressiona els socis perquè donin suport a una eventual moció de censura. Neus Pericàs, bon dia.
13: Bon dia. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmat que el dirigent socialista haurà de donar comptes als tribunals. S'ha de recordar que el PP ja s'ha personat a la causa oberta a l'Audiència Nacional i li ha tornat a demanar que dimiteixi. Un posicionament que ha defensat la portaveu parlamentària popular, Esther Muñoz, en una entrevista a Ràdio Nacional en què ha destacat que fins i tot els socis de Sánchez l'han deixat tot sol.
14: Izquierda, derecha, nacionalistas, no nacionalistas, independentistas, no independentistas, entendemos que esta crisis no solo no está resuelta, sino que se previó mal, se actuó mal y no estamos viendo que esto mejore. Y desde luego no dio ninguna explicación. Por lo tanto, no es algo que veamos en el Partido Popular. Yo creo que ha sido algo generalizado en todos los grupos parlamentarios.
13: En aquest context, dimecres que ve el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, coincidiran a demanar a Pedro Sánchez al Congrés com pensa afrontar el que queda de legislatura. Això després de la compareixença extraordinària d'ahir, deixar espalès de la manca de suports que té el president socialista.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i 13 minuts. Canviant de qüestió, les Balears votaran en contra del nou sistema de finançament que l'Estat plantejarà avui a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Una trobada que es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les comunitats per analitzar la proposta ja pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya.
3: És aquest acord entre l'aleshores ministra Maria Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagin participat en res. Per això, ha dit Costa, avui es votarà en contra de la proposta. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les Balears, com la insularitat, i tampoc reconeix el pas de l'increment poblacional ni la població flotant.
15: Ens duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
3: Costa ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat que més aporta l'Estat i la desena que rep, una desproporció que la nova proposta de finançament tampoc no equilibra. És el que s'anomena principi d'ordinalitat, una regla de finançament territorial que estableix que cap comunitat autònoma ha de perdre la seva posició en el rànquing de renda o recursos per habitant després de l'aplicació de mecanismes de solidaritat.
16: Segons en va portar, també volem ser segons en matèria de finançament. No pot ser que siguem els desens, com som ara, volem ser els segons. Si aportam de segons, volem ser els segons també en finançament.
3: Costa també defensa l'autonomia tributària de la comunitat i assegura que no poden permetre que recuperi l'impost sobre les herències que l'executiu va eliminar.
1: I el Partit Socialista acusa el govern de no voler negociar amb l'Estat les millores financeres per a les illes.
3: La candidata del PSI per la presidència de l'executiu, actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que davant la immobilitat de l'equip de Marga Proens, la seva formació plantejarà dues qüestions per incloure-les en el document que avui es vota, un fons específic per pal·liar els desavantatges de ser territori extrapeninsular i una compensació per les externalitats negatives del turisme massiu.
17: Un govern de les Illes Balears, que jo vull dir, que no s'ha assegut a negociar amb el govern d'Espanya, que no ha fet cap intent, que no s'ha assegut amb la societat de les Illes Balears ni amb els partits polítics per negociar les seves al·legacions a la proposta de sistema de finançament autonòmic i mos hem enterat tots pels diaris.
1: Hem de dir que, en principi, el nou sistema de finançament autonòmic s'aprovarà avui, malgrat el vot en contra de la majoria de les comunitats. Són les 2:16. I ara anem a la UIB perquè la Universitat de les Illes Balears celebra avui l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027. És un acte marcat per l'entrega de la medalla d'or de la UIB a Carlos Gómez, que és el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Pere Morell. Bon dia, com ha anat l'acte?
18: Bon dia. Carlos Gómez, un dels juristes més destacats de la història de Mallorca, ha rebut la medalla d'or visiblement emocionat. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sempre ha mantingut una estreta relació amb la UIB i en el seu discurs ha posat en valor els vincles entre la judicatura i la universitat.
19: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades i amb...
18: Posteriorment, el doctor Miquel Deà ha impartit la lliçó inaugural sobre els límits del poder de l'Estat i ho ha fet adreçant-se als presents com si fossin els seus alumnes.
20: Victoria segueix pensant sobre aquest tema. Quins són els límits del poder de l'Estat, explica Victoria? Els drets de les persones. Un drets que se deriven de la raó.
18: Per la seva banda, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha aprofitat el seu extens discurs per defensar el paper de la universitat pública. Carot ho ha fet en un moment en què, durant els darrers anys, diverses universitats privades han desembarcat a Mallorca.
20: La matrícula més cara de la UIB, que correspon, entre d'altres, als estudis de medicina, té, des de fa anys, un preu d'uns 1.250 euros anuals. I, a més, el govern subvenciona aquest cost, en molts de casos, especialment.
18: La cerimònia encara continua, però la UIB ja té la mirada posada en el nou curs. La setmana que ve rebrà els seus més d'11.000 alumnes de grau, més de 3.500 del qual són de nou ingrés. Un nou any acadèmic que avui queda oficialment inaugurat.
1: Gràcies, Pere Morell. Seguim parlant d'educació, en aquest cas de l'inici de curs incert per a l'Escola de Música de Ciutadella. L'Ajuntament ha avisat que fins a novembre no començaran les classes per als 600 alumnes inscrits. Àxel Camarasa.
6: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei fa impossible que l'escola reobri portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació està en curs i fins que no es resolgui i es contracti el nou gestor de l'escola, no es podran reiniciar les classes. La formació musical al municipi també està pendent del trasllat a un centre de nova construcció. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
4: I, per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar s'okei a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat, s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
6: El nou contracte suposa una inversió de més de 500.000 euros anuals.
1: Arribem a les 2:20.
21: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
22: Y tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Els treballadors de la residència de gent gran Domus Vi de Palma s'han tornat a concentrar avui davant el centre dia per a protestar contra la sobrecàrrega de feina que asseguren afecta també la qualitat de l'atenció dels usuaris. És la tercera concentració que fa el col·lectiu, format per uns 80 treballadors, per demanar una millora de les condicions laborals. Els sindicats afirmen que l'empresa, de moment, ha intentat resoldre aquest problema amb uns incentius econòmics que qualifiquen escassos.
3: A la concentració d'avui matí han assistit una vintena de persones. S'han pogut veure treballadors i usuaris, alguns visiblement emocionats. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i FOL asseguren que des del mes d'octubre de l'any passat esperen que l'empresa reforci la plantilla, un problema que es donava inicialment als mesos d'estiu, però que ara ja va més enllà de la temporada. Miquel Esteve Rom és responsable de dependència d'UGT.
23: Se nota ja un dèficit de cuidado, que òbviament passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
3: Divendres que ve no faran cap protesta a l'espera d'una resposta de l'empresa, però, si no, reprendran les mobilitzacions.
1: I tots els treballadors de la Fundació Sestel cobraran un complement de perillositat a partir d'aquest mes. A més, amb la pròxima nòmina també rebran en un sol pagament la retroactivitat de 2005 ençà.
13: El complement s'ha establit per a cada lloc de feina en funció de la intensitat, la freqüència i la continuïtat de l'exposició al risc. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, considera que és just que es fixi aquest complement.
24: Se enfrentan a situaciones muy complicadas, que lo hacen desde la responsabilidad, la dedicación, el compromiso máximo y que, evidentemente, esto no es la solución a todos los problemas, pero al menos es un reconocimiento, no solo de este gobierno, sino un reconocimiento social al trabajo que hacen, que evidentemente no puede ser solo con una palmadita en la espalda,

0: 2:23, Més per Mallorca denuncia que el govern central ha vetat la tramitació parlamentària de la llei de cogestió aeroportuària de les Balears, presentada al Congrés pel diputat Vicenç Vidal. La formació reclama que s'aixequi aquest veto i posa en el focus la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
1: La iniciativa permetria a les institucions de les Balears participar en les principals decisions sobre els aeroports. Més assegura que l'executiu espanyol justifica el veto per un possible impacte sobre els comptes públics que, segons el partit, és futur i hipotètic. Ho explica Vicenç Vidal.
2: La llei no fa cap referència a les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena, i no entenem, perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
1: Per això, el portaveu parlamentari de Més, Lluïsa Besteguia, s'ha adreçat especialment a la presidenta del Congrés i expresidenta del govern balear, Francina Armengol, i també a l'actual presidenta, Marga Proens, per saber si realment votaran a favor dels interessos de la ciutadania de les Illes.
3: Vull interpel·lar a dues persones. La primera, na Francina Armengol. Vull saber si defensarà l'autogovern de les Illes Balears, si defensarà una llei que va aprovar el Parlament de les Illes Balears, o defensarà els interessos del seu partit a Madrid i els accionistes d'Aena. I també vull interpel·lar a Marga Proens per saber si el PP, quan va votar que sí en el Parlament de les Illes Balears, jugava a farol o jugava davant de veres.
1: La formació insisteix que no reclama els grups que votin a favor de la llei, sinó que permeti que arribi al debat parlamentari.
0: I segons les dades de l'autoritat portuària, l'arribada a Eivissa per via marítima de passatgers que viatgen en vehicle ha davallat aquest estiu. A diferència de fa un any, cap dia del mes d'agost s'ha exhaurit el topall previst a la llei de limitació de vehicles, que fixa en un màxim de 3.500 els turismes autoritzats. Dani Manau.
4: Segons el Consell, l'illa ha rebut durant l'estiu 10.000 vehicles menys que fa dos anys, quan encara no s'aplicava aquesta normativa. Mariano Joan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
5: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant. Parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit.
4: En el pic de la temporada no s'ha esgotat el límit de vehicles durant cap dia del mes d'agost, quan l'any passat, amb un topall més alt, es va exhaurir en 30 dels 31 dies del mes. És de nou Mariano Joan.
5: El cupo l'any passat era de 4.000 vehicles. El cupo aquest any l'han passat a 3.500 vehicles. I aquest any no s'ha omplert aquest cupo. L'any passat sí, durant uns 30 dies, en agost, no és cap sorpresa, es va omplir aquest cupo de 4.000 vehicles. Aquest any, aquest cupo més petit de 3.500 vehicles no s'ha omplit en cap dia d'agost. El dia que més s'ha omplit ha estat un 80%.
4: Ara s'ha iniciat la fase de control de matrícules. S'han analitzat més de 400 que han derivat en 10 expedients sancionadors, amb multes de 1.000 euros que poden arribar fins als 10.000.
0: I avui migdia està previst que passi a disposició judicial el conductor del camió involucrat en l'accident múltiple que ahir va deixar una quinzena de ferits a l'autopista d'Inca. L'home va donar positiu en el control d'alcoholèmia, del qual va intentar fugir. Està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu.
6: La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous l'home de 63 anys després de l'accident que va tenir lloc ahir, 15 minuts abans de les 9 del matí, just abans de la sortida de Sant Fuster a Palma. El detingut conduïa un camió de gran tonatge quan va xocar contra un vehicle que després va col·lidir contra 6 cotxes més. Un xoc en cadena que va provocar retencions de fins a 4 quilòmetres a l'autopista M13 en hora punta. Un total de 17 persones van resultar ferides, 5 de les quals van haver de ser traslladades a hospitals de Mallorca. Dues han estat menys greu i 3 lleus. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes del sinistre, però una de les principals hipòtesis és que l'home hauria perdut el control del vehicle pel seu estat d'embriaguesa.

0: Fora de les Balears, SEAT admet de manera oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca.
1: En un comunicat, l'empresa apunta que amb l'actual context seguir invertint en SEAT és de cada vegada més complex. Avui mateix, el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració molt dur que preveu l'acomiadament de 50.000 treballadors en la seva plantilla mundial. La desaparició de la mítica marca espanyola SEAT, però, no implicarà de moment el tancament de la planta de Martorell, que es destinarà a fer models de la marca Cupra amb molta més sortida que els actuals SEAT.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indulta Laura Borràs i obri la porta a suspendre 2 anys la pena de presó.
1: L'expresidenta del Parlament de Catalunya va ser condemnada un total de 4 anys per prevaricació per adjudicar contractes a dit a un amic i fraccionar-los quan presidia la institució de les lletres catalanes. El govern de l'Estat, però, la va indultar parcialment fins a rebaixar la pena als 2 anys, una pena que previsiblement farà que no entri en presó, ja que no té antecedents penals. En tot cas, aquesta decisió es prendrà en 10 dies en una audiència ja convocada.
0: La ministra de Defensa signa l'ascens a coronel d'Antonio Balas, que romandrà a la UCO en comissió de serveis fins que finalitzi el cas Koldo.
1: El fins ara tinent coronel Balas dirigeix el departament que investiga els casos que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, tal com figura en el butlletí oficial del Ministeri de Defensa, Margarita Robles ha confirmat el seu ascens a coronel, però seguirà a la UCO. Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, que instrueix el cas Koldo, va demanar que Balas continués en la unitat, tot i ser ascendit.
0: I miracle, al Nepal troben en vida 2 persones 10 dies després de la tràgica riuada. Amb aquesta alegria han estat estrets d'un túnel en obres 2 dels seus treballadors. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Ara arriba la informació de proximitat.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ampliarà amb 25 metres d'amplada la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló de Palma, per la qual passen cada dia gairebé 48.000 vehicles. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. D'aquesta manera passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat i que enllaça el polígon de Son Castelló, l'estació de l'ITB, l'Hospital de Son Espases, la Via de Cintura i la carretera de Solla.
1: L'equip de govern de Llucmajor ha aprovat la contractació del nou servei de recollida de residus.
2: Un servei que ha de solucionar de manera definitiva els problemes de brutó i restes de residus que pateix el municipi des de fa temps. L'oposició lamenta que no s'hagi fet de manera consensuada.
1: Polèmica per la designació del nou director general de Teatre d'Inca.
2: L'Ajuntament d'Inca ha anunciat que emprendrà accions legals pel que considera una iniciativa de Consell i Govern governades pel Partit Popular, mentre que el Consell de Mallorca defensa el procés.
1: Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la Vía de Cintura en sentido aeropuerto desde Son Dureta hasta San Valentín. Retención generada por un accidente múltiple entre tres vehículos que ocupan el carril izquierdo de la vía. En sentido Andrade tenemos circulación lenta desde el Estadio Balear hasta Son Hugo. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Son Castellón hasta la incorporación con la Vía de Cintura. En la autopista de Llucmajor tenemos circulación lenta en sentido creciente desde Son Malquería hasta Safarinera y en sentido Palma retención desde Sonón hasta las cercanías del aeropuerto, también por un accidente generado entre tres vehículos que están ocupando el carril izquierdo de la vía. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el Consell Insular ampliarà amb 25 metres d'amplada la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló de Palma, per la qual cada dia passen gairebé 48.000 vehicles. D'aquesta manera, aquesta infraestructura viària passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. L'objectiu de l'institució insular és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat i que enllaça el polígon de Son Castelló, l'estació de l'ITB, l'Hospital de Son Espases, la Via de Cintura i la carretera de Solla.
2: Les obres que han començat avui tindran un cost de 3,7 milions d'euros. S'espera que durin 12 mesos i que es facin en tres fases. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha demanat paciència i comprensió a les persones que circularan per aquest punt.
5: És una obra que no és fàcil, és una obra que té la seva complexitat, però que s'ha preparat un pla de mobilitat i sobretot una execució per fases que facilitarà la circulació per aquest punt en tot moment. Concretament, hi haurà tres fases, una primera d'adequació dels terrenys, per tant, no molestarem a la circulació, la segona serà la construcció dels accessos de Son Sardina i també del carril Cero, i la tercera fase serà la construcció de la rotonda.
2: Entre els conductors hem trobat opinions de tota classe. Uns passen pena pels embossos que es produiran durant la intervenció, d'altres creuen que no solucionarà la congestió en aquest punt, i hi ha un tercer grup que són més optimistes i pensen que aquesta ampliació sí que millorarà la circulació.
6: Sempre que s'amplia no dona abasto, igual que l'autovia. L'autovia al final van fer tres carrils i no basten.
7: Crec que és una bona idea, perquè la veritat és que arriba un moment amb hores puntuals que és un cristo per a passar per aquí. Venguessin, nosaltres que fem feina molt per aquí, i a vegades quan no volen agafar la via l'autopista, perquè també està col·lapsada, com aquell que diu, a vegades l'alternativa és venir per aquí darrere.
8: I l'obra està pensada per això, per descongestionar, ja va bé. Ara, haurem de passar aquests mesos, haurem de prendre molta tila, molta paciència, molta camomila i això. Però bé, tot el que sigui millorar les carreteres ja va bé.
2: El president d'ACIMA, Francisco Martorell, que agrupa els empresaris del polígon de Son Castelló i Can Valero, ha assegurat que aquesta ampliació era una reivindicació històrica.
9: Me sent molt feliç i molt content de poder iniciar aquestes obres, perquè això farà que en les retencions que teníem, sobretot a les hores punta i a la sortida dels horaris laborals.
2: Durant aquesta intervenció també es construiran carrils zero provinents de Son Castelló i de Son Espases perquè els vehicles no hagin de passar per la rotonda. I també està previst afegir una sortida i una entrada directes al barri de Son Sardina. A banda d'això, es deixarà una infraestructura preparada per a l'obra del futur vial cívic que connectarà Son Espases amb la carretera de Solla.
1: D'altra banda, el Consell Insular estudia el punt negre al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport de Son Sant Joan. Està just davant la discoteca Moc, on ahir va morir atropellat un home de 29 anys. Són declaracions del Consell Insular de Mobilitat i Territori, Fernando Rubió, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
10: És una de les prioritats del Consell de Mallorca. Allà on nosaltres detectam un punt que efectivament sigui perillós, se farà un estudi per veure si se posa una passarel·la o si hi vàrem estar xerrant amb els tècnics i amb el director insular d'infraestructures, quina és la actuació que s'ha de fer. També ens agrada xerrar d'aquest tema la DGT, que té les competències en matèria de trànsit, perquè ells també tenen molta informació.
1: 2:37, canviem de qüestió. L'equip de govern de Llucmajor ha aprovat la contractació del nou servei de recollida de residus, un servei que ha de solucionar de manera definitiva els problemes de brutó i restes de residus que pateix el municipi des de fa temps. L'oposició lamenta que no s'hagi fet de manera consensuada.
2: Un ple tens i llarg amb recriminacions per part de tots els partits, on l'equip de govern ha explicat quins seran els canvis que comporta el nou contracte de recollida de residus, que té com a objectiu acabar amb la comunicació de FEMS i el mal funcionament de l'empresa concessionària. El contracte es basa en tres lots diferents que gestionaran tres empreses. La batlessa de Llucmajor és Xisca les Coles.
11: Hem aprovat tres lots, el lot de recollida de residus sòlids urbans, el lot de manteniment de parcs verds i d'àrees d'aportació i la recollida de voluminosos i tota la part tèxtil.
2: Les Coles ha dit que l'entrada en funcionament del servei nou no serà immediata i que també s'hauran de fer campanyes informatives per a la seva plena ampliació. Amb tot, diu, confien a solucionar el problema que arrossega el municipi.
11: En el mes d'octubre, la primera quinzena d'octubre, sí, se farà efectiva aquesta firma i llavors es tindran un període d'adaptació i transició per a la nova posta en marxa i aquests canvis que tindran principalment els veïnats de la zona d'urbanitzacions.
2: L'oposició, per la seva part, pensa que el contracte s'ha fet a escanes dels ciutadans, que no funcionarà i que obligarà l'Ajuntament a mantenir-ho si no funciona durant un termini de 8 anys. Jaume Oliver és portaveu del PSI pel consistori.
12: Ens costa que les reunions amb les diferents associacions, que no són poques a Llucmajor, han estat molt poques o nul·les en moltes d'elles. És un contracte que ja neix viciat, amb moltes mancances, i que, a més, en qualsevol cosa específica s'ha pogut demostrar que retalla serveis.
2: Lamenten que no s'hagi aplicat l'emergència sanitària, tal com reclamaven, per tal de poder actuar mentre es feia un contracte consensuat. Escoltam Oriol Gómez, de Més per Llucmajor.
13: Mateix no tenim cap mesura diferent de fa unes setmanes que digui que Llucmajor estarà net, i de fet no està net. Insistim en que es prenguin mesures, que s'aixequi aquesta emergència sanitària i que això permeti establir una sèrie de mesures urgents per poder tenir Llucmajor més net.
2: Mentre el nou contracte s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.
1: I també ho avançaven en titulars. L'Ajuntament d'Inca emprendrà accions legals contra les bases aprovades ahir pel patronat del Teatre Municipal del municipi per la designació d'un nou director gerent.
2: El batlle d'Inca, el socialista Virgilio Moreno, ha explicat que ho farà perquè les bases aprovades no compten amb el vistiplau dels serveis jurídics de la institució i denuncia que es tracta d'una iniciativa del Consell de Mallorca i el govern, administracions governades per Partit Popular i que són majoria en el patronat. El Consell de Mallorca, en canvi, defensa el procés per elegir el nou director del teatre. Escoltant Moreno i la consellera insular de Cultura, Antònia Roca.
14: Emprendríem accions legals des de l'Ajuntament d'Inca per aturar aquesta... el catalogam, no?, com un atropellament per part de dues institucions que han de vetllar perquè aquest teatre principal d'Inca tingui un normal funcionament i doncs estan trobant des de l'inici d'aquesta legislatura amb un posicionament d'intentar paralitzar l'acció del teatre principal d'Inca.
2: D'estar molt sorpresos d'aquesta resposta. No sabem per què balla l'Ajuntament d'Inca i president del patronat no vol fer un procés obert com s'està fent en el Teatre Principal de Mó o com s'ha fet en el Teatre Principal de Palma.
1: Mentrestant, el PSI reclama al Consell mesures urgents per frenar la saturació de l'illa i millorar les condicions de vida dels residents. La secretària general socialista, Amanda Fernández, assegura que després de gairebé 4 anys de govern de PP i Vox, la vida de la ciutadania ha empitjorat.
2: S'ha referit a qüestions com els embossos, la saturació dels espais naturals, la manca d'aigua, l'emergència climàtica o l'accés a l'habitatge, temes que el president del Consell, Llorenç Galmés, ha recordat Fernández, va prometre solucionar, en canvi, diu, han anat a pitjor. També ha criticat l'augment de l'activitat turística que continua assumint xifres rècords.
15: Sortir aquesta setmana les darreres xifres i ja podem afirmar en les dades en la mà que des 2023 ara, de gener a juliol, de més el primer semestre, hi ha hagut un augment d'un 11%. 800.000 turistes més que l'any 2023 en aquests 6 mesos.
2: Davant d'aquesta situació, el grup socialista presentarà al pròxim ple del Consell una moció amb mesures en habitatge, transport, protecció del territori i emergència climàtica.
1: Més notícies. L'Ajuntament de l'Aro va aprovar al ple d'ahir la cessió d'un sòl a l'Ibaví amb l'objectiu de destinar-lo a la promoció i construcció d'habitatges protegits en règim de lloguer.
2: Es tracta de l'immoble situat al carrer de Joan Mir, un sòl urbà d'ús residencial que, d'acord amb el protocol signat anteriorment entre l'Ajuntament i l'Ibaví, serà objecte d'una cessió gratuïta en ple domini a l'Institut Autonòmic. El protocol estableix que l'Ibaví haurà de destinar el sòl a la promoció i construcció d'habitatges protegits de lloguer. Aquesta cessió permet donar un nou ús a un immoble municipal que fins ara havia estat destinat a habitatge supervisat i que actualment no estava en ús.
1: I l'Ajuntament de Sencelles va mantenir ahir una reunió informativa amb els veïnats i veïnades afectats per la contaminació per químics sintètics de la xarxa d'aigua de Son Saletes.
2: La trobada va servir per explicar amb detall la situació actual, resoldre dubtes i informar sobre què són aquestes substàncies, quines són les mesures de precaució que s'han de mantenir i les actuacions que s'estan duent a terme per protegir la salut i la seguretat dels afectats. Durant la reunió també es varen explicar les mesures que està adoptant Aigua de Son Company i les alternatives tècniques que s'estan estudiant per millorar la situació de la xarxa i avançar cap a una solució.
1: I Pere Grau ha obert la primera objectoteca de Palma, un espai que fomenta la reutilització, l'estalvi i la sostenibilitat i que permet als veïns disposar d'objectes d'ús ocasional per fomentar el consum responsable i l'economia circular.
2: Aquest espai neix amb l'objectiu d'oferir una alternativa gratuïta i sostenible a la compra de productes que s'utilitzen de forma puntual, com ara eines de bricolatge, utensilis per a reparacions domèstiques o articles per a activitats culturals. La pàgina web ja està enllestida i els préstecs començaran en un termini de 3 setmanes. A més de facilitar el préstec d'objectes, també té previst organitzar activitats relacionades amb la reparació, el reciclatge, l'intercanvi de coneixements i la sostenibilitat.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: I acabem parlant de les 22 colles, 13 de cristianes i 9 de mores i 1.500 participants que desfilaran demà a Santa Ponça per recrear el 790 aniversari del desembarcament del rei en Jaume. Nascudes a principis dels anys 90, s'han consolidat com les festes més importants del municipi i com a punt de trobada que reivindica la història, la tradició i la identitat mallorquines.
2: Enguany, la figura del rei en Jaume serà encarnada per Mateo García Bennassa de la colla Berenguer de Palou, mentre que el rei Moro avui allà serà representat per Òscar Blanc Domingo de la colla Alioli. El desembarcament està previst al voltant de les 5:30 de l'hora baixa al Club Nàutic i des d'aquí l'exèrcit cristià avançarà fins a l'esplanada de la creu del desembarcament, on es viuran el primer enfrontament armat i la primera batalla amb les tropes mores.
1: I amb aquesta proposta per demà a Santa Ponça arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Ràdio. Ara arriben els esports.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
1: Dues i 45 minuts, a temps per a la informació esportiva. Avui, Joan Gabriel Bauzà, 13a etapa de la Vuelta a Espanya, amb Enric Mas defensant el lideratge. Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, una jornada de mitja muntanya de 193 quilòmetres entre Almuñécar i Loja, a la província de Granada. Enric Mas afronta aquesta etapa com a líder de la classificació general i defensa el mallot vermell. El ciclista mallorquí encapçala la general amb 1 minut i 45 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic, segon classificat, i a 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gall, que és tercer. La jornada d'avui presenta un recorregut exigent amb 3.400 metres de desnivell positiu i 3 ports de muntanya. Per tant, nova jornada important per Enric Mas, que haurà de controlar els seus principals rivals per mantenir el lideratge de la Vuelta. Escoltam el propi Enric Mas després de l'etapa d'ahir, agraint la feina que està fent per ell el seu equip.
3: Creo que todo el equipo desde la tele se ha podido ver el trabajazo que han hecho desde el primero hasta el último y nada, darle las gracias porque están siendo un equipazo.
2: Un Enric Mas que també ha analitzat la seva situació a la classificació.
3: Espero que no se nos haga larga la vuelta. Es positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca suficiente. A lo mejor me veíais muy bien, pero iba muerto. Los últimos metros se me han hecho larguísimos y yo creo que es donde me han recortado un poco de tiempo ellos, ahí en los últimos metros. Yo creo que hasta no he visto la repetición, la verdad, pero estoy seguro que con el final que tiene Primoz ahí me ha quitado esos 15-20 segundos que llevaba anteriormente.
2: I el Reial Mallorca ja té posada la mirada en la pròxima jornada de Lliga. El conjunt mallorquinista visitarà l'Eldense a partir de les 9 del vespre a l'estadi Pepi Comat. El Luis García arriba al partit amb alguns dubtes de la plantilla, entre els quals hi ha Arnau Puigmal, mentre que en principi no podrà comptar amb Abdon Prats, Calumba ni Dani Luna. La gran novetat podria arribar en forma de debut. Els dos darrers fitxatges del Mallorca, John Chetauja i Guille Fernández, podrien tenir els seus primers minuts amb la camiseta vermella. L'Eldense Mallorca, demà a les 9 del vespre, el Pepi Comat i a IB3 Ràdio, mos hi posant prest. Tota la prèvia començarà a partir de les 6 del capvespre. Un esport en joc que començarà a les 6 del capvespre per viure també en directe el partit de la U d'Eivissa, que juga contra el Rayo Majadahonda. El conjunt eivissanc anirà a la recerca dels primers punts de la temporada. La derrota a Antequera va fer mal i demà, ja amb la plantilla tancada, intentarà reivindicar-se i guanyar. És Raúl Jona, entrenador de l'equip blau-cel.
4: Yo decía nada más acabar y un poco en caliente que con los errores tan groseros que habíamos tenido, pues que no me dejaban ver todo lo demás, porque me parecía que esos errores tan groseros no pueden ser propios de un equipo, ¿no? Pero sí que hay cosas positivas, y sí que esos 20-25 minutos al acabar el primer tiempo creo que fueron lo más cercano a lo que esperamos del equipo, que el partido lo afrontamos pues con ese aire de revancha interna, porque sabemos que, bueno, en la autocrítica que hacemos siempre, pues que no hicimos un buen partido, lejos del nivel que queremos dar y de lo que se espera de nosotros. Y bajo esa autocrítica, pues hemos trabajado toda la semana pensando en mejorar, en ser exigentes con nosotros.
2: I l'expedició de l'Illes Balears per al futsal ja és a Barcelona per disputar aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya, primer títol oficial de la temporada per aquest any. Estrena dates d'una vegada que s'avança a l'inici de la Lliga, quan anys enrere es jugava la primera setmana de gener. L'equip d'Antonio Vadillo jugarà demà a partir de la 1:30, la semifinal contra el Pozo Murcia.

Va tenir una vida de pel·lícula d'aventures, amb guerres, segrestos, traïcions, enfrontaments militars. Va ser un rei sense corona que feu del seu retorn al seu reialme, Mallorca, la gran obsessió de la seva vida. Parlem de Jaume IV. La setmana que ve, una expedició arqueològica impulsada des de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Consell i de l'IEB, mirarà de trobar les seves restes. Sandra Martínez, bon

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que suposadament es reposen a un solar de Sòria on fa segles hi hagué la capella del convent dels franciscans on el van enterrar.
1: I això serà una nova passa en un projecte de recuperació que va començar com comencen les bones coses amb un grup d'amics al voltant d'una taula. Era l'any 2007 i tot d'una es va posar fil a l'agulla amb una primera expedició que va semblar confirmar l'existència d'aquesta capella. Estaven en el bon camí, la investigació havia de continuar, però la crisi del 2008 va aturar en sec el finançament fins ara. En tot, aquests anys no s'han perdut, s'ha aprofitat el temps per investigar i per confirmar o per rebutjar algunes de les històries al voltant de la seva figura. Gabriel Ensenyat és doctor en Història Medieval i un dels directors del projecte.
2: Algun document deien que havia desembarcat d'amagat vestit de frare, perquè no el coneguessin ni per dirigir una espècie de subvolució interna. Bé, tot això eren fakes, ara és la paraula que fan servir, fakes medievals.
1: El temps també ha comportat la millora de la tecnologia que sempre en les tasques de recerca, cosa que fa que, en principi, les esperances de confirmar allò que de moment només són sospites siguin molt altes. L'arqueòloga Elena Inglada és codirectora de la iniciativa.
3: Si no està col·lapsat i si està mínimament accessible i podem anar, veurem si aquesta capella és, si aquesta capella existeix i, sobretot, què hi ha dintre de la capella.
1: El que s'espera trobar són les restes del primer rei de Mallorca després de la desaparició de la dinastia. L'home que no regnà, el nin que va resultar ferit a la batalla de Llucmajor, on son pare, Jaume III, va perdre la vida, l'home que tingué en Pere el Cerimoniós el seu gran enemic. Són les restes d'una part de la història de Mallorca i, per tot plegat, l'expectativa, malgrat la prudència, és alta.
2: La pregunta és aquesta: quina certesa tenim de trobar? Ni en tenim ni en deixant de tenir. Hem de fer una excavació per poder constatar el que sigui. En tot cas, si en el final no hi hagués restes, constataríem que no hi és. Cosa que no vol dir, però que no hagi estat. Hem de pensar que en totes aquestes vicissituds les restes poguessin ser traslladades.
1: Però si finalment les restes es troben, què passarà amb elles? Quedaran a la península, vindran a Mallorca? I és una pregunta per la qual, ara per ara, no hi ha resposta. Diuen que ja es veurà quan arribi el moment.
0: Per cert, que si vos ha interessat la història d'aquest personatge, estigueu ben atents a aquesta sintonia, perquè ben aviat s'estrenarà un videopodcast sobre la seva vida i la seva figura, i inclourà també informació al voltant de la recerca de les seves restes. I avui la cartellera es renova amb moltes novetats, entre les quals han triat algunes que ja van poder veure a l'Atlàntida, Sandra.
1: La primera, el suportant al paradís de Marga Melià.
4: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
1: Amb reflexions sobre el futur de Mallorca, de Miquel Barceló, de Carme Riero, d'Agustí Villaronga, quan encara la turistificació massiva i la gentrificació eren més futur que present. També les de Laura Gós, Júlia Colom o Clara Ingol, que toquen aquesta realitat amb les mans. A banda de poder veure's a sales, es complementarà també en conferències per allargar la reflexió més enllà de la pantalla.
5: Tot té un límit. Tot té un límit. I el progrés entès d'aquesta manera...
6: Les abelles formen una societat molt més avançada que la nostra.
1: Juntes... També va estrenar-se a l'Atlàntida, Aixam, amb el primer llargmetratge de ficció d'Òscar Bernàsser, director de l'aclamada sèrie Una vida bàrbara, que ens descobreix un petit llogaret enveïnats, que diuen, en una mena d'utopia, on aparentment tothom cuida tothom, però que amaga un revers d'allò més inquietant i perillós.
7: Mueve tus caderas.
0: I darrere segons d'aquest informatiu i darrera proposta, la del rock de carrer de Burning, la banda de Johnny Cifuentes, que a nit, a partir de les 10, ens espera a la plaça d'Espanya de Lloseta.

0: Sol d'estrès, moment d'actualitzar els titulars d'aquest divendres 4 de setembre. Ha aprovat el nou model de finançament que arrenca ara el difícil camí de rebre el vistiplau al Congrés dels Diputats. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El Consell de Política Fiscal i Financera l'ha aprovat amb els únics vots del ministre d'Hisenda i dels consellers de Catalunya i les Canàries. La resta, incloses autonomies socialistes com Castella i la Manxa i Astúries, hi han votat en contra perquè entenen que és un model pensat només per Catalunya i que trenca la igualtat. També ha votat en contra les Balears, tal com havia anunciat minuts abans d'entrar el vice president balear Antoni Costa.
2: Mos duen el plat de llenties fet, no ha participat Balears en cap dels ingredients i per això avui les Illes Balears votaran no en aquesta proposta de sistema de finançament. Ho farem en total convicció. Aquesta proposta no recull en cap cas les peticions que sempre s'han fet.
1: El nou model aprovat sí que inclou per Balears un nou fons per compensar els efectes negatius del turisme massiu i la situació de territori extrapeninsular, segons ha anunciat la secretària d'Estat de Turisme i també candidata socialista al govern, Rosario Sánchez.
3: La nostra proposta a partir d'ara és hem d'agafar aquesta possibilitat d'aquesta reformulació dels fons que complementen el sistema de finançament.
1: Ara el nou model haurà d'anar al Consell de Ministres, després l'ha d'aprovar el Congrés, on no té majoria necessària perquè Junts, que podria fer aquesta majoria, s'hi oposa. En la proposta aprovada avui, les Balears rebrien 412 milions d'euros més cada any respecte del que perceben ara.
0: Més enllà del model de finançament, l'actualitat també ve marcada per una altra topada entre les Balears i Madrid, en aquest cas per la crisi migratòria.
1: I és que la presidenta Marga Proens ha acusat Pedro Sánchez d'amagar informació molt delicada, diu, sobre una possible arribada massiva de migrants a les illes per via marítima. La presidenta del govern ha comparegut avui d'urgència, ho ha fet al consulat demà, després que Sánchez revelés ahir al Congrés l'existència d'informes policials que alerten d'un alt risc d'entrades irregulars a les illes.
4: Si se mos amaga informació, si no s'actua, si se mira cap a una altra banda mentre està en risc la seguretat dels nostres ciutadans, ho vull deixar ben clar, mos trobaran davant defensant els ciutadans d'aquestes illes.
0: L'Estat veta la llei de cogestió aeroportuària de Balears que s'havia de tramitar al Congrés.
1: El govern espanyol calcula que si s'aprova suposaria una reducció de 33 milions d'euros en els comptes d'Aena i això podria afectar la seva supervivència econòmica financera. I davant aquest escenari, la Constitució permet que l'Estat veti aquest tipus d'iniciatives. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, però nega que en cap cas la llei prevegi cap impacte econòmic.
5: No té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena i no entenem perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes.
0: De la política balear, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, anuncia que no optarà a la reelecció a la propera legislatura.
1: L'actual portaveu parlamentari de la formació menorquina abandonarà la política després de 12 anys i ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima, diu, amb el qual ha treballat especialment els companys de partit a qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels seus electors.
0: I la Universitat de les Illes Balears dona el sus oficial al nou curs acadèmic amb l'estrena de nous graus com Ciències de la Mà.
1: Més d'11.000 alumnes ompliran les aules de la UIB enguany en un curs que més de 3.500 estudiants són de nou ingrés. L'acte d'obertura s'ha fet avui, ha estat marcat per la lliçó inaugural del doctor Miguel Deià i pel lliurament de la medalla d'or de la institució al president del TCJ, Carlos Gómez.
6: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència.
0: Són les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, avui és 4 de setembre, per tant, et Santa Càndida, patrona del Llucmajor, juntament amb Sant Miquel, que n'és el seu patró, tots dos, aquest mes de setembre. Càndida és un nom, però, que ve del llatí Càndidus i significa blanc, lluent, resplendent, lluminós i també net moralment. Curiosament, la Càndida també era la vestimenta blanca que duen davant l'assemblea els aspirants a ocupar un càrrec públic, que rebien el nom de candidats. Perquè l'adjectiu càndid deriva del verb candere, ser blanc, i d'aquest verb surten moltes paraules, molt de derivats que ben segur coneixeu. Per exemple, les paraules càndid, candidesa, candent, candor, candidat o candidatura. Però també d'aquí venen incandescent, candela, encendre, incendi, encens i fins i tot la paraula escàner per la via de l'anglès. De manera que quan els romans a una dona li posaven càndida, era com dir que era blanca, resplendent, neta. Segons la tradició cristiana, Santa Càndida va ser una dona vídua que va tenir la sort de conèixer Sant Pere a Nàpols quan el sant anava cap a Roma i va fer aturada a la ciutat napolitana. La vídua hostatjà aquest apòstol a casa seva el temps que l'home va estar a la ciutat. Sant Pere i Càndida es varen posar a parlar. Ella li va dir que es convertiria si li guaria unes migranyes que la duen pel camí de l'amargura. I el sant la va guarir tot d'una. A les Balears, Santa Càndida és la patrona de Llucmajor. La seva devoció en aquesta vila comença ja l'any 1718 i fou fortament promoguda pel trinitari Miquel Ferrer. Les seves patronals, les festes patronals, però, no se fan avui, dia 4 de setembre, que és festa, sinó que s'avancen el segon diumenge d'agost. Començam.

intenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.

com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que vos acompanya de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre en aquesta nova temporada de Diveta Ràdio que hem encetat just aquesta setmana. Un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Com sempre, tenim totes les lletres i avui, divendres 4 de setembre, qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Molt bé, ja hi som tots. Miquel Jun, com estàs?
1: Hola, va bé.
0: Preparat pel cap de setmana?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, amb ganes?
1: Amb ganes, clar.
0: Farà sol aquest cap de setmana?
1: Divendres sempre estic bé.
0: Se l'estili bé.
2: Farà sol?
0: Sí,
2: ho sabem.
0: Això diuen.
2: Sí? Ah, d'acord.
0: Sí, sí, és a dir, totes aquestes festes previstes, Maria Pons, que són moltes, avui en parlarem.
3: Sí, no els podrem dir totes?
0: No, totes no, però en direm un bon grapat sí. I se faran, perquè, clar, amb aquest bon temps que ha de fer aquest cap de setmana sol, fins i tot temperatures elevades informen. Així que
2: avui fa calor,
0: de preparar.
3: Haurem d'anar a nedar.
0: Sí, també, també. Serà un bon cap de setmana. Doncs, tot d'una vos contarem què passarà aquest cap de setmana, però abans tenim altres temes que hem de repassar en el programa d'avui, i Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui passarà pels estudis d'Ivetres Ràdio per Tento l'escriptor campaneter Pere Antoni Pons, perquè just acaba de publicar la seva nova novel·la que es diu Les conseqüències.

0: Idò, publicada per Proa, per Antoni Pons, en aquesta novel·la Les conseqüències, torna al seu poble, Campanet, en una obra que mescla autoficció i una expedició nazi que té com a punt neuràlgic aquest poble de Mallorca. Una novel·la que encata aquest curs, que justament es presenta a Campanet dia 12 de setembre, després ho farà a Palma dia 26 de setembre, dos dies abans serà a Barcelona, i a Manacor es presentarà dia 2 d'octubre, i avui la presentam aquí a Tempo.
1: Sí, just acaba de sortir, realment hi ha moltes novetats literàries, sobretot d'autors de les Balears, intentarem explicar-vos-les també, perquè hi ha feina ara que ha començat el setembre i aquesta rentrée ha vengut amb força. Avui parlarem amb Pere Antoni Pons, però tenim més temes, Maria, com dèiem.
2: Sí, avui en setan nova secció, ja la darrera, ja deixam de ses novetat de banda, i cada divendres farem plans de cap de setmana i vius, perquè el primer cap de setmana de setembre, com dèiem, ve carregat de coses.

0: Maceta, la sentirem aquest diumenge en aquesta cançó.
1: Moltes vegades.
0: Sí. És la Beata, de Santa Margalida. De fet, la podreu veure tranquil·lament a casa vostra a partir de IB3 Televisió, que farà aquesta retransmissió, quan ja és habitual, però també si sou de Santa Margalida o voltants, òbviament, podeu anar a veure desfilades, processors, dimonis, la Beata.
2: Jo som d'en fora i aniré.
0: I aniràs?
2: Sí, bé, perquè m'han convidat a dinar.
0: I perquè no hi has anat mai.
2: No he anat mai, és bé. No he estat mai.
0: És una experiència.
2: I s'adona aquesta coincidència, aquesta vinentesa.
0: No, i que tenim molts
2: seré per allà,
0: de,
2: i per tant, i
0: de Santa Margalida, que els enviem una abraçada.
2: Exacte.
0: I que tinguin molt bones festes. Avui parlarem d'això, però de moltes coses més, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana també hi ha la patrona a Palma i moltes coses més a Menorca i per totes les Balears, que llavors comentarem i repassarem en Anna Maria. Però, Miquel, avui el tema del dia també està relacionat amb la música.
1: Sí, sí, també el dedicarem a una festa, una d'aquelles festes nostàlgiques, la que recorda que va ser el Malafama de Can Picafort.

0: qui són aquests que sonen, Miquel?
1: Són intel·ligents, que m'hauran mandat una cançó avui. Bé, dues.
2: Cançó fet, nova,
1: eh? Dues cançons noves que encara no s'han estrenat. Sí, sí, sí. És que darrerament tenim moltes primícies. Uh-huh.
3: Sí,
1: però sobretot musical, sí, sí. Aquest dissabte, demà, diferents bandes, algunes d'elles protagonistes d'aquells anys 90, actuaran a Sa Pobla, en el recinte de Can Cirera Prim, per retrobar-se amb el passat i presentar a les noves generacions allò que s'escoltava en el local de mala fama, a Can Picafort, i que per qüestió d'edat no varen poder conèixer aquestes noves generacions. Celestí també me'ls pot explicar coses.
2: Ja hi vaig créixer.
0: Aquí tenim dues generacions.
1: Jo no havia nascut, però m'han contat moltes coses.
2: Miquel, ja hi vaig néixer, pràcticament, allà.
0: I en Celestí, que ho va conèixer de primera mà.
2: De primera mà, en 16 anyets, per tant.
3: Ja, que jo ho anava.
2: Naixí i creixí en aquell moment. Sí, sí, sí, sí. I vaig veure un parell de concerts, sí, era un bar sota terra.
1: Era un bar soterrani, que en el qual hi varen néixer també moltes bandes, com Sexy Sadie, per exemple.
2: Sexy Sadie varen fer les seves primeres actuacions, els Intel·ligents, eren aquestes bandes que actuaven, de fet, a la zona nord de Mallorca, Muro, Sa Pobla, Can Picafort, en els anys 90, era l'epicentre de la música alternativa.
1: Era un
2: bar que baixava sota terra i te costava obrir la porta del volum de sa música, que es cardava, t'acostava.
0: Massa bé estàs.
2: Quan eres de dins, t'acostava també tornar a sortir.
0: Molt bé, doncs repassarem el Mala Fama i també aquests records nostàlgics, perquè avui, però, han de començar a dir adéu a l'estiu. Sí, bé, no a l'estiu encara, però sí que acomiadarem la secció d'en Jaume Miranda. Farem una repassada allò que ha d'anar l'estiu balear pels famosos, que ha vengut tothom i encara ara n'hi ha.
4: Estimades amigues de Tenton, ja se comença a notar el final de temporada estival, també entre les nostres famoses que mos visiten a les Illes Balears. Vos he de dir que ja hi comença a haver una buidor important per a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca. Les celebrities, per lo vist, també fan feina de vegades. Tot i així, encara en conservam alguna que ve a fer el darrer capfico per les Illes. Per exemple, tenim en Vinícius, el jugador de futbol. També hi ha en Mel C, de les Spice Girls. Nevat Guial també està per a Eivissa. I Nana Obregón, que ja s'ha acomiadat de la seva casa-xalet de luxe de Mallorca. Tot això i més ho comentarem avui.

0: I de dir que hi ha hagut Sole, Cuore i Amore aquest estiu, i encara n'hi ha en Jaume Miranda. Després molt repassarà aquestes noves sobre els famosos que són a les nostres illes. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també al Facebook de Tèntol.
3: O bé el correu electrònic,
5: o sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs tot això tenim, Mica, fins d'aquí una estoneta, perquè avui també tenim una cosa molt especial. Però primer de tot, saludem el nostre tècnic, perquè sense ell no podríem fer aquest programa especial avui. A les vies de so, ahí tenim, des de Palma, i les festes també de Palma, de la patrona, són aquest cap de setmana, en Lluís Portesa. Lluís, moltes gràcies. Ara sí, les 3 i 19 minuts, i moment de saber quins són els dos pobles que faran la primera semifinal de la Batussa de Tèntol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Mira, si vull començar amb una nova fase per aquesta batussa entre els pobles de les Balears, de Tentol, perquè comencen les semifinals. Seran dues semifinals, avui la primera i dilluns la segona. Quins pobles han arribat en aquestes semifinals de l'estim?
1: Idoi, Campos, Cap de Pere, Muro i Marratxí.
0: I d'aquests són els quatre pobles que han arribat finalment. Campos, Cap de Pere, Muro i Marratxí. Però com queden els emparaments? Qui jugarà avui en aquesta primera semifinal?
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tentol són... Campos i Marratxí.

Idò, sí, avui jugam amb els municipis de Campos i de Marratxí. Començant per Campos, representant la comarca del Migjorn de Mallorca, Campos són els guanyadors de la primera edició de la Batussa de Tèntol de l'any 2024 amb Victòria Maians i Joan Ignasi Cervera, que varen pujar al pòdium el primer any d'aquesta batussa. Enguany, com l'any passat, tornen a estar molt ben representats els pobles de Campos per un professor en intel·ligència artificial de la Universitat de les Illes Balears. Ell és en Miquel Miró. I per un glosador i filòleg, Miquel Àngel Adrover.

0: Però no estan tots sols, representant la comarca del Reguer de Mallorca i a l'altre costat de la taula, avui juguen competició al municipi de Marratxí. Marratxí, el poble de pobles, representant aquest municipi, però amb el cor de sa cabaneta, defensen els colors de Marratxí, Pedro Font, tècnic en prevenció de riscos laborals, i ell és el seleccionador. De fet, és membre del grup de música tradicional en Galba, que és una de les associacions culturals de Marratxí, i, com vos dèiem, el seleccionador oficial del seu equip, que ha triat amb ell dos germans, dos joves marratxiners promeses, joves promeses. Per una banda, Miquel Bibiloni, estudiant d'Història de l'Art i músic en formació. És membre del grup de música tradicional Sonadors Sonats. I el seu germà, en Tomeu Bibiloni, ara mateix desocupat, estudiant i practica diversos esports. Ja ho tenim, aquests són les persones.
1: I doncs sí.
0: I els pobles.
1: Exacte.
0: I els equips.
1: Avui s'enfronten aquí a Tèntol, la C de Campos i l'M de Marratxí. Tèntol.

I sí, com que mos queden res 3 dies per acabar aquesta batussa de Tèntol entre els pobles de les Balears, darreres preguntes. Avui vos demanam, amem, qui creus que guanyarà? Perquè la pregunta d'avui és qui creus que passarà a la gran final de Tèntol, Campos o Marratxí?

0: No ho aturem encara perquè podeu decidir-vos, però dels dos equips. Se les té com a banda fer.
1: Exacte, ens poden enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolivetres, o també sabeu que tenim un telèfon on podeu telefonar en directe, el 971-13-99-00, i així ens donau la resposta en directe i vos sentim també 971-13-99-00.
0: De moment... hi ha un empat. 50% dels vots per Marratxí, 50% dels vots per Campos. Emoció. Sí. Ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: I en puga, sí.
0: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio,

les 3 i 27 minuts. Som en directe aquí a Vetre de Ràdio. Tenim la primera semifinal en marxa. Ja tenim els nostres concursants aquí amb moltes ganes de jugar. No estan gens nerviosos, estan tranquils, estan animats. Nota que és divendres, primera semifinal. Tot d'una les tornarem a conèixer. Ho farem a través del qüestionari electrònic, però dir-vos que Marratxí ha passat davant l'enquesta que tenim en marxa a l'Instagram del programa i de moment tenim el 43% dels oients que voten Campos i un 57% a favor de Marratxí. Les coses estan així, però està tot per jugar, així que coneguem els convidats.

0: de conèixer els convidats d'avui, les persones que defensaran els colors de Campos i de Marratxí, però, com sempre, que passin pel qüestionari.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Tomeu i vinc de Sa Cabaneta.
9: Jo som en Pedro Font, vinc de Sa Cabaneta.
10: Som en Miquel Viviloni i vinc de Sa Cabaneta.
11: Jo, Miquel Miró, i vinc de Campos.
12: Jo, Miquel Àngel Drove, i també vinc de Campos.
0: Avui tenim tres Miquels,
13: eh? Que voldran prendre un aperitiu?
0: Valeu res.
8: No, jo vinc dinatge.
0: No.
9: Jo acabo de dinar ara mateix, m'he aixecat ara mateix.
10: Jo també, un cafè, pot ser un cafè.
11: Un cafè i unes olivetes.
12: Cafè amb olives.
14: Quina mosca, no?
9: I punts no en voleu.
10: També. Això també, això.
15: Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? És solter, potser?
8: Jo som Freddy, no tinc l'altre, de moment.
9: Jo casat.
10: Com canta en Tomeu Ponya, molt més va viure tot sol que amb agonia.
0: Bon, home, tu també. Home, Miquel, quant d'any tens?
10: 22.
0: També així.
11: Ja tens. No estic casat per temps,
8: jo igual.
16: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Perquè vam guanyar i hem hagut de tornar.
9: Jo, bàsicament, vinc a acompanyar els dos Rivilonis, que són els mestres. Sí, sí. Jo som el xofer, bàsicament.
10: Un poc més i quedem a jaure aquí, quasi, però sí. Hem tornat.
11: Jo també faig un poc de xofer de geni i de set lletres.
12: I jo m'han fet tornar a venir.
17: I això de la Moreno? No està gaire moreno.
0: No t'agrada el salt, meu?
8: Sí, però jo som de pell guiri. Me poses vermell en comptes de moreno.
9: Jo en guany crec que lo que ja m'està fugint. Ja...
10: Fa un salt ben fort, com per no posar-s'hi.
0: És així.
11: Jo faig una meva feina i com a informàtic toca ser blanc.
12: Jo l'evit tot el que puc en el salt.
15: Què, nerviós?
0: Estan nerviosos?
8: No, avui ja no.
9: Jo he estat de camí, vos ho deia, pel trànsit, perquè un poc més i no arribam, però ara ja estic millor.
10: Això ja són semifinals, ja és sèrio, això.
11: Nosaltres tranquils.
12: Sí, totalment.
16: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
18: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
19: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
18: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
20: Gràcies per la seva ajuda.
18: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: Jo deu sentir respondre el qüestionari electrònic i representant de l'equip de Marratxí tenim en Tomeu Bibiloni, en Pedro Font i Miquel Bibiloni, ben tornats.
1: Gràcies.
0: I l'equip de Campo, en Miquel Àngel Adrobé i Miquel Miró. Com dèiem avui, tres Miquels.
2: Sí.
0: Serà gros.
2: L'obo abunda.
1: Quina Miquelada.
0: Exacte, una Miquelada. Ara que és setembre, que també n'hi haurà de Miquelades, però bé, encara queden dies. Sí. Que no tot just hem començat el mes. Molt bé, doncs, esteu preparats per jugar? Sí, esteu nerviosos, us dic que no. Tot bé.
2: Bé.
0: Mm? Vosaltres també, ho fet que a mi...
2: Sí, ja, tot bé. Jo estic un poc constipat, vull dir que això tindrem com a excusa per si no va bé.
1: Exacte.
0: I avui ha començat el curs a la universitat, a Miquel?
2: Sí, però avui és la cosa formal, i de l'una no ve, en fi, dilluns. És a dir, que encara mos queda un cap de setmana de tranquil·litat i de pau.
0: Molt bé. Doncs ja els coneixeu a tots, així que juguem.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, que aquesta prova ja la coneixeu, Norbera. Una prova en la qual cada equip tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarem amb aquesta màquina que tenim aquí a l'atzar.
4: I de concursar-ho tots dos i la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt.
0: Un punt. I comencem per Campos, d'acord? Campos, esteu preparats?
5: Sí.
0: Amem amb quines lletres haureu de formar paraules?
4: I de Miquel Àngel, les paraules han de començar per les lletres mi. M-I.
0: M-I.
4: M-I. Mi.
2: Està bé.
0: Temps.
2: Miquel.
6: Miró.
2: Miloca.
6: Misto. Missa.
2: Misteri.
6: Mil. Milió. Miler. Milenar.
2: Millard.
6: Missil. Milló. Místic. Mística.
2: Minestra.
6: Miloca.
2: Mínim.
6: Mira.
2: Mínima.
6: Mirau.
2: Mida.
6: Mirada.
2: Mirar. Miso. Que és una sopa.
6: Miso.
5: És bo.
6: Mica. Micona.
2: Miqueta. Milla.
6: Mitra. Mita mític. Mitra.
2: Mitra, sí.
6: Mill.
2: Sí. Mil.
6: Ja l'han dit, no?
0: Miu.
2: Miu. Sembla que s'emoció.
0: Sí, exacte. Molt bé, doncs fins aquí aquests minuts que han passat aviat. Quantes paraules han dit, mem?
5: Jo en tenia 35.
0: Hi ha varietat.
4: Sí? Mm. Diversitat. 27.
5: 27.
0: N'hem repetit qualcuna. Però, entre una cosa i l'altra, jo n'he apuntat entre 30 i 31, perquè és veritat que no heu repetit de qualcuna.
4: Descomptant dues altres que heu repetit. Dues, segur.
0: Molt bé. Doncs, 30 punts.
4: 30 punts.
0: Que sumen al marcador de Campos. Així ja vos heu estrenat.
2: Sí, sí, sí.
0: En som-hi. Ara, quan aneu cap a que vostre...
2: Me'n sortiran més, però vaja. Per exemple, tot. Minut, que ara l'ha dit tot minut.
0: Clar. Teniu un minut.
2: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara li toca a Reixí. Quines seran les lletres amb les quals haureu de formar paraules?
4: I d'aquí el meu, Miquel, Pedro. Les paraules han de començar per les lletres C i A. És a dir, K.
0: K.
4: Sí.
0: Temps.
1: K. Cap.
7: Cabaneta.
1: Cabana.
8: Casal.
9: Cabot.
8: Capra.
9: Casori.
7: Canta.
9: Cabró, perdó.
7: Càntir.
8: Caràtula. Cara.
7: Carrer.
9: Casalla.
7: Casaca.
9: Cas.
8: Camió.
9: Casc.
7: Casulla.
8: Cantautor.
9: Cadernera.
7: Caputxa.
9: Call.
8: Calis.
9: Callar.
8: Caragol. Caragola.
7: Cart.
9: Cal·ligrafia.
8: Casser.
9: Casc, no sé si...
8: Casament.
7: Capa.
9: Carro. Carreta.
8: Cala.
9: Carretó.
8: Calçons.
9: Cabaneta.
7: Caspa.
0: Cabaneta l'audita.
9: Canadà.
0: Caspa està bé. Canadà.
7: Casta.
8: Cartera. Carter.
9: Calp. Calba.
8: Calcomania.
7: Calaix.
8: Calabruix.
9: Catalunya. Català, catalana.
8: Càntir. Cantarano.
0: Temps. D'on heu sortit?
9: De Cabaneta. Cabaneta sa.
0: De Cabaneta sa, l'audita, l'audita. Qui són els pares de Bibiloni?
9: Toni Bibiloni i la Petrina Canyelles, que des d'aquí els enviem una salutació.
10: I en Aneu,
9: i son hora bona per aquest dos lots, més Aneu, sí, que tenen
2: que això d'on sortir.
6: I Canyelles no ho dita.
2: No, no he pensat aquesta.
9: Són sa canya.
0: Molt bé, bé, n'han dit moltíssimes.
11: Moltíssimes.
4: Una cinquantena.
0: Sí. Efectivament. Una cinquantena.
4: T'han apuntat 51.
0: Jo també.
11: I de 51.
0: 51 paraules. Mare de Déu, senyor. Que vols
6: parar? No,
0: no,
6: no. No. No, no. M'ho han enganat, perquè m'ho han dit molt conyerol.
9: I no han dit Campos.
10: És bo.
11: Ah, mira.
10: Ni company, ui, ni companys. Som...
0: Això és greu, eh?
11: Això és rivalitat.
6: Sí, no, ho sabia, ho hi pensava, però no ho volia dir.
0: Bé, d'allà m'estrenem marcadors. Com veus, això és una semifinal com toca, perquè fan molt de punts, són molt bons. I Maria, com estan les coses?
11: I del Campos, 30 punts, i Marratxí, 51.
0: Gràcies.
9: Estic a borrona.
10: Estorats.
0: Respiram un moment i passam a la següent prova.
3: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Que saben que aquesta prova vos agrada molt. Ara heu de dir un embarbussament sense interrupció ni errades. Vos han anat bé al llarg d'aquesta lligueta, els embarbussaments?
2: Sí, diria que sí.
0: Camp pot ser?
2: Una mica.
0: Aquí de Sant, no? Marratxí, no?
2: Molt malament.
0: I demà com va avui, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir és aquest.
12: De genollons, codonys.
13: De genollons, codonys. Collia, de genollons.
14: De genollons, collia, codonys.
15: De genolls, codonys, collia, de genollons, collia...
16: De genollons, collia, codonys.
17: De genollades, codonyades.
18: De genollades, codonyades.
19: I amb els dits, codonys, collits.
13: I amb els dits, codonys, collits.
15: Codonys, collits.
14: Codonys, collits.
19: Collits.
10: Collits.
20: De genolls, codonys, collia. De genolls, collia, codonys. De genollades, codonyades, i amb els dits, codony, collits.
17: Codonyades.
14: Codonys.
19: Codonyades.
18: Codonys.
15: Codonyades.
19: Codonys, collia, de genolls, collons.
0: Oh. Alerta, que aquesta pot embullar. Marratxí, començant per valtros, ara.
7: De genollons, collia.
2: Codons.
7: Ara m'ha embullat, allò.
9: Codons. De genollons, codonys, collia.
2: De genollada, codonyada, i amb els dits, codonys collits.
0: Ahà, molt bé. La podeu dir sencera?
9: Una persona sencera.
7: El seleccionador.
9: No, el seleccionador.
7: De genollons, cuia, codonys.
2: De genollada, cuia, codonyada, i amb els dits... codonys collits.
0: Uh-huh.
2: Seria sencera.
0: Ahà, molt bé. Campos, amem.
6: De genollons, collia, codonys. De genollada, codonyades. I amb els dits, codonys collits.
0: Ahà. Sí, sí.
6: Falta un vers, però com que ells no l'han dit, i n'han dit tant de raros...
2: Perquè era... De genollons, collia, codonys...
0: Dali, dali.
9: Nosaltres no som los dos, però...
2: De genollons, collia... Segueix tu, però...
6: De genollons, collia, codonys...
2: Pots faltar un vers.
0: Miquel, prova-ho tu, vinga.
6: Prova-ho,
0: vinga.
6: Si no, digue-mos hora.
2: Era de genollons, collia, codonys. Codonys, collia, de genolls... És que no és així. És que m'ho falta un vers, aquest.
6: Que m'ho falta un vers, com que m'ho porau aquest tall així tan mal fet.
2: Això
11: és bueno, aquí.
2: Sí, sí.
6: Torno-lo a posar.
0: No podem, ja.
2: Està greu. I l'hem passat ja el vàrem posar i ho vàrem saber dir.
9: Firmar amb tables.
0: Que aquesta és difícil, eh? És un clàssic del nostre programa. Els codolls.
6: Jo sabia una versió que a l'hora de la tia Maria que entrava i sortia cuïa codonys, codonys cuïa.
2: Això era aquest segon vers. Diu tot. Era codonys cuïa. Diu tot. Que sí.
11: Mare meva.
6: És igual, eh? Com bé així.
2: Esclar, dit en el segon vers, ara.
6: De jo no hi ha cuia codonys. De jo no hi ha codonys cuia.
2: Ara.
6: De jo no hi ha codonyades. I amb els dits, codons collits.
2: Ai, ai, ai, ai. Ha faltat una xila.
9: Jo ja els ho veia, ja els ho
0: veia. Ai, Lluís, què trobes? Què hem de fer? Començant per Marratxí. 7 punts. I Campos. 9 punts per Campos.
6: Van baratos.
0: No, ho ha fet bé.
2: Molt ha costat.
0: Gairebé l'heu dit perfecte, però...
2: Ha sortit amb força.
0: De genons, codonys collia, començava.
4: Heu dit al revés.
0: De genons, collia, codonys. De genoades, codonyades, i amb els dits, codonys, cuits.
2: Això mateix.
0: Així era, molt bé. Vinga, idò, 79 punts. Com estan les coses ara?
11: Marratxí, 58 punts, i Campos, 39.
0: Molt bé. Tenim una altra prova, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: A veure, ara vos farem unes preguntes d'aquestes que tant ens agraden. Dues preguntes per cada equip, dues per Campos, dues per Marratxí. I en aquest cas, les respostes correctes valen 5 punts, perquè això és una semifinal i hi ha d'haver punts. Començant per Campos, d'acord? Miquel, Àngel, Miquel, primera pregunta. Volen xerrar ara de l'església més antiga i també més emblemàtica que teniu al municipi de Campos. Estan parlant de l'oratori de Sant Blai, situat a 3 quilòmetres del poble. Però sabeu de quin temps és aquesta oratòria de Sant Blai?
4: És del 1300. Has de partir del 1350.
2: Hòstia, ho he anat molt fins. És una iglesia de conquesta, però ens va fer quan va venir en Jaume I. Per tant, jo diria 1300 per pegar fi. Però és una d'aquestes iglesias de conquesta de Mallorca.
6: Jo diria 1350 per fer-te contrari.
2: Però...
6: Tu diries que ets doctor.
2: Sí. De lo que soc doctor, d'història n'hi ha poca. Direm 1300.
4: I ho dic bé. Correcte.
0: Molt bé, Miquel. Molt bé, molt bé. Has après.
2: Sí, hem fet...
0: Doctor en intel·ligència artificial. Sí. Poca cosa té a veure.
2: Poca. És vera que ara m'he apuntat a un grau d'història. Vull dir que també anem aquí pegant toms, però bueno.
0: Idò, fantàstic. Del 1300, l'oratori de Sant Blai posteriorment es va reformar al segle XVI en estil gòtic, però és d'allò primer que existeix a Campos, és aquesta oratòria. Sembla que va molt bé quan té a mal de Gargamella. Sí. Vostres
2: sí.
0: Inau?
2: Sí, sempre que podem. I per això xerrant tant.
0: I també.
2: Bueno, també, no ho sé.
0: 5 punt per Vostres. Segona pregunta. Campos, una de les expressions més conegudes és quedant-se llànties de Campos. O, a vegades també se diu venir tan just com se llàntia de Campos. Significa anar molt just de dobbes, quedar extremadament pobre, arruïnat o desposseït de tot. Però sabeu el perquè de l'origen d'aquesta dita?
2: Sí.
4: Sí?
6: No, no.
4: Sí.
6: Tu ho saps?
2: És que segon de batxillerat vaig fer un treball sobre això.
0: Ah, mira. Ah,
4: ja, digues.
2: Sí, per les nostres opcions.
4: Segur?
2: I encara patinarem. Sí.
4: És a dir, prové d'un fet històric del segle XIX, com va ser la requisa de les llànties d'argent de l'església parroquial per encunyar moneda durant èpoques de crisi o guerres, i que va deixar el temple al poble sota mínims, o bé que el poble, és a dir, Campos, en el segle XX, va quedar a les fosques molt de dies.
2: És primer.
0: Que bé.
2: Era el temps d'estudiant liberal, que varen agafar la plata i varen fer per fer moneda, i després va haver-hi un aixecament tot solotista a Campos. Sempre hem estat de pinyol vermell, nosaltres.
0: I d'aquí aquesta expressió? Encara se diu?
6: Jo no l'havia sentit mai.
2: En Joan Monyiclà té un article sobre aquest tema, però no...
6: Supos que no se deu dir a Campos, aquesta expressió. Si diu ser llantis de Campos, i no dirien ser llantis i ja està.
4: Se recull a Ciutadella, sobretot.
6: Imagina't. Ciutadella.
2: Però va arribar la plata cap allà.
0: Molt bé, doncs 10 punts que sumen al marcador de Campos. Marratxí, les preguntes per vosaltres. El vostre topònim Marratxí té diversos possibles orígens etimològics procedent d'època islàmica o mosàrab. Sabeu, però, quina d'aquestes dues és la més acceptada?
4: Ve de l'àrab Marraxi, és a dir, que significa marroquí o natural de Marrakeix, l'antiga capital del Marroc, o derivat mosàrab del terme barraca.
9: Barraca. Barraxí.
4: Quina és la més acceptada?
9: Les dues...
7: En el principi de tot li diem Barratxí, no? La parròquia de Santa Maria de Marratxí, que comparteix orígens en Sant Blai de Campos.
0: Ah, mira, que bé.
7: Doncs se vulgui que això...
9: Aquí també hi ha història, també.
7: Surti a figurar comptes Santa Maria de Barratxí, no? Jo tiraria per ser segon.
9: Jo tiraria per barraca.
1: Però pots dir el terme en bàrab?
8: de barraca, perquè hi ha un terme...
4: De l'àrab marraxi, que sí? Significa marroquí o natural de Marrakeix. I la segona hipòtesi, derivat mossàrab del terme barraca.
8: I en mossàrab barraca pot, tens la paraula escrita?
4: No. Ja demanen
8: perquè massa. Així la sabria. Sí,
0: de totes maneres...
9: És que la primera excepció l'he sentit, també.
0: La més acceptada demana, no val dir que sí, no siguin correctes totes dues.
4: L'etimologia més acceptada, més reconeguda.
0: O que puguin ser correctes. Sí. Òbviament no està clar.
7: Què feim?
8: Jo dic... Clar, la més acceptada, això ja estic en l'amor de l'aire.
7: La segona era la segona.
8: Sí, més que provenint de... Bé, ara va, la segona. Si
7: dos contra un.
8: Au.
0: Sembla que
9: ets
0: la primera.
9: Sí.
0: Marraxi.
7: Veurem què fan altres, ja està.
4: Els orígens etimològics són aquests dos, però sembla ser que la més reconeguda i acceptada sigui la primera.
8: És a dir, procedent
4: de Marraxi. Sí. Sí.
0: És una etimologia encara incerta, com passa molt a Rau de Mallorca. Bé, segona pregunta. Marraxi ha estat habitat per cultures com la talaòtica, la romana i l'islàmica. En la conquesta cristiana, al segle XIII, el territori va ser donat al bisbe de Barcelona. Marraxinet és el nucli més antic i originari del terme municipal fins al segle XVII. Sabeu, però, quina va ser la primera parròquia Santa Maria de Marraxí que es va documentar? És a dir, a quin any es documenta aquesta primera parròquia Santa Maria de Marraxí?
4: El 1248 o el 1272?
8: 48.
7: 1248, perquè se vol tenir
8: 1204.
4: Yeah. I ben dit.
9: No m'han deixat ni pensar.
0: No
9: he hagut ni
8: de demanar.
9: No, dos cotxe, bàsicament.
11: Ja està. Conduir. Transport.
0: Tomeu, Miquel, podeu tornar a repartir el per què?
7: És una bula papal del papa Innocenci IV que hi apareixen les primeres parròquies del poblament de Mallorca, entre les quals hi figuren Sant Blai de Campos, Sant Pere d'Escorca, Sant Joan de Porrera, Santa Maria de Marratxí i moltes altres.
0: Mm-hmm. Que són d'aquesta època.
7: Exacte. Mm-hmm.
0: 1248. Molt bé, doncs 5 punts per Marratxí i 10 per Pancampos, així que s'ajusten una miqueta els marcadors.
11: Sí. Sí. Mira, Campos, 49 punts i Marratxí, 63.
2: Estau més a prop. Distància prudencial.
6: I tant.
0: Fem una pausa i encaram la recta final d'aquesta semifinal.
3: IB3 Ràdio és investigació.
5: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: A Xuxines.
0: Queden dues proves i avui sabrem qui passa a la final. Sí, Campos o Marratxí, estàu bé?
7: Beníssim.
0: Sí, necessiteu qualque cosa, no? Campos, estàu sí. Bé?

0: Per maneres de ploure i de no ploure, també. Però bé, avui parlant de ploure, tot i que no plogui. Arreu de les illes tenim moltes maneres de referir-nos a quan cau poca pluja, que plou poc. Quina d'aquestes paraules no és sinònim de pluja fina?
1: Idoi, xec-xec, civada de capellà, babaí o aigua de bruixat.
0: Aquestes són les quatre opcions que tenim. Xec-xec, civada de capellà, babaí o aigua de bruixat. Quina d'aquestes no és una manera de referir-se a una pluja fina? Plujeta. Plujeta. Fineta. On tenim?
1: Aigua de bruixat, babaí, civada de capellà...
2: Oh, xec, xec. Pensava que havia dit un número, dit una lletra, i jo estava intentant entendre quin número era.
3: Clar, perquè han apuntat una opció
1: sordre,
3: a més de
1: la
3: paraula.
1: Ah. Bé, no, però si ho tenim clar...
2: No.
1: Ara he començat per baix. Tornem a començar per dalt. Xec, xec,
3: cigarra
1: de capellà, babaí o aigua de bruixat.
4: Pensen sol menorquins.
0: Ah, sí, sí, penseu que a Menorca i pitiuses, no?
1: Clar.
5: Estem a treure-se.
1: Sempre.
3: No te veuen des d'allà baix, sí, que tapes el paper i el doble.
5: Ah, no, jo l'he dit, el que posa.
0: Se tapen, no, perquè no s'acopin.
5: Aquesta pot ser un tipus de fonament.
4: No, no.
0: Ja? Marratxí?
5: Tria, sé que vulguis.
0: No, no,
5: tres de dues. Ja està.
4: És complicat.
5: Sí.
1: Clar, són tres i han de discutir més.
0: Sí. Com sempre,
5: evident,
0: però... resoldrem
5: sí,
0: amb...
5: Oh,
2: no, no ho sé.
5: Dale, dale.
0: Amb la gent del carrer. Sí?
2: No, no. Poden fer un canvi.
0: Vinga, triau.
2: Però poden fer un canvi ràpid.
3: Ai, ai, ai.
4: No, és igual, és igual.
2: No, digues.
0: Uepa, uepa. Clar, és que com més temps passa, més, sí, sí, més dubtau. Ho tenim?
1: Sí. Sí. Campos.
0: Campos, ho tenim? Sí? Ho tenim? Molt bé, sí?
5: Us hem de mostrar.
2: Ho tapam.
0: En Celestí i escoltant la gent del carrer.
6: Si plou poc, aquí també m'ho posa, xec-xec.
7: Si plou poc, fa ruixim o... que la bruixó, que només en pipa, a vegades.
8: Fa un ruiximet, sí, fa un ruiximet.
9: Ha fet un ruixim o ha fet quatre gotes.
7: Un ruixim?
10: Quatre gotes, que dic, o a voltes quatre gotes pixades, que li dic jo.
11: I llavors el babí, que es feia cari-cari, el que diuen a Galícia, xirimiri, és aquesta cosa.
7: Solen dir que polisca, inclús dèiem polisca, esculqui t'aguisca.
12: Fa cama d'aranya, no ha banyat ni sa terra.
13: Fa ovaïna, que fa aquesta brusca que altres pobles diuen babaïna, per exemple.
14: Boirina i... sí, boirina.
15: Civada de capellà.
16: Una brusqueta, cosa que falta a molta gent.
17: I si és molt, molt fina, brusqueta fina.
18: Si plou pot dir fa babaïna o no toca en terra.
19: Fa boirina.
5: Sí, o brullina també, brusquina, sí.
3: Llamina.
12: Fa llamina.
17: A dues gotes.
9: Que fa llamina.
7: Boirina és quan plou poquet, quan això... que no banya i banya.
0: I si plou poc, diuen que fa llameta. Ai. És divers i fantàstic.
1: Sí,
0: xec-xec, havan dit, sí. A Menorca. Civada de capellà, havan dit. Santanyí. Babaí, havan dit a diversos llocs de Mallorca. I la que no és correcta és aigua de bruixat, que havíeu apuntat
1: vosaltres. Havien coincidit tots dos equips.
3: Tots dos havien posat...
1: Civada de capellà, Marratxí i Campos...
2: Primer havíem pot aigua de bruixat,
3: sí,
2: i pot xivar de capellà.
1: També han triat xivar de capellà.
4: Es entenyeré molt d'en poc.
5: I nosaltres la discussió també era...
3: Era
5: aquesta.
3: Era
5: sí, aigua era molt evident.
3: Jo
5: era
3: més partidari de sa, de bruixat. Sí,
5: i allò,
0: i allò ho sabeu. Si fa xivada de capellà...
1: Sí.
2: Tu diràs per aigua.
3: I d'on ve això?
0: No ho sabem, però és curiosa.
2: Perquè en devien sembrar poca de xivada de capellà.
0: Darrera prova, no sumant punts. I definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova ara, Marratxí i Campos. Haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Ara començarem per Marratxí. Pedro, Miquel, Tomeu, quines paraules haureu d'enumerar sobre el vostre poble? Ja sabeu com va aquesta prova. Seran malnom, topònim, nom de carrers, personatges, nom de comerços o llinatges.
18: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
0: Personatges. Teniu un minut per dir personatges de Marratxí. Estau preparats?

0: casats?
1: Han d'haver nascut a Marratxí, que hi tinguin a veure...
0: Vaja, que siguin de Marratxí.
2: Participar en una jornada de destruir locals, ja compta.
0: Sí, home, si són gent que viu a Marratxí, compta.
2: Ja, d'acord, ja
0: sí. És a dir, gent que es despobla, perquè mos entenquem, si que no, viu allà.
3: No qui vengui a fer una conferència.
0: Teniu un minut, temps.
1: Josep Massot.
4: Naqueta Coll.
2: Anna Llobet, Miqui Durant, Jaume Llompart, Carmen Ripoll.
1: Miquel Cabot.
2: Carmen Canyelles.
1: Josep Cabot.
2: Miquel Seguí,
4: Toni Roig, Llats Méndez,
2: Miquel Mesquida, Maria Mangual, Madalba de Xurells,
1: Don Gabriel Ferrer,
2: Coloma Bernat de Mangual,
4: Coloma Canyelles,
2: Antoni de Cascanonja...
0: També poden ser veïnats vostres, eh? No em pot siguin superconeguts.
1: En Mateu Mariano.
4: Josep Lluís Pol.
2: Miquel Mut. Gavatxons. Toni Gavatxó, que tenim de Gavatxona.
4: Antoni Bibiloni, na Petrina Canyelles.
2: I en Massot.
4: Un saludo. Antoni Prats.
1: En Joan Francesc Canyelles.
2: Miquel Cabot.
0: M'heu dit?
4: Nalila Tomàs.
2: Joan Bestart.
1: Toni Grau.
4: En Miquel Rosselló.
2: Emilio Ramos. Bian Massot.
5: Benton.
0: Molt bé.
3: Entenen, eh?
0: Sí, mateix.
3: Entenen,
0: han descobert
3: gent
0: tanta gent de Marratxí.
4: I sé que mos han deixat.
3: Entenen.
6: Així mateix no vol tenir pitants.
1: En som molts, en som molts.
4: Cada vegada en tenim bé.
3: Clar. Tenen tros.
0: Ho fem molt i molt bé. Quant de punts han aconseguit? 30 i
3: jo n'he apuntat 33.
7: Sí? Jo 37.
0: 37. I del 35. Jo m'havia apuntat 35. Ho deixem a mitges. 35 punts per Marratxí. I a veure que li toca Campos.
8: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
2: Hòstia.
0: També personatges. També. Poden ser famosos o no, eh? Teniu un minut per dir persones de Campos. Temps.
9: Miquel de Candelero.
10: No, però ens.
9: En Peixet.
10: En Pelliceta.
9: No, per què?
10: Joan Banyiclar. En Damià Auguet.
9: En Vitori Pomereta.
10: En Miquel Àngel Drové, en Miquel Miró, en Mercè Drové, en Miquel de Simprenta,
9: en Tomeu Miró,
10: en Salvador de Sony Bell,
9: en Miquel de Can Valero,
10: la tia Lucía,
9: en Miquel de Simprenta,
10: l'altre,
9: sí,
10: mon pare, en Miquel de Bancamarc, el padrí Jaume,
9: en Pep de Barceló,
10: en Gori de Barceló, en Tomeu Malero,
9: de separada, en Andreu i en Matías, que són dos.
10: Sí, i en Guillem de separada, i en Toni de separada, i en Sebastià Sostre.
9: En Montserrat Alcaraz, sí, en Toni Sitjà, en Joan Joan, Val de Vinyola,
10: en Joan Pomà,
9: en Sebastià de Simprenta,
10: Salta Sebastià de Simprenta,
9: en Francisca de Camp Palmeret,
10: en Pere del Forn,
9: sí,
10: en Fèlix,
0: en Guillem...
7: No ho dit en Miquel Cadent?
9: No ho dit en Miquel... Hòstia.
10: És que m'ho han centrat a Rodol.
9: Han fet el de prou.
0: Quant de punts han aconseguit?
7: Jo
0: n'he apuntat
7: 37.
0: 37 jo també, per tant, 37 punts. Per tant, qui passa a la semifinal? Està molt emocionant, això, avui.
3: A la final.
0: La final.
3: Qui passa a la final?
0: La final. Final.
7: A la final. Marratxí.
0: Marratxí! Oh! Ajustadíssim.
7: Per 12 punts.
0: 12
7: Campos
0: punts.
7: N'ha fet 86 i Marratxí n'ha fet 98.
0: Campos, moltes gràcies. Ho heu fet beníssim, com altres. Sempre. Vine representant del vostre poble. Visca Campos.
10: Vull fer un anunci, una petició, és que cercant campaners perquè m'ho vull retirar de venir.
7: Vinga, idò. Marratxí,
9: enhorabona. Tenim més Miquels.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.

0: Bon dia. Les portes del cap de setmana. Hi ha molta mobilitat a les carreteres de Mallorca. Connectam amb la sala de control de la DGT. José Romero, bon dia.
1: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via de cintura, començant de Son Rapinya fins a Fusteret, trobant tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova, fent l'incorporació de la via de cintura. També trobaran retencions a sortida de Palma a la carretera de Llucmajor, una tram que va des del Molina fins a l'aeroport. A la resta de carreteres trobant tràfic fluid i sense incidències. Es esperarà una molt bona tarda.
0: Tal de les 3. El govern espanyol ha aprovat el nou sistema de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya i Canàries. Les Balears hi han votat en contra perquè consideren que no s'han tingut en compte cap de les propostes plantejades.
2: S'ha avalat el Consell de Política Financera i Fiscal. En la roda de premsa posterior, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat molt positivament la fita.
3: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban así 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
2: Ara el nou model haurà d'anar al Consell de Ministres i després l'haurà d'aprovar al Congrés, on no té la majoria necessària perquè Junts s'hi oposa. Amb la proposta aprovada avui, les Balears rebrien 412 milions d'euros més cada any respecte del que perceben ara.
0: I els portaveus parlamentaris es reuneixen avui amb motiu de l'inici del curs polític. Tot apunta que el finançament de les Balears i la qüestió migratòria estaran presents a la trobada. Està previst que la primera reunió comenci en aquesta hora a les 4. La nostra companya, Maria Eugènia Quegles, és al consolat demà. Maria Eugènia, bon dia. Ja ha començat la reunió?
4: Bon dia. Encara no ha començat aquesta primera reunió de la ronda de contactes de la presidenta Marga Proens amb els portaveus parlamentaris. El SUS és amb el principal partit de l'oposició, en aquest cas el grup parlamentari socialista. El seu portaveu, Iago Negueruela, acaba d'entrar en aquests moments i està pujant cap al despatx de la presidenta. De què parlaran? Sabem que de finançament autonòmic i de la qüestió migratòria d'un curs parlamentari que comença oficialment dimarts, però dimarts també se sabrà què diuen realment els informes policials que va explicar ahir el president del govern central, Pedro Sánchez. Aquest Consell de Ministres ha de desqualificar els informes i, com sabeu, ha provocat una autèntica polvareda a les Illes Balears, ja que per explicar que no hi havia informes concrets sobre Ceuta, s'hi va dir que la Policia Nacional havia avisat d'una arribada considerable de persones en el cas de les Illes Balears. La presidenta ja ha demanat explicacions a la Moncloa i probablement serà una de les qüestions centrals d'aquesta ronda de contactes.
0: Moltes gràcies, Maria Eugènia. I presó provisional per al conductor del camió que ahir va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. L'home de 63 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Se l'acusa de delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 16 persones ferides greus. I arribam així a les 4 i 4 minuts. Més notícies al butlletí informatiu de les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Moment per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tental. Tenim totes les lletres, tenim una amarga cifra aquí al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i hem fet la primera semifinal de la batussa de Tental, ja tenim un primer finalista, és el municipi de Marratxí. Són molt bons. I han passat en aquesta final, però tenim més coses i arriba el cap de setmana.

0: amb l'equip de Tèntols, Celestia Oliver, com estàs?
1: Som aquí,
0: Maria
1: bé.
0: Maria Pons, com va?
2: Molt bé.
0: Miquel Jun, com estàs?
3: Va bé.
0: Quina nerviada, no sé quantes calories han consumit en aquesta semifinal, però moltes.
2: És que gairebé han fet 100 punts, sí. Aquest marratxinès, és a dir...
0: Ha estat espectacular.
3: Dos equips eren molt bons.
2: Molt bons.
1: Sí, tots dos.
0: Sí, són molt bons, molt bons, molt bons. I han descobert dues joves promeses de marratxí que estan amb els que veïdrets.
2: Els Bibilonis.
0: Sí, sí, el germà Bibiloni. Un tresor d'aquesta comunitat.
1: D'on sortiu? Els has demanat.
0: Els he demanat.
1: I ells han quedat així, no en sortint.
0: Home, és que veure aquest jovent que puja amb 23 i
1: 20... 23 i 25.
0: 25 anys que tenen, que estan de contents. Doncs bé, vendran a la final, que serà dimarts, però encara ens queda saber qui serà el proper finalista, i això ho sabrem dilluns, que farem aquesta segona semifinal. Dit tot això, tenim moltes coses que passaran aquest cap de setmana, primer cap de setmana de setembre, hi ha festes arreu de Balears, i començarem per una que ens ha cridat l'atenció perquè per aquells nostàlgics que varen viure l'època del Mala Fama, doncs aquest cap de setmana a Sa Pobla, concretament demà, es fa un festival que se diu així, Festival Mala Fama.

Sonen El Inquilino Comunista, grup que demà tocarà a Pobla, juntament amb altres bandes com Baf, Caspar i Peligro o Intelligence, en el festival Mala Fama, que vol recordar aquell mític bar musical que hi va haver a Can Picafort durant els anys 90.

0: que alguns hi haureu anat com en Celestí, sí, és mala fama. Mm.
1: Que alguns no havien nascut, sí, quan tu,
0: exacte,
1: i jo.
0: Na Maria i jo no hi vàrem anar. Som. No hi vàrem anar.
2: En records encara hi som a vegades.
0: En records, sí.
2: En aquest bar i altres bars, també.
0: Sí, sí. Hi ha gent que no deu saber ni què és. Na Maria i jo que no hi vàrem poder anar perquè no havíem nascut, però jo, per exemple, n'he sentit xerrar molt. Sí. Molta gent me n'ha xerrat perquè, bé, m'han contat moltes històries. Aquest petit pub de Can Picafort va influir musicalment a tota una generació. Han xerrat amb en Pep Estevez, que en va ser el propietari, que mos explica els inicis d'un bar que va néixer, diu, perquè un grup d'amics tingués un espai per escoltar música.
3: Can Picafort sempre, històricament, havia estat un lloc on la casa underground té l'ordre del dia. Sempre he vingut bars així que cuidava molt la música. Jo vaig créixer dins d'aquest ambient, diguem. I, bueno, va haver una època que el Can Picafort no hi havia cap local ni cap puesto on poder anar a disfrutar un poc de la música. Ja tenia experiència i ja havia duit altres bars. I un dia, passejant-me per Can Picafort, en Sanel Lota, pues, vàrem caure a un local que se deia Sant Nupi. El que estava tancat i em va dir si l'amo el tenia obert per col·legues i això, i per anar a fer una copa, això, per escoltar música i tal. I vaig anar, i vàrem anar, i li vaig demanar a veure ben que així s'ha tancat, i em va dir, no, jo no en tinc ganes, i, però si xerres amb mon pare, no? Potser ho entendreu. I de fet va ser així. Va néixer per això, per tenir un puesto ja i gent de Can Picafort, de veus amics i això, pues, un puesto per anar a escoltar música.
0: I el Mala Fama va tenir un èxit inesperat. Des del primer dia es va fer un nom i gent de tot Mallorca baixava fins a Can Picafort per escoltar música a un baret que estava a un soterrani. I perquè la gent se'n recorda tant d'aquell lloc, Celestí, tu mos ho sabries dir, perquè la gent se'n recorda tant.
2: Se'n recorda, jo diria, perquè va educar.
0: Va educar musicalment, sí, sí.
2: Musicalment va educar a una generació perquè, clar, eren anys de... que no hi havia plataformes, evidentment, no hi havia Spotify, que la música la coneixies...
0: Per trobar música havies d'anar a bars i...
2: Perquè els amics o germans grans te deixaven els discos de vinil, era època de vinil, encara ja hi havia, evidentment, CDs, perquè estàvem parlant dels anys 90, i, per tant, un bar així tenia la seva funció que tenen els bars, que és socialitzar i educar, sobretot formar. I, clar, allà hi passaven moltes coses. Perquè, clar, eren vespres de festa, vespres d'actuacions, de concert i música, això sí, desconeguda, que arribava de l'altra punta del món i que te donava a descobrir moltes bandes dels Estats Units o angleses.
0: Li he fet la mateixa pregunta a en Pep Estevez i mos ha intentat explicar per què.
3: Era un lloc molt anàrquic. La gent feia el que volia i, bueno, sempre respectant les que tenies de vora. No hi va haver mal rotllo, ni bregues. Allà la gent, venien gent de per tot i de tot tipus, tot anàvem una, que era el que ens interessava, era escoltar música. Era la base del local i suposo que és per això que tothom se'n record, perquè també la música que posaven no sonava enlloc més. Varen ser un poc vanguardistes amb això. Sí,
0: un bar en el qual posaven música que no sonava en lloc més, quasi, i també hi feien concerts de grups que començaven a néixer després d'haver escoltat el rock més underground que sonava el Mala Fama.
3: Varen començar un divendres a tocar un dissabte a tocar l'altre, després, si me'n record, varen fer, per les festes de Can Picafort, un concert contra la festa de l'Alba, i res, arrel d'això, després, la gent que tenia grup, que venia, pues, me demanava per tocar i tal, i cada divendres, sempre divendres i divendres, no teníem qualque gent que tocava. Aquí varen començar a tocar Chessy Shady, un dels grups més punters de la música aquí a Mallorca, Gentelligence, com he dit, també varen tocar Berlitz, Sunflowers, bueno, varen passar bastant de grups, inclús, no sé com ho he de dir, varen tocar Siniestro Total. Va ser una història molt curiosa.

0: Un bar que sense bola i juntament amb els seus clients va crear una nova escena musical, podríem dir, a la zona nord de Mallorca. Ja ho ha dit en Pep, allà hi van veure néixer grups com Sets i Seidi, que són paraules majors, sí, dins l'escena musical de Mallorca.
1: El vaig veure allà, sí, en aquells inicis.
0: Exacte.
2: També ha dit Sunflowers, que a mi m'encanta. Quina sort.
0: Fins i tot hi van tocar Siniestro Total en aquest petit bar. Els Gente Eligents, que escoltant de fons, també.
1: Jo recordo un concert de Conflex, que era una banda de Barcelona.
3: Conflex. Com a cereal.
1: Sí. Un grup de Segell Becore.
3: Un recull de noms de grups.
1: Sí, però sí, per referenciar, on hi tocava en Raúl Fernández, que és en Refri.
3: Ah, en Refri,
1: que tenim la mateixa edat, ell i jo, ens vàrem conèixer allà, en 16 anyets, que després ha estat gran productor, fins i tot, de Rosalía.
3: I ha acompanyat a tots els grans artistes, sí, no sé, Sílvia Pérez Cruz, Rosalía i tantes altres.
0: Sí. Molta gent. També els intel·ligents que escoltant de fons, que m'han enviat una cançó nova que encara no han estrenat, l'estrenem en primícia aquí a Tèntol, i en Jaume Baet, seu cantant, mos explica els records que té ell d'aquest bar.
4: Era un antro, un zugo, si li vol dir, a l'Olomit, perquè estava quasi per davall a nivell de la mà. Era un lloc molt especial, sostre molt baixos, música a tope. Descobríem molt de grups de música allà dins que normalment no escoltaves altres llocs. I fan concerts, i van concerts de bandes que després qualcuna sí que va sonar molt més. Era una cosa bastant canyera, però era el que hi havia en els anys 90 i sobretot per la zona nord.
0: I ja per acabar, en Pep Estevez mos convida a assistir en aquest concert que se farà demà a partir de les 6 de l'hora baixa al parc de Can Cirera Prim de sa Pobla per recordar aquest mític bar Mala Fama.
5: L'història del festival de dissabte, pues, ja és la quarta vegada que ho feim i ve un poc recordar un poc aquest esperit del bar. I la gent se vol que venyora i vam decidir, pues, havíem contacte amb el de l'inquilino. L'inquilino era un dels grups fetitxes del bar. Pràcticament s'oraven cada dia. Si és un grup reconegut i després el resto, gent que fa música, que se sona. Enguany ja va ser un grup particular, el Caspari també, poden beníssim. I després apoyats en Peligro, per exemple, també, com l'Inquilino, la Gente Eligents, el mateix Orbelli. I el festival el que va és en això, és a recuperar un poc l'esperit de Mala Fama i a passar molt, que la gent s'ho passi bé.

0: Idò, molta gràcia, Miquel, per aquest reportatge.
1: Bona història.
0: Aquesta aquest història de mala fama. Ara hem de fer una pausa i tornar tot d'una, perquè hem de saber què poden fer també aquest cap de setmana.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

la fitora i el salabre. Quan érem petits, els que vivíem prop de la mà, teníem un privilegi. Podíem jugar a pescar. I segur que molts recordam alguns dels ormejos que hi havia a moltes de cases. Un dels més habituals era el salabre, també conegut en alguns llocs com a gambaner. Consisteix en una xarxa fixada a un cèrcol de ferro amb un mànec llarg, generalment de canya, que serveix per atrapar petits animals marins des de la vorera de la mà. Amb el salabre pescaven sobretot gambetes, cames serrades o sabaters. Aquests darrers, però, no són comestibles. I, amb una mica de sort, algun cranc pelut o algun molló. Avui dia, però, algunes d'aquestes espècies estan protegides i no es poden capturar. Un altre ormeig tradicional és la fitora de mà, que s'utilitzava per pescar a poca fondària, des de la vorera de la mà o, més rarament, mà endins practicant l'apnea. Amb la fitora es podien capturar espècies com pops, sargs, oblades o variades, però calia molta punteria, paciència i silenci. I encara hi havia un altre petit ormeig casolà, molt senzill, que servia sobretot per capturar crancs peluts. És el llaç. No era més que un bastó d'uns dos pams de llargada amb un llaç corredís a la punta, que permetia enganxar el cranc i capturar-lo. Avui hem recuperat paraules d'una pesca més senzilla, feta amb enginy, paciència i molta proximitat amb la mà. I terme explicat, terme acabat.

0: Allò sí, avui darrere de la setmana, ja sabeu que hem anat estrenant seccions. Dilluns parlàvem de Moments Dental, dilluns de Nom de Carrers, dimarts de Moments Dental, dimecres de Paraules en Desús. Ahir vàrem fer refranys, de fet hem obert un rànquing de refranys que més utilitzem a les Balears, i avui mos toca saber què se cou aquest cap de setmana, Maria.
1: I doncs, si farem un repàs dels plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes per donar-vos qualque idea, si encara Miquel ho sap, però si encara no sabeu per on li heu de pegar, i doncs, repassarem.
2: Bé, saps de demà.

I començarem amb les propostes per l'illa de Menorca, on encara estan en marxa els jaleos, i aquest diumenge hi haurà una gran trobada a Mahó per les festes de la Mare de Déu de Gràcia. De fet, IB3 Televisió retransmetrà l'esdeveniment per a aquells que no hi puguin ser i el vulguin veure, i aquest dia destacat es farà el pregó de festes a càrrec de la cantant Anna Ferrer des del balcó de l'Ajuntament amb el cant de l'himne de la ciutat. D'altra banda, també hi ha propostes musicals com el concert de Cris Joanico, qui presenta Roses Vents, el seu nou treball discogràfic, en un format que recupera la seva cara més rockera, visceral i orgànica, i ho farà avui vespre a les 10:30 al Jazz Bar al Port de Ciutadella. Així mateix, el concert serà també un recorregut pels grans moments de la seva trajectòria, amb un repertori que inclou alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera i una selecció també imprescindible de clàssics de Ja t'ho diré.

I anem fins a Eivissa ara, que també hi haurà Trull aquests dies, i ja està en marxa l'Eivissa Jazz Festival, que va començar aquesta 38a edició aquest dimarts i acaba demà dissabte. L'esdeveniment, que ja ben consolidat, proposa aquests darrers dies concerts al Baluard de Santa Llúcia, d'Alvila, on hi tocaran artistes destacats com Lab Trio, Antoni Marí Sestet, la Internacional Tonina, el brasiler Michael Pipoquina, si ho he dit bé, The Illusions de Nathan Haynes i el tancament ja tradicional en Babé Rabadé i Eivissa Jazz Experience. I hem de dir també que l'entrada és totalment de franc. Muy bien.

0: De fet, Maria, aquest que sentim és un dels brasilers que actuaran i bona música també en aquest festival de jazz d'Eivissa. Molt recomanable.
1: Molta varietat, però anem ara fins a Mallorca. Aquest cap de setmana també hi tenim un bon esplet de coses. Igualment hi ha una gran oferta musical, ens estiu molt agrada, música a la fresca, i a banda, per exemple, d'aquest mala fama que mos explicava en Miquel, que se farà a Sa Pobla demà, també hi ha espai pel jazz amb el 26è Alcúdia Jazz Festival, que dona el sus demà i se celebra durant tot el mes de setembre a diferents espais històrics i singulars del municipi. El concert inaugural serà de la mà de Mitxelània Quartet i es farà al Teatre Romà de Polèntia a les 9 del vespre, a l'aire lliure d'aquest jaciment arqueològic tan emblemàtic.

0: Més coses. Una altra data destacada aquest cap de setmana és la tradicional, companys, Fira del Meló de Vilafranca. El programa d'aquesta gran efemèride del poble bressol del cantant Tomeu Penya presenta activitats culturals i lúdiques durant tot el mes, on el meló, especialment la varietat autòctona que la poté, és el rei indiscutible. Però en concret, dissabte es farà el Firo Nocturn Artesà, la festa de llanternes i meló foc, i també la Gran Verbena, on, evidentment, Tomeu Penya farà un concert.
1: Cada any no falla.
0: Emblemàtic. I diumenge al migdia es batejaran els melons més pesats de l'any i es premiarà la millor qualitat de varietat de Calapoté. A més, durant tot el dematí, si vos interessa, s'oferirà meló de franc a tots els assistents.

0: I de ja ho sabeu, sí. Paradís de melons i...
1: Sí, sí.
0: I de tot meus penyes. Bé, aquest cap de setmana...
2: No només, que també Vilafranca.
0: Té moltes coses, té moltes coses.
2: Molt recomanable les festes d'aquest cap de setmana, també coincidint amb la Beata, però hi ha més festes, eh?
0: Clar, perquè són les festes de la Mare de Déu de la Salut, per tant, que és la patrona de Palma, on hi haurà un bon programa d'activitats.
2: Sí, i... sobretot ara, si passau per part de la mà, ja veureu un escenari enorme,
0: exacte,
2: muntat, perquè demà dissabte, entre les 7 del cap vespre i les 2 del vespre, hi haurà molt de DJs, un cartell encatxalat per John Newman i Rudimentari DJ, i també hi haurà Alex Losa, Flint Please, Isaac Indart i Lady Goshia, si ho he dit bé, que són molt mal dedicats.
1: No ho sé,
2: doncs.
1: Jo...
2: Però l'altre dia
1: no
2: eren aquí...
1: No som dins aquest món.
2: No, l'altre dia eren aquí perquè els companys de l'Aviador els van entrevistar tots els DJ que actuaran en aquest concert de la patrona demà a Palma.
0: I de també patrona de Maria de la Salut, d'aquí ve el nom també, i aquests dos municipis quan tenen festa, però, com comentàvem, serà festa grossa diumenge a Santa Margalida, a efemèride, que per cert també retransmetrà la casa i Vetres Televisió, que és la processó de la Beata. És el dia gros i està programada la sortida dels dimonis, l'ofici solemne, la famosa processó, com dèiem, a les 9 del vespre, a on hi ha carrosses, estampes de la vida de Santa Catalina Tomàs, el xeremies, les bandes de música, els pagesos i, sobretot, l'emblemàtica Trencadissa, Celestí, que t'estrenaràs aquest diumenge.
3: Sí, no ho he vist mai,
0: tot
3: o
0: això.
3: Bé, ho he vist, per fotos i per televisió.
2: Que hi ha molt de dimonis, sí? A Santa Margalida.
0: Sí, són bolissons, eh?
3: Sí? Tancar-se'n.
1: Dimonis de Santa Margalida,
2: si veus un Celestí.
3: Gerres, només, eh?
2: Sí.
3: No pot dur gerres.
2: No, però les gerres són de l'organització.
3: No, clar. I si en dus d'aquesta Eva? No, no, no.
0: No t'ho risquis, Celestí.
3: No, no, no, sí, ets estens.
2: I si vol d'un foldó, ja que van ses pageses, se posen ses gerres davall els foldons, així el dimoni no els aprenen.
3: Clar. Bé, ja mos ho contaré d'ell.
0: Sí, ja mos ho contaràs. I després d'aquesta processó de la Beata, per cloure, se farà la revetlla a la plaça de la Vila quan acabi aquesta processó.

0: Molt bé, Ida Maria, moltíssimes gràcies. Moltes coses aquest cap de setmana.
1: I saps que no han dit?
0: Exacte, com podeu veure, així que tenim feina si volem sortir, per triar i per remenar. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
2: Penta. TV3 Ràdio és actualitat.
3: Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur...
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, la pausa que necessites a IV3 Ràdio.
0: Jaume Miranda, com estàs?
8: Com anem? Benvinguda i ben tornada.
0: Gràcies. Fa un pot de pena, perquè això ja fins a darrera secció de l'estiu i estic un pot trista, Jaume.
8: Sí, però hem d'assumir hivern per després poder gaudir de l'estiu. Això és llei de vida, no?
0: Clar, però és que amb aquestes temperatures, pensant en hivern, no és viable, de moment.
8: No, idò, crec que li haurem de posar paciència en el tema de la calor.
0: Però sí que s'ha notat en els famosos que... De cada vegada n'hi ha manco, per les nostres contrades.
8: Sí, de fet, jo que, a més, m'estic dedicant especialment a vigilar-los en lupa des del cel, i de vos puc dir que és vera que ja se comença a notar. Jo pensava que els famosos no feien feina. Per lo vist, almenys alguns sí que en fan, perquè és vera que ja se comença a notar aquesta buidor turística que va avançant i que supos que anirà més. I que per fi poden fer una aleta, també te diré, no? Uh-huh.
0: Però bé, fem una primera aturada a Eivissa, Jaume. Comencem a la costa d'Eivissa, on allà sí que encara en queda qualcun de famós. Ben, Jaume, tu que ho saps tot, qui tenim per la mà eivissenca?
8: Futbolista de renom a nivell internacional, que és en Vinícius Júnior. Sabeu qui és?
9: Sí.
8: Sí, val, perquè jo ja no sé, jo vos entendria, perquè jo de futbol m'acosta moltíssim. En Vinícius Júnior és una superestrella. Sí, he fet un màster, absolutament. En Vinícius és de Real Madrid i ha anat a Eivissa amb la seva parella, que és una Virginia Fonseca, que jo, honestament, no sabia qui era... Però segur que na Virginia Fonseca és una reconeguda influencer de Brasil i, de fet, ella té 56,4 milions de seguidors a Instagram. Wow. Que això és una barbaritat, perquè mos facem una idea. Ell, que és famós internacionalment per la seva feina futbolística, té 64 milions, que no disten gaire des d'ella, no? I, de bé, vos puc dir, crec que no vos sorprendrà gens, que per Eivissa han fet una vida a l'altura d'un influencer internacional i d'un futbolista hortera de bolera, que són bàsicament tots els futbolistes, perquè el que han fet ha estat aterrar amb el seu jet privat a la illa i s'han traslladat directament a un lloc de luxe d'on no han sortit, o sigui, interacció social poca amb la resta de planeta Terra i el proletariat no el volen ni ensumar perquè fa lo pobre, per lo vist... I vos he de dir que han estat acompanyats dels 3 fills d'ella, de na Virginia Fonseca, d'un anterior matrimoni. I vos he de dir que aquesta escapada, a pesar de que jo no sabia qui era na Virginia, m'he anat informant i de cop li he trobat molt de suc en aquesta visita eivissenca.
1: T'ha agradat?
8: M'ha agradat. De cop estic enganxadíssim. Vull un docu-reality Netflix. Aquesta escapada, de fet, demostra que segueixen junts aquests dos perquè no sempre ha estat així, vos explic. Varen començar a sortir ara fa cosa d'un any, que tu diràs, en un any no poden passar moltes coses entre una relació. I doncs sí, vos he de dir que en octubre del 2025, que duen com uns 4 mesos, varen sorgir molt de rumors d'una possible infidelitat per part d'ell amb diverses dones. És a dir, no una possible infidelitat, sinó diverses possibles infidelitats, no? Cosa que te'n pot sorprendre sortint d'un futbolista, però bé. La cosa s'ha de fer tan grossa...
0: Depèn del futbolista,
8: que...
0: també.
8: Jo, Margalida, poden a mi si me demanes consell algun dia, jo te diré que mai estiguis amb un futbolista. No. Això és el que jo te diria.
0: No, se m'escapa
8: no
0: un poc aquest sector.
8: I no xerraré més, que no vull que me telefonin.
0: És veritat.
8: Bé, i de la cosa aquesta de la suposada infidelitat de part d'en Vinícius s'ha fet tan grossa que el propi futbolista va haver de fer un comunicat a Instagram on deia, entre d'altres, textualment llegiré, ell va dir «Vaig ser molt descuidat i la vaig decepcionar», referit a Virginia, a la seva parella, evidentment. La cosa va continuar tot i així, vull dir, no varen rompre en aquell octubre del 2025, però en maig d'aquest any, na Virgínia va fer un nou comunicat.
4: Ai, Déu meu.
8: Van de comunicat en comunicat aquesta gent per trimestre. Aquesta vegada s'hi pot anunciar la ruptura i, entre d'altres perles, va declarar que havia après a mai negociar amb el que no és negociable per mi. La Virgínia deia Dixit, no? O sigui, ella deia això. I, de bé, pareix que, a pesar d'aquestes etapes de descuidament per part d'en Vinícius i les males negociacions que declarava ella, ara tornen a estar junts, aquesta vegada a Eivissa, i ja vos dic que és mega oficial perquè els dos ho han compartit en els seus respectius Instagrams, no només ho sabem per les fotografies dels paparazzi. Per cert, jo ja que m'he posat fanàtica total d'en Vinícius Júnior, he sabut que, com que ha fet aquesta renovació de contracte, ampliació de contracte, més ben dit, amb el Real Madrid, per jugar a l'equip fins al 2032, ara té unes condicions molt favorables, ja que cobrarà uns 24 milions d'euros per temporada fins 2032.
0: Doncs sí, sí que hi pot anar.
8: O sigui que jo crec que se pot pagar el iota.
0: Sí, sí, veig que sí. Molt bé.
8: Sí.
0: Doncs aquestes dues estrelles, una d'elles l'han coneguda, se pare de Vinícius Júnior. Gràcies, Jaume, com sempre, per informar-nos de tot allò que passa, també per la mà.
8: Exacte, sempre hi ha lloc per el coneixement.
0: I ara, també a Eivissa, hi ha cantants de renom.

0: Home, no me digues que les Spice Girls són a Eivissa. Que me n'hi vaig escapada.
1: A veure, m'agradaria anunciar que han tornat totes, les 5, i que estan fent concerts per Eivissa, però no és així. O sigui, és vera que a principi d'estiu, no sé si us recordareu, vàrem tenir a Victoria Beckham per Eivissa amb el seu marit, en David. Mm-hmm. I ara aquesta vegada hem tingut en Mel C, que és Spice esportista. Les teniu controlades, les Spice Girls? No sé si sou molt fans o no, dins l'estudi.
0: Sí, sí, les tenim controlades.
2: Però que fos esportista no ho sabia.
3: En Miquel no.
0: No te'n recordes de l'esportista? Ets que duia xandall.
2: Va, per això és esportista, perquè duia un xandall.
0: Més o menys.
1: Duia xandall i és vera que té un cos com molt fibrat, diguem. O sigui, que és una dona que realment, perquè els seus pseudònims de ser Spice Girls estaven basats una mica en la seva personalitat i, per la vist, és molt esportista i no varen cap ficar-s'hi més. Tu fas footing i dos ets esportista. Ja
2: Clar.
1: Està. I de bé, en Mel C, l'Espais Esportista, ja vos dic que és un habitual de sa illa, ja que fa 5 anys que punxa a Pachá Eivissa.
2: Ah, punxa.
1: Dada que jo desconeixia. Mm-hmm. Sabeu que també és DJ, i ella és una dona diversificada. És esportista,
2: que és
1: cantant.
2: El deu posar, no? El wannabe.
1: Exacte. T'he de dir que quan punxa, estan mirant sessions seves, punxa molt de ses Spice Girls, clar, perquè és el seu filó, no?
0: Clar.
1: I de bé, aquest dies ha estat convidada especial per punxar la famosa Flower Power de Pachá, de la discoteca Pachá. De fet, aquesta setmana, com a destancament de temporada, després ja no tornarem a tenir Pachá Eivissa obert fins l'estiu que ve. I vos he de dir que deu estar tan enamorada de la seva feina com a DJ que en Mel C s'ha tatuat les dues cireretes de Pachá en el braç. No sé si vos agrada aquesta idea artística.
3: A fons del braç, però, Jaume...
1: I de, mira, és com molt a prop de sa munyeca, te diria. Sí, d'escanell. Sí, sí. Què opines? No, t'agrada, no t'agrada?
3: Home, jo en duc una en aquesta banda. O sigui que no jutjaré.
2: Cireres?
3: No són cireres, no.
4: Tanta sort.
1: No són cireres.
3: No he anat a Pachá.
1: Jo m'ho he de dir...
2: Pentura ha arribat una
1: pues
2: part, en Pachá.
1: Jo soc una hortera de bolera, no sé si ho sabíeu, soc una hortera absolut, i jo me volia tatuar les dues cireres de Pachá.
3: Com ella, o ja tenia la idea abans?
1: Sí, jo vaig adelantar-me amb la idea, però, clar, les idees no tenen copyright fins que no s'aplica. Per lo tant, m'ha robat la idea, però no puc perseguir-la legalment. L'únic que puc fer ara és copiar-la si m'animo a fer-me el mateix tatuatge.
2: L'art que no te vegi,
1: no? No sé, ja veurem.
0: Ja mos ho contaràs, si te fas.
1: Sí, vos he de dir que aquesta història que vos deia, que na Mel sí, és una superenamorada d'Eivissa, perquè més enllà de que fa 5 anys que punxa a Pachá, de fet, aquest estiu ja havia vengut a principis d'agost i, de fet, per una data com molt sonada, perquè era per celebrar la seva lluna de mel amb el model Chris Dinewall, amb qui se va casar a principi d'estiu, després de 3 anys de relació.
0: Continuem per quedar escoltant de Bagiel, que també ha estat a Eivissa, Jaume.
1: Sí, només tenim llegendes musicals, és la veritat. Jo estic encantada, Colau. La cantant catalana Bagiel ha gaudit aquests dies també per Eivissa i també, de fet, ha anat per motius laborals a sa illa, perquè dissabte passat na Bagiel va actuar dins la festa Breix de sa sala Amnèsia.
0: Ja, m'han molat de contar que és això, de la festa Breix.
1: Mira, la festa Breix, vos diré que ja en vàrem parlar un dia, perquè en aquesta mateixa festa Breix, un altre dia, evidentment, però també a Eivissa, va ser quan la cantant Lola Índigo va perdre la perruca sencera.
3: Ah, sí? Vos sona? Ho recordam, sí. Totalment.
2: Un xerrat de perruques, sí, per Eivissa.
1: Exacte. I de, això també va passar a una festa Breix, que és una festa d'origen argentí que aposta per la música llatina i el reggaeton, mesclat tot amb pop des 2000 especialment, en plan Britney Spears, Cristina Aguilera, etcètera, etcètera. I aquesta franquícia festiva, per dir-ho d'alguna forma, s'ha exportat arreu del món. De fet, també se fa setmanalment, s'abreix a Barcelona o a Madrid. I a Eivissa fan una residència estival d'aquest format festiu a la sala Amnèsia. I tornant a Nevat Guial, aprofitant aquest petit concert que va fer per aquest motiu laboral, ha estat, ha estat per seguir amb la seva parella, que és el model Noah Brown, que no sé si el teniu molt localitzat. és un model, com dic, que crec que també fa música. Això no sé si m'ho estic inventant, però diria que també. I que estan junts des de fa ben poc, perquè se varen conèixer a principis d'aquest any 2026 rodant un videoclip de sa cantant on ell feia com a de partener, no? Mm. I al final, entre toma i toma, va passar el que va passar. I vos he de dir que he estat fisgonejant ses fotografies d'Instagram de na Batial, d'aquesta estada a Eivissenca, i he pogut deduir que han dinat en el restaurant Esfumeral, que és un restaurant que té un 4,5 a Google Maps, com un xiringuito a peu de platja, a Cala Nova, on na Batial he vist, per fotografies, que ha gaudit de ses ostres, que tenen un preu exacte de 11 euros per unitat en aquest local.
0: Jaume, hi hem d'anar acomiadant ja, i ho farem amb aquesta cançó. Perquè no tenim més temps, Jaume, però ha estat un plaer tenir passar un estiu amb tu.
1: I... Ai, ho he gaudit moltíssim, de veres. No hi ha cosa que m'agradi més que criticar a les estrelles nostrades i forànies, i quin gust fer-ho des de Tèntol. Ha estat un plaer aquest 2 mesos i mig.
0: Mos quedarem sempre amb el record d'aquell dia que vàrem ajuntar tu i ton pare, en Jaume Miranda i jo.
2: Ai, sí.
0: I en Toni Miranda aquí, Vetre Ràdio, i totes aquests xafardejos i tot allò que m'ha pres en tu. Jaume Miranda, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Mos veiem més a aviat que tard.
0: Això mateix.
2: Gràcies, Jaume.
3: Una ferrada.
1: Una ferrada.
4: Tento. IB3 Ràdio és memòria.

0: Era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
8: Continuem, i ja per acabar aquesta hora vos hem d'explicar que l'escriptor, periodista i crític literari campaneter Pere Antoni Pons té nou llibre que se titula Les conseqüències.
9: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Festa major.
1: I de les conseqüències editat a Proa és el retorn en novel·la del campaneter per Antoni Pons per encetar aquest nou curs. I Campanet és on passa gran part d'aquesta acció. Un llibre on s'entremescla autoficció, feixisme, memòria col·lectiva i culpa contemporània, i en què Mallorca i la mallorquinitat, ara ho veurem, i resulta qüestionada.
2: I ja el tenim aquí, per Antoni Pons. Com estàs? Benvingut.
3: Com anem? Gràcies.
2: Gràcies a tu. Avui amb un llibre nou. Fa il·lusió això de tenir un llibre nou?
3: Bueno, acabes veient-ho com una espècie de conseqüència natural de tot el que fas i de tot el que ets, no? Però sí que fa certa il·lusió, clar que sí. Vull dir, som molt d'any de feina.
2: I tant d'anys, no?
3: Sí,
2: perquè
3: sí.
2: Vaig llegint una entrevista que deies que tu vius per i de la literatura.
3: Bueno, hi ha una frase, el protagonista, que és jo i que no som jo, diu que m'estimin i estimar me fa feliç, la literatura me fa sentir significatiu, no? Vull dir, l'amor fa que la vida... que te dona felicitat... La literatura fa que la vida tingui sentit. Bé, això és una cosa que sent des de que vaig descobrir la vocació literària quan era adolescent. Era un nin i un adolescent molt magut que li agradava trobar i fer tots els trulls del món, però a partir d'un determinat moment tot allò em va començar a avorrir molt i deia, només és això, només hi ha això en el món, no? I vaig descobrir la literatura i vaig descobrir, no?, que tot era més interessant, més fascinant, més apassionant. En aquest sentit, jo estic molt agraït a la literatura.
2: I aleshores ja volies ser un escriptor?
3: Volia ser poeta. Jo vaig començar sent poeta, era un poeta fanàtic, bàsicament llegia poesia, em dedicava tot un mes a escriure un sol poema, i amb els anys, com que m'agraden molt de gèneres, he anat ampliant els gèneres que m'agradava llegir i he anat ampliant també els gèneres que m'agradava escriure. I entre altres coses, si te vols dedicar, si te vols guanyar la vida escrivint, no ho pots escriure només poesia, diguem-ne, no?
1: I... com diries que... o què ha suposat per tu aquesta nova novel·la en la teva funció com a escriptor?
3: Bé, jo sobretot aquesta novel·la, ja em dic el mateix que de Contra el món. Si el món i la vida són molt diversos, jo crec que les novel·les també ho han de ser. O manco les novel·les que jo faig, vull que ho siguin, no? I en aquest sentit és una novel·la que té de tot i molt. Hi ha autoficció, memòria personal, memòria comunitària, discussió política... misteri d'intriga, presència històrica de muntes present, diàlegs com a molt àgils, a moment molt dramàtics i a moment molt còmics. Per tant, a mi m'interessa, quan faig una novel·la, això, que hi hagi de tot, des de tots els registres, fins i tot una mica de tots els gèneres, i totes les textures anímiques i intel·lectuals, és la meva pretensió. I que no quedi un monstre heterogeni i estrany, sinó que quedi tot quedi compacte i àgil. No?
2: Sí, i que ho has aconseguit en aquestes conseqüències. Que, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció per en Toni, que és allò que és realitat i que és ficció. És bueno, important,
3: això és, no, això és una cosa que només m'interessa jo. Vull dir, i en aquest sentit... allò que pot pareixer més realitat pot ser el que és més ficció, i allò que pot pareixer més ficció és el que en realitat és més realitat. No?
1: És
3: més
1: però és autoficció.
3: No, és autoficció i a la vegada no ves. És una autoficció interferida per altres gèneres molt novel·lescos. Vull dir, jo m'interessava també això, no? Jo utilitzo autoficció perquè és un gènere que m'agrada molt, perquè m'ha servit per explicar algunes coses que volia explicar, però tenia claríssim que no volia fer autoficció exhibicionista, impúdica, confessional. Me pot agradar molt i poden ser llibres extraordinaris, però no era el que volia fer jo. I en aquest sentit, aposta, hi he afegit components de novel·la d'aventura, components de thriller, components d'assaig gairebé politico-filosòfic, i tot plegat intentant això, que tingui ritme, que tingui dinamisme i que tingui intensitat. Jo a la literatura m'agrada que sigui intensa.
2: Sí, sí,
3: intensa
2: no?
3: Vol dir en termes estilístics, en termes d'exploració moral i de joc d'idees. No?
2: I se nota en aquell llibre que realment passen coses, i la portada del qual m'ha cridat l'atenció, que també em fa referència al llibre, que és aquesta casa d'en John Hudson.
3: Bueno, hi ha un equívoc hudsonià, l'arquitectura juga un paper important, i aquí sobretot el que hi ha és un personatge que és periodista i escriptor, que viu un moment, diguem-ne, biogràfic o vital complicat, s'ha divorciat d'una dona que estimava, tot i que ha estat ell que l'ha deixada, i ha començat una història amb una altra dona que estima, però que no és capaç d'estimar com aquesta dona voldria que l'estimés, no? I en un moment així d'incertesa, d'imprevisibilitat, d'intensitat no del tot ben dirigida, li conten que l'any 1940 dos nazis varen venir a Campanet a cercar, no se sap ben bé què, però varen venir. I el protagonista i narrador diu, ostres, dos nazis a Campanet, què és això? Però mira si

0: De l'altra cosa no en xerrarem, perquè no hem de fer spoilers, no, però un dels grans... Jo hi ha un moment que el protagonista diu, o el protagonista narrador diu, que va provar de fer un reportatge fa anys per un dominical de Barcelona sobre la famosa llista de xuetes. A veure si els nazis varen fer una llista de xuetes per deportar-los, i si el bisbe Miralles la va boicotejar des de dins. Jo vaig provar de fer aquest reportatge. Vaig xerrar amb diferents historiadors, vaig xerrar amb en Miquel Alanyà, l'economista i crític d'art, i tots te deien... Jo de petit em vaig sentir xerrar, però ningú l'ha vista mai. Per tant, és un dubte, és una nebulosa que queda. Clar, estan xerrant de l'any 1940. La conferència d'avant ser allà on els nazis decideixen que executaran la solució final és del 1942. No encaixa, no? Això de xuetes vol dir que els nazis ho tenien molt en compte? Potser sí, perquè hi havia molt d'alemanys a la Mallorca dels anys 30 i el tema xueta havia estat explorat, no? Però jo jugo a partir d'això. Jo no faig periodisme, no faig reportatge, faig una novel·la.
1: Una novel·la. No? Mm-hmm. Quant de temes, en un moment. Clar, i tot això, sí, digues.
2: No, anava a dir, i són conseqüències... d'allò que vivim?
0: Bueno, és que de vegades me diuen i aquest títol perquè bàsicament perquè tot és conseqüència de qualque cosa, no? Vull dir, tant tu individualment com l'estat espanyol com a país, com a Europa, com a continent, és el que és avui a conseqüència de moltes coses que l'han precedida, no? I moltes vegades parlam del present des d'un presentisme absolut. No, això que som ara no té res a veure amb el passat. L'Espanya democràtica no té res a veure amb el règim d'en Franco. N'estàs segur? Lo que jo som, com a persona que estima aquesta parella que té encara, o qui sigui, no? No jo, però... és lliure de tota la meva experiència sentimental que m'ha precedit, no? Vull dir, nosaltres som un present carregat de passat, no? I això serveix per tot. Serveix per l'experiència personal, per l'experiència intel·lectual, per les composicions polítiques identitàries del món. Tu abans has parlat de la mallorquinitat qüestionada. No qüestionada, la novel·la parla d'una mallorquinitat cada vegada més minada, cada vegada més interferida, cada vegada més arraconada. I això, evidentment, és una conseqüència no de coses que estan passant només ara, sinó de tot un seguit de coses que han anat passant al llarg d'aquests 60, 100, 200 anys, no?
1: Hi ha un tema que també tractes en aquesta novel·la, que és el de les xarxes socials. Per tant, una novel·la també actual, del segle XXI. Tu hi ets present a les xarxes socials. Hi ha una part de tu a les xarxes socials vista com una persona que avui en dia en dirien un hater? És a dir, una
0: no,
1: persona...
0: No, jo crec que no. Jo no som un hater. Jo el que som és un polemista. El que en el món anglosaxó se'n diu un contrarian, no? Mm-hmm. Un tio que li agrada anar a la contra de determinats poders i determinats discursos. Un hater és aquell que se dedica a generar odi, a difamar, a calumniar, sovint des d'un anonimat absolutament covard i brut. Jo no, jo som un tio que creu que el món intel·lectual i literari s'alimenta de discussions i de polèmiques i de dialèctica i que no és res pitjor en aquesta vida de en què tots estarem d'acord. No, això no ho direm per no molestar. Però això directament... és que me causa com una espècie de repugnància física, no? Aquesta espècie de gregarisme conformista, no? Entre tots mos... No, jo crec que hem de ser capaços de discutir i de polemitzar i de ser sarcàstics, i en aquest sentit jo sempre reivindico una genealogia d'intel·lectuals que eren molt polemistes. Camus, Fuster, George Orwell, Porcel, Christopher Hitchens... Bueno, jo vull formar part d'aquesta família d'escriptors i intel·lectuals.
1: De fet, parles de dos grans, com són Guillem Frontera i Baltasar Porcel,
0: han estat dos mestres. Amb Guillem vàrem arribar a ser molt amics, amb en Porcel no tant, perquè en Porcel era com era, i el que dic és que si en Contra el món vaig provar de fer els meus carnissers, amb les conseqüències he provat de fer el meu El cor del senglar, que són dues de les novel·les que jo crec que són dues de les millors novel·les que s'han fet de la literatura que dan aquests darrers 100 anys, i doncs he provat de fer la meva versió de cada una d'elles, molt personal, no? I tornant en això de Twitter, una darrera cosa.
1: Sí.
0: Hi ha una tendència des de determinada esquerra a menysprear Twitter. Perquè... sense Twitter el món avui seria molt pitjor. Perquè els poders que tenen la paella per mànec controlarien molt més el discurs públic i allò que se pot dir i allò que no de la que ho controlen ara. Per tant, més enllà de la porqueria que hi ha, que també hi és, jo crec que les xarxes socials és evident que democratitzen la discussió de la plaça pública, no?
1: Ara arriba aquestes conseqüències, aquesta nova novel·la...

0: Per Antoni Pons, arriba en un moment que dèiem que de principi de curs, de reentré, com trobaràs un espai dins tota aquesta abundància literària?
1: No hi vull pensar. M'és igual. Vull dir, m'és igual, no. Agrairé moltíssim a tothom qui llegeixi la novel·la. Vos agraeix que vosaltres que me convideu, però com que jo som un periodista cultural i cada setmana rep 15 o 20 llibres a casa i sé que fins i tot hi ha llibres que m'encantaria llegir però que no els puc arribar a llegir, mira, entenc perfectament que tot. Mira, tot va com va. La meva responsabilitat era fer una bona novel·la. Crec que l'he feta, com a mínim he fet molta feina per fer-la. Però no, més enllà d'això, no me generarà cap mal de cap ni un, que en xerri o que no en xerri. No, m'he posat una mica en pla plasent. Però és evident que vivim un món de sobreabundància frenètica en què tot queda... desapareix en qüestió de molt patent, com si res no existís, no? Quan hi ha tantes coses i passen tan aviat, és com si res no existís. I això és terrible.
2: Arribarà a Sant Jordi amb prou temps, eh?
1: Jo crec que no. Jo crec que així com està el mercat editorial ara, les novel·les que surten al setembre ja no arriben a Sant Jordi. Arriben a Sant Jordi. A no ser que compleixin amb l'únic criteri que ara mateix ordena de bon de verges molt literari, que és l'èxit comercial. La qual cosa és terrible. Vull dir, avui en dia dona més prestigi vendre molt de llibres que tenir 10 crítics bons que te diuen que has fet una bona obra. I això és espantós. Vull dir, perquè el prestigi ve de la notorietat i de l'èxit, no de la qualitat i de la feina feta i de la feina reconeguda. Per tant, és com un peix que s'amossega la cua i el peix és mig idiota, no? Vull dir, és així. Però bé, és igual, està bé. Vull dir, has de fer feina. Això, si tu te dediques a literatura, has de fer feina. I has de continuar fent feina. I per sentir que val la pena fer feina, has de disfrutar de fer feina. No has d'esperar rebre una recompensa per la feina feta, saps? Si esperes estar content d'haver fet un llibre a que te'l recompensin, no estaràs mai content. Per tant...
0: Jo i si no, molt... com dius al final, continuaràs escrivint.
1: Pues no, clar, vull dir...
0: I continuaràs.
1: Fer feina i estimar i disfrutar de la vida.
0: Però de moment tenim aquestes conseqüències. Aquesta novetat per Antoni Pons. El presentes dia 12, la setmana que ve, a Campanet.
1: Dia 12 a Campanet, dia 10 a la llibreria Finestres a Barcelona, dia 18 a Menorca, que hi havia d'anar a fer una feina i m'ha sortit, m'he muntat una cosa, dia 24 a Barcelona, setmana llibre en català, dia 26, setmana llibre a Palma i dia 2 a Manacor.
0: Uau, és a dir, que...
2: Bona agenda.
0: Una bona girada.
1: El primer mes ho dones tot i després ja que sigui el que Déu vulgui.
0: A veure quines conseqüències te du aquesta gira. Per Antoni Pons, un plaer, m'ha sabut greu perquè no tenim més temps, però ja en parlarem d'aquesta novel·la i aquestes presentacions que faràs al llarg d'aquest mes de setembre. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres tornarem dilluns. Celestí, Maria, Miquel.
2: Fins dilluns.
0: Bon cap de setmana. Gràcies, Per Antoni, bon cap de setmana.
1: Gràcies.
0: Podràs llegir i descansar?
1: Bé, faré el de sempre, estar amb els fills, llegir, escriure, estar en edat.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tornem dilluns a una ferrada.
1: Bueno.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Ha desplegat un operatiu policial a Sant Bany, a Palma, per una infracció urbanística i tràfic de drogues. Pere Morell és allà. Pere, bon dia. Què més en sabem?
2: Bon dia. En una operació conjunta entre la policia local i nacional, s'ha anat a Sant Bany, on s'esbocaran 9 casetes i xaboles. I s'han trobat també substàncies estupefacents, encara que no hi ha hagut cap detingut. És una operació molt parescuda a les que hi ha hagut.
1: Moltes gràcies, Pere. I en aquesta hora ja ha començat la reunió dels portaveus parlamentaris amb motiu de l'inici del curs polític. Fa una hora, la presidenta del govern, Marga Provenç, s'ha reunit amb el portaveu del PSIP al Parlament, Iago Negueruela. La nostra companya, Maria Eugènia Quecles, és allà. Bon dia, Maria Eugènia. Ha acabat la reunió?
3: Bon dia, encara no, i per tant no podem donar cap detall de la primera trobada de la presidenta Marga Provenç amb els grups parlamentaris, perquè el portaveu socialista Iago Negreuela encara és en el despatx presidencial. La trobada ha començat pràcticament un quart d'hora més tard del previst. Per tant, encara hi haurà un quartet més d'hora de reunió. La portaveu de vots en el Parlament, Manuela Cañada, fa ja estona que és aquí, està esperant a una sala conjunta. Amb uns i altres han de parlar del SUS en el curs parlamentari, que oficialment comença dimarts, però damunt la taula dos temes d'actualitat d'avui: finançament autonòmic i també la qüestió migratori. Recordem que la presidenta Marga Provenç ha demanat explicacions a la Moncloa sobre l'advertiment que va fer ahir Pedro Sánchez.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia. Seguirem pendents d'aquestes reunions. I també en plana política, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, no optarà la reelecció a la propera legislatura.
4: Castells, l'actual portaveu parlamentari, abandonarà la política després de 12 anys. Ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima amb el qual ha treballat i especialment els companys de partit amb qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels electors.
1: L'Ajuntament de Santa Eulària netejarà 14.000 metres quadrats de torrents per prevenir inundacions davant possibles pluges intenses d'aquesta tardor.
4: Les actuacions, que suposen una inversió de 18.125 euros, han començat al canal del Porredó i s'estendran a altres punts estratègics del municipi, com Sa Séquia de Sa Llavanera, el torrent de Saguader, el de Sa Fumassa i el riu de Santa Eulària. Aquestes tasques es complementaran amb les que du a terme la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern.
1: I els treballadors de la residència de gent gran Domus Vi de Palma s'han tornat a concentrar avui davant el centre de dia per protestar contra la sobrecàrrega de feina que asseguren afecta també la qualitat de l'atenció dels usuaris. Aquesta és la tercera concentració que fa el col·lectiu format per uns 80 treballadors.
4: Els sindicats UGT, Comissions Obreres i FOL asseguren que fa prop d'un any que esperen que l'empresa reforci la plantilla. Miquel Esteve Rom és responsable de dependència d'UGT.
5: Se nota hi ha un dèficit de cuidado, que òbviament passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca, o bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
1: I arribam així a les 5 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Què és el que no han de fer mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
1: Venir.
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: deixem arribar a Xavi Olivés, Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé.
0: Primera setmana superada, estem d'enhorabona.
2: Encara no, queden dues hores.
0: Sí, no, ja, tens raó.
3: Molt malament t'haurien d'anar aquestes
2: dues hores. No diguis blat.
0: Fins que no tinguis ordi.
2: Fins que no el tinguis en el sac i ben fermat.
0: Ah, escoltau, primera setmana en nou horari, que per qui no ho sàpi, duim 2 anys en ventana. Vull dir que
2: sí.
0: Tenim nous oients, perquè, clar, la gent en aquesta hora sintonitza i vetra ràdio i diu, ai, que és aquest nou programa? No som tan nous. Som nous en aquesta franja.
2: Exactament. Molts han de guanyar, els oients.
0: Exacte.
2: Els han de fer nostres.
0: I esperam que els estiguem guanyant.
2: Exactament, i que els altres, que també m'han donat de qualque manera, i de venguin en aquesta franja
0: Warmouth. O sempre mos poden escoltar a la carta.
2: Molt bé. Pareixia una promo i tot.
0: Pareixia una promo i no estava preparat, no. Això, la veritat. Bé, heu passat bona setmana?
2: No.
3: Ah, la Xavi.
2: Jo us vaig dir que tenia classes de japones, que l'altre hora me permetia anar i ara no hi puc anar. No passa res.
0: Bé,
2: no passa res, així és la vida.
0: Nosaltres vam dir que aquí te n'ensenyaríem de japones.
2: Com era
0: i
2: això?
0: I ho estàvem complint.
2: Com era allò que vas aprendre?
0: Ni hao. Ara no ho tenim preparat, justament.
2: Bé, deixam anar.
0: Ho deixam anar.
3: És vera, però, que és una setmana, per exemple, jo he arribat tard qualque dia, que no me sol passar. Però, clar, com és una hora estranya...
2: Arriba
3: tard. Xavi fa cara.
0: S'està justificant.
2: Arriba
0: tard.
2: Ja no...
0: Avui ha arribat
3: tard. Arriba tard.
2: Però sí. Això, quant de minuts?
3: Perquè no he calculat 20 minuts tard.
2: Ah, bona, 20 minuts.
3: Bé, tu què vols? Per tu arribar tard. Si no és una hora, no és tard.
2: 20 minuts.
0: Com que tu sempre arribes a 2 hores. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: sempre que xiu-xiu és divendres, nosaltres mos dedicam a repartir justícia.
1: Com si fóssim el jutge universal de la pau, més o manco.
2: Tenint en compte que la nostra justícia és bastant particular, perquè bàsicament el que fem és repartir gòmets, com a vermell, com a verd.
0: Exacte. I de venga.
2: I de venga, no?
0: I de venga. Primer gòmet vermell de la setmana és per...
1: La família que tocava bauleta, volíem dir. Tocaven els orgues.
3: Plátano.
0: Sí, és que ja ho vàrem explicant a Marta Sampas, però han trobat que se mereixien un espai per un gomet vermell, els membres d'aquesta família. Una família que va anar a tocar la porta de Can Rafael Nadal perquè el volien saludar i fer-se una foto.
1: Exactament, va visitar l'acadèmia de Rafael Nadal, però és que no van donar-se per satisfets i van decidir anar fins a Porto Cristo a tocar la porta de l'extenista. Ell, com és natural, va sortir perquè era que seva i, segons veiem a les imatges, un pot descambuixat, molt
0: sí,
1: confós, per aventura feia horeta, el vint despert.
0: Tenia cara d'haver-se aixecat a fer horeta.
1: Jo ho trobava. Però, bueno, va cedir a fer-se la foto amb aquesta família de turistes i, mentrestant, el pare de la família, el cap de família, ho gravava tot.
2: Orgullós, sí. Ell, segur.
0: Exacte.
2: Sí. Més segur que fa el mòbil en la tua mans.
0: Superorgullós
1: d'haver
0: tocat la porta i que hagués sortit en Rafael, d'haver endivinat...
1: Oh, Rafa.
0: Això vol dir que ara tot el món sap on viu en Rafael, com és el seu portal, i esperem que això no faci un efecte crida d'anar a tocar bauleta.
2: Mm. Home, és que si no, en Nadal podria tornar a fer mala via. Si l'agafen dinant, és alerta. Perquè, no, perquè, clar, tu estàs dinant tranquil·lament i de cop te sones timbre cada dia. Susta, això.
0: No, el plàtan pot tornar-se a entrepassar.
3: Plàtano. Plàtano.
0: Bé, i de què passa? De què rius?
1: No, perdona, no, tots els respectes, però, clar, m'he imaginat allà dinant, no, fent les postres, menjant un plàtan, que tornin, toquin la porta,
0: passin
1: mala via...
0: Després veuria un pot d'aigua i ja estaria,
1: ja
0: està. Però bé, és veritat que va obrir la porta. Goma també per en Rafael.
1: Exactament.
0: O sigui, vermell per la família.
1: És que no tothom obriria la porta, ni se faria la foto.
0: Per això.
2: I justificat, vull dir.
1: Clar.
2: Si que no, hi ha algú que queda bé, però...
1: Sí.
2: Si no dona la gana, doncs ja està.
0: Vinga, continuem repartint gomets. Més gomets vermells. El següent és per...
1: La ficada de pota de desigual.
4: No hi havia malícia, m'entens?
0: Bé, això de que no hi havia malícia no està clar. Aquest és el debat que s'ha generat amb el nou anunci de la marca de roba Desigual. Hi havia malícia? No ho sabem. Resulta que el nou anunci de Desigual retrata tot allò que no agrada de Barcelona. Vosaltres l'heu vist, Xavi?
1: Sí.
0: D'acord. Idò, per qui no l'hagi vist, ho explic. Surt en aquest anunci una model guapíssima, estrangera, al mig d'un carrer de Barcelona, i diu en anglès: benvinguts a Barcelona, deixeu que vos la mostri. I després, tot seguit, surt aquesta mateixa model damunt el capó d'un taxi, així com estirada, i diu: el trànsit està boig, en anglès. Després, una altra imatge d'aquesta al·lota, amb dos coloms d'ulls amb dues cadenes enganxats pel coll, com si ets de passatgers, i diu l'al·lota: we love our palomas. És a dir, estimam els nostres coloms.
1: Mm-hmm.
0: Això és una altra imatge. I després una altra, la més polèmica de totes. Aquesta model guapíssima diu, encara contenta i alegre: tothom vol la teva bossa. I una imatge de com si algú li volgués robar, que li estira la bossa, la motxilla. És a dir, bàsicament, Desigual ha volgut romantitzar tot allò polèmic de Barcelona. Tot allò que se critica de la ciutat, i ho ha volgut fer en pla ironia, en to irònic. De fet, aquesta model diu en anglès: locals love to share their culture with you. És a dir, en els locals els encanta compartir la seva cultura amb tu. Està clar que ho diu en to irònic. I precisament per això no ha agradat gens, perquè clarament se'n riuen dels problemes quotidians de la gent de ciutat.
2: Home, clarament, si idea era ironitzar sobre el tema de la gentrificació.
0: Sí, bàsicament, però no els ha sortit gent bé. De fet, han hagut de demanar disculpes i, segons el comunicat que ha emès aquesta marca, diuen que no pretenien utilitzar sumó per xerrar de la gentrificació i turistificació de Barcelona, però, tot i així, no han retirat el vídeo.
1: I gomet vermell, perquè aquestes qüestions no són bromes.
0: Molt ben dit.
2: Molt ben dit, Xavi.
5: Barcelona,
1: us diré que jo crec que aquí s'escat de publicitat...
0: Ha patinat, eh?
1: No, no, ha patinat, no. Estan fent mamballetes i se freguen ses mans.
0: No ho sé, eh? Perquè, de fet, sa marca és catalana.
1: Sí, però
0: sí,
1: tothom
0: però
1: en parla.
0: Sí, però que traiciones en els teus.
1: Tothom en parla, de fet, que hagi arribat, per exemple, a Xiu Xiu.
0: Però Desigual no necessita polèmica. No necessita.
2: No, que no entenc...
0: Ja és suficientment coneguda.
2: No cal entendre les declaracions de no pretenien utilitzar l'humor per parlar de gentrificació. No va deixar s'anunci. No fan humor sobre això.
0: S'han justificat, dir... però és que no t'hi ha sortit bé.
1: Clar, bé, jo crec que sí t'ha sortit bé. Perquè jo quan m'ho explicava m'imaginava aquella model amb el vestit de Desigual. No ho sé.
0: Bé, però és que no necessiten aquest
1: no.
0: tipus de publicitat. Exacte. Els hi fa mal.
1: Sí.
0: Quan tu tens tant d'èxit...
1: Tu creus que els hi fa mal?
0: Jo crec que
1: clar.
0: Sí. Jo ara dubtaré si compra allà.
1: Havies comprat mai?
0: Clar, molt.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Ah. No ho sé.
0: Per què? No m'hi veus. No
1: és que Desigual és com un poc... És un, no. una mica... Darrerament...
2: Sempre s'ha dit que era un poc de professora d'anglès.
0: Sí,
2: no?
0: Però en els darrers anys estava molt poc actualitzat.
1: Sí, ja s'ha dit que no entenc.
0: Darrerament havia entrat roba molt manco, coloraina...
1: Estrident,
0: de fet,
1: sí.
0: Néstor Espósito...
1: Ah, sí?
0: Actriu conegudíssima, ha estat imatge de Desigual, vull dir que...
1: Jo no crec que ho han
0: I
1: fet aposta, tot.
0: I aquí, fem
1: jo
0: publicitat.
1: Ho han fet aposta. Exactament, però bueno...
0: Vinga, seguim repartint gomets, vos sembla, així
1: va,
0: canviant
1: fantàstic.
0: De tema i no hem de pagar... Ah, no, mos haurien d'estar pagant,
1: millor
0: dit. Vinga, idò, darrer gomet vermell per...
1: Els joves de ses cucaveles.
5: Ai. Podem escriure també.
0: L'has de caure, l'has de caure, perquè és vera que aquí no venim a repartir lliçons, només gomets, però a veure, quantes vegades vos ho han dit?
1: És perillós tirar-se ses roques a la mà.
0: Tu ho has fet, Xavi.
1: Sí, però no gaire,
0: tu
1: molt poruc.
0: Tu que ets de gent de la mà.
1: Però molt poruc, ja m'ho feia por.
0: Tu, Jordi,
2: jo sí, jo,
0: Cervera.
2: Jo m'agradava.
1: Valent.
2: Adolescència.
0: No, idò, no. Aquesta vegada el protagonista del bot és en Nicolás Labaste, un jove que ha gravat quan se tirava d'espontàs de Santanyí per avall. El vídeo, la veritat és que escarrufa. Hem de recordar que d'espontàs a la mà hi hauria uns 20-25 metres, buah, segons he trobat a Google.
1: És molt alt, això.
0: És que espontàs és molt alt. Idò, aquesta lot s'ha gravat i el vídeo té més de 570.000 reproduccions i li posam un gomet vermell, no només perquè sigui molt perillós fer aquestes coses, sinó perquè també fa un efecte crida.
2: Mm-hmm. Idò, sí, no? Perquè és molt perillós fer això.
0: És que l'efecte crida també és perillós.
2: Sí, sí.
0: Vull dir.
2: Mm-hmm.
0: Això mateix, és una moda que segueixen molt de joves, ja ho sabeu, i hi ha un parell de punts a les illes que ja s'estan omplint de joves addictes a l'adrenalina, espontàs a Santanyí sí. o Cala Ben Brut a Ciutadella.
2: Sí. Sí. És a dir, que a Menorca s'estira molt, això.
0: Sí. Per què, Jordi? Ho has fet tu?
2: No, però hi ha molt de vídeos de menorquins que s'estiren.
0: Mm-hmm. És una cosa que s'estira, segur. És igual si fan menorquins o turistes. Mm. Els perillós igual, no s'ha de fer.
2: Sí, sí, però bé, que ho fan molt per allà.
1: El nostre argumentari, si ho xiu, és clar, la nostra postura és claríssima.
0: La nostra
1: no...
0: línia editorial
1: és
0: diu que no mos han de tirar de ser roques per avall.
1: De fet, és tan simple com dir no mos agrada que faceu això.
0: Exacte.
1: Perquè mos preocupam
0: Exacte.
1: Per vosaltres. Què voleu demostrar? Demostrar. És a dir, que sou valents.
0: A més, coincideix que tots són elogis que ho fan.
1: És vera.
0: No me demanis per què.
1: Com se diria això? Masculinitat fràgil.
0: Exacte.
1: Per ventura. Molt bé. I de, bueno...
2: Vols ser valent, de veres? Ves a ta mare i li dius que l'estimo.
1: Molt bé.
0: Oh!
1: Molt bé, Jordi.
2: I aquí sí que, com a part...
0: Quan dirien avui en dia, factos, eh?
1: Factos. Estan au. Molt fi. És vera, molt bé, Jordi. Bueno, com ets per tots?
0: Exacte. Au, vinga.
6: Estàs tocat del poi. Tu ets durant tot el Mundial. Estàs tocat del poi.
7: Salta, salta conmigo, digo salta.
0: Gomets verds. Vinga, una mica d'energia positiva.
2: Va, per favor.
1: Va, vinga. Va, secció de Mr. Wonderful, secció de bones notícies.
0: M'encanta, Heidi. A veure, mem, és molt bona música, això, per introduir el protagonista del primer gomet verd. És en César de Casielles, un poblet d'Astúries. Com ja sabeu, aquest dia s'ha celebrat la Vuelta Ciclista a Espanya i ja sabeu que suposen aquests esdeveniments ciclistes per allà on passen.
2: Sí, per exemple, talls de trànsit, caos de les carreteres, brutoses cunetes,
1: sí, però,
2: això.
1: Jordi, tranquil, que no és secció
2: no,
1: de
2: ja
1: hater, això, de sol i de tot.
0: Aquí ho sabem bé, tot això que suposen. En Jordi té una mica de raó, però resulta que aquest tal César ha guanyat la batalla contra el Goliat dels ciclistes. contra el Goliat de la Vuelta. En César és un veïnat d'aquest poble de Casielles, un poble al qual, per accedir-hi, s'han de pujar 23 curves, 500 metres de desnivell en trams del 21% de desnivell. I allà...
2: Totalment com Lluc.
0: Exacte.
2: Com pujar Lluc, més o manco.
0: Més o manco, però crec que més accessible, perquè justament allà viu en César i la pujada és tan complicada que l'organització de la Vuelta ha decidit no passar per allà. Els ciclistes podien arribar-hi, sí, però els camions que acompanyen els esportistes no, i molt manco la infraestructura logística de les etapes. Per cert, en César és l'únic veïnat que viu en aquest poblet.
1: Ah, sí? Déu-n'hi-do. Bé, sí. Goma verd, en qualsevol cas, per en César, per aconseguir que la Vuelta no li hagi trastocat la seva calma.
2: I crec que tots hauríem d'aprendre d'en César, sobretot aquí, perquè és un referent.
0: És un referent, en César.
2: César, ets un referent.
0: Com et ver.
1: Com et ver, perquè no deixar que t'agafin res, ni et pipellin un poc de terreny. És fonamental. És que no em deixar ni...
0: No com nosaltres.
1: Si agafen un ungle, després començaran per ditet, acabaran per sa mà, el braç, i ja t'hauran absorbit per complet. Per tant, César, fortin el mòbil i es continuen sa tasca.
0: Gran, César. Vinga, més goma verds. Aquest és per...
1: Els alumnes més atrevits.
0: Són els alumnes dels nous graus de la UIB, que enguany s'incorporen en el ventall de carreres que ofereix la Universitat de les Illes Balears, i són Ciències de la Mà i doble grau de Matemàtiques i Física.
8: Ole!
0: Ole, Jordi! Ole, per ells, perquè goma verd pels atrevits que han triat aquests dos graus, que a mi me semblen dificilíssims. No m'ho puc imaginar fer doble grau de matemàtiques i física.
2: És que ja me'n sobra un, dels dos.
1: Dels dos te sobren.
0: I d'això, avui s'ha inaugurat el curs acadèmic a la UIB, tot i que encara no han començat les classes, i jo, si hagués de fer una d'aquestes dues carreres, tindria molt de nervis, veritat. Sí, no. Així que, com em prepareix per... Per d'ànims.
1: Sí, sí, home, per d'ànims. I pensé que ses Balears, i sobretot a sa UIB, hi ha molt de nivell, els nervis, que segur que molts no tenen, també, t'ho diré. Perquè...
0: És que hi ha molt de nivell aquí. Molt de
8: que nivell. Va, hi ha moltíssim nivell aquí. Exacte. No m'ho esperàvem, no.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Ma, tant de nivell hi ha a les Balears i al món de ses ciències que, atenció, el nostre gomet verd darrer és per...
1: És a dir, ara he de llegir un títol que Jordi no sé què en penses tu.
2: No, no, ja començàvem.
1: És a dir...
0: Senyit energiós, Xavi.
1: Bé,
0: el darrer gomet verd és per...
1: La comuna de Bunyola.
9: Para imatge, alerta.
0: Què passa? No estàveu d'acord amb aquest darrer?
1: Home, que aquest és un programa que no és que sigui Mallorca centrista, sinó que és Bunyola centrista.
0: No ho vas per aquí bé?
1: Sí, ja, va bé.
0: Que xarri del meu poble.
1: Això va bé.
2: Me sembla molt bé que sou tan erudits, però m'han de calmar un poquet.
0: No, mira, està ben justificat. La comuna de Bunyola ha servit aquest mes d'agost com a laboratori d'investigació sobre les aus i ocells que habiten l'espai natural de les illes.
1: Ai, d'així sí.
0: Així sí,
1: sí, sí, està justificat, està justificat.
0: De fet, ahir, el dia a Mallorca, amb en Jaume Noguera, varen xerrar amb la Cristina Fiol París, que és biòloga, i anelladora. Mm-hmm. Sabeu què vol dir?
1: Anelladora?
2: No, però me lo pots explicar tu, aquest de Bunyola.
0: A veure, fan anells per estudiar els ocells i per saber com canvien les seves, els seus vols migratoris.
1: Aquesta anell que se posen a les potetes.
0: Exacte, exacte. I... Mira si és important, la comuna de Bunyola, que aquest projecte ha interessat a la Universitat de Ciències de Navarra, la Universitat Complutense de Madrid, i el Museu Nacional, Espanya, de Ciències Naturals.
1: Increïble. Conclusió.
2: Exacte.
0: Que són molt importants, a Bunyola.
1: Molt bé, molt bé.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Mai he pogut oblidar un trauma que vaig tenir d'infant. Una dona m'ensenyà sa part de sa vida més cruel i encara estic resignat. Oh, sí, crec que el dia que torna aquest mal. Jo tenia un balon, me'l va comprar mo mare en el mercat.
2: La situació, la matrícula d'honor, els hi posen tots.
3: Hermano, que això és espectacular, el d'avui, tio.
4: L'alumnat treballador del projecte SOIP Jove Formació i Ocupació d'Inca Fusta ha reparat els cavallets i altres elements de fusta del parc infantil del CEI Toni Aina, que amb els pas d'estens i sus havien patit diversos desperfectes.
2: Amb aquesta actuació, els jocs del parc recuperen el seu bon estat i els infants podran continuar utilitzant-los amb normalitat. És una feina que posa en valor el manteniment dels espais públics, la reutilització dels materials i la sostenibilitat.
4: I tot això, mentrestant, els alumnes completen la seva formació. Espectacular!
3: Hermano, que això és espectacular, el d'avui, tio.
0: IB3 Ràdio és història. Un estiu que canviarà les seves vides.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
7: És una provocació darrere l'altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
10: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios. Esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
12: En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
11: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
12: Tot amb els millors comentaristes.
14: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
11: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
15: Caramba, caramba!
12: L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
16: Xiu, xiu!
17: Hola, què tal? Soc en Miquel Riutort i vull dedicar una cançó a la meva lota, a Mi Teatro, de Dani Martín.

0: Martín, mira, aquest directe, diu, no te oigo, Madrid! I no, no, és que estan en fora. 646-93-45-01, si mos voleu enviar un àudio enviant les vostres dedicatòries per vostres éssers estimats, així com ha fet en Miquel en la seva loto.
1: Mm-hmm. Espectacular. Espectacular.
0: Sí, és que sí.
1: Sí, home, és molt guapo.
2: És que te dediquin Dani Martín, no t'ho fan.
0: Jordi!
2: No ho fan cada dia,
0: aquest
2: que passa.
0: Irònic, no m'ha agradat.
2: No he dit res. Jordi. He dit que no te dediquen cada dia una cançó d'en Dani Martín.
1: Tu mira que estàs manant. Tu, un xiu-xiu de fons, que li arribes de feina, divendres, estàs content, perquè va... I de cop i volta, te dedico una cançó. I que no seria guapo, això.
0: I d'això és possible plorera, enviant un àudio en el 646-93-45-01. És la primera setmana de setembre i amb aquesta primera setmana ha arribat una de les fires més populars de les Illes Balears. És estrany que Ivetres parlen de fires, eh? És estrany. No han xerrat mai de fires.
1: No, avui, per això estrany, per innovar.
0: Exacte. Com, per exemple, una molt important, la fira del meló de Vilafranca. Que... Oh, sí.

0: Exactament. La Fira del Meló de Vilafranca. Com aneu de meló, vosaltres?
1: Què vol dir? Com aneu de melons?
2: Home, que si jo, no jo bastant bé.
0: Exacte.
2: A veure?
0: Sí, que si no heu menjat...
2: A mi m'encanten els melons.
0: Sí. Idò, que si no heu menjat...
2: I l'any passat em vaig sembrar, però enguany no.
0: A veure, i quina raça?
2: Ara no me'n recordo. Arissó.
0: Ah, idò, aquest és el bo.
2: Sí, bé, ja ho sabia.
0: Aquest és el bo. Però bé, sí, aneu bé de melons, idò.
1: Jo no sóc gaire fan. Uh-huh. Em sap greu. No,
2: Jordi!
1: Em sap greu, ja està.
0: És més de Sindri.
1: És més de Sindri, que també...
2: No m'agrada gens, Sindri.
1: No m'agrada meló, però són més de Sindri, que tenen a veure una amb l'altra, que s'assemblen.
0: No tens res a veure.
1: Se forma, però ja està.
2: I de mirar, jo a Sindri no la puc ni ensumar. No la suport.
0: No.
1: Ara faré la típica, però això és tot aigua.
2: No
1: fa gust de res.
0: És vera.
2: Té una olor
0: no
2: concreta.
0: Bé, eh?
2: No
0: els pinyolets.
2: No, és que no em vull saber res.
0: No em vols saber res de Sindri.
2: En meló, sí.
0: Meló,
2: és que, fórmules... si se pregunta com anau de melons, ja. I jo, la veritat, m'he sentit una mica incòmode.
0: Per què? Ah, no, però tenia cap... Bé, vol que tornem a començar?
2: Sí, podries dir, heu menjat melons aquest estiu, no heu sembrat, vos agraden...
0: Bé, tornarem a començar.
3: Corazón de melón, de melón, melón, melón.
0: Heu menjat melons aquest estiu, Inés i Jordi?
1: Ara.
0: Com anau de melons? És veritat que no era gaire.
2: Home, sí, sona estrany.
0: Bé, molt bé. I de res...
2: Vilafranca.
0: Vilafranca de bona.
2: Vilafranca ens encanta.
0: Perquè heu de saber que es diumenge 6 de setembre. Vilafranca és el dia fort. Seran els premis de melons. A les 9 i mitja se celebra l'edició número 26 del certamen de meló de qualitat i a les 12 el certamen de el més gros.
2: Quina d'acord? Intriga que fa enguany el meló més gros, eh?
0: Molta intriga. A menys que farà, no ho sabem. De moment no podem predir el futur.
2: Tu hi aniràs?
0: No. Tu? Mm. Bé, per ventura sí, mai sé on hi pegaré diumenge.
2: Jo tal vegada sí.
0: Per ventura sí, eh?
2: Per què no?
1: Podem anar tots.
0: Bé, per ventura sí, molt bé.
1: Per allà.
2: Però jo me fa ganes que m'ho venguis.
0: Sí.
2: Que m'ho venguis a Fira del
0: Meló. Bé, però és que lo interessant d'aquí és que nosaltres, per entrar en olivetes, volen trobar el millor meló de Vilafranca i volen saber on se troba aquest meló.
2: Tu t'has volgut avançar
1: exacte,
2: a la fira.
1: Sí.
0: Més o manco. És a dir, manco perquè després han jurat, però ha volgut saber què és el que fa un meló perquè sigui bo. És a dir, que ha de tenir un meló.
2: Se dolçó, no?
0: Exactament. I per això, el que he fet és agafar el telèfon i telefonar en els meus amics...
2: Que tu té molt de compte.
0: ...de vilafranquers.
4: Sí?
0: Hola, Miquel, com va? Som en Xavi de Xiu Xiu. Com va, marxa? Molt bé.
4: Va bé.
0: Almenys jo te telefonava perquè...
4: Digues.
0: Perquè estic cercant el millor meló de Vilafranca de bon any.
4: Bueno, a Vilafranca hi ha un parell de pagesons ara que fan... que colguen els seus melons i entenen.
0: Sí.
4: Allà tenen la sopota que està molt especialitzat en la varietat local de meló.
0: Mm-hmm.
4: I té moltes varietats allà. També altres pagesons,
0: sí.
4: També escalots... cuiners...
0: Que bé, moltes gràcies, vagi bé.
4: Gràcies, Xavi.
0: Adéu, Miquel. De moment tenim això i sabem això, que cercam tres famílies de Cana Sopeta,
2: de Can Calot... De Cana Sopeta tenen un rai de melons bons,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí, sí. I després de Cas Coixiners. D'acord? És a dir, ara, arribats en aquest punt...
2: Mira,
0: vol,
2: vols digues. Que t'ho digui ses...
0: Que va pesar?
2: No, ses espècies de meló que jo
0: sí,
2: conec.
0: Sí, va, endavant.
2: Claudio Groc. Claudio Blau.
0: Uh-huh.
2: Francesc.
0: Sí.
2: Tendral.
0: Uh-huh.
2: Marina. Quin més vols?
0: No ho sé, és que tu vulguis.
2: Calapoté, famosíssim.
0: Calapoté, home.
2: També és Calapoté Blau, Sarissó,
0: sí.
2: Ja l'he dit.
0: Uh-huh. El més vols Sarissó, dius, per tu.
2: Sí.
0: Bueno, ara ho veurem, però bueno, jo he de fer una pregunta una mica filosòfica, i és que per vosaltres, què més important, s'interior o s'exterior?
1: No xerrant de melons, Xavi.
0: I no, meló.
2: Jo no sé si xerrant de melons, eh?
0: Que sí.
1: T'ho pregunt.
0: No, de tant. És a dir, quan veus un
1: supos
0: meló...
1: Supos que és interior, no?
2: S'interior. Jo també m'ha de cant per l'interior, Xavi.
1: S'essència, està s'interior.
2: S'adolçó, tant d'un meló com d'una persona.
0: M'agrada molt bé aquesta resposta, Inés Mateu. Està francament molt, molt, molt ben filada. Però bé, tot això, per trobar un bon meló, em hauríem de fixar en l'exterior i en l'interior. I per això, per saber o per esbrinar quines els bons, hem conversat amb una experta, no, expertíssima, que, de fet, serà jutge en el certamen...
2: Jutge o jurat?
0: Jurat, perdoneu. Sí, jurat, formarà part del jurat.
2: A lo millor també jutge.
0: Podria ser, però no, per mi no és cas. I la conversa de dir que no ha començat gaire bé. És a dir, que ha hagut
2: no.
0: Un pot de...
1: Malentès.
0: Tampoc, un problema. Bàrbara! Ah, perdó. Telefon d'aquí una estona.
5: No.
0: Espera, fes tranquil·la, fes... No, espera. No.
1: Bé, oh, Xavi, per favor, clar. Que agafada.
2: Però bé, és que tu telefones a unes hores, a quina hora l'has telefonada?
0: Fins a la una.
2: No, era
0: però els avís abans, els hi demans, i he estat, evidentment, tot. Ho saben, però bé, no ha passat res. No, res no s'ha calat foc.
2: Tanta i... sort, no, Bàrbara.
0: Ha anat bé, ha anat bé.
5: Dona, que ja va dir que si no...
0: No, Bàrbara, m'ha fet passar pena.
5: No, ja està, ja està, ja està.
0: Bé, ja està, estic content. Bé, com estàu? Tot bé?
5: Bé. Prens la festa del meló.
0: Idò, aquí vaig. Men, jo avui estic cercant el millor meló de Vilafranca.
5: El millor meló?
0: Com bueno, ha de ser?
5: El millor meló ho haurem de dir diumenge.
0: Perquè sou jurat, eh, que sí?
5: Sí.
0: Idò. Men, i un jurat que valora dels melons?
5: El meló començant agafar el meló, valorem la part forana, la covella, que tingui el meló que la pot eixar. Això se tracta del concurs del meló de Calàpot. Uh-huh. S'ha de tenir taques de Calàpot, no ha de tenir ratxes d'aquestes marques que de vegades tenen, no ha de tenir taca de sol, uh-huh. Ha de tenir sull petit, agafa-lo ja notes si és meló esple o no, després ho saps quan l'obris. I això és la part de fora.
0: Efectivament, la part de fora. Vora quedat clar.
2: Claríssim.
0: Molt bé.
2: La part forana.
0: Sí, jo no ho havia sentit mai que li diguessin la part forana.
2: Les taques de sol.
0: Les taques de sol. Sull.
2: Sull.
0: Què més?
2: Ja està, Jordi? Tot el que ha dit la Bàrbara.
0: En Jordi ho ha apuntat tot.
1: Jo sí, el que heu dit vosaltres.
2: En Jordi estava molt atent.
0: Bé, això era la part de fora, però què passa en l'interior? Que això és lo important, és a dir, com sigui un clar, bon meló, com ha de ser?
5: I llavors hi ha que valorar moltes més coses la part d'interior del meló. Quan l'obris...
0: Com ha de ser?
5: La textura, els pinyals, el gust... Sí, tot, moltes coses.
0: I de mem, quin és el millor meló que has tastat mai?
5: Els melons... jo semblava molt, el meu home semblava molt l'Arissó mallorquí, però... Mm-hmm. Arissó. I aquests són molt bons. Jo m'agrada molt, però ara la gent no en sembra perquè no és comercial, aquest meló. Ah. Perquè no dona rendiment. Però és el meló millor que hi ha, per jo. Aquell meló tan brodat que per que li han posat una malla, és un meló molt brodat, aquest és l'Arissó autèntic mallorquí, perquè hi ha gent que diu Arissó a tot el meló groc, però no ves.
0: Ah.
5: Hi ha marina, hi ha mariposa, hi ha moltes coses, però l'Arissó és autèntic mallorquí.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Què t'he dit jo,
0: Xavier? Tens raó.
2: Que era l'Arissó, Arba, i Cadina Bàrbara. Arissó
0: mallorquí, a dir, nostrat.
2: Mama.
0: Però diu que no és rendible treure'n un profit econòmic.
2: Però és igual, el podeu sembrar.
0: Exactament. Per tant, tenim tres famílies que mos han esmentat, Sopeta, Calot, Coixiners, i després la raça Arissó mallorquí, tot i que no sigui rendible i treure'n un profit sigui una mica complicat, ara és bo, segons la Bàrbara, que ja té un poc d'experiència. I vosaltres direu, i ja està, ja han trobat el millor meló de Vilafranca.
2: Sí.
0: I de no ho tenen tan clar, perquè hi ha hagut una telefonada en què, per ventura, s'han trobat el millor meló de Vilafranca, o van com ho han venut bé.
6: Hola.
0: Hola, Mateu, com anant? Som en Xavi de Xiu-Xiu.
6: Estupendo.
0: Com va això, marxa?
6: Estupendo.
0: Molt bé, Mateu, mem, jo avui estic cercant el millor meló de Vilafranca de bon any. Per tant, també si em pots orientar, qui el té?
6: Tu, mira, aquí és un meló gros, com a de qualitat i... Jo què sé, el que tothom cerca, me sap greu, no se puc ajudar. Si cerques un meló més, com a més petitó, molt dolçat, que el pot dur a qualsevol taula i que se farà quedar bé, carinyo. Jo som el millor meló de Vilafranca.
0: Molt bé, Mateu, no l'esperava. Però bé, idò, ho apunten, això.
6: Apunta tot, perquè si vols un bon meló, vine, acerca-me.
0: Molt bé, Mateu, idò, escolta, ja està, i ja tenim el millor meló de Vilafranca. Rebut.
6: És així.
0: Moltes gràcies.
6: Adó.
0: Que vagi bé, adéu, estimat.
6: Corazón
3: de melón, de melón, melón, melón, melón, melón.
0: Molt bé.
2: Un aplaudiment en el Mateu Jaume. No, clar que sí, home, que és que el millor, sí, meló de Vilafranca.
0: En el Mateu Jaume, en el Miquel Llull, en la Bàrbara Bausà, que mos han atès tan amablement. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta ronda de telefonades.
2: Clar que sí.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafel Gallego. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
6: D'avui, Esport David Ordines, el presentador i cantant, regala contingut al canal de Serraquilla Productions.
7: Ah, mira, tenc el vitíligo aquest.
8: Què és el vitíligo?
7: Les marques, el que tenia Michael Jackson.
8: Ah,
7: clar, té marques per tot.
8: Amb Michael Jackson se feia posta.
7: Bueno, però amb Michael Jackson se veu
8: que...
7: No, bueno, sí, Michael Jackson se veu que va tenir... Ara s'ha tenit, m'ho van dir, va tenir molt. I se veu que llevar el color és molt fàcil. Posa-lo, ja és difícil. Això va ser, en teoria, per estrès. Això m'ho ha dit dermatòleg. Això sol anar per les extremitats. Jo sa cara me n'he salvat i els peus també, però no me n'he salvat... Tenc sa perdiu bicolo. Això és un bon clip, eh?
6: Ai, aquest és aquest minut de glòria, en aquest cas d'en David Ordines. Escolteu, hi ha qualque dita que vos agradi especialment a vosaltres?
9: D'esteu pan farat sopes.
6: M'encanta aquesta. Era en sec que la contaven i encara pixava tort.
9: Per exemple.
6: Ja ho veurem, va dir un segon.
10: A mi que no m'acaben de fer.
9: No.
10: És que troques estan un poc passades de moda, ja.
9: Passades de moda?
10: Estan passades de moda. No connecten.
9: I B3, eh?
10: No connecten.
6: Això,
10: xerren sempre
6: del
10: camp i dels animals i els pagesos.
6: No és políticament correcte, això que dius.
10: Però ho hem d'entendre, això.
6: Que proposes, no sé.
10: Home, ets el lot que xerren ara. De Fermer Aura.
9: Sí, dels cans aquells.
10: De TikTok.
9: Els cans, quan se vestien de cans.
10: Therians.
6: Ja no s'usa, això?
9: No. El dia va durar, què el dia va durar?
6: Dos dies.
9: Dos diaris.
10: Bé, i la Farmea d'Aura en durarà...
9: Ja està, ja comença a caure.
10: És que... Però bé.
6: Però tu què mos vens a dir amb això?
10: I de jo crec que li poden fer un rentat de cara. A les dites de Balears. Adaptar-les en el llenguatge modern, un poc més canallita, que diuen...
9: Jordi, tu saps on ets? Saps ubicar o no?
10: Ja us faig una proposta i veurem.
6: Aquesta proposta?
10: Ja us faig una proposta, i és que repassarem refranys en mallorquí, els liorquins, i medells que volen dir.
9: Mm-hmm.
10: I després proposam una adaptació en els nous llenguatges.
9: Bueno, jo crec que podem tancar aquí el tema.
6: Bé, no m'escoltam.
9: Li donem una oportunitat.
6: Escoltam la proposta que d'un Jau, en Jordi.
10: Vinga, idò, començam amb el primer.
11: Qui no vol pols, que no vagi zero.
6: Aquest m'encanta.
10: A qui no vol pols, que no vagi zero.
9: Exactament.
6: Si no vols...
10: Que vol dir...
6: Que si no va el problema, no ens cerquis.
9: No, no ens cerquis.
10: Exacte, i
6: no... O que si hi vas, tu t'ho has cercat.
9: Sí.
6: És igual que aquell que diu... Estou parlant dels fots de crema.
9: Bona aquesta, exactament.
10: Jo, clar, he pensat, com podríem adaptar aquesta dita en els nous llenguatges?
6: No ho sé.
10: Clar, on hi ha la majoria de problemes? On pots cercar problemes?
9: Proposes aquestes reformes lingüístiques... que fa, és a dir, per fer-ho més atractiu.
10: Més atractiu, per joves.
6: Posa un exemple, veurem.
10: Vinga, anem amb aquesta.
6: Qui no vol pols que no vagi ser, com ho diries?
10: Idò, jo diria, qui no vol hate, que no faci un TikTok.
6: Ah, ja sé per on
9: sí,
6: vas.
9: Sí, ja t'entenem. Està molt ben pensat.
6: No m'ha desagradat.
10: Escolta, aquesta està bé. O no, és a dir, si no vols
6: qui
10: que
6: no
10: te faci...
6: Si no vol hate, que no vagi un TikTok.
9: Sí, qui no vol hate, no vagi un TikTok.
10: Què te sembla?
3: No m'agrada gens.
10: Això connecta. Clar, no, però un jove, és... escolta, qui no va al pol, qui no va al pol, i diu, què m'estàs dient? Però, si no vols hate, no facis TikTok i no connecta, sé, jo no crec que sí.
6: Això és renunciar-se a la nostra identitat de manera estrepitosa.
3: Sí, és a dir, prostituir-la, 100%.
6: Sí.
10: Bé, no, que fem?
3: Bé, continua, no,
10: no. Aquí.
3: Ara, és a dir, no, ara has de
10: quedar. Ho deixem aquí, aquests 15 minuts.
3: No, no, 15 minuts de patiment, és a dir, si es coca filòloga, i et referim a l'escolta...
6: Telèfon al·ludit.
3: Prepareu-vos per patir.
6: 971-13-9900, si qualcú vol renyant en Jordi en directe.
3: Pobre!
6: Les propostes que m'ho donen li agrada, 971-13-9900.
10: Jo crec que cada proposta que faci morirà un lingüista avui. Però bé, com ho veus?
3: Malament.
10: Fatal. Com ho veus? Qui no vol hate, que no faci un TikTok.
6: Veure,
10: està,
6: jo
10: està
6: no ho diré. Si ho has pensat tu, està molt bé.
10: Gràcies. No, anàvem més.
6: Vinga,
10: no,
6: més
3: endavant, endavant.
10: Vinga, més dites.
3: Vinga, més. No mesclar ous en caragol, que vol dir que no han de confondre coses i que no sonen. Han de mesclar una cosa amb l'altra.
10: Exacte.
3: No han de confondre.
10: Clar, aquesta és bona d'adaptar. Mm-hmm.
6: No coses... mesclis ous en caragol.
10: Exacte, simplement coses contraris. Per exemple, podríem dir no mesclis cromos de Pokémon amb cromos del Mundial. Que no són el mateix.
3: Tens raó, tens raó.
10: Talment. Sí, sí. Perquè no són el mateix, són completament diferents. Què et sembla? No,
3: fantàstic.
6: M'agrada una mica més que el d'abans.
10: Ah, sí?
6: No mesclis Pokémons en Digimon.
3: Exacte. O no m'esquenvis un Pokémon per un del Mundial.
6: Això sembla fatal.
3: I a més, vas canviar, saps? Que és un verb que està en desús. Però almenys, Jordi, en...
10: Escolta, està bé. No
6: vols que te posa en nota les propostes que mos durs?
10: Vinga. El hate que li donam?
6: Un 7.
10: Un 7, escolta.
6: Un arroba 7 i
3: el Cove Moll, arroba Pompeu Fabra.
6: Fabres.
10: Bueno, apuntau que això se dirà a partir d'ara.
3: Què li posem, un 7?
6: Sí.
3: Ja.
6: No mesclis cromos de Pokémon amb cromos
3: simpàtic
6: del Mundial. Vinga, un 7 i l'altre un 6.
3: Sí.
10: Ara, heu deixat nota aquí.
3: Sí. Bé, és TikTok és una cosa un poc...
6: No mos agrada
3: diversa.
10: Ja, clar, pues, si no mos agrada el TikTok...
3: Bé,
10: hi haurà de TikTok, vinga. Més dites.
3: Més dites. Aquesta diu, clar, passar serada davant el bou. No passis serada davant el bou. D'acord? És a dir,
6: donar-se... Què vol dir?
3: Que a vegades donar-se les coses per fet, quan encara no s'han fet, és avançar les curtes dels esdeveniments.
6: Avançar-se,
3: encara,
6: no?
3: Sí.
10: Uh-huh. Sí. Sí. I aquí, clar, jo el que proposo ja entra classe avançada de generació alfa, uh-huh. O sigui, de joves. Però jo crec que en els més joves els arribarà. Els arribarà profundament, que seria no flexeis abans de tenir aura.
6: Que...
3: Aquesta està molt ben pensada.
6: Què vol dir això? Què vol dir
3: això? Està molt, molt ben pensat.
10: Perquè flexear
3: sí.
10: Ho utilitzen els joves per dir presumir, per fer-se un poc xulo.
6: Ah, sí? No ho havia sentit dir mai.
10: Exacte, estàs flexeant. Clar, i tenir aures, tenir carisma, no? T'has de ser una persona carismàtica, per tant, no flexeis, no has de presumir abans de tenir aura.
3: Està bastant ben filada, aquesta. Això és invenció teva, no? Això no, això no ho diu ningú,
10: això.
3: Encara.
10: Encara? Però demà, ara, quan comencin les escoles, tots els patis de Balears
6: sí.
10: Diran no flexeix abans de tenir aura, se diran entre ells. De fet, escoltar-ho aquí a xiu-xiu.
6: Escolta, si així s'han de recuperar les dites tradicionals...
3: Troba, escolta, no, clar, endavant.
6: No, ja deixa de ser tradicional, també t'ho
3: però
6: dic.
3: Té un sentit. És a dir, té tot un origen...
10: És un neorefrany, neodita. Li sí. Poden dir.
3: No sé, que, no sé què de bo que t'ho digui.
10: Una neodita.
6: Per cert, a Tentol estan fent un rànquing de les millors dites de les Balears. És a dir, que la gent pot decidir quin és el top de dites de les Balears.
10: I doncs hi podem proposar aquestes.
6: Exacte. Sí, sí, ja t'hi posarem les referències.
10: Com ho veus aquesta? No flexeix abans de tenir aura. Nota.
3: Aquesta jo te poso un 8.
6: No sé si en Margarida Mateu l'acabarà de convèncer, això.
3: Bueno, hi podria proposar.
6: Bé, xerrarem amb ella.
3: Home, en Jordi té una secció... En el programa, atento'l, no és així? De tant,
10: sí,
3: tant,
10: sí,
3: i
10: sí.
3: Els hi proposes, que tu li dius la secció, mai te diuen.
10: Entre ell diré, no flexeu, que no teniu aura.
6: Jo, de moment, en aquesta no m'ha agradat gens, però gens.
3: Això sí.
6: Li poso un 3.
3: I jo li poso un 10, i per tant, mos
10: molt
3: quedem
10: bé.
3: Enmig i quedem
6: però
3: un 6.
6: Fatal. Que flexeis no havia sentit ni mai, tampoc.
10: Flexear és presumir.
6: D'acord.
10: Te falta llenguatge de joves.
3: Bé, un segon. També hem de rompre'm això. No és un llenguatge de joves, perquè tothom pensarà que els joves xerren així. D'un sector molt digitalitzat i molt concret.
6: El manco s'entenen.
3: El meu cosí no xerren així.
10: Bé, és el llenguatge un poc d'internet.
6: Una cosa xerrar-ho i altres entendre-ho.
3: Això sí, però no ho diuen, això, aquestes coses. O sigui, no ho sé, no ho sé. Jo. Tu, no flexegis.
10: Però quan t'ho amaguen, que ho
6: diuen. Veure, passam a un altre.
10: Vinga.
6: Passam a una altra dita, va.
9: Qui no té cap, que tingui cames.
6: Ah, això, jo molt, mateixa m'ho dic molt. Qui no té cap, té cames.
10: Sí. Però la gent despista de...
9: Exactament.
10: Sí. Que no, no
6: a
10: acaba.
6: Mi me passa.
10: I aquesta és molt evident, la traducció. Qui no té lore, que tingui skills.
9: Està bé, està bastant bé, aquesta.
6: Que... Qui no té lore, que tingui skills.
10: Exacte. Aquí he tornat a apuntar l'explicació.
6: És... Sí, per
10: lore, lore és història, experiències i context que té una persona.
6: Experiència, bàsicament.
10: Sí, és experiència, és lore. I skills són habilitats, en anglès.
6: Ah,
10: per tant, si no tens experiència, com a mínim has de tenir habilitats.
9: Molt bé.
10: Si no tens lore, com a mínim has de tenir skills.
6: Si no tingui lore, que tingui skills.
10: Ah, mira.
9: Idò.
6: No me desagrado.
10: Escolta, no, jo crec que està bastant bé.
9: Aquesta ja m'has patinat
6: una
9: mica.
6: Un aquí.
9: Jo en aquesta no m'agrada gens.
6: Per
9: 5,
6: què?
9: 5
10: però si havia dit que estava bé.
9: S'altre, està ben filat, està ben aconseguit, però no, no, troques masses. I skills és una paraula, és una paraula anglesa.
6: I tot l'altre, clar.
9: L'altre són neologismes, que són, no són ni paraules angleses. El flexejar sí que existeix, no ho sé, eh?
10: Bé, flexejar suposo que és una traducció així de l'anglès també.
9: De flexi, bé, pot ser, no ho sé, no, no és igual. Un buit li poses, molt bé.
10: Anem més. Vinga.
9: Va, diu, tants vengueren que de casa en traguérem.
10: Aquesta la, també molt típica, no?
6: Sí. Mm-hmm. Que si ve molta gent forana, poden posar en perill el que esteu diuen de manera legítima.
10: Mm-hmm. Sí.
6: La casa, aquesta... per exemple, vol dir llengua, cultura, una vegada més el refrenyer popular... fa referència a coses que han passat en el passat, clar.
10: Exacte, aquesta era més complicada, perquè és una referència ja més concreta, no? Però crec que he trobat la solució i la adaptació perfecta, que és, tants entraren al lobby que va petar el server. Com ho veus?
6: Massa afilat prim, eh?
9: Sí, no, però està bé.
6: Has afilat prim aquí, Jordi.
10: O sigui, entrar aquí...
6: Massa recercat.
10: Clar, per qui no ho hagi entès, el lobby és en els videojocs com la sala d'espera. I el server és el servidor. Per tant, si entra molta gent a la vegada, lo típic que cau, el joc, no? Com passa amb una pàgina web, com ara comprar entrades...
9: Està molt bé.
6: Sí.
10: Com a la millor una pàgina... Que...
6: Apassionant.
10: No m'estàs enterant de res.
9: No, sí que ho entenem.
10: Quines cares que posen. I d'això, sí. Tants entrades en el lobby que va petar el server.
9: Està molt ben fet.
6: Està bé.
9: Però que pensa, clar, que refranys, dites, expressions populars...
6: Jo no, de moment no en canvi cap, eh?
9: Clar, però existeixen...

0: estaven i encara li feia ghosting.
1: Uf, aquesta està molt bé. Aquesta està molt bé, Jordiet.
2: Aquesta està bastant bé.
0: Aquesta jo crec que li ha arribat a més d'una ara mateix.
1: I encara li feia ghosting.
2: Eren set que redactaven i encara li feia ghosting.
1: Exacte, és bona aquesta.
2: Jo ara a partir d'ara ho ampliaré, no, això.
1: Eren set que redactaven i encara me feia ghosting.
0: És que...
1: Això quan s'aplicaries? Hem de trobar un moment. Com ho aplicaries, Jordi?
0: Home, perquè has de ser tu mateix. No? Quan calcules deies... Bueno, clar.
1: Jo crec que no m'apliqui.
0: O sigui, clar, s'ha dit que no vol dir això.
2: Això és quan no te contesten. Dius... Deuen ser set que redacten i encara me fa gosti.
1: Jo crec que el context d'aquesta situació lingüística...
0: Però realment el context és el mateix que s'amplia de set eren els que ho aguantaven i encara pixava tort. Vull dir que el significat és el mateix.
1: Però jo crec que el context d'aquí ja seria... Què li dic? I una mica diu, no, li digue-li això. I l'altre diu, no, digue-li això. I l'altre diu, no, digue-li això. I clar, eren set que redactaven i encara feia gosti.
2: Sí,
1: i per molt que depuris el missatge...
2: Tens raó. Ai.
1: Sí.
2: I la persona afectada, o sigui jo en aquest cas, diria... Són set que redacten i encara me fa ghosting.
1: Efectivament.
0: Aquesta bé.
1: Aquesta un 10, Jordi.
0: Aquesta un 10, no?
2: 9 i mig, 9 i mig. Tampoc mos passem.
0: Més dites.
1: Més dites.
2: Encara en queden, perfecte.
0: No, encara n'hi ha, n'hi ha.
1: Exacte, l'altre diu... Arrencada de cavall i arribada d'asa. Que és un que va...
2: Típico.
1: Comencen molt bé, això que comencen molt bé, però acabes fluixet.
2: Sí, que arranques massa aviat i després...
1: Amb força, allà amb motivat.
2: No has d'arrencar tan aviat que encara faràs una arribada d'asa.
1: Exactament.
0: I aquesta és molt, molt fàcil. La resposta és molt senzilla i és arrencada d'aura i arribada de Laura.
2: Uf. Que és Laura?
0: Buf, aquí... En Xavi s'ha emocionat.
1: Són factos, factos.
2: No cal entendre allò de Laura.
1: Si de Laura clar, era una persona... No, és broma, Jordi, explica-ho.
0: Bé, perquè se fa aquesta broma de tot el tema d'aura i per fer Antònim varen fer Laura.
2: Sí. Mira, Jordi, mos acaba d'arribar un missatge de...
0: Pau, fa aquest missatge.
2: Un missatge d'un estimat oient que és en Joan Carles Palos, uf, reconegudíssim periodista sí, de les mm-hmm, Illes, mm-hmm, que me diu, això és pixar fora de test.
1: Exactament, Joan Carles.
2: Totalment el que estan fent nosaltres ara mateix.
1: Exactament, jo també ho penso, Joan Carles.
2: I un
0: com
2: altre,
0: podríem adaptar aquest?
2: Un altre missatge, se desgosting se millor, un altre d'un altre oient, que
1: molt
2: me
1: bé,
2: diu, na Sílvia de Menorca, companya de la casa, na Sílvia Pons, una ferrada.
1: Joan Carles Palos, per favor, telefona i posa un pot de seny. Posa un pot de seny en aquesta taula que mos manca de quòrum.
2: 971-13-9900, si vol telefonar.
1: Entesa. Va.
2: Si telefona, Lluís, avisa-mos si telefona en Joan Carles. Posi seny.
1: Va, Jordi, en volen més, que mos comença ara d'això.
0: Vinga, i d'on tenim més, en tenim més.
2: A veure, mem.
1: Des teu pa en farà sopes.
0: Aquesta típica també, mm-hmm, molt, molt típica. I clar, per aquesta jo propòs. De la teva foto en faràs memes.
1: Està bé.
0: Jordi, està
2: ah,
0: bé.
2: Ah, m'agrada. Sí,
0: de
2: bé,
0: la teva foto en faràs memes.
2: Sabia aquesta... que arribaríem en Ardeu, Jordi. Sí. Ho tenies a tocar.
0: Aquesta és un poc més millennial, s'ha de dir.
2: Ah, però això m'ho ha agradat.
0: Clar, és que és totalment...
1: Per molt, com a molt...
0: Que tinc dels memes.
1: Innocent. Sí, més millennial, exacte. Sí. No m'estic com a més... Exacte, no està ben malament.
2: Ja està.
0: Ja més, si voleu, eh?
1: Va.
0: Ja més, jo m'he passat tot. Avui la meva feina ha estat...
2: La jornada laboral d'en Jordi ha estat això.
0: Ha estat crear.
1: Exacte.
0: Ha estat així, així soc.
1: Molt bé,
0: més.
1: Qui va amb un coix, al cap de l'any ho són tot dos.
2: Sí.
0: Exacte.
2: Mítica.
0: I clar, aquí és una proposta que a mi m'agrada especialment, ara no vos agradarà gens, però és... Qui va amb un NPC, al cap de l'any ho serà també.
1: Està molt bé.
2: Està bé.
0: He agafat, he filat la rima i tot aquí, mm-hmm, eh? Mm-hmm. NPC que ve de... Nom. Ja ho hem xerrat, non-player character, que és un personatge d'un videojoc que no fa res, que està allà i que no té personalitat ni res.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Tant, si vas amb un NPC, al cap d'un any ho seràs també.
1: També està bé, és a dir, jo m'agrada més l'altre, però la darrera, te sembla bé, Jordi?
0: Vinga, anem a la darrera.
1: Puja aquí i veuràs Portopi.
0: Aquesta mítica. I clar, aquesta jo estic creant, però se m'ha acabat la inspiració.
1: Ah.
0: I, per tant, he pensat que la intentem treure tots junts.
1: Molt bé, puja aquí i veuràs Portopi.
2: Cosa, fem una cosa. Criden en Joan Carles Palos, perquè jo això s'està... això, pixant massa fora de test. Joan Carles Palos, on és? El cridaré aquí en directe.
1: Sí, ja necessitem sa veu d'experiència.
2: Espera. Lluís, el posa aquí
0: quina
2: en el micro.
0: Quina por ara mateix.
2: Veurement que no opina.
0: No vull que m'arrenyin.
2: Se sent bé?
1: Sí, apropeu més. No, que toqui, que toqui.
3: Yes.
2: Joan Carles, com estàs?
3: Pere, vaig apagar la ràdio del cotxe.
1: Sí, perquè està acoplant.
2: I... Clar, mos estaves escoltant.
3: M'estava escoltant des de la carretera.
2: Escolta,

0: què trobes d'aquesta secció que hem proposat avui, canviar aquests refranys?
1: No, està bé, vull dir que és divertit, el que passa que, vull dir, des d'un punt de vista de ortodoxia lingüística i de ser dites populars, sus, creix, generació, etc. Això és un pixar fora de test, que no té sentit, és a dir, tot parteix d'una cultura popular, d'una, diguem, analogia que se fa entre determinades activitats tradicionals i el que nosaltres volem expressar, i passar serà de davant del bou. Hi ha d'haver també un consens general, no podem imposar una dita...
2: És un tirà lingüístic, en Jordi.
1: Que pugui ser, si no hi ha un consens general, i sobretot que tothom l'entén, que estigui en el llenguatge de tothom. I clar, el que veieu fins ara està en el llenguatge juvenil, però no en el context general de la parla.
0: Joan Carles, tanta sort de la teva lliçó, perquè, en positiu, eh? Perquè jo crec que a en Jordi li havien de frenar els peus de qualque forma.
1: Exacte. La creativitat l'han de deixar lliure, el que passa que també han de, diguem, contextualitzar les coses. Això com a joc, com a divertiment d'hora baixa. Jo som molt fan de xiu-xiu, és a dir, no puc viure sense xiu-xiu.
0: Això m'agrada, això m'agrada, Joan Carles.
1: Per tant, endavant. Ara, hem de tenir en compte que això no va a missa.
2: Evidentment. No. És que en Jordi que no. Ja enviava un email a l'Òptimot.
3: Com és
0: això? De fet, no volem. No volem.
1: Com és allò? Qui no està acostumat a anar a missa en esportar se jo no és, no?
0: Exacte.
2: Exactament.
1: També hem d'anar alerta. Però bé, en qualsevol cas, jo... He rigut molt, en tota aquesta secció del programa, perquè ja jo deia, no pot ser, no
0: puc creure. I doncs sí, Joan Carles, tenim aquest to de broma i avui hem volgut adaptar refranys que és impossible que s'eliminin o que canviïn. Des d'aquí ens estimam igual de molt que la nostra llengua i identitat.
1: Molt d'atentos i molt de xiu-xiu.
0: Exacte, Joan Carles.
1: És el més gran del món.
0: Gràcies per telefonar, Joan Carles. Una ferrada forta.
1: Igualment.
0: Adéu. Que bé tenir oients com en Joan Carles.
2: Que diuen coses assenyades.
0: Exacte.
2: Clar que sí.
0: Sí jo... Enrigut. Quedem amb això.
3: Va deixar claríssim.
2: Sí, eren set que l'aguantava, sí. Que redactava i encara feia ghosting.
0: Ara tornem.
4: Tres Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Continua la reunió dels portaveus parlamentaris. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha reunit en primera instància amb el portaveu del PSI pel Parlament, Iago Negueruela. La nostra companya, Maria Eugènia Quetgles, és al consolat demà. Bon dia, Maria Eugènia. Quines són les qüestions que s'han tractat en aquesta primera reunió?
6: Bon dia. Comença el curs i, segons el portaveu socialista en el Parlament, Iago Negueruela, el govern de Marga Proens està esgotat. Diu que ja mostra símptomes d'esgotament abans d'arribar a les eleccions. Això és el que troba el portaveu parlamentari socialista i, sobretot, diu que ara és moment de demanar-li a aquest govern que actuï, que faci feina en funció de les seves competències.
7: Que hay que actuar en matèria sanitària, que hay que actuar en matèria de servicis públics, que hay que actuar en materia turística, que hay que actuar en materia de vivienda, donde está absolutamente disparado los precios, que hay que actuar en cambio climático en nuestras infraestructuras básicas, que, por tanto, hay que actuar.
6: La part que ha criticat el portaveu socialista, Iago Negueruela, és que considera que la presidenta Proens ha optat per debatre de forma destructiva, diu, amb el govern d'Espanya, i és que no li ha agradat la roda de premsa que ha fet avui de matí la presidenta Proens, criticant la forma de fer del govern d'Espanya, que no li ha passat tota la informació que tenien, confidencial o no, sobre l'arribada de pasteres aquest estiu. A més, Iago Negueruela també ha criticat que el govern d'Espanya no proposi o més ben dit, el govern de les Illes, no hagi aprovat la proposta de finançament autonòmic en el si del Consell de Política Fiscal i Financera i diu que el grup socialista en el Congrés ajudarà per poder millorar la part que arriba a les Illes.
5: Moltes gràcies, Maria Eugènia. Seguirem pendents d'aquestes trobades. Els pròxims portavous parlamentaris que es reuniran amb la presidenta del govern seran la portavou de Vots al Parlament, Manuela Canyades, i el portavou de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia. En seguirem pendents. I sobre la qüestió migratòria, durant la jornada d'avui s'han rescatat 72 persones migrants que han arribat a les costes de les Illes en 4 embarcacions irregulars. 3 s'han interceptat a Mallorca i una a Formentera. La darrera ha arribat al migdia a Cala Santanyí amb 29 persones a bord. I en crònica de successos s'han desplegat un operatiu policial a Son Bany, a Palma, per una infracció urbanística i tràfic de drogues. En aquests moments hi participen els agents de la Policia Nacional i la Policia Local. L'objectiu de l'operació és esbocar 9 xaboles on els traficants venien la mercaderia. Aquestes construccions il·legals ja s'havien esbocat anteriorment, però les havien tornat a construir. L'operació s'ha saldat sense cap detingut. I en els esports, Enric Mas manté el mallot vermell de la Vuelta a Espanya. Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El d'Artenec i els seus companys de Movistar han defensat amb ordre i disciplina el lideratge de la Ronda Espanyola en una jornada, la 13a de mitja muntanya de 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja Granada, i que ha acabat amb el triomf del ciclista belga Wout van Aert. Mas i el gran grup han entrat a 3 minuts del guanyador de l'etapa. D'aquesta forma tot continua igual. El mallorquí encapçala la general amb 1 minut i 46 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, segon classificat, i 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall, tercer.
5: Moltes gràcies. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En 70 segona hora de xiu-xiu en Margalida Cifren es control tècnic i encetam aquesta segona hora amb el nostre cineasta de confiança que només mos ve a veure per recaptar material per les seves pel·lículetes, en Jacob Elordi, en Josep Morava. Com està, Josep?
1: Fatal, fatal.
0: Per què? Com has estat?
1: Des de fa... Bé.
2: Bé, Josep, pots auricular bé?
1: És que no puc.
2: Per què?
0: No
2: puc.
0: No te pots posar els auriculars,
1: no me puc posar els auriculars perquè l'altre dia vaig venir... que me vaig anar a França a Bici Palma.
0: Sí.
1: Avui he vingut a Bici Palma, no m'he nafrat.
0: Tanta sort.
1: Però vaig anar a Escoso, per primera vegada. No havia anat mai a Escoso. Me va encantar.
0: Home, no m'estranya.
1: Me va encantar, va ser... Voltes i bonat.
2: Te van encantar?
1: No, no, me
2: va... Josep... No, perdó.
1: No, me va encantar, me va encantar. No sé si voltes i bonat, però una festa així sí. Molt xula. Sí. També una festa, crec que...
0: Ai, vares anant el dematí, però... O sobre baixa, com totes...
1: No, el dematí. El dematí, que me van convidar...
0: Anaves convidat.
1: Sí,
0: bon
1: per
0: senyal.
1: Porto Colomeres.
0: Ei.
1: Van convidar. I molt divertit. Aquí que ja estava desperta, vull dir, tant de matí no dalt. Però hi vaig anar a vell de 10 i m'ho vaig passar molt bé. Ja, en so pregó va ser molt divertit en
0: Maria
1: Montserrat, que fa contes i tal, i tenc llibres, bé, tenc el seu llibre. Era molt xulo. I ho va fer molt bé. I després també té aquesta holgorio d'empipanes polítics, que també això era molt graciós. Jo crec que cada poble hauria de tenir una festa així, bàsicament perquè si ho fan malament, se'ls hi pot fer alguna cosa.
0: Home, les arengues populars són per això, no? Per expressar la mateixa paraula, ho diu, popular del poble.
1: Exacte,
0: el poble aprofita aquests escenaris per fer reivindicacions que normalment no pot fer, així que...
1: Efectivament. Per tant, m'apareix com una festa brutal. I bé... La bellesa, que se diu Carreixeta, si no ve malament.
0: És el mal nom, sí.
1: Exacte, de Can
0: Carreixeta. De la Catalina Soler.
1: Efectivament, no va voler passar per ser...
2: Pàlio.
1: Es Pàlio, efectivament. Mm-hmm. No va voler passar, però bueno, va estar bé igual.
0: Bé, t'ho vares passar molt bé.
1: Sí. La veritat que jo pensava que seria... Jo estava just de vora es Pàlio i pensava que seria lo pitjor del món, tipo, tothom tirant begudes, tal, no sé què, i més coses... Però realment...
0: Clar, tu on t'has pensat que vas?
1: Clar, però jo pensava que com que...
0: Es fa la nit xet, sóc gent de
1: sí,
0: pau.
1: Sí, és vera, gent de pau, però com que els policies no volien passar i els hi van donar xubasqueros i no sé què, i va tot això, no, és que no podem anar amb vestits nous perquè tal, passa això. Clar, jo pensava que seria ja una guerra. I que
0: no,
1: va, realment jo no m'ho van banyar i estava just a de vora, per tant, era objectiu.
0: Molt bé.
1: Però molt bé.
0: I per tot això no te pot posar els auriculars.
1: Efectivament. Bé. Però com m'ho he passat tan bé que m'ho van dir que he de dinar en l'organització.
0: Uau.
1: Que hi ha paella.
0: Quin privilegi, Josep.
1: I, claro, i era perquè una persona no havia vingut, hi havia un tiquet que sobrava i m'han dit, vol quedar, i vaig quedar. La cosa és que varen dinar a les 5.
2: Ah.
1: Però bueno, vaig anar allà i bé, havia hagut qualque traca, tot senyalitzat. Però mentre estàvem dinant, qualcú de l'organització, qualque benet, que espero que mos escolti, va decidir tirar un petardo. Però no un petardo d'aquest petita, no. Un petardo que devia ser com estup de cartó de paper higiènic.
2: Dinamita.
1: Sí. I mentre la gent estava descansant, tal, que ja la gent ja estava amb un tute que ja volia anar a raconar i tal, i sobre baixa ja venia, no?, la gent de fora i tal. I demà pega allò, un petardazo tan fort...
0: Que... A un interior? A un...
1: No, era un exterior, era un carrer, i a lo millor estava a 10 o 15 metres, vull dir...
0: D'acord.
1: Estava bé. I de tio, me vaig quedar... És a dir, vaig tenir un trauma acústic durant això, el típic 12 segons de quedar-te un poc més sort...
2: Com amb... una segadora Call of Duty.
1: Sí, exacte.
0: Com?
2: Com? Un 15% de la població dels oients.
1: Una granada segadora.
2: Exacte.
1: Això que t'agraeixo.
0: Bé, jo soc l'altre 35, no sé.
2: Era manco.
1: Total, vaig quedar així i tal. Bé,
2: igual.
1: Jo crec que tothom va passar per lo mateix.
0: Bé, és que tu ja pateixes d'oïda.
1: És que sí, jo he tingut otiti. Tot el temps amb les gotes. Que
2: otitis.
1: Sí.
2: Fes-la.
1: Que ojalà foren titis. Però sí, otitis, estan no sé què. Avui, enguany...
2: Està bé.
1: Enguany m'he posat no sé quantes gotes... És a dir, si no m'he posat un litre de gotes a l'oïda...
0: A veure, menys si és que t'has quedat sort per mort de que te toques tant.
1: No, perquè...
2: O tens un tap de tant de...
1: No, perquè m'he llevat taps després de tenir sotit i m'han dit, això, tens un tap...
0: Mira, tot això no te passaria si no anessis tant de gresca,
1: Josep Elordi. És que he de quedar més a casa.
0: És que en Jacob Elordi davant de veres no va tant de festa.
1: No, tenc una agenda... Massa...
0: Bé, però ara com te trobes de soïda?
1: Bé, el que me pos gotes i està un poc inflamat. Vull dir, està movent... Bé, això, despetardo,
2: sí.
1: Ja està, ja me fullirà. Però notava com un poc... carregat sobre... Saps com si tingués un tap, realment? Sí. I realment no tinc un tap, el que tinc que està inflamat i m'ho van mirar, i ara hi m'ho van unes gotes.
0: I de molta alerta en la pirotècnia, sobretot.
1: Sí.
0: Vull dir, encara queden festes, que cap de setmana n'hi ha moltes arreu de les illes.
1: Sí, és que jo crec que hauria d'estar prohibida.
0: Totalment.
2: Li vol dir un missatge a aquest home o dona que te van tirar espetat?
1: Sí, perquè damunt, és a dir, jo, clar, se va sentir com a Renou, a una taula darrere, jo m'allir, i hi ha gent com a... Ai, ai, ai! I clar, era com si hagués una rata o si hagués una cucaratxa o alguna cosa així.
0: Sí.
1: I de cop, pum! I ja vaig quedar sort. En plan, vaig quedar sort.
0: Però tu, quan veus que la gent s'aixeca i se'n va, t'has de tapar les orelles.
1: Sí, claro.
0: Això...
1: Però és que jo
0: és important, sobre
1: qui, en quin món cap que mentre l'organització, després de fer tota la festa, dina tranquil·la, qualcú devia tenir un petardo que li sobrava i va dir, ara l'encendré. I el va tirar allà enmig. I bueno, si jo vaig quedar així, la gent de debora també devia quedar un pot tocada, vull dir, perquè aquell petardo era
0: molt... Heu d'anar alerta, no són
1: bromes. Sí, sí, sí. No són bromes. I per això duc els cascos així mig posat avui.
2: Entesos.
1: Sí.
0: D'acord.
2: Tota una explicació en aquesta vida.
1: Sí, sí, sí, sí. Però bé, avui venia perquè me'n vaig, per fi.
0: Oh, on te'n vas?
1: Me'n vaig a Menorca. Com bé sabeu, Menorca no existeix.
0: Com que no existeix,
1: no
0: què
1: existeix?
0: Dius?
1: És una...
0: No diguis això.
1: És... Inés, Mallorca és un...
2: Inés.
1: Mallorca és un plató, vale? On ara s'està preparant per revermelló i fer veure com que és una illa de veres. Però realment...
2: Show de Truman.
1: Show de Truman, efectivament.
2: Ah. Show d'en Josep.
1: Exacte, perquè no, és impossible que hi hagi tantes vaques a una illa. Però bé, s'estan preparant i tal, i jo aniré allà tot aquest mes, que per ell és supereuropeu, però aniré allà a una residència de creació que m'han convidat, bla, bla, bla.
0: Te'n vas un mes a Menorca a una residència de... documentals.
1: De bueno, és de creació...
0: De creació de documentals.
1: Ve, no, de creació en general artística.
0: Però pot fer moltes coses.
1: Sí.
0: És a dir, creació artística, musical, escènica...
1: Pot ser el que sigui. Menos...
0: Ah, i tu?
1: I jo he anat, en principi, a muntar el meu documental que he gravat aquest estiu, bla, bla, bla, però al final he decidit que aniré a fer música.
0: Has perdut.
2: Jo, francament,
0: Josep...
2: És que
0: tu ets un artista en totes les lletres.
3: Però tu tant... O sigui, tu t'has apuntat... T'havien de seleccionar, perquè dic, si tu dius, ah, sí, vendré a fer documental, i de cop te presentes amb una guitarra i dius, bueno, aquest és l'lot.
1: Sí, no, realment sobrava una plaça i jo era l'únic pringat que hi volia. No, però...
0: tu ets l'únic que té temps per fer-ho.
1: Bueno, és que tampoc ho tenc en els temps, però ara, ara pareix que sóc artista polifacètic europeu que cobra de tenir hotels o no sé què, i realment no tenc res d'un mort de fam, però com que sóc autònom i nits del projecte després, he pogut organitzar-me, que realment són 20 dies, i no m'he organitzat molt bé, però bé...
2: I ja te donen de menjar, de beure...
1: No, això ho he de fer jo.
2: Ja... Tu te'n vas d'hotel. Vas allà...
0: Bueno, on ets a residència?
1: És per es Mercadal, a una casa medieval molt xula.
0: Medieval?
1: És medieval, sa casa.
3: Jo també m'inspiraré una casa medieval, amb piscina...
2: Té piscina?
0: Deu ser un lloc que... Així com diuen a Menorca, deim a Menorca, les possessions,
2: sí.
0: Un lloc.
1: Bueno,
0: no una casa medieval.
1: És una casa molt gran que se diu... Bé, és que jo no sé si ho puc dir, no vull dotar a la casa, però se diu Montpalau, perquè era d'un home, un cavallero, que se de Montpalau.
0: D'acord.
1: I està per allà, i això ho gestiona una espècie d'entitat que se diu Far Cultural, que també té una ràdio, de fet, i fan el Menorca Dog Fest, i, claro, tenen com aquesta espècie d'espai que té moltes habitacions, perquè és una casa així amb moltes habitacions, i anirem més artistes a fer el seu projecte, bé, cadascú farà el seu projecte, i jo he pensat que puc muntar jo i et zoro baixes fer música, perquè ara vull fer música.
0: Ah, sí? I tu, però tu que saps de música?
1: Res. El problema és que ara m'han fet una entrevista i no, però ja és músic. I jo, no sóc músic, perquè ja no he fet música.
0: Jo mai te qualificaria com a tal.
1: No, però ja he vingut aquí amb molt d'instruments. Jo crec que sóc la persona amb més instrument que ha vingut.
2: Jo crec que tens una sensibilitat creativa molt particular, tens un univers creatiu molt particular, i realment que en aquest programa i a Balears crec que la gent valora. Per tant, facis una pel·lícula, facis música, faràs una cosa que tocaràs i feriràs sensibilitats. Cap a bé,
0: Quin eufemisme, Xavi Oliver, per dir a en Jacob Elordi que no és músic.
1: Però per ser músic he pensat una cosa. Faré un curset.
0: Un cursillo.
1: Un curset de Jaime Altozano. I si ja no som músic amb això...
0: A veure, Josep Elorda...
3: Exacte, perquè la gent que va al conservatori... res, no?
1: Bueno, sí, en sí, que hi entra molt més música, però ja faré un curset per poder defensar-me un poc.
0: A veure, en Josep Alorda va venir la primera temporada de Xiu Xiu amb una capsa plena de taronges i les va endollar a un sintetitzador i a partir d'aquí va néixer un projecte que tu has duit arreu de les Illes i de Mallorca en concret, amb en Pere Andreu, que és Navel 7.
1: Sí.
0: I realment ha fet concerts amb aquesta capsa de taronges que per primera vegada va tocar a Xiu Xiu. No són bromes, això
1: no,
0: que
1: no,
0: diu.
1: No.
0: Després, aquest mateix sintetitzador, també aquí a Xiu Xiu, el van xufar, el van endollar a Torró.
1: A la coca de Torró,
0: que me va tocar.
1: Que me va tocar en el sorteig.
2: Que tot manyuclar, després ningú no va voler
1: sí,
2: agafar.
1: Sí, no, estava molt poupada.
0: Exacte, i és aquí arran de que t'has convertit sí. una mica en músic.
1: Sí, gràcies a Xiu Xiu.
0: I també, exacte, també gràcies a Xiu Xiu, vares conèixer els teus companys de ser, que són el teu grup de música, no?
1: És l'altre grup, perquè ara té moltes propostes.
2: Però quin nom tens tu com a músic? Com a cantautor? Que noms?
1: Josep Elordi.
2: Ja està, no, és una cosa...
1: M'ho puc dir Jacob Elordi, però ja està agafant.
2: Però, a més, el do el sabries fer o no?
1: El do? Cantant?
2: Sí, no, amb una guitarra?
0: A veure...
1: Amb una guitarra sí que sé on és el do.
0: Vinga, idò. Agafes la guitarra, que ha vingut amb guitarra en Jacob avui... I mos faràs la demostració del que faran aquesta residència de Menorca.
3: Exacte, és que ara sempre van guitarra, en Josep.
1: Però ara segur el que feia...
2: Ens guitarra és la càmera.
1: Sí, el pitjor és que bé, això...
2: Bé, ara demà té res?
1: No, però vol dir explicar que he vingut amb aquesta funda
2: i
1: com que venc amb bici Palma, si em pensava que duia un jamón, perquè és una... per gent que no ho vull, és una... Bé, per gent que no ho vull, tothom, perquè no, només som nosaltres aquí. Però és una funda de com de pell, de color vermell,
2: sí.
1: que és com un poc rara, però és molt guai.
2: És molt xula, és molt virguera.
1: I claro, però apareix una pata de jamón. Així que m'anava allà amb la bici, i claro, jo anava amb la bici així... A mi apareix una pata de jamón. Però ara què fer, un do...
2: Sí, fes el que vulguis, Josep.
0: Fes el que vulguis, els micròfons són teus.
3: Tu fes art.
1: Un, dos, això. Com ho hem de fer, amb aquest micro? Amb el mateix? Ai, que lío.
2: Bé, poso més cap aquí.
3: Bé, estan preparant, col·locant els micròfons, que... S'està complicant un poc la cosa.
0: És que en Josep és un artista que és tan eclèctic que necessita una preparació especial.
1: Un, dos, Xavi, és això. Ha sonat a do, no?
0: Sí, sí,
1: jo
0: tant.
1: Sí.
0: Vinga, Josep, mos demostres que saps fer amb música?
1: Sí, vos faré una cançó inèdita, vull dir, en tenc quatre.
0: Pròpies?
3: Mira.
1: Quatre pròpies.
0: Uau.
1: Que no estan acabades ni...
0: Això en Josep me deixa sense paraules.
2: Vos imagineu que ara realment siguin tamacles espectaculars? Que surtin Joan Miquel Oliver de la vida...
0: Jo me'n recordo un dia...
2: Un Pau Riba...
0: Me'n recordo un dia que en Josep va venir i va dir... No, ara... me vull centrar en fer música. I jo vaig pensar, no sé què diu ara.
2: Inés, nosaltres ara en feim broma, però és que jo crec que realment seran bones cançons.
0: No, que sí, jo crec que també.
2: Un segon, Marga Cifra, en el control d'Enric, és correcte, així com estàs a predisposició dels micròfons? Fa que més a manco.
1: Bé, vos conta, és a dir, toca aquesta cançó, que espero recordar-me la lletra.
0: El que fa si no, la lletra.
1: No, és que no la tinc apuntada. No la tinc apuntada. I després vos explico tot el lore, perquè un lore, clar, és un univers...
0: D'acord.
1: És un univers meu.
0: Vinga, ja.
1: Vinga, menys si ho feim bé.
0: Quan vulguis.
1: Ara realment estic molt cagat. Vinga.

0: Josep Alhorta, de Voltros. Josep, molt bé, oh?
1: No.
0: Mos ha encantat,
2: ja ho sabia,
0: no?
2: Jo que seria bona aquesta cançó.
3: Hauríem d'haver avisat que la cançó tenia dos parts.
0: Sí, en demanda que el control tècnic ha posat els aplaudiments, però s'han sentit només una mica.
2: Clar, no passa res. Però... El que passa que en Josep volia utilitzar el micròfon d'Ivita Ràdio per gravar gratuïtament la seva cançó.
0: Exacte.
2: No, és broma, Josep, francament, és molt guapa aquesta cançó.
0: Enhorabona, Josep.
3: Realment... Ets la pitjor vegada que ho he fet.
0: No, jo, de veres, en els auriculars m'ha sonat molt bé. No sé vosaltres a les vostres ràdios, però a mi m'ha sonat molt bé. I crec que m'entès tots un poc la lletra d'aquesta cançó.
3: Sí, sí. Molt fàcil. De fet,
0: tu has dit es lore.
3: El lore realment està allà.
0: Us contestes d'aquesta cançó.
3: Però a veure, que mon pare té... bé, realment mon mare té una finca que té dos ubercocs. Dos ubercoquers, perdó. I mon pare sempre els va agafar. I m'ho vaig imaginar que mon pare tenia que vendre la finca perquè no tenia dos bes. Tipo, que no era... O sigui, que mon pare està tot sol, tal, té aquesta finca i l'ha de vendre perquè no té dos bes. I això és l'hora.
2: No, està molt bé. M'ha recordat un poc...
0: Sí, m'agrada molt.
2: A la iaia, el grup.
3: La iaia.
2: En el principi més en Joan Miquel Oliver, m'ha revengut Joan Miquel Oliver, sí. I en el final la iaia, ja quan has fet aquest... quan...
3: Sí, sí. Són... Bé, això encara està en procés. Vull dir, jo espero tornar a demanar que en la cançó ja un poc més...
0: Idò, jo crec que t'anirà molt bé, oh?
3: Però sí, són cançons llargues per tallar-se les venes, tipo... Ets la meva idea, vull dir, no és clar. Que... No, aquest
0: no, tio... jo crec que t'anirà molt bé el vent de tramuntana per perfeccionar aquesta cançó, que ja no vull dir que sigui perfecta, però vull dir que està molt ben construïda.
3: No, és perfecta. No,
0: jo, i a més, que jo no tenc ni idea de música, però...
2: I després, per aventura, gent que li ha encantat aquesta cançó, que t'ho faci arribar, t'ho faci saber...
0: Exacte. A @xiuxiu.tv3 o, estimats oients, ja sabeu que les línies sempre estan obertes, 971-13-99-00. Si voleu donar sonora bona en directe, en Josep Alhorta, el nostre Jacob Elordi. 971-13-99-00.
2: I tens un agut molt, molt, molt xulo, de saber, tens una veu boníssima. El primer agut que fes, com era? Com és? És un falset, molt bé, molt bé. Molt bé.
3: Sí, la veritat que això encara no sé controlar-ho. Faig una cançó i a lo millor...
2: Va fent curs.
3: Vull dir, és una cosa que encara no sé.
2: Bé,
3: però bueno, que investigaré. Vull dir, aquesta cançó, per exemple, de matí no la puc tocar molt bé, perquè no tenc això encara...
2: No, però està molt bé.
3: Però bé, gràcies a en Pere Andreu, que el primer de tot, la guitarra seva, que me l'ha deixat de manera vitalícia, l'he de tornar quan pugui, mm-hmm. Sí, però me l'ha deixat, i sempre m'ajuda un poc a dir això, vas per aquí o vas per allà, no? És a dir, i bé, en concret aquesta cançó també li va agradar i per això he vingut avui.
0: Que bé, Josep, i moltes gràcies per haver-mos-la mostrat en directe. Molta sort en aquesta residència, sí, de Menorca. Te podran telefonar?
3: Claro, hombre.
0: Confinat.
3: No.
0: Com va això? Tens llibertat, tu, de moviment?
3: Sí, allò no és un monasteri, vull dir...
0: D'acord.
3: Que jo sàpiga. Però,
0: no és de clausura,
3: no. No és de clausura, però és veritat que jo vull anar allà, perquè jo ara, aquest estiu, he estat totalment descontrolat amb el tema del mòbil, és a dir, és una cosa addictiva que tal, i mira que no tens les xarxes, val? És a dir, les xarxes, quan me'ls he de pujar alguna cosa, m'ho descarrec, ho pull, i després...
0: D'acord.
3: Total, que jo vull anar allà a Menorca i desfer-me del mòbil.
2: Ben fet, que faràs.
3: I si aquí, si qualcú m'ha de dir alguna cosa, que digui a mo mare. I mo mare ja...
0: I de nosaltres què feim? Cridem a ta mare?
3: Cridem a mo mare. I mo mare ja m'ho dirà.
4: I farà ella sa secció.
0: D'acord.
3: Sí, ojalà.
0: D'acord, Josep, i d'això, estem en contacte, te telefonarem i ja mos contaràs com vas.
3: Claro,
0: per
3: claro,
0: allà,
3: claro.
0: Per
3: claro
0: Menorca, que sí. Per es Mercadal, que te vagi molt bé.
3: Muy bien, moltes gràcies.
2: Josep.
0: Tu pots quedar, si vols, eh?
3: Fins quan?
0: A les 7 acabam.
3: Vinga, quedaré.
2: Plana Internacional.

0: S'han entregat a Zúric els Premis Nobel, els coneguts com els antinobel, que reconeixen investigacions que primer fan riure i després fan pensar.
1: I un dels premis d'enguany ha estat per un estudi que ha intentat definir científicament què és una besada. Els investigadors han comparat humans amb altres espècies com formigues i ossos polars i han arribat a la conclusió que el petó és un comportament molt més antic del que mos pensàvem.
2: Segons l'estudi, els grans simis ja se besaven fa milions d'anys i és probable que també ho fessin els neandertals. Els investigadors calculen que aquesta tradició té uns 21 milions d'anys.
1: 21 milions d'anys de tradició i encara hi ha gent que no sap com fer-ho bé.
3: Em va fer tan doi que hi llengo. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer.
0: Més notícies. A Pakistan, una prova d'un suposat cotxe autònom ha acabat amb el vehicle estavellat contra un cotxe de policia. L'accident va passar durant una demostració en directe a Islamabad i el vídeo s'ha fet viral.
1: El problema és que es va perdre la connexió a internet i el conductor, que controlava el cotxe a distància, va deixar de poder girar o frenar. El vehicle va anar directament contra la furgoneta policial.
2: I després varen haver d'explicar que en realitat el cotxe no era autònom ni funcionava amb intel·ligència artificial. Era un prototip controlat per internet i satèl·lit.
1: Bàsicament era com un adolescent. Li lleves internet i no acaba de funcionar.
4: Sí, que havíem vingut de marxa i el que passa que jo vent, el que fan...
0: Ha sortit de Roma el creuer més llarg del món, 371 dies donant la volta al món amb 220 ports, travessant 220 ports, volien dir, i 62 països.
1: El vaixell, el Regata, té 348 camarots i visitarà llocs com Santorini, Ciutat del Cap, Tòquio, Alaska o l'Amazones. Tot això per uns 65.000 euros per persona.
2: El viatge dura més d'un any i si qualcú ja està pensant que és massa temps, encara hi ha una opció que és pitjor. L'any que ve en partirà un de 367 dies des d'Austràlia.
1: És el creuer més llarg del món i ja sabem que les embarcacions amb aquest títol no solen acabar massa bé.
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Podem escriure també. Ai, ai, ai.

0: IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Xiu, xiu.
5: James Joyce és un escriptor recordat per les seves grans obres. L'Ulisses, dublinesos, llibres reverenciats per qui se'ls han llegit, però sobretot per als qui no. Però Eslovènia el recorden per un detall molt més banal. Per ells, James Joyce és el tio que va passar una nit a Ljubljana, la capital.
6: Una noche más que la tristeza me acompañará. Siento que mi vida se derrumba y tú no andarás. Una noche más deseándote.
5: I això no m'ho he inventat. Qui vagi a l'estació central de tren i trobarà una plaqueta que diu James Joyce, nascut el 2 de febrer de 1882 a la ciutat de Dublín, 14 d'octubre del 1904... va passar una nit a Ljubljana. Vaja, que és més llarga la informació des d'NI que és motiu per recordar-lo. Diuen les males llengües que l'escriptor hi va passar una nit perquè pensava que ja havia arribat a Trieste, la seva destinació. Com un Erasmus qualsevol, va haver de passar la nit a l'estació d'estren. O sigui, si això fos cert, li haurien fet una placa sense ell voler haver estat allà. Això a Balears molt fa falta. Per què no hi ha un record del dia que Nechenoa se va posar els calcetins de cerdavés? Per què no una estàtua de quan Ardamon Llull va deixar una propina generosa? S'ha dit que la major part de l'escriptura se fa lluny de la màquina d'escriure. Hi ha vegades que els homenatges se fan lluny dels motius que tocaria.
3: Gràcies, Xavi Pou, per aquesta perla d'avui que te sentim els dijous i els divendres aquí a Xiu Xiu, amollant perletes. Ja sabeu que en aquest programa de tant en tant, si mos coneixeu, mos agrada fer teràpia de grup. Sí. Josep Alorda, tu sabies això?
7: Es que...
3: Que mos agrada fer teràpia de grup.
4: Això és l'acció que te prestava.
7: Sí, sí, sí, sí.
3: Sí, ho sabies.
7: Claro, som una família.
3: Exacte. És a dir, mos agrada dir moltes coses a sa cara, agradin o no. Hem de posar aquí... els punts sobre ses dies, i el divendres és un bon dia per fer-ho. Bàsicament, aquí a Xiu Xiu volem tenir l'aigua clara i la xocolata espesa.
8: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de Xiu Xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat el final. Des de l'estudi d'IB3 Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a la fi del món.
3: A veure, tampoc és per tant, tampoc és la fi del món, en veurem.
4: No, no és la fi del món.
9: No. Però podria ser la fi de xiu-xiu, però no del món.
4: No, exacte, no és la fi del món.
3: Aquesta,
4: no és la fi del món. Però podria ser la fi del món, però una mica més amable.
3: Més com,
4: exacte, com aquella cançó, com era? Aquesta, exactament. Aquesta que li agrada fer molt en Josep Alorda, en Jacob Alordi.
7: Sí, sí, sí.
4: From the United States, no?
7: Sí, sí, sí, total.
4: La Land, no?
7: La Land.
4: Quin grup?
3: No ho sé.
4: La. Bé, és igual, continua.
3: La Love You.
4: Exacte, ja digues-me el que m'has de dir. Oh, començo jo.
3: No, comences tu.
4: Molt bé. Inés, men.
3: Comences tu dient les coses a cara. Vinga.
4: Jo tampoc t'hi resolent, sinó que saps allò que te diuen te li les coses perquè t'estimam?
3: Sí.
4: I doncs Jordi i jo hem pensat que t'hem de fer una intervenció. Mm. T'hem de fer una intervenció. Aquesta música. Tampoc és una intervenció tan profunda, una música un poc més alegre.
3: Sí, això espero, perquè a veurement que me diràs aquí en directe. Si vols que xerrem qualque cosa, podem anar a la sala de reunions que tenim aquí a Ivetra Ràdio.
4: Però si la família són tots d'oients.
7: Efectivament.
4: I en Josep Alordo també. Avui és com l'amic... el que és mític amic d'un petit de la cara que sempre és perquè nostre.
3: Que li diuen, vine, que li han de dir una cosa a Nines, i ell no sap ni què li han de dir, però se presenta.
7: Sí, o que mostres la cançó de la flauta el dia de Nadal.
9: En Josep és aquell lloc que convidaven a una casa i de cop els pares de l'amic discutien. I ell tot se quedava allà com a pilladíssim. Ara què faig?
4: Molt bé, Enric, no, és els pares ja feien un poc fart d'anir-lo allà, però bé, sempre era.
3: Bé, me feis passar una mica de pena.
4: No passis pena.
9: No passis pena, perquè aquesta setmana, com bé sabreu, hem canviat l'horari.
4: Sí.
9: Amb tot el que implica canviar l'horari, que és molta cosa. Si abans acabàvem a les 10, ara acabàvem a les 7, i clar, hem de venir abans, i per tant, dinam aquí.
4: Exacte,
3: sí,
4: i nen.
3: Sí, és així.
4: Jo no sabem, Inés, perquè bé, sabem, te coneixem, que la direcció d'aquest programa de Xiu-Xiu pot ser... te satura i te resta energia per altres coses vitals de la vida, però creiem que has de currar-te una mica més el tema del dinar.
3: Ara me donareu estop amb això.
4: Sé que és manyoleta.
3: En que no me faig bons dinars.
4: Home,
9: és que no sé què en pensava, mem, o gens, perquè farem un repàs del menú setmanal de Inés.
3: Ai.
4: Dilluns, comença la setmana amb alegria, canvi d'horari, ni més ni manco, amb molta energia i...
9: I què va dur, Inés? I de res va dur. Va anar a comprar una crema en el supermercat, una crema de verdura precuinada.
4: I ja està,
9: i prou.
4: Molt bé, dimarts, per assumir...
3: Era de verdura, el manco.
7: Sí, està bé.
3: Precuinada, però...
7: Falten nutrients.
3: Era de carabassa.
4: Home,
7: falten nutrients.
4: Això va fer passar
3: pena. Si tenia una... Era una B en els Nutri-Score.
4: Jo m'has dit una A aquell dia.
7: Ui, això cap ell també en tenen una de... Alert amb el Nutri-Score, no sé
4: què. Bé, dimarts, per assumir la realitat de la setmana, que va dur, Inés?
9: Va dur un panet de llom amb formatge, però s'hi van deixar el llom. Per tant, acaba sent de formatge. Va fer dues mossegades, no li va acabar agradant.
3: Escoltau, això té una explicació, que és que vaig com anar un panet, però jo crec que me'n vaig endur el panet d'una altra persona i quan el vaig obrir no era de llom, era de formatge. Ja ho vaig explicar aquí i té una explicació.
4: Bé, pots explicar el que vulguis, però de moment, nutricionalment, no.
3: Magre.
4: Molt bé, dimecres, l'equador de la setmana feinera.
9: Home, aquest dia, Nines, se va prendre seriosament. Ja va començar a dir, no pot ser això, i va dur... Un iogurt.
4: Molt bé.
9: Bravo.
4: I de què era iogurt, Jordi, te'n recordes?
9: No.
3: Era de navius.
4: De navius.
9: Oh.
4: Dijondres.
3: Mons.
9: Va dur una truita no molt ben feta.
3: I era boníssima, aquella truita.
9: Una truita no molt ben feta i...
3: Amb un poquet de lletuga, que això sempre fa bo.
4: Pot de verd.
9: Era una truita tan mal feta que vas haver de cridar el teu germà perquè flipes el paràmic.
3: Xavi, això són coses que t'acons perquè després tu no estenguis la roba aquí, com si...
4: Perdó.
3: No passa res.
4: Però avui...
3: Sí.
4: Avui ha passat una cosa.
9: Avui ha passat una cosa i és que sa mare li ha fet estar per pollastre al curri, que aquí sí que és un excel·lent.
4: Excel·lent.
7: Bravo.
4: Molt bé.
9: Ha de venir una mare per solucionar aquestes coses.
3: Home, les escarmanyoles fetes a casa sempre ajuden. Mon mare i mon pare, una ferrada, perquè me'n fan moltes.
4: Ho feim perquè t'estimam.
3: Sí. No, gràcies, per aquesta intervenció. És que no he tingut temps d'organitzar-me amb aquesta nova rutina.
7: Exacte.
3: Tu, Xavi, tampoc vagis aquí d'home perfecte, perquè no tothom és tan savi i excel·lent. Conto, perquè en Xavi, estimats oients, si ja el coneixeu de temporades anteriors, sabreu que li agrada lluir-se. Mm-hmm. Això, Josep, no sé si tu ho has captat.
7: No ho sé.
3: Ho has observat. I tot, moltes vegades en Xavier Oliver, aquí present, treu la seva vocació frustrada de poeta. Això li agrada molt.
7: Ui,
3: bé,
7: sí.
3: Així, així.
7: Has vist... Perdoneu, però és la pel·lícula d'un poeta que li diu «Soy un poeta», i li diu «Usted es un desempleado».
4: Que li diu «¿Qué oficio es poeta?». ¿Dónde se dice? Se busca poeta.
3: Quina
4: bona remuneració. Per mi és d'en Ricardo Darín, pot ser?
7: No, jo xerro d'un poeta d'una pel·lícula de Farres de Colòmbia.
3: Perdona.
4: Ja m'intentava lluir ara.
9: Ja el traieu.
7: Té tio.
3: Això me referia. En Xavi li agrada treure-se de sa màniga una oratòria que enamora amb aquesta veu que té profunda.
4: Tant de bo.
3: Però aquesta setmana ell va voler lluir-se amb una altra cosa. Els seus coneixements. En concret, els seus coneixements sobre el camí de Sant Jaume. Va ser durant l'entrevista que li varen fer en el creador de contingut, don Andreu Canyelles, abans del seu viatge a Santiago. Escolteu com en Xavi treu l'artilleria pesada dels seus coneixements sobre orografia i supervivència.
2: O què mira, està ben senyalitzat? Això és una cosa
4: sí,
2: que té molt,
4: molta por. Sí, molt bé. Els francesos estan molt ben senyalitzats. Andreu, els bessons, d'acord. Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per aquí.
2: Filtro d'aigua.
4: Això ja no ho he trobat. Parèntes, important. Els calcetins no han de tenir comissures.
2: Me'n falta un.
4: Això, per tant, són...
2: Dos pas, o sigui, quatre.
4: Dos. Jo me'n sumaria uns altres, Tant, de suadora o jaqueta lleugera.
2: Dues.
4: Molt bé, perquè jo hi vaig anar a l'esgost i a la nit...
2: Fa fred,
4: Fa fred, I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has deixat en dues.
3: Bois, com en Xavi se va voler fer et set ciències.
4: Va passar amb vostè aquell dia. Va passar amb vostè.
3: Ara m'he cansat de molt, en Josep. Sí. Ai, en Xavi.
7: No, jo no en tinc ni idea. Però ell xerra com si ens ho veus tot.
4: No, ja, no, jo vaig anar 5 dies i m'han dut la maleta. Jo vaig pagar perquè m'ho haguessin semblat amb un taxi. Però, és dir, això... Però, clar...
7: I tu no anaves en taxi, només la maleta.
4: No, la maleta. I va anar just, perquè hi ha una etapa de 30 quilòmetres que ho vaig passar molt malament.
3: Ai, estic plorant de riure. És que me fa gràcia, perquè set ciències del camino i va pagar perquè li duguessin la motxilla.
4: Sí, perquè un dia a un poble vaig anar a missa, cada dia l'estat hi havia missa, i vaig entrar i el capellà ja va dir a veure, aquí hi ha turigrinos i peregrinos.
3: I te va moure d'en fora, el capellà.
4: Però bé, ja està.
3: No, queda una sorpresa més.
4: Exacte, ara ja puc demanar-vos que vore'ls amb tots.
3: Sí.
7: Ostres.
4: Molt bé, sou-vos. Un segon en aquest programa que no ens alçar perquè...
3: Mos alçam. Després estam, de tot aquest... Estam drets.
4: Exacte. Tot Després plegats. De totes aquestes guinevetades, toca fer un anunci.
3: Sí.
4: I és que el rei de la casa...
3: El petit.
4: Estimat. Jordiet, fill de rei, demà fa anys.
3: Molts anys, Jordi! Di anys,
10: per molts anys, una per molts anys.
3: Jordi Suárez, molts anys, estimat.
9: Gràcies,
3: demà,
9: gràcies.
3: Quant d'any fas, demà?
9: Per demà rebre un WhatsApp, que no me'l veurem, segurament.
3: Escolta,
9: quant
3: no
9: d'any fas? Molts anys.
3: No t'abasta aquest homenatge que t'estan fent aquí ara? T'han d'enviar un WhatsApp?
9: Home, ara no compta.
3: Jo, demà és dissabte, no pensaré en tu.
4: Jo sí que pensaré.
9: Moltes gràcies, Inés.
3: No, sí, molts anys, Jordi.
9: Quants en faig? Molts. 24.
3: Quant de molts.
9: Un sofà major, clar. De fet, avui li passava una foto en David de xarxes de petit, per una cosa que estàvem preparant, i era una foto meva de petit en blanc i negre. I li he dit, és que, clar, la meva època...
3: Sí, clar.
9: Eren així les fotografies.
3: Les teves eren en flash l'any 2004.
4: Jo m'agradaria molt, Jordi, que ara llevem la música i que ara, sincerament, diguis unes paraules a l'audiència.
9: Ara aquí has anat a...
4: No, més si vols, sense cap compromís.
3: Ara que estàs indrets.
7: Ja tens una edat per dir coses.
9: Ja tinc edat. Bé, que moltes gràcies a tots. Se xapa en Xavi. Moltes gràcies. És un plaer complir anys a xiu-xiu per primera vegada. I espero que siguin 25 i 26 també en aquest programa.
4: Molt bé.
3: Clar que sí.
9: Molt bé.
4: El 27 ja no,
9: El
4: 27
9: ja
4: no.
3: Jordi, treus encimada.
4: Ara,
9: Què, encimada?
4: Com que no ets encimada?
3: Jordi, vares dir que duries encimada.
9: Això no ho tenc jo del tot clar, això.
4: Un moment. Jordi, vares dir que duries una encimada. Vares dir que duries cosa. És dia este aniversari.
3: Vols dir que no has duit res? Te vares comprometre?
9: No sé.
4: Ell no és un home de paraula.
9: Jo no sé si proves de tot això.
3: Ai,
9: perquè
3: Jordi.
9: És el setembre i la cosa...
3: Aquests ànims, per favor.
4: Va, Jordi.
9: No, ja ho veurem,
10: Jordi, molt
9: d'anys. Això m'ho guardem per divendres.
3: Sí, sí.
9: I vos duré qualque cosa.
4: Ah, sí?
9: Ja
4: ho
9: veurem.
4: Ara, ho
9: ara ja m'he comprovat.
3: És que és fatal.
4: Un sol. Veus,
3: Jordi?
4: Tot, no?
3: Duré sí, qualque sí, cosa.
9: I ara ja m'he compromès.
7: De fet, jo avui he vingut perquè pensava que volia qualque cosa. He fet coincidir.
3: I no, què has trobat tu, Jordi? Josep?
7: Res.
3: Jacob?
7: Res. Restes de poll al curri.
9: Ja. No, me sap greu perquè és vera que he arribat tard i tot avui, perquè de matí he estat tot el dia fent coses. No és una excusa.
4: Ah, Jordi.
9: I no m'ha donat temps. A més, ha estat horrible perquè molta gent ha duit per la redacció coses avui.
4: Vull dir menjar-les totes, eh?
9: Havia molt de menjar per part de molta gent, menys per part meva.
7: Ja tu no has sabut agafar un platet i juntar quatre tants.
9: Ei, mira, tu!
3: Jordi, molt d'anys sí, per molt demà. Estem molt contents que se celebris aquí, amb nosaltres.
9: Moltes
3: i que
9: gràcies.
3: Sí, que el 25, i el 26, i el 27, i el 28 també siguin aquí, així, així.
4: Molt bé.
9: Anava a dir que dilluns duré alguna cosa, però no ho diré.
3: No.
9: Perquè després me traureu el clip.
3: No t'arrisquis.
4: Gràcies, Jordi, molt d'anys.

El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Vinga, com cada darrer dia de la nostra setmana aquí a Xiu Xiu, mos agrada xerrar amb qualque amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment anam a la recerca de Xiu Xius de la vida de la gent. I hem de dir que aquest cap de setmana comencen, se donen els surs a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mo. I, per descomptat, volem connectar amb una maonesa il·lustre, que és na Laura Pons. Laura, com estàs?
1: Hola, bones tardes. Molt bé, molt bé. Molta calor, però bé, com tothom aquest estiu.
0: Estàs preparada per les festes de Gràcia? Jo no sé si tu ets molt habitual a sortir a les festes.
1: No, i de cada vegada manco, perquè és que passa que de cada vegada hi ha més gent, de cada vegada hi ha més cavalls, de cada vegada, i, clar, i jo de cada vegada més anys. I, clar, una cosa en l'altra no se diuen gent, saps? Després és tan diferent les festes de quan jo era el Lota, el que és ara, que, bueno, s'ha de fer, la festa, i hi ha moments, però així com, no sé, jo sembla que ara la festa és com per gent molt jove, perquè està tant enorme, el dels cavalls dura moltíssim ara, en poc temps, era una horeta o dues, i ara són moltes hores. I bé, i tot, cada cosa té el seu moment i la seva edat. Jo ja, això... ja no puc estar enmig de la festa amb els cavalls i tot això, clar. Ja és impossible.
0: Quins records tens tu de les festes d'amor quan eres petita? No sé si tenies alguna tradició o tens algun record.
1: Bueno, és que en aquell temps era ben diferent, mos posaven el vestit nou per anar a les festes.
0: Sí, eh?
1: Mos posaven ben polides i ara se posen la roba més vella que tenen, les camisetes rampudes, i van així a les festes, perquè, clar, com que se fiquen enmig dels cavalls i suen, una cosa que no m'agrada és que beuen massa.
0: Això passa per tot, sí.
1: Una pomadeta o dues està bé, però... se passen amb el got tot el temps, i m'assembla un poc exagerat, no ho sé. Jo, quan diuen allò, la mesura passa, ja no m'agrada.
0: Exacte. Bé, però tu ets molt amiga dels teus veïnats. De fet, sé, perquè ho has tu explicat alguna vegada, que t'agrada nedar, vull dir, tu nedes tot l'any, Laura, i amb els veïnats t'hi dus molt bé, vull dir que desvoltant, que si necessites...
1: Sí, no, i ara ja uns amics a les 8 de matí ja hauràs cavalls per allà, això sí que és polit. Ells tenen coca i xocolat i els veïns quan es passen, i si som amics i podem anar, doncs conviden i menjar amb coca i xocolat i veiem els cavalls de poc, que en aquella hora encara estan de fresc i és agradable. Però veus, ja es bull de la festa, ja no. T'agrada veure la festa, t'agrada saludar la gent que coneixes i tot això, però mesura ja.
0: Veïnadetjar sempre.
1: Sí.
0: A les festes i tot l'any. Saludant els veïnats, fer qualque sopar a la fresca. N'has fet aquest estiu de sopar a la fresca? Com has passat l'estiu, Laura?
1: No, aquest any impossible, eh?
0: Clar, no hi havia molta fresca.
1: Sí, és que no hi ve fresca, no, és que es feia un malestar espantós. No se podia, és una cosa... Jo enguany ho he duit fatal per això, perquè és que ha estat molt dur. Normalment es fosquets, la gent s'ha de fora, i el sorreget aquell era agradable, i ara és que era una cosa, te venia un baf que no podies sortir al carrer. Terrible. Però, bueno, i sembla que anarem cap aquí, sots de desgràcia, perquè existiu precisament els fosquets, seure a la fresca era la cosa més agradable del món.
2: Jo recordo, per exemple, mon padrí sempre deia, fa un estar de reis, ai, quin oratge, són coses que ja, per ventura, deixarem de sentir. Però, bueno, Laura, en aquesta secció sempre demanam com passareu el cap de setmana. Per tant, avui que és divendres, que són gairebé les 7, a partir d'avui fins a diumenge, què fas com t'has fet?
1: Bueno, ara d'aquí una estona anaré a un concert que donen a la classe del Carme. I perquè ja, no sé si farà fresca, perquè si hi ha molta gent tampoc no ho farà, emprarem el ventall a tope, que quan acabi l'estiu mos haurem d'enguixar el braç de tant de ventall. I bueno, no sé, a mesura que les coses, no sé, no faig una previsió de faré això o faré allò. Segons m'atrop i mira el programa i penso... faré això o faré allò, però ara, per exemple, m'han convidat a la convidada, per valga la redundància, de l'Ajuntament, que farà enguany anant a fer res, pregó i tot això. Però hi ha tanta gent allà dintre, no veus ni de fora, perquè la gent... No. Jo, hi ha moments de la festa, sobretot m'agradaven molt les corregudes d'escors, una de les coses que m'agrada, que això sí, perquè vas per

0: coses que no el que és pròpiament escaleo i sa festa així grossa.
1: Coses més íntimes, més petites.
0: Coses més, sí, més que no hi ha tanta gent, sabeu? Perquè ja aquestes grans multituds ja no puc. Jo ja no. Estic convidada que els amics que tenen un balcó que dona bé sa plaça, però per arribar a aquella casa, te'ls veus i te'ls desitges. I només de pensar-hi ja se me lleven ses ganes d'anar-hi, sabeu?
1: Igualment, Laura, com creus que és el caràcter de sa gent d'amor, dels veïnats d'amor? Ens hi farem un petit homenatge des d'aquí avui.
0: Què vols dir, com són?
1: Sí, vull dir, és un poble acollidor. Vull
0: sí, nosaltres som una gent tranquil·la. Sí. Nosaltres som una gent tranquil·la que normalment fugim des moments dolents, que hi ha gent, segons d'on són la gent, és com a més visceral i tot això. Nosaltres no som tranquils, si hi ha qualcú aquí de som, una de cantams, bueno, si volen xeques barany, que nosaltres volem estar tranquils. Hem estat gent de portes obertes, que sol de cada dia a manco. Nosaltres, que nostres, estàvem acostumats que no s'entancaves a porta del carrer per ningú. I això, tot això, per desgràcia, ha desaparegut. Però jo encara, per sort, hi ha aquelles coses d'aquí que, no sé, jo me sent molt a gust quan vaig pel carrer i la millora es posa a ploure i puc obrir una porta i dir hola, que m'ha deixat un paraigua que ara s'ha posat a ploure, i per jo això té un valor que no hi ha doblers en el món que ho puguin pagar, sabeu?
1: Exacte. Escolta, Laura, aquí tenim en Josep Alorda, que és un cineasta, company nostre. Josep, saluden a Laura.
2: Hola, com va?
1: I ara se'n va, en Josep, a una residència artística en el Mercadal. Quin consell li donaries tu com a gran diva del teatre, de les Balears i de Menorca en concret? Quin consell li pot donar en Josep? Josep, l'escoltes a Laura, que és una eminència.
0: Però un consell sobre què?
1: Un conseller... Bé, demana,
2: sí,
1: Josep.
2: Sí, sobre... Bé, què puc fer a Menorca per inspirar-me pels meus projectes?
0: Bueno, això depèn, perquè hi ha gent que necessita música, hi ha gent que necessita tranquil·litat, hi ha gent que a la mà el relaxa, hi ha gent que no. Jo, per exemple, no sé, jo... quan la meva inspiració sempre és la mà, jo necessito la mà sí o sí, no necessito en hivern, en estiu, si no puc anar a nedar aquell dia vaig a veure esport, que és una meravella, i veure la mà estar en quietud, i per jo és el que m'inspira més, però clar, cada persona és diferent, no tothom és igual.
2: La mà està molt bé, jo hi vull anar a la mà. Me recomana... Se pot dir qualque puesto més o manco que tampoc...
0: No.
2: Vale. Bé, com que la trobaré igual...
1: Has d'anar a la recerca, Josep.
2: Exacte, ja la trobaré.
1: Així trobaràs inspiració
0: sí.
1: I la mà.
0: Tu has de cercar rinconets petitons, que els trobaràs.
1: Exacte.
0: I després, que el que m'inspira jo no vol dir que t'inspiri a tu. Però sí que tenim rincons, no sé, vas fins a Cales Coves, per exemple, i t'asseus allà a les roques i això, i és una passada. Vull dir, a Menorca, per sort, i ara també és una època que, gràcies a... Adéu, doncs, qui sigui, ja la gent se'n va, perquè aquest any ha estat molt feixuc, perquè cada vegada ve més gent, i això nosaltres ho duim bastant malament.
1: Sí, que
0: a Mallorca ja hi esteu acostumats, perquè fa molt d'anys que us passa. Sí. Però nosaltres, els menorquins, això no ho duim gaire bé.
1: Escolta, perdona, Laura, que t'interrompi. Aquesta entrevista també sonarà dilluns a prop de les 7 del matí, perquè mos posen en la redifusió d'Ivetres Ràdio. I quan entrevistam a Colcus divendres en aquesta hora, li demanam que enviï un missatge a la gent que mos escolta el dilluns a les 7 del matí. Tu imagina't que vas en cotxe cap a la feina i escoltes Ivetres Ràdio. I ara na Laura Pons t'envia un missatge d'ànims per la setmana. Què li dius a aquesta gent?
0: Sobretot, si va en cotxe, que tingui paciència. Que tingui molta paciència, que posi un poc de música, que el relaxi, i que pensi en coses agradables que pugui fer després, quan t'hagi acabat la feina, i digui, ai, d'aquí una estona s'hauré acabat. Bueno, si és el 13 de matí, comença. Però que quan acabaré de fer feina, podré fer això, una cosa, el que li agradi a aquella persona, no? Que pensi que a la vida hi ha moments de feina, però que també hi ha moments que han de saber disfrutar. Han de saber xalar, que deien altres a Menorca. I això no ho han de perdre mai. Un bon moment amb una persona que t'agrada, o amb la gent que t'estimes, o amb una persona que t'acau bé, o senzillament, tu tot sol, o poder disfrutar de les coses que te són molt pròpies. I hem de trobar aquests moments. Són molt importants per després poder seguir, poder fer feina i poder fer altres coses.
3: Molt ben dit.
1: Laura, quin privilegi xerrar amb tu, com sempre. Moltes gràcies per aquest missatge.
0: Gràcies.

0: vosaltres.
1: Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies i bones festes tinguem nosaltres i bones festes vosaltres, que també per Mallorca també hi ha festes per tot.
2: A Bunyola et Sant Mateu, Inés?
1: Encara no.
2: Bé, però ja començava.
0: A les illes tenim festes per tot. I el polit és poder fer festes. Jo hi ha una cosa que ho he de dir, que me cau fatal, que és de les festes. I és que, per exemple, ara no sé si caurà lleig, però és que són les festes d'aquí. Tenim les nostres cançons, tenim les nostres coses. Avui mateix surt un grup de gent que surten des de Bar Infanta, que ensaien, que fan assajos tot, quasi tot l'any, quasi, no es ve, són uns mesos només, que s'ajunten un dia per setmana, i surten avui pel carrer tots, amb una camiseta tots iguals, i canten les cançons populars de Menorca, perquè els menorquins són molt cantaires. Sí. A Mallorca no ho sou tan cantadors. Nosaltres a Menorca mos agrada molt cantar. Nosaltres fem un sopar i prestarmam una guitarra i cantam. Mos encanta això. Nosaltres no us costa més.
1: Sí, Corbera, tens tota la raó. Hem de cantar més, Laura.
0: Hem de cantar més. Si cantes mal, s'espanta.
2: Exactament.
1: Laura Pons, un honor, moltes gràcies. Molt d'anys, bones festes.
2: Adéu.
0: Que, per cert, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Laura.
0: Adéu.
1: Que, per cert, les festes de la Mare de Déu de Gràcia se retransmetran diumenge i dilluns, vespre i cap vespre, per IB3 Televisió. Tant es pregoda Nanna Ferrer, la cantant, com els Jaleos. Així que, gràcies, Josep. Molta sort a Menorca. Que vagi molt bé, ja mos ho contaràs.
2: Nosaltres estem anant dilluns.
1: Adéu. Gràcies per ser-hi.
3: Un temps eren dos germadones, ara són senyores.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. La presidenta del govern està reunida en aquests moments al Consolat de Mà amb els diversos portaveu parlamentaris per tractar l'inici del curs polític que començarà dimecres amb el primer ple al Parlament. Ja ho ha fet amb el PSIP, també s'ha reunit amb Vots i ara és el torn de Més per Mallorca reunions per tractar temes com el finançament, el turisme i la migració després que Marga Proens hagi enviat avui una carta al president de l'executiu espanyol Pedro Sánchez per exigir informació de l'alt risc de arribada massiva de migrants a les Illes Balears. Això després que ahir Sánchez revelàs que els informes de la policia previs a l'arribada massiva a Ceuta no feien referència a la ciutat autònoma, sinó a les Illes Balears.
2: Creiem molt greu aquesta ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Demanarem explicacions de per què no se mos ha informat degudament, en transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional.
1: Declaracions que ha fet Proens en una compareixença extraordinària quan el portaveu del PSIP al Parlament, Iago Negueruela, ha criticat que Proens llanci, diu, alertes infundades sobre l'arribada de migrants. Tot això quan han conegut que la Fiscalia ha avalat que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de persones a Ceuta. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït es varen produir en territori espanyol. El fiscal en cap considera que s'haurien pogut cometre delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal.
4: Que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant.
1: L'actualitat política, com dèiem, avui està marcada per la migració i el finançament. Serem en directe al Consolat demà per saber com van aquestes reunions de la presidenta amb els grups polítics. Tot això quan el Ministeri d'Hisenda ha aconseguit avui treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic que suposarà 412 milions d'euros per a les Illes Balears.
3: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no té els suports garantits, ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi han votat en contra.
1: I presó provisional per al camioner que ahir va causar un accident múltiple a l'autopista d'Inca a l'altura de Palma.
3: L'home conduïa sota els efectes de l'alcohol quan va xocar contra 6 turismes i va deixar 5 persones ferides. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu.
1: I avui a Hora Baixa s'ha desplegat un nou operatiu policial a Sombanya per esbocar 9 casetes al poble que s'utilitzaven per vendre droga.
3: Hi han participat una 80ena d'agents entre policia local i nacional. No hi ha hagut cap detenció, sí que s'han decomissat diverses substàncies estupefaents, com el portaveu de la Policia Nacional, José Fresneda, ha explicat.
5: S'han intervenido una importante cantidad de sustancias estupefacientes, cocaína, heroína, base, marihuana y más de 2.500 euros en metálicos, en billetes de pequeña cuantía.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. Enric Mas manté una jornada més al mallot vermell de la Vuelta a Espanya. Toni Tenerife, bon vespre.
6: Bon vespre a l'Artenec i els seus companys del Movistar han defensat amb ordre i disciplina lideratge a la Ronda Espanyola en una jornada a la 13ª de mitja muntanya que ha acabat amb el triomf del ciclista belga Wout van Aert. Mas i el gran grup han entrat a 3 minuts del guanyador de l'etapa.
1: I s'acosta el cap de setmana. Sapiguen quin temps ens espera. Margalida Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre, idò. Continuem dins una àrea d'altes pressions amb una massa d'aire càlida responsable d'aquests termòmetres que continuen a l'alça i que ho faran com a mínim fins mitjan de la setmana que ve. Demà encetarem el cap de setmana amb el termòmetre com a protagonista. S'espera una jornada en què alternarem estones de sol amb intervals de núvols alts i no es descarta la formació de boires a primeres hores del matí a l'interior de Mallorca. Les màximes seran molt semblants a les d'avui amb els valors més elevats a punt punts de l'interior i de cap al sud de cada una de les illes. El vent bufarà variable i fluix amb un cert predomini de component nord cap al capvespre. La masma tindrà calma durant tot el cap de setmana amb predomini de marejol. Serà cap al diumenge on la màxima podria pujar encara més i registrar puntes d'entre 38 i 39 graus a l'interior de Mallorca. De fet, recordam que aquest dia es preveu que recuperem els avisos groc per temperatures elevades.
1: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: 7:05. La presidenta del govern, Marga Proens, ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir la informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Illes Balears. La presidenta fa aquesta petició i reclama tots els informes elaborats abans de l'entrada massiva a Ceuta, dia 30 de juliol, i que feien referència a les illes, als quals ahir va mencionar Pedro Sánchez al Congrés.
3: En una declaració institucional al Consolat de Mar, Proens ha criticat no només que no li va comunicar aquest risc que la reunió que van mantenir a Palma el 29 de juliol, sinó que li va assegurar que la migració irregular en l'arxipèlag anava a la baixa. La presidenta demana explicacions al govern espanyol per saber quines mesures ha adoptat per prevenir les arribades de persones migrants i reitera que s'activi Frontex i el reforç dels recursos de les forces de seguretat de l'Estat.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
1: Tot i que delegació de govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez, asseguren que el delegat té reunions periòdiques amb la policia i també la Guàrdia Civil per fer seguiment permanent de les condicions que poden afavorir les arribades de persones migrants.
3: Per aclarir aquesta qüestió, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, demana la compareixença immediata del delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez.
1: De fet, avui 75 persones migrants han estat rescatades a les costes de les illes per arribar de manera irregular en 4 embarcacions diferents. 3 han arribat a Mallorca i una a Formentera. Són persones d'origen magrebí i subsaharià. I la Fiscalia s'ha pronunciat a favor que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït varen passar en territori espanyol.
3: El fiscal en cap, Jesús Alonso, ha informat la jutgessa Maria Tardón que s'encarregarà de la causa que considera competent l'alt tribunal per encarregar-se de la investigació. Alonso preveu la possibilitat que varen poder haver-hi delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal i ha sol·licitat que es declari el secret de la causa.
1: Tot plegat, mentre continuen les reaccions a les paraules de Pedro Sánchez al Congrés, tots els grups parlamentaris, tant de l'oposició com socis de govern, coincideixen que no ha estat ben gestionada i demanen transparència.
3: El Partit Popular insisteix que el president tapa el Marroc perquè el país té informació compromesa seva relacionada amb el cas Pegasus. Li ha tornat a demanar que dimiteixi i pressiona els socis perquè donin suport a una eventual moció de censura. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que Sánchez va fer cas omís dels avisos de l'arribada massiva, així com de l'informe que atribueix responsabilitats al Marroc.
8: Si Sánchez quiere seguir siendo el presidente que más le conviene a Marruecos, allá él y sus razones. Yo quiero ser el presidente que más le conviene a España, porque es nuestro objetivo. Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
3: Feijóo ha reafirmat que el dirigent socialista haurà de donar comptes als tribunals. S'ha de recordar que el PP ja s'ha personat en la causa oberta a l'Audiència Nacional. D'altra banda, la veu discordant del PSOE, Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa, ha opinat que Sánchez continuarà sense convocar eleccions, llevat que li ho demanin els socis.
1: I en aquest context, dimecres que ve, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, coincidiran a demanar a Pedro Sánchez Sánchez al Congrés com pensa afrontar el que queda de legislatura.
3: També interrogarà Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, qui li demanarà directament si el Marroc li fa xantatge per la informació que, diu Abascal, el país té sobre la seva corrupció i la de la seva família. Són tres preguntes que ja s'han registrat a l'ordre del dia del Congrés.
1: I encara en política...

0: és que el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda al nou sistema de finançament autonòmic que l'Estat vol que s'implementi a partir del gener del 2027 de l'any que ve. Suposarà una injecció addicional de 21.000 milions d'euros per a les comunitats, 412 milions d'euros per a les Illes Balears. Es tracta d'una primera passa, ja que ara encara ha de ser aprovat pel Consell de Ministres i després començarà una tramitació al Congrés dels Diputats que es preveu difícil per la manca de suports.
1: En la roda de premsa posterior al Consell de Política Fiscal, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat molt positivament la fita, ja que recorda feia 17 anys que no es debatia el model de finançament i diu que havia quedat obsolet.
2: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
1: L'executiu defensa que la reforma reduirà les diferències de finançament entre territoris i permetrà una distribució més equilibrada dels recursos públics.
0: La proposta ha tirat endavant amb els únics vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Illes Canàries, la resta de comunitats incloses autonomies socialistes com Castella i La Manxa i Astúries també hi han votat en contra perquè entenen que és un model pensat només per a Catalunya i que romp la igualtat. També les Balears perquè consideren que no s'ha han tingut en compte cap de les propostes plantejades.
1: El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagin participat en res. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les illes, com la insularitat, i tampoc no reconeix el pes de l'increment poblacional ni la població flotant.
3: Hem explicat aquí dins la necessitat de que aquesta proposta es sotmeti novament una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant. No ho ha acceptat el Ministeri i les Illes Balears, argumentadament, no teníem altra manera més que votar en contra. Una proposta que no s'ha negociat suficientment.
1: Costa també ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat que més aporta a l'Estat i la desena que rep, una desproporció que la nova proposta de finançament lamenta no equilibra. És el conegut com a principi d'ordinalitat. El conseller també defensa l'autonomia tributària de la comunitat i assegura que no poden permetre que es recuperi l'impost sobre les herències que l'executiu va eliminar.
0: La trobada també ha estat marcada per l'intent fallit de la Comunitat de Madrid de boicotejar la reunió.
1: Tot i l'absència del govern d'Isabel Díaz Ayuso, la resta de comunitats governades pel PP han assistit al Consell i han permès garantir el quòrum necessari per celebrar la votació. La trobada es va ajornar el mes de juliol per donar més temps a les comunitats per analitzar la proposta pactada al gener amb Esquerra Republicana de Catalunya. És aquest acord entre l'aleshores ministra María Jesús Montero i el Partit Català el que tira enrere l'executiu de les Illes.
0: I la qüestió migratòria que vos explicàvem abans, concretament el conflicte institucional entre el govern de les Illes i l'estatal arran de la confessió de l'existència d'un informe de la Guàrdia Civil que parla de l'arribada d'embarcacions a les costes illenques, està centrant les reunions de la presidenta del govern, Margà Proens, amb els portaveus parlamentaris per començar el curs polític dimarts al Parlament. Anam fins al consolat de Malla, hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Com estan transcorregent les trobades? Hi ha molta tensió?
4: Una mica. Inicialment, el portaveu socialista, Iago Negueruela, quan ha començat a explicar als mitjans de comunicació com ha anat aquesta trobada, ha assegurat que li ha explicat a la presidenta que el que volien fer era rebaixar la tensió social que hi ha al carrer i deixar de, diguem, d'alguna manera, encalentir els plans perquè després, diu, tot acaba passant també als carrers. Però quan estava fent la primera exposició ja ha acusat el govern de Marga Proens de voler debatre exclusivament de forma destructiva amb el govern d'Espanya i no preocupar-se de les qüestions que afecten a les Illes Balears, que és on la presidenta té les competències. El que no li ha agradat gens ni mica al portaveu socialista al Parlament és que la presidenta del govern hagi fet una roda de premsa extraordinària avui de matí per explicar que demanaria explicacions al president Sánchez sobre el que va dir ahir al Congrés.
5: Per què dir aquesta situació si ja ha succeït fa un mes i no tens dades que te corroboren? No entenc la necessitat de fer aquest discurs extraordinari avui en una roda de premsa extraordinària de com és pràcticament de curs polític, no? Si no és per fer alarmisme. I jo crec que un president del govern no ha de fer alarmisme, ha de gestionar. I ha de gestionar els temes que li preocupen a la teva ciutadania. I la teva ciutadania ha sortit 3 vegades al carrer aquest estiu, 3 vegades, i no he escoltat a la presidenta cap mesura respecte a les protestes ciutadanes.
4: Negueruela referia el que considera part de la societat illenca la massificació. El socialista també ha explicat que altres qüestions que li ha posat damunt la taula és l'habitatge i també la sanitat, que diu que actualment és molt preocupant, sobretot en el cas de la gestió de zones passes. Acte seguit, la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, ha comparegut també davant dels mitjans i aquí sí que diu que hi ha hagut sintonia absoluta amb la presidenta del govern, perquè sobretot Cañadas diu que estan preocupats pel que passa a Ceuta i pel que passa a les Illes Balears, de les que diu el president del govern, Pedro Sánchez, no li preocupen gens.
6: Sabia perfectamente que había un informe que, como ayer confesó, era de Baleares, de una invasión, una posible invasión en masa de Baleares, y hemos visto que si le importan poco los ciudadanos de Ceuta, evidentemente los de Baleares le importamos muchísimo menos.
4: Cañadas ha explicat que a la presidenta han tractat les qüestions que començaran dimarts en aquest nou curs parlamentari, però no ha volgut confessar si li donaria suport a uns pressupostos de la comunitat als darrers abans de les eleccions. Això sí, diu que la presidenta li ha explicat que en breu presentaran el sostre de despesa i, com recordam, en exercicis passats, el conflicte entre Vots i el PP, parlamentàriament parlant, varen començar ja en el debat del sostre de despesa.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des del Consolat, on es produeixen aquestes reunions, on ara és el torn de Més per Mallorca, que es troba reunit a la presidenta Marga Proens. I un apunt més en política, perquè el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, qui per cert també es reunirà amb Proens més tard, no optarà a la reelecció la propera legislatura. Francesc Mas, bon vespre.
7: Bon vespre. Castells, actual portaveu parlamentari, abandonarà la política després de 12 anys. Ho fa, assegura, per higiene democràtica i per facilitar el relleu. Agraeix el bon clima amb el qual ha treballat i especialment els companys de partit amb qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels electors.
0: Presó provisional per al conductor del camió que ahir va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. L'home de 63 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Se l'acusa del delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 17 persones ferides.
7: Els fets van passar en hora punta a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no va poder frenar a temps quan es va trobar l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i va impactar contra els cotxes aturats. Primer va pegar un i a partir d'aquí hi va haver una col·lisió en cadena que va afectar fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 van ser traslladats a centres hospitalaris.
0: I a Son Banya, a Palma, un nou operatiu policial contra les infraccions urbanístiques i el tràfic de drogues han derrocat avui 9 casetes.
7: Són construccions que s'havien tornat a aixecar de manera il·legal al poblat. L'operatiu desplegat avui hora baixa ha estat conjunt amb la policia local i nacional com els que es varen fer en els darrers mesos. És Toni Ramis, cap de la policia local.
8: Notam que la construcció més feble que altres pics i en total avui se tiraran 9 casetes, a més d'invalidar un carril d'accés en el poblat, que també és nou. Les construccions no són tan ostentoses, ni tan grans, ni tan pesades com edicions anteriors.
7: En els darrers mesos, els clans que operen al poblat han optat per oferir la seva mercaderia en casetes situades a l'entrada de Son Banya. José Fresneda és el portaveu de la Policia Nacional.
9: S'han intervenido una importante cantidad de sustancias estupefacientes, cocaína, heroína, base, marihuana y más de 2.500 euros metálicos en billetes de pequeña cuantía.
7: L'operació s'ha saldat sense cap detingut.
0: Són les 7:20.
10: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
11: Un estiu que canviarà les seves vides.
12: Catalina!
13: Se tropezó con un escalón.
11: El retorn al cinema de Lluís Homà.
14: És una provocació darrere el mar.
11: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
15: Abuelo!
16: No deixaràs de sentir-la a prop.
11: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
17: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
18: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanat, es compromet a impulsar mesures amb la DGT per reforçar la seguretat viària a Formentera després d'un estiu especialment tràgic a les carreteres de les Illes.
7: En una reunió amb el president del Consell, Òscar Portes, la senadora ha plantejat analitzar l'efectivitat dels radars pedagògics i estudiar la instal·lació de radars fixes. La trobada també ha servit per abordar altres qüestions com l'accés a l'habitatge, la delimitació de costes, la migració i l'atenció als menors migrants no acompanyats, així com les compensacions per la insularitat.
0: I més per Mallorca, demana que s'aixequi el veto de la llei de cogestió aeroportuària de les Balears que van presentar al Parlament i posen el focus en la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
7: Més assegura que l'executiu espanyol justifica el veto per un possible impacte sobre els comptes públics que, segons el partit, és futur i hipotètic. Ho explica el diputat del partit, Vicenç Vidal.
19: La llei no fa cap referència a les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena, i no entenem, perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
7: La formació insisteix que no reclama els grups que votin a favor de la llei, sinó que permetin que arribi al debat parlamentari.
0: Segons les dades de l'autoritat portuària, l'arribada a Eivissa per via marítima de passatgers que viatgen en vehicle ha davallat aquest estiu, a diferència de fa un any. Cap dia del mes d'agost s'ha exhaurit el topall previst a la llei de limitació de vehicles, que fixa en un màxim de 3.500. Els turismes autoritzats, ens explica Dani Manau.
20: Segons el Consell, l'illa ha rebut durant l'estiu 10.000 vehicles menys que fa 2 anys, quan encara no s'aplicava aquesta normativa. Mariano Joan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
21: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit.
20: En el pic de la temporada no s'ha esgotat el límit de vehicles durant cap dia del mes d'agost, quan l'any passat, amb un topall més alt, es va exhaurir en 30 dels 31 dies del mes. És de nou Mariano Joan.
21: El cupo l'any passat era de 4.000 vehicles. El cupo aquest any l'han passat a 3.500 vehicles. I aquest any no s'ha omplert aquest cupo. L'any passat sí, durant uns 30 dies, en agost, no és cap sorpresa, es va omplir aquest cupó de 4.000 vehicles. Aquest any, aquest cupó més petit, de 3.500 vehicles, no s'ha omplit en cap dia d'agost. El dia que més s'ha omplit ha estat un 80%.
20: Ara s'ha iniciat la fase de control de matrícules. S'han analitzat més de 400 que han derivat en 10 expedients sancionadors, amb multes de 1.000 euros que poden arribar fins als 10.000.
0: I ja han començat les obres de la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló a Palma, un punt on cada dia hi passen uns 48.000 vehicles. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat. Està previst que les obres durin un any i costaran 3,7 milions d'euros.
7: El Consell de Mallorca ampliarà en 25 metres d'amplada la rotonda, que passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. Es tracta d'un punt molt concorregut, ja que enllaça el polígon de Son Castelló, l'estació de l'ITV, l'Hospital de Son Espases, la Via de Cintura i la carretera de Solla. Per això, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha demanat paciència i comprensió als conductors i ha explicat que les feines es faran en tres fases.
12: És una obra que no és fàcil, és una obra que té la seva complexitat, però que s'ha preparat un pla de mobilitat i sobretot una execució per fases que facilitarà la circulació per aquest punt en tot moment. Concretament, hi haurà tres fases, una primera d'adequació dels terrenys, per tant, no molestarem a la circulació, la segona serà la construcció dels accessos de Son Sardina i també del carril Cero, i la tercera fase serà la construcció de la rotonda.
7: Entre els conductors, opinions de tota mena, entre els que passen pena pels embossos i els que pensen que l'ampliació millorarà la circulació. Per la seva banda, el president d'ACIMA, Francisco Martorell, que agrupa els empresaris del polígon de Son Castelló i Can Valero, ha assegurat que aquesta ampliació era una reivindicació històrica.
13: Me sent molt feliç i molt content de poder iniciar aquestes obres, perquè això farà que en les retencions que teníem, sobretot a les hores punta i a la sortida de horaris laborals.
0: Onze mil alumnes de grau començaran dilluns que ve el nou curs a la UIB, que estrena noves titulacions i ho fa en 3.500 alumnes de nova incorporació. Avui la Universitat de les Illes Balears ha celebrat l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027, una cerimònia en què s'ha lliurat la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez. L'historiador i catedràtic Miquel Deià s'ha encarregat d'impartir la tradicional lliçó inaugural.
7: Carlos Gómez, un dels juristes més destacats de la història de Mallorca, ha rebut la medalla d'or visiblement emocionat. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sempre ha mantingut una estreta relació amb la UIB i en el seu discurs ha posat en valor els vincles entre la judicatura i la universitat.
15: És un honor. Jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
7: Posteriorment, el doctor Miquel Deà ha impartit la lliçó inaugural sobre els límits del poder de l'Estat i ho ha fet adreçant-se als presents com si fossin els seus alumnes.
22: Aquella dialèctica eterna entre el debat entre la llibertat i la seguretat. Això se va desenvolupar molt en el segle XVI i XVII per teòlegs, juristes.
7: De la seva banda, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha aprofitat el seu extens discurs per defensar el paper de la universitat pública. El rector també ha defensat l'autosostenibilitat de la UIB en el seu discurs i ha afirmat que les Balears poden ser un laboratori per exportar aquest model a la resta de l'Estat.
23: Es tracta del major projecte d'autoconsum de l'Estat espanyol instal·lada que ens permetrà estalviar l'emissió d'una bona quantitat de tones de CO2, l'equivalent que en un any absorbeixen més de 160.000 arbres.
7: A més, aquest curs s'estrenen dues noves titulacions, el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mà.
0: I a Menorca, inici de curs incert per a l'Escola de Música de Ciutadella. L'Ajuntament ha avisat que fins a novembre no començaran les classes per als 600 alumnes inscrits a Atzel Camarasa.
24: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei fa impossible que l'escola reobri portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació està en curs i fins que no es resolgui i es contracti el nou gestor de l'escola, no es podran reiniciar les classes. La formació musical al municipi també està pendent del trasllat a un centre de nova construcció. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
25: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar l'okay a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat, s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
24: El nou contracte suposa una inversió de més de 500.000 euros anuals.
26: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, sessió de reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els diversos portaveu parlamentaris al Consolat de Mà avui hora baixa per tractar l'inici del curs polític que començarà dimecres amb el primer ple al Parlament. Ja s'ha reunit amb el PSIP i Vots i ara és el torn de Més per Mallorca.
1: Reunions per tractar temes com el finançament, el turisme i la migració després que Marga Proens hagi enviat avui una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de la el risc d'arribada massiva de migrants a les Balears. Això després que ahir Sánchez revelés que els informes de la policia previs a l'arribada massiva a Ceuta no feien referència a la ciutat autònoma, sinó a les illes.
2: Creiem molt greu aquesta ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Demanarem explicacions de per què no se mos ha informat degudament, en transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional.
0: El PSI, per la seva banda, acusa Proens de crear alarmisme.
1: El portaveu, Iago Negueruela, li demana que es concentri en les qüestions que preocupen els ciutadans de les illes.
3: Jo crec que un president del govern no ha de fer alarmisme, ha de gestionar. I ha de gestionar els temes que li preocupen a la teva ciutadania. I la teva ciutadania ha sortit 3 vegades al carrer aquest estiu, 3 vegades, i no he escoltat a la presidenta cap mesura respecte a les protestes ciutadanes.
0: Encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma.
1: Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït es varen produir en territori espanyol. El fiscal en cap considera que s'haurien pogut cometre delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal.
0: I Hisenda aconsegueix treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic que suposarà 412 milions d'euros per a les Balears.
1: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no té els suports garantits, ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi ha votat en contra. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat.
4: Que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura, o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant.
0: I la jutge s'ha decretat presó provisional per al camioner que ahir va causar un accident múltiple a l'autopista d'Inca a l'altura de Palma.
1: L'home conduïa sota els efectes de l'alcohol quan va xocar contra 6 turismes i va deixar 5 persones ferides. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu.
0: Tot això quan avui hora baixa s'ha desplegat un nou operatiu policial a Son Banya per esbocar 9 casetes al poblat que s'utilitzaven per vendre droga.
1: Hi han participat una 80 d'agents entre policia local i nacional. No hi ha hagut cap detenció, sí que s'han decomissat diverses substàncies estupefaents, com explica el portaveu de la Policia Nacional, José Fresneda.
9: S'han intervenido una importante cantidad de sustancias estupefacientes, cocaína, heroína, base, marihuana y más de 2.500 euros metálicos en billetes de pequeña cuantía.
0: I 11.000 alumnes de grau començaran dilluns que ve el nou curs a la UIB, que estrena noves titulacions i ho fa en 3.500 alumnes de nova incorporació.
1: Avui la Universitat de les Illes Balears ha celebrat l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2026-2027, una cerimònia en què s'ha lliurat la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez. L'historiador i catedràtic Miquel Deià s'ha encarregat d'impartir la tradicional lliçó inaugural.
0: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
10: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
0: Enric Mas suma una nova jornada amb el mallot vermell de la Vuelta a Espanya.
5: L'Artana i els seus companys del Movistar Team han defensat amb ordre i disciplina el lideratge en la ronda espanyola jornada la 13a de mitja muntanya, 193 quilòmetres, entre el Muñécar i Loja, a Granada, i que ha acabat amb el triomf del belga Wout van Aert. Mas i el gran grup han entrat a 3 minuts del guanyador de l'etapa. El sentim.
6: Hemos mantenido, como tú dices, la calma en todo momento. Ya habéis visto que nosotros solo hemos utilizado un nombre para tirar y al final los otros equipos pues han utilizado equipos enteros, así que Por nuestra parte, la gestión desde el coche creo que es un 10, la de carrera también, así que contento.
5: D'aquesta forma tot continua igual. El mallorquí encapçala el general amb 1 minut i 45 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, segon classificat, i 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall, tercer. En futbol, Real Mallorca visita demà el Pepí Comat per jugar davant l'Eldense. Ho farà a les 9 del vespre en un partit on el central local Javier Olaizola s'ha dit pel Real Mallorca no jugarà perquè té la clàusula de la por. Els vermells no poden comptar amb Jan Sala, Justin Calumba, Adon Prats i Dani Luna. Per altra banda, els dos darrers fitxatges del Mallorca, John Chetaua i Guille Fernández, podrien tenir fins i tot minuts en la camiseta vermella. Pel que fa a l'Eldense, el seu tècnic Claudio Barragán, davantal final dels anys 80 del Real Mallorca, pot disposar de tots els seus futbolistes. Dels vermells, ha dit avui el següent.
8: Des del Club Deportivo de Mallorca, pues bueno, la temporada passada estava en primera, con un buen equipo, y seguramente que el objetivo será el subir de categoría. Pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que del rival, independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
5: Recordar que de la quarta jornada segona divisió, avui s'avança un partit. A les 8 i mitja juga a l'Insular, Las Palmas, Leganés. L'expedició de l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Barcelona per jugar demà dissabte a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Primer títol oficial de la temporada ho farà a la 1:30 al Palau Blaugrana demà del Pozo Múrcia, en partit al qual serà present Ivetar Ràdio des de la 1:04. José Tirado, president del Palma Futsal, és optimista de cara a la sort del seu equip. De fet, creu que estan preparats per guanyar.
11: Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
5: El port de Joan Mula i el jove Rodrigo Montero per lesió i Charuto per sanció són baixa per al partit de demà. Demà dissabte entre l'Etsen, el grup 11 de la tercera federació, amb 4 partits que s'avancen a la jornada de diumenge. A les 3 i mitja, marcarà el Formentera. A les 7, Jose Tense Sineu. Els sineuers són debutants a la categoria. Amb 84 anys d'història, l'equip que per 8a temporada consecutiva prepara Amador Garcias es vol mostrar competitiu.
14: És que aquí som recent ascendits, com nosaltres, la penya Sant Jordi, l'Arenal i el Migjorn. A priori, per ser debutants, tothom estem a dins aquest grup i després un o dos equips que hem d'intentar que s'hi fiquin. I si se fiquen un, dos o tres equips, com més s'hi fiquin, pues millor per nosaltres.
5: La resta de partits que queden dissabte són a l'Atsem, Manacom, Inissalem i Constanci Arenal. I diumenge, 5 partits més, amb 2 equips que ben segur que estaran lluitant pel títol de Lliga i també per l'accent directe a segona federació. La Societat Esportiva Eivissa, que rep a les 12 la visita del Platja de Calvià, i Porreres, que juga a les 5 a les Forques davant del Club Esportiu Andrat. Jaume Mut és l'entrenador del conjunt porrerenc.
16: Nosaltres hem format una plantilla per intentar estar dalt. Nosaltres ho assumim, ho reconeixem. Suposo que hi haurà molt d'equips que no ho reconeixeran, però, bueno, jo crec que sí, en la plantilla que el president i junta directiva mos han fet a Porreres no xerrassen de que volen ser un equip que està dalt, seria enllenar molta de gent.
5: Per ser del Club Esportiu Migjorn, ho torna a provar aquesta temporada tercera, vol aprendre les errades que fa 2 campanyes, el condemnaren al descens pràcticament des de l'inici del campionat. Vial Medina és l'entrenador del conjunt verd i blanc.
17: Us hem agafat en aquesta fase, no? Han tornat més forts, han tornat més ben preparats, han tornat molt més coneixedors d'on anem, i està clar que la plantilla que s'ha pogut confeccionar dins les nostres limitacions, òbviament, que són moltes, perquè al final, no deixant de ser un club encara petit, puc assegurar que és la millor plantilla que podríem tenir.
5: El millor arranca la competició en diumenge a les 12 del migdia davant un altre equip que està cridat a lluitar per la permanència, com la penya esportiva Sant Jordi d'Eivissa. En bàsquet, Vintalfa acull aquesta nit una nova edició del Trofeu Ciutat de Mahó amb un partidàs bàsquet Menorca que rep la visita de l'emergent projecte europeu del París Basketball. Serà a partir de les 8 del vespre en la que serà l'estrena en societat del col·lectiu de Javi Zamora, el que sentim.
12: La foto de este inicio no es la que nos gustaría, pero es la que tenemos. Construir las bases del equipo y tratando, por supuesto, de que nos sirva y que sea un buen estímulo para esta preparación. Es uno de los proyectos más potentes de Europa. Vamos a ver jugadores que han estado en NBA, primer nivel de un equipo de Euroliga.
5: I fa uns minuts s'ha acabat el partit i debut de la selecció espanyola femenina a la Copa del Món davant l'anfitrión Alemanya, amb triomf, pràcticament una autèntica pallissa del conjunt espanyol, el marcador 83 a 53 favorable a Espanya, marcador descans 50 a 24, i tancam en pàdel, ja que Gemma Teat ja és a la final del Premier Pàdel de Madrid. La menorquina i la seva companya del Fibre han derrotat Alejandra Salazar i Aranza Osoro per 6-2 i 6-3 en 1 hora i 13 minuts de joc. Ara la jugadora balear i la seva parella es veuran les cares amb Mari Sánchez i Andreu Ostero per una plaça a la final.
0: Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8, tot d'una parlam de xifres d'aigua depurada.
13: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
15: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: En els darrers 5 anys, el volum d'aigua residual que reben les depuradores de les Balears ha crescut entre un 6 i un 15%, excepte Formentera, on ha davallat un 19%. Moltes depuradores de les illes aboquen aigua depurada en concentració 3 vegades superior al límit legal. Són les conclusions tretes de les dades publicades analitzades per l'Aliança per l'Aigua. Ivonne Aranyó.
3: Segons l'informe anual de 2025 de l'Observatori de l'Aigua de les Illes Balears, la qualitat i la salinitat de l'aigua residual que arriba a les depuradores empitjora de manera sostinguda des de 2023. Ens ho explica el portaveu d'Aliança per l'Aigua, Rafael Tur.
4: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor d'això és que ningú fa cap previsió.
3: A Eivissa concentra els indicadors de qualitat d'entrada més preocupants.
4: Són pitjors per molt que tenim molta salinitat. El problema d'això és que tenim un clavegram que és ja oblidat. El clavegram fa que tinguem molta intrusió d'aigua marina. Aquesta intrusió d'aigua marina fa que tinguem molt de curús i aquests curús fa que no puguem reutilitzar l'aigua. Vull dir, el problema que estan fent és que estan depurant aigua de la mà. Vull dir, a part d'això, estan fent un consum energètic molt més elevat.
3: El creixement poblacional i la massificació turística aporten el límit al bon funcionament d'aquestes infraestructures. La solució implica renovar el clavegram i tancar el cicle de l'aigua.
4: Hem de millorar el clavegram, hem d'acabar les instruccions d'aigua marina, hem de regenerar aquestes aigües, hem de tancar cicles d'aigua i, sobretot, anar pensant ja quantes depuradores més ens fan falta.
3: Formentera és l'única illa on la depuració d'aigua funciona correctament.
2: I l'equip de govern de Llucmajor ha aprovat la contractació del nou servei de recollida de residus, un servei que ha de solucionar de manera definitiva els problemes de brutó i restes de residus que pateix el municipi des de fa temps.
5: Ha estat un ple tens i llarg amb recriminacions per part de tots els partits, on l'equip de govern ha explicat quins seran els canvis que comporta el nou contracte de recollida de residus, que té com a objectiu acabar amb l'acumulació de fems i el mal funcionament de l'empresa concessionària. El contracte es basa en 3 lots diferents que gestionaran 3 empreses, la Batlessa de Llucmajor, així que les Coles.
6: Hem aprovat 3 lots, el lot de recollida de residus sòlids urbans, el lot de manteniment de parcs verds i d'àrees d'aportació i la recollida de voluminosos i tota la part tèxtil.
5: L'oposició, per la seva part, pensa que el contracte s'ha fet a esquenes dels ciutadans, que no funcionarà i que obligarà l'Ajuntament a mantenir-ho si no funciona durant un termini de 8 anys. Jaume Oliver és portaveu del PSI pel consistori.
7: Ens costa que les reunions amb les diferents associacions, que no són poques a Llucmajor, han estat molt poques o nul·les en moltes d'elles. És un contracte que ja neix viciat, amb moltes mancances, i que, a més, en qualsevol cosa específica s'ha pogut demostrar que retalla serveis.
5: Mentre el nou contracte s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.
2: I l'Ajuntament d'Inca emprendrà accions legals contra les bases aprovades ahir pel patronal del Teatre Principal del municipi per la designació d'un nou director gerent. El batlle d'Inca, el socialista Virgilio Moreno, ha explicat que ho fa perquè les bases aprovades no tenen, diu, el vistiplau dels serveis jurídics de la institució i denuncia que es tracta d'una iniciativa del Consell de Mallorca i el govern. I els treballadors de la residència de gent gran Domus Vi de Palma s'han tornat a concentrar avui.
8: No som el número, som les persones. No som el número.
2: Ha estat davant el centre de dia per protestar contra la sobrecàrrega de feina que asseguren afecta també la qualitat de l'atenció dels usuaris. Laura Marcos.
9: És la tercera concentració que fa el col·lectiu, format per uns 80 treballadors, per demanar una millora de les seves condicions laborals. A la protesta d'aquest divendres han assistit una vintena de persones, entre treballadors i usuaris, alguns visiblement emocionats. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i FOL asseguren que fa gairebé un any que esperen que l'empresa reforci la plantilla. Miquel Esteve Rom és responsable de dependència d'UGT.
10: nota hi ha un dèficit de cuidado que, òbviament, passa pues, des de que les cremes a lo millor no se posen com toca o, bueno, petites coses que en el dia a dia a lo millor pareixen mínimes, però quan dus un temps pues, ja afecten el pacient, l'usuari i els treballadors.
9: Segons el comitè, de moment, l'empresa només ha aplicat uns incentius econòmics que la plantilla considera escassos i demanen un increment dels salaris i més treballadors. Divendres que ve no faran cap protesta a l'espera d'una resposta de l'empresa, sinó reprendran les mobilitzacions.
2: I tots els treballadors de la Fundació Sestel cobraran un complement de perillositat a partir d'aquest mes. A més, amb la pròxima nòmina també rebran en un sol pagament la retroactivitat de 2025.
5: El complement s'ha establit per a cada lloc de feina en funció de la intensitat, la freqüència i la continuïtat de l'exposició al risc. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, considera que és just que es fixi aquest complement.
11: Se enfrentan a situaciones muy complicadas que lo hacen desde la responsabilidad, la dedicación, el compromiso máximo y que, evidentemente, esto no es la solución a todos los problemas, pero al menos es un reconocimiento, no solo de este gobierno, sino un reconocimiento social al trabajo que hacen, que evidentemente no puede ser solo con una palmadita en la espalda.
2: 11 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Begoña Gómez demana l'absolució i nega haver-se aprofitat del seu vincle matrimonial amb el cap de l'executiu per aconseguir una càtedra universitària i obtenir benefici econòmic.
5: També nega haver-se apropiat d'un software de la Universitat Complutense de Madrid i haver utilitzat la seva assessora per a tasques indegudes. Ho ha fet a través de la defensa en un escrit de conclusions de cara al judici. En la mateixa línia que en comunicats anteriors, la defensa de Gómez reclama que es condemni els costos de l'acusació popular liderada per Hazte Oír per explicar la seva temerària actuació processal.
2: I Seat ha admès de manera oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca.
5: En un comunicat, l'empresa apunta que amb l'actual context seguir invertint en Seat és de cada vegada més complex. Avui mateix el conseller de Supervisió de Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració molt dur que preveu l'acomiadament de 50.000 treballadors a la seva plantilla mundial. La desaparició de la mítica marca espanyola Seat, però, no implica de moment el tancament de la planta de Martorell, que es destinarà a fer models de la marca Cupra amb molta més sortida que els actuals Seat.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indulta Laura Borràs i obre la porta a suspendre 2 anys la pena de presó. L'expresidenta del Parlament de Catalunya va ser condemnada a un total de 4 anys per prevaricació per adjudicar contractes a dit a un amic i fraccionar-los quan presidia la institució de les Lletres Catalanes.
5: El govern de l'Estat, però, la va indultar parcialment fins a rebaixar la pena dels 2 anys, una pena que previsiblement farà que no entri en presó, ja que no té antecedents penals. En tot cas, aquesta decisió es prendrà en 10 dies en una audiència ja convocada.
2: I en internacional, miracle, al Nepal han trobat en vida 2 persones 10 dies després de la tràgica riuada. Amb aquesta alegria han estat extrets d'un túnel en obres 2 dels seus treballadors.
5: Tots 2 es trobaven dins una galeria subterrània a més de 170 metres de profunditat. Després de sentir veus a l'interior del túnel, els equips de rescat varen intensificar les tasques per localitzar els 2 supervivents. Un d'ells, a més, ha assegurat que encara hi ha entre 3 i 4 persones en vida dins el túnel.
2: I divisió argentina entre els veterans de la guerra de les Malvines per les darreres mesures del president de l'executiu, Javier Milei.
5: Mentre algunes associacions donen suport a sancionar les petrolieres estrangeres i crear una base militar al sud del país, d'altres ho titllen d'hipocresia. El sector crític acusa el govern d'utilitzar la històrica reivindicació de les Malvines com una salvavides electoral per tapar problemes de gestió i la caiguda de la seva popularitat.
2: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Cooperació que va començar, com comencen les bones coses, amb un grup d'amics al voltant d'una taula. Era l'any 2007 i tot d'una es va posar fil a l'agulla amb una primera expedició que va semblar confirmar l'existència de la capella. Estaven en el bon camí, la investigació havia de continuar, però la crisi del 2008 va aturar en sec el finançament fins ara. Amb tot, aquests anys no s'han perdut. S'ha aprofitat el temps per investigar i confirmar o rebutjar algunes de les històries al voltant de la seva figura. Gabriel Ensenyat és doctor en Història Medieval i un dels directors del projecte.
1: Algun document deien que havia desembarcat d'amagat vestit de frare, perquè no el coneguessin ni per dirigir una espècie de subvolució interna. Bé, tot això eren fakes, ara és la paraula que fan servir, fakes medievals.
0: El temps també ha comportat la millora de la tecnologia que s'empra en les tasques de recerca, cosa que fa que, en principi, les esperances de confirmar allò que de moment només són sospites siguin altes. L'arqueòloga Helena Inglada codirigeix aquesta iniciativa.
2: Si no està col·lapsat i si està mínimament accessible i podem anar, veurem si aquesta capella és, si aquesta capella existeix i, sobretot, què hi ha dintre de la capella.
0: Perquè allò que s'espera trobar són les restes del primer rei de Mallorca després de la desaparició de la dinastia, l'home que no regnà, el nin que resultà ferit a la batalla de Llucmajor, on son pare, Jaume III, hi va perdre la vida, i el qui tingué en Pere en Cerimoniós el seu gran enemic. Són les restes d'una part de la història de Mallorca. Per tot plegat, l'expectativa, malgrat la prudència, és alta.
1: La pregunta és aquesta: quina certesa tenim de trobar? Ni en tenim ni en deixant de tenir. Hem de fer una excavació per constatar el que sigui. En tot cas, si en el final no hi hagués restes, constataríem que no hi és. Cosa que no vol dir però que no hagi estat. Hem de pensar que en totes aquestes vicissituds les restes poguessin ser traslladades.
0: I si les restes es troben, però, què passarà amb elles? Vindran a Mallorca, quedaran a Sòria, i és una pregunta per la qual, ara per ara, no hi ha resposta.
3: Per cert, que si vos hi ha interessat la història d'aquest personatge, estàu ben atents a aquesta sintonia, perquè ben aviat s'estrenarà un videopodcast sobre la vida i la seva figura i inclourà també informació al voltant de la recerca de les seves restes. I és divendres, arriba el cap de setmana i, com sempre, quan falten minuts per arribar a les 8, anam cap al cinema. Avui la cartellera renova moltes novetats, entre les quals hem triat algunes que ja vam poder veure a l'Atlàntida.
0: La primera, el suportant al paradís de Marga Melià.
4: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
0: Amb reflexions sobre el futur de Mallorca, de Miquel Barceló, de Carme Riera o d'Agustí Villaronga. Reflexions quan encara la turistificació massiva i la gentrificació eren més futur que present. També les de Laura Gós, Júlia Colom o Clara Ingold, que toquen aquesta realitat amb les mans. A banda de poder-se veure a sales, es complementarà també amb conferències per allargar la reflexió més enllà de la pantalla. Marga Melià.
5: Faran passes especials a diferents localitats de Mallorca durant els mesos de setembre i octubre. I a l'octubre també l'estrenarem amb passes especials en col·loquis a diferents ciutats de la península.
6: Les abelles formen una societat molt més avançada que la nostra. Juntes formen un ens superior que les protegi.
0: També va estrenar-se a l'Atlàntida, Aixam, el primer llargmetratge de ficció d'Òscar Bernàsser, director de l'aclamada sèrie Una vida bàrbara, que es descobreix un petit llogaret amb veïnats que viuen en una mena d'utopia on aparentment tothom cuida tothom, però que amaga un revers d'allò més inquietant i perillós.
7: ¿Dónde está la segunda furgoneta? ¿Cuál es el objetivo?
8: No puede escaparse eternamente.
0: Cronos va ser el nom que es va donar al dispositiu policial que es va posar en marxa el 17 d'agost del 2017 com a resposta a l'atac terrorista a Barcelona i a Cambrils. 4 dies de confusió, tensió, ràbia, por i confrontació política que, basada en testimonis reals de diferents implicats, arriba ara a la pantalla. Un d'ells és un mosso d'esquadra que es trobava a la Rambla cercant carteristes i que interpreta l'actriu catalana menorquina d'adopció Mima Riera.
9: Hi va haver una investigació de més de 2 anys per poder fer el guió d'aquesta pel·lícula, parlant amb implicats i persones que hi van aparèixer aquells dies.

0: fer un retrat al màxim acurat i fidel possible als fets que van succeir aquells dies.
1: Enric Auqué i Mònica López encapçalen el repartiment d'aquest thriller que dirigeix Fernando González Molina i que aconsegueix mantenir l'interès amb una trama malauradament coneguda per tots.
2: Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes.
1: Si teniu por de volar, potser aquest Black Box Vuelo 298 no vos convé, perquè bàsicament el que fa aquesta pel·lícula és fer passar tot tipus de canúcies a un grup de passatgers del vol que cobreix la ruta de Nova Orleans a Seattle. El seu director, Stephen Quayle, ens demostra que no importa tenir un gran pressupost per fer-nos passar una mala bona estona. Aquest és només un tas de les estrenes, n'hi ha més, i també una cartellera ben variada. Cercau i segur que trobeu qualque cosa que vos interessi. Els cinemes vos esperen.
3: Amb el cinema arribam a les 8, moment de repassar els principals titulars de la jornada. Titulars que repassant tot d'una d'aquesta jornada de divendres, dia 4 de setembre.

0: Hem arribat a les 8 i en aquesta jornada de dia 4 de setembre continuen en aquesta hora les reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els portaveu parlamentaris per tractar l'inici del curs polític. El PSIP acusa Proens de generar alarmisme quan parla de l'arribada de persones migrants, mentre Vots estén la mà a la presidenta per estudiar els pressupostos de l'any que ve. També ha acabat la reunió ja amb Més per Mallorca. El consolat demà ho està seguint tot la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Què diuen els ecosobiranistes?
1: Bon vespre. En aquests moments encara continua aquesta roda de premsa del líder ecosobiranista Josep Esteguia. El primer que ha explicat és que li ha dit a la presidenta que demani el suport dels populars al Congrés dels Diputats perquè no es veti el debat sobre la cogestió dels aeroports a les Illes, com va aprovar el Parlament de les Illes Balears fa uns mesos. I és que, de moment, el govern d'Espanya diu que en aquests moments no se pot debatre això perquè afecta els comptes de l'Estat. Ell diu que això és una autèntica vergonya i ha demanat el suport i la col·laboració de la presidenta. També li ha demanat que hi hagi un augment, que lluiti per més autogovern i, de fet, diu que també demani les polítiques de migració sobre el conflicte entre el govern d'Espanya i el de les Illes Balears, sobre la manca d'informació sobre les barques que arribarien aquest estiu a les Illes. Josep Esteguia se posa del costat de la presidenta.
2: Digui que tenia una informació que no ha compartit amb la presidenta d'una altra part de l'Estat, crec que no és una forma gaire lògica de funcionar. A partir d'aquí, jo el que confio i convid a la presidenta del govern de les Illes Balears és en constituir-nos amb un estat, i així ja no haurem de dependre de que Pedro Sánchez mos conti com li va la vida per Madrid i podrem gestionar nosaltres els nostres recursos.
1: I és que Esteguia ja ha insistit una vegada i una altra que és necessari desenvolupar tot l'Estatut d'Autonomia i que el govern de les Illes tingui molta més autonomia.
0: Gràcies, Maria Eugènia. Reunions que ara continuaran després amb Josep Castell del grup parlamentari mixt Més per Menorca. Precisament avui Marga Proens ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Balears. Ho fa després de les paraules de Sánchez al Congrés dels Diputats ahir.
3: Creiem molt greu aquesta ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Demanarem explicacions de per què no se mos ha informat degudament, en transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional.
0: I és que Sánchez ahir va revelar que els informes de la policia previs a l'arribada massiva a Ceuta no feien referència a la ciutat autònoma, sinó a les Balears. I el Ministeri d'Hisenda ha donat llum verd al nou sistema de finançament autonòmic que suposarà 412 milions d'euros per a les Balears.
4: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no té els suports garantits, ha tingut els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, incloses Balears, hi han votat en contra. N'ha parlat el vicepresident i Consell d'Economia i Hisenda, Antoni Costa.
5: Que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant.
0: I desplegat avui hora baixa un nou operatiu policial a Son Banya per esbocar 9 casetes al poblat que s'utilitzaven per vendre-hi droga.
4: Hi han participat una vuitantena d'agents entre policia local i policia nacional. No hi ha hagut cap detenció, sí que s'han decomissat diverses substàncies estupefaents.
0: Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Entre avui i demà, que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ja és divendres, hi ha paraules que tenen la capacitat de canviar completament, només canviar-los l'article. La que hem triat avui, precisament, és una d'aquestes. És bruta, és necessària, és fràgil i és vital. És pols. La pols s'acumula sobre els mobles i també sobre records. Aquesta pols que mos parla d'espai dels temps, de les coses oblidades. Aquesta pols que embruta, com la pluja de fang feta de pols d'altres contrades. En masculí, es pols, el pols és es batec del cos, ritme de la música. Es pols també es força. I es pols, en plural, són gel que lluita per resistir-se. Entre avui i demà volem espolsar-nos la rutina, volem passar-ho bé, sense acabar, això sí, fets pols. Si voleu companyia, aquí serem fins a les 10. Avui en conversa polisèmica, a partir de les 9, i amb l'estrena, quan siguin aproximadament les 10, manco quart, del primer capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que hem titulat El Palau del Vent i que comença amb un crim.
0: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.

0: Nosaltres estem preparats, Aina Marc, però no volem, com és això, caure allò amb la cara dins la pols. No volem mossegar la pols, eh?
1: No.
0: Nosaltres no. A tu que te venes cap si te dic pols?
1: Idò, mira, Esteli, t'he de dir que el primer que m'ha vengut en el cap és la pols en suspensió.
0: Sí.
1: Bé, segurament no hagi estat l'única. De fet, tots els conductors de per les illes, el tema de la pols, segur que els ha dut per el camí de l'amargura.
2: Aquests dies ha estat una locura. Una cosa de 20 cotxes, una recaudació brutal i la gent se matava per poder retar el cotxe.
0: Mare meva, quina exigera això. Això és la benzinera, no?
1: Això la benzinera, sí. Avui mateix. I d'això, com és per anar a fer cotxes nets cada vegada que mos arriba aquesta calitja, aquestes onades de pols, i tot i que faci mandra estar cada dos per tres fent neteja, moltes vegades és que no mos queda més remei.
3: Claro, se nota un poco, pero bueno, tampoco es una gran cosa. Lo que pasa es que lo dejé una vez debajo de un árbol y me ha pasado eso, en todo el río que le va. Pero vamos, bien.
0: ¿Qué le ha pasado? Que algún me imagino que algún... anava a dir algun canari, algun ocell li haurà fet, no? Alguna cosa.
1: Sí, però a més els arbres també acumulen...
0: Sí, també, cert.
1: Polseta.
0: Sí, és bo.
1: I bé, si la pols només molestàs en els cotxes encara aniria bé, però imagineu-vos si fosseu al·lèrgics.
4: Jo, a lo millor. Crec que sí, perquè un dia vaig passar per un lloc on hi havia molt de pols i d'això, i pues, me ploraven molt els ulls i me picava el nas i això, però bé.
5: Sí, mi hermano. Pues bueno, pues jodido, tiene que usar los aspiradores esos que hay, no sé, como un tratamiento que le da el médico, ¿sabes? Y bueno, y usa también máquina y para cuando está el ambiente del polen y todo eso, pero bueno, lo demás, bien.
6: Sí, soy alérgico a algo que le hagan los pinos, pero no sé qué es, sí. A rinitis, me pican los ojos, me pica la nariz, eso.
1: I deu símptomes solen coincidir, molèsties en els ulls, en un nas, aixons, entre altres similars a un constipat fort. Però, fins i tot, el que mos han contestat dient que no són al·lèrgics en això, a més, també arriben a tenir alguna conseqüència si queden exposats durant una bona estona.
7: Jo no som al·lèrgic. En estar en ambients de molta de pols, sí, ho sents i t'afecta. Però... normalment ho duc molt bé.
8: No conec a ningú. Sí que és veritat que si hi ha molta pols a una banda, jo començo a fer xems, però ja està.

0: Dit batec, si ho traduïm al català, i és que, a més de demanar sobre al·lèrgies, han volgut conduir el tema cap al nostre propi pols, i que és allò que mos ho pot accelerar. Que el batec d'un cor vagi a més pot dir i significar moltes coses. Retrobar-te amb qualcú que feia temps que no veies, que te contin una notícia important o que te moris d'un nervis perquè arribi aquell moment tan esperat. Una mica aquest tipus d'històries eren les que jo hagués volgut sentir en el carrer quan he fet la pregunta, que és allò que t'accelera el pols. Però escoltau la primera resposta.
1: Mira, el estrés, por ejemplo. Hay demasiado gente, por ejemplo, demasiadas personas, ya somos demasiados, y donde hay ese agrupamiento tan grande, como sabemos tanto de fuera, que hay bastante, y los patinetes a veces cuando va a pasar un semáforo, los patinetes son terribles, ¿eh? Perdona que no te atropellan porque Dios no quiere, pero es terrible, ¿eh? Eso tenían que poner un poquito de medidas porque eso es un peligro, perdona, yo he tenido ya dos o tres, bueno, no me han llevado por delante por casualidad, porque cuando va a pasar el semáforo, ¿sabes? Se cruzan ellos delante, vienen detrás, no te das cuenta.
0: I tota la raó, l'estrès també és un factor que t'accelera el pols. La segona resposta ha estat també una mica una negativa, però almenys neix d'alguna cosa que sí que és positiva, l'amor.
2: I com accelera el pols? Quan veig el meu fill caure. Això m'accelera el pols a tope.
3: Pobreta.
0: Rient, aquesta dona mos mostra l'amor i la cura que té una mare cap al seu fill, tot i que això impliqui que se t'acceleri el pols cada vegada que peguen un esclat.

0: Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IES Guillem-Golon Casas Noves de Sòlia, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Moltes gràcies per aquesta gran acollida.
0: Quina il·lusió tenir-te.
1: Sí, sí, una il·lusió, home, fantàstica estar aquí amb vosaltres, compartint aquesta estona i sobretot gaudint de menjar, de cuina i de tot el que ens revolta la gastronomia.
0: Que és molt, que és moltíssim, per cert. Sortany van ben accelerats amb aquesta cuina. A tu no sé que t'acceleres pols.
1: A mi m'acceleres pols és tenir gana.
0: És tenir gana.
1: Com a cuina, arribar a una qualque banda que no hagi dinar fet i tenir el que fem, m'acceleres pols.
0: Però una cuina, hi ha molta tensió.
1: Sí, sí, sí.
0: I fins i tot m'imagino que s'ha d'una escola, també.
1: Exactament, sí, sí. Dins una cuina sempre hi ha aquest punt de tensió. I a vegades, fent feina a l'escola, jo l'enyores, aquest punt d'estrès d'un restaurant, d'una cuina de fora, però això a vegades també surt a fer coses a fora, amb els alumnes i tal, per no perdre els pols de la bona cuina.
0: Ja, ja. Nosaltres aquí mirem els rellotges, segons, veus, que van comptant i hem d'anar ben alerta amb els temps que passa. Vosaltres un poquet també dins una cuina, no? Allò de, venga, oído, tal, venga, això
1: sí,
0: de sortir.
1: Sí, sí, dins la cuina és fonamental l'organització, perquè si no t'organitzes, perds el ritme, perds el fil del que estàs fent. I jo penso que la cuina és complicada, és dura, però alhora és guapa i jo, bueno, jo l'estimo i el que intento transmetre, no? Aquesta passió per la cuina, per gust, que a vegades ens oblidem una miqueta que la deixem la cuina com en segon pla, no? Molta gent em diu, ai, que jo no t'entenc de cuinar, perquè... Però no, jo penso que hauríem de treure aquest reconegut per cuinar perquè té molt de beneficis. La cuina, econòmics, socials, dietètics, d'amistat, vull dir... Ens hem d'acostumar a dedicar un poquet de temps, tant com anem al gimnàs, a passejar a la platja o al cinema, a cuinar.
0: Molt bé, i nosaltres per això feim aquesta secció. Juan, l'hem titulada El sopar d'avui i el tàper de demà. Tu ho és pensant, perquè després has de convertir en pets oients alguna idea per sopar avui i que m'ho servesqui per tàper de demà. Es veu que avui és divendres, demà és dissabte, però és igual. Ho podeu fer servir avui, com dilluns o dimarts de la setmana que ve. No passa res. Però abans de res, te volia presentar l'equip titulada Entre avui i demà. Duim la primera setmana d'aquesta nova temporada. Aquí tens en Juny Cortés.
2: Encantat.
0: I Naina Mar, que ja l'has escoltat.
1: Sí, sí, sí.
0: Idò, imagina't que mos has de posar a fer feina, a les teves ordres, dins una cuina. Val? Ja tens tres aquí, tres pinxes, per lo que tu necessitis. Mos podries assignar una tasca per fer un bon equip de cuina?
1: Sí, jo crec que el primer que hem de fer sempre quan feim un dinar, organitzem, és el briefing, no? Aquesta reunió, perquè tothom sàpiga què és el que hem de fer i funcionar com un rellotge, marcar els temps, per no fer dues feines a la vegada i que si d'aquí mitja hora o tres quarts hem de menjar, tinguem més temps just per cuinar, no enredar-me. Jo crec que el més important és organització, que tothom sàpiga exactament el que han de fer, no?
3: Trabando en el carbón.

0: T'he posat una cançó un poc antiga, bastant antiga, que és no, Cocinero, Cocinero.
1: Cocinero, molt bona, molt bona.
0: El Cocinero, Cocinero, bé, que millor que ir al carbó mentre sona a cocina, que dins el carbó també fa molta de pols. Tu sabries trobar el teu primer record dins una cuina? Doncs
1: pues mira, jo duc cuinant des dels 13 anys, i el meu primer record que tinc és en Van Gori, que era mescat de cuina a l'Hotel Maravell d'Esport de Solla, que ja no existeix, i jo crec que ell el que me va transmetre és la passió per fer la feina ben feta, encara que siga un poc enrevessat, no? És a dir, pensar que el que estàs fent sempre té un resultat pensant en el públic, en el client, en el comensal, en la parella. Jo crec que és fonamental estimar el que fas.
0: I tu fa més de 30 anys que, a més, te dediques a ensenyar cuina, ets professor de cuina. No sé si... Jo crec que em diràs que sí. Segueixes aprenent?
1: Cada dia. La cuina és un món inabastable i cada dia aprens alguna cosa, tècniques, receptes, idees, i no crec que hi hagi ningú que diga que ho sàpiga tot.
0: De fer sopa, que mos proposaries fer per sopar? Doncs
1: pues mira, jo crec que com que el tema va de fer sopar d'avui i la carmanyola o el tàper per demà, jo crec que abans de fer sopar hem d'entendre una miqueta què és el que anem a fer, el que dèiem, no? Organitzar una miqueta. Hem de pensar que, malgrat pensem que una carmanyola, preparar una carmanyola és una cosa que, bé, amb qualsevol cosa en sortirem, no. Jo penso que és fonamental organitzar-lo des del principi de setmana, asseure't sense família, sense parella, fer una miqueta de guió, un menú, decidir què menjaran, perquè això m'ho estalviarà. Tens anar de compres, tens a dins la cuina, que això també és important i té un valor. I sobretot, decidir quin tipus de carmanyola han de més de, perquè no totes les carmanyoles serveixen per lo mateix.
0: Idò, espera un moment, perquè m'apareix juny que no estava preparat, però m'apareix que tenim una pregunta d'un oient, no, Juny?
2: Sí, sí, sí, no t'ho creuràs, Juan Antonio, però un oient ens ha demanat justament, amb tant de xarra de carmanyoles, quins tàpers se poden ficar dins el microones.
1: Bueno, el primer que tinc en compte és que a l'hora de comprar un tàper, d'aquí una carmanyola, però hem trobat molt de formats i molt de models. Normalment, quasi totes les carmanyoles, que aquí he buidat a rebot de casa nostra, si la meva dona ha de preparar qualque cosa avui vespre, no tindrà carmanyoles per guardar-ho.
0: Perdona-mos.
1: El que tenim aquí, de baix les carmanyoles, tenim les indicacions. Això és molt important, mirar per què serveix cada carmanyola. En aquest cas, la podem utilitzar en el rentavaixelles, en el microones, la podem utilitzar congelador, i sobretot, una cosa molt important és la capacitat. Diguéssim, de mig litre. Això és molt important. Un dels problemes que tenim dins les carmanyoles o dins la conservació és l'oxigen. Hem d'intentar que el que utilitzem, que posem dins la carmanyola, estigui, diguem, a nivell. No utilitzar una carmanyola massa grossa perquè després aquest oxigen que ens queda dins la carmanyola és una espècie de, com a de sellat al buit, no? De fer una coseta així. I després, sobretot, és evitar utilitzar carmanyoles o envasos comercials que ja venen preparats, com aquest que du ceba o aquest que era d'una amanida, perquè aquests tàpers, malgrat siguen alimentaris, se degraden molt ràpidament. És a dir, que aquests tàpers, per posar pinturetes, per posar les gomes o les misses d'estendre la roba. I sobretot, que hi havia molta gent que fa crema, sopes i s'emplea les botelles de plàstic, sí, això... Sí. Qualsevol cosa és millor que això. Reomplir una botella de comercial amb un altre líquid que no sigui qui venia de dins és molt perillós. I el millor que podeu fer és carmanyoles de vidre. També aptes per posar en les rentavaixelles, per posar dins les microones, per congelar, encara que no són molt partidari de congelar. I si encara vos trobeu que voleu fer un punt més avançat, vos diria que utilitzéssiu bosses al buit.
0: Ah, però això és perquè tu tens màquina.
1: No, però una màquina és bastant bona d'adquirir, sí. No és
0: sí,
1: molt cara.
0: I són petites.
1: Són petites i les puc utilitzar tant com per conservar, que tinc una bossa d'algues de sushi, sí, i envasat i conservat, ja evitam la típica pinceta, i a vegades fem una carmanyola, que mos utilitza molt d'espai, posem una bossa, l'ajustant, si fem unes pastanegues bullides, pues aquí de dins, guardadetes, fins al moment de servir-les.
0: Sí?
2: Clar, perquè el que comentaves abans de que havia de quedar una mica l'oxigen fora, perquè aquest oxigen fa que es menjar que hi ha de dins se posi dolent més aviat, no?
1: Sí, i a més, no tot pot anar dins una carmanyola. Hem de tenir en compte que, per exemple, dins les carmanyoles no hi hem de posar res que sigui calent. És a dir, directament de soia a la carmanyola, no, ho hem de refredar. No podem posar coses que siguin àcides. És a dir, per exemple, una salsa domàtica, una bolognesa, mos farà que la carmanyola mos quedi color vermell. Tot això fa que la carmanyola se degradi. Surt d'una carmanyola, podem dir, un rai de mesos, si la conservem bé, i si se romp, se crua, canvia de color, en seguida l'han de rebutjar. Penseu que encara que siguin plàstics alimentaris, se degraden en la utilització i convé tenir-ho un miqueta en compte. Llavors, el millor, carmanyoles de vidre. Sí que són més cares, sí que se paren a rompre, però el resultat és molt millor. I, sobretot, no hi poseu coses que duguin salsa. És a dir, si fem unes pilotes, el que fem és, per sopar, per exemple, fem les pilotes en salsa, i si n'han sobrades, aquelles pilotes que no han posat dins la salsa, les guardam sense salsa, es conservaran millor, i després, en el vespre, a l'hora de menjar, fem un tromponat, teatre al moment, un pot de ceba, un pot de tomàtica, i mesclam aquelles pilotetes o aquell pollastre bullit que no l'han guardat en la salsa. I sobretot jo evitaria utilitzar el congelador per res. Congelador per gelats.
0: Sí, no congeles tu.
1: No, perquè qualsevol cosa que et congelis baixa la qualitat, sí o sí. És a dir, si jo faig un guiat, per això te deia que en el principi és molt important programar què hem de fer. És a dir, puc fer un guiat avui, demà pilotes, després demà bolognesa. Passem això un pot de bolognesa i ja hem fet ajustata, doncs la menjam demà passat. Però si aquell poquet el congelam, sempre serà més bona la nova bolognesa, els nous macarrons, els nous que fèiem, que no és congelat. I anant guardant reissons dins la congeladora, que en el final acaben més la congeladora. És complicat congelar, i sobretot és complicat descongelar. Descongelar és una feina molt complicada, no de baixa aixeta, no dins de microones, no temperatura ambient, han de passar d'un dia per l'altre, vull dir que jo evitaria... Jo crec que amb una bona planificació, ja, de primer de setmana,
0: sí,
1: tenies
0: així,
1: la setmana
0: sí.
1: organitzada. Igual que planifiques que dissabte anirem a sopar fora, a un cinema o d'excursió a Cala Murta, pues, què ho fem per dinar avui? Nosaltres de petits, sense, amb els nins, ara ja som un poc més grans, però de petits, ens deien, dijous fem pizza, dilluns fem tal, i fem una miqueta de guió setmanal, i sobretot per la persona que li toca fer el dinar. Ja. Dinar a fer la compra, sabrà el cas de Mestet.
0: I econòmicament també estalvies.
1: Clar, estalvies molt bé. No generes pèrdues. I si un dia vas a comprar, ja que sé, vas a comprar cuní per fer cuní seva, dius, està d'oferta, compraré quatre i en congelaré dos. Aquests dos que congeles sempre seran pitjors que els nous que estan d'oferta d'aquí 15 dies o 3 setmanes. Con la qual penso que es congelar és una emergència, però no congelar patates ni molt manco, ni fruites, ni aquestes coses. I en tot això, amb una bona planificació, jo crec que podem fer sopar d'avui i estar per demà.
0: I demà s'ha quedat claríssim. Planificam i equip briefing d'equip, eh? Lots, cada dia hem de fer el briefing. A veure, Juanan, de què sopam?
1: Mira, si te pareix bé, jo crec que podríem fer una amanida de preves torrats. Jo crec que a tothom li agrada, més ara com que insistiu i dona més aquest tipus de menjar, i després podíem fer uns tacos, unes enxilades amb unes tortites de pollastre, amb aquest prestorats. D'igual sorda, si voleu fer la manida per sopar i estar per present demà, se't dues allà van bé. El més de tot són els prestorats. Els prestorats, la seva barbacoa, en el forn amb una miqueta d'oli, tres quartets d'hora, torrats. Aquests preves, una vegada que estan pelats, els podem posar dins una carmanyola amb el mateix suquet que...
0: De vidre.
1: Amb el mateix suquet d'estorrat i mos aguanten perfectament 3 o 4 dies dins la nevera. Què podem fer? Per exemple, per sopar, aquests preves torrats els mesclam amb unes anxoves, amb unes domàtiques tirades petitones, una mica de trampó, i ho trempam amb jovert, oli, sal, preva bo, i això ben trempadet. Vale? I el que hem de fer és, amb aquest mateix trempat que guardam, que si en sopam ho guardam per l'endemà, el que fem és preparar una miqueta de pollastre bullit. Pollastre bullit, que el podem posar dins una carmanyola per l'endemà, i això sí, que vos recomano que tot el que pugueu posar, encara que la quinta gamma no m'agrada massa per cuinar, però sí que és cert que han d'evitar dur salses fetes nostres, coses d'aquestes. És a dir, que una llaunata de tonyina, unes tortites d'aquestes que venen ja comercials, doncs amb aquestes tortites que venen dins la bossa també en 4 o 5, i les col·locau dins un pledat, damunt hi poseu el que heu preparat el dia anterior, d'espreves, sense anxoves i tal, es pollastre per damunt, un taquitos de formatge, i si voleu provar una salsa César d'aquestes que venen ja preparades, enrodillat, i ja tenim el dinar, el sopar del dia anterior. Un consell que vos dono és això, totes aquestes productes individuals, aquests olis, aquestes aliños que tenim per fer, això va molt millor fer-ho en el darrer moment, perquè si tu és ensalada trempada d'un període d'hores abans, queda malament. I, a més, si heu de menjar de forma habitual de Carmanyola a sa feina o a qui on siga, no està de més amb els companys organitzar una miqueta un lloc on pugui haver un microones, una petita gelereta i una maquineta de cafè. Això totes les empreses ho tenen, i des de ca vostra, és a dir, intentant mantenir la cadena de fred, des que sortiu de ca vostra, aquestes carmanyoles van directament dins la nevera. I, evidentment, les carmanyoles justes en el que ho demestem, perquè el que entra dins una carmanyola, això és molt important, s'ha de rebutjar. És a dir, si ja faig una carmanyola amb pollastre bullit i una altra amb pastanaga per dinar, el que m'ha sobrat, això ja no puc reutilitzar l'endemà, perquè em produeix la cadena de fred, un no pot garantitzar que dins el cotxe no hagi estat molt de temps de fora. És a dir, que el que puc dins la carmanyola és per menjar, i el que s'obre
0: se rebutja. Jo estic passant un poc de pena de Fernández, perquè estic mirant, veient que faig moltes coses malament.
1: Jo crec que... Jo xerrava amb la meva dona abans de venir i me deia, és que tothom emplea carmanyoles, això és una cosa senzilla. Sí, però no deixa de tenir seu... Senyors, que ja hi poses, què sé, conint ceba dins les... I no passa res. Bueno, no passa res, però, clar, a nivell, diguem, habitual i professional, sobretot, si és per tu, però si és per compartir, per dur qualque festa, evidentment, coses amb maionesa de festes nostres, salsa fetes nostres, molt de líquid, molt de brou, això, a més, aquest dies que fa una caloríssima, se pot posar dins el cotxe 40 graus, i en qüestió d'una hora i mitja, dues, allò ha començat a fermentar. I acabaries amb una mal de penjada.
0: Se nota que en Juan Antonio Fernández és professor perquè ha vengut amb els deures fets, amb tots els tipus de carmanyoles que tenim damunt la taula. Vull dir, tot perfecte, Juan. Moltíssimes gràcies. No te'n vais encara, que t'han de dir adeu, però ben fet.

0: Aina Marques, però és bona nota de tot això.
1: Però és que aquesta secció m'encanta, perquè pren nota cada dia. I havia d'estar molt interessant.
0: Clar, perquè... hem de prendre nota, i en Juan Antonio Fernández és molt didàctic, és una enciclopèdia, sí. No mos bastarien 10 programes, així que estàs convidat a tornar quan vulguis. I només volia fer també un apunt per recordar als oients que fa uns mesos vas presentar el llibre Una vall de cuina, receptaris i història, amb receptes de tres cuineres de tota la vida, sí, de Solla, editat per El Gall Editor. Per on t'estava duent aquest llibre?
2: Bueno, m'adubo molt bons records, sobretot perquè una de les cuineres era la Predina, el Celsio, que va viure fins a 101 anys, malauradament no va poder veure l'edició del llibre, però sí que me va ajudar. I és una miqueta... l'idea d'aquest llibre va ser posar en valor la feina de les cuineres, perquè en aquest cas són tres cuineres, aquestes dones, aquestes persones que s'encarreguen de vetllar per la família, de donar-li la menjar, de preparar-los cada dia les coses. És una cuina que a vegades se queda molt en fora dels grans cuiners i de les estrelles Michelin, però a mi me fa molta cosa quan qualcú em diu ai, aquella guiat que feia la meva tia, la meva predina, oh, jo no he trobat ningú. Pues, això és el que hem de posar en valor, hem d'intentar recuperar. I amb aquest llibre que vam tirar amb el Gall Editor, pues, la idea és això, uns 150 receptes, crec, per recuperar i posar en valor aquesta cuina tradicional, cuina més de principis de segle passat, i és una cuina pues, que pot trobar d'això, pues, des d'un bacallà cuinat, unes pilotes, unes panades, un torró, uns dolços... La veritat que ha estat una feina molt didàctica i m'ha ensenyat a aprendre moltes coses que també jo no coneixia, perquè tengo que provar totes les receptes, ajustar-les, revisar... Però una cosa molt curiosa de les receptes antigues és que la gent que apunta la recepta apunta el que no recorda. I tu veus una recepta i posa 2 ous i 1 quilo de farina. Perquè la sucre ja sabia que anava sempre una tassa, clar. Això no ho apuntaré, perquè ja ho sé. Agafes la recepta i dius... Bueno, aquesta recepta li falta qualsevol cosa. O posa una xicra de sucre, una tassa d'aigua i una quarada de no sé què. Clar, pues, perquè la senyora tenia aquelles mesures a mà. Pues, això ho hem treballat, ho hem preparat i, bueno, una miqueta aquesta és idea.
0: I d'aquest llibre, Una vall de cuina, receptaris i història, d'en Juan Antonio Fernández, que ja t'han de dir adeu, però ja torno quan vulguis, eh?
2: quan vulgueu, torno, de molt bon gust, ja t'ho vaig dir, que m'encanta, i quan vulgueu.
0: És que, clar, és una enciclopèdia, no mos basten els minuts. I d'ara vos deixem amb en Toni Camps. Crec que cada divendres en Toni mos proposarà un bocata.
3: A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
4: Hola, què tal, oients de Entre avui i demà? Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Edgar Rodríguez, el xef d'Aromata, de restaurant Aromata a Palma. Edgar, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal? Muy bien.
4: El Bocata de Què?
5: Tortilla de patata.
4: Uau.
5: Pantito tostado, tomate, tomatito restregado, más que tomate en rodajas. Y te diría que un poquito de alioli.
4: ¡Uro! ¡Uro!
5: Para mí eso es top.
4: ¿Quimpa?
5: Pues te diría que la típica barra de pueblo, con corteza un poco crujiente, pero mucha miga. Esa barra, solo tostada por la miga, que haga esa capita como un poquito crujiente, pero que sigue estando blandita y la corteza todavía cruja, creo que para mí es top para un bocadillo.
4: Mare de Déu. Escolta, i amb aquí?
5: Bueno, familia, amigos. Yo, sobre todo, mi hijo y amigos, creo.
4: ¿Y tu hijo se menjaría un bocata de truita?
5: Mi hijo se hincha con el bocadillo.
4: ¿Y Ebon?
5: Pues te diría que la playa, que todavía nos quedan estas semanitas de playa, pues un poquito de playa, ¿no?
4: ¿Y por qué es bocata de truita y no de una otra cosa?
5: Porque entra muy bien. A mí me entra genial. Un bocadillo de tortilla que no sea un mazacote... Está todavía jugosita, con ese pan tostadito, con ese tomate bien aliñado, con aceite, sal, pimienta, el tomate de Ramallén muy rojo y un poquito de ese alioli. Pues es que es magnífico, o sea, te invito a probarlo.
4: Y es que en estas horas encara espectacular. Me está fent renouet la panxa, así que me sap que me'n vaig a sopar d'un bocata de truita. Edgar Rodríguez, moltíssimes gràcies.
5: A tu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
5: I saludant ja Ana Cristina Alvada Alejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i també instructora de ioga. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
6: Hola, bones, bé, gràcies.
5: Gràcies, sí, per, sí. Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Mira, t'han posat aquesta musiqueta, que crec que és bona, no?, per baixar revolucions.
6: Exactament, per anar agafant un altre tempo, un altre pols, eh?
5: Exacte, exacte, aquesta és la paraula. No sé a tu si te dic pols que te venes cap primer de tot, Cristina.
6: A veure, a mi realment el que em ve és el pols que nosaltres tenim marcat pel batec del cor. Mm. I, per tant, pols com a senyal de vida.
5: I tant. I de vos present, com deien, a Cristina Alvada Alejo, que és professora, que és formadora, espai holístic, és psicòloga, autora del llibre Yoga en la vida quotidiana, i que dissabte, dia 26 de setembre, i dia 27 també diumenge, serà a Palma per participar a la Fira de Fitness, el Benestar i la Longevitat de LifeX Mallorca. No sé si és, però, inevitable anar accelerats, dos pols un poc accelerat amb aquest ritme de vida que duim, Cristina, o ho podem controlar d'alguna manera?
6: Realment ho podem controlar. Sí que és cert que sembla gairebé una mica, com tu dius, estar de moda, anar ràpid, tenir sí. moltes coses a fer, tenir doncs, molts afers i molts fronts oberts i moltes opcions, i això sembla que cada vegada està com més en el dia a dia de les persones. Mm. I és veritat que també és una de les causes més grans d'estrès, de fracàs, perquè llavors també ens dispersem en excés, i saber-te regular és una eina com molt important perquè tu bueno, doncs pots centrar-te més, focalitzar-te més en el que realment hi vols posar atenció, prioritzar, que a vegades no sabem prioritzar el que és important, el que és urgent, el que tot és a la mateixa hora, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'allí, evidentment, la forma de viure és molt diferent, sí, sí.
5: Val. I això com ho fem? En quin moment ens hem de plantejar aturar i prendre'ns els pols per saber com ens trobem?
6: Mira, el pols és una cosa que va molt, molt, molt relacionada amb la respiració. Uh-huh. I, de fet, és una cosa que fem tot el dia, tota l'estona, com dic jo, i sí. en canvi no en som gens conscients.
5: Sí, talment.
6: Si nosaltres modifiquem la nostra respiració, directament ja estem modificant el nostre pols, ¿vale? Uh-huh. Modificar respiració, si pols era vida, respiració és vida, ja modifiquem la nostra vida. Per tant, és com que si tu el que vols... bueno, com has dit, soc professora de ioga, no? Ja ens diuen les antigues escritures. Mm. En una ment atabalada, o sigui, una respiració, perdó, atabalada, sí. la ment estarà atabalada. En canvi, amb una respiració tranquil·la, la ment també podrà estar tranquil·la. Per tant, imagina't quina eina tenim d'una cosa que fem tota l'estona, tot el dia, si nosaltres aprenem a respirar bé, quin pot arribar a ser el nostre estat mental.
5: Mm-hmm. Clar, importantíssima, i doncs, la respiració. Imagino que el ioga ajuda molt en això, però t'he de confessar que és una disciplina que encara que és molt, molt, molt comuna, no? I molt habitual i molt propera, que assusta una micona si no la coneixes. I tu xerres de ioga en la vida quotidiana. Què mos proposes?
6: Clar, és que el que ha passat és que quan el ioga ha arribat a Occident, que benvingut sigui com ens l'han presentat, ens han presentat que el ioga és la postura i és l'àsana, i aleshores, si no et pots lligar el peu al coll, no ets un bon iogui.
5: Tal qual. Sí, vale? Sí. Aquesta és imatge, llavors, ho hem de reconèixer. Sí, sí, sí.
6: Clar, i per a fer això no tinc temps, perquè a mi no em donarà una vida perquè el peu em lligui la cintura, vale?
5: Sí.
6: Aleshores, quan un diu, no, és que el ioga precisament, amb uns dels punts bàsics que comença, és amb la respiració, entén que el ioga és per tothom, perquè tothom respirem. Uh-huh. Aleshores, clar, quan ja entens que la teva qualitat de respiració és la teva qualitat de vida o de salut o d'enfermetat, dius, carai, però és que llavors això m'estalvia molt de problema, com per exemple d'ansietat, molt de problema com per exemple hipertensió, molt de problemes cardíacs, molts de problemes d'inflamació que van associats també al tema de l'estrès, moltíssims problemes. O sigui, quan un pren consciència d'això, diu que important és que visquem una mica més present, que en definitiva és del que ens parla realment el ioga,
5: sí,
6: com per a poder tenir una vida més saludable, sense haver de lligar-nos al peu a tres voltes d'orella. Val?
5: Sí, sí, i d'aquesta consciència, aquesta respiració, al final són tècniques que podem adaptar també en el nostre cos i en el nostre dia a dia. Per cert, que a Live Mallorca, Live Fix Mallorca, faràs una classe de chakra dance. Explica'm un poquet què és el chakra dance, què proposes?
6: A veure, doncs realment passem per diferents fases i el que fem és començar des del que és deixar anar, perquè el nostre cos té molta tensió, llavors és molt important de moure'l, bellugar-lo, saltar, ballar i començar deixar anant. Però cada vegada més anem reduint i llavors, clar, amb tot el que hem mogut i això, després de mira que anem aturant, ens n'adonem que passen moltes coses en el nostre interior que ens passen per alt. I a vegades són les mateixes emocions les que es passen per alt. L'OMS ja ha acceptat que gairebé el 80%, això ho diu l'OMS i ho dic aquí així perquè és una xifra, no? Però vull dir que la Cristina Albalejo pensa que és molt més que això, però em quedaré amb això, no? De l'OMS, que diu que gairebé el 80% de les malalties són psicosomàtiques, és a dir, emocions que no s'han deixat sentir, pensaments que estan allí camuflats, coses que tenim allí que no volem que surtin, i que això el que fa al final és que no fluïm i que emmalaltim. Pues bàsicament, la dansa dels chakras el que ens fa d'alguna forma és que ens allibera tant que al final un és conscient de que avui, no sempre, però avui, uau, estic supercontent, d'acord? Avui, en aquest moment, estic trist o no sé què em passa, estic, sí? I llavors et permet treure tot el que hi hagi i t'acompanya, tant de bo passi, a vegades no passa, i si no passa, està tot bé, a un estat com més de calma i de pau interior i això.
5: Molt bé, i doncs mos apuntarem en aquesta classe chakra dance per tots els públics,
6: venga.
5: No? Per tots els públics, no? Podem anar-hi tots.
6: Per tots els públics, nens i gent de la tercera edat i més. Qualquera persona.
5: I doncs faràs que se mos acceleris pols i després ja tornarem a sa calma, que això serà lo bo. I doncs t'agraïm molt aquesta estoneta. Mira, avui sa paraula pols mos ha duit a parlar amb Cristina Albadalejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i instructora de ioga, que, com dèiem, serà a Palma aquest darrer cap de setmana de setembre. Moltíssimes gràcies i molta sort.
6: A vosaltres, gràcies, us esperem.

0: Que bona aquesta versió gastriatge incortes de Dustin de Wind de Ménage à Trois. Pols és una paraula de diccionari, però avui, en juny, la passarà per seu prisma particular.
1: Sí, sí, sí. Bé, com ja sabeu, la paraula del programa d'avui és pols, que, com hem anunciat al principi del programa, pot ser es pols o sa pols.
0: Té res a veure.
1: Sí, sí, sí. Depenent de què xerram, té l'article diferent. I ara, Cel, volia demanar-te, aprofitant que estem ja a finals de setmana, sí. Tu a principis de setmana xerraves de papallones a sa panxa.
0: Sí, estava un poc nerviosa, sí.
1: Sí, sí, sí. Ara que estem acabant aquesta setmana d'estrena, com tens els pols?
0: Jo crec que ara molt més tranquil. Vosaltres ho notareu també, no?
1: Sí, sí.
0: I na Cristina Alba d'Alejo, que parlava de respiració, està clar que és moment de saludar dilluns a les 8 i 4 minuts, aquesta nova temporada entre avui i demà. Me costava respirar, això és que hauria de tenir pols molt accelerat, però ara millor gràcies a vosaltres també.
1: Sí, bé, idò, aquesta... No. Aquesta és una de les excepcions i és absolutament vital, com ja varen descobrir amb el doctor Jaume Gomila, metge d'urgències del SAMU 061. El pols arterial pot dir molt de nosaltres.
2: Qui mor diu? Segons la freqüència, si va més aviat o més poig a poig, clar, com s'altera la freqüència del cor? Quan tu fa un esforç, això ja t'ho has dit, quan t'emociones, si tens febre, allò que diuen la taquicardia febril, o pot anar més a poig, si hi ha una afectació del cor, o si estàs descansant. Hi ha gent que, els corredors aquests de maratons i això, a vegades quan dormen se posen, fa com a esglai i tot, perquè se posen a lo millor en 30 pulsacions per minut, eh? Quan la freqüència normal és entre 60 i 80 un adult.
1: I també han de tenir molt bon pols els cirurgians, però no xerrant de la mateixa excepció. El DIEC recull una altra definició de pols, que és seguretat de la mà per fer moviments adequats per exemple, escriure o manejar un bisturí. Uh-huh. A vosaltres us tremolen les mans?
0: Jo, com que no he manejat cap bisturí, Aina, tu?
3: No, en principi, però perquè tampoc, exactament, m'he aturat a fer res. Però per mi no seria bona, jo, amb això.

0: I dona Beatriz Morales Nin, biòloga i investigadora, que ha estat al Pol Sud almenys 7 vegades, jo crec que el manco de fred no li deu entrar molt allà. El programa vam poder entrevistar-la i aquí ens explica la primera d'aquestes 7 visites, pel que els pols del nostre planeta són igual de crucials que el nostre pols arterial.
1: La primera vegada vaig anar invitada pels nord-americans i era al començament de l'hivern i, bueno, per mi va ser una gran sorpresa veure allò perquè el mar està ple de vida i la terra és de coberta de gel i n'hi ha com màxim alguns líquens i algunes una mica de molsa, però això és tot. I era un contrast impressionant. I el que és més així des de vista emocional és la sensació d'energia que desprèn tot el mar, el gel, els paisatges amb tons de blanc i de gris i alguna mica de blau, és realment un altre món.
0: Un altre món que, amb la pujada global de les temperatures, que segur que esteu notant aquests dies, està en perill.
1: Amb el canvi climàtic el gel s'està fonent. I llavors la capa de gel és menys gruixada i el mar, les oles, poden trencar-lo. Llavors això és bastant seriós, perquè el tema del gel i de l'atmosfera i del mar està molt interrelacionat. Llavors, que desapareixi les quantitats de gel que estan desapareixent cada any té conseqüències per dues bandes. Per un costat, a nivell de l'ecosistema antàrtic, i per un altre, la pujada de nivell del mar. Aunque sigui una quantitat petita cada any de l'aigua que s'està fonent, que són com uns 4 mil·límetres cada any, en alguns atolons i illes del Pacífic ja comencen a estar molt preocupats.
0: I a la vegada que pols pot ser una cosa gran i important, també pot ser algo petit i bastant molest. Naina Marc ha sortit avui a demanar a la gent sobre la pols.
2: Efectivament, he sortit a demanar a la gent sobre la pols a veure si els hi molestava, si no els hi molestava, si eren al·lèrgics, si no...
0: Sí, i escoltau aquesta dona que ens explica que el seu fill se posa vermell en la pols.
3: Mi hijo se brota completamente y se pone rojo, rojo, rojo. Al polen todo le hace daño. Bueno, cuando voy a hacer aseo general, le pido a él que se mude para otro cuarto para yo limpiarle el cuarto de él. Cuando ya se lo tengo limpio, entonces ya le digo que vuelva.
4: Ay, gran... aquestes al·lèrgies, perdona. Sí, sí.
0: No passa res. Sí, aquestes al·lèrgies...
2: Duen feina.
0: Duen molta feina i gran part de la població té al·lèrgies a pols, encara que haurien d'especificar que l'al·lèrgia és els àcars que hi viuen dins la pols, no a la pols en si. Com ens va explicar l'al·lergòloga de Juaneda Miramar, la doctora Susana Ranea.
5: Fa molts d'anys, clar, nosaltres no sabíem molt bé tot això, no? I llavors, clar, m'aixecaven la pols, això no es donava unes proves positives i es deia, va, la pols, no és la pols, és una cosa que hi ha dintre la pols, es diuen els àcars.

0: I amb aquest Ziggy Stardust recordam la famosa frase de l'astrònom estadounidenc Carl Sagan: som pols d'estels. Una frase que personalment m'agrada molt i en la qual està també molt d'acord Javier Ares, fundador de Polaris Menorca.
1: Nosaltres mateixos som el residu de la formació d'un event que va ocorrir fa 13.780.000 milions d'anys, que es diu Big Bang. A partir d'ahí van néixer les estrelles i, per tant, les galàxies, els cúmulos de galàxies. Nosaltres pertany a la tercera generació d'estrelles, que són el residu de la formació d'aquelles primeres estrelles que van viure milions d'anys, van esclatar, es van convertir una altra vegada en pols i van donar peu al naixement d'estrelles de tercera generació. Part del nostre cos prové d'aquest pols intergalàctic o interestel·lar, d'aquesta formació d'estrelles primerenques.
0: La pols ens fa fer atxams, però també ens connecta amb els estels i amb el naixement de l'univers. Així ho explica Alfredo Bonet, membre d'Astro Mallorca.
2: Lo que podemos afirmar es que somos polvo de estrellas, que en las estrellas se ha creado la materia, pero lo que no tenemos claro es cómo ha salido la vida. La vida aquí en la Tierra aparece muy pronto, en cuanto se forma la Tierra empieza a aparecer la vida, pero no tenemos tan claro si es porque nos han caído los compuestos, los ladrillos que han formado la vida aquí y la vida ha aprendido aquí en la propia Tierra, o es que la panespermia viene, esta vida está por todo el universo y también ha llegado aquí.
0: Però no fa falta anar fins als estels per trobar aquest pols relacionat amb nosaltres. Pols ets i a sa pols tornaràs. Són paraules recollides al llibre del Gènesis de la Bíblia, dites per Déu a Adam.

I ja podeu veure, pols pot ser gran i petita, crucial o molesta, en tenim o som i hi tornarem. Un món de significats en només quatre lletres.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Platja, segurament, retrobar-me amb amics que acaben de tornar de vacances i uns famílies que tenim aquí a visitar, segurament.
1: Però si anar-hi és guapo, és gràcies a la bona companyia.
2: Pues res, anar a la platja, lo millor, i passar el dia allí amb les amigues.
1: I a més de companyia humana, també n'hi ha que pensen que amb aquests animals que s'han de refrescar.
3: Pues solem anar a la platja, ensocar, la família i passar-ho molt bé.
1: I els plans de platja no només serveixen per passar un bon dia a l'aire lliure, sinó que també poden ser l'excusa perfecta per partir uns dies de la ciutat i desconnectar amb més tranquil·litat.
4: Bueno, el fin de semana me voy para Cañamer, para el pueblecito más tranquilo, más relajado, ¿sabes? Porque en Palma hay demasiado gente, ¿sabes? Y entonces en Cañamer es muy bonito, Calagulla, que es una playa también muy privilegiada, y bueno, y a pasar con la familia el fin de semana.
1: I platja, i més platja, però també tenim altres opcions per passar dies.
5: Jo sí, jo vaig a veure un documental sobre el vell marí a la Colònia de Sant Jordi.
6: Mira que bé, molt
1: sí,
6: bé.
1: Sí, sí, sí. I a més de documentals, també anem a repassar qualcunes activitats que hi ha programades per aquests dies si no voleu anar a nedar de platja i trobar-vos amb tota la resta de gent que mos ha dit que sí que ho farà.

No, és Mahón, Mot situa a Mahó, perquè aquest diumenge, dia 6 de setembre, comencen les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Un esdeveniment que començarà amb una cercavila de gegants, seguit d'un concert de la banda local. I a partir de les 9 de vespre, la cantant Anna Ferrer serà l'encarregada de dir el pregó, que donarà pas al primer toc de fabiol.

0: I també per tots els oients i sobretot qui mira IB3 Televisió, aquestes festes de Gràcia també les podreu seguir a través de IB3 Televisió. Cavalls o dimonis, no, Aina?
1: O dimonis, sí. Aquest cap de setmana poden triar, perquè avui mateix podreu trobar les festes de la Beata de Santa Margalida, aquest correbars que ha començat a les 4, i la festa seguirà per la plaça i amb correfots a les 10 de vespre. I el poble seguirà la festa demà dissabte amb un ampli ventall d'activitats i esdeveniments com és l'Ofrena de les Flors i la Gran Revetlla en grups com Enrocats, Circo i Val Nou.

0: A Eivissa també hi haurà trull per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, serà el darrer dia de l'Eivissa Jazz Festival, un esdeveniment que ofereix 5 vespres de jazz a l'aire lliure a llocs com el Baluard de Santa Llucia, Vara de Rei i el Parc de Reina Sofia. A més, aquest dissabte també se celebra en el passeig marítim de Sant Antoni un cicle de concerts Sol Post a Sol i Fest. I ara, atenció, que avui estrenam tercera temporada d'entre avui i demà la radionovel·la.
1: Palma, 3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat.
2: Això, aquesta sabó d'en David Ordines, que farà de narrador de la radionovel·la en aquesta tercera temporada. L'estrenam avui a la freqüència modulada quan faltin aproximadament 15 minuts per les 10 del vespre i ja tot d'una la podreu escoltar.

0: escoltar en el canal online d'IV3 Ràdio, a tot IV3, amb en David Ordines, amb en Toni Pons, en Napat Aguiló, amb en Xavier Pascuet i també en Aina Serra. Tot aquest plantell de bona gent i de bons actors i actrius que formen part de la tercera temporada de la radionovel·la. I ara donarem pas a les companyes d'informatius i tot d'una també estrenarem les nostres converses polisèmiques habituals en aquest format de ràdio de 2 hores de la nova temporada, així que encara queda una bona estona de companyia.
1: IV3 Ràdio, les notícies de les 9.
2: Vespre continuen en aquesta hora les reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els portavós parlamentaris per tractar l'inici del curs polític. Josep Castells, portavó de Més per Menorca, ja ha acabat la reunió. Ho està seguint tot des del Consolat de Mà, la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quines novetats hi ha al Consolat?
3: Bon vespre. La darrera novetat és que el portavou de Més per Menorca, Josep Castell, acaba de demanar a la presidenta Marga Proens que la prioritat nacional de les Illes Balears sigui reduir la massificació que pateixen les Illes Balears. Com fer-ho? Diu que li ha proposat un fortíssim increment de l'ITS, de l'ecotaxa, perquè realment es converteixi en un element dissuasori. Seria un 11% damunt el que paguin per cada nit. Així mateix, però, avui és la darrera vegada que Josep Castells ve fins aquí, fins al Consolat de la Mà, per veure la presidenta del govern com a portavou parlamentari abans de començar el curs parlamentari. I és que avui Josep Castells ha anunciat que no es presentarà a la reelecció. Així ens ho contava.
4: Presat, primer per higiene democràtica, crec que és bo que hi hagi relleus, i després també per afavorir que hi hagi aquest relleu. És a dir, jo crec que hem de deixar la gent d'una certa edat, hem de deixar espai perquè altra gent que té vocació política, més jove que nosaltres, pugui tingui l'oportunitat de fer la seva aportació.
3: Josep Castells també ha dit que és una frivolitat i una manca de respecte cap a les Illes el que va dir ahir el president del govern Pedro Sánchez en el Congrés dels Diputats, i també diu que el fet de que no es pugui debatre en el Congrés la qüestió de la llei aeroportuària és una mostra de colonialisme per part del govern d'Espanya.
2: Moltes gràcies, Maria Eugènia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat davant del Consell de la Joventut l'eficàcia de la llei d'habitatge. Ha recordat que en aquesta qüestió s'ha fet una inversió de 7.000 milions d'euros fins al 2030. Ha fet una crida a respectar el jovent i a centrar-se en els seus problemes, com la precarietat laboral.
5: Necesito saber qué significa farmear aura para saber que dejarse medio sueldo en un alquiler es un problema para muchos de vosotras y vosotros. No necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede pues marcar la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que renunciar a hacerlo. Y tampoco necesito saber qué significa eso del 6-7, ¿no? Para comprender que encadenar, como hemos visto en el vídeo, la palabra precario, sobre todo.
2: Pedro Sánchez també ha puntualitzat la importància de regir-se pel pensament crític i ha animat els joves a queixar-se dels problemes que els afecten. Les depuradores de les Balears estan al límit per l'augment poblacional i la massificació turística. En els últims 5 anys, el volum d'aigua residual ha crescut entre un 6 i un 15%, excepte a Formentera, que ha davallat un 19%.
6: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor de tot això és que ningú fa cap previsió.
2: Són les conclusions detallades pel portaveu Rafael Tur, tretes de dades públiques analitzades per Aliança per l'Aigua. I els bombers de Mallorca han intervingut en 3 rescats durant la jornada d'avui. El primer, el d'una dona de mitjana edat a la platja d'Escoll Baix, també 2 homes, un al Parc Natural de Llevant i un altre al Puig d'Esgalatzó. I amb aquest punt arribam a les 9 i 4 minuts. Més notícies al butlletí informatiu de les 10.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: segona hora d'entre avui i demà d'aquesta nova temporada. Avui és divendres i mos estàveu escoltant en directe i jo estic tan contenta de saludar en aquests tres grans conversadors polisèmics. Patricia Fernández, com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, encantada des d'aquí, és la nova temporada, i si és que facin falta.
0: I que bé tenir-vos, Gori Jaume, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Vuelta al cole, vuelta al cole.
0: I en Xavier Torrents, com anam?
3: Molt bé, més fresquet en aquestes hores, ja.
0: Això sí, una micona, una micona. Gori Jaume, no vull ficar has dit, que és una de les paraules, és senafra, però aquests dos estan bastant més morenos que tu, eh?
2: N'hi ha com us ha tocat fer feina aquest mes d'agost i que no hem pogut descansar tant, però bueno, me ve d'aquí poc un viatget, així que no me puc queixar.
0: Molt bé, per això te brillen els ulls, això és que serà un bon viatge. I de començar amb aquesta nova temporada, dues hores, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, estrenam, a més, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que això també és una bona notícia, així que el primer capítol el tindreu just després d'aquesta conversa polisèmica, i com que continuem estirant de paraules polisèmiques, havíem de continuar també parlant amb vosaltres. Vinga, què tal aquesta entrada de curs? Això que és setembre... És més important que gener, Gori?
2: Evidentment. O sigui, jo sabeu que som un ferm defensor de que l'any comença dia 1 de setembre i que acaba dia 31 d'agost. Que realment l'any acaba com a dia 31 de juliol, diguéssim, i agost és un poc un limbo perquè en aquest país no fa feina ningú.
0: No, totalment.
2: És una cosa increïble. I s'atura el món, a més. No tens serveis de res, ni transport, ni... Bueno, en fi... moltes problemes, i dia 1 de setembre realment comença l'any, perquè és quan tens il·lusió, te compres l'agenda nova per mirar les coses, te planifiques i ara aniré al gimnàs i ara no sé què, i crec que és on comences en reptes.
0: A veure, quant de desitjos te marques en aquesta agenda nova de cara al nou curs, Gori?
2: Molts, molts. Sobretot és no estressar-me tant, és prendre'm un poc més de filosofia, més tranquil·litat, que crec que és molt necessari.
0: A veure, Patricia Fernández, i la teva entrada, què?
1: Mira, puc fer un copiar i pegar d'en Gori, eh? Perquè jo també vaig en els cursos escolars. Primer perquè els fills eren petits i tenien aquesta edat que te marcava tot. I ara que ja són un poc més grans, perquè jo faig pauses més d'agost i per jo és un peron, procur que sigui molt heavy, perquè si no, no tenc energia per continuar al setembre, i sempre faig un poquet de reflexió, no? I no me faig objectius d'estil any nou, però sí que me faig un poc objectius professionals i tenc el mateix objectiu que tu, quan no deceleri una mica aquest estrès, aquesta entrada de curs serà mortífera.
2: Sí, sí.
1: Ara t'he de dir una cosa. Enguany m'ha sorprès, per el que deies que el mes d'agost s'atura tot, que més gent de la que me pensava feia feina. I més gent de la que me pensava em farà l'any que ve, perquè han passat un mes d'agost tan tòrrid.
2: És vera que hi ha molta gent que aprofita, perquè com que fa tanta calor de fora, pues aprofita per fer feina, però me referia molt en els serveis. Nosaltres, per exemple,
1: el sector construcció.
2: El sector construcció, evidentment, la construcció s'atura, i el transport i tots aquests...
1: Sí, el transport de mercaderies.
2: Tot això està aturat i pareix que, vamos, que dius, arribes allà en dia 1 d'agost, diu, no, fins a mitjan de setembre no podrem fer res, i dius, mare meva.
1: Però jo sapiguent això, perquè ho he viscut i ho practic tots els anys, enguany m'he sorprès de trobar picabraders que feien feina, gent que estava pas mig fent feina i diguent, no, jo agost ja no. I pens que encara anirà més.
2: Clar,
1: evidentment, els que fan feina a l'aire lliure, no. Però els que podrem fer feina a cobert i amb aires...
2: Jo estic molt fresqueta, també t'he de dir.
1: Sí,
2: no m'ha anat malament, tampoc.
1: Sí. No és un mal mes.
3: Són del club de dos principis d'any. El setembre i el gener.
2: Sí. Que guai.
1: Tu el comences dues vegades.
2: Tu vius dos anys en un.
3: Clar, vull dir, inevitablement, hi ha el cicle de curs... que malgrat els infants ja siguin més grans, encara el continuen estudiant i encara tens aquest cicle i em pots la sensació, no?, de curs nou, més saturada, el sol fet l'estiu, jo dia 10 d'agost ja feia feina, tot i que he tingut 3 setmanetes, tampoc no m'ho puc queixar, però efectivament el mes d'agost és... Per això és meravellós, perquè és una oportunitat d'anar amb un altre ritme, de poder fer un poc més de xup-xup, no?, a les cosetes, pensar o recuperar pendents... Els darrers dies de feina me faig una llisteta d'entornar de vacances. També és una manera de buidar
0: Molt
3: de
0: bé.
3: Partir sense aquell d'allò de me'n recordaré o no me'n recordaré. Però és que el gener passa més a banco igual, perquè a lo millor és canvi d'any més formal, des d'un punt de vista més de gestió, més de tal, no? Memoris, tal...
0: Això t'anava a dir, tanques, tanques, any natural.
2: Veus, jo per gener no me passa. Perquè...
3: Jo
2: dia 31 faig feina i dia 2 faig feina. Sí, cau en dia lectiu, evidentment. Sí. I realment és com si hagués passat menys d'un cap de setmana. Sí. Perquè dia 31 a lo millor acabes a migdia i tens un dia i mig que no tens res. Per tant, sí, és una... te'n vas a sopar i tal, bé, però no fas una desconnexió total com ara és agost, que sí que te'n vas una o dues setmanes, o tres, si pots.
3: S'aturada és més llarga. S'aturada més llarga.
0: I a més és una aturada general, que és un poc el que deia en Gori, que no te sents malament perquè saps que la meitat del país està fent el mateix que tu, no?
2: A més, la gent t'escriu, jo en el meu cas, que jo estic a la part comercial, que sempre estic en contacte amb gent, sempre me diuen, treballes? És que perdona per molestar-te i tal.
1: És meravellós, sí, això, sí. Perquè així... El que diuen, Xavi, fas feina a un altre ritme. L'estrès del curs ordinari no hi és.
2: Claro.
3: No. És veritat que potser vas contestant correus, vas enviant cosetes i el 90% de les respostes és estic de vacances tot el dia, estic uns dies fora, tot d'allà, quan dius... Pues ja t'arribarà,
2: ja t'arribarà,
3: sí, sí. Jo he fet la meva part, no?
0: Exacte, sí, són uns altres ritmes, però Anna Patricia deia, no, el meu sector, que és el jurídic, atura. El sector de la construcció també ve que atura, però clar, el sector del lleure amb infants i joves, que és el que controla en Xavier Torrents, aquest no atura.
1: És al revés, està a tope.
3: Sí, de fet, nosaltres hem tingut un guany molta més demanda que l'any passat. L'any passat varen tenir 355 infants i un guany hem arribat a les 428. Sí.
1: No, és que és més... ho comentava amb una amiga que les vacances laborals amb infants a casa no poden ser mai vacances, si són petits, o bueno, si són que necessitin...
3: Les cures.
1: I per jo li deia... Però jo, les escoles d'estiu eren fonamentals. O sigui, eren... Bueno, a part de que jo feia feina a juliol
3: i necessitava
1: cobrir. Però, encara així tot, si jo no hagués fet feina en el sector de mestres, en conec molts que cerquen escoles d'estiu. Claro. I jo ara les cerco a la meva filla petita, que ja podria estar a casa, perquè no vull que se passi tot el dia penjada amb mòbils, tablets, sèries, rotllos, perquè estigui fora i socialitzi una mica. Clar.
0: Què feis amb els mòbils, Xavier, en els campaments i en aquestes trobades d'estiu? Queden tots, o no en tenen, que pot ser per s'edat, o si queden tots dins una capsa, o ja directament no hi ha mòbil.
3: Bueno, això és com el meme aquell de quan ho compres i quan t'arriba, no? Ideal, que no els duguin. I això és el que treballes i ofereixes a les famílies pues, un poc es compensar de dir, mira, pues aquí teniu tres telèfons de contacte per si hi ha una urgència, no? Però no ho pots evitar. No ho pots evitar, o bé perquè demà mateix s'infant o l'adolescent l'acaba duent, o simplement, pues, son pare i sa mare se queden més tranquils si el duen, no? El que fas és expectar moments. Bueno, pues en aquest moment no hi ha problema, la resta queda aturat. I ha de quedar aturat, ha de tal, i llavors intentes graduar un poc, en funció de l'edat.
0: A l'escola...
3: Guardes o no, o... Perfecte, pues, han quedat entesos amb aquesta edat, amb aquests horaris, perfecte. Si complim, no hi ha problema. Si no complim, el maquet, i el te tornen a d'això. Intentes anar un poc en aquest sentit, però clar, és vera que la percepció d'oci lligada a l'ús de telèfon intel·ligent està massa arrelada. Perquè jugues, perquè trasteges xarxes, perquè escoltes música, per lo que sigui, eh? Però associar un temps d'oci o de lleure a l'ús d'això, no? És com si no és això, no tenc temps lliure.
1: La meva filla ha anat a dos campaments i a tots dos ha deixat el mòbil a casa per exigències del guió, no? Perquè mos ho deien, i nosaltres, per suposat, ho hem fet complir. Però llavors el meu fill, que va de monitor ja de l'altra banda, clar, ells sí que el duen, perquè fins i tot hi fan feina. Exacte. I fan coses... I tenien un cert conflicte de però és que vosaltres no empleau, Bueno, i entonces ells procuren retirar-los tots, posar-los a una caixa i fer... No te pots evitar que potser t'enduen algun amagat o això, perquè l'escola durant el curs, la petita que encara fa ESO, Enguany s'han estrenat i els han fet posar tots els mòbils dins una capsa, com una vitrina, claro, tancada en clau. Perquè sabien que tamateix els duen a escola. Mentre estan a escola, estan allà tancats, i quan se'n van d'escola, com molt de pares volen per estar en contacte, obrien la capseta i tal. Qualque vegada ha passat que en duien dos. Ja. Un per deixar dins la capseta i un altre. Clar, echa la, sí, echa la trampa, sí, amb, aquí estan, parlant. Sí, sí. I si els han aplegat, llavors és comunicat en els pares, bla, bla, bla. Però vaja, lo del mòbil és un món, sí, infinit.
2: Sí. Hi ha una addicció, això està clar. Ai. I és un problema. Ben. És un problema no amb els joves, amb els grans també, eh? És a dir,
3: sí, generalitzat.
2: Hi ha molta gent que està addicta al mòbil i que no pot viure sense mirar el mòbil i necessita... És com una excitació constant de dopamina o de no sé què.
1: Sí, la dopamina té molt que veure.
2: Està enganxat,
1: sí.
2: I és un problema.
3: Depèn de quin context tens molta sort, perquè la bateria...
0: s'acaba. En Xavi fa així els dos dits. Ah, els
3: dos
0: dits.
1: Després n'han deixat. Ojo, que enllaç.
3: S'acaba.
0: Sí, això també, a sort.
3: Llavors, ho fas venir bé.
0: Sí, també és un tema, a veure aquesta angoixa perquè se t'acaba la bateria, també és un tema. Per cert, xerrant de dits, en Xavier Torrents mos ha proposat aquesta cançó.

0: que en Joan Petit quan balla, no? Xerrant d'infants i de joves, a tu t'ho records o que...
1: Sí, clar, no només perquè els feies i sa padrina quan te l'ensenyava o això, sinó perquè també quan la feies amb els nins. Una de les primeres vegades que la varen ballar els nins a plaça va ser en Cucorba.
2: Ostres,
1: vull dir que és especialment...
2: Cucorba varen venir a sa meva comunió. O sea,
1: insuperable, ara mateix.
2: Insuperable. Ara m'has desbloquejat un record.
0: Ai,
2: se m'ha forat la pell de gallina.
0: Quina meravella, que ja s'han retirat, Gori, que han fet 50 anys i menys i manco.
3: Quina barbaritat.
0: Sí, una barbaritat. Sí, sí, sí. Fins fa dos dies cantant.
2: La meva comunió varen venir a Cucorba. Me'n recordo perfectament. Tothom flipava. Hola, que guai. Me'n varen pintar de pallasso. Bueno, en fi, han disfrutat molt.
0: No, és perfecte. És que, clar, són un referent, absolutament, són un referent. I, clar, i ara parlàvem de dits i jo vos volia visualitzar amb el mòbil i amb els dits, que anau amb un, amb dos, com escriviu? Gori, tu com escrius?
2: Jo escric amb una mà i un dit.
0: Tac, tac, tac, tac, tac.
2: És vera que quan faig feina moltes vegades crit en ses manos libres... És vera, i escric a la vegada en dos dits, perquè tenc el mòbil apoyat i escric, i perquè necessito fer a lo millor moltes gestions a la vegada i deixo el mòbil apoyat i escric en dos dits. Uh-huh. Però, si no, amb una mà i amb un dit.
0: Molt bé. I tu,
2: Pati? I som, també, perdona, d'enviar àudios, eh?
0: Sí.
3: M'agrada. Terreny perillós, els àudios.
2: Però tenc que dir que som dels pocs que m'agrada cridar. Jo som de les persones que m'agrada telefonar. Uh-huh. I els meus amics me diuen eres muy pesado porque solo llamas.
3: Que antipàtic. Ets una espècie d'extinció.
1: I jo dic, ara has compensat este mal. Gari, t'he de reconèixer.
2: És que, jolín, t'envies per enviar-me un àudio de 3 minuts, telefonem, xerram 3 minuts, jo te conto, tenim un diàleg i ja està. I
3: això te diuen els amics o tu?
2: El més guapo, jo els hi dic a ells, el més guapo, que no acabem vist un àudio de 3 minuts o 4, contant-me que, no sé...
1: A nivell de feina vull fer un experiment, perquè, clar, depèn de quina generació i de quina edat tenen, funcionen amb àudios.
2: Jo el vol fer experiment.
1: No, tu no, faltaria més. Que és posar a dos grups en la mateixa instrucció, un amb àudios i l'altre per escrit per WhatsApp i donar una tasca. Val? I a veure quin és el que tarda menys. Perquè ara tu deies, clar, m'envies 3 minuts. Aquell tarda 3 minuts en sentir-lo. Tu sí, si les comptes a velocitat normal són 3 minuts més. Però si per lo que sigui hi ha alguna cosa que necessites tornar a escoltar, ja tornes enrere. L'has de processar, l'has de fer. En canvi, si tu m'ho passes per escrit, normalment ja et més sintètic.
2: Correcte.
1: Val? Perquè per una qüestió d'escriure manco o d'acabar més directe en el gra, no?
2: Esperes
1: i si ho vols rellegir... És molt més senzill que no tornar enrere l'àudio, perquè t'has d'escoltar una altra vegada 3 minuts per escoltar els 10 segons on me deies allò d'allà, no?
2: Però tenc una solució.
3: Epa.
2: Transcripció. Ah!
1: Perfecte. Pues,
2: és una eina meravellosa, jo m'encanta.
1: També m'aniria bé, perquè veuríem quanta cosa supèrflua hi ha un àudio...
2: Sí, molta.
3: Sí.
1: Jo som molt poc d'àudio. He de reconèixer que som molt poc d'àudio. No me molesta en el Cesc que me'ls enviïn, en funció de la durada, de dir xato cridem.
2: Ja.
1: Xato cridem, i és més senzill. Bueno, ara ho puc confessar, tampoc. Sí. Ja me plegaran, ja me coneixen molt, no? Alguna vegada dic, no el puc escoltar.
3: Clar,
1: en tres frases me resumeixen dos àudios. Maravilloso. Sí. Ara ja em sap greu, ja no em funcionarà el sistema. Ja.
3: és que hi ha moments en què no se poden escoltar.
2: No.
1: Però és que de vegades, encara que el pugui escoltar, dic que no puc.
2: Claro.
3: Jo tenc una frase fetitxa per aquestes coses, que és, no puc àudios. Fem titular. I me fan un titular, i amb el titular tinc informació i sé si me val la pena. I moltes vegades no tenen la paciència de que jo el pugui llegir, ja m'ho han dit d'una altra manera.
2: Claro.
3: I...
2: Hombre, és una bona eina. Per evitar-te tenir-los que escoltar.
3: Clar, jo reconec que jo amb els dits que tinc disponibles. Uh-huh. Si tinc una mà, si intento dues, com tu dius, quan te tens damunt la taula, si vaig pel carrer, em vas dir que no és, així com puc.
2: Jo faig els àudios i me vull autodefensar d'això perquè me sento poc atacat. Tinc que dir que jo rep... més de 30 cridades en el dia. És a dir...
3: És que les cridades són més estressants que
2: estic tot el dia cridant. Després faig visites. I, clar, què passa? Que quan vaig d'un lloc a un altre, a lo millor no me queda més remei perquè canviar àudios, perquè ho resumesquin i ho entenguin, perquè després hi ha el problema dels horaris, perquè no tothom fa l'horari que tu fas, i hi ha gent que quan li escrius no està fent feina, o si no li escrius ara tot d'una i li expliques, se'n va d'aquí una hora i tu estàs en tota una altra reunió i no s'entrarà i ja passarà un dia. I
3: a sí, vegades coordinar ho fas, horaris...
2: Ho fas per...
1: I si aprofites trajectes, és més senzill xerrar que escriure, evidentment.
2: Mira, jo en el cotxe crec que no escolt música, ni ràdio, ni res, perquè jo quan vaig en so cotxe, crit de dia, xerrar.
0: Mos estàs fent passar pena, Gori, Jaume. No, relaxa't.
1: No. Per això ha demanat relaxar-se, no?
2: Necessito un poc de relax, però és que, en sèrio, és que només entren cridades i cridades, ja. I a vegades surt d'una reunió i tenc quatre cridades. I dius, vinga, vaig a començar, la primera, la segona, i... bueno, és el que hi ha.
0: Sí. I d'escolta, gràcies per traure temps per aquestes converses polisèmiques. Bé, tots tres, perquè sé que sou tres persones molt, molt ocupades, però ens encanta tenir-vos.
2: Aquesta hora ja no fem feina.
0: Ja, en aquesta... bueno, ja. De totes maneres, no vos he demanat si vos dic que vos venes cap. Ana Patricia, que li ve?
3: Ai, dit. Mira, a mi me ve una frase mallorquina d'un ditet de... un dit de pols, un dit de whisky o de lo que sigui, un dit d'alguna cosa. M'encanta com a unitat de mesura. Com a unitat de mesura m'encanta un dit. I ho trob molt mallorquí, molt nostre, no? És el primer que m'ha vengut. Me demanes això?
0: Molt bé. I en Gori?
2: Jo me recordo dit i fet.
0: Dit i fet.
2: Dit i fet. Mm-hmm. És una frase també molt nostra. Vinga, dit i fet.
0: Mm-hmm. I en Xavier Torrents?
1: La música ja l'hem posada. Sí. Ja m'agrada molt la frase una ditada de mel.
0: Molt bé.
1: Aquesta així de perquè està molt nostrada.
2: En dones de ditades de mel.
1: Fa una estona te n'he donat una.
2: Mira molt bé, mira. No és important. No és molt mallorquí donar ditades de mel. És a dir, crec que és caràcter mallorquí... Ja.
1: És el contrari. Sí,
2: és com a més crític, sí. més... Quan fas alguna cosa bé, bueno, has fet el que te tocava.
3: El que te tocava, aquesta és la meva
2: filosofia,
3: desgraciadament.
2: Sí. Jo me'n recordo quan era petit, he tret un 10 a l'examen. No has fet res que no te toques. Jo venia tot il·lusionat per dir...
1: Ara no sé si obris maró de les graduacions, no? Oh, mos estan graduant. Bueno, el que te tocava.
3: Les noves pedagogies ara em fugen. De donar ditades de mel i també de posar dites en afra ni de... Ha desaparegut una mica això del premi i càstig, no? Dic ses noves, que no els empleen.
1: Bueno, igual per tot. Hi ha un mes deixar fer.
3: Sí, però no. Ves que tinc una cunyada que hi fa feina a una escola d'aquestes de noves pedagogies i és un repte total. Té molt de sentit el que te conten, eh? Perquè no és el llibertinatge absolut de fer el que te doni la gana i mou-te de classe en classe així com tu vulguis. No, té un cert ordre i una certa... Però la manera de comunicar a un infant que ha fet una feina i no poden dir-los, això està treballat i tal... que bé ho has fet. Això és preciós, ho has fet beníssim. No. Igual que tampoc li has de dir, quin desastre, això s'ha de corregir. No, tenen maneres, ara no me facis dir, però estic en procés d'entendre-ho i d'aprendre a fer-ho. Però ni tant ni tampoc, no?
0: Jo crec que se manés el que li deien a en Gori.
2: Jo és que estic en contra totalment d'això. O sigui, perdona.
0: Això és el que te toca.
2: Jo són noves pedagogies... o sigui, troc que hi ha un pot de tonteria, i perdoneu-me que sigui així tant de crític.
3: No
2: en les noves pedagogies, sinó que per ell, ara que... No pots renyar l'infant perquè tindreu trauma.
3: Jo no he dit això.
2: No ho deia per això.
1: Hi ha algunes d'aquestes noves que tiren per aquí.
2: Ara veus, per exemple...
1: És una mala interpretació, que també podria ser.
2: Crec que sí.
3: Un dia la convidam.
2: Ho veus molt també amb la maternitat. La maternitat també s'ha tornat una cosa que pareix una locura. No, és que no li poden donar besos en el nin o no li poden no sé què... Si el nin no
3: pot dir que no.
2: No pot dir
3: tot
2: que
3: això
2: no.
3: A mi m'apareixen...
2: Si el nin no vol saludar quan t'arriba a un puesto, que no saludi. Com que no saludi? El nin ha de saludar, ha de prendre casa simpàtic.
3: Ha de saludar. Lo de ses besades té un altre conversa.
2: El meu punt de vista, el meu és molt poc així.
1: Digues hola, digues bon dia, digues bon mes, però en
2: dic que donis besos i abraços.
1: Si vols, te faran dones i si no, pues no. Però en manco un.
3: Exacte.
1: Se m'ha de prendre molt de dir, que entra col, cuqui de dins. Sí, jo, com no has dit res...
0: Veus, està tot inventat. Està tot inventat. Entrar David i nosaltres hem començat i ens hem estrenat amb aquesta conversa amb la Patricia Fernández, en Gori Jaume i en Xavier Torrents. I ara fem una petitíssima pausa i tot d'una tornada.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Un estiu que canviarà les seves vides.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: ¡Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la prou.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, ja mos teniu aquí amb aquest so de bateria, amb aquesta cançó que mos ha proposat avui na Patricia Fernández, que jo sé que has estat tot el dia allà cercant una bona bateria, Patricia.
1: Sí, és que no sabeu lo difícil que és, perquè jo en tenc una casa, el meu fill que la toca.
0: Tu tens una bateria i un tio que toca la bateria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però bueno, no, he de dir que la bateria sonora està fora de casa. O sigui, hi ha cases d'aquestes elèctriques que no se senten gaire, només sents tuc-tuc-tuc. Però m'he aficionat molt, clar. El que tens a casa, al final...
2: O t'hi uneixes?
1: Sí, exacte.
2: O mors, no?
1: Exacte. Si no puedes contra ellos, únete. Exacte. Bé, no, de totes maneres, he de dir que jo m'agradava molt i ara encara m'hi he aficionat més i intento entendre que és molt complicat tocar amb una mà una cosa, amb l'altra mà una altra, amb un peu una altra... O sigui, és d'una coordinació brutal.

0: Sona beníssim, sona beníssim. A veure, i de bateria, Anna Patri, tot d'una sa bateria de música. I en Gori Jaume, bateria?
1: Jo me recorda sa bateria social. No? Plan, que a vegades dius, tens la bateria social apagada.
2: Ah, aquest concepte no coneixia jo.
1: Sí, quan ja no vol veure ningú que estàs fart, dius,
2: estàs
1: no, tinc la bateria social, tinc agotada, ja no pot més.
0: I en Xavier Torrents, bateria?
3: Bueno, evidentment és innegable pensar en un mòbil ara mateix, no? Un dispositiu electrònic, però jo no sé per què sempre penses en una bateria de cuina.
4: Anda.
3: Sí. Igual ara ja, entre que cada vegada se cuina manco, que les cases són com són i l'habitatge està com està, queda un poc enrere, no? Però...
4: jo encara tinc la
3: sa bateria de cuina, veus?
4: Les meves noces encara la tinc i dura beníssim, eh? Beníssim, és una bona bateria.
0: I...
1: són un boomer.
0: A vosaltres vos... a vosaltres no vos han regalat bateria.
4: Clar, tu, ja que ho feia de prou.
1: Nosaltres no, nosaltres un bono de Globo.
3: Has d'anar a veure.
0: És que a un moment era...
3: terrenari de...
0: sa bateria, sa cristaleria, sa vaixella, es cobert...
1: No, és que ara que jo m'he casat en guany, pues ara que jo xerrava amb sa família de com eren ses bodes abans i com eren i com són ara, i ha canviat un munt. És a dir, jo me contaven que després de casar-te, després se feien, almenys a Llum Major, d'aquí on són nosaltres, anaves a mostrar que teva, on t'anaves a viure.
0: Ah, sí?
1: I venia, i venia sa gent sí. que ha vengut a sa boda i que no ha vengut a sa boda, perquè després hi havia un dia que era de ses visites...
0: de sa gent,
1: sa gent
0: poble.
1: Del poble. Que no havia vengut i li mostraven sa casa.
3: Per compensar.
1: I ses novies tenien el vestit penjat. Perquè el
4: mira, aquesta tradició jo no l'he vist.
0: Ja no sabia això.
1: M'ho va contar la meva predina.
0: Però té un sentit justament de comunitat i de poble, de dir, mira, som una nova veïnada, som una nova família, obrint les portes de ca nostra, i aquí comença una nova vida realment, no?
1: Pues així se feia.
0: Que bo, m'encanta.
4: Perdona, però alguna... ciència infusa devia tenir jo en el moment, perquè nosaltres, en lloc de fer això i convidar la gent, els donàrem unes targetetes a la mar de mones que posaven que nostra és que vostra, sí. I posava la direcció, el telèfon, tal. Ja vendrà si vol venir. Però...
1: ah, bueno, molt bé, bé, està bé.
4: No
1: institucionalment. Van venir col·lo.
4: Bé, tothom va passar després, un darrere l'altre. Avui venien uns, un altre dia venien uns altres, un altre... això és lo típic, però m'ha xocat perquè sí, nosaltres sí. ho vàrem fer així, i a mà cada targeta, a cada un, ta-ta-ta-ta-ta, per aquest sentit que tu deies, no? De...
0: és que és...
4: bé, jo ara tenc un ca meva, sortia de ca meva, jo encara amb això era clàssica, no m'havia anat a viure amb ningú abans.
1: Claro, això passa, per això ho feien, també.
4: Clar, clar, ara tenc un ca meva i l'ofereixen a qui la vulgui, i aquí som.
1: Claro. Antes també deien que se casaven joves perquè també per poder sortir a casa seva. Mm. Que son pare i sa mare no els deixaven sortir. Sí. Bueno, això és el que m'han contat.
4: Ara és just al revés. Ara els han d'animar.
0: És lògic. Sí,
1: ara, com que la gent jove ja no... ja no va viure junts i no necessita estar casat, ja realment no... no per això també s'han retrasat molt l'edat de casar-se.
4: De casar-se, però d'emancipar-se també.
1: Sí, d'emancipar-se també, però...
4: per altres motius.
1: Per un altre motiu.
3: Sí, juntes un pot tot. Un decor d'habitatge, un tema de... que allargues...
0: que abans començava a fer feinantes, guanyaves de més met jove, tenies casa abans...
3: Se festeja d'una manera molt diferent... I
4: és una suma de factors.
3: Sí, sí, vull dir, ja no és... anava a dir pecat, però quasi, no? Ja, bueno, ja no té la mateixa repercussió anar-te'n a viure en sa parella abans de casar-te que no, ara, no? Vull dir, juntes
0: tot. Una societat molt més religiosa, molt més catòlica.
1: Però vivies en pecat. Sí,
0: totalment.
3: Sí.
0: I, però jo crec que moltes famílies, bé, moltes tampoc, però fins no fa masses anys, a sa predina li deia me'n vaig a viure amb el nòvio i se li posaven un poc espal de punta. Ara ja va canviant, però és així.
3: Sí.
0: Sí. I de bateria, no han xerrat de la bateria del mòbil, abans que xerraven dels dits i tal, però tu sí que ho has dit, de la bateria
3: del mòbil. Sí,
0: ah, perdó.
3: Sí, no, ara, tranquil, que feia aquell joc de dits.
0: Ah, però clar, és que m'has donat pas, és vera. Tens raó. Aquesta angoixa, perquè te quedes sense bateria, que està com a quasi diagnosticat, perquè l'altre dia ho llegia no sé quin article, aquesta espècie d'angoixa perquè se t'acaba la bateria.
4: Perquè és com quedar-te sense mòbil.
0: És que és quedar-te sense... contacte i connexió amb amb els teus amics, amb la teva família. Quanta gent se sap el telèfon de que seva, de son pare, sa mare, sa seva...
4: Jo no me sé de memòria, és del meu fill, no? De cap dels meus fills. No els me sé de memòria, és meu mos encara, però...
3: Sí,
4: el meu fill no els me sé.
0: Això
4: no
0: és.
4: Me sé.
0: Clar, aquesta... te quedes sense bateria i és com una desconnexió del món.
4: Sí, sí.
0: Que, de
4: sí,
0: fet,
4: sí,
0: quan volem desconnectar, aturam el telèfon i desconnectes del món.
4: Aquesta desconnexió digital tan necessària.
0: Sí.
4: Jo crec que hem de fer exercicis tots. Cada... És com abans anar-se'n de... com en el desert o de
3: recés,
4: de tallar amb tot,
3: sí,
4: doncs ara mateix la desconnexió digital. Jo reconec que a mi me fa molt de bé.
1: Jo tinc molta gent que em diu que per vacances se'n va a llocs on no té cobertura. Ah. Per exemple, agafa creuers o agafa... i me diu, això és el millor, perquè no tenc cobertura, la gent no me pot...
3: Que no ho tens disponible, no has de fer cap esforç.
0: I tu tampoc ho mires, perquè saps que si tens cobertura, estàs pendent. I si no la tens, no passa res.
1: No passa res.
0: O si te'n vas a Andorra, que és més car, coses així, que és lloc.
1: Sí, sí,
0: no?
1: tal qual.
3: Jo crec que vos he contat, ja. Cada vegada estic eliminant més notificacions.
4: Ja.
3: Si m'interessa veure alguna cosa, i mir. I si no, pues escolta, no.
4: No, perquè t'imposen. T'imposen el fet d'entrar a...
3: Me surt una cosa que me fa cridar l'atenció i me fa bloquejar i me fa de tal. Bueno, pues escolta, ja ho miraré.
4: És molt saludable, sí.
3: Sí, sí, sí. Poc a poc.
0: Hem d'anar acabant. Bé, acabant encara no, però mos queda una paraula, que és capital.

0: A veure, Gori Jaume, capital, que te venes cap si t'he dit capital?
1: Bé, jo a Madrid. Ah? Va dir, et joc, no? Vinga, país, capital.
0: I en Xavier Torrents?
1: Aquest joc de capital.
0: També, sos sí. Capital.
2: Sí, Aido, jo m'he tornat molt crematística i jo penso en money. Capital, societat de capital i capital humà. He pensat, sí, no? El capital no només és allò material i és tot bé, també és el capital humà, perquè una empresa sense capital humà no té res. No? I, o sigui que aquesta decepció de recursos, de lo que disposes, d'aquells recursos amb els que disposes, que no són només materials...
0: I que genera coses, perquè d'alguna manera és capital...
2: Més dinàmic.
0: Hauria
2: més
0: de
2: dinàmic,
0: generar,
2: sí,
0: també.
2: Sí,
0: no?
2: Més dinàmic. Ja ha superat tot allò del capitalisme i dels bitllets verds i tal, no?
0: Però, clar, capital també mos pot dur xerrar a capitalisme, també és un
2: tema. Clar. És que m'he resistit anant, sí, en així tot, he pensat en tot bé, no? Però
1: és un tema capital.
2: Sí.
0: També és un tema capital, algun tema molt important. També hem parlat aquesta setmana dels pecats capitals.
2: Ah, bueno, ja ni me'n recordo.
0: Ja.
2: Jo, sincerament...
0: Enveja...
2: Sí, no, sé quins
0: són. Luxúria, però... ira...
2: Sé quins són, però...
1: Ara que són les festes de... Bueno, han estat ja, de Sant Joan.
0: Sí.
1: A Sant Joan surten els dimonis, i cada dimonis és un pecat capital.
3: Ah.
1: I els tanquen, i els...
2: Sant Joan Poble, vols dir?
0: Ja no sabia això.
3: Dimonis enrabiats, diuen?
1: Els dimonis enrabiats. Hi ha dues. Els enrabiats és quan peguen.
3: Sí. Que surten així com a...
1: Exacte.
3: De les cotxeres, de les cases.
1: És molt guapo, molt guapa, la festa. Montuïri també ho fan. Molt guapo.
0: Que bo. Un dia que parlàvem de Gola, crec recordar, algú mos va explicar que aquests pecats que tu ara dius, a veure, ira, gula, gola, luxúria, a veure, tampoc és que siguin tan greus, no? I eren un poc la norma, una societat greco-romana bastant donada a l'excés, precisament per evitar l'excés d'aquells que tenien molta facilitat per beure o per menjar,
2: o
0: que tenien por de damunt un determinat col·lectiu. Per tant, els hi deien, alerta'n sira, alerta'n sa luxúria, imagineu sa societat també, després d'una bona gatera, alerta en beure, etcètera, no? Ara les veiem un poc com a... Bé, no és tan greu, no? Més greu és matar. Però podia generar pecats molt més greus, com per exemple tots aquests, no?
2: És una violació, un assassinat, un furt... Sí,
0: totalment.
2: No, jo crec que totes aquestes herències que tenim del llenguatge tenyit moltíssim de lo religiós, amb expressions i tal, tenen un sentit molt profund si anem a l'origen, no? Perquè... contextualitzat a l'època que tenien, que varen sorgir i que tenien aquell sentit ple, pues és el que tu dius, tenien una finalitat molt clara d'evitar excessos...
0: I com a d'educació també, un poc, en el final era la religiosa que educava també bastant, no?
2: Ah,
0: educava o posava normes o posava regles.
2: Hem anat deformant moltes coses d'aquestes i hem anat acabant amb un nacionalcatolicisme que ha fet pensar en pecat com a culpa, com a càstig i com a... I això ha fet molt de mal. I per això han borrat ara tot el que té a veure amb... Però si vas en el sentit originari i en el seu context, què volia dir? Perquè possiblement podríem... parlant de pecats d'excés d'ús de mòbil, d'excés d'egoisme, d'individualisme, d'excés de desequilibri amb el repart econòmic. Vull dir, hi ha tant d'excessos que...
3: No sé si també va lligat amb una manera de transmetre coneixements molt més oral que ara. Llavors és més senzill recordar els 10 manaments, el 7 capital, els 7 pecats capital, vull dir, era una manera potser un poc més pedagògica o bona de recordar, perquè pràcticament estan parlant que no hi havia impremta, vull dir...
2: Clar. Sí.
3: Hi havia papirs, no? I no tothom sabia llegir i escriure, llavors crec que és una manera un poc més de transmetre oralment segons quines coses. Lligat amb tot el que dèieu, evidentment,
2: tema
3: religiós, amb un tema de lluita de classes, amb una... anava a dir polarització, no, però una desigualtat molt gran entre patricis, plebeis, vull dir, tot aquesta d'això, i això, pues, evidentment, facilitava. I ajustat, perquè suposo que cada cultura devia tenir, cada religió, cada lloc, devia tenir les seves versions.
2: Moltes vegades he pensat jo, perquè no coneixem molt de cultures i tradicions de les tribus africanes, però tenen moltes qüestions que són mig pseudo-religioses per ells i de tradicions i de creences molt arraigades i que tenen un contingut educatiu, no? Mm-hmm. Perquè creixi la tribu, perquè protegir la comunitat i per... I jo alguna vegada he escoltat gent desperta amb això i dius, ah, sí, és que això té aquest sentit. No és un fetichisme per fetichisme, no és que creguin en la dansa de la lluvia i que de repente de sobte... No, té un component de natura, d'afinar rellotges biològics amb rellotges... Bé, no sé, me pos filosòfica i ja sé.
3: O de quan deia una sèrie de comunitat o de pertinença.
2: De protegir,
3: no?
2: De pertinença.
3: Vinga, hi ha aquesta dificultat i fem aquest ritual plegats com a comunitat, com sí, a, no sé, per posar, no? Sí. I aquest sentit on hi ha un pan més de pertinença, doncs que ara s'està diluint per molt de factors.
0: Perquè són més individualistes i un poc més egoistes tots. I hem d'anar acabant. Però ja que xerraven de capital, i tu que has dit, Gori Jaume,
2: Madrid.
0: Importància capital. No, importància capital. Què és capital per en Gori Jaume? Que vulguis convertir en vegellens, eh?
4: Evidentment, la meva dona, la meva família i els meus amics.
0: Xavier Torrents, i què és capital per tu?
3: Més o manco igual, però jo li dic Redol.
4: M'agrada Redol.
3: Redol. I un break, clar, jo penso en capitals, geografia, perquè jo una de les coses que més recordo quan era petit era aquesta bolla de Mapamundi, on anaves entretenguent a mirar les capitals.
0: Sí,
3: Redol, és Redol.
0: És Redol, i per una Patrícia, capital què és?
2: Jo, el primer que diria és Samó. Samó, és el primer que me ve, però aterrat, aterrat amb persones, evidentment. Uh-huh. Estimació, Samó, les persones.
0: I de tot això és capital. Per nosaltres és capital tenir-vos en aquest programa. Un dia vos vàrem ajuntar i crec que ha estat una gran idea tenir-vos i que continuï aquí el que vos pagam, eh? Perquè el que vos pagam, això sí que és capital.
2: Anirem de vacances!
0: I de, escoltau, lots, fins al mes que ve.
2: Igual.
3: Adéu. Adéu.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
4: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
5: Capítol 1. El primer pas.

Palma, 3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat. En la penombra, una figura treballa amb la fredor d'un cirurgià i la febrilesa d'un obsès. Als seus peus, un gran mirall amb un marc de bronze reflecteix la imatge d'un cos humà suspès en l'aire, penjat del revés per un complex entramat de cadenes i peses de plom.

A la fusta del banc de treball, al costat de la bàscula, descansa la mà dreta de la víctima, amputada amb una línia de tall quirúrgica i mil·limètrica. La ment que mou aquests dits no cerca la tortura, cerca el calibratge, una massa exacta que no pot superar ni faltar un sol gram per mantenir la tensió de l'estructura. En desenganxar el contrapès, l'engranatge del sostre cedeix sense cap sacsejada. La figura extreu de la biga mestra una caixa de fusta de teca enfosquida pel transcurs de més de 100 anys. Sense cap pressa, la figura camina cap a la porta del taller, surt, tanca en clau i desapareix en la nit plujosa. A l'interior, en el silenci absolut de la matinada, el cos suspès continua penjat sobre el mirall, mantenint la maqueta del sostre en un equilibri perfecte.

0: Taller de la Canyera, 8 del matí. El descobriment del cos per part de l'ajudant del taller ha mobilitzat la policia judicial.
1: Gràcies per venir tan aviat, sastre, Vilaseca. Sons inspectora Marta Torrents. Ja sé que el Departament de Patrimoni no sol rebre telefonades en aquestes hores, però quan la científica ha vist la posada en escena d'aquesta salvatjada, no sé, he pensat que potser mos aniria bé la vostra visió.
2: Mare de Déu santa. Ramon, mira això.
3: Buf! Un home gran penjat del revés des de la viga central. Una mena d'arnès de cadenes i politges i un mirall gegant just a sota, reflectint tota l'estructura.
1: La víctima és en Carles Ferragut, 62 anys. El darrer mestre d'una saga de ferrers del casc antic. El seu ajudant l'ha trobat en arribar a fer feina a les 7 del matí. Encara està en xoc. L'estan atenent a l'ambulància. De tot d'una, han pensat en un robatori violent o una venjança, però mireu-li el braç dret.
2: Li falta la mà. Quin horror. Però fixeu-vos-hi, Ramon. No hi ha taques de sang, ni en el mirall, ni pel taller. La sang ha caigut directament dins d'aquest pou a la terra, que té tota la pinta d'haver estat mogut fora del mirall.
3: I la mà amputada està aquí sobre, de vora la bàscula del taller. Això és molt estrany, inspectora. Si fos una tortura o una mutilació per rancúnia, haurien deixat la mà a qualsevol lloc o se l'haurien endut. La posició de cada element sembla... mesurada?
1: Mesurada? Què voleu dir? Que qualcú s'ha pres el temps de calcular on deixava cada cosa?
2: Inspectora, vingui aquí. No miri el cos penjat del sostre. Miri només el reflexe del mirall a terra. Què veu?
1: Veig ses cos com si estigués de peu. I ses cadenes... ses cadenes semblen atzars d'una teulada.
2: Exacte. És el que s'anomena una maqueta funicular. Les cadenes pengen per la força de la gravetat creant corbes parabòliques perfectes, catenàries. Sabeu qui feia servir aquest mètode de cadenes i peses penjades al revés per dissenyar les seves estructures? Antoni Gaudí.
1: Gaudí? M'esteu dient que l'assassí ha muntat aquesta escena inspirant-se en l'arquitectura d'en Gaudí?
3: Hi ha una altra cosa, inspectora. Miri la fusta d'aquesta viga on estan ancorades les politges principals. Hi ha una marca de pols molt clara. Un quadrat buit. Aquí hi havia amagat un objecte pesat que ha estat retirat fa poques hores. No hi ha dubte.
2: I si en Carles Ferragut fos un descendent d'un mestre ferrer que va treballar amb en Gaudí a la catedral de Palma? Podria ser que amagàs algun tipus de documentació o una peça d'aquella època?
3: És possible. Mireu això. L'assassí ho ha deixat ben visible, damunt la bàscula, just al costat de la mà amputada. Una plomada antiga de ferro. Té gravat un any. 1908. I unes inicials, A.G.
1: O sigui, que l'agressor no venia només a matar en Ferragut. Venia a cercar el que fos que hi havia guardat aquí. Però, per què penjar el cos de manera tan complexa? Per què amputar-li sa mà i recollir sa sang?
3: Ara mateix només podem formular una hipòtesi, inspectora. Si el mecanisme de la viga estava connectat a les cadenes, pot ser que l'assassí necessités mantenir la tensió de l'estructura per poder extreure l'objecte sense danyar-lo. El cos podria estar fent de contrapès. Quan despengeu el cos i el metge forense faci l'autòpsia, podrem analitzar els pesos exactes.
1: Bé, sigui quin sigui el motiu, mos trobem davant d'un crim premeditat d'una fredor absoluta. Sastre, Vilaseca, vos assigno oficialment com a assessors de la policia judicial per aquesta investigació. Necessitant saber si hi ha relació entre en Gaudí i sa família Ferragut.
2: Començarem a investigar els arxius gremials i la documentació de la reforma de la seu immediatament, inspectora. Hem de descobrir què hi havia dins aquesta caixa.

Carreró de la Calatrava, a 80 metres del taller precintat. Dins una furgoneta de repartiment aparentment buida, la foscor està il·luminada només pel parpelleig blau de quatre pantalles d'alta resolució.

0: Bingo. Portàtil de la senyoreta Núria Sastre. Sense antivirus? Per favor. Directori obert. No feia falta, senyoreta Sastre. Quin regal. Però, si insisteix, gràcies per deixar-me la porta oberta.
1: A la pantalla del llop comença a reproduir-se el senyal d'àudio i les fotografies de la policia científica que na Núria Sastre està rebent al seu correu.
0: Cadenes? Pesos de plom? Un vell esquarterat? De què dimonis fa aquest joc?
1: En Llop ajusta la càmera d'un dron de reconeixement des de la teulada de la furgoneta. Es veu sortir pel portal del taller la inspectora Torrents, na Núria i en Ramon.
0: Mira per on. La periodista Sastre. I en Rambo, Vilaseca. Em feies mort a peus del far de Cala Figuera, no? Ah? I doncs mira, som aquí. I ni vas sospitar que el cadàver que varen trobar amb la meva documentació era el d'en Martell. Oh, petitet. Més prest que tard et faré una visita que et deixarà estorat. Però ara mateix no em convé gens descobrir-me. Vosaltres dos anireu fent de cans de caça per a la policia. I jo aniré llegint el teu ordinador. Sastre. En temps real. Em sou molt més útils vius i treballant de franc per jo.

Acabeu d'escoltar el primer capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La troballa macabra d'un cos penjat sobre un mirall a un taller del casc antic de Palma ha obert un enigma centenari relacionat amb Antoni Gaudí. Aconseguiran en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca desxifrar el significat del crim abans que l'assassí torni a actuar? Quins secrets amaga la plomada de 1908? En David Ordines és el narrador de la història. Naina Serra interpreta en Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca. Napat Aguiló és l'inspectora Marta Torrents i Antoni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol, l'equació dels 72 quilos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Continuen encara les reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, i amb els portaveus parlamentaris. En aquests moments, just està acabant la reunió amb el portaveu de la Unió de Formentera. Maria Eugènia Quegles, des del Consolat, quines novetats tenim?
2: Ara, informatiu de reunions
1: de... Tenim problemes de cobertura. Intentarem tornar a connectar amb Maria Eugènia Quegles d'aquí uns instants. Mentrestant, el Ministeri d'Hisenda dona llum verda al nou sistema de finançament autonòmic que suposarà 412 milions d'euros per a les Balears. La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no té els suports garantits, ha tingut els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi han votat en contra. N'ha parlat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa.
3: Que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant.
1: Tornem a provar de contactar amb Maria Eugènia Quegles. Bon vespre des del Consolat.
2: Bon vespre. Just vos explicaven que acabava de finalitzar la ronda de reunions de la presidenta Marga Proens amb el portaveu parlamentaris. Ha estat el torn dels diputats del grup MIS, José María García, d'Esquerra Unida, i del diputat per Formentera, Llorenç Còrdoba. En tots els casos s'ha parlat de lo que la presidenta del govern de les Illes considera manca de respecte institucional del president Pedro Sánchez per no comunicar tota la informació que tenia sobre l'arribada d'embarcacions irregulars a Mallorca i a les Illes Balears just una setmana abans de que passés l'allau migratòria a Ceuta. El portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagrera, també ha tancat aquesta ronda de contactes i diu que s'ha d'aprofitar perquè hi hagi el consens de tots.
4: Demanar unitat a tots els grups, des del Partit Socialista fins a més per Mallorca, passant per els grups que conformen el grup MIDS i també en el grup parlamentari de vots, d'unitat per reivindicar davant d'aquesta crisi migratòria que també tenim a les Illes Balears amb una ruta consolidada des del nord d'Àfrica, demanar més mitjans de Policia Nacional i Guàrdia Civil, i no demanar més mitjans de Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó també més mitjans per ells.
2: La majoria de grups parlamentaris han demanat mesures a la presidenta del govern perquè hi hagi una reducció de la massificació turística, més sanitat pública i, sobretot, més habitatge pels joves que no poden accedir a un habitatge.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia. I durant la jornada d'avui s'han rescatat 86 persones migrants que han arribat a les costes de les Illes en 5 embarcacions irregulars. 4 s'han interceptat a Mallorca, a aigües properes, i una a Formentera. La darrera ha arribat aquest capvespre, prop de Cabrera, a Cala Santanyí, amb 14 persones a bord. I el GOP exigeix responsabilitats polítiques per l'ocupació irregular de la costa de Can Picafort. L'entitat ecologista demana la destitució immediata del regidor d'Obres i Platges de Santa Margalida, Eugenio Garrido. La reclamació arriba després que s'elevin a 6 els establiments expedientats per ocupar de manera irregular l'espai públic del litoral. Arribem així a les 10:04. Més informació a IB3 Notícies.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui a l'Aviador? Tenim concert en directe i parlant dels premis Enderroc. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I en aquesta nova etapa, tot d'una, començam amb la música en directe. Avui els encarregats són Umbra. Aquest grup de dues persones tocarà en un format nou, només amb guitarra i veu, i estrenaran en primícia una nova cançó que han enregistrat. Són Antònia Monroig i en David Delgado, a punt per fer música en directe a l'Aviador. I un any més s'han convocat ja els premis de la música balear de la revista Enderroc. Les votacions populars en línia són obertes fins al dia 15 de setembre i la gala de lliurament dels premis serà al novembre. I per acabar avui, tindrem la nostra agenda pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 11, Miguel Soler, el control tècnic.
2: Música en viu.

0: Idò, això ha sonat de bé, Umbra.
1: La veritat és que
0: el
1: sí.
0: El primer tema, que encara entendrem més. Com està, Umbres? Umbres, vos agrada? Umbres, Umbres?
1: Oh, Umbres, Umbres. Penumbres.
0: Antoni i David, què tal, amics?
2: Molt bones, gràcies.
1: Molt de fet, Umbra, ja ho sabeu, tenen son un duet. Ella, en Antònia, sempre fa sa part més de poesia, sa part vocal, però també una part instrumental amb un teclat, sintetitzadors, pedals, loops, percebeu, no?, que llavors vas com a repetint, i en David se dedica més a la guitarra, també a crear aquestes atmosferes que sentíem, però clar, avui n'Antònia no ha duit res més que ella mateixa i sa veu, i per tant ha estat un format nou. Com vos heu trobat?
2: Jo no, jo no he trobat gens còmode, però escolta, tot és començar, perquè mos han d'enganar, és a dir, estem avesats a sortir pues, a directe amb un mínim de 3-4 maquinetes cada un, i...
1: Cert.
2: I mira, escolta, al final és un exercici d'estil i encantadíssim de fer aquesta primícia, aquest debut com a duo, voz-guitarra.
3: Sí, jo supos que hi ha més pressió com a instrumentista, vull dir, però jo com a... avui que he estat
2: veu
3: he fet
2: solista.
3: De cantante, veu solista, ho he disfrutat molt.
2: Ah, clar.
3: I a més, mostrar, veure que els temes poden funcionar sense aquests efectes o parafernàlia, el que li vulguis dir, que li posem per damunt per fer-les encara més guapes... Això és un
0: èxit. I
3: d'allà
0: ja podeu tornar. Sí. D'aquí un parell de mesos torneu.
1: O setmanes. Sí, la veritat és que vos agraïm molt l'esforç d'adaptar-vos en aquest format a l'estudi i tot, però realment heu tingut una evolució molt guapa d'una música tal vegada més experimental. Ara ja és com molt més conceptual. No sé si amb això estic aclarint alguna cosa, però sembla que aneu sintetitzant, anant a l'essència i un poc llevant tot allò superflu. Com ho trobeu, en això? Vos costa? O no
3: crec, crec que l'evolució està més en que nosaltres partíem d'un punt de tot, que mos varen crear com el nostre... Hem hagut de crear el nostre món, com el nostre ecosistema per poder fer la música que estan fent, agafant parts de cadascun i de les influències, i l'evolució crec que ara mos ha duit a decidir sortir d'aquest ecosistema.
2: És bona aquesta,
0: sí,
2: no? Jo per matisar i per igual embullar una mica més, diré que l'única feina que nosaltres tenim i mirant de fer és trobar el nostre llenguatge. Duim un parell d'anys evolucionant, coneguent nosaltres, mos coneixem una mica com a músic, com a artistes, i anem avançant. Possiblement ara està més definit que fa 3 anys o que 4 anys i tenim més clar com anar d'aquí cap allà, però igualment aquesta mica cantaria de caos, de capes superposades, de lo que és la nostra firma, de fer les coses una mica etèries, encara continua i crec que mos acompanyarà una nova temporada.
3: Sí.
1: I com vos vau trobar, vosaltres dos?
3: Per una mica en comú. Vull dir, el poeta Emili Sánchez Rubio, que per cert va passar per aquí fa poc, m'ho va presentar, varen quedar un dia a casa seva a tocar, i allà va ser com dir, mos entenem musicalment.
0: Que bé, va ser un match.
3: Sí, i a partir d'aquí varen seguir tocant.
0: I allò que dèieu d'un poc de venida, evidentment, d'influències diferents, d'estils diferents, de gustos diferents i arribar, diguem, en aquest punt, diguem, de consens, ha costat molt. I també m'agradaria, tinc curiositat per saber quines eren aquestes referències, no? Tan musicals de cada un que després veureu haver d'encaixar una mica. Estils, no? Bueno, si voleu parlar de bandes concretes, també, no? Però...
3: Clar, jo quan he dit referències o d'àmbit diferent, me referia més en els àmbits diferents,
0: els àmbits.
3: No tant a les referències musicals.
2: Major, també ho pot dir.
3: Sí, però tu de vegades escoltes música molt més moderna que jo.
0: Veus, aquí ja entrem.
3: Crec que tenim referències en comú, però jo, per exemple, partia més de pot ser... un post-rock com a més en català, de ser superfan de Radiohead, per posar unes referències, i també venia finalment del món més de les lletres i de la poesia i clar, de la performance, que seria la meva part. I no va ser difícil trobar punts
2: final,
3: en comú.
2: teníem punts de connexió, punts en comú, el que passa que els camins pels que havíem anat eren diferents, no? És a dir, jo no havia anat igual tant pels camins de My Bloody Valentine, però que tu sí que havies escoltat més i jo sí que havia escoltat molt més Renou d'un altre tipus, no? I ben que dient, al final, el punt de connexió hem arribat per diferents camins, no?
3: Mos agrada la bona música, crec, i la música experimental i també jo crec que les propostes arriscades i úniques, si hem de dir qualque cosa.
1: Que bé, i David, tu de bon venies, tenies altres grups abans, sí. Quins, per exemple? Per...
2: Pues jo de l'any 2013 o 14 havia estat, pues això, 3 anys llargs amb la gent de Tentol, que encara han recuperat i que la setmana passada vam passar per aquí de vora per s'estudiar en Tentol, el programa Tentol, un parell d'anys de Tentol, i després, els darrers anys, pues, havia estat també experimentant, cercant noves formes d'expressió amb el tema de la poesia, freestyle, hip-hop, i m'ajuntava amb qualsevol músic per de la meva barriada que volgués posar, que volgués calimollar les bases i renous. Mm-hmm. I això m'ha entretingut molt en una temporada. I després, en aquesta temporada, també pues, després va sorgir el projecte de partícula que varen dur a terme en Antoni i en Emili, que era aquest punt de trobada.
3: Sí, passa que és punt de trobada, realment.
2: Sí, senyora.
1: Que interessant, idò, a Umbra, els trobareu com a Umbra a les xarxes socials, però segur que hi ha un altre grup que ja se diu així.
3: N'hi ha molts.
1: Ah, n'hi ha molts. Hi ha 10
2: pàgines
1: Spotify.
3: Sí, i
2: solen
3: ser grups de heavy metal.
1: És que m'ha costat trobar-vos en aquesta plataforma, a veure que en Antoni m'ha enviat l'enllaç i vaig anar directe per veure que hi havia molts d'Umbra.
2: Molt.
1: Però bé, la seva música la podeu trobar també a les plataformes. Heu publicat un disc fa molt poc i per això entra també en aquesta convocatòria dels Premis de la Música Balear que crida sempre o convoca la revista Enderrock. Per tant, també se vos pot votar dins la categoria de pop i rock. D'aquí una estona parlarem amb en Lluís Gendrau, mos parlarà de les novetats d'enguany. Havíeu estat nominats mai a qualque premi, com ara aquesta categoria?
3: No, que jo sàpiga.
2: No,
1: mira.
3: Sí,
2: de fet, no sabien que estaven convocats a FIFA 10 minuts.
3: Exacte.
2: Ni en aquesta. Venga, i mai mos envien convocats, perquè, clar, no havia entrat un disco com a...
1: Clar, com a tal.
2: Ni res.
3: Sí.
1: Molt bé. Idò, avui mos presentau un tema, ets versió remix del que ja hem escoltat, que no ho hem dit abans, és Arlo. Voleu comentar un poc la cançó que heu tocat primer i un poc com és el remix que presentau avui en primícia en el programa.
2: Pues Arlo jo venia pensant de camí cap aquí, que possiblement sigui la primera cançó que varen crear plegats.
3: Arbero.
2: Com allà.
3: Sí. Gràcies per recordar-m'ho.
2: I és una cançó molt guai, molt Umbra, perquè realment són com a 3-4 moviments, normalment 4 o 8-3 moviments de la mateixa cançó, 3 aproximacions a una mateixa idea i mos acompanya des que varen començar a tocar plegats, no? I res, era una d'aquelles que era obligatori que sortís en el disco. I ara, pues, Arlo va ser també la cançó que va triar un amic del meu fill major, un amic de sa família, que no, en Pau Miralles, que des d'aquí el saludam.
3: Hola, Pau.
2: Hola, Pau. Que és una lota de 8 anys que mos ha fet el remix, que és un autèntic fenomen. Vos aconsellam pegar-li una volta per les seves xarxes socials per veure el que fa, perquè és no només un músic impressionant, sinó també com a productor. I no com a productor musical, també fa uns vídeos xulíssims. I res, li va fer gràcia aquesta cançó i li van donar totalment llum verda per matxacar-la per fer-se seva. Uh-huh. Així com nosaltres, que fem els poemes d'altres i les cançons d'altres i ho feim, pues li van dir el que tu trobis. I en tota la llibertat pues va fer aquest remix que nosaltres estem contentíssims perquè li hem pegat un lifting de 20 anys a la nostra cançó. Ara ha estat una... Ara té 18 anys i...
3: Ara se pot ballar.
2: Ara se pot
0: ballar.
2: Sí, sí, sí.
0: Estic desitjant escoltar-la.
2: Per això, i està més actual i és guai que l'hagin agafada, que ara aquesta l'ha habitada, l'hagin feta seva, i mos fa molta il·lusió presentar-ho.
1: Idò, aquesta cançó no se publica fins divendres de la setmana que ve, o sigui que ara la podrem sentir per primera vegada en primícia i haurem d'esperar una setmana més per tornar-la a escoltar. És aquest remix d'Arlo fet per en Pau Miralles.
0: Vinga, l'escoltem.

0: Sí que fa ganes de ballar, no?
1: Sí, un poc, eh? Així, a Mer Walter, ben contents i orgullosos també de sentir-vos en aquest nou format, aquest remix que ha fet en Pau Miralles, un jove de 18 anys que ha duit la vostra música, la contemporaneïtat, en certa manera. Umbra, teniu concerts que puguem avançar o alguna novetat que vulgueu comentar?
2: Sí, i la veritat és que m'ho fa moltes ganes, perquè encetam aquesta nova etapa amb el Remix, però és que els concerts que venen són de llocs que m'ho fan moltes ganes. El primer, si tot va bé, és dia 24 d'octubre en el Festival de Poesia Poes Art, Artà, que tocarem en el teatre el vespre, juntament amb els poetes que participen. Després, participam en un format una mica diferent, juntament amb Antoni Toledo, dia 14 en els Mèmits, en el Festival de Música...
0: Música electrònica, música híbrida...
2: Sí, quina música.
1: Dia 14 d'octubre.
0: Música contemporània.
2: 14 de novembre. De novembre. I després, dia 21 de novembre, serem a Sa Pobla en es Brau de Peix.
0: Que bé. O sigui, sí que teniu concerts i, a més, a llocs i esdeveniments molt interessants, la veritat.
1: Allà dureu tots els atapins, ja, sí, no? Allà amb tots, les pedaleres, les màquines...
3: Desembarco total.
1: Sí. Que bé, idò, també mos deu ser molt interessant veure com creau, com vos ajuntau, com neixen aquestes cançons. Supos que aneu fent i allò va formant-se, no? Aneu assajant, improvisant, fins que se manifesta, no?, sa creació nova.
2: Sí. Els nostres assajos darrerament tenen un caire de... que, per exemple, un o l'altre tira una base, un poema, una melodia, i improvisant damunt això, i surten coses, sí.
0: Això és el mètode, diguem, construint. Habitual.
2: Sí.
0: Un llança una idea i a partir d'aquí...
3: L'altre és un diàleg, anem que provant. Al final no, no m'he inventat res. No. Que dir, com
0: una idea que pot ser en forma de música, perdona, o en forma de lletra, o en forma de concepte.
2: Sí, sol ser més en clau musical. Vull dir, jo puc tenir una melodia, puc tenir una roda de cors...
3: Mos intercanviem àudios al llarg de la setmana i es dissabte qualque dia que fam un i dir, ah, escolta, i això què? I ens recuperam això, perdoneu, però en el final... El que fem és un diàleg i fem un punt de partida cada assaig i això és lo superxulo. En el final, la cançó se va construint, no? Ara me faré Tio Cult i Calle G, per a mi ser Welbeck deia que la feina de l'escriptor era seure-se i veure com la seva obra emergia com un monolit, com una pedra d'enterra i se creava davant d'ell, pues, algo semblant. En els nostres assajos, sense voler, sense donar-nos compte, se va generant l'obra d'Umbra.
2: Sí. Com un laboratori, realment.
0: S'ha de fer una mica més que observar com creixen.
3: Sí, també.
0: En Michel Houellebecq també fa alguna cosa més que observar com creixen les seves criatures, però bé. Però sí, no, deies, perdona que t'interrompo.
2: No, que és com si fos un poc un laboratori. O una sala de jocs. Jo de vegades me sent com una nina petita provant trastets i meva mare faré això i tal, fora por, perquè crec que aquí lo important és que en aquest diàleg no hi ha prejudici i intentam també fer lo com us surt. I a partir d'aquí feim.
3: No hi ha restriccions. Al final, la qualitat de l'obra està directament relacionada amb la llibertat, és a dir, no hi ha límit, el que sigui.
2: Sí, i el moment, també.
1: I, Antoni, i les lletres, perquè són molt especials, mescles moltes coses, a vegades són poc críptiques, sí. Llavors perquè un s'identifica totalment. Conta-mos com arribes en el teu llenguatge.
2: A veure, si he de xerrar de les lletres anteriors, per exemple, clar, vaig partir de poemes i escrit meus, que pot ser que n'hi havia de fa 10 anys. Això ho vaig recuperar perquè crec que era material sensible. I després, darrerament tenia molt a prop la poesia completa de Maria Mercè Marçal, i en aquell moment determinat me va arribar i vaig començar a proposar com a material sensible per poder treballar. I Són, bàsicament, és un poc com el que feim en els assajos. Són set textos que me surten en moments determinats. Igual que alguna melodia me ve, jo escric aquest text, intenten també tenir un quadern a prop. I supos que ven de sensacions, d'emocions, i no tant i de situacions, però no vull que siguin figuratives, no vull que siguin prosaiques, tampoc. Perquè en el final crec que estic creant atmosferes i fins i tot aquest punt de cine, no?
0: Que guapo, això que dius.
1: Però a l'hora d'assajar, el text ja està escrit, és a dir, no improvises textos en els assajos.
2: Sí, també. Sí que improvis, també. També. Sí, és part d'aquesta llibertat. Perquè surten melodies que i de vegades jo vaig allà, me surten paraules i vaig construint. I després, igual que la música, a partir d'això, puc construir, puc dir qualque cosa, pot ser amb aquelles paraules, amb aquesta estructura.
1: I a quins espais vos veis fent la vostra música? Clar, hem vist l'espai de poesia, festivals de paraula, aquí sí, no? Però llavors també ambients de música, de club, no sé fins a quin punt, ara amb el remix tal vegada un poc més, però un poc de chill, no ho sé, com, a on vos veis actuant?
3: Hombre, nosaltres realment molt bé, quasi per tot, perquè una cosa interessant del projecte és que d'entrada sí que volíem fer una projecció cap a música, cap a poesia, perquè ens interessa moltíssim aquest punt d'interacció entre música i poesia, i això a nivell, per dir-ho així, escènic, pues, també ens donava la possibilitat de presentar-nos tant a una part a complementar festivals poètics i a també participar a festivals musicals convencionals, espais convencionals. Aquest estiu hem estat tocant en el concurs de bandes del Cranc, hem estat al Mallorca Live, ens trobem còmodes com a grup estàndard, per dir-ho així, però també ens trobem supercòmodes posant música per poetes i ens trobem còmodes descobrint i explorant nous espais per tocar, així com a raros, no?
2: Sí. Sí, estic d'acord.
0: Vos adaptau bastant a tot, això està molt bé, també.
3: De fet, el que farem dia 14 de novembre amb Antoni Toledo també va una mica per aquesta banda. Anem a explorar una nova vessant d'ombra, col·laborant amb un percussionista virtuós, a un espai també i amb un ambient més obert de l'habitual, no?
0: Home, el Memis està per experimentar, totalment.
1: Allà sí, podreu fer tot allò que vulgueu, no?
0: I d'Antoni i David, moltíssimes gràcies per estar aquí i toca encara presentar un segon tema, no?
1: Sí.
0: Quin serà?
2: La rosa del futur, que sempre deim que és un poc es hit.
1: Està molt bé, sí, com a hit.
0: És el vostre hit.
1: I a més,
2: tu què opines, David?
3: Que sense cap mena de dubte és hit.
1: És el hit. I de fet, també a Cent de Rock, ara en parlarem, vos han ficat dins la categoria de pop-rock. Vull dir que també miràvem, serà folk, serà contemporània, vés a saber, però no, pop-rock. Per tant, hi encaixeu per tot, David.
3: Sí, sí, supercontent. Sí. Que guai. De fet, des d'ara mateix fem un, com se diu, un llamamiento a les masses. Voto humós.
2: Voto humós en el pop rock.
3: Ja ho estorbau.
0: Ja ho comentarem també amb el responsable, però se trata
1: tothom
0: fa
1: campanya. Sí, se'n fa campanya a tots els grups.
0: Que va.
1: I d'Antonio Monroig i David Delgado, Umbra, a les xarxes Umbra-Umbra. Moltes gràcies per fer aquests dos temes. Ja podeu fer el segon. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per estar aquí. A l'aviador.

hi trobaré? Dinosaures, fòssils, tombes, ossos. Hi tornaré a plorar.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego... amb Mònica Borràs i amb tu.

0: I continuem parlant de música, Mònica, hem parlat en Umbra ara mateix per ser nominats als Premis Enderrocs i ara precisament parlant d'aquests premis ja mitis, no?, de l'escena musical.
1: Exactament, perquè ja s'ha obert la convocatòria per poder votar en línia als diferents artistes de les Illes Balears que han publicat un disc en els darrers mesos. Per parlar-ne una vegada més d'aquesta edició ja número 9 dels Premis de la Música Balear, tenim el director editorial d'aquesta revista, Enderroc, en Lluís Gendrau. Lluís, benvingut.
2: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt contents de celebrar un any més, com han dit. Ara se podrà votar fins més o manco el dia 21, me penso, o quin dia
2: 15, és? 15 de setembre.
1: Exacte, dia 15 de setembre, i llavors la gala se farà al novembre a Palma, un cop s'hagin fet totes aquestes primeres votacions. Han de dir, Lluís, que vosaltres no feis una selecció, sinó que estan nominats, són candidats tots els discos que s'han editat entre l'1 de setembre de l'any passat i el 31 d'agost d'enguany. Vull dir que en tot aquest marge, com ha anat la producció musical de les Illes enguany? Hi ha més o manca?
2: Doncs mira, t'he de dir que, sorprenentment, hi ha molts més discos en català publicats aquest últim any, en aquest període que deies entre el setembre passat i l'agost d'aquest any, i és que no només molt més, sinó que n'hi ha moltíssim més, perquè hem arribat a catalogar 129 discos en català instrumental enregistrats per artistes de les Illes Balears, i l'any passat eren només 96, de manera que hi ha hagut un 33% més de producció musical, i això, la veritat és que, veient que Catalunya ha baixat una mica la producció, i també el País Valencià, doncs que a les Illes Balears hi hagi tants discos, i a més de tanta diversitat, ens fa molt feliços.
1: La veritat és que sí, també supos que teniu constància, no sé si se pot mesurar d'alguna manera els beneficis que ha tingut sobretot per artistes joves actuals de ses illes de cara a la seva promoció a tot Catalunya, no? La seva repercussió ha crescut, jo diria, exponencialment d'ençà que convocau els premis.
2: Sí, la veritat és que ja fa aquesta serà la novena edició, ja fa 8 anys que fem els Premis de la Música Balear, i sí que hem notat les ganes dels grups de sortir de les illes, de donar-se a conèixer, de participar, per exemple, en el concurs que fem Sona Nou, que fem conjuntament amb les emissores públiques de la Generalitat a Catalunya, i que, per tant, doncs, la veritat és que hi ha molts grups emergents, hi ha molts artistes nous, i també d'altres que es reinventen. Ara mateix, fa uns dies, parlàvem, per exemple, amb en Pep Álvarez, que havia sigut el cantant dels Anegats, doncs, que presenta disc en solitari. També Humbert, que és un altre dels membres del grup, també està treballant en el seu projecte en solitari. Per tant, grups que reinventen, d'altres que deixen nous. En el Sona Nou hem tingut moltes propostes, els Tèbals, per exemple, molt interessants, els Ulls Secs, també. I per tant, doncs, jo crec que és molt interessant tenir les orelles obertes allò que està passant, perquè el fet que hi hagi tanta producció és important que tingui sortida, és important que la gent ho escolti, és important que puguin tocar i actuar en directe aquestes bandes, aquests artistes.
0: Lluís, recordes com va el sistema de nominacions i després de votacions per aquells que encara no estiguin del tot situats dels Premis Enderroc?
2: Sí, mira, és fàcil. Ara tenim aquests 129 discos per votar, que estan en el web d'enderroc.cat. Fins al dia 15 de setembre es pot participar en aquesta primera volta. I llavors, entre els més votats, farem una llista en totes les categories dels 3 discos més votats. I això es donarà a conèixer a principi, al final d'aquest mes de setembre, a principi d'octubre, i llavors sí que la gent haurà de triar entre aquests 3 finalistes. El resultat ja se sabrà el dia de la gala, que serà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. I la idea és reconèixer tant els millors artistes, com millors discos, com millors cançons, i també les millors directes que hi hagi a les Illes Balears, i això ho vota tant el públic, que és qui pot fer-ho a través de la web, com la crítica. La crítica, hi ha una trentena de periodistes musicals, tant de Catalunya com de les Illes, que ja estan votant aquests dies, i que també tindrem el resultat a final d'aquest mes, i per tant sabrem què pensa la crítica musical també dels millors discos de l'any.
1: que ve. Entenem que la majoria d'aquests 129 discos que s'han publicat en el darrer any i que entren com a candidats en aquestes votacions populars, la majoria són de Mallorca. Sabeu quina proporció hi ha de Menorca, d'Eivissa i de Formentera? Es veu que hem vist Rudimentari, de Menorca, Carlos, d'Eivissa... com està la representació de les altres illes?
2: Doncs mira, t'ho puc calcular perquè també ho anem mirant i ho anem sabent quina és la participació de cadascuna de les illes. Et diria, per exemple, que de Menorca o d'Eivissa, sobretot de Menorca, hi ha una bona representació. Ben bé hi ha com a mínim una quinzena d'artistes que són de Menorca, entre 15 i 20 artistes, i d'Eivissa també hem detectat que cantin en català com a mínim mitja dotzena d'artistes. I, per tant, doncs, hi ha representades totes les illes. I, clar, aquí cal sumar-hi també tots aquells artistes que canten en altres llengües, que canten en castellà i en anglès. I, per tant, també la gent els pot votar i és el que fa que hi hagi tot l'univers musical representat en aquests premis de rock de la música balear.
1: Lluís, entenem que la logística és complicada, però ara, clar, teniu els premis de Catalunya, teniu tota la part que feis també al País Valencià i la part de les illes. Per quant una gala conjunta?
2: Bé, de fet, quan fem els premis Enderrock a Catalunya, que normalment és al voltant de principi del mes de març, ja hi reunim tots els artistes que canten en català, tant siguin del Principat, siguin de Catalunya, com de les Illes, com de la Catalunya Nord, com d'Andorra o del País Valencià. I, per tant, en aquesta gala que fem dels Premis Enderrock Globals, el mes de març, doncs ja hi ha participació també d'artistes balears i de la resta dels territoris de parla catalana.
1: Que bé, idò, bé, tot això quedarà en el futur gràcies també a les xarxes. Sempre podem estar interconnectats. Tornant al que te demanàvem, Lluís, al principi, quins sí. artistes de les illes han tingut més repercussió a Catalunya, diries tu?
2: Doncs és una pregunta complicada, però, per exemple, mira, jo diré que estem preparant un número especial de la revista Enderrock, que publicarem també aquest mes d'octubre, coincidint amb la prèvia dels premis, d'aquesta novena edició dels Premis de la Música Balear, i ja t'avanço que tindrem una doble portada. Hi haurà una portada per un artista que fa música urbana i per un altre artista que es dedica a la música d'arrel. Són dues propostes que són nascudes a les illes, o tenen vinculació amb les illes, però que també a Catalunya són molt estimats. D'una banda, són Fades. És aquest grup de pop i de música urbana que ja presenta el seu nou treball. És un disc que es diu Icònic, que sortirà també aquesta tardor. I a l'altra cara de la revista hi trobem una proposta de música d'arrel, com us deia, formada per un duet, que una d'elles, dues dones, una d'elles és d'Eivissa i l'altra és de Sant Feliu de Guíxols. Es diu l'Arannà. I l'Arannà també presenta una proposta molt interessant de música d'arrel fusionada amb l'electrònica, i en aquest cas han trobat especialment en aquest disc que es diu Turmerí el cant redoblat de les Pitiuses.
3: Sí.
2: I això que pot semblar una cosa molt ancestral i molt vinculada a la música tradicional, elles dues ho han fusionat d'una forma extraordinària amb les bases electròniques, dient que hi ha moltes eivisses en la mateixa Eivissa. Hi ha l'Eivissa tradicional i també l'Eivissa que aposta pel ball. I, per tant, la fusió de tot plegat doncs acaba sent aquesta suma.
3: Una que les van tenir també fa unes setmanes aquí a l'Aviador, i la veritat és que fa una proposta molt, molt, molt interessant.
2: Exacte. Molt. I què et diria? Doncs et podria també dir que Fora de Sembrat és un dels grups que més trajectòria ha tingut i més reconeixements ha tingut. Música Nostra, que també, després de molts anys sense fer disc nou, et porten aquesta tardor amb un nou disc. I, per tant, jo crec que hem de tenir les orelles obertes perquè hi ha moltes propostes que són realment diferents, molt variades, però que totes elles són molt interessants i més tenen aquesta característica pròpia que venen de les illes i que això també els fa especials.
0: Molt bé, Lluís. Idò, moltíssimes gràcies per fer aquest repàs a tot allò que implica els Premis Enderrock. Que hagi molta sort a totes aquestes bandes, tots aquests grups, tots aquests cantautors i cantautores.
1: Està difícil votar perquè hi ha molts a cada categoria. I està difícil, però fins dia 15 de setembre podrem votar tots els que vulguem, a cada un dels grups en aquestes categories, i llavors dia 18 de novembre serà la gala de lliurament d'aquesta nova edició dels Premis de la Música Balear de la revista Enderroca al Teatre Principal de Palma. En Lluís i Andrau sempre mos explica tot molt bé, és un dels responsables de la revista i per això ho explica tot tan bé el que té a veure amb aquesta convocatòria. Lluís, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i visca la música.
3: I visca la música. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
4: I ja estan preparats tot tres per repassar les propostes més interessants d'aquest cap de setmana. Anna, com estàs, Menorca?
5: Molt bé. Molt
4: David
5: molt
4: Ventura,
5: bé.
4: Com estàs, David?
6: Hola, què tal?
4: I aquí als estudis centrals de IBT Ràdio, Gavi Rodas. Com estàs, Gavi?
7: Muy bien, muy bien.
4: I de vinga, començant per tu, Anna, si vols, que tenim a Menorca aquest dies.
5: Vinga, Menorca, quan sembla que ja s'ha acabat tot i s'estiu i estem exhaustes, arriben les festes de Maó, les festes de Gràcia, que han esclatat avui amb es Vagros, que són aquests cantaires que pregonen l'arribada de les festes. També amb Estrella Morente, que ha actuat avui vespre en el claustre. I els claustres segueixen amb festes tot el cap de setmana. Demà tenen Marina i Sumelao i Pinxa Toribio, un dels grans DJs del món, diria jo. Diumenge tenen el glosat de festes, el tradicional glosat després d'esprego, i acaben tancant el xiringuito dilluns amb una festa que es diu Electrogràcia i que marca un abans i un després de les nostres vides cada any. Ja és un gran clàssic. A Lítica, a l'altra banda de Menorca, també tenen un cap de setmana 100% lítica, diria jo, perquè són músiques del món, i propostes ben particulars. Demà dissabte a les 8 del vespre actua Suni Càmara, és una cantant senegalesa que fa músiques entorn de l'escora, de l'instrument, i són músiques sagrades de l'Àfrica. Després, diumenge, també a les 8, Aramé, és un duo, Alicia Corral i Ricardo Passos, i tenen músiques que han anat recopilant de la Índia, Brasil, Iran, i també amb instruments de tot el món, una mica en la línia de Lítica.
4: Molt bé.
5: I ja ho tindríem.
4: I ja ho tindríem. I del cap de setmana que ens espera a Eivissa i Formentera, David?
6: Doncs mira, aquest cap de setmana tenim el Festival de Jazz. En aquest moment està tocant Abe Rabade, la seva Eivissa Jazz Experience, que com ja saps, cada any organitza un grup diferent per improvisar, per fer un cançó, per fer un concert amb temes que han assajat aquella mateixa setmana. Però demà encara tenim uns concerts molt interessants. Tenim, per una banda, la contrabaixista i cantant nord-americana Tonina Saputo, de pare ugandès i mare siciliana. I després tenim un de les figures actuals del jazz brasiler, que és Michael Pipoquinha, que és baixista, que està en plena gira europea. De fet, avui toca el Jamboree a Barcelona. Demà ho fa aquí al Festival de Jazz d'Eivissa, virtuós del baix elèctric, que presenta el seu disc Minha Pele. Mm. Això serà a partir de les 9 de la nit al Baluard de Santa Llúcia. Després també demà, a les 8 de la tarda, hi ha la mostra de curtmetratges Easter Curts. El concurs d'aquest festival de curtmetratges és a la plaça de darrere de l'església de Sant Antoni, a partir de les 8. Després demà, també a Sant Antoni, però a la platja de Serenal, a l'Eddie's Dinner, tenim nit de rock clàssic, la nit Texas Girls, amb Dea Tanit i Cindy Valley Band. Això serà a partir de les 8 i mitja. I també a la mateixa hora, però a l'exterior de l'auditori de Caló de Soli, actua el grup Sau, aquest grup mític català dels anys 90, que fan un homenatge a Carles Sabater i presenten al seu espectacle un concert de pel·lícula. I també demà hi ha l'Estiu Jove, recinte firal, que actuen els discjòqueis de la Movida i també Ressonadors a partir de les 10 de la nit, que per cert, que entès que hem parlat amb en Joan Barrer, que ens ha explicat un poc el que faran demà.
4: Efectivament, anem a escoltar-lo.
8: Hola, amics, som en Joan Barber de Ressonadors i volia convidar-vos a tots en aquest dissabte en el recinte firal, a les 10 de la nit. Farem un concert dins de l'Estiu Jove. Abans i després estaran punxant els nostres amics de la Movida, així que serà una festassa. us esperam a tots. Una abraçada.

0: Gràcies, David. Gràcies.
1: He de dir que fa 30 anys, l'any 96, ja vaig veure l'Inclino Comunista en un concert. Que coincidien amb el xaval de la Peca i Sonic Youth. O sigui, era una cosa digna de veure. Fa 3 dècades.
0: És una miscel·lània important. El xaval de la Peca, Sonic Youth. I on dius que va ser aquest concert?
1: Va ser a Badalona.
0: Ostres, tio.
1: Va ser a Badalona, sí senyor. Una cosa que sigui el Pop Festival, que només ha durat 2 anys, però que realment m'ha faltat la pena.
0: Idò, que t'ho passis molt bé aquest cap de setmana.
1: Gràcies.
0: Gràcies, capità.
2: Gràcies.
0: Idò, acabarem amb música de Sau. Sempre és un bon moment per recordar aquesta banda i, a més, ara que toquen, recordem demà a l'Auditori d'Escaló de Sol a partir de les 8:30 a Eivissa. Idò, bon moment per recordar Sau, en aquest cas, amb Boig per tu. Bon cap de setmana a tothom. La vida torna dilluns. Vagi bé.

Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'aquest especial IB3 Música en Concert que de tant en tant ens fa acostar a la ràdio pública de les Illes Balears, els escenaris interessants de les illes, del nostre arxipèlag, per enregistrar grans moments musicals fets sobre ells. Avui us volem oferir el que va viure l'Auditorium el passat 21 de febrer de 2025, en el qual Llorenç Santa Maria celebrava els 50 anys de Para que no me olvides, un dels seus grans hits que el va convertir en tot un fenomen de masses que després de 5 dècades de trajectòria sobre els escenaris deia adéu, s'acomiadava del seu públic. L'Auditorium de Palma va viure una nit molt interessant que ja heu vist també enregistrada per la televisió, pels companys d'IB3 Televisió, i que arribava després de també fer i publicar un disc de 25 grans èxits en directe. El directe, un dels espais on millor encara es pot defensar aquest creador de grans cançons que vos convidam a compartir durant els pròxims minuts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Que gaudiu d'aquest concert.

Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, muchas gracias. Este tema que os voy a cantar es de un mallorquín gallego. Mallorquín gallego, sí, perquè en Juan Pardo me pareix que va néixer aquí o al revés. O va néixer a Galícia i va venir aquí. És igual. El cas és que ell se considera mig mallorquí, mig gallego. Aquesta cançó la va escriure ell perquè jo la gravàs. I aquí està, tu i jo, maestro.

0: Muchas gracias.
1: Gràcies. Això també és seriós, eh? Això és xocolata. Però xocolata de menjar, eh? Eh? Tomàs Gómez, no me persigues, eh? Xocolata de menjar. Bueno, va. No m'ha digut més regalos ara, no. De seguir cantant. Escolteu, això diu... Me llaman el rei. Otro de contestar, me llaman el rei, ¿vale? Me llaman el rei. Això és fantàstic. Una altra vegada. Me llaman el rei.
2: Me llaman el rei.
1: Vamonos, vamonos.

Molt bé aquest coro, fantàstic coro. Sí, està molt bé, molt divertit.

control d'equip. Va bé, aquí? Va bé o no? Sí? Uau! Aquesta cançó m'ha emocionat molta. No pensava que no la podria acabar. Bé, aquesta cançó que cantarem ara està dedicada a totes les dones. A totes les dones del món. A la dona. Sí. Posa amor això que tinguem... que tinguem cançons dedicades a ses dones. Vos amoreixeu totes. Aquesta cançó, si tu fueras mi mujer, ¡vamos!

Gràcies. Moltes gràcies. Fantàstic. Hem arribat al final. Hem arribat al final i la veritat és que me sap greu, però... perquè sou tan fantàstics tots que jo no sé. No sé. Aquesta cançoneta que ve ara fa 50 anys que la vàrem gravar. I ja sabeu que en l'any 75, en aquest país i a molt de llocs, com és lògic, varen passar moltes coses molt transcendentals. Mentrestant, jo era un innocent que gravava el que me deien que gravàs. I jo no sabia de política ni de res. En Paco no sabia quasi que existís. I aquell any la va guinyar. I moltes més coses que passaren aquest any 75, moltíssimes. Però ara el que vos vull cantar és una cançó que va néixer en aquell any, el 75, i avui, aquest 2025, celebrem els 50 anys. 50 anys de pare que no me olvidés! Álido, vámonos!

0: Per això. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. B3 Ràdio, serveis informatius. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un temple. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

Bon dia, sí, avui és 4 de setembre, per tant, et Santa Càndida, patrona de Llucmajor, juntament amb Sant Miquel, que n'és el seu patró, tots dos, aquest mes de setembre. Càndida és un nom, però, que ve del llatí càndidus i significa blanc, lluent, resplendent, lluminós i també net moralment. Curiosament, la càndida també era la vestimenta blanca que duen davant l'assemblea els aspirants a ocupar un càrrec públic, que rebien el nom de candidats. Perquè l'adjectiu càndid deriva del verb candere, ser blanc, i d'aquest verb surten moltes paraules, molt de derivats que ben segur coneixeu. Per exemple, les paraules càndid, candidesa, candent, candó, candidat o candidatura. Però també d'aquí venen incandescent, candela, encendre, incendi, encens i fins i tot la paraula escàner per la via de l'anglès. De manera que quan els romans a una dona li posaven càndida, era com dir que era blanca, resplendent, neta. Segons la tradició cristiana, Santa Càndida va ser una dona vídua que va tenir la sort de conèixer Sant Pere a Nàpols quan el sant anava cap a Roma i va fer aturada a la ciutat napolitana. La vídua hostatjà aquest apòstol a casa seva el temps que l'home va estar a la ciutat. Sant Pere i Càndida es varen posar a parlar. Ella li va dir que es convertiria si li guaria unes migranyes que la duen pel camí de l'amargura. I el sant la va guarir tot d'una. A les Balears, Santa Càndida és la patrona de Llucmajor. La seva devoció en aquesta vila comença ja l'any 1718 i fou fortament promoguda pel trinitari Miquel Ferrer. Les seves patronals, les festes patronals, però, no se fan avui, dia 4 de setembre, que és festa, sinó que s'avancen el segon diumenge d'agost. Començam.

com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que vos acompanya de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre en aquesta nova temporada d'Iveta Ràdio que hem encetat just aquesta setmana. Un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Com sempre, tenim totes les lletres i avui, divendres 4 de setembre, qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Molt bé, ja hi som tots. Miquel Jun, com estàs?
1: Hola, va bé.
0: Preparat pel cap de setmana?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, amb ganes?
1: Amb ganes, clar.
0: Farà sol aquest cap de setmana?
1: Sempre estic bé.
0: Se l'estili bé.
2: Farà sol?
0: Sí,
2: ho sabem.
0: Això diuen.
2: Sí? Ah, d'acord.
0: Sí, sí, és a dir, totes aquestes festes previstes, Maria Pons, que són moltes, avui en parlarem.
3: Sí, no els ho podrem dir totes?
0: No, totes no, però en direm un bon grapat sí. I se faran, perquè, clar, amb aquest bon temps que ha de fer aquest cap de setmana sol, fins i tot temperatures elevades informen. Així que...
2: Avui fa calor.
0: Haurem de preparar.
3: Haurem d'anar a nedar.
0: Sí, també, també. Serà un bon cap de setmana. Doncs, tot d'una vos contarem què passarà aquest cap de setmana, però abans tenim altres temes que hem de repassar en el programa d'avui. I, Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui passarà pels estudis d'IB3 Ràdio per Tento, l'escriptor campaneter Pere Antoni Pons, perquè just acaba de publicar la seva nova novel·la que es diu Les Conseqüències.

0: Era publicada per Proa per Antoni Pons en aquesta novel·la Les conseqüències. Torna al seu poble, Campanet, en una obra que mescla autoficció i una expedició nazi que té com a punt neuràlgic aquest poble de Mallorca. Una novel·la que encata aquest curs, que justament es presenta a Campanet dia 12 de setembre, després ho farà a Palma dia 26 de setembre, dos dies abans serà a Barcelona, i a Manacor es presentarà dia 2 d'octubre, i avui la presentam aquí a Tento.
1: Sí, just acaba de sortir, realment hi ha moltes novetats literàries, sobretot d'autors de les Balears. Intentarem explicar-vos-les també, perquè hi ha feina ara que ha començat el setembre i aquesta rentrée ha vengut amb força. Avui parlarem amb Pere Antoni Pons, però tenim més temes, Maria, com dèiem.
2: Sí, avui en setan nova secció, ja la darrera, ja deixam de ses novetat de banda, i cada divendres farem plans de cap de setmana i vius, perquè el primer cap de setmana de setembre, com dèiem, ve carregat de coses.

0: Maceta, la sentirem aquest diumenge en aquesta cançó.
1: Moltes
0: perquè
1: vegades.
0: Sí. És la Beata, de Santa Margalida. De fet, la podreu veure tranquil·lament a casa vostra a partir de IB3 Televisió, que farà aquesta retransmissió, com ja és habitual, però també si sou de Santa Margalida o voltants, òbviament, podeu anar a veure el... desfilades, processors, dimonis, la Beata.
2: Jo som d'en fora i aniré.
0: I aniràs?
2: Sí, bé, perquè m'han convidat a dinar.
0: I perquè no hi has anat mai.
2: No he anat mai, és bé. No he estat mai.
0: És una experiència.
2: I s'adona aquesta coincidència, aquesta avinentesa.
0: No, i que tenim molts
2: seré per allà,
0: de,
2: i per tant,
0: de Santa Margalida, que els enviem una abraçada.
2: Exacte.
0: I que tinguin molt bones festes. Mm. Avui parlarem d'això, però de moltes coses més, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana també hi ha la patrona a Palma i moltes coses més a Menorca i per totes les Balears, que llavors comentarem i repassarem amb Anna Maria. Però, Miquel, avui el tema del dia també està relacionat amb la música.
1: Sí, sí, també el dedicarem a una festa, una d'aquelles festes nostàlgiques, la que recorda que va ser el Malafama de Can Picafort.

0: qui són aquests que sonen, Miquel?
1: Són intel·ligents que m'han mandat una cançó avui. Bé, dues.
2: Cançó nova, eh?
1: Dues cançons noves que encara no s'han estrenat. Sí, sí, sí. És que darrerament tenim moltes primícies.
3: Sí,
1: jo, sobretot musical, sí, sí, sí. Aquest dissabte demà, diferents bandes, algunes d'elles protagonistes d'aquells anys 90, actuaran a Sa Pobla, en el recinte de Can Cirera Prim, per retrobar-se amb el passat i presentar a les noves generacions allò que s'escoltava en el local de mala fama, a Can Picafort, i que per qüestió d'edat no varen poder conèixer aquestes noves generacions. Sebastí també m'ho pot explicar.
2: Ja hi vaig créixer.
0: Aquí
2: sí.
0: Jo no havia
1: nascut, però m'han contat moltes coses.
2: Ja hi vaig néixer, pràcticament,
0: sentir,
2: allà.
0: I en Sebastí, sí, que ho va conèixer, sí, de primera mà.
2: De primera mà, amb 16 anyets, per tant.
3: Ja, que jovenat eres.
2: Naixí i creixí en aquell moment. Sí, sí, sí, sí. Vaig veure un parell de concerts, sí, era un bar sota terra.
1: Era un bar, sí, soterrani, que en el qual hi varen néixer també moltes bandes, com Setsi Seidi, per exemple.
2: Setsi Seidi varen fer, sí, sí, les seves primeres actuacions, els Intel·ligents, eren aquestes bandes que actuaven, de fet, a la zona nord de Mallorca, Muro, Sa Pobla, Can Picafort, en els anys 90, era l'epicentre de la música alternativa.
1: Van crear un accent.
2: I era un bar que baixava sota terra i t'acostava a obrir la porta del volum de sa música, que es quedava, t'acostava.
0: Massa bé estàs.
2: Quan eres de dins, t'acostava també tornar a sortir.
0: Molt bé, doncs repassarem el Mala Fama i també aquests records nostàlgics, perquè avui, però, hem de començar a dir adéu a l'estiu. Sí, bé, no a l'estiu encara, però sí que acomiadarem la secció d'en Jaume Miranda. En farem una repassada d'allò que ha d'anar l'estiu balear pels famosos, que ha vengut tothom i encara ara n'hi ha.
4: Estimades amigues de Tentol, ja se comença a notar el final de temporada estival, també entre les nostres famoses que mos visiten a les Illes Balears. Vos he de dir que ja hi comença a haver una buidor important per a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca. Les celebrities, per lo vist, també fan feina de vegades. Tot i així, encara en conservam alguna que ve a fer el darrer cap fico per les Illes. Per exemple, tenim en Vinícius, el jugador de futbol. També hi ha en Mel C, de les Spice Girls. Nevat Guial també està per a Eivissa. I Nana Obregón, que ja s'ha acomiadat de la seva casa-xalet de luxe de Mallorca. Tot això i més ho comentarem avui.

0: I doncs sí, que hi ha hagut Sole, Cuore i Amore aquest estiu, i encara n'hi ha en Jaume Miranda. Després m'ho repassarà aquestes noves sobre els famosos de, que són a les nostres illes. Dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @atentolib3, també al Facebook d'Atentol.
3: O bé el correu electrònic,
5: o sorpresa,
3: que nosaltres, que atentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs tot això tenim, Mica, fins d'aquí una estoneta, perquè avui també tenim una cosa molt especial. Però primer de tot, saludem el nostre tècnic, perquè sense ell no podríem fer aquest programa especial avui. A les vies de so, ahí tenim, des de Palma, i les festes també de Palma, de la patrona, són aquest cap de setmana, en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Ara sí, les 3:19, i moment de saber quins són els dos pobles que faran la primera semifinal de la Batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: si vull començar amb una nova fase per aquesta batussa entre els pobles de les Balears de Tèntol, perquè comencen les semifinals. Seran dues semifinals, avui la primera i dilluns la segona. Quins pobles han arribat en aquestes semifinals de l'estim?
1: Idoi, Campos, Capdepera, Muro i Marratxí.
0: I d'aquests són els quatre pobles que han arribat finalment, Campos, Capdepera, Muro i Marratxí. Però com queden els emparaments? Qui jugarà avui en aquesta primera semifinal?
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tèntol són... Campos i Marratxí.

I d'ací avui jugam amb els municipis de Campos i de Marratxí. Començant per Campos, representant la comarca del Migjorn de Mallorca, Campos són els guanyadors de la primera edició de la Batussa de Tèntol de l'any 2024 amb Victòria Maians i Joan Ignasi Cervera, que varen pujar al pòdium el primer any d'aquesta batussa. Enguany, com l'any passat, tornen a estar molt ben representats els pobles de Campos per un professor en intel·ligència artificial de la Universitat de les Illes Balears. Ell és en Miquel Miró. I per un glosador i filòleg, Miquel Àngel Adrover.

0: Però no estan tots sols. Representant la comarca del Reguer de Mallorca i a l'altre costat de la taula, avui juguen competició al municipi de Marratxí. Marratxí, el poble de pobles, representant aquest municipi, però amb el cor de sa cabaneta, defensen els colors de Marratxí, Pedro Font, tècnic en prevenció de riscos laborals, i ell és el seleccionador. De fet, és membre del grup de música tradicional en Galba, que és una de les associacions culturals de Marratxí, i, com vos deia, amb el seleccionador oficial del seu equip, que ha triat amb ell dos germans, dos joves marratxiners promeses, joves promeses. Per una banda, Miquel Bibiloni, estudiant d'Història de l'Art i músic en formació. És membre del grup de música tradicional Sonadors Sonats. I el seu germà, en Tomeu Bibiloni, ara mateix desocupat, estudiant i practica diversos esports. Ja ho tenim, aquests són les persones.
1: I doncs sí.
0: I els pobles.
1: Exacte.
0: I els equips.
1: Avui s'enfronten aquí a Tentol, la C de Campos i l'M de Marratxí. Tentol.

I sí, com que mos queden res tres dies per acabar aquesta batussa de Tèntol entre els pobles de les Balears, darreres preguntes. Avui vos demanam, amem, qui creus que guanyarà? Perquè la pregunta d'avui és qui creus que passarà a la gran final de Tèntol, Campos o Marratxí?

0: No ho aturem encara perquè podeu decidir-vos per un dels dos equips. Se l'estic amabant de fer.
1: Exacte, ens poden enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolivetres, o també sabeu que tenim un telèfon on podeu telefonar en directe, el 971-13-99-00, i així ens donau la resposta en directe i vos sentim també, 971-13-99-00.
0: De moment... hi ha un empat. 50% dels vots per Marratxí, 50% dels vots per Campos. Emoció. Sí. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

3:27, som en directe aquí a Vetre de Ràdio. Tenim la primera semifinal en marxa. Ja tenim els nostres concursants aquí amb moltes ganes de jugar. No estan gens nerviosos, estan tranquils, estan animats. Nota que és divendres, primera semifinal. Tot d'una les tornarem a conèixer. Ho farem a través del qüestionari electrònic, però dir-vos que Marratxí ha passat davant l'enquesta que tenim en marxa a l'Instagram del programa i de moment tenim el 43% dels oients que voten Campos i un 57% a favor de Marratxí. Les coses estan així, però està tot per jugar, així que coneguem els convidats.

0: de conèixer els convidats d'avui, les persones que defensaran els colors de Campos i de Marratxí, però com sempre, que passin pel qüestionari.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Tomeu i vinc de Sa Cabaneta.
9: Jo som en Pedro Font, vinc de Sa Cabaneta.
10: Som en Miquel Bibiloni i vinc de Sa Cabaneta.
11: Jo, Miquel Miró, i vinc de Campos.
12: Jo, Miquel Àngel Drove, i també vinc de Campos.
0: Avui tenim tres Miquels.
6: Que voldran prendre un aperitiu?
0: Valeu res.
8: No, jo vinc dinatge.
0: No.
9: Jo acabo de dinar ara mateix, m'he aixecat ara mateix.
10: Jo també, un cafè, pot ser un cafè.
11: Un cafè i unes olivetes.
12: Un cafè amb olives.
13: Quina mosca, no?
9: I punts no en voleu.
10: També. Això també, això.
14: Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? És solter, potser?
8: Però jo som Fredí, no tinc l'altre, de moment.
9: Jo casat.
10: Com canta en Tomeu Ponya, molt més va viure tot sol que amb agonia.
0: Bueno. Home, tu també. Home, Miquel, quant d'any tens?
10: 22.
0: També així.
11: Ja tens. No estic casat per temporada.
8: Jo igual.
15: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
8: Perquè ja vam guanyar i hem hagut de tornar.
9: Jo, bàsicament, vinc a acompanyar en els dos Bibilonis, que són els mestres. Sí, sí. Jo som el xofer, bàsicament.
10: Un poc més i quedem a jaure aquí, quasi, però sí. Hem tornat.
11: Jo també faig un poc de xofer de geni de set lletres.
12: I ja m'han fet tornar a venir.
6: I això de la moreno. No està gaire moreno.
0: No t'agrada el salt, meu?
8: Sí, però jo som de pell guiri. Me poses vermell en comptes de moreno.
9: Jo en guany crec que m'hi haurà el que ja m'està fugint. Perquè ja...
10: Fa un salt ben fort, com per no posar-s'hi.
0: És així.
11: Ja faig jo la meva feina i com a informàtic toca ser blanc.
12: Jo l'evit tot el que puc en el salt.
14: Què, nerviós?
0: Estan nerviosos?
8: No, avui ja no.
9: Jo he estat de camí, i vos ho deia, per trànsit, perquè un poc més i no arribant, però ara ja estic millor.
10: Això ja són semifinals, ja és sèrio, això.
11: Notes tranquils.
12: Sí, totalment.
16: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
17: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
17: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
19: Gràcies per la seva ajuda.
17: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: Jo deu sentir respondre el qüestionari electrònic i representant de l'equip de Marratxí tenim en Tomeu Bibiloni, en Pedro Font i Miquel Bibiloni, ben tornats.
1: Gràcies.
0: I l'equip de camp, en Miquel Àngel Adrobé i Miquel Miró. Com dèiem avui, tres Miquels.
2: Sí.
0: Serà gros.
2: Lo bobum.
1: Quina miquelada.
0: Exacte, una miquelada. Ara que és setembre, que també n'hi haurà de miquelades, però bé, encara queden dies. Sí. Que no tot just hem començat el mes. Molt bé, doncs, esteu preparats per jugar? Sí, esteu nerviosos, ho dic que no. Tot bé.
2: Bé.
0: Mm? Vosaltres també, heu fet esquimí...
2: Sí, ja, tot bé. Jo estic un poc constipat, vull dir que això tindrem com a excusa per si no va bé.
1: Exacte.
0: I avui ha començat el curs a la universitat, eh, Miquel?
2: Sí, però avui és la cosa formal i de l'una no ve en fi en dilluns. És a dir, que encara mos queda un cap de setmana de tranquil·litat i de pau.
0: Molt bé. Doncs ja els coneixeu a tots, així que juguem.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, que aquesta prova ja la coneixeu, Norbera. Una prova en la qual cada equip tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarem amb aquesta màquina que tenim aquí a l'atzar.
4: I de concursar-ho tots dos i la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt.
0: Un punt. I comencem per Campos, d'acord? Campos, esteu preparats? Amem amb quines lletres haureu de formar paraules?
4: I de Miquel Àngel, les paraules han de començar per les lletres mi. M-I.
0: M-I.
4: M-I. Mi.
2: Està bé.
0: Temps.
2: Miquel.
5: Miró.
2: Miloca.
5: Misto. Missa.
2: Misteri.
5: Mil. Milió. Miler. Milenar.
2: Millard.
5: Missil. Milió. Místic. Mística.
2: Minestra.
5: Miloca.
2: Mínim.
5: Mira.
2: Mínima.
5: Mirau.
2: Mida.
5: Mirada.
2: Mirar. Miso. Que dona sopa.
5: Miso.
0: És bo.
5: Mica. Micona.
2: Miqueta. Milla.
5: Mitra. Mita mític. Mitra.
2: Mitra, sí.
5: Mill.
2: Sí. Mil.
5: Ja l'han dit, eh?
0: Mil.
5: Mil.
0: Mil.
2: Això és molt xa.
0: Sí, exacte. Molt bé, doncs fins aquí aquests minuts que han passat aviat. Quantes paraules han dit, mem?
6: Jo en tenia 35.
0: Hi ha varietat.
4: Sí? Mm. Diversitat. 27.
6: 27.
0: N'han repetit qualcuna. Però, entre una cosa i l'altra, jo n'he apuntat entre 30 i 31, perquè és vera que no heu repetit de qualcuna. Així
4: descomptant que... dues o tres que heu repetit. Dues, segur.
0: Molt bé. Doncs, 30 punts.
4: 30 punts.
0: Que sumen al marcador de Campos. Així ja vos heu estrenat.
2: Sí, sí, sí.
0: En som-hi, ara quan aneu cap a que vostre...
2: Me sortiran més, però vaja, per exemple, tot. Minut, que ara l'ha dit tot minut. Clar.
0: Tenim un minut.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ara li toca a Marratxí. Quines seran les lletres amb les quals haureu de formar paraules?
4: I d'aquí el meu, Miquel, Pedro, les paraules han de començar per les lletres C i A, és a dir, K.
0: K?
4: Sí.
0: Temps.
1: K. Cap.
7: Cabaneta.
1: Casa.
7: Cabana.
1: Casal. Cabot. Cabra. Casori.
7: Canta.
1: Cabró, perdó.
7: Càntir.
1: Caràtula. Cara.
7: Carrer.
1: Casalla.
7: Casaca.
1: Cas.
7: Camió.
1: Casc.
7: Casulla.
1: Cantautor.
0: Cadernera.
7: Caputxa.
1: Call.
2: Calis.
1: Callar.
2: Caragol. Caragola.
7: Cart.
1: Cal·ligrafia.
2: Casser.
1: Casc, no sé si...
2: Casament.
7: Capa.
1: Carro. Carreta.
2: Cala.
1: Carretó.
2: Calçons.
1: Cabaneta.
7: Caspa.
1: Canadà.
0: Caspa està bé. Canadà.
7: Casta.
2: Cartera. Carter.
1: Calp. Calba.
2: Calcomania.
7: Calaix.
2: Calabruix.
1: Catalunya. Català, catalana.
2: Càntir. Cantarano.
0: Tento. Temps. D'on heu sortit?
1: De Cabaneta. Cabaneta sa.
0: De Cabaneta sa, l'audita, l'audita. Qui són els pares de Bibiloni?
1: Toni Bibiloni i la Petrina Canyelles, que des d'aquí els enviam una salutació.
7: I una neu.
1: I sonora bona per aquests dos lots, més neus, que tenen
2: això d'on sortit.
5: I Canyelles no audita.
2: No, no he pensat en aquesta.
1: Són sa canya.
0: Molt bé, bé, n'han dit moltíssimes.
6: Moltíssimes.
4: Una cinquantena.
0: Sí. Efectivament. Una cinquantena.
4: T'han apuntat 51.
0: Jo també.
6: I de 51.
0: 51 paraules. Mare de Déu, senyor. Que
5: un altre
0: pres?
5: Món anam. No. M'ho han enganat, perquè m'ho de molta conyera.
1: I no hem dit Campos.
7: És bo.
6: Ah, mira.
7: Ni company ni campanés.
0: Això, això és greu, eh?
6: Això és rivalitat.
5: Sí, no, ho sabia, ho pensava, però no ho volia dir.
0: Bé, d'allà m'estrenem marcadors. Com veus, això és una semifinal com toca, perquè fan molt de punts, són molt bons. I Maria, com estan les coses?
6: I del Campos, 30 punts, i Marratxí, 51.
0: Gràcies.
1: Estic aborrona.
7: Estorats.
0: Respiram un moment i passam a la següent prova.
3: L'embarbussament.
0: Que sabem que aquesta prova vos agrada molt. Ara heu de dir un embarbussament sense interrupció ni errades. Vos han anat bé al llarg d'aquesta lligueta, els embarbussaments?
2: Sí, diria que sí.
0: Camp pot ser?
2: Una mica.
0: Aquí de Sant, no? Marratxí, no?
2: Molt malament.
0: I demà com va avui, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir és aquest.
8: De genollons, codonys.
9: De genollons, codonys. Collia, de genollons.
10: De genollons, collia, codonys.
11: De genolls, codonys, collia, de genollons, collia.
12: De genollons, collia, codonys.
13: De genollades, codonyades.
14: De genollades, codonyades.
15: I amb els dits, codonys collits.
9: I amb els dits, codonys collits.
11: Codonys collits.
10: Codonys collits.
15: Collits.
9: Collits.
16: De genolls, codonys, collia. De genolls, collia, codonys. De genollades, codonyades, i amb els dits, codony collits.
13: Codonyades.
10: Codonys.
15: Codonyades.
14: Codonys.
11: Codonyades.
15: Codonys, collia, de genolls, collons.
0: Alerta, que aquesta pot embullar. Marratxí, començant per valtros, ara.
7: De genollons, collia.
2: Codons.
7: Ara m'han embullat, allò.
1: Codons. De genollons, codonys, collia.
2: De genollada, codonyada, i amb els dits, codons collits.
0: Ahà, molt bé. La podeu dir sencera?
1: Una persona sencera.
7: El seleccionador.
1: No, el seleccionador.
7: De genollons, cuia, codons.
2: De genollada, cuia, codonyada, i amb els dits, codons collits.
0: Uh-huh.
2: Això seria sencera.
0: Ahà, molt bé. Campos, amem.
5: De genollons, collia, codonys. De genollada, codonyades, i amb els dits, codonys collits.
0: Ahà. Sí,
5: sí. Falta un vers, però com que ells no l'han dit, i n'han dit tant de raros... Sí.
2: Perquè era... De genollons, collia, codonys...
0: Dali, dali.
1: Nosaltres no som los dos, però...
2: Collia... Segueix tu, però que
5: de genollons, collia, codonys...
2: Que... Us falta un vers.
0: Miquel, prova-ho tu, vinga.
5: Prova-ho,
0: vinga.
5: Si no, digue-m'ho sora.
2: Era de genollons, collia, codonys. Codonys, collia, de genolls... És que no és així. És que m'ho falta els vers, aquest.
5: Que m'ho falta un vers, com que m'ho portava aquest tall així tan mal fet.
2: Això,
6: això ho veurà aquí.
2: Sí, sí.
5: Torno-lo a posar.
0: No, no podem ja.
2: Ho fa greu. I l'any passat ja el vàrem posar i ho vàrem saber dir.
1: Firmar amb tables.
0: Que aquesta és difícil, eh? És un clàssic del nostre programa. Els codolls.
5: Jo sabia una versió que a l'hora de la tia Maria que entrava i sortia cuia codonys, codonys cuia.
2: Això era aquest segon vers. Diu tot. Era codonys cuia. Diu tot. Que sí?
6: Mare meva.
5: És igual, eh? També així.
2: Esclar, dit en el segon vers, ara.
5: De jo no hi ha cuia codonys. De jo no hi ha codonys cuia.
2: Ara.
5: De jo no hi ha codonyades. I amb els dits, codons collits.
2: Sí, sí, sí, sí. Ha faltat una xila.
1: Jo ja els ho veia, no? Ja els ho veia.
0: Ai, Lluís, què trobes? Què hem de fer? Començant pel Marratxí. 7 punts. I Campos. 9 punts per Campos.
5: Van baratos.
0: No, ho he fet bé.
2: Molt ha costat.
0: Gairebé l'heu dit perfecte,
6: sí.
0: Però...
6: Sí.
2: Ha sortit en força.
0: De Genons, Codonys, Collia, començava.
4: Heu dit a Sant Revés.
0: De Genons, Collia, Codonys. De Genoades, Codonyades, i amb els dits, Codonys, Cuits.
2: Això mateix.
0: Així era, molt bé. Vinga, idò, 7 i 9 punts, com estan les coses ara?
6: Marratxí, 58 punts, i Campos, 39.
0: Molt bé. Tenim una altra prova, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: A veure, ara vos farem unes preguntes d'aquestes que tant ens agraden. Dues preguntes per cada equip, dues per Campos, dues per Marratxí. I en aquest cas, les respostes correctes valen 5 punts, perquè això és una semifinal i hi ha d'haver punts. Començant per Campos, d'acord? Miquel, Àngel, Miquel, primera pregunta. Volen xerrar ara de l'església més antiga i també més emblemàtica que teniu al municipi de Campos. Estan parlant de l'oratori de Sant Blai, situat a 3 quilòmetres del poble. Però sabeu de quin temps és aquest oratori de Sant Blai?
4: És del 1300. Has de partir el 1350.
2: Hòstia, ho he anat molt fins. És una iglesia de conquesta. França va fer quan va venir en Jaume I. Per tant, jo diria 1300 per pegar fi. Però és una d'aquestes iglesias de conquesta de Mallorca.
5: Jo diria 1350 per fer-te contrari.
2: Però...
5: Tu diries que ets doctor.
2: Sí. De lo que soc doctor, d'història n'hi ha poca. Direm 1300.
4: I ho he dit bé. Correcte.
0: Molt bé, Miquel. Molt bé, molt bé. Has après.
2: Sí,
0: doctor en intel·ligència artificial. Sí. Poca cosa té a veure.
2: Poca. És vera que ara m'he apuntat a un grau d'història. Vull dir que també anem aquí pegant toms, però bueno.
0: Idò, fantàstic. Del 1300, l'oratori de Sant Blai posteriorment es va reformar al segle XVI en estil gòtic, però és d'allò primer que existeix a Campos, és aquesta oratòria. Sembla que va molt bé quan té a mal de Gargamella.
2: Sí.
0: Vosaltres hi aneu?
2: Sí, sempre que podem. I per això xerrant tant.
0: I també.
2: Bueno, també, no ho sé.
0: 5 punts per Vosaltres. Segona pregunta. Campos, una de les expressions més conegudes, és quedant-se llànties de Campos. O, a vegades, també se diu venir tan just com se llàntia de Campos. Significa anar molt just de dobbes, quedar extremadament pobre, arruïnat o desposseït de tot. Però sabeu el perquè de l'origen d'aquesta dita?
2: Sí.
4: Sí?
5: No, no. Sí. Tu ho saps?
2: És que segon de batxillerat vaig fer un treball sobre això.
0: Ah, mira.
4: Allò, digues.
2: Sí, per les nostres opcions.
4: Segur?
2: I encara patinarem. Sí.
4: És a dir, prové d'un fet històric del segle XIX, com va ser la requisa de les llànties d'argent de l'Iglesi parroquial per encunyar moneda durant èpoques de crisi o guerres, i que va deixar el temple al poble sota mínims, o bé que el poble, és a dir, Campos, en el segle XX, va quedar a les fosques molt de dies.
2: És primer.
0: Que bé.
2: Era estem d'estudiant liberal, que varen agafar la plata i varen fer per fer moneda, i després va haver-hi un aixecament absolutista a Campos. Sempre hem estat de pinyol vermell, nosaltres.
0: Uh-huh. I d'aquí aquesta expressió? Encara se diu?
5: Jo no l'he vist sentir de mai.
2: En Joan Manyiclà té un article sobre aquest tema, però no...
5: Supos que no s'ha de dir a Campos, aquesta expressió. Si diu Sallantis de Campos, i no diuen Sallantis i ja està.
4: Se recull a Ciutadella, sobretot.
5: Imagina't. A Ciutadella.
2: Però va arribar la plata cap allà.
0: Molt bé, doncs 10 punts que sumen al marcador de Campos. Marratxí, les preguntes per Valtos. El vostre topònim Marratxí té diversos possibles orígens etimològics procedent d'època islàmica o mosàrab. Sabeu, però, quina d'aquestes dues és la més acceptada?
4: Ve de l'àrab Marraxi, és a dir, que significa marroquí o natural de Marrakech, l'antiga capital del Marroc, o derivat mosàrab del terme barraca.
1: Barraca. Marratxí.
4: Quina és la més acceptada?
1: Les dues...
7: En el principi de tot li diem Marratxí, no? La parròquia de Santa Maria de Marratxí, que comparteix orígens en Sant Blai de Campos.
0: Ah, mira, que bé.
7: Doncs se vulgui queixa de 1904.
1: També hi ha història, també.
7: Surti a figurar contes Santa Maria de Marratxí, no? Jo tiraria per la segona.
1: Jo tiraria per barraca.
2: Però pots dir el terme en àrab?
17: de Marraca, perquè hi ha un terme...
4: De l'àrab marraxi, que sí? Significa marroquí o natural de Marrakeix. I la segona hipòtesi, derivat mossàrab del terme barraca.
17: I en mossàrab barraca tens la paraula escrita?
4: No. Ja demanen massa.
17: Perquè així la sabria. Sí,
0: de totes maneres...
17: És que la primera excepció l'he sentit, també.
0: La més acceptada demana, no val dir que no siguin correctes totes dues.
4: L'etimologia més acceptada, més reconeguda.
0: O que puguin ser correctes. Sí. Òbviament no està clar.
7: Què feim?
17: Jo diria... La més acceptada, això ja estic amb la mort de l'aire.
7: La segona.
17: Sí, més que provenint de... Bé, ara hi va, la segona.
7: Dos contra un.
17: Au.
0: Sembla que
17: ets
0: la
17: primera.
0: Sí.
7: Ja. Jo veurem els que fan altres. Ja està.
4: Els orígens etimològics són aquests dos, però sembla ser que la més reconeguda i acceptada sigui la primera.
17: Mm-hmm. És a dir, procedent de...
0: Tot
4: de,
0: i que...
4: De Marraxi, sí.
0: És una etimologia encara incerta, com passa molt. Sí. A Rau de Mallorca. Bé, segona pregunta. Marraxí ha estat habitat per cultures com la talaiòtica, la romana i la islàmica. En la conquesta cristiana, al segle XIII, el territori va ser donat al bisbe de Barcelona. Marraxinet és el nucli més antic i originari del terme municipal fins al segle XVII. Sabeu, però, quina va ser la primera parròquia a Santa Maria de Marraxí que es va documentar? És a dir, a quin any es documenta aquesta primera parròquia a Santa Maria de Marraxí?
4: El 1248 o el 1272?
17: 48.
7: 1248, perquè s'ha volgut de 1204.
4: Exacte. Yeah. T'he ben dit.
17: No m'han deixat ni pensar.
0: No.
17: No he hagut ni de pensar. Bàsicament.
6: Ja està. Conduir. Transport.
0: Tomeu, Miquel, podeu tornar a repartir per què?
7: És una bula papal del papa Innocenci IV que hi apareixen les primeres parròquies del poblament de Mallorca, entre les quals hi figuren Sant Blai de Campos, Sant Pere d'Escorca, Sant Joan de Porrera, Santa Maria de Marratxí i moltes altres.
0: Mm-hmm. Que són d'aquesta època.
7: Exacte. Mm-hmm.
0: 1248. Molt bé, doncs 5 punts per Marratxí i 10 per Pancampos, així que s'ajusten una miqueta els marcadors.
6: Sí. Sí. Mira, Campos, 49 punts i Marratxí, 63.
2: Està més a prop. Distància prudencial.
5: I tant.
0: Fem una pausa i encaram la recta final d'aquesta semifinal.
3: IB3 Ràdios, formació.
18: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
19: El primer dia està com tot descol·locat, no?
20: Sí.
19: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
21: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
22: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
23: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
24: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
23: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
25: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
26: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A Xuxines.
0: Queden dues proves i avui sabrem qui passa a la final. Sí, Campos o Marratxí, esteu bé?
7: Beníssim.
0: Sí, necessiteu qualque cosa, no? Campos, esteu
7: bé?
0: Estic bé. Vos separen un puntet perquè...
2: Una quantitat de punts considerable.
17: No,
6: tant.
17: Són pocs.
0: Encara pot passar de tot, perquè hi ha molts punts que se poden sumar. Però ara, en aquesta secció, cercarem sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte. El que farem és dir-vos quatre paraules i n'hi ha una que és incorrecta, és a dir, que no és sinònima de la resta. D'acord? I avui, qui encerti aquesta prova s'endurà 10 punts. Sí? 10 punts, si sabeu la resposta correcta. Ara m'ho han donat un paper perquè la apunteu. La paraula d'avui és pluja fina. Ja sabeu que hi ha moltes maneres de ploure i de no ploure, també. Però bé, avui parlem de ploure, tot i que no plogui. Arreu de les illes tenim moltes maneres de referir-nos a quan cau poca pluja, que plou poc. Quina d'aquestes paraules no és sinònim de pluja fina?
4: Idoi, xec-xec, civada de capellà, babaí o aigua de bruixat?
0: Aquestes són les quatre opcions que tenim. Xec-xec, civada de capellà, babaí o aigua de bruixat. Quina d'aquestes no és una manera de referir-se a una pluja fina? Pluja-te, pluja-te, fina-te. On tenim?
4: Aigua de bruixat, babaí, civada de capellà...
2: Oh, xec, xec. Pensava que havia dit un número, dit una lletra, i jo estava intentant entendre quin número era.
6: Clar, perquè han apuntat una opció
4: sordre,
6: i ara a més de la paraula.
4: Ah. Bé, no, però si ho tenim clar...
2: No.
4: Ara he començat per baix. Però anem a començar per dalt. Xec, xec, cigarra de capellà, babaí o aigua de bruixat.
7: Pensen-se als menorquins. Que
0: hi... Sí, penseu que hi ha Menorca i Pitiuses, no?
4: Clar.
17: No, estem a treure-se.
4: Sempre.
6: No te veuen des d'allà baix, sí, que tapes el paper i el doble.
2: Ah, no, jo l'he dit, el que posa.
0: Se tapen, perquè no s'acopin.
17: Aquesta pot ser un tipus de... fonament.
7: No, no.
0: Ja? Marratxí?
17: Tria, sé que vulguis.
2: No, no, tres de dues, ja està.
7: És complicat, no?
17: Sí.
4: Clar, són tres i han de discutir més.
0: Sí. Com sempre, resoldrem amb...
17: Sí, t'ho pareix.
2: No, no ho sé.
17: Dari, dari.
0: Amb la gent del carrer. Sí?
2: No, no. Poden fer un canvi.
0: Vinga, triau.
2: Però poden fer un canvi ràpid.
6: Ah. Ai, uepa! Ai, ai.
17: No, és igual, és igual.
2: No, digues.
0: Uepa, uepa. Clar, és que com més temps passa, més, sí, va, sí, va. Més dubtau. Ho tenim?
4: Sí? Sí. Campos.
0: Campos, ho tenim? Sí? Ho tenim? Molt bé, sí?
17: Us hem de mostrar.
2: Ho tapam, ho tapam, ho tapam.
0: En Celestí i escoltant la gent del carrer.
8: Si plou poc, aquí també m'ho posa, xec-xec.
9: Si plou poc, fa ruixim o... que la bruixó, que només en pipa, a vegades.
10: Fa un ruiximet, sí, fa un ruiximet.
12: Ha fet un ruixim o ha fet quatre gotes.
13: Un ruixim?
16: Quatre gotes, que dic, o a voltes quatre gotes pixades, que li dic jo.
20: Llavors, el babí, que es feia cari-cari, el que diuen a Galícia, xirimiri, és aquesta cosa.
27: Solen dir que polisca, inclús dèiem polisca, esculqui, t'aguisca.
28: Fa cama d'aranya, no ha banyat ni sa terra.
29: Fa ovaïna, que fa aquesta brusca que altres pobles diuen babaïna, per exemple.
30: Boirina, boirina i... sí, boirina.
31: Cibada de capellà.
32: Una brusqueta, cosa que falta a molta gent.
33: I si és molt, molt fina, brusqueta fina.
34: Si plou pot d'ell fa babaïna o no toca en terra.
35: Fa boirina.
36: Sí, o brullina també, brusquina, sí.
37: Llamina.
38: Fa llamina.
39: A dues gotes.
40: Que fa llamina.
41: Boirina és quan plou poquet, quan això... que no banya i banya.
42: I si plou poc, diuen que fa llamata.
0: Penta. Ai, és divers i fantàstic. Sí, xec-xec, havan dit, sí. A Menorca. Civada de capellà, havan dit. Santanyí. Babaí, havan dit a diversos llocs de Mallorca. I la que no és correcta és aigua de bruixat, que havíeu apuntat
4: vosaltres. Havien coincidit, tots dos equips.
6: Tots dos havien posat...
4: Civada de capellà, Marratxí i Campos...
2: Primer havíem pot aigua de bruixat, sí. I pot civada de capellà.
4: També han triat civada de capellà.
7: El Santanyiner molt en poc.
17: I una altra discussió també era...
2: Era aquesta.
0: Era aquesta.
17: Sí, aigua era molt aviat.
2: Jo era més partidari de sa... de bruixat. Bé,
0: i d'allà ho sabeu. Si fa civada de capellà...
4: Sí.
2: Tu diries per aigua.
17: I no em ve, això?
6: No em prové.
0: No ho sabem, però és curiosa.
2: Perquè en devien sembrar poca de civada de capellà.
0: Darrera prova, no sumant punts. I definitiva.
4: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova ara, Marratxí i Campos. Haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre poble. Ara començarem per Marratxí. Pedro, Miquel, Tomeu, quines paraules haureu d'enumerar sobre el vostre poble? Ja sabeu com va aquesta prova. Serà malnom, topònim, nom de carrers, personatges, nom de comerços o llinatges.
43: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
0: Personatges. Teniu un minut per dir personatges de Marratxí. Esteu preparats?
7: Han d'haver nascut a Marratxí o que hi tinguin a veure...
0: Vaja, que siguin dir, de Marratxí.
1: Participar en una jornada de suïts locals ja compta.
0: Sí, home, si són gent que viu a Marratxí, compta.
1: Ja, d'acord, ja
0: sí, està. És a dir, gent que es despobla, perquè mos entenem, que viu allà.
4: No qui vengui a fer una conferència.
0: Teniu un minut, temps.
7: Josep Massot.
3: Naqueta Coll.
1: Anna Llobet, Miqui Duran, Jaume Llompart, Carmen Ripoll.
7: Miquel Cabot.
1: Carmen Canyelles.
7: Josep Cabot.
1: Miquel Seguí.
3: Toni Roig, Llats Méndez.
1: Miquel Mesquida, Maria Mangual, Badal de Ciurell.
7: Don Gabriel Ferrer.
1: Coloma Bernat de Mangual.
3: Coloma Canyelles.
1: Antoni de Cascanonja.
0: També poden ser veïnats vostres, eh? No em pareix siguin superconeguts.
7: En Mateu Mariano.
3: Josep Lluís Pol.
1: Miquel Mut. Gabatxons. Toni Gabatxó, que tenim Gabatxona.
3: Antoni Vivilani, na Petrina Canyelles.
1: I en Massot.
3: Un saludo. Antoni Prats.
7: En Joan Francesc Canyelles.
1: Miquel Cabot.
0: M'heu dit?
3: Nalila Tomàs.
1: Joan Bestart.
7: Toni Grau.
3: En Miquel Rosselló.
1: Emilio Ramos. Bial Massot.
7: Penta.
0: Molt bé.
4: Entenen, eh?
6: Sí, uau,
4: entenen, han descobert important.
0: Tanta gent de Marratxí.
3: I sé que mos han deixat.
5: Exacte. Així mateix no vol tenir habitants.
7: En som molts, en som molts.
3: Cada vegada en tenim més.
4: Clar. Tenen tros.
0: Ho fem molt i molt bé. Quant de punts han aconseguit? 30 i
4: jo n'he apuntat 33.
6: Sí? Jo 37.
0: 37. Mm? I del 35. Jo m'havia apuntat 35. Ho deixam a mitges. 35 punts per Marratxí. I a veure que li toca Campos.
43: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Personatges.
7: Hòstia.
0: També personatges. També. Poden ser famosos o no, eh? Teniu un minut per dir persones de Campos. Temps.
2: Miquel de Candelero.
8: No, però ens.
2: En Peixet.
8: En Pelliceta.
2: No, per què?
8: Joan Banyiclar. En Damià Auguet.
2: De Victòria Pomereta.
8: En Miquel Àngel Drové, en Miquel Miró, en Mercè Drové, en Miquel de Simprenta,
2: en Tomeu Miró,
8: en Salvador de Sony Bell,
2: en Gabriel de Camp Valero,
8: la tia Lucía,
2: en Miquel de Simprenta,
8: l'altre.
2: Ah, sí.
8: Mon pare, Miquel de Bancamarc. El Padrí Jaume.
2: En Pet de Barceló.
8: En Gori de Barceló. En Tomeu Malero.
2: De separada, en Andreu i en Matías, que són dos.
8: Sí, i en Guillem de separada, i en Toni de separada, i en Sebastià Sostre.
2: En Montserrat Alcaraz,
8: sí,
2: en Toni Assitjà,
8: en Joan Joan, Joan
2: Val de Vinyola,
8: en Joan Pomà,
2: en Sebastià de Simprenta,
8: Salta Sebastià de Simprenta,
2: en Francisca de Camp Pomeret,
8: en Pere del Forn,
2: sí,
8: en Fèlix,
6: en Guillem... No ho dit en Miquel Cadent?
2: No ho dit en Miquel... Hòstia.
8: És que m'ho han centrat a redol.
2: Han fet el de prou.
0: Quant de punts han aconseguit?
6: Jo
0: ràpidament,
6: com
0: us queden?
6: Jo
4: he apuntat 37.
0: 37 jo també. Per tant, 37 punts. Per tant, qui passa a la semifinal? Està molt emocionant, això, avui.
4: La final.
0: La final.
4: Qui passa a la final?
0: La final. Final.
6: A la final. Marratxí.
0: Marratxí! Oh. Ajustadíssim.
6: Sí, per 12 punts.
0: 12
6: Campos n'ha fet 86 i Marratxí n'ha fet 98.
0: Campos, moltes gràcies. Ho heu fet beníssim, com altres. Sempre. Diners representant del vostre poble. Visca Campos.
2: Visca Campos.
8: Vull fer un anunci, una petició, és que cercant campaners perquè m'ho vull retirar de venir.
6: Vinga, idò.
0: Marratxí, no, no, no.
2: Gràcies. Tenim més Miquels.

0: Heu de saber que per aquells nostàlgics demà se celebra el festival Mala Fama.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres, tenim una amarga cifra aquí al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i hem fet la primera semifinal de la batussa de Tèntol, ja tenim un primer finalista, és el municipi de Marratxí, són molt bons. I han passat en aquesta final, però tenim més coses i arriba el cap de setmana.

0: quantes calories han consumit en aquesta semifinal, però moltes.
1: És que gairebé han fet 100 punts, aquest marratxinès.
0: És a dir... Dos
2: equips eren molt bons.
0: Sí, són molt bons. I han descobert dues joves promeses de marratxí que estaven sols que veïdrets.
1: El Bibiloni.
0: Sí, sí, el germà Bibiloni. Un tresor d'aquesta comunitat.
3: D'on sortiu? Els has demanat. Sí. I ells han quedat així, no sortint.
0: Home, és que veure aquest jovent que puja amb 23 i
3: 20... 23 i 25.
0: 25 anys que tenen, que estan de contents. Doncs bé, vendran a la final, que serà dimarts, però encara ens queda saber qui serà el proper finalista, i això ho sabrem dilluns, que farem aquesta segona semifinal. Dit tot això, tenim moltes coses que passaran aquest cap de setmana. Primer cap de setmana de setembre hi ha festes arreu de Balears i començarem per una que ens ha cridat l'atenció perquè per aquells nostàlgics que varen viure l'època del Mala Fama, doncs aquest cap de setmana a Sa Pobla, concretament demà, es fa un festival que se diu així, Festival Mala Fama.

sonen El Inquilino Comunista, grup que demà tocarà a Pobla, juntament amb altres bandes com Baf, Caspar i Peligro o Intelligents, en el festival Mala Fama, que vol recordar aquell mític bar musical que hi va haver a Can Picafort durant els anys 90.

0: que alguns hi haureu anat, com en Celestí, sí. És mala fama. Mm.
1: Que alguns no havien nascut, sí, com
0: exacte.
1: Tu i jo.
0: Exacte. Na Maria i jo no hi vàrem anar. Som. No hi vàrem anar.
2: En records encara hi som, a vegades.
0: En records, sí.
2: En aquest bar i altres bars, també, eh?
0: Sí, sí. Hi ha gent que no deu saber ni què és. Na Maria i jo que no hi vàrem poder anar perquè no havíem nascut. Però jo, per exemple, n'he sentit xerrar molt. Sí. Molta gent m'ha xerrat. Perquè, bé, m'han contat moltes històries. Aquest petit pub de Can Picafort va influir musicalment a tota una generació. Han xerrat amb en Pep Estevez, que en va ser el propietari, que mos explica els inicis d'un bar que va néixer, diu, perquè un grup d'amics tingués un espai per escoltar música.
3: Can Picafort sempre, històricament, havia estat un lloc on la casa underground estava a sort del dia. Sempre hi havia hagut bars així que cuidava molt la música. Jo vaig créixer dins d'aquest ambient, diguem-ho. I, bueno, va haver una època que Can Picafort no hi havia cap local ni cap puesto on per anar a disfrutar un poc de la música. Jo tenia experiència, ja havia duit altres bars. I un dia, passejant-me per Can Picafort, en la meva lota, pues, vàrem caure a un local que s'havia fet nupi, o que estava tancat, i em va dir si l'amo tenia obert per els col·legues i això, i per anar a fer una copa, això, per escoltar música i tal. I vaig anar, i vàrem anar, i li vaig demanar, a veure, vam, com així s'havia tancat, i això. I va dir, no, jo no en tinc ganes, i, però si xerres amb mon pare, potser ho entendreu. I de fet, va ser així. Va néixer per això, per tenir un puesto ja i gent de Can Picafort, de meus amics i ja, pues, un puesto per anar a escoltar música.
0: I el Mala Fama va tenir un èxit inesperat. Des del primer dia es va fer un nom i gent de tot Mallorca baixava fins a Can Picafort per escoltar música a un baret que estava a un soterrani. I perquè la gent se'n recorda tant d'aquell lloc, Celestí, tu mos ho sabries dir, perquè la gent se'n recorda tant.
2: Se'n recorda, jo diria, perquè va educar.
0: Va educar musicalment, sí, sí.
2: Musicalment va educar a una generació perquè, clar, eren anys de... que no hi havia plataformes, evidentment, no hi havia Spotify, que la música la coneixies...
0: Per trobar música havies d'anar a bars...
2: Perquè els amics o els germans grans te deixaven els discos de vinil, era època de vinil, encara ja hi havia, evidentment, CDs, perquè estàvem parlant dels anys 90, i, per tant, un bar així tenia la seva funció que tenen els bars, que és socialitzar i educar, sobretot formar. I, clar, allà hi passaven moltes coses.
0: Passaven moltes coses.
2: Perquè, clar, eren vespres de festa, vespres d'actuacions, de concert, i música, això sí, desconeguda, que arribava de l'altra punta de món i que te donava a descobrir moltes bandes dels Estats Units o angleses.
0: Li he fet la mateixa pregunta a en Pep Estevez i mos ha intentat explicar per què.
3: Era un lloc molt anàrquic. La gent feia el que volia i, bueno, sempre respectant les que tenies de vora. No, ahí va haver mal rotllo, ni breves. Allà la gent, venien gent de per tot i de tot tipus. Tot anàvem a una, que era el que ens interessava, era escoltar música. Era la base del local i suposo que és per això que tothom se'n record, perquè també la música que posaven no sonava enlloc més. Varen ser un poc vanguardistes amb això. Sí, se pot dir.
0: Un bar en el qual posaven música que no sonava en lloc més, quasi, i també hi feien concerts de grups que començaven a néixer després d'haver escoltat el rock més underground que sonava el Mala Fama.
3: Varen començar un divendres a tocar un dissabte a tocar l'altre, després, si me'n record, varen fer, per les festes de Can Picafort, un concert contra la festa de l'Alba, i res, arrel d'això, després, la gent que tenia grup, que venia, pues, me demanava per tocar i tal, i cada divendres, sempre... Divendres i divendres no teníem qualque gent que tocava. Aquí varen començar a tocar el Gypsy Sadie, un dels grups més punters de la música aquí a Mallorca. Gentelligence, com ja he dit. També varen tocar Berlitz, Sunflowers... Bueno, varen passar bastant de grups. Inclús, no sé com ho he de dir, varen tocar Siniestro Total. Va ser una història molt curiosa.

0: Un bar que sense vola i juntament amb els seus clients va crear una nova escena musical, podríem dir, a la zona nord de Mallorca. Ja ho ha dit en Pep, allà hi van veure néixer grups com Sets i Seidi, que són paraules majors, sí, dins l'escena musical de Mallorca.
1: Els vaig veure allà, sí, en aquells inicis.
0: Exacte.
2: També ha dit Sunflowers, que a mi m'encanta. Quina sort.
0: Fins i tot hi van tocar Siniestro Total en aquest petit bar. Els Gente Eligents, que escoltant de fons, també.
1: Jo recordo un concert de Conflex, que era una banda de Barcelona.
3: Conflex. Com et cereal.
1: Sí. Un grup de Segell Becore.
3: Un recull de noms de grups.
1: Sí, però sí, per referenciar, on hi tocava en Raúl Fernández, que és en Refri.
3: Ah, en Refri,
1: que tenim la mateixa edat, ell i jo, ens vàrem conèixer allà, en 16 anyets, que després ha estat gran productor, fins i tot, de Rosalía.
3: I ha acompanyat a tots els grans artistes, sí, no sé, Sílvia Pérez Cruz, sí, Rosalía i tantes altres.
0: Sí. Molta gent. I també els intel·ligents que escoltant de fons, que m'han enviat una cançó nova que encara no han estrenat, l'estrenem en primícia aquí a Tèntol, i en Jaume Bet, seu cantant, mos explica els records que té ell d'aquest bar.
4: Era un antro, un zugo, si li vol dir, a l'Olomit, perquè estava quasi per davall a nivell de la mà. Era un lloc molt especial, sostre molt baixos, música a tope. Descobríem molt de grups de música allà dins que normalment no escoltaves altres llocs. I fan concerts, i ven concerts de bandes que després qualcuna sí que va sonar molt més. Era una cosa bastant canyera, però era el que hi havia en els anys 90 i sobretot per la zona nord.
0: I ja per acabar, en Pep Estevez mos convida a assistir en aquest concert que se farà demà a partir de les 6 de l'hora baixa al parc de Can Cirera Prim de sa Pobla per recordar aquest mític bar Mala Fama.
5: La història del festival de dissabte, pues, ja és la quarta vegada que ho feim i ve un poc recordar un poc aquest esperit del bar. I la gent se vol que enyora i vam decidir, pues, havíem contacte amb el de l'inquilino. L'inquilino era un dels grups petits del bar. Pràcticament s'oraven cada dia. Si és un grup reconegut i després el resto, gent que fa música, que se sona. Enguany ja es va fer un grup particular, el Caspari també, poden beníssim. I després apoyats en Peligro, per exemple, també, com l'Inquilino, la Gente Eligents, el mateix Orbelli. I el festival el que va és en això, és a recuperar un poc l'esperit de Mala Fama i a passar molt, que la gent s'ho passi bé.

0: Idò, molta gràcies, Miquel, per aquest reportatge.
1: Bona història.
0: Aquesta història de mala fama. Ara hem de fer una pausa i tornar tot d'una, perquè hem de saber què poden fer també aquest cap de setmana.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

la fitora i el salabre. Quan érem petits, els que vivíem prop de la mà, teníem un privilegi. Podíem jugar a pescar. I segur que molts recordam alguns dels ormejos que hi havia moltes de cases. Un dels més habituals era el salabre, també conegut en alguns llocs com a gambaner. Consisteix en una xarxa fixada a un cèrcol de ferro amb un mànec llarg, generalment de canya, que serveix per atrapar petits animals marins des de la vorera de la mar. Amb el salabre pescaven sobretot gambetes, cames serrades o sabaters. Aquests darrers, però, no són comestibles. I, amb una mica de sort, algun cranc pelut o algun molló. Avui dia, però, algunes d'aquestes espècies estan protegides i no es poden capturar. Un altre ormeig tradicional és la fitora de mà, que s'utilitzava per pescar a poca fondària, des de la vorera de la mà o, més rarament, mà endins practicant l'apnea. Amb la fitora es podien capturar espècies com pops, sargs, oblades o variades, però calia molta punteria, paciència i silenci. I encara hi havia un altre petit ormeig casolà, molt senzill, que servia sobretot per capturar crancs peluts. És el llaç. No era més que un bastó d'uns dos pams de llargada amb un llaç corredís a la punta, que permetia enganxar el cranc i capturar-lo. Avui hem recuperat paraules d'una pesca més senzilla, feta amb enginy, paciència i molta proximitat amb la mà. I terme explicat, terme acabat.

0: I del 7-8 darrer dia de la setmana, ja sabeu que hem anat estrenant seccions. Dilluns parlàvem de Moments Tèntol, dilluns de Nom de Carrers, dimarts de Moments Tèntol, dimecres de Paraules en Desús. Ahir vàrem fer refranys, de fet hem obert un rànquing de refranys que més utilitzam a les Balears, i avui mos toca saber què se cou aquest cap de setmana, Maria.
1: I doncs, si farem un repàs dels plans que hi ha aquests dies vinents arreu de les illes per donar-vos qualque idea, si encara Miquel ho sap, però si encara no sabeu per on li heu de pegar, i doncs, repassarem.
2: Bé, saps de demà.

I començarem amb les propostes per l'illa de Menorca, on encara estan en marxa els jaleos, i aquest diumenge hi haurà una gran trobada a Mahó per les festes de la Mare de Déu de Gràcia. De fet, IB3 Televisió retransmetrà l'esdeveniment per a aquells que no hi puguin ser i el vulguin veure, i aquest dia destacat es farà el pregó de festes a càrrec de la cantant Anna Ferrer des del balcó de l'Ajuntament amb el cant de l'himne de la ciutat. D'altra banda, també hi ha propostes musicals com el concert de Cris Joanico, qui presenta Roses Vent, el seu nou treball discogràfic, en un format que recupera la seva cara més rockera, visceral i orgànica, i ho farà avui vespre a les 10:30 al Jazz Bar al Port de Ciutadella. Així mateix, el concert serà també un recorregut pels grans moments de la seva trajectòria, amb un repertori que inclou alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera i una selecció també imprescindible de clàssics de Ja t'ho diré.

I anant fins a Eivissa ara, que també haurà Trull aquests dies, i ja està en marxa l'Eivissa Jazz Festival, que va començar aquesta 38a edició aquest dimarts i acaba demà dissabte. L'esdeveniment, que ja ben consolidat, proposa aquests darrers dies concerts al Baluard de Santa Llúcia, del Vila, on hi tocaran artistes destacats com l'Ab Trio, Antoni Marí Sestet, la Internacional Tonina, el brasiler Michael Pipoquina, si ho he dit bé, The Illusions, Nathan Haynes, i el tancament ja tradicional amb Abé Rabadé i Eivissa Jazz Experience. I hem de dir també que l'entrada és totalment de franc. Muy bien.

0: De fet, Maria, aquest que sentim és un dels brasilers que actuaran i bona música també en aquest festival de jazz d'Eivissa. Molt recomanable.
1: Molta varietat, però anem ara fins a Mallorca. Aquest cap de setmana també tenim un bon esplet de coses. Igualment hi ha una gran oferta musical, ens estiu molt agrada, música a la fresca, i a banda, per exemple, d'aquest mala fama que mos explicava en Miquel, que se farà a Sa Pobla demà, també hi ha espai pel jazz amb el 26è Alcúdia Jazz Festival, que dona el sus demà i se celebra durant tot el mes de setembre a diferents espais històrics i singulars del municipi. El concert inaugural serà de la mà de Miscel·lània Quartet i es farà al Teatre Romà de Polèntia a les 9 del vespre, a l'aire lliure d'aquest jaciment arqueològic tan emblemàtic.

0: Més coses. Una altra data destacada aquest cap de setmana és la tradicional, companys, Fira del Meló de Vilafranca. El programa d'aquesta gran efemèride del poble bressol del cantant Tomeu Penya presenta activitats culturals i lúdiques durant tot el mes, on el meló, especialment la varietat autòctona que la poté, és el rei indiscutible. Però en concret, dissabte es farà el Firó Nocturn Artesà, la festa de llanternes i meló foc, i també la Gran Verbena, on, evidentment, Tomeu Penya farà un concert.
1: Com ja... volia faltar. No.
0: Clar, clar, clar.
2: Cada any no falla.
0: Emblemàtic. I diumenge al migdia es batejaran els melons més pesats de l'any i es premiarà la millor qualitat de varietat de Calapoté. A més, durant tot el matí, si vos interessa, s'oferirà meló de franc a tots els assistents.

0: I de ja ho sabeu, sí. Paradís de melons i...
1: Sí, sí.
0: I de Tomeus Penyes. Bé, aquest cap de setmana...
2: No només, que també Vilafranca.
0: Té moltes coses, té moltes coses.
2: Molt recomanable les festes d'aquest cap de setmana, també coincidint amb la Beata, però hi ha més festes, eh?
0: Clar, perquè són les festes de la Mare de Déu de la Salut, per tant, que és la patrona de Palma, on hi haurà un bon programa d'activitats.
2: Sí, i... sobretot ara, si passau per part de la mà, ja veureu un escenari enorme. Exacte. Muntat, perquè demà dissabte, entre les 7 del cap vespre i les 2 del vespre, hi haurà molt de DJs, un cartell encatxalat per John Newman i Rudimentari DJ, i també hi haurà Alex Losa, Flint, Please, Isaac Indart i Lady Goshia, si ho he dit bé, que són molt mal de dir aquest nom.
1: No ho sé,
2: però l'altre dia eren aquí.
1: No som dins aquest món.
2: No, l'altre dia eren aquí perquè els companys de l'Aviador els van entrevistar tots els DJs que actuaran en aquest concert de la patrona demà a Palma.
0: I també patrona de Maria de la Salut, d'aquí ve el nom també, i aquests dos municipis quan tenen festa, però, com comentàvem, serà festa grossa diumenge a Santa Margalida, efemèride, que per cert també retransmetrà la casa i Vetres Televisió, que és la processó de la Beata. És el dia gros i està programada la sortida dels dimonis, l'ofici solemne, la famosa processó, com dèiem, a les 9 del vespre, a on hi ha carrosses, estampes de la vida de Santa Catalina Tomàs, els xeremies, les bandes de música, els pagesos i, sobretot, l'emblemàtica trencadissa, Celestí, que t'estrenaràs aquest diumenge.
3: Jo vull veure, sí. No ho he vist mai.
0: En tot això.
3: Bé, vist,
2: alerta.
3: Per fotos i per televisió.
2: Que hi ha molt de dimonis, sí? A Santa Margalida.
0: Sí, són bolissons, eh?
3: Sí? Tancalsen.
1: No vull gerres a sa mà.
2: Dimonis de Santa Margalida, si veus en Celestí.
3: Gerres només, eh?
2: Sí.
3: No pot dur gerres en
2: sa mà. No, però les gerres són de l'organització.
3: No, clar. I si en dus de que teva? No. No, no,
0: no. No t'arrisquis, Celestí.
3: No, no, no, no. Sí, ets estens.
2: Si vol d'un foldó, s'ha acabat ses pageses, se posen ses gerres davall els foldons, així el dimoni no els aprenen.
3: Clar. Bé, ja mos ho contaré dilluns.
0: Sí, ja mos ho contaràs. I després d'aquesta processó de la Beata, per cloure, se farà sa rebel·la a la plaça de la Vila quan acabi aquesta processó.

0: Molt bé, Ida Maria, moltíssimes gràcies. Moltes coses aquest cap de setmana.
1: I saps que no han dit?
0: Exacte, com podeu veure, així que tenim feina si volem sortir, per triar i per remenar. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
2: Jaume Miranda, com estàs?
3: Com anem? Benvinguda i ben tornada.
2: Gràcies. Fa un pot de pena, perquè això ja fins a darrera secció de l'estiu i estic un pot trista, Jaume.
3: Sí, però hem d'assumir l'hivern per després poder gaudir de l'estiu. Això és llei de vida, no?
2: Clar, però és que amb aquestes temperatures, pensar en hivern no és viable, de moment.
3: No, idò, crec que li haurem de posar paciència en el tema de la calor.
2: Però sí que s'ha notat amb els famosos que de cada vegada n'hi ha manco, per les nostres contrades.
3: Sí, de fet, jo que, a més, m'estic dedicant especialment a vigilar-los en lupa des del cel, i de vos puc dir que és vera que ja se comença a notar. Jo pensava que els famosos no feien feina. Per lo vist, almenys alguns sí que en fan, perquè és vera que ja se comença a notar aquesta buidor turística que va avançant i que supos que anirà més. I que per fi poden fer una ala, també te diré, no? Uh-huh.
2: Però bé, fem una primera aturada a Eivissa, Jaume. Començarem a la costa d'Eivissa, on allà sí que encara en queda qualcun de famós. Ben, Jaume, tu que ho saps tot, qui tenim per la mà eivissenca?
3: Futbolista de renom a nivell internacional, que és en Vinícius Júnior. Sabeu qui és?
4: Sí.
3: Sí, val, perquè jo ja no sé, jo vos entendria, perquè jo de futbol m'acosta moltíssim. En Vinícius Júnior és una superestrella. Sí, he fet un màster, absolutament. En Vinícius és de Real Madrid i ha anat a Eivissa amb la seva parella, que és una Virginia Fonseca, que jo, honestament, no sabia qui era. Però segur que Ana Virginia Fonseca és una reconeguda influencer de Brasil i, de fet, ella té 56,4 milions de seguidors a Instagram.
2: Wow.
3: Que això és una barbaritat, perquè mos facem una idea. Ell, que és famós internacionalment per la seva feina futbolística, té 64 milions, que no disten gaire des d'ella, no? I, de bé, vos puc dir, crec que no vos sorprendrà gens, que per Eivissa han fet una vida a l'altura d'un influencer internacional i d'un futbolista hortera de bolera, que són bàsicament tots els futbolistes, perquè el que han fet ha estat aterrar amb el seu jet privat a la illa i s'han traslladat directament a un lloc de luxe d'on no han sortit, o sigui, interacció social poca amb la resta de planeta Terra i el proletariat no el volen ni ensumar perquè fa lo pobre, per lo vist. I vos he de dir que han estat acompanyats dels tres fills d'ella, d'Ana Virginia Fonseca, d'un anterior matrimoni. I vos he de dir que aquesta escapada, a pesar de que jo no sabia qui era Ana Virginia, m'he anat informant i de cop li he trobat molt de suc en aquesta visita a Eivissa.
5: T'ha agradat.
3: M'ha agradat. De cop estic enganxadíssim. Vull un docu-reality Netflix. Aquesta escapada, de fet, demostra que segueixen junts aquests dos perquè no sempre ha estat així, vos explic. Varen començar a sortir ara fa cosa d'un any, que tu diràs, en un any no poden passar moltes coses entre una relació. I doncs sí, vos he de dir que en octubre del 2025, que duen com uns 4 mesos, varen sorgir molt de rumors d'una possible infidelitat per part d'ell amb diverses dones. És a dir, no una possible infidelitat, sinó diverses possibles infidelitats, no? Cosa que te'n pot sorprendre sortint d'un futbolista, però bé. La cosa s'ha fet tan grossa...
2: D'un futbolista, que... també.
3: Jo, Margalida, a mi si me demanes consell algun dia, jo te diré que mai estiguis amb un futbolista.
2: No.
3: Això és el que jo te diria.
2: No, se m'escapa
3: un poc
2: aquest sector.
3: I no xerraré més, que no vull que me'n telefonin.
2: Sí, veritat.
3: Bé, i de la cosa aquesta de la suposada infidelitat de part d'en Vinícius s'ha de fer tan grossa que el propi futbolista va haver de fer un comunicat a Instagram on deia, entre d'altres, textualment llegiré, ell va dir «Vaig ser molt descuidat i la vaig decepcionar». Referit a Virgínia, a la seva parella, evidentment. La cosa va continuar tot i així, vull dir, no varen rompre en aquell octubre del 2025, però en maig d'aquest any, Virgínia va fer un nou comunicat.
5: Ai, Déu meu.
3: Van de comunicat en comunicat aquesta gent per trimestre. Aquesta vegada s'hi pot anunciar la ruptura i, entre d'altres perles, va declarar que havia après a mai negociar amb el que no és negociable per mi. La Virgínia deia Dixit, no? O sigui, ella deia això. I de bé, pareix que, a pesar d'aquestes etapes de descuidament per part d'en Vinícius i les males negociacions que declarava ella, ara tornen a estar junts, aquesta vegada a Eivissa, i ja vos dic que és mega oficial perquè els dos ho han compartit en els seus respectius Instagrams, no només ho sabem per les fotografies dels paparazzi. Per cert, jo ja que m'he posat fanàtica total d'en Vinícius Júnior, he sabut que, com que ha fet aquesta renovació de contracte, ampliació de contracte, més ben dit, amb el Real Madrid, per jugar a l'equip fins al 2032, ara té unes condicions molt favorables, ja que cobrarà uns 24 milions d'euros per temporada fins 2032.
5: Doncs sí, sí que hi pot anar.
3: O sigui, que jo crec que se pot pagar el iota.
5: Sí, sí, veig que sí. Molt bé. Sí. Doncs aquestes dues estrelles, una d'elles l'han coneguda, la parella de Vinícius Júnior. Gràcies, Jaume, com sempre, per informar-nos de tot allò que passa, també per la mà.
3: Exacte, sempre hi ha lloc per el coneixement.
5: I ara, també a Eivissa, hi ha cantants de renom.

0: Jaume, no me digues que ses Spice Girls són a Eivissa. Que me n'hi vaig escapada.
1: A veure, m'agradaria anunciar que han tornat totes, set cinc, i que estan fent concerts per Eivissa, però no és així. O sigui, és vera que a principi d'estiu, no sé si us recordareu, vàrem tenir a Victoria Beckham per Eivissa amb el seu marit, en David. I ara aquesta vegada hem tingut en Mel C, que és l'espais esportista. Les teniu controlades, les Spice Girls? No sé si sou molt fans o no, dins l'estudi.
0: Sí, sí, les tenim controlades.
2: Però que fos esportista no ho sabia.
3: Miquel, no.
0: No te'n recordes de l'esportista? Ets que duia xandall.
2: Va, per això és esportista, eh? Perquè duia un xandall.
0: Més o menys.
1: Duia xandall i és vera que té un cos com molt fibrat, diguem. O sigui, que és una dona que realment, perquè els seus pseudònims de ser Spice Girls estaven basats una mica en la seva personalitat i, per la vist, és molt esportista i no varen cap ficar-s'hi més. Tu fas footing i doncs ets esportista. Ja
2: Clar.
1: Està. I de bé, en Mel C, l'espais esportista, ja vos dic que és un habitual de sa illa, ja que fa 5 anys que punxa a Pachá Eivissa, dada que jo desconeixia. Sabeu que també és DJ, i ella és una dona diversificada, és esportista, és cantant...
2: El deu posar, no? El wannabe.
1: Exacte. T'he de dir que quan punxa, està mirant sessions seves, punxa molt de ses Spice Girls, clar, perquè és el seu filó, no?
0: Clar.
1: I de bé... Aquest dies ha estat convidada especial per punxar la famosa Flower Power de Pachá, de la discoteca Pachá. De fet, aquesta setmana com a destancament de temporada, després ja no tornarem a tenir Pachá Eivissa obert fins l'estiu que ve. I vos he de dir que deu estar tan enamorada de la seva feina com a DJ que en Mel C s'ha tatuat les dues cireretes de Pachá en el braç. No sé si vos agrada aquesta idea artística.
3: A bon desbraç, però, Jaume...
1: I de, mira, és com molt a prop de sa munyeca, te diria. Sí, d'escanell. Sí, sí. Què opines? No, t'agrada, no t'agrada?
3: Home, jo en duc una en aquesta banda. O sigui que no jutjaré. Cireres? No són cireres, no.
4: Tanta sort.
1: No són cireres.
3: No he anat a Pachá.
1: Jo però, us he de dir...
2: Pentura ha arribat una
1: pues
2: part, en Pachá.
1: Jo sóc una hortera de bolera, no sé si ho sabíeu, sóc una hortera absolut, i jo me volia tatuar les dues cireres de Pachá.
3: Com ella, jo tenia la idea abans.
1: Sí, jo vaig adelantar-me amb la idea, però, clar, les idees no tenen copyright fins que no s'aplica. Per tant, m'ha robat la idea, però no puc perseguir-la legalment. L'únic que puc fer ara és copiar-la si m'anima a fer-me el mateix tatuatge.
2: L'art que no te vegi,
1: no? No sé, ja ho veurem.
0: Ja me'ls ho contaràs, si t'ho fas.
1: Sí, vos he de dir que aquesta història que vos deia, que na Mel C és una superenamorada d'Eivissa, perquè més enllà de que fa 5 anys que punxa a Pachá, de fet, aquest estiu ja havia vengut a principis d'agost i, de fet, per una data com molt sonada, perquè era per celebrar la seva lluna de mel amb el model Chris Dinewall, amb qui se va casar a principi d'estiu, després de 3 anys de relació.
0: Continuem per quedar escoltant de Bagiel, que també ha estat a Eivissa, Jaume.
1: Sí, només tenim llegendes musicals, és la veritat. Jo estic encantada de Colau. La cantant catalana Bagiel ha gaudit aquests dies també per Eivissa i també, de fet, ha anat per motius laborals a sa illa, perquè dissabte passat na Bagiel va actuar dins la festa Breix de sa sala Amnèsia.
0: Jaume, ara m'ho has de contar, que és això de la festa Breix.
1: Mira, la festa Breix, vos diré que ja en vàrem parlar un dia, perquè en aquesta mateixa festa Breix, un altre dia, evidentment, però també a Eivissa, va ser quan la cantant Lola Índigo va perdre la perruca sencera.
3: Ah, sí? Ah, sí? Ho recordam, sí. Totalment.
2: Hem xerrat de perruques, sí, per Eivissa.
1: Exacte. I de, això també va passar a una festa Breix, que és una festa d'origen argentí que aposta per la música llatina i el reggaeton, mesclat tot amb pop des 2000 especialment, en plan Britney Spears, Cristina Aguilera, etcètera, etcètera. I aquesta franquícia festiva, per dir-ho d'alguna forma, s'ha exportat arreu del món. De fet, també se fa setmanalment, s'abreix a Barcelona o a Madrid. I a Eivissa fan una residència estival d'aquest format festiu a la sala Amnèsia. I tornant a Nevat Guial, aprofitant aquest petit concert que va fer per aquest motiu laboral, ha estat, ha estat per seguir amb la seva parella, que és el model Noah Brown, que no sé si el teniu molt localitzat. és un model, com dic, que crec que també fa música. Això no sé si m'ho estic inventant, però diria que també. I que estan junts des de fa ben poc, perquè se varen conèixer a principis d'aquest any 2026 rodant un videoclip de sa cantant on ell feia com a de partener, no? Mm. I al final, entre toma i toma, va passar el que va passar. I vos he de dir que he estat fisgonejant ses fotografies d'Instagram de Nabat Yal, d'aquesta estada a Eivissenca, i he pogut deduir que han dinat en el restaurant Esfumeral, que és un restaurant que té un 4,5 a Google Maps, com un xiringuito a peu de platja, a Cala Nova, on Nabat Yal he vist, per fotografies, que ha gaudit de ses ostres, que tenen un preu exacte de 11 euros per unitat en aquest local.
0: Jaume, hi hem d'anar acomiadant ja, i ho farem amb aquesta cançó. Perquè no tenim més temps, Jaume, però ha estat un plaer tenir passar un estiu amb tu.
1: I... Ai, ho he gaudit moltíssim, de veres. No hi ha cosa que m'agradi més que criticar a les estrelles nostrades i forànies, i quin gust fer-ho des de Tèntol. Ha estat un plaer aquest 2 mesos i mig.
0: Mos quedarem sempre amb el record d'aquell dia que vàrem ajuntar tu i ton pare, en Jaume Miranda i en Toni Miranda aquí a Vetre Ràdio, i totes aquests xafardejos i tot allò que m'ho presen tu. Jaume Miranda, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Mos veiem més aviat que tard.
2: Això mateix. Gràcies, Jaume.
3: Bona ferrada.
1: Bona ferrada.
4: Tento.
5: IB3 Ràdio és història. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
2: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Continuem, i ja per acabar aquesta hora vos hem d'explicar que l'escriptor, periodista i crític literari campaneter Pere Antoni Pons té nou llibre que se titula Les conseqüències.
8: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major.
2: I de les conseqüències, editat a Proa, és el retorn en novel·la del campaneter Pere Antoni Pons per encetar aquest nou curs. I Campanet és on passa gran part d'aquesta acció. Un llibre on s'entremescla autoficció, feixisme, memòria col·lectiva i culpa contemporània, i en què Mallorca i la mallorquinitat, ara ho veurem, i resulta qüestionada.
0: I ja el tenim aquí, el Pere Antoni Pons. Com estàs? Benvingut.
9: Com anem? Gràcies.
0: Gràcies a tu. Avui amb un llibre nou. Fa il·lusió això de tenir un llibre nou?
9: Bueno, acabes veient-ho com una espècie de conseqüència natural de tot el que fas i de tot el que ets, no? Però sí que fa certa il·lusió, clar que sí. Vull dir, som molt d'any de feina.
0: I tant d'anys, no? Sí, perquè sí. Vaig llegint una entrevista que deies que tu vius per i de la literatura.
9: Bueno, hi ha una frase, el protagonista, que és jo i que no som jo, diu que m'estimin i estimar me fa feliç, la literatura me fa sentir significatiu, no? Vull dir, l'amor fa que la vida... que te dona felicitat... La literatura fa que la vida tingui sentit. Bé, això és una cosa que sent des de que vaig descobrir la vocació literària quan era adolescent. Era un nin i un adolescent molt magut que li agradava trobar i fer tots els trulls del món, però a partir d'un determinat moment tot allò em va començar a avorrir molt i deia, només és això, només hi ha això en el món, no? i vaig descobrir la literatura i vaig descobrir, no?, que tot era més, més interessant, més fascinant, més apassionant. En aquest sentit, jo estic molt agraït a la
0: literatura.
9: I aleshores
0: ja volies ser un escriptor?
9: Volia ser poeta. Jo vaig començar sent poeta, era un poeta fanàtic, bàsicament llegia poesia, em dedicava tot un mes a escriure un sol poema, i amb els anys, com que m'agraden molt de gèneres, he anat ampliant els gèneres que m'agradava llegir i he anat ampliant també els gèneres que m'agradava escriure. I entre altres coses, si te vols dedicar, si te vols guanyar la vida escrivint, no ho pots escriure només poesia, diguem-ne, no?
2: I quan diries que, o què ha suposat per tu aquesta nova novel·la en la teva funció com a escriptor?
9: Bé, jo sobretot aquesta novel·la, ja em dic el mateix que de Contra el món, si el món i la vida són molt diversos, jo crec que les novel·les també ho han de ser. O manco les novel·les que jo faig, vull que ho siguin, no? I en aquest sentit és una novel·la que té de tot i molt. Hi ha autoficció, memòria personal, memòria comunitària, discussió política, misteri d'intriga, presència històrica de muntes present, diàlegs com a molt àgils, a moment molt dramàtics i a moment molt còmics. Per tant, a mi m'interessa quan faig una novel·la això, que hi hagi de tot, des de tots els registres, fins i tot una mica de tots els gèneres, i totes les textures anímiques i intel·lectuals, és la meva pretensió. I que no quedi un monstre heterogeni i estrany, sinó que quedi tot quedi compacte i àgil. No?
0: Sí, i que ho has aconseguit en aquestes conseqüències. Que, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció per en Toni, que és allò que és realitat i que és ficció. És bueno, important,
9: això és, sobre... No, això és una cosa que només m'interessa jo. Vull dir, i en aquest sentit, allò que pot pareixer més realitat pot ser el que és més ficció, i allò que pot pareixer més ficció és el que en realitat és més realitat. No? És més
2: però és autoficció.
9: No, és autoficció i a la vegada no ves. És una autoficció interferida per altres gèneres molt novel·lescos. Vull dir, jo m'interessava també això, no? Jo utilitzo autoficció perquè és un gènere que m'agrada molt, perquè m'ha servit per explicar algunes coses que volia explicar, però tenia claríssim que no volia fer autoficció exhibicionista, impúdica, confessional. Me pot agradar molt i poden ser llibres extraordinaris, però no era el que volia fer jo. I en aquest sentit, aposta, hi he afegit components de novel·la d'aventura, components de thriller, components d'assaig gairebé politico-filosòfic, i tot plegat intentant això, que tingui ritme, que tingui dinamisme i que tingui intensitat. Jo a la literatura m'agrada que sigui intensa.
0: Sí, sí,
9: intensa no? Vol dir en termes estilístics, en termes d'exploració moral i de joc d'idees, no?
0: I se nota en aquell llibre que realment passen coses, i la portada del qual m'ha cridat l'atenció, que també em fa referència al llibre, que és aquesta casa d'en John Hudson.
9: Bueno, hi ha un equívoc hudsonià, l'arquitectura juga un paper important, i aquí sobretot el que hi ha és un personatge que és periodista i escriptor, que viu un moment, diguem-ne, biogràfic o vital complicat, s'ha divorciat d'una dona que estimava, tot i que ha estat ell que l'ha deixada, i ha començat una història amb una altra dona que estima, però que no és capaç d'estimar com aquesta dona voldria que l'estimés, no? I en un moment així d'incertesa, d'imprevisibilitat, d'intensitat no del tot ben dirigida, li conten que l'any 1940 dos nazis varen venir a Campanet a cercar, no se sap ben bé què, però varen venir. I el protagonista i narrador diu, ostres, dos nazis a Campanet, què és això? Però mira la història i diu, si a Campanet varen tenir falangistes, si a Campanet varen tenir feixistes italians, perquè no hi varen poder tenir també dos nazis, no? I a partir d'aquí se desplega tota una trama detectivesca en què l'exploració cap endins del personatge protagonista és complementada per l'exploració de lo que hi ha de fora i de lo que l'han revolta.
0: I has hagut de fer molta recerca històrica per documentar-te?
9: Bueno, he fet recerca històrica i a la vegada m'he inventat coses i...
0: Però existeix la llista de xuetes aquesta?
9: Bé, això és un dels grans dubtes, no? Vull
2: és
9: dir,
2: un misteri.
9: De l'altra cosa no en xerrarem perquè no hem de fer spoilers.
0: No tot.
9: Però un dels grans... Jo hi ha un moment que el protagonista diu, o el protagonista narrador diu, que va provar de fer un reportatge fa anys per un domini de Barcelona sobre la famosa llista de xuetes. A veure si els nazis varen fer una llista de xuetes per deportar-los, i si el bisbe Miralles la va boicotejar des de dins. Jo vaig provar de fer aquest reportatge. Vaig xerrar amb diferents historiadors, vaig xerrar amb en Miquel Alanyà, amb en Miquel Alanyà, s'economista i crític d'art, i tots te deien... Jo de petit em vaig sentir xerrar, però ningú l'ha vist mai. Per tant, és un dubte, és una nebulosa que queda. Clar, estan xerrant de l'any 1940. La conferència davant ser allà on els nazis decideixen que executaran la solució final és del 1942. No encaixa, no? Això de Chueter vol dir que els nazis ho tenien molt en compte? Potser sí, perquè hi havia molt d'alemanys a la Mallorca dels anys 30 i el tema Chueter havia estat explorat, no? Però jo jugo a partir d'això. Jo no faig periodisme, no faig reportatge, faig una novel·la.
0: Una novel·la. No? Quant de temes, en un moment. I tot això, sí, digues...
2: No, digues. No, anava a dir, i són conseqüències... d'allò que vivim?
9: Bueno, és que de vegades me diuen i aquest títol perquè bàsicament perquè tot és conseqüència de qualque cosa, no? Vull dir, tant tu individualment com l'estat espanyol com a país, com a Europa, com a continent, és el que és avui a conseqüència de moltes coses que l'han precedida, no? I moltes vegades parlam del present des d'un presentisme absolut. No, això que som ara no té res a veure amb el passat. L'Espanya democràtica no té res a veure amb el règim d'en Franco. N'estàs segur? El que jo som, com a persona que estima aquesta parella que té encara, o qui sigui, no? No jo, però... és lliure de tota la meva experiència sentimental que m'ha precedit, no? Vull dir, nosaltres som... un present carregat de passat, no? I això serveix per tot. Serveix per l'experiència personal, per l'experiència intel·lectual, per les composicions polítiques identitàries del món. Tu abans has parlat de la mallorquinitat qüestionada. No qüestionada, la novel·la parla d'una mallorquinitat cada vegada més minada, cada vegada més interferida, cada vegada més arraconada... I això, evidentment, és una conseqüència no de coses que estan passant només ara, sinó de tot un seguit de coses que han anat passant al llarg d'aquests 60, 100, 200 anys, no?
0: Hi ha un tema que també tractes en aquesta novel·la, que és el de les xarxes socials, per tant, una novel·la també actual del segle XXI. Tu ja ets present a les xarxes socials i hi ha una part de tu a les xarxes socials vista com una persona que avui en dia en dirien un hater, és a dir, una
9: no,
0: persona...
9: No, jo crec no. Que jo no som un hater, jo el que som és un polemista. El que en el món anglosaxó se'n diu un contrarian, no? Un tio que li agrada anar a la contra determinats poders i determinats discursos. Un hater és aquell que se dedica a generar odi, a difamar, a calumniar, sovint des d'un anonimat absolutament covard i brut. Jo no, jo som un tio que creu que és món intel·lectual i literari s'alimenta de discussions i de polèmiques i de dialèctica i que no ha res pitjor en aquesta vida de en què tots estaran d'acord. No, això no ho direm per no molestar. Veig, això directament és que me causa com una espècie de repugnància física, no? Aquesta espècie de gregarisme conformista, no? Entre tots mos... No, jo crec que hem de ser capaços de discutir i de polemitzar i de ser sarcàstics, i en aquest sentit jo sempre reivindico una genealogia d'intel·lectuals que eren molt polemistes. Camus, Fuster, George Orwell, Porcel, Christopher Hitchens... Bueno, jo vull formar part d'aquesta família d'escriptors i d'intel·lectuals.
0: De fet, parles de dos grans, com són Guillem Frontera i Baltasar Porcel,
9: han estat dos mestres. Amb Guillem vàrem arribar a ser molt amics, amb en Porcel no tant, perquè en Porcel era com era, i el que dic és que si en Contra el món vaig provar de fer els meus carnissers, amb les conseqüències he provat de fer el meu El cor del senglar, que són dues de les novel·les que jo crec que són dues de les millors novel·les que s'han fet de la literatura que en aquests darrers 100 anys, i doncs jo he provat de fer la meva versió de cada una d'elles, molt personal, no? I tornant en això de Twitter, una darrera cosa.
0: Sí.
9: Hi ha una tendència, des de determinada esquerra, a menysprear Twitter. Ah, perquè... Sense Twitter el món avui seria molt pitjor, perquè els poders que tenen la paella per mànec controlarien molt més el discurs públic i allò que se pot dir i allò que no de la que ho controlen ara. Per tant, més enllà de la porqueria que hi ha, que també hi és, jo crec que les xarxes socials és evident que democratitzen la discussió de la plaça pública, no?
0: ara arriba aquestes conseqüències, aquesta nova novel·la d'en Pere Antoni Pons. Arriba en un moment que dèiem que de principi de curs, de rentré, com trobaràs un espai dins tota aquesta abundància literària?
7: No hi vull pensar. M'és igual. Vull dir, m'és igual, no. Agrairé moltíssim a tothom qui llegeixi la novel·la. Vos agraeixo que vosaltres que me convideu, però com que jo som un periodista cultural i cada setmana rep 15 o 20 llibres a casa i sé que fins i tot hi ha llibres que m'encantaria llegir però que no els puc arribar a llegir, mira, entenc perfectament que tot. Mira, tot va com va. La meva responsabilitat era fer una bona novel·la. Crec que l'he feta, com a mínim he fet molta feina per fer-la. Però no... Més enllà d'això, no me generarà cap mal de cap ni un que en xerri o que no en xerri. No, m'he posat una mica en pla plasent. Però és evident que vivim un món de sobreabundància frenètica en què tot queda... desapareix en qüestió de molt patent, com si res no existís, no? Quan hi ha tantes coses i passen tan aviat, és com si res no existís. Mm-hmm. I això és terrible.
2: Arribarà a Sant Jordi amb prou temps, eh?
7: Jo crec que no. Jo crec que així com està el mercat editorial ara, les novel·les que surten al setembre ja no arriben a Sant Jordi. Arriben a Sant Jordi. A no ser que compleixin amb l'únic criteri que ara mateix ordena de bon de verges molt literari, que et set sigui comercial. La qual cosa és terrible. Vull dir, avui en dia dona més prestigi vendre molt de llibres que tenir 10 crítics bons que te diuen que has fet una bona obra. I això és espantós. Vull dir, perquè el prestigi ve de la notorietat i de l'èxit, no de la qualitat i de la feina feta i de la feina reconeguda. Per tant, és com un peix que s'amossega la cua i el peix és mig idiota, no? I és així. Però bé, és igual, està bé. Vull dir, has de fer feina. Això, si tu te dediques a literatura, has de fer feina. I has de continuar fent feina. I per sentir que val la pena fer feina, has de disfrutar de fer feina. No has d'esperar rebre una recompensa per la feina feta, saps? Mm-hmm. Si esperes estar content d'haver fet un llibre a que te'l recompensin, no estaràs mai content. Per tant...
0: Jo i si no, com dius al final, continuaràs escrivint.
7: Pues no, clar, vull dir...
0: I continuaràs.
7: Fer feina i estimar i disfrutar de la vida.
0: Però de moment tenim aquestes conseqüències. Aquesta novetat per Antoni Pons. El presentes dia 12, la setmana que ve, a Campanet.
7: Dia 12 a Campanet, dia 10 a la llibreria Finestres a Barcelona, dia 18 a Menorca, que hi havia d'anar a fer una feina i m'he muntat una cosa, dia 24 a Barcelona, setmana llibre en català, dia 26, setmana llibre a Palma i dia 2 a Manacor.
0: Uau, és a dir,
2: clar. Bona agenda.
0: Una bona gira, ara.
7: El primer mes ho dones tot i després ja que sigui el que Déu vulgui.
0: A veure quines conseqüències t'ho du aquesta gira. Però en Toni Pons, un plaer, m'ha sabut perquè no tenim més temps, però ja en parlarem d'aquesta novel·la i aquestes presentacions que faràs al llarg d'aquest mes de setembre. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres tornem dilluns, Celestí, Maria, Miquel.
2: Fins dilluns.
0: Bon cap de setmana, gràcies. Però en Toni, bon cap de setmana.
7: Gràcies.
0: Podràs llegir i descansar?
7: Bé, faré el de sempre, estar amb el fill, llegir, escriure, estar en edat.
0: Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Tornem dilluns a una ferrada.
7: Bueno.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ja és divendres. Hi ha paraules que tenen la capacitat de canviar completament, només canviar-los l'article. La que hem triat avui, precisament, és una d'aquestes. És bruta, és necessària, és fràgil i és vital. És pols. La pols s'acumula sobre els mobles i també sobre records. Aquesta pols que mos parla d'espàs dels temps, de ses coses oblidades. Aquesta pols que embruta, com la pluja de fang feta de pols d'altres contrades. En masculí, es pols, el pols és es batec del cor, es ritme de la música. Es pols també és força. I es pols, en plural, són gel que lluita per resistir-se. Entre avui i demà volem espolsar-nos la rutina, volem passar-ho bé, sense acabar, això sí, fets pols. Si voleu companyia, aquí serem fins a les 10. Avui en conversa polisèmica, a partir de les 9, i amb l'estrena, quan siguin aproximadament les 10, manco quart, del primer capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que hem titulat El Palau del Vent i que comença amb un crim.
0: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.